0: el cap d'avall fent festa els caps de setmana, dius, ja n'hi ha prou, perquè el cap de l'any són 3 mesos i mig de vacances, això.
1: Home, pues sí, la veritat, si pots el fin de setmana... Ara, hi ha persones que, bueno, que necessiten més relax, eh? I jo diria, pues, que en aquest cas...

0: i allí pues, hi havia moltes bèsties, animals, vaques, bous, cavalls, hi havia de tot. I els animals, sempre els meus pares m'havien dit que ells menjaven, bevien, dormien, tots els dies, i s'havia treballat tots els dies. Ah. Ara, que descansar és bo, home, jo crec que d'aquí ve la siesta dels romans, em fa l'efecte, si no m'equivoco, que ells en dien la sexta, a la sexta havia que descansar. I aquí, pues, de sexta a sexta, ens va quedar una mica, crec que és això, la siesta. O sigui, això ja parlem de 2000 i pico d'anys. O sigui, els dies que siguin, cada un pues, se pot trobar bé en un mes, altres se troben bé en una setmana, depèn. Això jo, cada un, pues, ho deixo que ho escolleixi ell mateix.
1: Ja,
0: eh?
1: Ja. M'entens que no ens podem jubilar als 65 anys perquè dius que la meitat al cap de 4 anys, el 50% es moren perquè perdem l'activitat cerebral?
0: No, no, no, no. Aviam.
1: A veure, expliquem-ho.
0: Exacte, això és més complex, eh? Això era una metàfora, però sí, sí, interessa que el nostre cervell estigui el més actiu possible.
1: Ja.
0: Per què? Perquè el cervell controla tots els òrgans del nostre cos. I si el tenim actiu, el cos se manté molt més actiu tot. D'aquí que jo diria que hi ha altres coses, com per exemple, que durant la vida es faci una mica d'esport, que no s'augmenti de pes, que no es fumi, que es descansi el que li toca al cos, que tots som diferents. O sigui, amb aquestes cosetes, jo diria que la gent té una vida una mica més llarga.
1: Ah, bé,
0: en norma general.
1: Abans de l'estiu parlàvem amb Javier Martínez, el de Nondo, especialista en gestió del coneixement, i ens deia, diu, una persona mor en el moment en què deixa d'aprendre. Tant se val si tens 100 anys com si en tens 15.
0: Estic totalment d'acord.
1: Bé, bé.
0: Sí, sí, bé, bé. Totalment d'acord.
1: Escolta, tinc un amic de 83 anys, un gran xef, que continua treballant cada dia del món al seu restaurant, i m'explica que dels 8 que eren a la colla, se'n va jubilar 7. Tots excepte ell. Diu, en 4 dies d'aquests 7 se'n van morir 6. Només queden ell i un altre.
0: Home, jo diria que això és una mica casualitat. Però aquestes casualitats hi ha que... et fan pensar, eh? Et fan pensar. Jo sempre dic que quan un es vol jubilar, es pot jubilar de la feina que ha fet en la seva vida. Potser no li ha agradat. I el que té que fer és estar actiu mentalment. Fer una altra cosa, el que sigui, però que el mantingui actiu.
1: Sí, sí, està clar. Està clar, entenc perfectament el que dius. Escolta, quantes hores dorms tu cada dia?
0: Home, jo procuro dormir... jo sempre als 7 hores, 8 hores, les intento dormir. Per què? Perquè m'ha agradat dormir. El que a vegades no he pogut. I he passat moltes nits sense dormir. Això pues, eren coses de la medicina, dels estudis, quan jo era jove, pues, llavors hi havia dies que jo no dormia. I m'agrada. Ara, sempre, per ordre de la meva facultativa cardiòloga, pues, ella em diu que tinc que descansar més, que no pot ser. I llavors sí que li faig cas. Per què? Perquè jo ja he fet els 76 anys i faig cas a la gent que en sap més que jo.
1: 76 anys i, per cert, per molts anys, perquè no fa gaire que els vas fer, el 25 d'agost, sí?
0: A l'agost, exacte.
1: Vas néixer a l'Aldea, a les teves terres de l'Ebre, a les quals ha de fer referència, on tens oliveres, sí, sí, etcètera, el 25 d'agost de l'any 50, 1950.
0: Sí. Exacte, al mig del segle. O sigui, és fàcil comptar-ho. 50 i 26, 76. No falla.
1: Ah, ha canviat massa el món durant aquests 76 anys, doctor Cugat?
0: Home, jo crec que sí que ha canviat bastant. I canvia amb una velocitat cada vegada és més ràpid. Jo recordo que quan jo volia saber algo sobre la medicina als anys 70 i pico, pues jo me'n tenia que anar a Anglaterra, me n'anava als Estats Units, al qual sempre he estat lligat i vinculat. Per què? Perquè no hi havia els mitjans de comunicació que hi ha ara. Ara et pots enterar a través de...

0: les reds que hi han, pues de les noves tècniques, yeah, els nous descobriments, tots els events que milloren o que fan que es millori la medicina, etc, etc. Llavors tenies que anar in situ, al puesto, a veure-ho. Potser també era millor en aquest aspecte, però clar, no es podia, havies d'estar molt temps a fora, perdies molt de temps, i avui en dia pues, te ho poden portar, les reds te ho poden portar a casa. És la gran avantatge que hi veig.
1: Bé, què és el que més i el que menys t'agrada del món actual, doctor?
0: El que més és que la ciència va progressant i és en positiu. Mm-hmm. I el que menys, possiblement estem davant d'un fet social important que la gent valora molt el temps lliure. Ens agrada tenir el temps lliure per gaudir d'aquesta vida. I jo recordo que antigament el temps el teníem que dedicar moltes hores a estudiar, a treballar i sobretot dedicar a nosaltres que fem medicina, pues dedicar moltes hores als nostres pacients.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Escolta, un dia o altre, però, ens hem de poder retirar, suposo.
0: Home, jo mentre es pugui...
1: Mentre el cos aguanti, no.
0: Sí, mentre el cos aguanti, no, però sí que jo puc dir que actualment em preocupo de treballar, però més que treballar és formar un equip de persones humanes i que aprenguin, vulguin estudiar, eh? O sigui, som un grup que em permet, hi ha dies que bueno, jo puc estar visitant, inclús puc estar operant, com ahir vaig passar tot el dia operant, però som uns 27 o 28 metges, som aquí ara, i jo el que em preocupo és que ells ne sàpiguen més que jo, que sàpiguen com treballar, que sàpiguen com estudiar, com investigar, això és molt important. Perquè això et fa... És com aquella carrera de galgos que mai arribes a agafar la peça i sempre vas a darrere, i sempre vas a darrere. I això és el que a mi m'agrada, que el que jo pugui ensenyar pugui ser bo i formar els metges de la manera millor possible.
1: Bé, ahir dius que vas passar el dia al quiròfan, aquest dimarts. Quantes operacions vas fer només ahir en total?
0: Ahir em van fer, no sé, cap a unes... potser unes 20 o 20 i algo.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però no totes, no, totes les vaig fer jo. Jo vaig estar amb algunes operant, amb altres ajudant, o sigui, mirant a un, mirant a l'altre, què fas tu, què has de fer, què t'has de fer, fent una miqueta, com es diu vulgarment, el xafarder.
1: Ja. Home, és que centenars i centenars d'esportistes, sobretot futbolistes, han passat per les teves mans, doctor Cugat, Johan Cruyff, Xavi Hernández, Luis Enrique Stoikov, Carles Puyol, Cesc Fàbregas, Iniesta, Ansu Fati, Lamine Yamal, i no acabaríem mai, la llista és llarga, sí, bueno, llarguíssima.
0: És que... I els que no són coneguts, que exacte, diria jo, que són els de la Mutualitat de Futbolistes Espanyols,
1: sí,
0: perquè heu de pensar que la temporada no està passada, l'altra, l'anterior, que ja tenim dades, sobre 241.000 llicències que hi havia a Catalunya entre nois i noies, se'n van lesionar 27.045. I d'aquestes 27.045 lesions van hi haver això tan popular que corre el lligament creuat anterior, 1.400 lligaments creuats anteriors.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Lo que fa la Mutualitat de Futbolistes Espanyols és únic centro al món.
1: Bé, de tots aquests jugadors més coneguts que han passat per les teves mans, quina o quines han estat les intervencions més complexes o més complicades que més t'han fet patir i que recordes?
0: Home, jo sempre dic una de les que realment m'ha fet patir molt va ser el Miguel Ángel Benítez quan es va lesionar al camp de l'Atlètic de Madrid, que va fer pràcticament com una luxació de genoll i, clar, va fer una lesió de les estructures del genoll com és el lligament lateral inter, el creuat anterior, el creuat posterior, menisc inter, menisc extern, fractura de la meseta tibial externa i, a més, va fer una lesió de l'artèria poplítea, que aquest és, pues, es donarà molt, molt, molt en cuidado. Mm. Vam tindre molta sort, el vam deixar un parell de mesos, Se va fer la lesió, si la memòria no em falla, al mes de febrer, i a l'abril li van poder operar els lligaments, i un any i mig així després se'n va anar a jugar a Paraguai, i amb l'Olímpia de Paraguai l'any següent va jugar a la final intercontinental a Tòquio contra el Real Madrid. Real Madrid 2, Olímpia 1.
1: Bé, escolta, els companys d'un nou programa que ha arrencat aquesta temporada aquí a Ràdio 4, que es diu La Tàctica, que va just després del matí de Ràdio 4, que s'emet d'una a dues del migdia, diu que avui parlaran de la tornada a la rutina i d'exercici i que se centraran sobretot en el Pilates. I ara em demanen, diu, pregunta-li, home, al doctor Cugat, què pensa del Pilates. Què en penses d'això, doctor?
0: Home, jo crec que és una gamma d'exercicis que van bé per cuidar el cos, jo crec que van molt bé. El Pilates està molt bé i altres exercicis.
1: N'has fet mai tu de Pilates o no?
0: No.
1: I el recomanes en general o tampoc?
0: Home, jo sí, el que recomano moltes vegades, com jo toco molt genoll i músculs i tendons, pues, la manera d'estirar, la manera de potenciar, i per això pues, hi ha uns exercicis que, bueno, diríem que també hi són al Pilates, però el Pilates és una mica més genèric, jo sempre els demano una forma més específica que tenen que fer per a un lligament creuat, per a un menís, per a un cartílag, etc. Com hem de treballar el genoll, com s'ha de treballar per el turmell, etc. Però vaja, és un exercici i, com deia abans, una de les coses que tenim que fer és exercici, a caminar i fer una gamma, ja sigui Pilates, ja sigui el que sigui, la piscina, en fi, hi ha molts exercicis que van bé pel cos humà.
1: Quin exercici fas tu cada dia? Com ho fas tu, això?
0: Jo el que miro és, per exemple, a caminar.
1: Caminar?
0: A caminar, sí, a caminar, i a la nit, quan arribo a casa, pues, una mica de bicicleta, 10 minutets, 15 minuts de bicicleta. I l'altre, el que m'agrada és a caminar.
1: Quanta estona camines? O quants quilòmetres fas?
0: Pues ahir em vaig fer 3 i pico, poc. Este fi de setmana, 2-3 que he fet a les Terres de l'Ebre, pues feia cap als 9 quilòmetres.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però els feia dins de... a caminar per terra, o sigui, per camins de terra, allí on tinc jo pues, el reducte aquest que dia de palmeres, oliveres, i que fa com una mica de muntanya, que has de pujar, has de baixar. Em dedicava pues, a regar palmeres, que normalment pues, totes van amb tubos, se les rega totes, i les oliveres, però sempre hi ha alguna que necessita més aigua que una altra. Jo llavors agafava un cubell, 8 o 10 litros, i anava amunt, avall, amunt, fent una mica d'exercici.
1: I allà baix l'aire és més sa, doctor Cugat. No fotem a Barcelona. Em val la pena a mi caminar per Barcelona? Perquè potser arreglaré una cosa però n'espatllaré una altra. No es pot respirar,
0: sí,
1: això.
0: Sí, jo ja he comentat moltes vegades, clar, que si l'aire pues, està una mica contaminat, Barcelona pues, no és massa bo. Molts cotxes, molts motos... Allà, la veritat... tenia l'altre dia un amic, em va dir, escolta, com és que estàs aquí al Perelló, en aquesta zona, tu? Dic, mira, i quan es va fer de nit, va veure la tranquil·litat que hi havia, i diu, ara t'entenc perquè no te'n vas a la Costa Brava. Dic, no, hi ha que respectar-ho, tota la Costa Brava és meravellosa, tot el que tu vulguis. Dic, però aquí, mira, a la nit estic sol, estava amb la meva senyora sols, anar al carrer... sopant junts, veient com la lluna anava pujant, o sigui, i tot fosc, però un soroll, un airet fresquet, perquè allí fa una mica més de fresca que no a baix, al nivell del mar. Perquè estic estic al Perelló, i una mica sobre una muntanya.
1: I no tanta humitat, que s'agraeix, també. No. Això de la costa a costa no es pot aguantar.
0: Sí, allò és bastant sec, És el poble de la Mel.
1: Sí, senyor, el Perelló. El poble t'agrada la Mel o no?
0: Molt.
1: Sí.
0: Molt.
1: De romaní, de romer, que diuen a Lleida.
0: De romer, del que faci falta. Tota. Per mi tot és bona, la mel. Ah. Quan és mel, mel natural, que normalment... Pues,
1: t'anava a dir que n'hi ha molta de manipulada, ara, eh? Que hi posen molt sucrot, sí, en molts casos.
0: Sí, però allí normalment hi ha moltes cases que em fan i realment, pues, és una mel...
1: D'aquella de tota la vida.
0: Autèntica.
1: I sí, la bresca, sí. La bresca l'has tastat, suposo, més que jo.
0: Sí, sí, però no m'acaba d'agradar massa.
1: No, no et fa gràcia, allò? Quan és blanca, blanca, blanca.
0: Sí, sí, però no... No m'agrada que hi hagi aquell residu que sempre flota després en el got.
1: Escolta, aquest estiu llegia una entrevista que et van fer al diari Ara. El titular era aquest. Diu, el meu casament va acabar amb 300 persones refugiades dins una casa en obres. Quants anys fa d'això i què va passar, doctor?
0: Pues mira, n'ha fet 50. N'ha fet, ara en juliol.
1: Felicitats també.
0: Gràcies, gràcies. 50 anys, 50. Pues va passar que ens vam casar a la tarda, això va ser aquí a Polinyà del Vallès, a casa als meus sogres, i, bueno, tenien una casa i van decidir fer-ne una de més grossa, que és la que hi ha ara, la que tenim ara, i es va començar a posar fosc, i ja estàvem casats, havíem anat cap a casa, a fer el banquet allí i, bueno, va començar a caure una quantitat d'aigua. El jardí, la gespa, es va confondre amb la piscina. Ah. Sortia, la piscina estava a tope, va sobreixir. La gespa semblava que era la piscina perquè estava ple d'aigua. Allí van caure els gots, culleres, culleretes, va caure de tot.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va ser un autèntic drama.
1: Ja, però...
0: Però després es va idear la manera, com estàvem fent obres en aquella casa, estàvem fent, vaja, pues es va idear posar uns taulons i allí pues, uns totxos per poder estar sentats i van muntar la taula, tots els camarers, i allí dins, bueno, va ser una manera de que la gent se'n recordi de que aquell dia es van mullar tots.
1: Ja, però diu que porta sort que plogui el dia de la teva boda. I a tu no t'ha anat malament, això, doctor?
0: No, la veritat no. Estic fent el que m'agrada, treballar, i ja dic, i tinc també una il·lusió, a part del treball, la investigació, els viatges que faig arreu del món, després també aquest reducte que tinc allà al Baix Ebre, pues de les palmeres, m'agrada. Ara mateix pues, hem estat plantant i m'agrada veure-ho i m'agrada putinejar una mica. O sigui, tot una miqueta.
1: Les arrels no es perden ni s'han de perdre mai, doctor.
0: Oh, mai.
1: Estem d'acord amb això.
0: Totalment d'acord. Jo sóc del Baix Ebre, sóc allí del Delta i sempre ho he dit. Jo vinc de pagesos, hi ha molts pacients quan, escolti, què, demà operarem aquest lligament o operarem aquest genoll? Sí, sí. I vostè què tal, no opera? Sí, jo, miri, jo sóc pagès, treballo de pagès i a ratos lliures opero genolls. Escolti, com m'ho diu? Fer la broma aquesta.
1: Pep Guardiola sempre diu de tu que abans de metge ets persona.
0: Home, jo crec que tenim que ser persones. A mi crec que és allò que jo a molts pacients els dic, miri, vostè té això, però ara ho tinc jo, deixem 5 minuts que ho tinc jo. A veure, amb què em faria jo? Això. Doncs jo li faria això. I així crec que és la forma, perquè la medicina és complexa, et pots equivocar, i pensa sempre que el que vas a fer t'ho faries tu.
1: Ah, 50 anys, 50 anys de casat, dius, aquest juliol, amb la Montse, tota la vida amb la mateixa, sí, doctor.
0: Sí, la mateixa. No he tingut temps de canviar.
1: Ja. Ah, és per això, perquè no has tingut temps.
0: No he tingut temps de canviar.
1: No, però quina és la clau de l'èxit? Perquè l'altre dia, per exemple, parlàvem un dels col·laboradors habituals d'aquesta temporada del matí de Ràdio 4, és l'Antoni Bolinches, el psicòleg, i diu, no estem fets, deia el Bolinches, diu, no estem fets per viure amb una mateixa parella tota la vida, i també va dir, per exemple, diu, només el 10% dels que s'aparellen quan tenen 20 anys arriben a celebrar les bodes d'or. Diu que no estem fets per estar tota la vida amb una mateixa parella.
0: Sí,
1: què ens pot recomanar en aquest sentit?
0: Home, jo el que crec és que he de tindre en la vida molta paciència, Perquè dos maneres de pensar a vegades són algo diferents entre un matrimoni, però sobretot jo crec que el més important és el respecte amb la persona que tu estàs vivint. Respecte.
1: Per què es perd tant el respecte, doctor?
0: Pues no ho sé. Jo és una cosa que ho he intentat posar sempre en pràctica. I per què? Perquè la meva mare, en pau descansa, quan jo vaig venir a Barcelona quan tenia 15 anys, em va dir tres conceptes, tres paraules que les porto sempre al meu cervell. Treballa, no digues mai una mentida i respecta a tothom. Aquestes eren les tres paraules que em va dir, frases que em va dir la meva mare. I sempre les recordaré. Mentre jo tingui una bona consciència, això ho vaig caçar molt bé el primer dia que m'ho va dir i ho he posat en pràctica. I no m'ha anat malament. A més, els consells de mare són els millors que hi ha.
1: I tant. I s'han de tenir en compte de per vida. Sí o sí.
0: Exacte, exacte.
1: I tot el que ens pot aconsellar gent gran, que són els que realment tenen anys d'experiència en aquesta vida, gent gran a la que sovint, massa sovint, es menysté ara mateix.
0: Exacte, sí, sí. No, no, se la té que escoltar. L'experiència a la vida és un grau, diuen. I jo crec que és veritat. Hauríem d'escoltar més a la gent gran.
1: Sí, senyor, sí, senyor. També es nota els que tenim arrels de comarques, Hi ha alguna cosa diferent aquí. O no?
0: Pues sí, sí, sí, sí. Bueno, és que quan tu neixes, el teu perimundo, el teu món que t'està rodejant, o sigui, tu ne vas menjant i bevent d'aquest aire, diríem, tot el que les persones grans veus que fan, pues, fem una mica com aquell mono de repetició, que anem adquirint pues, gestos, maneres de fer, maneres de menjar, maneres de treballar, etc etc. Et va influenciant aquest fenotip. Sí, sí.
1: Mira, els oients ens truquen, ens escriuen missatges també i ens diuen, hi ha molts futbolistes, diu, que van arribar a pensar el seu dia que no tornarien a jugar i que gràcies al doctor Cugat van tornar a jugar. Diu, ara no recordo noms, diu, pregunta-li a ell.
0: Home, quan un se lesiona, doncs, lògicament li cau el món a sobre. Tots els futbolistes, quan se lesionen, hi ha una part física, que és la que fan ells, que es lesionen, però després hi ha la part psíquica. I aquesta, hi ha gent que normalment a tothom toca. A uns més fluixet i a uns altres més fort. Llavors, pues, hi ha una forma que els tens que ajudar. I com se'ls ajuda? Parlant-los i que ho entenguin, parlar el seu vocabulari, no el vocabulari metge, sinó hem de baixar a la plaça i sapiguer torejar. Bé, i això es pot ajudar.
1: La Marta, de Terrassa, un altre oient, diu, escolta, el doctor Cugat és qui millor toca, té unes mans d'or, el tema dels genolls. Diu, és el millor.
0: No, millor... Jo crec que hi ha molta gent. El que passa que jo he tingut una gran sort en aquesta vida, que he tingut uns grans mestres clínics. Grans mestres.
1: Ja, ho toques bé, segur. Ho toques molt bé. Aleshores, aquesta oient ens demana, diu, consells. Diu, perquè tots, la majoria, diu, acabem tarats del tema del genoll, acabem amb pròtesi, més les dones potser que els homes, però en qualsevol cas, què pot recomanar tant als homes com a les dones, diguéssim? Es pot prevenir, es pot evitar això d'alguna manera?
0: Sí, sí. Almenys, si no previndre, retrasar-ho. Això què vol dir? Que nosaltres hem de mirar de no tindre un sobrepès, com diem abans. Fer un exercici. Els genolls necessiten tindre una massa muscular a la cuixa bona, el quàdriceps. Per què? Perquè el quàdriceps és un element anatòmic que controla, col·labora, ajuda, protegeix tots els elements dins el genoll. Digues el cartílag, digues els meniscos, els lligaments, la sinovial, tot això, el cartílag, tot això ajuda a la protecció. D'aquí que és bo sentar-te en una taula, en una cadira, i poder doblegar, estirar bé el genoll, que cada dia que el mantinguéssim actiu, perquè el moviment del cartílag, una mica bicicleta, per exemple, perquè quan el genoll se va movent, el líquid sinovial va ajudant a la nutrició i aquesta activitat a l'os també li va bé. No es queda tan tou, diríem, que això passa més a les senyores que no als homes. Però és bo fer una mica d'exercici, potenciar una mica el quàdriceps. Bellugar, ja dic, el genoll amb la bicicleta, a caminar una mica, no fumar, no fumar, no fumar.
1: No has fumat mai, tu, ni un cigarret?
0: Mai.
1: Mai de la vida?
0: Mai, mai. Me sembla que quan era petit ho vaig provar un dia i aquella fum em va intoxicar i mai més.
1: Quina sort.
0: Mai més.
1: Quina sort, doctor Cugat.
0: Ni una cigarreta he fet, mai. No, no l'he acabat, O sigui, ho vaig provar i vaig dir, això no és bo.
1: No, no.
0: I a més, no és bo perquè simplement és una lògica. A part de la nicotina, el fum, si tu te'l tragues, allò va al pulmó.
1: I tant.
0: I allò, el pulmó, el que dèiem abans, hem d'estar respirant un aire ben oxigenat, un aire limpio.
1: Ja.
0: Un aire que vull anar amb un bosc i realment te dones compte que no està, que està net l'ambient.
1: Ah.
0: Que tu mires a la nit des d'un poble, mires el cel i veus les estrelles molt, molt bé. En una ciutat ja no veus tan bé. O sigui, mirar de cuidar no només el genoll, cuidar el pulmó, cuidar el cor. O sigui, és cuidar tot. Ja, i més endavant jo crec que vindran coses o ja estem veient que hi ha una sèrie de substàncies que ara aquí no hi podem entrar i no sóc especialista, però sí que m'he donat compte que les cèl·lules tenim un element que és una organel·la que es diu mitocòndria. I realment les cèl·lules, quan realment no hi ha una bona dieta alimentícia, quan no hi ha un bon exercici, aquestes organel·les se degraden i arriben a morir. I això pues, fa també que les cèl·lules vagin morint i és una part de l'envelliment. Això potser d'aquí uns anys es trobarà la manera de poder actuar. Però tot això és que una bona dieta, descansar, un bon exercici...
1: Una bona dieta, que... una bona dieta, què vol dir? Què menges tu, doctor Cugat?
0: Pues verdures, fruita, menjar una mica de peix, una mica de carn, no mas, no passar, no passar-nos massa. I no menjar massa a la nit, anar a sopar a la nit i després al llit no va massa bé. I sempre mirar que el pes el controlem. Això una bàscula costa molt poquet. Però beure, anar molt en cuidado amb alcohol, molt en cuidado, beure molta aigua, que aclara la vista, diuen, i després, ja dic, pues, verdures. A mi m'agrada molt la verdura.
1: Anar en compte amb l'alcohol, no fas cap cervesa, tu? Ni cap gin tònic, ni cap rom amb cola?
0: No, sí, sí, cervesa sí. Cervesa, i la cervesa amb llimona, això m'agrada, Aquí es diu cervesa amb llimona i el Delta de l'Ebre o el Baix Ebre es diu xampú.
1: Sí, ja ho sé.
0: Xampú.
1: Sí, i a Ponent també, un xampú.
0: Sí, exacte.
1: Sí, sí.
0: Pues, això sí, que em bec no massa, però sí. I també es pot prendre pues, una mica de vi, també.
1: Jo tinc un problema amb tu, Ramon Cugat. Que hi estic tan a gust, la teva cap de premsa em matarà. Ja fa mitja hora que està dient acabeu que té consulta, que clar, no pares mai. Tens una consulta esperant, sí. una visita.
0: No, però sí, tinc visites, però bueno, normalment saben que jo sempre vaig tard.
1: Jo també sóc com tu. Vaig allargant.
0: No vaig mai.
1: Jo no me'n cansaria mai de parlar amb tu, perquè n'aprenc molt, t'ho dic en sèrio, T'admirem molt, els del matí de Ràdio 4.
0: Sí?
1: Doctor Cugat.
0: Gràcies, home.
1: Estem molt
0: però
1: a gust.
0: Ja dic, jo sóc un pagès, home, sóc un pagès, jo.
1: Potser per això. Escolta, segurament potser, també sí. És per això que t'admirem tant i en saps, n'aprenem. Sí?
0: Bueno, intento saber cosetes, eh? Perquè la medicina és molt difícil, molt difícil.
1: Sí, noi.
0: Jo sí que estic llegint, estudiant molt, això que dèiem ara, de la mitocòndria, perquè tinc un amic xinès que ell treballa a Austràlia, és un investigador, i passem moltes vegades, passem ratos xerrant, i per on va el món, per on va la medicina, com va aquí, com va allà, i també doncs, a mi realment m'agrada treballar, o sigui, estar molt, passar ratos amb ell, amb el Minghauseng. Eh? És un nombre xinès, xinès 100%. Eh?
1: Ai, doctor Ramon Cugat, fins quan vulguis. Jo t'aniré demanant de tant en tant, perquè és que ja t'ho dic.
0: Lo que vulguis.
1: M'encanta i agrades molt als oients, i al final aquí volem fer el que agrada als oients, tu, perquè volem audiència. Només faltaria.
0: Bueno, molts saludos a tots els oients, molts saludos.
1: Gràcies a tu, Ramon.
0: I com veieu, sóc una persona molt normaleta.
1: En volem més normaleta. Com tu. En aquests mons de Déu falta més gent com tu, més eminències com tu i més persones com tu. Ramon Cugat, de veritat, fundador de l'Institut Cugat. Gràcies a gent com tu, ho farem tot bo.
0: Gràcies a vosaltres i a tots els que ens estan escoltant arreu de Catalunya.
1: Doctor Cugat.
0: Una forta abraçada a tothom.
1: Igualment, home. Una abraçada gran i fins molt aviat. Que vagi bé. Merci, doctor.
0: Gràcies. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau.
1: 4 minuts i 3 quarts de 12. Ole, ole. Què passa, Jordi Vila? Alguna pregunta pel doctor Cugat i em has dit no.
2: Perquè estava escoltant molt atentament i m'he apuntat, escolta, 50 anys, tota la vida amb la mateixa parella, el secret, el respecte. No diguis mai una mentida, eh? Un home que treballa incansablement, que només dorm 3 hores, no? Que...
1: No, més 6-7, ha dit.
2: 6-7, sí, 6-7, però...
1: 3 es va publicar, sí. Que aquí s'ha de contrastar tot,
2: i
1: sempre.
2: I ens diuen els experts que hem de dormir molt, no? El secret de Leo Messi, per exemple,
1: és
2: que dorm molt, no? Hem de dormir més. I, és clar, tot això també li podem preguntar a l'Eric Harley. Tenia ganes de veure l'Eric Harley.
1: Un altre de bo, eh? Eric Harley. Quants seguidors tens, diu, a les xarxes socials? Una animalada.
3: Segurament menys que el doctor Cugat, la veritat, perquè és tot una eminència. No ho sé. A xarxes socials em penso que són 700.000
1: persones. 700.000 persones et segueixen?
3: Sí.
1: Alguna cosa fas molt bé.
3: Doncs no ho sé. Crec que dir la veritat i ser honest, com el doctor
1: Cugat.
3: Mira,
1: com el doctor Cugat. Sí,
3: tot i que jo intento dormir més, també us ho dic ara.
1: Quantes hores dorms?
3: Doncs jo, si dormo 7 hores, ja estic feliç de la vida.
1: Amb 7 hores en tens prou?
3: Amb 7 hores no en tinc prou, però ja puc funcionar.
1: Ja pots funcionar. Menys de 7 no
3: vas. Quan dormiu vosaltres? Perquè, clar, diuen que això és 8, no. Ara han dit que són 9, jo ja em passaré la meitat del dia dormint.
1: El Jordi i jo no arribarem a Nadal.
2: Home, doncs, és veritat que jo hauria de dormir més. Unes 6 hores, però s'hauria de dormir més.
3: Bueno,
2: sí,
3: com
2: sí,
3: a mínim
2: sí.
3: Dormim més que la presidenta del Japó, que va dir que dormia 3 hores i, clar, així va, el Japó, últimament, la veritat.
1: Ja. Yeah. Com estàs?
2: També t'haig de dir que hem recuperat molt aquest estiu, eh?
3: Sí, no? S'ha pogut descansar sí, i ara que ve una mica més la fresca també podrem descansar una miqueta més.
1: Aquí, mira, m'han posat... No segueixo mai els guions.
3: M'agrada, eh? M'agrada que te'ls passis per l'Arc del Triomf, que per això estan els Arcs del
1: Triomf. Mira, ara llegiré. Un pernil gegant, una dent de 5 metres, una paella, una piscina. Què ens ha passat amb les rotondes en aquest país? Avui intentarem entendre-ho amb un home que s'ha recorregut a Espanya buscant-ne les més delirants. Ens acompanya l'urbanista Eric Harley. Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: A veure, t'ho juro que no m'ho he mirat abans, eh?
2: No,
1: Eric,
2: està molt bé. No, l'Eric Harley
1: què ens passa amb les rotondes? Primera pregunta. Què passa amb les rotondes?
3: Que ens hem tornat lelos. Hem trobat a les rotondes un lloc perfecte per posar-hi qualsevol cosa. Jo no sé si sabeu que és com una espècie de forat negre on hi cap qualsevol cosa, des d'una pata de jamón a una mola, o sigui, un dent. De fet, a les rotondes tenim els millors monuments de tota Espanya. Precisament, una dent gegant és el primer monument del món dedicat als dentistes, i el tenim a Múrcia. La rotonda més gran de tota Espanya la tenim a Terrassa, per exemple, que és el monument de la dona treballadora.
1: La més gran de tot l'estat és...
3: La que té més alçada. Ja sabeu que en això de les rotondes, de vegades el tamany també importa,
1: yeah.
3: I el tenim aquí a Catalunya, també.
2: I Xavi, hem de recordar a la nostra audiència que l'Eric Harley és el promotor d'aquest moviment, que es diu el Por Mis Huevismo, que és un moviment, una barreja de moviment artístic, que es dedica a denunciar amb humor, sàtira i rigor els casos de corrupció, especulació immobiliària, malbaratament públic i pífies constructives, que fa molta falta, no?
3: Fa
2: aquesta
3: molta
2: mirada
3: falta.
2: Crítica.
3: La denúncia, i aquí, però aquí a Ràdio 4 ja la coneixem, la denúncia, la crítica, tenir un sentit crític a la vida no sempre és fàcil, però afortunadament a la ràdio pública sempre tenim aquesta voluntat d'ajudar la societat i també obrir portes per poder generar aquest tipus de debat. O sigui,
2: home, et vam poder escoltar fa dues temporades a l'entrellat de Samantha Villar, a la primera temporada, com a col·laborador habitual.
3: Avui sortim també.
2: Desgranant aquesta cada setmana una d'aquestes pífies.
3: Exacte, sí, és una mica la meva casa. Molt feliç de trobar antics companys i de compartir avui aquest minutets amb vosaltres.
1: Quines són les pífies més grosses, més bèsties, que et venen al cap?
3: De tot l'estat espanyol? Uf, moltes, eh?
1: També i sobretot de Catalunya, si pot ser de les que ens puguin resultar més familiars, però vaja, d'on vulguis.
3: Home, la més propera, diguem, que sigui molt més gran, molt megalòmana, seria el Fòrum Mundial de les Cultures, no sé si us en recordeu.
2: I vaig treballar-hi.
3: I vas treballar?
2: Sí, sí. Bueno, m'ho vaig passar pipa, a l'Speaker's Corner.
1: I què? Explica.
3: Hòstia, va ser una autèntica barrabassada, perquè clar, pensem que va costar dues vegades més que les Olimpíades, i van anar a la meitat de les persones, no? Encara va ser, i va ser una estratègia immobiliària que va ser l'argumentació fictícia per poder justificar una barrera arquitectònica que separa les dues zones de Barcelona amb el PIB més diferenciat, que estem parlant de la mina, amb el 22 arroba. O sigui, no és qualsevol tonteria. I si ara hi anem, el que trobarem doncs, és un autèntic desert immobiliari i molta gent que no és d'aquí. Doncs estem parlant de russos rics que compren edificis per especular, el qual ja sabeu que també és un gran problema que tenim a aquesta ciutat, no? L'accés a l'habitatge i l'especulació immobiliària.
1: Bé, parla'ns una mica més d'aquesta paraula que has inventat, aquest por mis huevismo.
3: Podem traduir-lo al català, si voleu, el per meus collonisme. Tot i que
1: pels meus collons.
3: Exacte, sí. Però clar, li hem de ficar l'isme perquè sigui un moviment artístic.
1: Yeah.
3: Doncs és una paraulota que a mi m'ha ajudat una mica per poder apropar aquelles persones que potser no estan interessades en l'urbanisme, la transformació arquitectònica de la ciutat, fer-ho horitzontal, fer-ho planer, perquè la gent accedeixi a aquest tipus d'històries des del salseo, no? Sempre dic que darrere d'una façana sempre hi ha una molt bona història i normalment són unes històries amb molts calerons que passen de pressupost i això a la gent també li interessa moltíssim, sobretot quan es tracta d'obres públiques.
2: I Eric, tu dius una cosa bastant demolidora, hem de curar les nostres ciutats amb massa alegria. Qui decideix aquestes coses? A veure...
3: Pues qui les decideix? Normalment les persones que hem votat i normalment són persones que no tenen els coneixements suficients com per triar les rotondes, no? O sigui, jo també tinc una formació artística, vaig estudiar Belles Arts i em fa molt mal a l'ànima pensar que em decorem la ciutat sense tenir en compte aquelles persones que han estudiat Història de l'Art, aquelles persones que potser no tenen ningun tipus de vinculació amb els artistes o que fins i tot no han entrat en una galeria mai, no? Penseu que les rotondes també ocupen el centre de les perspectives urbanes i seria desitjable que tinguem en compte també el teixit cultural del nostre país, que és meravellós per poder triar aquestes coses, no només qui és el promotor de torn i qui se l'emporta cap a la butxaca.
1: Va, por mis huevismo, darrere aquesta conya, diguéssim, hi ha temes molt seriosos aquí també, aeroports sense avions, auditoris buits, museus sense obres, urbanitzacions a mig fer... T'ha trinxat, això!
3: Com que està trinxat? A què et refereixes?
1: A aquests mons de Déu que ens toquen viure.
3: Sí, bueno, és la conseqüència també de construir amb massa alegria i pensar que la destrucció...
1: Tot això. Què fots, Villanueva?
4: Estic servint aigua freixa.
1: Home, ja, però no cal arrossegar els micròfons com
4: no,
1: si...
4: No, no és el micròfon, és l'aigua.
1: D'acord.
4: L'aigua, he fet així...
1: No moguis, no vaig
3: bueno,
1: només
3: és una metàfora perfecta perquè arrosseguem, lamentablement, moltes problemàtiques del segle passat. Què et sembla?
4: Quina convidat, molt bé, meravellós.
1: Té més audiència que tu, aquest, eh?
4: Home, clar, home, això és guapo, també.
3: No és important l'audiència, sinó també el missatge.
4: Clara, freixes...
1: Sí, però missatge sense audiència...
3: No arriba.
1: No arriba ningú.
3: La gràcia és combinar les dues coses per fer cavall o ganador.
1: És a dir, si és servei públic, si no hi ha audiència, nen, ja pots
3: també
1: es predicar...
3: construeixen, a poc a poc, eh? De mica en mica s'omple la pica, sí, que home, a Catalunya però... tenim unes dites meravelloses.
1: Sí, sí, ja, però aguanta sense audiència. Si tens un forn i no vens cap croissant, què faràs?
3: Menjar-te'ls tu. Si no tens gana, clar, tens un problema.
4: Freixes m'agrada molt. Eh? M'agrada molt, aquest convidat és molt ràpid.
1: És bo. Mira, home, 700.000 seguidors, alguna cosa bona fa, aquest xiquet.
4: Sí, algú.
3: No tots són els números, eh?
2: L'Eric Harley és dels que...
3: Jo, fa molts anys que tinc 25.
1: Que ja, ets dels que no diu l'edat.
3: Jo tinc 25 anys des de fa molts anys i soc molt
4: feliç. Tu també els tens, Freixas, 25.
3: Clar, sí, tots clar. Els tenim. Jo en tinc 33, l'edat de Cristo.
1: Ah, mira, com el Pau de Pons.
3: Què et sembla?
1: Tots els que en teniu 33 triomfeu en
4: són
1: aquesta
4: llestos,
1: vida.
4: I són llestos i estan al millor moment de la seva vida.
2: I l'Eri Harley és dels que diu que té una relació gairebé emocional amb el totxo. Per què quan no sabem què fem l'economia tornem a construir? A veure...
3: Home, és una cosa que no cal explicar gaire, no? O sigui, sempre tenim aquesta disjuntiva a la que quan no sabem què fer amb l'economia invertim en habitatge, però no invertir, sinó especular, no? Ja sabeu que tenim una crisi d'accés habitacional molt loca i els poders fàctics no paren d'explicar-nos que el que necessitem és construir més i en realitat el que necessitem és assegurar-nos que la gent accedeixi a aquests pisos.
1: Niño Becerra diu que si no fem noves ciutats aquí no s'arreglarà el tema de l'habitatge.
3: Jo penso que si no traiem tots els pisos que estan en el sector turístic, tampoc ho arreglarem.
1: Ja.
4: Hi ha molt pis buit, Freixas. I quantes segones residències estan tancades? Perquè no tothom ha de viure a Barcelona, Xavi.
3: I quants pisos estan utilitzant-se com si fossin hotels, no? Que per algú existeixen els hotels. El que no volen moltes vegades els veïns és que se'ls molesti, per exemple, maleta cap a dalt, festa...
4: La Barcelona diu que s'acaba, no? Que treuen les exigències.
3: Bueno, ja sabeu que aquestes promeses que es fan fora del que és la teva espai de governança, no? Si l'any que ve hi ha eleccions i no és el mateix partit, doncs ja veurem aquesta promesa si es compleix.
4: Això com en els tribunals, Freixas. La gent que té exigències turístiques ho vol portar als tribunals perquè diuen que han invertit i no sé què. Acabarà un jutge decidint això, perquè els polítics no s'hi voldran mullar.
3: Ai, els jutges, de vegades no sempre decideixen de forma correcta.
4: Això segur.
2: I, escolta, Eric, hem après alguna cosa de la bombolla immobiliària?
3: Sí.
2: O estem tornant a cometre els mateixos errors? A veure, no, després d'escoltar-te, no? Hi ha gent com tu que és molt crítica, no sé si hem pres nota d'això o...
3: Home, penseu, per exemple, amb el Núñez, no? Ara són una mica més dissimulats. Ja no et fan aquestes pifiades que feien, però continuen una mica fent lo mateix. El que passa és que intenten... O sigui, no tenen tanta poca vergonya com tenien abans, lo qual sempre és un bon motiu perquè veuen que no, ja no és l'Espanya de los sobres, la dejamos atrás, lo qual és una cosa també que hem de celebrar, però encara tenim molta feina per davant i hem de mirar el futur amb optimisme, perquè si no, si perdem aquesta idea, la veritat és que està Barcelona i tot Catalunya, doncs ens n'anem una mica de pífia.
4: El president Núñez va estar a la presó, Freixas, per suborns i coses d'aquestes.
2: I parlant de construcció, tenim un enorme problema d'accés a l'habitatge, ja fa anys, malauradament. Com pot ser que construïm tant i alhora sigui tan difícil trobar un lloc per viure? Aquesta gran contradicció.
3: Bueno, de fet, sí, o sigui, una de les coses que sempre t'argumenten és que la llei de la demanda i l'oferta, no, és al final, si construeixes més, baixen els preus, però això no té cap tipus de sentit perquè hi ha pobles on la població ha baixat i els preus continuen pujant, per tant, això es desmunta per si mateix. El que passa, a més, és que l'obra nova que es fa és per habitatge de luxe. El que no pot ser és que tu facis una construcció nova amb uns materials que, la veritat, és que són una mica normalets i que el pis et surti a 600.000 euros a la unitat. No sé quina és la família de classe mitjana catalana que es pot permetre a Tocateja pagar un pis de 600.000 euros.
2: I realment és possible poder acabar amb els especuladors? Això és possible? O...
3: Sí.
2: O és una quimera? Sempre es diu,
3: no.
2: Però...
3: Les quimeres són possibles sempre i quan les persones que tenim veu i les persones que tenim un micròfon a davant siguem conscients de que tenim una gran responsabilitat, sobretot amb la ciutadania, i que potser nosaltres tenim la gran sort d'accedir a un habitatge, però no totes les persones que viuen en aquesta ciutat i en aquest país, i els hi devem lluitar perquè tothom tingui aquest dret constitucional institucional, número 47, de l'accés a l'habitatge garantit.
1: Bé, mira els oients. Per exemple, el David diu, és boníssim aquest nen. Diu, el segueixo, aquest deu ser més gran que tu, per si tu, nen. El segueixo a Instagram, explica històries de monuments històrics de Catalunya molt interessants. Diu, demana-li alguna de molt curiosa o preferida que tingui.
3: Preferida? A què es deu referir, el David?
1: Doncs no ho sé, llegeixo literalment la pregunta.
3: Doncs mira, recentment he estat molt interessat per al modernisme, perquè ja sabeu que tenim una cosa meravellosa en aquesta ciutat, que és el modernisme, però clar, també m'he enterat que les grans construccions modernistes es van fer perquè aquestes persones que havien fet diners amb l'esclavisme es guanyessin al cel. O sigui, que la preciositat arquitectònica de la nostra ciutat també és com una espècie d'exercici de redempció. Però tenim un edifici que és meravellós, que és patrimoni de la UNESCO, que ja sabeu que és el recinte modernista de Sant Pau, no? L'antic hospital, que darrere encara continuen fent feina, que de fet és una de les poques construccions que es van fer amb diners que no sortien del tràfic de persones, el qual és una cosa que hem de celebrar, també. O sigui que n'hi han de molts colors i en el proper programa que farem a Televisió Espanyola sobre modernisme ho podreu veure a partir del dia 13 d'octubre.
1: A Televisió Espanyola, què vols dir? A la 1 o a la 2CAT?
3: A la 2CAT,
1: home, molt bé.
3: Catalunya.
1: Molt
4: ara,
1: bé.
4: Ara. Quin dia va això? Freixes, sapiguem-ho, jo vull saber-ho.
3: El diumenge, dia el 13 d'octubre, el diumenge, surt... A l'hora no ho sé, això, la veritat, perquè no ho porto jo, però tu poses, et poses les dos cat des de que et llevis fins que te'n vas a dormir i en algun moment sortirem.
4: Bona estratègia, si no la web...
2: És que l'Eri Harley és un urbanista molt eloquent que té una gran, i que té una gran veu, eh? Sempre dius que t'agrada molt tot el fet comunicatiu, expressar-te amb la teva veu.
3: I disfruto molt la ràdio, sí, perquè sí, a més sí. A més és un mitjà que és molt agraït perquè pots venir a treballar en xandall.
1: No, perquè ara veuen per la tele, això ja...
3: Hosti, tu, clar.
1: Això ja no sé si és ràdio, si és tele... No, les càmeres.
3: És que això ja...
1: Una, dues, tres, quatre...
3: El que molava de la ràdio era el xandall.
1: Ja no sé si és estudi de ràdio, plató de televisió...
4: Aquí Freixes s'ha de ser guapo, en aquest programa.
3: Com a mínim, aquí estem ben il·luminats, que hi ha alguns estudis en sala del territori espanyol que no hi ha ni focus, també s'ha
4: de traïr. S'ha de ser guapo i calvo, en aquest programa.
3: Doncs mira, tens una feina que fer, eh? Hem de compartir pentinat.
1: Hem de mirar de fer-ho bé, això, sobretot. Villanueva. També i sobretot, sí senyor, sí senyor. Què dius? Ojo que el cap, veus ara, compte, ja m'estan alertant, el cap del Villanueva a vegades tapa la càmera de l'Eric.
4: Bueno, clar, és que
1: els micròfons estan senyalats, expliqueu-nos-ho.
3: La ràdio és per escoltar-la, també us ho dic ara, eh?
1: Sí, eh que sí?
3: Home, clar que sí.
1: Fa un punt de ràbia, això.
3: Sí, a mi m'empipa, la televisió era una cosa, la ràdio era una cosa, sí, i la ràdio era per escoltar-la mentre feies altres coses. Sí, si no, la nostra capacitat redentiva acaba baixant moltíssim. Estem tots tota l'estona fent scroll, no mirant les xarxes socials i sembla que cada 3 segons necessitem un estímul visual. Clar. Hosti, tu, escolteu, llegiu, penseu...
2: Escolta, Eric, si et féssim alcalde per un moment...
3: Ui, no vull pas,
2: et donem 300.000 euros per transformar una plaça a una rotonda. Què em prohibiries fer i en què em dius que me'ls gasti? A veure...
3: Mira, jo mai no em dedicaré a la política. Vaig fer el pregó de l'Eixample d'aquest estiu, molt content. Ja em van intentar engatussar i estic molt en contra d'això, però si tingués 300.000 euros, primer el que faria és una consulta popular per veure què és el que necessita la gent que viu en aquesta plaça. I sempre passarien per la vegetació per baixar les temperatures. Ja sabeu que aquest estiu hem sofert una borrada d'altes temperatures. Jo he vist que a València hi hem arribat als 43 graus, que es diu molt ràpid, i la vegetació, com sabeu, ens ajuda a respirar millor, a estar més fresquets, i s'ha d'entendre els arbres com infraestructura, no només com a decoració.
2: I de totes les coses que has viscut, quina rotonda haguessis fotut a terra? A veure, només
3: no,
2: veure-la.
3: Jo no sóc ningú per tirar a terra res, però us explicaré una que em va fer molta gràcia, a veure si vosaltres també. A Lleida tenien un alcalde ja fa molts anys que es deia...
1: Antoni Siurana?
3: Siurana, exacte. I hi ha una rotonda que són dos ous molt grans de pedra i està titulada Els ous de Siurana. I em va fer molta gràcia perquè, ja sabeu com es diu aquest moviment, por mis huevismo.
4: A Barcelona teníem els ous de l'alcalde, també, freixes, dos dipòsits de gas.
3: Sí, de Porcioles.
4: De Porcioles,
3: exacte,
4: molt bé.
3: Exacte, la muntanya.
2: Que el por mis huevismo dona nom a un llibre teu, por mis huevismo, rotondes i mamotretos, a més de 200 exemples de tot l'estat. Quan acabem de llegir aquest llibre, amb què ens quedarem?
3: Doncs després encara us quedaran els altres 4 llibres que han vingut després. El Por mis huevismo, Rutes por la España del ladrillo, Rotondas y mamotretos, y Por mis huevismo, de pelotazo en pelotazo, una història d'especulació i futbol.
1: Bé,
3: no s'acaba.
1: No cau res de l'altre món, oients, ara mateix. No parlem del temps perquè no passa res gros ni greu, per sort, ara mateix. Encara plou en algunes comarques, però no, veient el radar no hi ha...
4: Jo he vingut amb paraigua, Freixa, atemorit, i no plou.
1: Mira, de moment quantitat, 62 litres a la quart, 51 a Sant Joan de les Abadesses, 34 a Olot, a Sant Pau de Segúries 27, 26 a Salòria, quota 2.451, Montesquieu 22, Cunit 21 litres, Vilanova i la Geltrú 18, Terrassa 17...
4: No és poquet, no freixes, tu quan saps.
1: És, de moment, la veritat és que...
4: No n'hi havia... No.
1: Hi ha hagut alguna cosa forta cap al nord-est, però vaja...
4: És no n'hi havia per tancar
1: Noi,
4: això no se sap mai.
1: Més val prevenir que curar, diuen, no ho sé.
3: Està bé que plogui, però que no plogui tant de cop i volta, clar.
1: Però vaja, no ho sé, pot tornar a ploure, sí.
4: Avui?
1: Sí, però no sé si...
4: No sé si tant.
1: Si amb la virulència...
2: A partir de les 2 del migdia cauen picat, no? La probabilitat de pluja, han dit?
1: Cauen picat?
2: Bueno, picat no,
1: però... No sé qui ho ha dit, has degut escoltar alguna altra emissora.
2: No, en picat no és veritat. En picat no, però sí que... Que disminueix...
1: El que cau en picat és la temperatura.
2: No, que disminueix molt la probabilitat de pluges.
1: D'aiguats, de pluja, pot ploure fins i tot a l'hora del partit del Barça, però en teoria amb una intensitat inferior, sempre, vaja, no sé que hi hagi alguna sorpresa, sabeu com va això de la meteorologia, sí, que no és una ciència exacta.
3: I
1: no?
3: De la crisi climàtica, que de cop i volta li dona per caure el cel sencer, i a vegades plou com l'Ajuntament de Barcelona fa obres, no? Poc i a lo loco.
4: Més arbres, ha dit el nostre convidat, Freixes?
3: Exacte.
4: Més arbres i menys places dures.
1: Però quins arbres?
4: Ah, sisplau, plataners no, perquè els al·lèrgics estan fets al gorro, freixes. Arbres, doncs que no causin al·lèrgia.
3: Autòctons, que facin ombra. Acàcies, invertir menys en pins, que cremen massa ràpid, ja ho sabeu, i sobretot esponjar els nostres
1: boscos.
3: Sí, noi,
1: perquè van repoblar els boscos amb pins, en lloc de posar-hi el roure i l'alzina de tota la vida, i en altres zones, sobretot cap a les Espanyes, amb eucaliptus, i tot això...
3: Crema massa ràpid. A més, el dels pins és molt interessant, perquè el que van fer va ser utilitzar-ho com una repoblació ràpid, i era la primera fase de tot un programa. La segona fase era esponjar els boscos per ficar més alzines, més vegetació, i més arbust, sobretot, que també...
1: El que és autòcton, no? Exacte. S'ha de respectar, això, el que hi hagi.
4: El que hi hagi, freixes.
1: Que el que passa, clar, volen una cosa ràpida.
4: Per què tenim palmeres a Barcelona?
1: Volen una cosa ràpida.
3: Jo les odio, les palmeres.
4: Per què?
3: No, no, ja ho sé, són insuportables. No fan sombra, no fan ombra, perdó.
1: A mi m'agraden les palmeres. El que no suporto són els plàtans que no plataners. El plataner és la palmera que fa els plàtans a Canàries.
3: I aquests
1: arbres ornamentals se'n diu plàtans, no? Perquè no tenen cap gràcia.
3: Però fan molta ombra molt ràpid.
1: Sí, o molt ràpid, però escupen fulla tot l'estiu. Un dels pòlens més agressius.
3: Exacte.
1: Les arrels terribles.
3: Bueno, ja ho sabeu,
1: l'únic que redueixen la contaminació acústica. Em sembla que és l'única gràcia que tenen.
3: Però l'Ajuntament de Barcelona ja ho han dit, que ho reduiran un 30% la població de plataners.
1: A la Garrotxa, sí que ha picat fort, eh? No, perquè els oients ens informen aquí en directe, fins i tot amb una pedregada important. Sí, sí. Imatges que ens arriben... Que ens arriben ara mateix. Estarem i continuem molt pendents de la informació meteorològica. Ep, calla. No marxis, home. Queda't 2 minuts. Fem una cosa. Sentim les notícies de les 12 i ara tornem en directe al matí de Ràdio 4.
5: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 6 minuts. Comencem la darrera hora d'aquest Pla B. Tenim una darrera hora estupenda. I els dic ara, eh? Hola, Jordi Marca.
2: No plou, eh?
1: No plou, eh?
2: Era jo que ja he dit que no plovia, eh?
1: Sí, sí.
2: Però... És que jo valgo pa tot, eh?
1: Vales pa tot.
2: Ara també d'home del temps.
1: Vols fer una previsió?
2: Podríem fer una previsió.
1: De cara a les properes hores?
2: Bueno, de cara a les properes hores, jo crec que ja anirà baixant.
1: Com anem de borrasques?
2: La borrasca ja està marxant.
1: Sí.
2: Ojo, perquè deien que... I això, és que jo llegeixo molt sobre el temps, eh?
1: Ah, molt bé.
2: Deien que havia de ploure molt, moltíssim.
1: Sí.
2: Ahir van posar les alertes i al final la gent, ai, tanta alerta i no ha plogut. És perquè la borrasca s'ha mogut d'una manera més ràpida de lo que ells esperaven.
1: Ah, sí que has llegit? Perquè sí. Això, efectivament, ho ha explicat. Sí. De fet, hem començat el programa avui amb aquest tall de veu.
2: Clar, sí, han anat molt ràpid i llavors han descarregat el mar.
1: Clar.
2: I per això han arribat a la tarda, perquè de la tarda sí que ja han sortit cap al litoral.
1: Ja, però el mar també plou, eh?
2: També plou.
1: Però és que,
2: sí,
1: clar,
2: no mulles.
1: No ho saps.
2: Bueno, si ho saps, si vas amb barco, sí, eh?
1: Marco,
2: i no, i si plou, no et mulles.
1: Ja.
2: Perquè ja estàs mullat.
1: És veritat.
2: És guai, eh?
1: Bueno, si que et mulles, et continues mullant, no?
2: Tu has anat a la platja alguna vegada i t'has banyat quan plovia?
1: A la piscina m'ha passat això.
2: No, jo he dit piscina. Bueno, o he dit platja.
1: No, però jo t'estic dient que la platja no, però la piscina sí, m'ha passat això.
2: Però tenir piscines de pijo...
1: No, jo no... Era la piscina municipal de Premià de Dalt.
2: Ala!
1: Quan Premià de Dalt tenia piscina municipal.
2: Tenia, ja no en té?
1: Em sembla que no.
2: Li han posat ciment.
1: T'ho juro, la van tapar. Arriba un dia, la van tapar. Va ser una cosa que no hi he entès mai.
2: L'han omplert de ciment.
1: Escolta, ara parlarem amb el Jordi.
2: Vinga,
1: avui de què parlarem amb tu?
2: Avui
1: després
2: parlem una mica... És que no sabia quin tema posar. O sigui, són com diversos temes, però sobretot parlarem de la depressió postvacacional.
1: Ah, és un tema molt original.
2: Que estem ara.
1: Tu estàs deprimit?
2: No. Però vull ajudar a la gent que sí que ho està.
1: Ah, sí, eh?
2: Perquè són molt pesats.
1: Jo crec que tenim sort, nosaltres.
2: Està la penya molt pesada. Hem de començar a treballar. Vinga, home, ja! Treballem ja, hòstia!
1: Bueno, no, sí,
2: no,
1: sí, la gent té ganes de treballar, eh?
2: Sí,
1: bé,
2: sí.
1: Això passarà després. Ara tenim a un convidat, que és un senyor molt important.
2: Ja sé qui és.
1: Sí, que està escoltant-te, dient, però, ¿d'on he ido yo?
2: ¿Dónde me han invitado?
1: ¿Dónde me han invitado?
2: ¿Por qué me invitan a este programa?
1: Fernando Valladares, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando.
3: Hola, buenas noches. Me encanta el sentido del humor. Pues, es fundamental.
1: Hombre, pues tú vives en Madrid, ¿no?
3: Sí, correcto,
1: pues
3: así es.
1: Pues tienes que ir a ver a Jordi Merca, ¿eh?
2: Ah, claro.
1: ¿Cuándo actúas en Madrid?
2: Yo actúo todos los viernes a las 9:30 de la noche en el Palacio de la Prensa.
1: Fíjate.
3: Ah, pues
1: en plena,
3: mira,
1: Gran Vía,
3: pues
1: es la Gran Vía, ¿no?
2: En Callao.
3: Me lo apunto.
1: Venga.
2: Venga.
3: Me lo apunto ya mismo.
1: Sí, porque me imagino que tú también sobreviviste a la EGB, ¿no?
3: Sí, sobreviví, bueno, y con cierto éxito, no me fue mal, la
1: no,
3: verdad.
1: No, la verdad es que no le fue nada mal. Fernando Valladares es doctor en biología, es científico del CSIC, es comunicador, es divulgador científico, tiene un munt de llibres, y no sé si estás muy preocupado por todo lo que está pasando en este momento, ¿no? Salimos, en Cataluña ha sido horroroso el verano con una oleada tras otra oleada de calor, de repente bajan las temperaturas y en Girona, por ejemplo, han bajado de ayer a hoy 21 grados. Es como si hubiese desaparecido el término medio y nos fuésemos de un extremo a otro, ¿no, Fernando?
3: No, es tal cual. Mira, cuando estabais arrancando así con ese punto de humor, digo, hace falta el humor porque si te lo tomas en serio te da algo, ¿no? La verdad es que hemos tenido un verano en el que se han pulverizado muchos récords, ¿no? Seguramente repasaremos alguno, pero todos tenemos en mente los incendios brutales que no se pueden explicar sin las olas de calor, que han sido también brutales, las sequías en el Rin y en el Danubio que han provocado, bueno, crisis económicas, fallos en las centrales nucleares, en fin, o nos reímos un poco o si no...

0: niños humanos que buscan impacto, pero impacto positivo y dejar las cosas mejor de lo que estaban, ¿no? Y por ejemplo, no sé, plazas que se han, bueno, revegetado, pero en realidad no había vegetación ahí. O sea que en realidad es una regeneración más que una revegetación.
1: O sea que hay que apostar por lo de toda la vida, o sea, por poner árboles por todos lados, por construir ciudades que sean consecuentes con ese cambio, porque lo que decíamos, ¿no? Este año, perdón por hablar de Barcelona, pero es el ejemplo que tenemos, que tenemos más cerca. Hemos visto cómo el ayuntamiento se ha visto obligado a preparar toda una serie de espacios para que la gente pudiese ir a refugiarse, ¿no?
0: Pero mira, Barcelona la pongo muchas veces de ejemplo. En algunas cosas ha sido líder, al menos en nuestro país, por ejemplo, con los refugios climáticos. Madrid, que ha ido muy a la zaga en esto, ha empezado este año con unos refugios climáticos que en realidad son, se han diseñado como espacios de ocio, de recreación, incluso de oportunidad de negocio, de vender y beber y disfrutar, y un DJ poniendo música. Cuando la idea de un refugio climático es que tú puedas hacer tu vida en una temperatura fisiológicamente tolerable.
1: Claro.
0: Y el listado, por ejemplo, ha faltado en el caso madrileño y estuvo muy presente en el de Barcelona, un listado que rápidamente en tu aplicación de teléfono podías decir dónde tengo el refugio climático más cerca, que mi hijo a lo mejor ha estado jugando al fútbol a pleno sol y le está dando un golpe de calor. ¿Dónde podemos ir a hacer vida en una temperatura normal? Pues este concepto allí en Barcelona podéis sacar pecho, porque fue de las ciudades primeras en nuestro entorno que lo tuvo muy claro. Y lo mismo te vale un centro comercial, una iglesia o un espacio municipal poder bajar la temperatura corporal y refugiarte de estas olas de calor.
1: Hablabas de los incendios que hemos tenido este año. Es interesante, cada vez pasa lo mismo. Uno ya lleva unos cuantos años haciendo radio y es interesante, Fernando, ver cómo cuando llegan los incendios nos preocupamos por el sotobosque, es decir, por las limpiezas de los bosques, pero hasta que no empieza a quemar, todo el mundo se olvida de eso, ¿no? Pasa un poco con las desalinizadoras cuando tenemos agua. ¿Cómo somos, no?
0: Bueno, esto de los incendios da para mucho. Fíjate si dará que yo, que no soy muy dado a lanzar campañas, he lanzado una campaña de recogida de firmas un poco para todos contra los incendios, para evitar que dejemos de hablar de los incendios cuando más podemos hacer por ellos, que no es en el verano, que ahí lo único que podemos hacer es poner a salvo lo que se pueda. Y los de sexta generación, los incendios últimos, son inextinguibles. Entonces, cuando más se puede hacer en realidad con los incendios es cuando no hay incendios. Es la temporada que va a empezar ahora en octubre y que más o menos hasta abril nos dejará tiempo para pensar, coordinarnos, aprender, colaborar, revisar los fondos, el conocimiento científico. Todo esto hay que hacerlo con una calma que no la tienes durante la temporada de incendios. En la temporada de incendios surgen 46 millones de expertos en incendios, ¿no? Que son todos los españoles y españolas, que todos opinan lo que hay que hacer, y que unos estarán más informados que otros. Y esto hay que canalizarlo en enero, en febrero y demás, ¿no?
1: En los últimos tiempos hemos leído artículos tuyos, te hemos escuchado con Isabel Gemio, por ejemplo, ¿no? Hablando de los incendios de sexta generación. ¿En qué se diferencian los incendios de sexta generación del resto de incendios?
0: Bueno, el término, que algunas personas lo cogen con más énfasis y lo defienden más que otras, en realidad alude a esa característica de estos incendios, que por suerte no todos los incendios que ocurren ahora son todos de sexta generación. También tenemos incendios normales y corrientes, digamos, o de otras generaciones. La característica diferencial es que técnicamente un incendio de estas características, una vez que se desarrolla, no lo podemos extinguir. Lo único que podemos hacer es, como mucho, perimetrarlo un poco, esperar a que cambien las condiciones meteorológicas y en ese momento pues centrar los esfuerzos de extinción. Es tan intenso porque genera su propia célula convectiva. Mira, hoy estoy también muy de conceptos del bachillerato, de la escuela, ¿no? Una célula convectiva es algo tan sencillo como un aire que sube, se enfría y al enfriarse baja.
1: Claro.
0: ¿No? Y estos incendios generan unas células convectivas gigantescas, ¿no? De más de 3 kilómetros, 4 kilómetros de altura. Se ven en esos cumulonimbos que se llaman, o pirocúmulos en realidad, porque ya tienen material de la propia combustión. Se ven a distancia. Esas nubes te están indicando la gran altura, el tamaño que tienen las células convectivas. Y entonces ocurre algo que podríamos llamar efecto fragua, porque en la bajada de ese aire, al enfriarse, oxigena la base del incendio y le da ese efecto que en las fraguas pues acaba alcanzando unas temperaturas capaces de fundir metales. Y ese es un poco el origen de que estos nuevos incendios colosales sean poco menos que imposibles de extinguir, confesados tristemente por los propios técnicos expertos, que España, recordemos, que es líder internacional en técnicas de extinción y de abordaje de los incendios, pero ante esto no hay bombero que sea capaz de ponerle freno. Lo único que podemos hacer es evitar que ocurran o que ocurra lo menos posible, ¿no? La prevención.
1: Y es interesante pensar que la prevención no da votos, ¿no?
0: Exacto. Mira, eso es tal cual, y no solo se aplica a incendios, se aplica
1: a todo.
0: Pues a todo, porque el sistema sanitario, mira, estamos poniendo menos de un 1% de todo el presupuesto de salud en evitar que la gente enferme, cuando podríamos evitar que mucha gente fuera al hospital o tuviera un tratamiento crónico.
1: Claro.
0: Aquí, mi querido amigo, no nos queda otra que referirnos al endiablado sistema socioeconómico que al final entra en unas células, digamos, de círculo vicioso de que solo prima lo que da dinero.
1: Es cierto. O votos.
0: Y prevenir no da dinero.
1: Efectivamente. Es interesante porque estamos viviendo, Fernando, un momento tan contradictorio. Quiero decir, por un lado, esta situación que estamos dibujando se está dando no solo aquí, se está dando en toda Europa, por ejemplo, ¿no? Hicimos un día una conexión múltiple, gracias a los enviados especiales de Radio Nacional, a los corresponsales en Berlín, Francia, Italia, Roma. Y era interesante ver cómo efectivamente la población estaba completamente sobrepasada por las consecuencias de unas temperaturas que no se conocían en esos lugares. Claro. Incluso anécdotas que desde aquí podemos ver casi divertidas, el hecho de que no estaban acostumbrados, por ejemplo, a utilizar desodorante, ¿no? Eso por un lado. Claro, y eso creaba, sobre todo en el transporte público, situaciones un poco desagradables, ¿no?
0: Total.
1: Totalmente. Pero eso lo tenemos por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos resultados electorales como el que como el que conocimos el otro día en Sajonia, donde gana la ultraderecha con promesas electorales que van totalmente en contra de lo que debería ser, con una nueva apuesta por las centrales nucleares. Bueno, un poco todo en esa línea, ¿no? ¿Cómo podemos digerir esta gran contradicción?
0: Bueno, pues un poco el tono de humor que nos ha llevado a arrancar el programa, creo que hay que mantenerlo, un humor saludable, una sarna, una sorna y una ironía que nos permita ver, por otro lado, mirar que este Homo sapiens que presume de serlo, pues ante las situaciones difíciles, históricamente difíciles, sucumbe a la tontería, a la idiotez, a la simplicidad, al populismo, ¿no? La incertidumbre nos lleva a apoyar a las personas que parece que sepan, independientemente de que sepan o no. Tengo una persona que dice algo muy seguro, que en psicología se puede saber, se puede ver en muchos artículos, ¿no? Cuanto más seguro se muestra una persona, normalmente, esto es estadística, habrá excepciones, pero normalmente menos sabe, ¿no? Porque no sabe los límites de su ignorancia. Y la ultraderecha, en Europa y en todos los sitios donde la estamos viendo, el propio Donald Trump, Milei y todos estos personajes, en el fondo hacen gala de una tremenda seguridad. Seguridad en su ignorancia. Y curiosamente, Homo sapiens, en los momentos de duda, de incertidumbre, de cambio, de amenazas, apuesta por estas personas. Es una especie de suicidio casi biológico que solo se puede contrarrestar con cultura y un poco de humor, ¿no?
1: Claro.
0: Sonreírnos de nuestras debilidades, sonreírnos de nuestros, que se llaman sesgos cognitivos como nombre técnico, pero con esta sonrisa ser firmes y decir, vale, pero no vamos a caer en la tentación de un vendedor de crecepelos, ¿no? Sabemos que el pelo, una vez que se va, no crece. Entonces, este señor podrá contarlo como lo cuente, pero esto no es cierto. Y tenemos que ser ahí culturalmente fuertes, ¿no? Y socialmente lo más unidos ante esta locura. Porque nuestra tendencia es ceder a esa marcialidad, a esa autoridad que trasluce pues el mensaje simplista de la ultraderecha. Lo que es triste, históricamente triste, es que la Europa que se prometió aprender de la Segunda Guerra Mundial, está cayendo en los mismos fallos que la llevaron a ella, ¿no?
1: Aquí tenemos un ejemplo tremendo, ¿no? Con el COVID y Miguel Bosé dando lecciones de ciencia, ¿no? Era brutal. Está claro que elegimos mal a nuestros líderes, ¿no?
0: Totalmente, pero entendamos por qué lo hacemos, ¿no? Porque tenemos en el fondo miedo, y en el miedo pues salen nuestros instintos en lugar de salir nuestra cultura. Nuestros miedos no nos han llevado a Marte o a la Luna. miedos no son los que nos han permitido llegar a ser más de 8.000 millones de personas. Es nuestra capacidad de vencer nuestras limitaciones en trabajo, muchas veces en inteligencia colectiva, en colaboración. En tal. Esto es lo que tenemos que hacer un poco contra natura. La natura lo que nos llevaría es hacer disparates individualistas y egoístas. Entonces, cuando hay miedo, aflora nuestra tontería lógica congénita y la tenemos que luchar pues en las academias, en las universidades y en tertulias y en charlas como esta.
1: Claro. Hay un libro tuyo que me encanta, se llama La Recivilización. Planteas que la crisis ambiental nos obliga a replantear la manera como está organizada nuestra sociedad, en definitiva, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Esto ya lo saben?
0: A ver, esto yo creo que lo sabe mucha gente. Hay un porcentaje grande de la gente que lo sabe que no se atreve. Yo creo que hay muchos responsables, tanto en el sector privado, porque no solo son los responsables políticos, también el sector privado mueve mucho, hay mucha gente, y hay mucha gente que sabe estas cosas, pero hoy mismo hablaba con un CEO de una gran compañía energética que me confesaba que entendía todo lo que yo decía, pero que si lo ponía en práctica la mitad, se la comía la competencia. Es que la competencia es una mala aliada cuando hay escasez de recursos. Lo que hay que hacer es colaborar. Pero enseguida esto de la colaboración tiene resonancias políticas, te tiembla el pulso, no lo ves en el corto plazo y ya estamos peor. Ya estamos cayendo en nuestros propios, digamos, errores. Es casi como una profecía autocumplida, ¿no?
1: Sí, sí. Hombre, la escena del glaciar, ¿no?, que ha acabado provocando todo lo que ha pasado en Nepal, por ejemplo.
0: Claro.
1: Es que ¿cuánto tiempo llevamos hablando de que eso va a pasar, ¿no? Es brutal, ¿eh?
0: Claro, yo hoy estaba pensando en que hoy hablaríamos, digo, a ver, yo no quiero, y menos a estas horas ya de la noche, de buen día para todos, seguro que cansado y demás, pues transmitir imágenes apocalípticas y decir esto está fatal y demás, ¿no? Entonces, buscando un poco, rebuscando, ¿qué mensaje un poco alentador? Bueno, pues el mensaje alentador es que constantemente tenemos desafíos que sabemos cómo resolver. La cuestión es por qué no lo resolvemos. Y ahí tenemos que atrevernos. Ahí hace falta un punto de voluntad, de valentía, más que de voluntad, quería decir valentía, de decir, mira, no nos atrevemos porque somos de corto plazo. Y nos tenemos que aliar entre todos para mirar un poco más allá del hoy, del mañana o pasado mañana. Hay que mirar a 10 años vista. Y ahí vamos a ir convergiendo los distintos sectores de actividad. Mira, con los economistas, que muchas veces los ecólogos pues no terminamos de cuadrar, cuando nos ponemos con miradas largas, 10, a 20, a 30 años, pues es que la empresa igual no existe dentro de unos años. Entonces, si esa empresa lo que busca es sobrevivir a todos los embates y avatares políticos y demás, entonces nos vamos a entender. Igual que nos vamos a entender con el sector sanitario y la reforma del sistema educativo, ¿no? A largo plazo es donde hay que poner el énfasis.
1: Bueno, imagínate que te invitan a una cena y, y llegas a esa casa y tienes como comensales a Donald Trump, a Xi Jinping y a Vladimir Putin, ¿no?
0: Vale,
1: Pongamos que todos hablan en inglés. ¿Tú hablas en inglés?
0: Claro. Sí, hablo inglés. En la ciencia no te queda otra.
1: Claro. ¿Qué les dirías?
0: Mira, con Xi Jinping no lo tengo muy pensado. Putin me genera un poco de alergia. Pero con Donald Trump, que también me genera alergia, lo tengo súper pensado. Lo tengo muy pensado. Mira, con Donald Trump, en un vis-a-vis, porque claro, si están los otros dos por en medio, no sé cómo me saldría. Pero yo la idea que tengo con Donald Trump es... Primero dejarle un poco hablar, es narcisista, tiene que hablar. Después, una vez que ha hablado, tras yo haberme estudiado durante semanas el sentido del humor internacional, empezaría a provocarle con algún chiste, broma fácil, alguna frase hecha, ¿no? Y le dejaría que empezara a reírse de mí, porque es lo que va a hacer inmediatamente, verá... Valladares, un funcionario, gana una mierda, es español, está fracasado, tal. Bien, pues sigue riéndote de mí. Entonces, primero ha hablado de él, después se desfoga riéndose de mí y entonces cuando está ahí un poco descuidado le cuento algún chiste que ya me ha dicho algún asesor que le va a hacer reír y entonces cuando nos riamos juntos y ya no se ría de mí, sino nos riamos juntos, entonces le suelto un poquito de derechos humanos. Y ya está, es mi única oportunidad. Es encontrar ese momento en el que se ablande con la sonrisa compartida y entonces le suelto un poco de derechos humanos a ver qué pasa. y me voy a casa. Es que no tengo más. No podré hablarle de cambio climático, ni de economía, ni de nada, porque contra eso está perfectamente preparado. Si le pillo despistado en un momento así de inflexión, yo creo que lo único que lo va a provocar es que nos riamos, entonces que se siente un poco, digamos, coloquialmente jodido, porque sí. Valladares me ha dado una estocada en un punto de derechos humanos, de ética básica, de primero. Mario, ¿no?
1: Tiene razón en muchas cosas, pero tiene razón en el hecho de que cuando a Donald Trump le digan que va a cenar con alguien que es español, es un funcionario y además es un luchador por las políticas del cambio climático, contra el cambio climático, yo creo que se va.
0: Claro, o se queda dormido, ¿no? Que también lo ha hecho mucho.
1: Es verdad. Fernando, por contra nosotros, que no somos ni en absoluto Donald Trump, somos fans tuyos, muy grandes, bueno, de verdad, te lo digo. Y es un placer enorme, de vez en cuando, poder tener una charla contigo y acercarnos ahí.
0: Mira, dime. Quería compartir con vosotros un esfuerzo titánico que he hecho para escribir mi segundo libro. Hablabas de la recivilización. Uh-huh. En noviembre saco otro libro, un poco en la línea, pero que se llama Frenar el odio. Ajá. Y mucha gente me dice, ¿y qué hace un científico como tú escribiendo sobre el odio? 200.000 personas buscaron matarme después de la Dana y explicar las conexiones de la Dana con el cambio climático. Así que de ahí nació un poco esa cuestión de que el odio no es un buen consejero, peor en estos momentos. Y esa aventura editorial espero poderla compartir con vosotros.
1: Fíjate, te iba a decir que esto es una doble buena noticia. Primero porque nos permite seguir leyéndote. Y la segunda, ajá, porque tengo una excusa perfecta para volverte a invitar en el mes de noviembre. Cuenta con ello.
0: Estupendo.
1: Un abrazo fuerte, grande. Fernando, cuídate mucho. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Gracias. Un abrazo fuerte. Chao. Fernando Valladares, doctor en biología, investigador del CSIC, experto en tecnología, cambio climático, un tipo fantástico. T'has adonat que m'estrenen músiques, no?
2: Sí, i además el dilluns ho vaig veure.
1: Són xules,
2: sí,
1: eh?
2: És...
1: Ho ha fet el José Gil, s'ha passat un munt de...
2: Sí? L'has fet ell?
1: No, no l'has fet ell, l'has seleccionat, ha buscat. Però tota la casa.
2: Sí.
1: Ho ha clavat.
2: No, molt bé. A més, aquesta hora...
1: De veritat que ho ha clavat, eh?
2: Aquesta hora, aquesta musiqueta és com que entra. Oh,
1: està molt xula.
2: Sí, entra, està... Escolta, quan el Fernando Valladares... Ara, mire, clar, jo per la veu no ho coneixia, he vist qui és... Jefazo. Però clar, quan tens tants títols, perquè has dit que és moltes coses.
1: És moltes coses.
2: Clar, amb què et quedes? Perquè clar...
1: No, he dit molt poc. Home, tot que és.
2: No, perquè és no sé què del CSIC.
1: Tinc molt més, si vols.
2: A veure, m'ho pots dir tot? Sí. Ho tens per aquí apuntat?
1: És que tot?
2: Bueno, tot el que vegis convenient. No em diguis fa un 42 de peu, potser
1: doctor, no. Doctorat en Biologia, és científic del CSIC, professor d'Ecologia de la Universitat Rei Joan Carles, comunicador, és divulgador científic sobre la crisi ambiental i climàtica, sí. Dirigeix el grup d'Ecologia i Canvi Global al Museu Nacional de Ciències Naturals,
2: sí.
1: Té diversos llibres, com La salut planetària, el 2022, La recivilización, el 2023, El final de les estaciones, 2024, o Les pandèmies, també, 2024.
2: I li podíem haver preguntat, perquè clar, jo tinc un espectacle de monòlegs, vinc aquí els dimecres i estic a Radio Teletaxi, sí. i no m'he de la vida.
1: Ja, com ho fa, no?
2: Com ho fa aquest senyor per fer professor, no sé què, escriure llibres...
1: Se'n diu organització.
2: Se diu que aquestes persones són molt llestes.
1: Això és veritat.
2: I són llestes per tot. A vegades la intel·ligència no és només llegir molt i ser biòleg i aquestes coses, és també tenir intel·ligència per altres coses, eh?
1: Home, no,
2: com per exemple, organitzar-te la vida, cosa que jo no faig.
1: Ho fas molt bé.
2: Ho faig fatal, jo, això.
1: Sí, no t'organitzes bé?
2: Fatal.
1: Per què?
2: No ho sé, perquè faig malament.
1: Però què és el que organitzes malament?
2: Fatal. Jo dic, vinga, va, faig això, i arriba a final del dia, i de les 10 coses he fet 2.
1: Ja.
2: Perquè m'entretinc, parlo amb un...
1: Truca
2: no sé qui...
1: Anem a fer una birreta...
2: També t'he de dir que, per sort meva, sóc un tio molt puntual.
1: Jo també.
2: Odio horriblement a la penya que no és puntual.
1: Jo també.
2: Sí, fora de la meva vida, per favor.
1: Sí.
2: Jo sóc molt puntual. Jo, a veure, aquí no arribo aquí. A menys 10.
1: No, arribes a menys 10 sempre. Sí, és veritat.
2: Sóc un tio molt puntual.
1: Jo també.
2: Que això...
1: Jo he de començar el programa a 2:15.
2: I a 2:45 des d'aquí, no?
1: I a 2:15 el començo cada dia.
2: Imagina't, eh? Bueno, però això és la feina, això tothom, tio, no? Sí, has de fitxar, has de fitxar com a les empreses o què?
1: No, jo no fitxo.
2: Ah, vale, vale.
1: No, no.
2: Perquè les empreses, tu havies treballat alguna empresa de fitxar?
1: Fa molts anys.
2: No,
1: però es va donar al director que ens volia posar una màquina d'aquelles, fa molts anys, això, amb una empresa que, de fet, ja ni existeix. Es va donar que si fitxàvem ens havia de pagar hores extres.
2: Ah!
1: I va decidir que no posava la màquina.
2: Directament, no?
1: T'ho juro.
2: Però jo arribo un minut tard, però clar, es queda 3 hores després.
1: És veritat, és veritat. Bueno, escolta'm.
2: Vinga, va, què?
1: A veure, tenim nova temporada per davant.
2: Sí, sí, sí.
1: Això veig que continua igual que sempre.
2: Sí,
1: si tu arribaràs aquí i diràs, avui parlo
2: de... Però és el secret de l'èxit, no?
1: Sí,
2: quan
1: no.
2: Quan una cosa funciona, no la toquis.
1: T'he dit res, jo.
2: Bueno...
1: Explicant a l'audiència.
2: Ho estàs qüestionant una mica.
1: No, estic fent un resum de la realitat.
2: Però dels altres col·laboradors, algú ha canviat algú?
1: I tant.
2: Sí?
1: I tant.
2: Jo vaig estar dilluns aquí amb tu.
1: I què?
2: I la gent fa el mateix.
1: No és veritat?
2: Sí.
1: No, mira, l'Ignacio Rigau
2: l'Ignacio
1: fa el Diccionari de la Horterada i...
2: L'ha canviat el nom.
1: La cosa del xic, també, que ara
2: que no... Que no saps què és, eh?
1: Ho va fer ahir, no? És molta gent.
2: Ho va fer ahir.
1: Ho va fer ahir, sí.
2: Ja no te recordes.
1: Perquè no l'acabo d'entendre. No, ja, això ho vam parlar ahir en directe, també.
2: Vale, no, bueno, no passa res.
1: La visió xic de l'Ignacio, la visió hortera, la comparteixo del tot. La visió xic...
2: Perquè al principi la secció ja passa. El primer dia la secció no saps per on va, bueno, deixa-li temps al noi.
1: No, però sí, jo he dit res.
2: Pobret, que és molt bona persona.
1: És molt maco.
2: I
1: ell
2: i
1: sap
2: guapo,
1: que, a més a més...
2: I guapo,
1: Tu el veus guapo, eh?
2: L'Ignacio! Guapíssim.
1: No, el que és elegant.
2: Ah, hosti, això sí, eh?
1: No?
2: Com li pot quedar tan bé un traje a aquell noi?
1: Perquè té classe.
2: Jo me poso el traje de l'Ignacio i semblo un que està demanant a la porta del Mercadona.
1: Bueno, el traje de l'Ignacio et quedaria
2: una mica
1: petit.
2: Em quedaria petit, eh?
1: Sí,
2: daria...
1: Estaries una mica allò...
2: Chachicha, una mica chachicha.
1: Un poco longanizas.
2: Quants anys té l'Ignacio?
1: Sembla que són 32.
2: És jove, eh?
1: Molt jove, sí.
2: Jove, que asco.
1: Tio, és un crac.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno.
2: Però mira, li vaig preguntar ahir si havia anat de vacances i m'ha dit que no havia anat de vacances perquè és autònom, diu, soc autònom, abogado autònom, no vaig de vacances. Tu tampoc has anat de vacances, m'has dit.
1: Jo?
2: O sigui, no has anat lluny de...
1: Ah, no, jo no he anat.
2: Tu has fet vacances.
1: Jo he parat, sí.
2: Tu has fet vacances,
1: sí.
2: No has treballat, però no has anat de vacances.
1: No, no he anat de vacances.
2: Ah!
1: He fet, com li diu, estiueig.
2: Estiuets?
1: L'estiuets. És un concepte que cada vegada m'agrada més.
2: I el vespreig?
1: No, l'estiuets. Però quan tu eres petit...
2: Estiuejar.
1: Tu, la gent no anava... No venien els estiuejants?
2: Bueno, jo quan era petit anava al poble.
1: Bueno, que era l'estiueig.
2: Vamos al pueblo o al càmping. La gent anava al pueblo o al càmping.
1: Exacte.
2: Això quan nosaltres érem petits,
1: sí.
2: O anaves al pueblo...
1: I estaves allà quant de temps? 2 setmanes? 3 setmanes?
2: Amb la iaia, això, jo marxava amb la iaia.
1: Això era l'estiueig.
2: Allò era estiueig.
1: Clar.
2: Oh, i no? Això es porta ara, una altra vegada.
1: Bueno, no és que es porti, és que...
2: No sé.
1: Està bé. Bueno, de què vols
2: parlar,
1: tu?
2: Clar, jo sé que... No, espera, deixa'm, home, que estigui...
1: Ah, sí,
2: home,
1: de la depressió. La depressió
2: postpart. Postpart o no? Ojo, que la postparto i la postvacacional comparteixen coses, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí. No, no he portat el que comparteix, però he estat llegint avui. Avui m'ha passat una cosa. Vols que sàpiga... Te puc explicar una cosa? Avui sí. Venia de Valladolid i venia de... O sigui, jo vaig anar a Madrid i de Madrid a Valladolid, Valladolid-Madrid, i aquest matí he agafat a l'AVE, cap aquí.
1: Molt bé.
2: I he preparat la secció a l'AVE.
1: No t'haurà agafat el tall aquestes
2: dues hores. Correcte. Ah. 90 minuts aturat.
1: Ja veus.
2: En un lloc random.
1: Sí, perquè, perquè el recorregut de l'AVE et fa passar per llocs.
2: O sigui,
1: que ja va bé que sigui AVE i passi ràpid.
2: Sí, la meva visió era com d'una fàbrica plena de palets. He comptat tots els palets que hi havia, els camions. He vist com la gent arribava amb els camions i carregava coses, tubos.
1: Ah, que bé.
2: Sí, era una mica entretingut.
1: Encara, no? Que no t'has quedat allà al mig del no-res.
2: M'hagués agradat quedar-me allà a casa, no? Haver arribat a l'hora que havia d'arribar.
1: No, no,
2: però bueno.
1: És mal, què ha passat?
2: I llavors he estat fent la ràdio. He fet la secció a l'AVE.
1: Ah, molt bé.
2: Que ja tenia jo planejat fer-la a l'AVE.
1: Ah, molt bé.
2: Perquè l'AVE es treballa molt bé.
1: Treballa molt bé.
2: Ui, sí,
1: era un lloc amb bona cobertura?
2: Sí. Sí. Medio.
1: És que l'AVE això ho ha de millorar una mica.
2: Sí. Per què? Exacte, sí. Jo crec que la càpsula de l'AVE t'atreu cobertura.
1: Jo també ho he pensat més d'una vegada.
2: Jo faria que la finestreta pogués baixar-se una
1: mica. Sí, home.
2: T'imagines? Com
1: home,
2: els autobusos.
1: O sigui, quan vas a 300 per hora, amb la finestra baixada...
2: Una cosa que em va passar, que vaig anar a Londres aquest estiu.
1: Sí.
2: He anat a Londres.
1: Sí, ho sabia.
2: A practicar anglès.
1: Ah, molt bé. Què tal el teu anglès?
2: Fatal, fatal.
1: Allà.
2: Very nice. No, very estupendo. I clar, el metro de Londres, ara que parlàvem del canvi climàtic, el metro de Londres no té aire condicionat.
1: I és caríssim.
2: Ui, sí, això també és veritat.
1: És caríssim.
2: I no té aire condicionat.
1: El metro de Londres és, jo crec... O sigui, et gastes una pasta amb el metro de Londres?
2: Però per què t'estic dient jo una cosa i tu me canvies de tema?
1: Perquè m'ha semblat més interessant el que deia.
2: Era
1: jo.
2: Era més interessant.
1: Perquè que no, hi ha, no hi ha aire condicionat.
2: No hi ha aire condicionat.
1: Però que ja ho hem dit amb el Fernando.
2: Això per m'ha vingut ara al cap del Fernando.
1: Ah, molt bé.
2: M'ha vingut ara al cap que dius, com pot ser que un metro que va per sota terra amb la calda que fot, doncs una calor al metro.
1: Ja veus.
2: Bueno, jo sé que tu no has anat de vacances per una cosa clara i concisa, que és quina...
1: El carbassó, no.
2: Quin carbassó?
1: No, deixa-ho córrer.
2: Quin carbassó? Que no has penjat fotos de les teves vacances.
1: Ah, és veritat. Bueno, però jo estic cada vegada més mandrós amb això.
2: Clar, arriba un punt que tu... Arriba aquell punt en què dius, aquest no ha anat de vacances, perquè si no...
1: No, no, allà on estava...
2: Ho hagués penjat.
1: No, però allà on estava podia penjar fotos. Però és que ja m'està agafant una mica de...
2: Sí?
1: Estic una mica cansat de les xarxes socials, pues, com a mínim d'ensenyar coses meves.
2: Pues la penya és totalment diferent.
1: O sigui, ho sé.
2: Ara ja arriba un punt en què la gent va de vacances al lloc, no parlo maco, no parlo interessant, sinó per les fotos que pot fer.
1: Això és horrorós.
2: Això passa, diu... Anem de vacances aquí, que he vist que a l'Instagram pengen unes fotos molt guapes.
1: Això la gent, tu coneixes gent que fa això?
2: La gent diu, anem a... Grècia s'està posant de moda. La gent, saps que Grècia s'està posant de moda.
1: Ja.
2: S'està posant de moda i la penya penja unes fotos tan guapes.
1: És que, eh?
2: Llavors, jo he decidit, aquest estiu vaig decidir, amb la meva família, vam anar a Londres, vam anar a Edimburg i vam anar a fer una ruta per Escòcia.
1: Que guai.
2: I vam decidir...
1: Oh, que maco, això, Escòcia, no?
2: Sí. Vam estar amb una caravana per Escòcia.
1: Oh, que xulo.
2: I vam decidir no veure cap vídeo de lo que anàvem a veure.
1: Escolta'm, i conduir per l'esquerra, com se't
2: dona?
1: No, perquè aquí la pregunta real...
2: Fatal, tu!
1: ...és conduir per l'esquerra.
2: Ui, ui, ui.
1: Aquella gent, ho sento, estan locos.
2: Estan xalats.
1: O sigui...
2: A més, condueixen fatal.
1: Estan.
2: O sigui, per l'altra banda, i fatal.
1: Jo a Irlanda, una vegada, vaig agafar un cotxe aquí i el vaig deixar 5 metres més endavant.
2: Vas dir, hasta aquí...
1: Jo no condueixo així.
2: Oh!
1: És horrorós.
2: Clar, i a mi em va passar que és... Jo tinc... Bueno, tinc molts problemes. Un d'ells, jo soc dislèxic.
1: Sí.
2: O sigui, el tema de l'esquerra i la dreta tampoc ho tinc massa clar, vale? Llavors, jo tenia la meva dona dient, vas en contra de direcció, vale, perfecte. Llavors m'ha canviat de carril. I, clar, jo arribo a conduir una caravana de 7 metres i mig...
1: Uf!
2: ...per l'altra banda.
1: Déu-n'hi-do,
2: eh? Vinga, Palante. Lo més impactant, les rotondes.
1: Ah, bueno,
2: perquè te sents molt raro donar la volta cap a l'altra banda.
1: Ah, clar.
2: Clar, tu arribes a la rotonda i no gires cap allà, sinó que has de girar...
1: Jo m'equivocaria molt.
2: Oi, que divertit.
1: Jo m'equivocaria molt amb això.
2: Exacte. La gent penja moltes fotos. Jo he vist gent fent ja la ruta de la foto. O sigui, la gent va als llocs a fer la ruta de la foto.
1: Val.
2: Tu ja vas a veure un monument i tu pots veure el monument normal o ja fer cua per fer la foto amb un monument.
1: Home, no, clar.
2: Si ara ja la gent ja sap... on t'hi has de posar perquè la foto sigui la més guapa de totes.
1: M'està venint al cap que hi ha un lloc davant del Pedraforca,
2: sí,
1: que el posen, està posat exactament perquè la gent faci la foto des d'un determinat lloc.
2: Però és que sí, lo més fort,
1: sí?
2: Lo més fort és que ara ja hi ha llocs, o sigui, ja hi ha monuments que davant del monument hi ha com un pedestal on deixes el mòbil per fer-te la foto en el lloc exacte. Tu poses allà, hi ha una línia a terra... Posa el mòbil temporitzador. Sí, sí, aquí a Edimburgo.
1: Ah, vaja.
2: A Edimburgo vaig veure ja, i és, clar, és el lloc exacte. O sigui, ja és la ruta
1: cua,
2: de la foto.
1: I fas cua,
2: I fas cua. Tu et poses allà a fer cua. Eh? I a fer la foto, la ruta de la foto.
1: És horrorós.
2: Hi ha gent que va a les platges i no mira el mar, eh? Hi ha gent que ja arriba a la platja i ja no mira el mar, eh?
1: Ja es posen d'esquenes per fer el
2: selfie. Ja el dilluns parlàvem dels selfies, que clar, dèiem que l'Isaac Andic,
1: sí,
2: el pare potser no tenia selfies al mòbil, perquè és un senyor era més gran, el pare. Però clar, la nostra generació ja és, si no hay foto, no he ido.
1: Ja. Yeah.
2: Quantes fotos tens tu al teu telèfon mòbil? Això ho saps?
1: No ho sé, moltes. No
2: moltíssimes.
1: Sé. Moltíssimes tampoc.
2: Quantes fotos
1: tens? És que jo no sóc gaire de fer fotos.
2: És que
1: jo faig fotos,
2: sí,
1: però a mi m'agrada veure les coses directes. No?
2: Directament.
1: Sí.
2: Sóc raro. Clar, què passa? Què passa quan tu té auto... Clar, jo he vist baralles molt importants aquest estiu a les platges d'Eivissa, de la dona. Perquè, clar, aquí, a la parella, home, dona, dona, dona, home, home,
1: sí,
2: sempre hi ha un que està a tope amb l'Instagram i l'altre que se la bufa tot i està, otra.
1: És veritat.
2: Sempre passa.
1: I això passa molt, també, saps on? Als restaurants.
2: Oh!
1: la gent que té el
2: costum arriba la paella,
1: de fer fotos a tots els plats, arriba, no a la paella, a
2: arriba,
1: tots els plats.
2: Arriba el plat, li vas a fotre la forquilla, on vas?
1: Sí.
2: On vas?
1: És així, és així.
2: Què fas, tu? Dinar? Hem vingut a dinar? No!
1: Espera un moment.
2: La foto?
1: És veritat.
2: Hòstia. Sí, sí. Pues a les parelles passa igual, que hi ha un que diu, no, foto, foto de todo, foto de todo, i l'altre que està fins al toto o fins a la titola de les fotos. Diu, fem una... No, no ha quedat bé aquesta. Saps quan vas amb algú i li fas una foto i diu, és que no tens ni idea de fer fotos. Diu, clar, perquè no sóc fotògraf.
1: Ja.
2: I és un iPhone. No, ja. No tens l'iPhone 19 o 23?
1: Però deixa'm dir-te que ara fas fotos amb els telèfons i són tan moderns que surten unes fotos.
2: Clar, i llavors una surt al flash, l'altra no, l'altra te desenfoca per aquí. Home, però si l'iPhone és tan bo, si ha sortit malament és perquè ets lleig o lletja. I surts
1: exacte,
2: malament.
1: Exacte, no hi ha excusa
2: i
1: possible.
2: I surts malament. Per això he llegit...
1: Home, tinc una amiga que tenia un telèfon que tenia el modo belleza.
2: Sí, home, això existeix.
1: Això no ho sabia.
2: Modo belleza, clar, i t'atreu les arrugues.
1: Que fora,
2: És, però, i a més té intensitat, el modo belleza.
1: Ah, sí?
2: Sí, clar, si tu poses molt intenso, pareces Carmen Lomana tot el rato, eh? Saps la Carmen Lomana?
1: Home, i tant.
2: Està jove, eh?
1: Aquella m'agrada... Aquella senyora em fa molta gràcia.
2: Sí? No? Ah, passa que t'ha...
1: Sí, vaig veure un vídeo que algú li deia, perquè tu eres una bruja, i ella respon, diu, bruja? Però si no he cogido una escoba en mi vida.
2: Aquesta senyora, de què viu?
1: Ves
2: no
1: ho
2: sé,
1: La, la Glòria, ara t'ho podria explicar tot.
2: Oi, sí, la Glòria, ui, la Glòria, segur que la va tenir a l'Hotel Galap, una cosa d'aquestes.
1: Segur.
2: Clar, llavors he llegit, ojo, clar, que després de tot això, que llàstima que no tinguem l'Ignacio avui aquí, perquè tu saps que el mes de... Això m'ha sortit avui, el mes de setembre és el mes de l'any que més divorcis hi han.
1: Sí, home.
2: Això ho sabies.
1: I tant.
2: Clar, la penya...
1: El mes de setembre i també el gener.
2: Ah, també el gener?
1: Després de les vacances de Nadal.
2: Ah,
1: perquè més venen els diners familiars, la gent es posa...
2: Ui, el cunyau dient coses.
1: Sí.
2: Mira, a Espanya...
1: Sí.
2: A Espanya es divorcien 80.785 parelles l'any.
1: Caram.
2: No he vist quantes persones es casen en quantes parelles, però 80.000 persones, quasi 81.000 persones es divorcien a l'any. Aquest any s'han divorciat un 2,7 menys que l'any anterior. Vol dir que, de moment, l'estiu...
1: Ha provat bé.
2: Ha anat petant, eh? ¿Por qué el setembre? ¿Por qué el setembre es el... Hostia, es que esto lo he visto, me ha hecho mucha gracia. ¿Por qué el setembre es el mes del año con más divorcios en España?
1: Es fácil.
2: Perquè la gent conviu.
1: Clar, durant tot el mes d'agost.
2: Durant l'any... Tu veus poc.
1: Clar.
2: Tu treballes, la dona també, o el teu marit també, i clar, arribes als nens, te'n vas a dormir...
1: Però ja som 24, 7 dies a la setmana.
2: I llavors et dones compte que es tira pets. Et dones compte que
1: però
2: fa...
1: Però jo crec que això te n'adones durant tot l'any.
2: Sí, no, és veritat, eh?
1: Sí, sí crec que el que hi repara és altres coses,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí. Saps quin... M'ha fet molta gràcia. El perfil del divorciado en Espanya.
1: Ah, hi ha un perfil?
2: Hi ha un perfil.
1: Home, però si són 80.000...
2: Més o menys, clar, és la mitjana.
1: Hi ha diversos perfils, no?
2: No, el perfil és gent entre 40 i els 49 anys.
1: Té lògica.
2: I a partir dels 16 anys de matrimoni.
1: Clar.
2: Si menys de 16 és difícil divorciar-se. Jo tinc un amic que es va divorciar Tinc dos amics. Un que es va divorciar en la misma boda.
1: De veritat?
2: De veritat.
1: Al mateix dia?
2: Al mateix dia. Li va dir a la dona, me voy de fiesta con mis amigos. Lleig. Se va acabar la boda i el tio va dir...
1: De veritat?
2: Que seguimos. I la novia dijo...
1: Però aquest és amic teu?
2: Aquest és amic meu.
1: L'has de portar un dia.
2: Sí, per favor. Viu a Xina, viu a Xina.
1: Bueno, el truquem.
2: El truquem.
1: Tu no t'amoïnis, ens inventem el nom. O sigui, perquè ningú no el reconegui.
2: És un tio de València. És un tio de València.
1: Bueno, ja va bé.
2: Llavors se'n van a Xina a fer negocis.
1: Jo vull fer una entrevista a aquest senyor.
2: Se'n van a Xina a fer negocis, va conèixer una noia d'allà, es van casar i el dia de... Clar, se trajo a todos sus amigos de València.
1: Vale.
2: S'acabó la boda i va dir... Cariño, que no vamos. I la dona ve, home...
1: Home.
2: Oh, ja està, separats.
1: Que fort, eh?
2: I després tinc un amic que es va divorciar al viatge de noces.
1: Caram.
2: Sí, sí, va que veas. Va que veas, eh?
1: És que no sé què dir-te.
2: Gent entre 40 i 49 i després de 16 anys de relació.
1: Ja.
2: Jo estic entre els 40 i els 49 i també estic entre els 16 anys.
1: Ja.
2: Potser...
1: No, però se't veu bé,
2: ja estic
1: bé,
2: estic content.
1: Has sobreviscut a la caravana.
2: Sí. Oi, sí, mira, hem sobreviscut a la caravana.
1: No, és que la caravana, per exemple, és un lloc terrible.
2: La caravana de l'amor, eh?
1: Si no et portes bé...
2: Home, allà no et pots escapar.
1: La caravana de l'amor...
2: La caravana de l'amor, saps qui era?
1: Jesús
2: Puente.
1: Home, perdona, jo era un superfan d'aquell programa. Lo que necessites és amor.
2: Lo que necessites és amor.
1: Es deia aquell programa. A mi m'agradava molt perquè...
2: Van venir al meu barri una vegada.
1: Anava i li preguntava a la gent, però tu quieres a tu mujer? I moltes vegades ell deia, bastante.
2: Bastante.
1: O sigui, que hem de fer una campanya pública, sí, de veritat, sí, i això, si em permeten, ho diré ara, bastante és menys que mucho.
2: Val? No ho sé, o sigui, eh?
1: Sí, ja t'ho
2: sí,
1: dic jo.
2: Bastante és menys.
1: Bastante és, bueno, pff, bastante. O sigui, sí? Mucho és mucho. Muchísimo.
2: Clar, jo...
1: Totalmente, pero bastante.
2: Bastante, bueno, no. Pero está, es mejor que poco.
1: O sea, es mejor
2: tú la
1: que
2: quieres poco.
1: Poco. Ya, pero
2: bastante.
1: Tú te imaginas que estás prop a la teva dona un dia, diu, Jordi, te quiero bastante.
2: Te quiero bastante, home. Alberto Romeo tenia una cançó que deia Te quiero normal.
1: Te quiero...
2: És boníssima, mireu-la al YouTube, per mi és de les millors cançons que ha fet Alberto Romero. Te quiero normal.
1: Te quiero normal.
2: Ni mucho ni poco, te quiero normal.
1: Te quiero bastante.
2: Te quiero normal. Sí. Però clar, si a tu et diuen, me gusta bastante tu programa...
1: Bueno...
2: Home, està bé. És... En català és una pitjor, bastant.
1: Força, seria.
2: Força. Bastant està mal dit?
1: Està mal dit.
2: Està mal dit. Força, m'agrada força.
1: M'agrada força.
2: Oh, força, està bé.
1: M'agrada força, sí, però no és m'agrada molt, saps?
2: Sí. Força.
1: No,
2: força més
1: força
2: una
1: és poc. Força. Què tal aquest entrepà? Està
2: força bé.
1: M'agrada força.
2: Força bé.
1: Força bé. Sí, està no està molt bé.
2: Clar, dius, està boníssim.
1: Està força bé.
2: Jo al meu espectacle agafo una parella parlant de la Superpop, que era molt dels 80.
1: La revista?
2: La revista Superpop, parlant de la Superpop, agafo una parella i li pregunto amb ell o amb ella, digo, ¿lleváis mucho tiempo juntos? I diuen, mucho. Digo, hombre, nunca es mucho.
1: Ya.
2: No, clar, nunca es mucho.
1: Bueno, depèn.
2: Tú llevas mucho tiempo, hombre, nunca es mucho.
1: Ya.
2: Para mí nunca es mucho.
1: Ya.
2: Bastante.
1: Bastante.
2: ¿Lleváis mucho tiempo juntos? Bastante.
1: Bastante. Però bastante aquí estaria millor utilitzat.
2: Vale, hi ha una psicoterapeuta...
1: Ja no s'ha d'interessar.
2: No, perquè me queden 6 fulles encara.
1: Bueno.
2: I me queden...
1: 9 minuts.
2: 9 minuts, vale.
1: A veure.
2: La psicoterapeuta, escritora i neuroeducadora Diana Jiménez da les claves concretes para fortalecer una relació dañada después de un verano.
1: Perdona, com es diu la senyora?
2: Diana Jiménez.
1: És que com ho has dit, semblava que el nom fos Diana Jiménez de les Claves.
2: A les... Oh, Diana Jiménez de les Claves.
1: Per mi, de les Claves era com el cognom.
2: Seria com un cognom molt...
1: Molt bonic.
2: De Aranjuez.
1: Soy Diana de les Claves.
2: Soy Diana Jiménez de les Claves. Vale? Para fortalecer, después de un verano... El verano... Fortalecer el amor después del verano. Pues si hi ha gent que està a casa intentant-se separar...
1: Necesito fortalecer mi amor.
2: Voy a fortalecer. Què hem de fer? Volver...
1: Voy
2: a fortalecer mi amor. Tornar a tenir estonetes per la parella. Perquè, clar, tu portes tot l'estiu amb les criatures, la iaia, has anat de vacances amb amics... No has tingut moments ni espai per la parella.
1: Perquè vols dir que si te'n vas sol amb la parella...
2: No
1: et passa tot això? Ah, no?
2: No. Jo crec que no, perquè ja si te'n vas sol amb la parella...
1: Jo crec que t'equivoca bastante. Si em permets que
2: t'equivoca bastante. No, perquè sí. O sigui, si ja vas
1: bueno,
2: dos...
1: Bueno, hi ha de tot.
2: Si ja vas dos i et baralles, no vagis.
1: Ja.
2: Entre dos
1: és
2: no
1: que,
2: et pots baralles.
1: És que per això separen.
2: Per això separen, clar. A vegades també. Però normalment són famílies que vas amb fills.
1: Clar.
2: Els fills... Quan portes 10 dies en una caravana...
1: Ja, clar, sí.
2: Diria, dejo uno en la estación de servicio rápidamente. No? I llavors diu, pues això. S'han de tenir espai pels dos, molt important, sense fills i...
1: Sí.
2: Sense pantalles.
1: Ah, molt
2: que
1: bé.
2: Això també ho veig. Parelles. Parelles que se'n van a sopar junts
1: sí.
2: I estan mirant el mòbil.
1: Sí, és veritat.
2: Diu, home, per favor, que hi ha una persona davant. Els dos mirant el mòbil.
1: És molt fort, això.
2: Això és fortíssim. Sí. Això és fortíssim. Més coses. Hablar del verano
1: sí.
2: Y también de lo malo. No solo de lo bueno del verano.
1: Ja.
2: Sí, has de parlar amb la teva parella de lo que t'ha afectat. Escolta,
1: això
2: no m'ha
1: diu...
2: no m'ha agradat.
1: Berta de les Claves.
2: Berta de les Claves. Diana Jiménez de les Claves.
1: Vale.
2: Has de parlar del que no t'ha agradat. Escolta, això que ha passat... No m'ha agradat. Ja a tiempo passau, eh?
1: Ja.
2: No en el moment. En el moment te lo comes con patates. I ja. Després diu, te recordes aquell dia que vam anar a la platja i em vas fer-te 3.400 fotos? No em va agradar.
1: Ja.
2: Jo volia banyar-me, feia 40 graus a la sombra i no podia banyar-me. No em va agradar.
1: Ja.
2: I llavors ara és el moment de solucionar. Vale?
1: Molt bé.
2: Més. Recuperar gestos pequeños. Recuperar las muestras cotidianas de afecto. Això també. Home, un tocamiento ahí.
1: Un tocamiento.
2: Clar, un tocamiento. És molt important, per mi...
1: La cuina.
2: La
1: no,
2: cuina?
1: La cuina. Un dels dos està cuinant, l'altre s'aprèn, un petó pel darrere...
2: Això, exacte. Parelles que vulguin...
1: Una palmadita, pam.
2: Sí, sí. Parelles que vulguin retomar l'amor, un tocamiento a tiempo.
1: Un tocamiento, jo crec...
2: Suave,
1: jo
2: soc
1: molt... Claro.
2: Suave.
1: Jo soc molt favorable
2: als tocamientos. Oh, jo també. Jo soy muy de tocamiento, eh?
1: Jo també.
2: Oh, qué bonito, que está ahí cocinando y pasas por al lado y dices, ¡raca! Oh, qué bonito.
1: Home, si
2: eso es amor.
1: Però si et pots estalviar el raca,
2: Bueno, el RACA és interno.
1: Ah, no, sí.
2: El RACA és perquè com és la ràdio, he fet el gesto...
1: O sigui, perquè la gent no entengui.
2: He fet la... Com es diu això, la paraula aquesta de moviment? Com quan hacían en el cómic... ¡Pum!
1: Ah,
2: ¡punch!
1: Val, sí.
2: La metàfora, no, la...
1: L'onomatopeia.
2: L'onomatopeia.
1: Vale.
2: Hòstia, no me'n sortia, eh?
1: Vinga, va.
2: L'onomatopeia. Vale. Recargar la carga mental, ¿vale? La vuelta al colegio y la rutina suelen multiplicar las tareas familiares, por eso Jiménez, Diana Jiménez de las Claves, considera esencial revisar quién se ocupa de cada cosa. Això també és important.
1: Això és el començament d'una discussió.
2: Això és important.
1: Això és el començament d'una discussió.
2: Qui li toca cada cosa?
1: Exacte.
2: Escolta,
1: això acabarà fatal.
2: Qui fa el sopar? I qui dutxa les criatures.
1: Exacte.
2: Perquè aquí hi ha un moment d'això. I cuidar-se para cuidar la relació. Com cuidar-se a...
1: Aquesta senyora de les Claves és una senyora una mica...
2: Bueno, Diana... No sé si té parella, no ho he buscat. Potser és soltera.
1: Potser la podríem convidar.
2: Potser soltera. No sé d'on és, Diana Jiménez de les Claves. Busquem-ho.
1: Bueno, tu mateix.
2: La busquem a Instagram. Mira, la depressió postvacacional produeix tristesa i melancolia,
1: sí,
2: apatia i desmotivació, irritabilitat.
1: Ah, molt bé.
2: Vale?
1: No sabia si te'n sorties, eh?
2: Sí, ja no puc dir dues vegades, eh? Dos vegades no puc.
1: No,
2: eh?
1: No pots dir-ho seguit dos cops.
2: Ui, no.
1: Irritabilitat, irritabilitat. Ui, que difícil.
2: És molt difícil aquesta paraula.
1: Irritabilitat, irritabilitat. No, Ai, no, eh? A veure, una altra.
2: A veure.
1: Irritabilitat, irritabilitat. No,
2: no es pot, no es pot. És com aquell...
1: A veure, prova-ho, tu.
2: Irritabilitat, irritabilitat, irritabilitat, irritabilitat.
1: Que desagradable, molt bé. Irritabilitat, irritabilitat.
2: Home, m'acabo de guanyar aquí un augment de sou, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors jo porto consells... Consells per no tenir depressió postvacacional.
1: Però són consells teus o la senyora...
2: Els meus consells. Consells de Jordi Merca, 6 consells per no trobar a faltar l'estiu.
1: A veure.
2: Vale? Perquè la depressió postvacacional és perquè trobes a faltar l'estiu. Llavors, consells per no trobar a faltar l'estiu. Primer de tot,
1: sí,
2: agafa la que per tu és la cançó de l'estiu.
1: Sí.
2: Tots tenim una cançó de l'estiu. Totes les famílies tenen la cançó de l'estiu. La família és la cançó que més s'ha escoltat.
1: Clar.
2: En el meu cas, la cançó de Joan Dausà, Papi, posa-la al disc.
1: Ah, molt bé.
2: És la que casa meva i el meu cotxe ha sonat més vegades.
1: Molt bé.
2: Llavors, agafa aquesta cançó i te la fots a l'Spotify en bucle durant 24 hores, sense parar.
1: Val. I acabes fart.
2: Clar, acabes de l'estiu...
1: Si queden 5, jo m'afanyaria.
2: Acabes de l'estiu fins a dalt, dius, vale, ja no quiero más verano. No quiero que sea verano. Què més? Posar-te crema solar per anar a treballar.
1: Ai.
2: I estar tot el dia amb aquella... Saps aquella olor de crema solar? Juntar... O sigui, la pitjor olor és quan s'ajunta la crema solar amb la suor.
1: Ai.
2: Aquell moment de... Oh, llavors, per anar a treballar, 3 quilos de crema solar.
1: Déu
2: la
1: Déu.
2: Més barata que hi hagi, perquè no tot dona el sol, aquí no dona el sol. Crema solar, a tope. Així odies l'estiu, no vols que continuïs l'estiu. Prendre tot el rato tinto de verano, tot el dia.
1: A mi m'agrada el tinto de verano.
2: Però tu imagina't,
1: jo aquest estiu he pres tinto de verano.
2: Tu imagina't tot el dia tinto... Pel matí t'aixeques, tinto de verano.
1: No, home, no.
2: No, aigua no pots, tinto verano, tot rato, tinto verano, 24 hores, tinto verano. Acabes el tinto de verano, que no vols més verano. Ni tinto ni verano.
1: Bueno.
2: Vale? Està molt bo el tinto de verano, eh? Des d'aquí.
1: Està molt bo,
2: vale?
1: Sí.
2: Posar-te sorra a les sabates. Te'n vas a treballar, que ja no pots portar sandàlies,
1: clar,
2: perquè tu portes tot l'estiu amb sandàlies. Te tapes el peu, agafes punyaito d'arena, ragataca,
1: i
2: tot el dia ja, raca. Oh, acabes de l'estiu. No vols que sigui estiu. Posar-te un vídeo d'una notícia random, o sigui, una notícia qualsevol d'aquest estiu, des de l'1 de juliol. Tu agafes el Telenotícies d'aquesta casa, Televisió Espanyola.
1: El telediario.
2: Agafes des de l'1 de juliol fins al 31 d'agost, una notícia de l'AP7, la que sigui.
1: Vale.
2: I te la poses en bucle, AP7, AP7... Hòstia, no vols que sigui estiu.
1: És veritat.
2: Perquè l'AP7 en verano és lo peor que te puede pasar.
1: És veritat.
2: Lo peor que te puede pasar en verano és l'AP7.
1: Bueno, i aquest era el 6è o no?
2: El 5è. I l'últim, gravar-te un soroll del mosquit. Saps el soroll
1: ai,
2: del mosquit?
1: Ai, tot el dia el mosquit, ai no.
2: Oh!
1: Bueno, per aquest estiu han hagut pocs mosquits, eh?
2: Sí? Vols que t'ensenyi el meu cos?
1: No.
2: Estic... vaig anar l'altre dia al metge a punxar-me de la quantitat de mossegades de mosquit que porta.
1: Ja, ara t'explicaré com ho has de fer. Jordi Merca, bona setmana, gràcies.
2: No serà allò de la seva.
1: Senyores i senyors, demà tornem, ja ho saben, quan siguin dos quarts de 8. Ara arriba la Laura Monill i després la Laura González amb el Sense Sospitat. Demà, 2:15, més Ràdio 4, més Pla B. Bona nit.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom, fitness, wellness, core, kickboxing, córrer, caminar, bandes de resistència, ioga, pilates, tai chi, ciclisme, natació... Jo he de dir que ja em perdo, no? Aquesta temporada em vull posar en forma, però no sé a qui he de fer-li cas. No vull anar a un gimnàs a lligar, això ja ho tinc cobert. No sóc competitiva, per tant, no sé, fer esport, segons quin esport, no em convé. Què faig? Avui a La Tàctica, què fem per millorar la nostra condició física? Crec que els diners també es volen posar en forma. Va, entrem a casa seva.
2: Els diners.
3: Vinga, Laura, només 10 minuts més de cinta. Sents com cremes les calories del croissant d'ahir? Ai, Jordi, l'única cosa que estic cremant són les ganes de viure. I apaga això, que el soroll sembla un helicòpter acabat d'aterrar al menjador. D'acord, donem-li una oportunitat al Pilates. Segons l'aplicació, aquesta postura es diu el signe majestuós. A veure, estira el coll...
4: M'he quedat un pèl encallat. No puc moure. El signe té una rampa.
3: Molt majestuós. Si sembles un ganxo de la roba mal plegat. Et vaig dir que el joc de peses de 20 quilos era millor opció.
5: Les peses... perquè caiguin al parquet i el veí de baix ens denunciï una altra vegada. No hi ha una manera de fer exercici a casa que no acabi a l'hospital o al jutjat de guàrdia.
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: Ai, com puc millorar la meva condició física sense lesionar-me? Per què està tan de moda el Pilates, que és una disciplina, diríem, bastant antiga, que té anys? Què aporta? Bé, mira, la Mireia Guarner és metgessa de família especialitzada en exercici físic i salut. Actualment treballa al Centre del Rendiment de Sant Cugat i a la Unitat de Medicina Esportiva de Barna Clínic Sant Joan de Déu. Per tant, ara obrim línies, ja aneu apuntant el telèfon del directe perquè la Mireia està a la vostra disposició per respondre les preguntes al 900-454-455. Mireia, què tal? Bon dia.
6: Hola, molt bona tarda, Mariola.
1: Què tal? Sí, mira, ja porto des de dilluns pensant que no sé si apostar pel bon dia o pel bona tarda, que es poden dir les dues coses a aquesta hora, no suposo?
6: Totalment.
1: Mireia, què ens pot passar si no ens movem?
6: Doncs bé, l'exercici físic és una de les millors coses que podem fer per cuidar la nostra salut, no? I no només ja per prevenir i tractar malalties, sinó també per sentir-nos millor i mantenir la nostra qualitat de vida al llarg dels anys.
1: Uh-huh. Jo deia moltes paraules només al començar, molts anglicismes, perquè és veritat que sembla que l'exercici vagi al costat de modes, no? de paraules d'aquestes, i ara veig que tot arreu hi ha la paraula wellness, no? Que no sé si té alguna cosa a veure amb tu com a metgessa, però sí que té a veure amb fer exercici i benestar i salut mental i qui un poti-poti, no? Tu, des de, diríem, la teva disciplina especialitzada, què en penses d'això?
6: Doncs ben bé tot això que comentaves, no? Un popurri. Doncs sabem que l'exercici ajuda a prevenir i tractar malalties cardiovasculars, com podrien ser des de la hipertensió, la diabetes o la dislipèmia, però també millora la salut mental, la qualitat del son i pot ajudar a disminuir dolors.
1: Clar, és que de fet aporta moltes coses al dia a dia, però no sé fins a quin punt depèn de la disciplina que

0: Ara també hi ha molta gent que... És que jo dic lo de les modes perquè a vegades no sé per què, i ara potser ho notem més amb les xarxes socials, que de sobte la gent es posa a dir una cosa, no? O sigui, ara no hem de córrer, sinó que hem de caminar. O caminar no cal fer 10.000 passes. O sigui, què ens has de dir des de la teva disciplina de tot plegat?
1: Doncs jo diria que el més important és vigilar l'estona que passem sedentaris, no? O sigui, no només és important fer exercici, sinó intentar passar menys hores seguides asseguts i moure'ns més al llarg del dia. Per això, si ara comença el curs, no? I dius, vinga, va, vull cuidar la meva salut, doncs no pensem que hem de començar fent molt, sinó que comencem amb el que puguem mantenir, amb una activitat que ens agradi, no? I que encaixi en el nostre dia a dia. D'alguna forma diria que el nostre objectiu no ha de ser fer esport durant unes setmanes, sinó aconseguir que el moviment formi part de la nostra vida.
0: És que, clar, de fet, nosaltres el que fem, al fons, és buscar tàctiques, en aquest cas, gamificades, no?, per poder caminar, no? I el dels 10.000 passos potser és una mica això, no? De dir, va, em proposo que arribar als 10.000 per dir alguna cosa, ja sé que, que estaré movent-me, no?
1: Exacte. De fet, es va utilitzar, no?, aquesta xifra dels 10.000 passos, però realment doncs, tampoc és la xifra màgica, no? No és la píldora màgica, no és el fàrmac en la dosi òptima, no? És una forma d'animar la població a que es mantingui activa i una forma doncs, senzilla de poder-ho mesurar.
0: Mira, tenim una nota de veu que ens arriba des del WhatsApp de la Tàctica, que ja heu dit que us ho heu de guardar contactes i ja a partir d'aleshores, quan us el guardeu, ja podeu anar enviant aquestes notes de veu. És el 690-080-830, 690-690-080-830, i ens ha deixat un missatge a l'Àngela.
2: Bon dia, Mariola. Soc l'Àngela i actualment tinc 61 anys. I estic fent 2 dies d'exercicis de força, però m'agradaria saber amb quines altres pràctiques ho puc combinar per tenir la meva salut completa de cara a la bellesa. Moltes felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, Àngela. Clar, és el tema força i dones d'una edat. Això, què passa amb això? Pots respondre-li a l'Àngela?
1: I tant. Primer de tot vull felicitar a l'Àngela, no? Perquè fer treball de força 2 dies per setmana i ser constant doncs ja és fantàstic, no? I més que dir doncs, un exercici en concret, el que li diria és que no s'oblidi del sòl pelvià, que és la musculatura que tenim a la part baixa de la pelvis i que ajuda a controlar la bufeta i l'intestí, no? I a sostenir els òrgans pèlvics. Llavors, quan fem força, que ella està fent, no?, actualment treball de força, és molt important coordinar bé la respiració i el sòl pelvià al mateix temps.
0: Però, llavors, digues, endavant. No, m'interessa molt.
1: No, dic, no es tracta de tenir un sòl pelvià contret tota l'estona, sinó de saber activar-lo durant l'esforç i després relaxar-lo. Per tant, seria, la idea és continuar fent aquest treball de força, que ja ho està fent molt bé, però al mateix temps cuidant que aquesta musculatura també estigui treballant de forma conscient.
0: Entenc el que dius. Clar, últimament, sobretot, no sé, la gent que a partir dels 40 anys mires un dia a les xarxes, a Instagram mateix, un exercici de força, llavors ja tens una allau de gent ensenyant exercicis de força, no? Jo estic com una mica cafarta d'aquesta cançoneta que hem de fer exercicis de força, però tu ratifiques que és importantíssim en aquestes edats fer aquests exercicis. Què aporta? Concretament ho has dit una mica, però m'agradaria que ho centressis, això.
1: Sí, el treball de força és fonamental per mantenir coordinació, estabilitat i per donar suport a totes les estructures òssies del cos. Per tant, seria una forma també de prevenir lesions que puguin haver-hi més tard, com pot ser l'artrosi, que seria un sobreús de l'os. Diguem que com més anys vivim, no?, més mobilitat acaben tenint aquests ossos i més desgast.
0: Però també ens diuen que l'activitat de força és el que realment ens fa primar, per exemple. Això es diu molt, que no és anar allà a fer cardio i allò suar, no sé, ara estem amb el pilates i als 80 estàvem fent aeròbic, no? Per exemple, de l'aeròbic al pilates. I era sempre a fer molta cinta, suar. Ens deien que suar era a primar. I ara és força primar o com va això?
1: Bé, vindria a ser una combinació de les dues pràctiques.

0: no? Tant un treball d'exercici cardiovascular, que vindria a ser aquest, no? Que comentaves, de bici, nedar, sortir a córrer o caminar, segons la condició física, combinat amb aquest treball de força. Llavors, cap per si sol té el 100% de benefici, sinó que és aquesta combinació d'aquests dos tipus d'exercicis que ens porta, no?, a tenir una millor salut cardiovascular i, entre altres, doncs, comportaria tenir un millor control de massa grassa i massa muscular.
1: L'Anna, a través de les xarxes, ens diu que té problemes de genolls. No sé si és el que passa més, no sé, del cos, quina és la problemàtica més generalitzada, però què hauríem de fer si tenim problemes als genolls?
0: Bé, el primer que et diria, Anna, no?, és que no deixis de moure't. De fet, en la majoria de casos, l'exercici és part del tractament d'un dolor de genoll. Sobretot, treballar la força, no?, tornem aquí, és important perquè és una musculatura, o sigui, perquè treballant la força contribuïm en que aquesta musculatura estigui forta i ajudi a protegir i donar estabilitat al genoll. I això ho podem combinar amb activitats de baix impacte, com podrien ser el caminar, anar en bicicleta, nedar o fer exercici d'aigua, segons el que toleri cada persona. I sobretot dir, no?, que tenir un problema de genoll pot voler dir moltes coses diferents. No és el mateix una artrosi que una lesió de menisc o de lligaments. Per això, si hi ha un dolor persistent o important, importantíssim consultar un professional perquè orienti el diagnòstic específic i, en conseqüència, no?, pauti l'exercici més adequat en el cas concret.
1: El Toni diu que té migranyes. No sé si hi ha un exercici adient per això.
0: Doncs, Toni, el més important amb les migranyes és la regularitat. Millor una activitat moderada i habitual que fer grans esforços de manera puntual.
1: Ah, està bé. I mirarà, se m'acut també vertigen, seria una mica el mateix?
0: Doncs bé, en el cas del vertigen, a més també doncs, hi ha uns exercicis específics d'equilibri i de moviment del cap que poden ser molt útils, però idealment pautats per un professional segons l'origen d'aquest vertigen.
1: Mira, ens truca l'Eva per telèfon. Eva, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Endavant amb la consulta, Eva.
2: Bon dia, Mariola. Doncs mira, jo tenia una consulta referent a la trocanteritis, que és una cosa que es veu patint molt les dones a partir dels 50 anys degut a la menopàusia, i doncs en els gimnasos i els doctors i de més ens limiten molt el treball físic o els exercicis per aquesta patologia, no sé com nombrar-la. Llavors, jo sóc una d'elles i patim que no sabem si bicicleta, no bicicleta, bicicleta elèctrica, Pilates, anem molt perdudes i ja dic que no sóc l'única, sé que hi ha moltes dones que pateixen això degut a aquesta condició menopàusica que ens hi trobem. Doncs és la meva consulta.
1: Moltes gràcies, Eva. A veure, que et
2: A
1: contesta per la
2: vosaltres.
1: ràdio la Mireia. Endavant,
2: D'acord,
1: Mireia.
2: gràcies.
0: Doncs, Eva, és una pregunta molt complexa, no?, perquè és veritat que ho veiem amb moltes pacients i el més important seria tenir una bona estructura muscular i per tenir una bona estructura muscular doncs ha d'haver-hi un treball de força previ, no? Aleshores, com ho fem en una situació d'un dolor intens? Doncs l'ideal seria poder combinar un treball per pal·liar el dolor, que pot ser medicamentós, no?, un fàrmac, si el dolor és molt intens, amb la pràctica d'exercici físic per anar podent incorporar exercicis que ens donin suficient estabilitat a la cadera, no?, per suportar doncs, el nostre dia a dia.
1: Molt bé. A partir, mira, és que clar, amb el tema de la menopausa, és veritat que després de tants anys de silenci amb la menopausa, ara tenim la tira de consultes, no? A partir de la perimenopausa es recomanen exercicis de força, ja ho hem dit això, sí, no? Ens ho diuen a través de les xarxes, però això ja hem dit que sí, no?
0: Sí, de la menopausa estic completament d'acord. Encara se'n parla molt poc, però és una etapa per la qual passarem totes les dones. I amb la baixada dels estrògens es produeixen canvis molt importants, no? Augmenta la tendència a perdre massa muscular, a perdre massa òssia i també augmenta el risc cardiovascular. Aleshores, si hagués de prioritzar exercici, seria la força, però també és important doncs, combinar-la amb aquest exercici aeròbic que ens permetrà disminuir el risc cardiovascular. Dintre d'aquestes activitats, doncs, un exemple que sol posar sovint, no?, és ballar, que combina diferents tipus d'exercicis que ens poden ser molt útils.
1: Ah, m'agrada, això m'interessa. Mira, recordeu que tenim uns telèfons per contactar amb la tàctica de Ràdio 4.
3: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la tàctica. 690-080-830.
1: Doncs amb la Mireia Guarner ja hem respost moltes coses, però jo encara tinc dues preguntes a fer-te. Primer, evidentment, t'he vist amb les xarxes que ets molt de fer maratons. I què passa? Per què Catalunya vol fer tantes maratons i a totes les edats? Mireia, es pot fer una marató amb totes les edats o hem de començar a parar una miqueta?
0: A veure, una marató es pot fer a qualsevol edat, però hem de posar-la en context, no? Si ens fixem en un atleta professional de marató, la seva vida gira pràcticament al voltant de menjar, entrenar i descansar. I tot i així, normalment planifica una o dues maratons a l'any perquè sap que és una exigència molt elevada pel cos. Ara imaginem una persona que treballa 8 hores al dia, té una família, dorm les hores que pot, té estrès laboral i, a més, vol preparar una marató. La càrrega que està assumint és molt diferent, no?, en aquest professional. Llavors, jo sóc la primera que faig maratons i les gaudeixo molt, però també sóc molt conscient que l'objectiu de salut no és córrer una marató. El que és saludable és tot el que hi ha al voltant. Entrenar de manera adequada, fer treball de força, menjar prou, no?, tant en quantitat com en qualitat, per cobrir les demandes energètiques, descansar i crear objectius realistes. Mm-hmm. O sigui, no és que la marató, perdó, sigui dolenta o bona, depèn del context.
1: Mm-hmm. Clar, però és que el tema de les maratons estan canviant, diríem, la nostra societat en molts aspectes. Estan canviant la moda. O sigui, cada vegada, no? O sigui, hi ha gent que es gasta més diners en què es posarà per fer esport que no pas del dia a dia, no? O sigui, la gent ja vesteix més esportivament parlant, no? Ja va cap aquí. I fins i tot a nivell d'alimentació està canviant una mica tota la societat, no?
0: Sí, jo sovint a consulta el primer que els hi pregunto és: tu per què vols fer la marató, no? Ve una persona que vol córrer i dic: per què la vols fer? Perquè potser la resposta a aquesta pregunta ens ajudarà a saber si realment és el repte que necessita la persona.
1: Uh-huh. Clar, la resposta ja et fa veure quin perfil, però sí que és veritat que hi ha molta gent que li dius és que és un estil de vida, no? O sigui, ja, però clar, fer maratons ja és una cosa com molt de l'elit per mi, no? O sigui, potser l'estil de vida és moure's més en general, no?
0: Doncs diríem que és un estil de vida si realment, doncs, fer aquesta marató comporta que tinguis una alimentació, doncs, més saludable, que cuidis més el descans nocturn, que intentis gestionar de la millor forma salut mental, no?, en general, o l'estrès del dia a dia. Uh-huh. Però sí,
1: d'acord.
0: Mireia, ha de tenir en compte tot el context.
1: Molt bé, escolta, moltíssimes gràcies perquè hem fet aquí, no?, una pregunta. Ah, mira, hi ha una altra trucada. La Paquita ens fa una pregunta. Paquita, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Endavant.
4: Sí, mira, jo volia fer una pregunta perquè, bueno, jo fa ja temps que pateixo de les lumbars i a part, bueno, per artrosis i també tinc estrechament del canal. Esclar, començo a fer pilates i noto que estic pitjor. O sigui, aleshores, ara, actualment, no estic fent res perquè és que no sé verdaderament què és el que puc fer.
1: D'acord, doncs escolta la ràdio que et respondrà la doctora. Gràcies.
0: Doncs bé, seguim en la mateixa tònica, eh? L'exercici és una de les eines principals per mantenir la funció articular. Llavors, activitats que no impliquin molts salts, impactes o cops repetitius sobre l'articulació serien recomanables. El que no recomanem és deixar de moure's. Llavors, si el dolor augmenta fent l'activitat o empitjora en les següents hores, és significatiu que és una càrrega que no estem assimilant bé.
1: D'acord, ens hem d'anar coneixent una mica el nostre cos, no? I anar veient si podem fer més o menys, no? També.
0: Exactament, Mariola.
1: Escolta, moltíssimes gràcies, Mireia Guarner. T'he de demanar permís perquè s'ha posat de moda una cosa a les xarxes, que és retornar al 1986, no? Que la gent amb la IA agafa fotografies i els hi posa. Després, jo vull fer la fotografia del dia d'avui, vull posar totes les convidades al 86. Em dones permís per utilitzar una foto teva, Mireia, i que la IA la reconverteixi als anys 80?
0: I tant.
1: D'acord. Doncs ja et trobaràs a les xarxes amb aquesta imatge. Moltíssimes gràcies. I clar, parlant de pilates, ara ens hem de començar a posar en forma, perquè els que ens esteu veient heu vist que en l'estudi hi ha una pilota, hi ha unes gomes i que hi ha una persona que anava dient sí, no, segons el que deia, que és la Olga Rabassa, que és instructora de pilates i creadora de Pilates en català. Olga, què tal, com estàs?
5: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Clar, l'última consulta també anava una mica per tu, no? Sí. Tens alguna cosa a dir-li, la Paquita?
5: Sí, ens trobem moltes vegades, els instructors de Pilates, amb aquest tema. El tema de les lumbars és un tamasso, sí. Vale? A més, hi juguen moltes coses, moltes vegades també càrregues emocionals, falta de mobilitat, etc etc. L'ideal seria que haguéssim fet Pilates tota la vida per no arribar aquí, perquè el Pilates incideix molt en la mobilitat de la columna vertebral, però sí que hi ha alguns exercicis de Pilates que depèn doncs, quina lesió o quina molèstia tingui, no serien indicats al començament, hauria d'anar adquirint més tècnica, anar a trobar el punt, per tant, l'ideal en aquest cas seria potser fer-ho presencial, però en canvi hi ha molts altres exercicis de Pilates que segurament sí que l'ajudarien, perquè l'ajudarien en aquesta mobilitat i en anar creant aquesta musculatura que li tregui pressió a la zona lumbar.
1: Clar, després d'anys sent instructora al teu centre Mollet del Vallès, vas decidir portar el Pilates a casa de les persones, amb Pilates en català, sí. Per apropar aquesta disciplina a tothom amb diferents cursos en línia. No hi ha excuses, no cal ni sortir de casa per fer exercici. Clar, a nivell de fer Pilates tens molta competència, però fer Pilates en català no en deus tenir gens, no?
5: Clar. Aquesta va ser la meva idea. La principal, o el compromís, o el que tinc ganes, és de posar-ho el més fàcil possible, sobretot vaig a un públic de dones, que en el dia a dia ens costa més trobar l'estona o posar-nos aquell límit per anar al gimnàs, però sí, exactament, el moment de fer-ho doncs dic, clar, persones que facin pilates online n'hi ha moltes, en principi tothom doncs ho farà de la seva manera, però tothom ho fa bé, llavors què em pot distingir? I a més que és que jo m'expresso en català i per tant les meves xarxes també sempre les faig en català i vaig decidir tirar endavant aquest projecte.
1: És que jo sempre argumento molt aquest el fet diferencial, no? Que em diuen, per què ho fas en català si arribaràs a menys gent? Jo dic, no, que català és el fet diferencial que et pot distingir, i aquí tenim avui un exemple. Ens has portat diversos materials, sabeu que podeu preguntar-li el que voleu sobre pilates, que jo crec que hi ha un boom de pilates, al meu poble n'obren tres. Obren tres centres aquesta setmana, o sigui, de pilates, o sigui, això és fortíssim. Per tant, doncs, si teniu consultes, podeu enviar les vostres consultes al telèfon del directe, que encara no me'l sé de memòria, però va, el Genís ens ho posa. El telèfon del directe.
3: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690-080-830.
1: Els teus cursos, Olga, combines o els teus vídeos, perquè es pot fer en directe o tens vídeos penjats, com ho fas això a les xarxes?
5: No, jo el que tinc és vídeos penjats tant al meu Instagram com al YouTube, que són normalment rutinetes més curtes perquè puguis provar, i els cursos són ja com classes gravades, vale? Són sessions que tu ja les compres una vegada, les vas fent i en realitat les tens per sempre, pots tornar-hi sempre que vulguis.
1: Clar, tu tens un termòmetre del que busca la gent, no? Perquè això, clar, si estàs a la xarxa saps quina és la frase que posen. No, perquè, clar, busques 10 minuts, força, braços,
5: No et pensi, el tema del màrqueting digital és un altre tema a part i tots els creadors digitals anem com podem.
1: Però quina és la teva percepció del que vol la gent? Rutines per fer una cosa concreta, sí. Genèrica, o com ho fa?
5: Rutines curtes, vale? Sobretot perquè tenim aquesta tendència a creure'ns que no tenim temps, que el temps és el que hi ha, però fem servir molt això com a excusa. I sí que és veritat que jo també treballo al Pilates, és molt enfocat en dones, amb força, per tant faig una combinació. Llavors també quan són rutines amb pesos també agraden molt, o quan ja enfoques doncs, per uns braços forts o per unes cames més boniques, aquestes coses.
1: Jo quan has entrat amb la pilota i les gomes m'has dit el que m'agrada més és la pilota. Què fas tu amb aquesta pilota?
5: A mi m'encanta, mira, això és la pilota.
1: És allò per l'antiestrès, amb l'antiestrès. Això ens aniria bé aquí cada dia.
5: Mira, és pilota tova, que en anglès es diu softball, i serveix per moltíssimes coses, perquè és un material que el pots implementar tant per desestabilitzar-te, amb la qual t'afavorirà treballar l'equilibri, i l'equilibri, penseu que el nostre cos sempre construeix des de dintre, per tant, penseu en l'abdomen, en el core, abdomen profund, per tant, depèn d'on te la posis, et desequilibra i et fa connectar això, però també et pot ajudar, per exemple, posada entre els genolls a connectar musculatura interna de les cames o a fer els exercicis d'una manera que mantens alineades les cames, que moltes vegades depèn de quin exercici ens n'anem. Llavors et pot servir tant al començament per ajudar-te a millorar la tècnica com quan ja tens tècnica per fer una miqueta més difícil, per anar augmentant.
1: Sempre he pensat que és una cosa que a mi em costa moltíssim, perquè és tan important l'equilibri, perquè jo sempre que arribo a un moment de la classe que et diuen ara poseu-vos amb un peu no sé què, o sigui, fatal, soc la pitjor de la classe. Per què és tan important l'equilibri?
5: Mira, és molt important a nivell de vida i sobretot a mesura que anem doncs, complint anys, per evitar caigudes, per aquesta mobilitat en què ens movem amb seguretat. Però les dones que busquem tant el tema del sol pelvià i de, no sé si heu sentit la paraula core, el core són unes sigles en anglès que es refereixen a l'abdomen profund, perquè l'abdomen no és la tauleta de xocolata que busquen els homes culturistes al gimnàs, allò són els rectes, és una musculatura molt exterior. Les dones el que busquem, sobretot moltes després d'embarassos, és tornar a connectar musculatura més profunda. Aleshores, si tu imagina't que t'estires cara amunt al terra i et poses la pilota sota el sacre, i ara eleva les cames, allà comença a ballar tot. Doncs obliga el teu cos sí o sí a buscar aquesta estabilització. El primer cop cauràs, però mica en mica va treballant internament, perquè és com el cos busca aquest equilibri. Llavors és molt beneficiós a nivell d'això, d'anar construint aquesta musculatura més interna, que t'evitarà caigudes perquè tindràs més equilibri, però sobretot en el cas d'això, de l'abdomen, de l'abdominal.
1: Clar, és una de les paraules també que últimament ens han sorprès, no? Això del core, no? que surt a tot arreu. Que, com hem d'entendre què és el core? Que és una mica, diríem, el centre del nostre cos, o...?
5: Sí, mira, en Pilates, era el powerhouse que deia Joseph Pilates, que és com el centre o el nucli del teu cos, el més intern. Ell explicava, o el mètode està basat, en que tu organitzes el teu cos des de dintre, des de lo més intern a lo més extern. Per tant, és molt important en Pilates. Però al final, el core, el que es ve a referir, és això que et deia, que a l'abdomen no és només la musculatura més externa, sinó que hi ha molts músculs, el transvers, els oblicus... Llavors,
1: és la zona més genèrica, diríem,
5: sí,
1: no?
5: Sí, exacte. I és un tema que a nivell de postura, de males postures, vida sedentària, això que et deia, les dones, embarassos i parts, hi ha una musculatura que se separa, que deixa de ser competent, i tot això és el que busquem treballant quan es parla del core, de treballar el core, de connectar el core.
1: Feies una mica d'història, perquè de fet Pilates era una persona, no?
5: Sí. Pilates era Joseph Pilates. De fet, ell va morir sense dir-li Pilates al seu mètode, es deia contrologia, i això ja prové de principis del segle XX. Sí, ho dic bé, perquè ara tinc fills petits, a vegades quan parlo de principis de segles pensen que és segle XXI, no. Principis del segle XX. Llavors, ell va començar, bueno, a través d'experiències personals, etc., però era alemany, va emigrar als Estats Units i va posar el seu primer estudi a Nova York, a prop d'un barri on hi havia molts ballarins, sobretot, que són com uns esportistes d'èlit, però que tendeixen a moltes lesions. Llavors, era un mètode com per ajudar-los a prevenir lesions, a reorganitzar el seu cos perquè fos més fort internament i doncs, prevenir o millorar moltes lesions que ells tenien.
1: I clar, de Pilates, jo crec que és una disciplina que ja fa molts anys que es practica, no? No sé si hi ha hagut alts i baixos dels últims anys, però
5: sí.
1: De què depèn això?
5: Bueno, això com tot és una moda, però jo crec que si ara està tan de moda, i a més ara es fan molt tipus de pilates, perquè una cosa del pilates clàssic, amb els exercicis clàssics del mètode que ensenyava ell, i ara doncs es fan moltes fusions, no? I a part ja amb màquina, no? Amb reforma,
1: clar, això et volia treure aquest tema, perquè clar, sí. No? O sigui, ara hi ha un... Bueno, Pilates amb màquina, que aquí no hi ha anat, es pensa que et poses una màquina i t'ho fa tot.
5: No,
1: és així, no?
5: No, però tendim a pensar que el Pilates amb màquina és més difícil que el Pilates a terra i tampoc és ben bé. De fet, el Joseph Pilates va crear primer els exercicis a terra, però com que veia que podien ser molt difícils fer-los amb la tècnica correcta, després va anar com implementant coses, no? Tot un seguit de màquines, que n'hi ha moltes més que el reformer, que ajudaven a l'alumne a entendre, perquè per ell era molt important que entenguis d'on surt el moviment. Perquè tu a vegades veus i dius, ah, jo ho faig, faig de qualsevol manera. No, el Pilates doncs tens que aïllar el moviment, mira quina musculatura estàs treballant, no? Per això molta gent comenta, ostres, he començat a fer Pilates i tinc cruiximents a músculs que no sabia que existien. Doncs és veritat, perquè són músculs que potser no estaves treballant encara que facis força.
1: Home, ara veus un calendari d'un gimnàs i no entens res. O sigui, dilluns, tic, dimarts, o sigui, no entens res. Llavors, tu tens alguna frase lapidària quan la gent et diu, perquè clar, Pilates sembla que tothom sàpiga què és, però potser no ho saps què és, no? Una frase que dius, si fas Pilates és això. Clar, una frase de, és exercici, no sé, per exemple, en el Pilates hi ha cardio? O sigui, el pilates fa suar?
5: Sí, suar, sí. Però clar, tu pots suar perquè estàs fent molta força sostenint una postura que no t'és còmoda i clar, comences a suar.
1: Això que dèiem de la força,
5: però no hi ha cardio. En el pilates clàssic no és cardio. Jo el que t'explicaria potser com és pilates, doncs és un exercici molt complet que t'ajudarà a corregir la postura o els patrons de moviment, perquè realment vivim en una societat molt sedentària, que passem moltes hores asseguts, mal asseguts, com dic jo sempre, llavors doncs, ara em fan mal les cervicals, ara em fan mal l'espatlla, ara em fan mal no sé què, i pot tenir molta relació en què no ens movem correctament i en què adoptem unes postures que no ens afavoreixen. Llavors el Pilates t'ajuda a corregir tot això.
1: Mira, tenim una nota de veu de l'Andrea en el WhatsApp del programa.
6: Jo em dic Andrea i justament estic de postpart. En aquest cas m'agradaria molt saber doncs, exercicis de Pilates, sobretot per tornar a reprendre amb l'esport i per tornar a millorar temes de sòl pèlvic, temes d'abdomen i com tornar a reiniciar una rutina. Moltíssimes gràcies.
5: Bueno, doncs és una pregunta superinteressant. Jo, en principi, sempre us recomanaria a tothom que estigui en postpart que t'hagi donat ja l'alta al metge i que t'hagi, si és possible, fins i tot que puguis anar a un fisio especialitzat en sòl pelvià, no? Perquè les dones et diran exactament què tens, què pots fer, què no pots fer. Per què? Perquè sí que és veritat que el pilates és una sèrie d'exercicis que clàssicament els anomenem la sèrie abdominal, que potser no seria recomanat al principi, perquè primer tens que tenir una bona tècnica per no fer pressió, perquè no se'n surti la panxeta en fora i això pressioni el sòl pelvià, no? I llavors, molt important, i que el Pilates ho utilitza molt, i que ho ha comentat abans la doctora, la Mireia, és la respiració. Com acompanyem els exercicis en la respiració? Aleshores, jo sí que et recomanaria fer Pilates, si pots anar a un lloc presencial, doncs que sàpiguen perfectament en quina situació estàs amb el teu postpart, i llavors, per exemple, aquest element que comentàvem abans, la softball, a mi m'agrada molt també perquè t'ajuda a entendre el tipus de respiració que et va bé. Jo la faig
1: hauries de dir
5: molt
1: pilota
5: per
1: tova,
5: La pilota tova, sí.
1: És broma. Perquè clar, és que estàs envoltada d'anglicismes i tu aquí reivindicant.
5: Hi ha molts exercicis que a vegades ens semblen molt difícils dir-los en català i, per exemple, l'esquat, que és la típica sentadilla al castellà, doncs resulta que està acceptada en català, escrita amb B i amb Q, esquat. Llavors,
1: que ja sapigueu, gent de xarxes que li dieu coses a l'Olga, que sapigueu que ella mira el Termcat amb les paraules que com s'han de dir en català.
5: Escolta,
1: pel que fa a la roba, jo abans parlava, perquè és veritat que ara hi ha moltes marques que estan obrint doncs a fer això, roba per fer, bueno, el que en dèiem abans, gimnàstica, que ara és no sé quants noms. Què ens hem de posar per practicar Pilates? Els mitjons antilliscants, per exemple, són clau?
5: Mira, ideal per Pilates, sobretot, sí, tant al mat com en el reformer, de fet, seria anar descalç. Jo fins i tot sóc partidària, o jo entreno sense mitjons, el peu és molt important, per Joseph Pilates ja ho era, com col·loquem el peu, quines forces apliquem en el peu, però a vegades a l'hivern o perquè no estem acostumats, o etcètera, etcètera, doncs amb mitjons. Llavors, depèn, si tu fas servir un mat, que el mat ja és antilliscant, potser els mitjons no caldrà que siguin antilliscants.
1: Què és un mat?
5: Un mat, ai, perdó, doncs l'estora d'esport, que també al final acabem...
1: Per què li diem mat?
5: Mat és en anglès.
1: Ah,
5: veus, sí. Ja hem tornat a caure, em costa molt a vegades. És que estora tampoc no sé si està correctament aplicat, n'hi ha una altra, i em sortirà la màrfaga. La màrfaga, l'estora de fer esport... Sí.
1: Doncs,
5: Però sí, amb pilates, idealment és amb mitjons. Jo a vegades veig persones amb les bambes i no, amb les sabates d'esport, perquè ja això t'està afectant a l'equilibri, com
1: activaràs
5: la musculatura...
1: No?
5: Sí. Llavors és important descalç.
1: Ara veig també que hi ha també molts llocs que venen només punteres, no? Per protegir-te els dits, però que et pots moure igualment, o com allò que feien si vi a dansa o el que sigui.
5: Sí, tot això són diferents coses que el mercat ens posa, però realment, idealment, i amb pilates, ja et diria jo, o descalça, fins i tot amb aquells mitjonets que tenen per posar els ditets, perquè fins i tot és molt important començar des dels peus, activar els dits del peu, separar els dits del peu, això ja depèn de... on vagis a fer pilates i que es tingui en compte, però és
1: clar,
5: important.
1: Parlant d'anglicismes, potser un dia hauríem de fer consultori de barfoot, no? Que, o sigui, sí. Que també que s'ha posat com molt de moda, sí, no? Que, sí. És, que és com un paral·lelisme anar descalç pel carrer gairebé,
5: sí,
1: no?
5: Sí, el barefoot és exactament, són peus despullats o peus descalços i al final és anar amb un calçat minimalista. Perquè els peus, és això que et deia, el nostre moviment o la nostra estructura comença o acaba en els peus, i sí que és veritat que hi ha algun calçat doncs, amb unes soles molt gruixudes o fins i tot que fan com una mica de balanci entre davant i darrere allò per fer esport. O, bueno, el que fa és que el nostre peu no activi molta musculatura que té perquè ja li fa la feina al calçat. No? Llavors és important per això.
1: I la Natàlia Sánchez ens apunta, que és amb qui hem preparat el guió i a més ella tenia un problema d'esquena i ara ha començat a anar a pilates i està notant, que això suposo que, com deies abans, que és recomanable anar amb roba ajustada, no? Perquè la monitora vegi una mica la posició, no?
5: Mira, exacte, t'ho anava a dir, bueno, ajustada per l'exercici en si, no, però sí perquè l'instructor pugui veure si ho està realitzant correctament i et pugui corregir. Però més enllà d'això és que sigui còmode. Vale? Però, per exemple, en el cas del postpart, doncs també, que a vegades ens fa una miqueta de cosa, però si la persona que fa l'exercici ens porta un top i se li veu la panxeta, ajuda també molt més a veure si està fent correctament l'activació.
1: Clar, deixem-nos d'estètica. Escolta, aquí a fer salut, a fer exercici, tenim també la Irene de Zumbila, que és companya de redacció i presentadora del programa La Barrera del So. Ella també ens deixa una consulta.
7: Hola Mariola, sóc la Irene de la redacció. Bé, aquí ens fa falta molt pilates a tots, la veritat. Sí. Però jo el dubte que tinc és que no n'he fet massa jo. I em fa com una mica de por de quan m'hi posi, em dona la sensació que hi ha músculs com molt interns que no sabies ni que existien i que de sobte et comencen a fer un mal i unes agulletes. I si diguéssim que sóc molt primerenca en aquests assumptes, no em puc fer mal, és la meva màxima preocupació. Gràcies, fins ara.
5: Mira, jo et diria que si comences a notar aquests cruiximents és que ho estàs fent correctament. I també que hi ha una cosa que crec jo que diferencia molt el pilates d'altres disciplines, és que busquem, més que dir-te amb l'exercici, no sé, copia'm o fes aquesta forma, estem sempre l'instructor dient-te què és el que has de sentir, a on ho hauries de sentir, quin múscul has de notar o quina articulació ha d'entrar al treball. Llavors, és una cosa molt minuciosa, que et dona moltes pistes i que tu mateixa pots anar corregint, perquè tu veus la imatge, la fas i després et diu no, però hauries de sentir-ho en l'abdomen. Doncs no ho estic sentint. Doncs pam, pam, pam, i vas corregint. I això és el que fa que el pilates ben explicat i pas a pas pugui començar a fer-lo qualsevol persona. Evidentment no aniràs als exercicis més complicats, però és per fer des de zero.
1: M'imagino les gomes que poden anar molt bé si no et pots moure gaire i ets oficinista, per exemple, no? Que mentrestant vagis fent, no? Perquè, clar, mentre estàs treballant pots agafar les gomes i fent el programa cada dia faré així. Així de passada, una hora d'exercici. Però bé, hi ha moltes mites, moltes llegendes urbanes, per tant, Olga, de Pilates en català, busqueu a xarxes, a Instagram, anem a fer el reel de la tàctica.
3: La tàctica, cada migdia d'una a dues a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
1: Va, anem a fer els mites, desmenteixes o les coses que vulguis dir sobre coses concretes que diem sobre els pilates. Pilates és només estiraments.
5: No, mentida, és això que et deia, és un exercici super exigent.
1: Pilates és respirar i relaxar-te.
5: No, pilates sí que és respirar, sí que és important la respiració per relaxar-te, no, concentrar-te, diria jo, en canvi.
1: El pilates és només per dones.
5: No, que va, el Joseph Pilates era un home, va sorgir amb origen amb homes primers, però no, és molt beneficiós tant per homes com per dones, és unisex.
1: Amb el pilates es perd pes.
5: Doncs mira, diria que depèn, que avui en dia molts estils de pilates, dependrà molt del teu estil de vida, però no va tan enfocat en això.
1: Pilates, perquè tinguis benefici, s'ha de fer 3 cops a la setmana.
5: Bé, això, doncs, com més vegades ho facis, entre 3-4 cops a la setmana notaràs els beneficis abans, però jo sempre dic que el millor exercici és aquell que es fa. Pues, si només en pots fer una a la setmana, doncs tira i comença per un.
1: Per practicar pilates has de tenir molta flexibilitat.
5: No, gens ni mica. Jo mateixa, com a instructora, encara hi ha alguns exercicis que no els faig tan bonics com a vegades veus la imatge, perquè em falta flexibilitat en alguna musculatura.
1: I fer pilates és molt car.
5: Bueno, això potser sí, que comparat doncs, potser amb altres disciplines, no sé per què, potser per la moda o perquè porta associat doncs, això, un mètode que sembla que tingui una tècnica, no sé, més tècnica o el que sigui, doncs s'està pagant més car. I penso que no és dolent que li doni com aquest, doncs aquesta
1: ara
5: manera.
1: Has de fer la teva falca, que el teu és gratis. Clar, ah,
5: exacte,
1: Pilates no, en català a Instagram.
5: Sempre pots començar per provar-lo gratuïtament i si t'agrada. També té una cosa, també el tema del preu, sobretot és més car quan fas màquines, reformer, perquè és una maquinària que és costosa pels equipaments, pels gimnasos.
1: Clar, fer-ho des de casa...
5: et surt molt més bé de preu.
1: Clar, jo he dit gratis, però no perquè has d'entrar en el teu...
5: Bueno, pots fer cosetes gratis i pots després, si t'agrada, ja comprar-te'l, però el bo que té el meu curs és que te'l compres un cop i ja la tens classes per sempre.
1: I ara tota la vida ja tindràs Pilates per vendre. Escolta, moltíssimes gràcies, Olga Rabassa, de Pilates en català. No sé si ja has fet el tren que està de moda a les xarxes.
5: No, però l'he vist molt i he escoltat que li demanaves a la Mireia.
1: Em dones permís oficial per fer servir la teva fotografia?
5: Sí, sí, sí, farà gràcia veure-ho.
1: Doncs ja et trobaràs a les xarxes perquè aquest tren, la tendència s'ha de fer amb aquesta música. Es tracta de fer que la IA, la intel·ligència artificial, et porti l'any 1986. Ara ens farem una foto totes tres i si ja m'han donat permís, doncs li demanarem a la IA que ens posi en un gimnàs fent esport. A TikTok i Instagram ara mateix està ple de fotos amb aquesta música i la mateixa jaqueta, coses de la IA, simplificant. Jo hi era, ja hi era, el 1986, i mai vaig portar una jaqueta brillant de color turquesa i fúcsia. Ara bé, la permanent que m'ha posat la IA estava a punt de fer-me-la, eh? O sigui, el 86 encara no, però 5 anys després ja la portava. Això és Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, una cançó del 1987, a punt... una nova col·laboradora que aquell dia, aquell any, no existia. Ella és llicenciada i a la tàctica apostem també per les noves generacions de periodistes. La Júlia Stals ens porta les tàctiques dels famosos.
3: La tàctica, cada migdia, d'una a dues, a Ràdio 4. El teu consultori útil.

0: Júlia Estals, què tal? Benvinguda a La Tàctica.
1: Molt bé, Mariola, molt contenta d'estar aquí.
0: I jo també, això, recent llicenciada i aquí estrenant-te a la ràdio, eh?
1: Sí, la ràdio mai falla.
0: Escolta, Júlia, què has descobert i d'aquí? Tu ens portaràs aquí cada setmana les tàctiques dels famosos, de la gent coneguda. Què has descobert?
1: Avui he descobert que és el Dia Mundial del Cotxe Elèctric, que se celebra com cada 9 de setembre des del 2020. I ara us explicaré què he descobert i d'aquí, però abans fem 4 punts del que cal saber del cotxe elèctric. D'entrada, permet estalviar en combustible, perquè carregar-lo acostuma a sortir molt més econòmic que posar gasolina o gasoil. I també té un manteniment més senzill i, per tant, en principi, no cal passar tant pel taller. I a la ciutat, els vehicles elèctrics tenen alguns avantatges més, per exemple, per aparcar tenen més facilitats i en alguns casos poden circular pel carril bus-vao. Però no tots són avantatges. Un dels principals reptes continuen sent els punts de càrrega, tant pel nombre de punts disponibles com pel seu funcionament i la velocitat. I si parlem de vehicles elèctrics, no només hem de mirar els cotxes, perquè tenim una nova notícia i és que a Barcelona ja circula el primer bus de barri 100% elèctric, que és el que cobreix la línia 185 entre el metro de Canyelles i la Vall d'Hebron. I se n'incorporaran més.
0: No, si cada vegada anirem a més, però és veritat que necessitem tàctiques per lidiar amb el cotxe elèctric.
1: Cada vegada més. I el que hem descobert és que Lil Dami té un cotxe elèctric.
0: Ah, aquesta és la descoberta, o sigui, Lil Dami té un cotxe elèctric.
1: I avui descobrim la seva tàctica.
0: Ui, necessito parlar amb Lil Dami. Hola, com estàs?
2: Bon dia i bona hora. Bona tarda ja, bona tarda, com esteu?
0: Sí, això ho hem de discutir, si sí, bon dia aquesta hora, bona tarda.
1: En català diuen que és bon dia tot
0: per
1: el
0: això,
1: dia.
0: Per això, anem alternant. Escolta, Dami, no ho sabia, o sigui, de l'1 al 10, com de satisfet estàs amb el canvi de gasolina elèctric?
2: Hòstia, jo et diria, pues, 9, 10 fàcilment, eh?
0: Podries anar realment de gira amb el cotxe elèctric o té limitacions?
2: Clar, és que molts cops que quan anem de gira, no faig gires gaire lluny, vull dir, el vol més lluny potser està a 2-3 hores normalment, i molts cops anem en furgó, llavors tampoc és gaire limitant.
0: Home, crec que has d'anar a Banyoles aviat.
2: Correcte, però a Banyoles pujo i baixo amb la bateria tranquil·lament.
0: El 3 d'octubre, no?
2: El 3 d'octubre estem a Banyoles en concert. Hòstia, bona falca, Mariola, moltes gràcies.
0: Clar, escolta, jo aquí remant per tothom.
2: Clar que sí.
0: Escolta, Dami, el món està preparat per tenir un cotxe elèctric? Què és el que t'ha costat més? Perquè, bé, ahir parlàvem dels cotxes de segona mà, perquè ja tenim un col·laborador per parlar de mobilitat, que crec que és superinteressant, però encara no hem volgut fer el cotxe elèctric perquè és una cosa que encara és d'una mica de pocs, no? Tu creus que estem preparats?
2: A veure, jo crec que el que no podem pretendre és de cop que tot el país faci servir cotxe elèctric. Més que res per un tema de tenim la xarxa elèctrica preparada. En un parc automobilístic envellit on el 80% aparca al carrer, com collons carregarà per la nit aquesta gent el cotxe? Llavors, jo crec que, el cotxe elèctric és superútil, però depèn del teu cas. És a dir, si ets una persona o que fa molts quilòmetres al dia, o que no pots carregar-lo a casa, no sé, jo quan em pregunten els meus col·legues i tal, no el recomano.
1: Dami,
2: en el meu cas, digue'm, perdona.
1: Creus que s'ha de ser una persona previsora o no cal pensar tant?
2: Sí, jo crec que això és més mite. Jo precisament sóc la persona més despenjada del món i mai he tingut por de quedar-me sense bateria. Vull dir, el meu té més o menys real 500 quilòmetres. Jo què sé, hi ha pocs dies que hagi de fer més de 500 quilòmetres, la veritat.
0: Jo abans parlava amb l'Olga de Pilates en català, parlava de que, o amb la doctora també, que cada vegada gamifiquem més les nostres vides, no? I diem, hosti, 10.000 passos hem de fer per poder estar en forma. I amb el cotxe elèctric passa una mica això. No sé si tu ets dels que has deixat de córrer perquè la bateria et duri més i jugues amb el cotxe el percentatge i fas aquestes coses.
2: No, no tant. No. Intento no tornar-me boig, vull dir, jo el que vull a la meva vida són facilitats. Si de cop m'haig de comprar el cotxe i està traient una carta i amb el compàs traçant direccions per intentar calcular el vent i tot, hòstia, llavors seguir amb el cotxe de gasolina que tenia abans. A mi m'agrada la vida que sigui cada cop més fàcil. I per mi el més fàcil, els quilòmetres que faig, és això, i sobretot perquè arribo cada dia a casa, l'enxufo, i sé que tindré bateria per l'endemà.
1: I a l'hora de viatjar és fàcil, anant amb el cotxe elèctric, has de mirar els punts de càrrega del lloc?
0: Si clar, com ho fas? Quina és la teva tàctica per mirar-ho?
2: M'ho calcula el cotxe, no em digui el cotxe que em pari, jo em paro. Però he fet, jo què sé, vaig anar a Valladolid fa uns mesos i no em va semblar un inconvenient. També potser és perquè vaig amb el gos i jo què sé, cada dues hores i mitja, tres, paro perquè el gos estiri les cames i faci i pixi. Llavors, simplement era aprofitar, enxufar 10 minuts, que el gos faci un pipí i seguir.
0: El que potser sí que has fet amistats, no? Perquè quan vas a carregar sempre et trobes històries.
2: No, és que, tio, jo és que crec que ho vaig calcular i el 90% de cops que he carregat a casa. És que no he fet quasi servir carregar fora de casa.
0: Clar, això és una mica privilegi, no és veritat, no? Que hi ha gent que diu, ostres, que això del cotxe elèctric, si no tens una casa i no tens un carregador a casa, no es pot tenir. És el que comentaves abans, no?
2: Bueno, si
0: tens, abans,
2: necessites
0: no?
2: Pàrquing, necessites pàrquing.
0: Però, per exemple, a les comunitats de veïns, que els hi costa posar-se d'acord, imagines quan entri la conversa del carregador.
2: No, perquè crec que és una cosa, corregeix-me, però crec que és una cosa que no depèn de la comunitat. Si jo vull posar-me un carregador, ara corregiu-me perquè no estic segur. Però no és algo que es puguin oposar, que tu tinguis un carregador, perquè va pel teu quadre elèctric, no afecta en res.
0: Què és el que més t'ha ensenyat, diríem, el cotxe elèctric?
2: Jo, a mi, a conduir tranquil, tio. Vull dir, el cotxe que tenia abans sí que és cert que venia d'un manual amb marxes molt curtes. Hòstia, i de cop me n'adono que tinc un cotxe que és com un kart, que és només accelerar i frenar i no m'haig de preocupar més. Llavors, per mi, aquesta simplicitat és el major aprenentatge, no? Com que conduir podria ser fàcil.
0: Ja sé que sembla que siguem uns promotors del cotxe elèctric, però jo tinc com una mica la sensació que si tothom anés amb el cotxe elèctric no hi haurien tantes baralles a carretera, perquè jo crec que et relaxa el fet que sigui tan silenciós. Soc una hippie, no?
2: No, això depèn de la gent i la societat ja està suficient xamuscada.
0: Desmenteixes rotundament això que dic jo.
2: No, encara que li posis un cotxe elèctric i li posis un palo santo al cotxe, la gent seguirà conduint enfadada.
1: Sí? I creus que la gent però està apostant cada vegada més a fer aquest canvi, a portar el cotxe elèctric?
2: A veure, sí, perquè també hi ha gent que li està interessant que el cotxe elèctric es promocioni, no? S'estan donant ajudes, que són per mi una mica discutibles, però s'estan donant ajudes al cotxe elèctric a Mansalva i, clar, òbviament, doncs és intentar apretar la gent, però després hi ha l'altra, d'on surt l'energia que estem aconseguint per alimentar aquest cotxe elèctric i, a part, quina és la petjada ecològica que té realment un cotxe elèctric, les bateries, el desballestament al final de la vida del cotxe elèctric. Vull dir, que a vegades sempre es posa l'argument de no, és que és molt més ecològic i jo trobo, vull dir, no sóc un expert ni molt menys, però sí i no.
0: Home, veig que estàs fent una mica de canvis a la teva vida perquè també has fet un hortet, eh? O sigui,
2: sí,
0: jo...
2: Sí, Mariola, estic madurant.
0: Ja ho veig, dic, ostres, Lil Dami. Dic, mira, després que ens vam barallar per l'autotune, ara ja no ens barallarem més, eh?
2: Jo no em barallo amb ningú. Jo només discuteixo per pasta.
0: Molt bé. I vas cobert, de moment vas fent. No, però escolta, el de l'or vas fer com un seguiment, que la gent havia, no? T'havia d'ajudar a través de les xarxes.
2: Sí,
0: i...
2: no.
0: Vas acabar collint tomàquets.
2: Hòstia, he collit uns tomàquets. Mira, ara des de la finestra n'estic veient uns que potser cauran ara per dinar. Collonuts.
0: Encara tens tomàquets? Ja m'està que havia passat el tomàquet. Sí, encara te'n fa.
2: Sí, no, ja comencen a quedar-ne menys, però, hòstia, n'he collit prous, eh?
0: Escolta, Dami, moltíssimes gràcies per, doncs, això, perquè la Júlia avui ens ha descobert que tens un cotxe elèctric
1: sí.
0: I un hortet i alguna cosa està passant a la teva vida.
1: T'estàs fent gran, Dami.
2: M'estic fent gran. Clar,
1: això és el que està passant.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Que així sea.
0: I això, 3 d'octubre, a un concert a Banyoles, Blitz, crec, no? A la sala Blitz?
2: Eixa és, sala Blitz.
0: Val? I moltes coses més, que t'hi vist molt actiu. Moltes coses.
2: Sí, i més coses que han de passar aviat. Estic a tope, tio.
1: T'anirem seguint.
0: I temes tècnics, també. Ja ho parlarem, això, un altre dia.
2: Ah, sí, això mateix.
0: Ja has fet el tren de la IA, de posar-te l'any 1986?
2: No, ara sentia que parlava, no sé, em sembla una parida, si tu sí.
0: O sigui, tu has de reivindicar que la intel·ligència artificial serveix per coses més importants, no?
2: Bueno, sí. Sí, potser sí.
0: És un secret, això. Ja ho parlarem un altre dia. Una abraçada, vinga. Lil Dami, gràcies.
2: Adéu, guapa, que tingueu bon dia. Ciao, ciao.
0: Júlia, moltíssimes gràcies. Doncs mira, ja hem descobert això i no sé, ara començaràs a buscar la lupa dels famosos a veure què...
1: Sí, anirem descobrint tàctiques de famosos que de ben segur que en tenen moltes.
0: Perfecte, doncs mira, va, i demà sabeu què passarà aquí. Nosaltres, a banda de... anar pel canvi climàtic, som partidaris d'arreglar abans de comprar. I demà us portem a la tàctica de Ràdio 4 un mecànic de mòbils. Sabies que té dues pantalles al teu mòbil? Si te trenca la primera és fàcil d'arreglar, però si es trenca la segona la cosa ja és més cara. Però bé, ens poden ajudar algunes tàctiques per fer-ho doncs més assequible. La cosa es complica. Jo sé gràcies al Rafa Sánchez, que serà demà a l'estudi. Clar, si avui, que està plovent a mig Catalunya, s'us mulla el mòbil... l'heu de posar en el pot de l'arròs? Això és veritat o mentida? Doncs demà el Rafa Sánchez ens ho explicarà aquí a la tàctica. Recordeu que el nostre WhatsApp és aquest, el 690 080 830. Ja podeu deixar les vostres consultes sobre el telèfon mòbil. Som la Natàlia Sánchez a la redacció, el Genís Sabater a la realització, tots vosaltres a la participació, gràcies perquè ens esteu trucant i ens esteu deixant missatges. I qui us parla, Mariola Dinarès. Seguiu Ràdio 4 a les xarxes, on hi haurà contingut complementari. Recupereu-ho tot a RN Audio. I, doncs, demà a la una tornem. Ara us deixem amb l'edició migdia. Adeu!

0: 6 minuts en directe a Ràdio 4. Estàs escoltant la tarda de Ràdio 4. He estat a punt de dir Xavi Fornia, no?
1: Epa!
0: Califòrnia, a Ràdio Nacional d'Espanya, sí, segueix, eh? Però aquest és el nou format de les tardes de la primera en català, que aquest any, a més, fa 50 anys. Ràdio 4, clar. A la tarda de Ràdio 4, Vanessa Hogarth, estàvem pendents de que ens expliquessis què ha passat amb la filla d'Elon Musk.
2: Sí, mira, és la Vivian Wilson, Vivian Gina Wilson, té 22 anys, i ella és transgènere, i sempre, bueno, sempre ho ha explicat, que als 16 anys va començar a aprendre i a fer-se tractament d'hormones, i llavors, bueno, és una noia guapíssima, superfemenina i super transgressora, lluitadora i activista.
1: Va haver-hi, ens vas explicar, aquell moment incòmode quan ella va venir justament per Desigual, em sembla, també,
2: molt
1: que
2: bé.
1: Tu estaves a Eivissa amb ella, sí. I un periodista que no sabia ben bé qui era, no, li van dir la filla d'Elon Musk, i li va preguntar pel seu pare, i ella va dir, com?
2: Sí, sí,
1: el
2: ens
1: meu
2: va abandonar.
1: Pare, i va marxar directament.
2: Ens va abandonar, i la vam recuperar amb un altre grup, però amb aquell grupet ja no va venir més. I llavors els pobres eren com els periodistes repudiats de la festa,
0: però
2: perquè eren
0: pobres,
2: plan...
1: Es va sentir super incòmode.
0: Potser no sabien.
2: No ho sabien.
0: Que la filla no es parla amb el seu pare.
1: Tu vas dir que segurament no ho sabia.
2: Ell no ho sé, estic segura que no ho sabia.
0: I el periodista no ho sabia.
2: No ho sabia. Llavors li va dir, es va enterar allà que era la filla d'Elon Musk. Li va dir, i tu padre què?
0: Very well, li
2: very
0: va dir.
2: Well.
0: Very good, Elon,
2: sí.
0: the greatest.
2: Sí, sí,
1: sí,
2: exacte.
1: Sí.
0: Your, the best, the
1: your father the best, no?
0: Your
1: li va
0: father
1: dir.
0: The best.
1: I ella li diu, my what? O
2: sí,
1: algo
2: sí,
1: així,
2: sí.
1: No?
2: Va dir, sorry, va dir, your father the best. Va agafar i se'n va anar. Què passa? Que és que ell, ja va explicar també com a anècdota, que ell va demanar, in vitro, va demanar que fossin dos nois. O sigui,
1: però si només té nois,
2: això
1: precisament.
2: Això té a veure amb el tema de l'anunci. O sigui, yeah. Ella va ser dissenyada in vitro, com si diguéssim, perquè fossin dos bessons. I llavors ella pues, va sentir que era dona i és una dona ara.
1: Justícia poètica, que Elon Musk tingui una filla trans, és increïble.
2: I que ella es rebel·li contra ell i que no
1: brutal,
2: vol saber res d'ell
1: brutal.
2: I que és activista. Llavors, ella va anar a la festa d'Eivissa allà per Desigual, una convidada més, una influencer, i llavors ara ha fet un anunci, Desigual ja l'ha fet protagonista de la campanya, després d'aquell anunci de Barcelona,
3: ai,
2: que ens
3: sí.
2: va deixar a tots
3: horrible.
2: Una mica...
3: Sí.
2: Encara ho estem digerint,
3: encara
2: perquè no sabem
3: paint.
2: Si riure o plorar sí. o insultar
3: i...
2: algú.
3: No sabem si, què vol, o sigui, ens
2: què,
3: estem enfotent, però és la realitat, no, és la denúncia o
2: clar,
3: què
2: però
3: hem de
2: fa
3: fer
2: mal,
3: això?
2: No? Sí, però, no.
3: Sí,
2: però és mi niña, no?
3: Exacte.
0: Com era allò?
1: L'anunci de Barcelona?
2: Ah, sí.
0: Per recordar, per si algun oient...
2: Sí, no, que es anava dient que... O sigui, es anava ridiculitzant pues, que el cafè val 9 euros, que la gent... Bueno, que diu que et donen una empenta, que diu que surt a passejar els coloms agafats com si fossin dos gossets.
1: Parlava en català i deia, ai, en què parles? Ui, quin idioma, no?
2: Em vol introduir a la seva cultura,
1: sí.
2: Em vol forçar la seva cultura.
3: Que tothom volia la teva motxilla, quan
2: sí.
3: amb una estrabada de la bossa. I deia,
1: sí,
3: tot,
1: ridiculitzava
3: tothom
1: la ciutat
3: la
1: de Barcelona.
3: Bossa.
2: Sí, sí. Veure, tothom es va allà per tenir la teva bossa.
3: Sí.
2: Perquè com si fos molt maca te la volen
3: pots passejar
2: robar.
3: Tranquil·lament i passejar
2: sí,
3: no
2: sí,
3: un vehicle,
2: sí,
3: un cotxe.
2: Sí, sí, llavors, clar, era com... Bueno, havia una crítica com a on hem arribat o no ens ha fet yeah. arribar el turisme. Però clar, estava feta com per un expat, no? La protagonista era com un expat i llavors era com la visió de Barcelona per un expat i dius, mira, guapo.
1: Sí, I era més polèmica,
2: aquí.
1: Eh?
2: Clar, sí, sí.
0: Anem a recordar-ho perquè segurament molts oients no sabien sí. del que estàvem parlant.
2: Sí, llavors, diguem que el segon... La campanya per la col·lecció tardor-hivern de Desigual, la protagonista és aquesta nena, aquesta noia, que és una model de 22 anys, i ja m'has presentat qui és la Vivian Gina Wilson, i llavors surt ella com intenta que un robot, o sigui, surt en ella un robot, que el robot simbolitza una mica a la figura i l'entorn del seu pare.
0: Yeah.
2: I llavors com ella intenta amb aquest robot, que ha estat programat per realitzar i complir unes coses, doncs l'intenta ensenyar coses rares com passejar, com un gos, com posar la taula, coses diferents. Llavors, com que li ensenya coses diferents, el robot peta, explota, o sigui, li fa cortocircuit el cervell. Llavors és com que ella està fent que el robot desaprengui i és com un cant a l'individualitat, a l'imperfecció, a la rebel·lia, a dir... Hi ha un moment que sembla que el robot, com que guixa en un cotxe, clar, el cotxe és com un Tesla, en plan, tu ens has fet perquè tots siguem... Ens has optimitzat amb l'electrònica, amb l'enginyeria, i nosaltres som persones diferents, com de

0: Estava jo pensant, si no fos la filla d'Elon Musk, si faria tot el que està fent.
1: També. també.
2: Jo la veig molt maca, molt model. Jo la veig molt model.
3: Sí.
1: Però jo utilitzo això per anar en contra del pare,
0: si no, si no ho critico.
2: De fet, ella no es fa dir
0: Musk. És una mica Nepo Baby, també.
2: Ella no es fa dir Musk,
1: No.
2: O sigui, ella s'ha tret el cognom, del seu pare.
0: Sí.
1: Sí, però és veritat. Sí, ho has
0: no,
1: fet a l'aire.
0: No ho sé. Potser no,
3: Has obert aquí un...
2: És un meló, Ara sí, has obert un meló.
1: Et diré una mica, això és com a Blade Runner, que és com el... O sigui, que el creat es revela contra el creador.
0: Sí.
1: O si no fos el fill del, saps? O Star Wars, no? També és normal que sigui algú molt fort que pugui anar contra el pare. Justament per la presència i potència que té la veu, que va en contra d'algú que t'ho ha donat tot i que tu no el vols.
0: No, és una història molt potent, d'aquesta família, I realment amb ments, perquè la ment d'aquest senyor és brillant.
1: Sí.
0: Pot agradar més o menys, però a nivell de disrupció en el món de la tecnologia, Elon Musk és, ara mateix...
2: No, era una barbaritat. De ments brillants que a vegades fan el mal, també.
0: És que no estic dient que no ho faci.
2: Clar.
0: Dic que jo crec que és una de les grans ments
2: evidentment.
0: A nivell tecnològic a dia d'avui. No? En fi. Però clar, això és un debat...
1: Sí, és molt interessant, a més.
0: Molt interessant. Gràcies, Vanessa.
1: A vosaltres.
0: Benvinguda a la tarda de Ràdio 4. I ara canviem la crònica social i la gran Vanessa Hogarth, que és la persona que sempre ens portarà aquí l'última hora i les exclusives, pel cinema, que ens encanta. Ens encanta i tenim ara mateix a l'estudi David Gallach, Maria García Coll. Ara el presentem. Mira, hi ha famílies que no es posen d'acord ni per sopar. Doncs els Ibáñez s'hauran de posar d'acord per atracar un banc.
2: És Nadal, estan arruïnats i a punt de perdre casa seva quan descobreixen al soterrani un túnel inacabat que porta al banc del davant, amb l'ajuda d'un lladre retirat, interpretat per Leo Harlem, que m'encanta, la veritat.
0: Molt fan.
2: Intentaran un cop que els obliga a fer una cosa encara més difícil, que és escoltar-se.
4: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta cavar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
5: Podría solucionarnos la vida.
6: ¡Hala!
5: Y pagarnos la hipoteca.
6: ¡Cariño! No nos dedicamos a atracar bancos. Somos una familia normal.
4: No hay familias normales, no me fastidies.
5: Estoy dentro.
4: Entonces ya somos una banda.
7: Tú serás el cerebro y nosotros tus oídos y tus manos.
4: ¡Vamos a hacer historia!

0: amb Raquel Guerrero, Ernesto Sevilla també al repartiment. Avui ens acompanya Jordi Sánchez, el pare d'aquesta família, a Un plan perfecto. És la comèdia de María Pulido que arriba als cinemes aquest divendres 11 de setembre. Jordi, benvingut a la tarda de Ràdio 4. Com estàs?
1: Hola, ja puc parlar. Això ja no sabia. M'han entrat aquí, dic, no sabia si podia parlar.
0: Ja podia parlar. Ara pots parlar el que vulguis.
1: Ja puc parlar.
0: Com estàs?
1: Bé. Mullat, però clar, amb el dia...
2: Plou molt, ara? Plou molt, ara?
1: No, ara no. Ha hagut un moment que he pensat que potser m'ho anul·len, però...
2: No, nosaltres
0: no. He pensat, mira, a veure si envien una S-alert de Ràdio 4, però no.
1: Exacte.
0: Bé, Jordi, aquesta família que està a punt de perdre casa seva acaba planejant un atracament. Jo estava pensant, què diu de nosaltres que d'entrada ens sigui tan fàcil posar-nos al costat dels que volen robar el banc, no?
1: No, bueno, és ficció, eh? Jo no ho faria
0: mai. Sí, home, ja ho sé, però... No, però passa molt.
1: Sí, bueno, perquè el punt de partida de la peli és un punt molt seriós. És gent que no arriba a final de mes, que no pot ni menjar, i arriba un moment que el tio diu, pues va, vinga, tira't de la moto i atraguem un banc, com si fos tan fàcil, no?
0: Tu interpretes el pare, el que dèiem. Tu, quan vas llegir el guió, què vas voler entendre d'aquest home? Perquè nosaltres veiéssim una persona atrapada, amb les seves contradiccions, més enllà del personatge que ens fa riure avui dia, eh?
1: A mi primer me'l van explicar. A mi em van dir, és una família normaleta que arriba un moment que està tan apurada que no té més remei que atracar el banc que té enfront. I em va agradar molt la idea, no? Perquè això d'agafar gent normal i fer-li fer coses que no són gens normals, doncs em va agradar molt. Després, quan el vaig llegir, doncs també em va divertir molt. És una pel·li familiar, molt divertida i que funciona com un tiro. Però primer me'l van explicar. A mi i a tots. I van trigar molt a donar-me el guió.
0: Ah, sí?
1: Aquestes coses de que tenen la idea, agafen el guionista...
3: Però no acaba d'arribar.

0: dic, hòstia, vull llegir això? I anava arribant a... I dic, no. Va trigar moltíssim, a mi i a tots, sí. I també a incorporar el repartiment amb el Leo, que és un tio encantador, i és facilíssim de treballar amb el Leo Harlem. Sí. És especialment fàcil de treballar, perquè és molt bon rotllo, ve sempre de bon humor, i va molt a favor d'obra, que això és important, perquè no sempre és així.
1: T'has trobat mala llet en rodatges?
0: Home, i tant, i sí, tensions, no? I gent que ve giradíssima, i quan el que ve girat és algú que és important en el repartiment, és un actor o és un director, o és algú que està allà en el plató, es nota, respira...
2: La tensió, que es respira, no?
0: Es respira un mal ambient, no? Jo tinc facilitat per això, per aïllar-me dels mals rotllos, però sí, és millor que tot vagi a favor.
3: I molts egos, suposo, també, no?
0: Clar, fem una feina estranya, és una feina que quan acaba està plou. Deixen, això no li fan a tothom, no? Llavors ja estem un pèl tarats, els que ens dediquem a això, no? Però sí, hi ha gent que té una mica més que la resta.
3: La pel·lícula arrenca també amb una amenaça de desnonament, ho deies, una situació molt complicada, no? Com es fa riure amb la por de perdre casa seva quan entre el públic realment pot haver-hi algú doncs, que hagi viscut realment una situació d'aquest tipus?
0: Bueno, perquè tu tens la premissa i decideixes si la fas, l'expliques. L'important és tenir una història amb una mica de xitxa, llavors decideixes si la vols explicar a través del drama o a través de la comèdia, i tot, tot es pot explicar de les dues maneres. Però necessites que la història sigui creïble i que tingui sentit, o sigui, el riure pel riure és un acudit, no funciona.
3: Però fer riure...
0: Les bones comèdies expliquen tragèdies, sí, expliquen les coses que t'importen a través de la comèdia.
3: Però tots els actors dieu que fer riure és molt més difícil que fer plorar,
0: jo,
3: i tu
0: et
3: dediques a fer riure. Però tu et dediques a fer riure, però si tots els actors ho diuen.
0: No, jo em dedico a fer d'actor. El que passa que sempre tenim aquesta desgràcia que sempre et truquen perquè facis la darrera cosa que t'han vist, diuen, ai, tinc un paper que és que te l'he fet a mida, i el veus i dius, hòstia, si és igual que l'anterior.
3: Ja.
0: Això ens ho fan molt, no? Intentes diferenciar-lo i tal. Però és així, però no, jo, a mi el drama també m'agrada molt. En faig menys, però bueno, ara fa 4 dies vam estrenar a Frontera i tal.
2: Ah, sí, a Frontera, sí, precisament. Sí, sí. Exacte, t'anava a dir, t'hem vist fer drama.
0: Em van tornar a donar un
2: paper de drama i el defensaves d'una manera que dius, perquè Jordi Sánchez no té més papers d'aquest tipus.
0: Perquè jo
2: no ho veuen. És un tema que no
0: Déu
2: ho volen.
0: Déu-n'hi-do, n'he fet bastants darrerament.
2: I n'has fet darrerament,
0: sí,
2: per tant,
0: sí,
2: que...
0: Sí, de drama i em diverteix molt. És més divertit fer comèdia, també t'ho dic. Però a mi m'agrada fer de tot, no...
2: I Jordi, ara que parlàvem amb la pel·lícula, el fet que la situació, per exemple, ens puguem identificar, és a dir, que veiem una situació que, doncs, malauradament ens pot passar, o el fet d'arribar, que no arribem a final de mes, és a dir, això creus que ens pot enganxar molt més, a dir, ostres, estem fent una comèdia, però és el nostre dia a dia?
0: No, en aquest cas jo crec que no, que és més frívol tot plegat, però ja. Sí, a través d'una comèdia et pots enganxar igual que a través d'un drama. Mira aquesta que va fer l'Uristrella ara de l'escena, podia ser un dramón, i el tio ho va fer des del punt de vista de la comèdia, no? I t'atrapa igual.
1: Estava jo pensant que quan els diners no arriben, fins i tot una conversa petita pot acabar en una discussió enorme, no? Moltes vegades, que els hi passa també als Ibáñez. A vegades diem que una parella ha fracassat, quan potser el que passa és que ja no pot més amb la pressió de viure, no?
0: Bueno, en aquest cas, és que el meu personatge cas, Ibáñez... és un tio que es dedica a escriure, i la dona diu, mira, saps què? Queda't a casa, escriu, i quan surti la novel·la ja tornarem a tenir diners, i tot gira al voltant d'ell, i el tio no li ve la inspiració, i en lloc de dir-ho, tira 2 anys jugant als marcianitos amb l'ordinador, s'ho va carregant a l'esquena, no s'atreveix a dir-ho, no hi ha manera... Clar, a mi això no em passaria, perquè jo preferiria treure-m'ho de sobre, passar un mal tràngol, que està un any i pico o dos, doncs això, mentint, no? I, clar, quan el pillen allò... Perquè tard o d'hora aquestes coses t'exploten a la cara, vull dir que no...
1: Sempre.
0: No hi ha solució. I després, perquè jo trobo que això de que no et ve la musa, la inspiració que t'agafi treballant, deixa't estar, vull dir... Si tu vols que et surtin coses, has de currar, i en aquest cas és una mica estereotip el personatge que està allà davant del full en blanc i aquest rotllo. Jo no me l'acabo de creure. Jo, quan no em surt d'alguna cosa, estic més estona fins que al final te'n surts.
1: Com veus el cinema espanyol a dia d'avui? El seu estat de salut, ara mateix.
0: Bueno, l'estat de salut no ho sé, però han dit que fem més pel·lis que ningú a Europa.
1: És bèstia.
0: I després que en els darrers 10 anys va dir ahir que ara hem d'anar al Festival de Sant Sebastià en una altra pel·li, s'ha doblat el número de persones que treballen en el món de l'audiovisual.
1: Wow.
0: O sigui que molt bé. també és veritat que han ajudat moltíssim les plataformes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Les plataformes. I també invertir en cultura, no? Que això també
0: invertir
1: jo crec
0: en cultura és fonamental.
1: Que és fonamental.
0: Sí, sí.
1: I jo tinc la sensació, no sé què penses tu, Jordi, però que darrerament, en els darrers anys, el cinema espanyol ha aconseguit una cosa, que és que potser pel·lis que fa una dècada les haguéssim classificat com a superindis, s'han fet mainstream, no? S'han fet per tothom, i s'han fet taquilleres, i han fet...
0: Per exemple, La Frontera.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Com fan una pel·li ara de la Guerra Civil, de la gent que s'escapava per les muntanyes.
2: Per les muntanyes. I
0: ha funcionat, sí, sí, ha funcionat. Sí. I és veritat, això que dius, no ho havia pensat.
1: Deies, Maria, perdó.
3: Aquesta història que també s'estrena aquest divendres passa per Nadal, no? Que d'aquí unes setmanes, uns mesos ho veurem.
0: Sí, és una pel·li de Nadal al setembre.
3: Clar.
0: Això jo no, però... ja...
2: Com això?
3: No,
2: però... A mi se m'escapa això ja. Com això? Com... Clar, a setembre?
3: No, no, però que és fantàstic, però vull dir que sembla que és un moment on és obligatori que siguem feliços, no? Que hem d'estar contents, que hem de voler celebrar Nadal en família... clar, realment és un Nadal, però en aquesta família ho passa malament, no? Realment... això, vull dir, que la necessitat d'estar contents, però alhora vivint la realitat, que viu aquesta família, però en comèdia, no? Com ho heu viscut, això?
0: Bueno, passa per Nadal, jo crec que aquesta pàtina de conte que té, li va molt bé que sigui per Nadal, però no agafa molta presència. El Nadal aquí agafa presència perquè estàs veient constantment els arbres de Nadal i tal, però ells són una família, bàsicament, que està bastant desestructurada, que el fill paga per un cantó, la filla per un altre, la parella està molt tensa i que decideixen atracar aquest banc i intentant fer aquest atracament veus com s'aproximen els uns als altres i allò de la família unida jamás serà vencida, no? Com que tenen un objectiu comú, doncs acaben estimant-se més del compte. Bueno, més del compte, acaben solucionant tot el conflicte familiar, no? Però el Nadal no té un... Jo crec que és una... Serveix per engalanar el conte i que hi hagi més llumetes, parlant clar i català.
2: El fet de la unió de la família, no? Que ara, el fet de la unió, no? De la família, sí, que amb el tom d'una comèdia, a vegades es veu que davant les adversitats potser hi ha algú que, quan vegi la pel·lícula a partir de divendres, diu, ostres, és que potser...
0: Sí, espero que ningú li doni per atracar un banc.
2: Jo t'anava a dir, no poden triar per dues opcions.
1: O per fer un túnel
2: i atracar un banc, o per dir, potser és qüestió d'allò, limar les perezes i les nostres diferències familiars intentar resoldre-les.
0: S'ho troba molt fet, també t'ho dic, perquè aquest és un tio que no mou gaire fitxa, no? Però és que, clar, el tio... sembla que estigui destripant la pel·li, però és que com que ahir vaig estar fent el junket i tothom es parla... S'ho troba bastant fet. Ell es troba un túnel ja gairebé al final, està gairebé tot fet, perquè algú fa 15 anys va viure allà i el tenia fet, i a última hora no va poder... O sigui, li falta tirar a la paret, pràcticament.
3: Jordi, tu ets infermer.
0: Sí.
3: Com vas... O sigui, estic parlant de fa molts anys,
1: Et trobaries
3: com
1: la
3: vas
1: vena?
3: Com vas començar en el moment de ser actor? O sigui, com fas una carrera d'infermeria? Crec que treballes com a infermer.
0: Sí.
3: I dius, jo vull ser actor.
0: Jo treballo fent extraccions. Per això et dic que...
2: Jo crec que te la trobaria. La vena.
0: Que te la trobaria. Ostres, la vena.
1: Quin problema sempre, Jordi. És terrible. Em fan unes destrosses, pobres.
0: Sí, l'altre dia a mi em van punxar molt, i al final dic, oye, però... Estava a Madrid i tal, i diu, ai, és que m'he posat nerviós.
3: Ai!
0: Claro. I no l'encontré, diu, claro. Hòstia, m'està acribillant aquesta noia.
1: Perquè, clar...
0: Què m'has preguntat?
3: No, que com... O sigui, en el moment en què ets... O sigui, tu fas d'infermer, et dediques a l'infermeria...
0: No, però jo faig d'infermer perquè clar, el meu pare té pànic de que em dediqui a això.
3: Clar, i després ho deixes i dius, jo vull ser actor, m'és igual que tingueu pànic, jo... Com ho fas?
0: O sigui, jo treballo a la Vall d'Hebron, a la unitat d'hemofília, traient sang. Aleshores, treballo a les nits, 10 nits al mes, 11 nits al mes, exactament, que era... I faig les proves d'accés a l'Institut del Teatre. I llavors combino les classes amb la feina, no? Tinc una sona a sobre, perquè per molt... A vegades no venia ningú, però jo m'estirava amb una camilla a les 10 i sempre venia algú a treure... arriba un moment que acabo els estudis i un profe em diu, tio, el Sanchi Sinisterra em diu, t'adors a classe, no? I, amb tota la raó del món, i prenc la decisió de deixar-ho perquè tenia estalviades en aquell moment 1 milió de peles, que són 6.000 euros. I quan em quedaven 200 pessetes, em va trucar el Sergi Belbel i em va donar un paperet al mercader de Venècia, menys mal.
1: Ostres, límit, eh?
0: Em quedava re, em quedava, sí, anava, sí, estava, sí, molt pelat. I llavors havíem estrenat una funció que ara s'ha tornat a fer, que es diu Cramp,

0: poc, però que, bueno, no teníem... Mm. Bueno, que estava a zero de peles i em va anar molt bé.
1: Llavors coneixes algú en el càstig de l'Institut del Teatre clar, i tot clar, comença, clar. No? Algú que es diu el Joan i tot...
0: Ah, clar, sí, no? No, el Joel el conec en les proves d'accés, sí, una setmana abans.
1: Les proves d'accés ja. I tot, bueno,
0: el
1: comença.
0: Conec una setmana abans i allà ja ens fem amics a les proves i és això que vas explicant, no?, que deia, hòstia, aquest no entra, aquell és fluix. Aquest... I anàvem fent, anàvem tatxant, a veure aquí... Ho tenim més fàcil, va, a poc a poc. Sí, sí.
2: Has dit que al teu pare li feia pànic que et dediquessis...
0: Al meu pare hi ha molts, eh?
2: Sí, sí, sí, que passa molt, feia. Això, no? Que fossis actor.
0: Molt. Bueno, perquè, clar, paguen la carrera, és el primer universitari de la família, no? Que paga... A la meva família no hi havia universitaris fins llavors. Llavors, et paguen la carrera, acabes, aconsegueixes una feina a la Vall d'Hebró que t'assegurarà el futur i que et diuen, mira, ara ja em van dir d'aquí et farem fixa d'aquí un mes i els propers 30 no sé quants anys ja pots, ja saps que aquí t'hi quedaràs i que no et faltarà un sou i no sé què i jo em vaig acollonir i me'n vaig marxar dic, ui, els 36 anys aquests que callar-se'n faran, no? Però és normal, perquè el meu pare venia de... No, s'havia criat sense pare, que havia mort a la guerra. Clar, no t'ensenyen que el futur... Vull dir que pots gaudir de la feina, no penses això, no? Vull dir, la feina, ja treballaràs, ja seràs feliç dissabte, no sé ja, com dir-te.
2: Sí, sí, és veritat, aquella cosa tan antiga, sí, sí.
0: Clar,
2: sí,
0: clar,
2: sí.
0: Clar.
2: Doncs bé, gràcies per venir, Jordi.
0: Res, eh?
2: Jordi Sánchez, un dels actors escolta. Més importants que té la ficció del nostre país, és veritat.
3: I tant, i tant.
1: Jo ja li he declarat abans el meu amor, que és un fan seu allà fora. No, ja. De veritat, eh? Molt,
2: sabia,
1: molt fan del Jordi. Molt, molt, molt.
0: Que bé, arreglat. Que bé, que bé.
1: A mi ja li he dit fora de micro, però és veritat, a mi m'ha arreglat la tarda, el dia i mitja vida en plats bruts. O sigui, m'ha fet molt feliç,
2: López,
1: Daniel López. És, molt
2: López
1: feliç.
2: És, i per tants d'altres milions,
1: al
2: Recio, per exemple,
1: sí,
2: no?
1: Sí, també o tants dels papers que ha fet el Jordi, no?
3: Però... El que dèiem abans, que també amb drames també funciona, és a dir, que el Jordi és molt bo, tu.
0: Que bé. Bueno, me'n vaig inflat cap a casa.
3: Ja
2: i tants d'altres personatges com el que fa en Un Plan Perfecto s'estrena divendres. Gràcies, Jordi.
0: A vosaltres.
2: Una abraçada molt gran. Doncs s'estrena el dia de la Diada.
3: A la Diada, divendres.
2: Diada. Mm. Que anirem a veure Un Plan Perfecto, crispetes. Hem d'anar al cinema. És que aquestes pel·lis, a més, es comparteixen d'una forma tan meravellosa al cinema, eh? El riure, amb gent que no coneixes ni coneixeràs mai. És tan maco, això.
3: És maco, és maco.
2: Arribem gairebé a 2:45 de la tarda i, mira, deixarem sortir el Jordi, pobre, perquè sembla que té el taxi a la porta.
0: No sé
1: què havia de fer. Sí, té el taxi.
2: Pobret.
0: Bueno, encantat de veure'ls.
2: Jordi, cuida't. Ens veiem molt aviat. Que vagi tot molt bé.
1: Puc fer de fan i sortir a fer-me una foto amb el Jordi?
3: I tant, endavant.
2: I ara la pugem, ara la pugem a Instagram, va. @radio4@RNE. Com estàs, David Gallac?
3: Molt bé.
2: Estàs bé, no?
3: Aquí ara estem mirant si plovia o no, precisament.
2: No, ara no plou.
3: Si plou o no plou aquí a Barcelona. I sembla que no.
2: Estudis de Ràdio 4, que són a Barcelona, la capital catalana.
3: Al Poble Nou, sí, sí.
2: No volem sonar centralistes, però clar, moltes vegades és veritat que mirem per la finestra i el que veiem és Barcelona, perquè estem aquí, no?
3: Aquí tenim l'estudis amb les llums noves i tot plegat. I clar, pensava, però a veure què passa. Està plovent o no està plovent? No. Aquí no plou.
2: Ets feliç?
3: Molt feliç.
2: Sí? Estàs en un bon moment.
3: Sí. A part, crec que sempre sona molt happy flower, això, però sempre s'ha d'intentar ser feliç.
2: És que a vegades és una elecció.
3: La gent que està sempre amargada i sempre enfadada a la vida, sí, ja la vida a vegades et porta a situacions que són desagradables.
2: És que això t'anava a dir.
3: Laboralment, personalment, no cal a sobre tu anar amb la mandra per la vida, oh? Quina mandra
1: ja sóc aquí, eh? Mandra. Perdoneu, he sortit a fer-me una foto amb el Jordi Sánchez.
2: No, però mira, que ens hem posat filosòfics, però és veritat que
1: hi ha
2: suficients problemes i coses dures i que la vida et dona cops terribles.
1: Sí, per
2: com
1: això.
2: Perquè quan no tens aquests cops o no estàs vivint aquestes coses, tu estiguis buscant sempre problemes, perquè hi ha autèntics professionals de buscar com complicar-se la vida per res.
3: Per res.
2: I complicar-li a la resta.
3: I què porta això?
2: Res.
3: Quin és l'objectiu, això?
2: Això és.
3: Res, zero, que no. No ens agrada, això.
2: Tu estàs en un gran moment, Maria Coll, també.
1: Gràcies. No? Ho intentem. I tant, sempre endavant i a favor.
2: I el Pau Robert, i la Sònia Rodríguez Justícia, i el Joel... Anava a dir el Joel Sevilla.
1: El Joel Joan també, segurament està en un bon moment.
2: No sé com estarà el Joel Joan.
3: No ho sabem, clar, no. Sí.
2: Llegeixo a Twitter, a X, i no el veig massa tranquil, últimament.
1: I la Rosa de Diego? Està fantàstica.
2: La nostra directora de programes, Rosa de Diego, que ha vingut mullada abans, eh?
1: Mojaita.
2: Aquí la meitat de la ràdio ha sortit.
3: Perquè plovia molt
2: perquè
3: abans.
2: Perquè han sortit
3: ara,
2: a menjar alguna cosa.
3: Igual que ara mateix, que veiem que no plou aquí, abans plovia. O sigui...
2: Sí.
1: A veure, anem a mirar el radar del Meteocat, que fa minuts que no el miro. Teniu el radar per aquí obert? Que és

0: El que està fent tot Catalunya ara mateix.
1: Mentre controles el núvol, sí. Saludem el Toni Cano.
2: Oh, i tant!
1: I hem de donar la benvinguda al gran Toni Cano a la tarda de Ràdio 4, que s'estrena avui. Toni, t'estrenes avui, com estàs? Bona tarda, què tal?
3: Bona tarda, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
3: Us he de dir que és impossible. No es pot ser feliç.
0: Ah, no?
2: Per què no?
3: Ojo. No, perquè és mentida, és mentida. O sigui, oh, sóc feliç. No. Tu pots tenir molts moments
1: feliços, de felicitat.
3: I si ho fas bé,
1: èpoques,
3: pots encadenar èpoques. I pots pensar que ets feliç. Però no ens enganyem, perquè és que si no creiem... O sigui, estem creant una il·lusió i després tothom està amb una frustració. Per què? Doncs perquè, per exemple, a les xarxes ensenyem petits moments i fins i tot de molta mentida de felicitat i després la
1: totalment
3: gent...
1: Totalment d'acord.
3: Ah, és que la resta són molt feliços i jo no. Doncs
1: no, Toni,
3: no
1: però això que dius, aquests moments de les xarxes i aquestes mentides d'Instagram de superficialitat absoluta, això no és la felicitat que estem comentant aquí, eh?
3: Ah, clar,
1: és una mentida i ja sabem detectar aquestes mentides,
3: doncs,
1: eh?
3: Doncs això m'agrada, que parlem. Som servei públic, ho hem de dir, perquè hi ha molta gent patint, perquè tenim un FOMO ara mateix, perquè tothom sembla que està fent de tot, i mentida, o sigui, tothom s'aixeca, hi ha un dia que dius, per què avui de matinar?
1: Yeah.
3: O sigui, això passa, així que no patiu. Així que el que hem de fer és buscar cada dia aquest moment per gaudir, i després dius, ostres, que
1: doncs
3: bé, s'ha girat la truita cap a bé. Així que...
1: No, i valorar èpoques. Hi ha èpoques on tens els pares amb salut, i tens la sort de potser de tenir-los vius. La família, tots bé, tu estàs bé, amb una bona feina, tranquil. El que dèiem, no busquis problemes on no n'hi ha, no?
3: Clar
1: I gaudeix aquell moment, que realment segurament serà molt feliç.
0: Però és veritat que hi ha gent que tira cap aquí, eh?
1: Són professionals d'això.
3: Home,
0: hi ha gent...
1: No saben estar sense un problema. Són animals de victimisme
0: sí,
1: i han de menjar victimisme.
2: Perquè el seu estatus és el problema. O sigui, la seva vida és el problema.
1: Totalment, David. La seva identitat és tenir problemes.
2: És problema, i si no en tenen, en busquen.
1: Perquè no són ningú.
3: Això ho diu molt Ojete Calor.
2: Era.
0: Els adoro.
2: Home, té un perfecte.
3: Té una cançó molt bona que és Cuanto peor, peor, una cosa així.
2: Sí,
3: amiga Maribel.
2: Sí,
3: té un temazo que està molt bé. No, jo sóc molt pro-felicitat, ja ho sabeu, però com estava sentint que estàveu tan feliços tots, dic, vaig a dir...
1: Fas molt bé, Toni. Perquè... De peus a terra,
3: sí,
1: tu.
3: Sí. Sí, home, de peus a terra. I també t'he de dir una cosa, que al final m'he trobat amb un denominador comú de molta gent d'aquesta que estàveu parlant, de que sempre està... o que tot va malament, que després, al final, són aquesta gent tan radical que sempre, al final, la responsabilitat de la seva infelicitat és d'un altre.
1: Oh, sí.
3: Sigui qui sigui.
1: Sí, sí, la responsabilitat.
3: Qui sigui, però d'un tercer.
2: Mai s'equivoquen.
3: Sempre. I mai s'equivoquen.
2: Mai s'equivoquen.
3: Mai.
2: No, sempre el problema és dels altres.
3: Majoritàriament aquesta gent s'equivoca al votar perquè normalment voten contra, sempre contra algú, saps? I dius, vota per un projecte. No, votar contra algú, contra un sector, contra un col·lectiu...
1: I a la vida,
3: gent que dius,
1: ostres, mai entens que la responsabilitat potser és teva. I llavors la teva motxilla, carregada de pedres, l'estàs volcant sempre en la resta, no? Que la resta, pobres, ja fan per treballar-se a si mateixos.
3: Clar, no esquitxis la teva cacona a la resta.
1: Sí.
3: Ma...
1: Bé, Toni, dit això, que ens hem posat molt intensos.
3: Hem de presentar la secció, no?
2: Quin inici, per favor.
1: Sí, anem forts. Toni, que seràs l'home carrer i, a més, ens encanta perquè podràs estar en qualsevol poble del país durant tot l'any.
3: Sí, fent molt gran el país, vull dir, perquè estem parlant des de A Corunya fins a Alacant, des del punt de dalt de Girona fins a Huelva. I passant per les Canàries, i Ceuta i Melilla, també, si cal, aniré. Clar que sí. Ara mateix us he de dir que estic creant una expectació. La gent, clar, perquè jo porto la carxofa de Ràdio Nacional, la nostra vermella, hi ha algunes que de Ràdio 4, però aquesta és la de tota la casa. I estic davant d'un teatre, Teatro Albéniz. Potser us pot sonar perquè han fet el canvi... no fa molt, abans estaven al Príncipe Gran Vía i han fet el canvi en aquest carrer, el carrer Pontejos, aquí a Madrid, al costat de la Puerta del Sol. Qui? Doncs la gent de la Revuelta. Llavors, clar, hi ha aquí molta gent perquè van entrant, van sortint... Mira, ara mateix acaba de sortir un dels guionistes de la Revuelta. Ell es diu Dani Boy i és una persona que... un gallec... Hola, què tal? Estem en directe ara mateix? ¿O estoy en directo?
4: No, és verdad.
3: Què tal? Sí, estoy en directo.
0: Que sí,
3: no,
0: que sí.
3: No,
0: Dani,
3: és que Dani...
0: Es verdad.
3: Mira, ponte el pinganillo, Dani, póntelo, que estoy en directo.
1: Dani Boy...
3: Dani, que quien ve a la Revuelta es el que suele salir desnudo.
1: Sí,
3: Dani... Tú sueles salir muy desnudo en este programa, ¿por qué?
4: De hecho, solo salgo desnudo.
3: Pero tú tienes muchos talentos, Dani, más allá de eso.
4: Ya, me he encasillado. No lo vi venir.
3: ¿No lo viste venir?
4: No lo vi venir.
3: Yo que te conozco hace años, pues bueno, mira, tiene un buen desnudo. Hemos de reconocer que tiene un buen desnudo.
0: A ver, y por vamos cierto, a buscarlo.
3: Y además, y además, oye, tienes un documental también ahora en Movistar Plus, ¿estás?
4: Sí, sí, señor. ¿Cuál, se llama Hijos del Fin del Mundo.
3: Hijos del Fin del Mundo. Y habla sobre...
4: Sí, chica, es claro. La historia un poco de su vida, porque ella estuvo en los Testigos de Jehová hasta los 27 años.
3: Ah, sí, sí.
4: Y
3: sí,
4: ahora salió y, bueno, ha perdido contacto con sus amigos, su familia. Un poco drama, pero bueno, es un road movie, en realidad. Un viaje a Estados Unidos a la secta.
3: Claro, porque esto es una secta muy grande que parece ser que, bueno, pues está ahí, que la vemos, salimos del metro, nos encontramos con esa gente que te habla de que te va a salvar y ahí está. Y, oye, por cierto, felicidades, que además en Estados Unidos aprovechasteis y ya ibais de viaje de novios también.
4: Sí, fue un docu, fue un poco docu y un poco luna de miel.
3: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, sí. Oye, pues esto ha sido totalmente fortuito, porque yo venía aquí a hablar con la gente que estaba afuera, pero tú has salido a vapear y lo acabamos... Es la magia...
4: Oye, enhorabuena a Tony, ¿eh? No sabía que estabas en Radio Nacional.
3: Pero como no lo sabe, pero si llevo desde... Pero si llevo desde que empecé de becario hace 20 y pico de años, Dani, no me escuchas.
4: Estoy súper feliz.
3: Yo también de ti. Dani Boy Jones, coneixem de fa molts anys perquè doncs, som del món de la comèdia i a més, doncs, el Dani, un gallec també afincat a Madrid, i a més, doncs, va tenir una vida així a Astúries durant una època i em va descobrir el que és el descenso del Sella, o quina festivitat més gran, més meravellosa, i ara me l'acabo de trobar aquí, coses que té Madrid, perquè diuen que a Madrid no trobaràs mai el teu ex, és mentida. És mentida i això
1: ho he de dir. El Dani Boy és el teu ex, no?
3: No, el Dani Boy no és el meu ex. El Dani Boy no és el meu ex, ni mai hem tingut res, ni ens hem bufat el coll. No, però vull dir que...
4: Este de los primeros que me dio trabajo, ¿eh? No sé si te acuerdas.
3: Mira, sí, es verdad, cuando Dani empezó...
1: Ha dicho, eres de los primeros que me dio...
4: Trabajo.
3: Como cómico.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni.
3: Jamás he pagado por eso, por favor, que están aquí. No, la qüestió és que jo gestionava un circuit de comèdia en Catalunya i llavors doncs, va venir el Dani, com un gran monologuista que és, doncs ja fa molts anys, però de esto hace más de 20 años.
4: Sí.
3: Tenemos una edad.
4: Ya tenemos una edad.
3: Y éramos jóvenes.
4: Menos mal que esto es la ràdio.
3: Totalmente. Maravilloso.
1: Que algú, ho has dit tu, Toni, però sí. Si algú no ho sap, veritat, Maria, que surt a la revuelta moltes vegades
0: despullat,
1: sense roba,
0: sí. Despullat.
3: Sí, despullat.
1: Espontani,
3: sí, sí.
1: No?
0: Despuntari.
3: Sí, amb la titola a l'aire, Sí, surt el Dani, Ara no li demanaré que
1: pixelada.
3: Es despulli, perquè em sembla que per la ràdio no cal ara mateix.
2: No ho veurem. Bueno, potser... Toni, perquè no ho veurem, per tant...
3: Home, jo sí, jo ho gaudiria jo, Ho tindria jo aquí per mi,
2: Aquí sí.
3: Sí, no, però no ho faré. No, però el que hem de dir és que ara us explicaré que Ayuso no diu la veritat sobre això del sex.
0: Ai.
3: Perquè, ojo... Jo vaig estar sortint amb un irlandès, ojo,
0: sí?
3: A Barcelona.
1: Sí.
3: Farà uns 15 anys. I ho vam deixar fa... Bueno, vam estar un any junts. I la qüestió és que va desaparèixer, se'n van a viure a Grècia, tal, no sé què. Jo no sabia res. Un dia estic a la dutxa del gimnàs, a Madrid...
0: Mal lloc també per robar-te un ex.
3: Bé, bueno, o no, perquè
2: no,
3: va ser un pèl roig que vaig
2: no.
3: dir. Vaig dir, excuse me, aquest pèl roig quin és? Aquest cos, com és tot això? I el vaig veure i em vaig apropar i vaig dir, James? Em va dir, Toni? I ens vam abraçar, vam estar abraçats una estona.
1: Toni, vius en una pel·li, tio.
3: Sí. Sí, totalment.
0: Clar, estàveu despullats, estàveu a la dutxa.
3: Estàvem despullats, estàvem a la dutxa.
1: Dic que no viu en una pel·lícula de Hollywood, de bo.
3: Sí, jo crec... Bueno, yo creo que vivo en el show de Truman.
1: También.
3: Sí. Dani es uno de los actores porque es muy recurrente. Él va haciendo muchos episódicos en mi vida. Y ahora ha sido uno. Porque estamos hoy estrenamos esta nueva sección para Cataluña en Radio 4, de Radio Nacional. Y justo pues estaba yo aquí viendo a esta gente, viendo vuestro cambio de teatro y nada. Oye, ¿tú estás contento con la nueva escenografía? Dice, es que yo lo veo como muy solemne, ¿no? Para vosotros.
4: Sí, yo creo que ahí está la gracia, ¿eh? Que no pega nada.
3: No, no nada, nada.
4: En absoluto. Y es un poco lo que buscábamos.
3: Claro, totalmente. O sea, yo veo aquí, o sea, por ejemplo, pues yo qué sé, para una... que Dios la guarde en su gloria a María Teresa Campos, ¿sabes? Sí, sí, un programa de estos. Pero sí, vosotros... Sí, sí. Lo vi ayer y dije, wow, me chocó. Pero así sois vosotros.
4: Así somos, de usar todo el presupuesto para cosas que no proceden.
3: Venga ahí a meteros presupuesto de la casa. Oye, no os olvidéis que la radio, si algún día os sobra algo, ¿eh? De todo este pastizal, dile a David que a lo mejor un día venimos a pedirlos de la radio.
1: Bueno, dijo David el otro día, la,

0: presentació, Toni, va dir l'altre dia que no sabia si renovarien la temporada vinent, no?
1: Sí, sí, que potser...
0: Que potser era l'última, no?
2: Potser era l'última.
1: Clar, potser tenim un torero presentando el año que viene el Access Prime Time. Vamos a ver qué pasa. Dani, no te robo más tiempo. Un placer, como siempre.
3: No sé mucho en catalán, pero yo os estimo.
4: Vosaltres, a tu també.
1: Yo no falo galego, pero te decir que...
2: podemos hablar galego sin ningún problema.
1: Ah, mira, mira, que te están hablando gallego.
0: David Gallac, David Gallac.
2: Eu soy galego adoptivo. Por lo tanto, sé que eres un aperto ben forte.
3: Ah, otra aperta para ti también.
4: ¡Olé!
1: ¡Qué bonito! No, esto es la radio, esto es la diversidad de España. País, ¡viva, qué maravilla! Sí, sí. David Gallac.
2: ¡Qué maravilla! David Gallac, Gallac.
4: Sí. David Gallac.
1: Això és meravellós. I amb això també és el que vull fer amb aquesta secció, sí? Que estem presentant d'aquesta manera avui, perquè estigui on estigui, vull trobar connexions amb Catalunya.
0: Ens
1: encanta,
0: final, això.
1: Estem barrejats tots, i també vull saber el que opina la gent de nosaltres, perquè hi ha vegades que pensem que pensen... Ai, anem a veure.
4: M'encanta això, Toni, m'encanta.
0: Serà meravellós.
1: Anem a veure. Mira, aquí tinc un grup que entenc que han vingut a veure la revuelta o així. Hola, ¿qué tal? ¿Habéis venido para ver la revuelta o cómo es esto? Para ver la gente que entra...
5: Sí,
1: que...
5: Estamos esperando a un invitado especial a ver si...
1: Un invitado especial, pero que no sabéis si viene o no viene.
5: Exacto.
1: He hecho un salto de fe y habéis venido aquí.
5: Mucha fe, pero no aparece.
1: ¿Quién creéis que viene?
5: Llevo 7 horas. Camilo.
1: Ah, que creéis que viene Camilo con su bigote.
5: Exacto.
1: Muy bien. Sigue con el bigotazo así a lo
0: Camilo. 7 horas para
5: no
0: Camilo.
5: No se lo corté,
2: Des de les 10 del matí sí. Per esperar un possible Camilo.
1: D'on vives?
5: Jo soy de Madrid, pero soy de Mallorca.
1: O sea, eres de Madrid, de Mallorca.
5: Exacto.
1: Todo por MA, o sea, todo empieza por MA.
5: Exacto, MA, sí.
1: Muy bien,
5: sí, sí, sí.
1: MA, Miami, no, no, qué broma.
5: A mí quiero ir, ¿ves?
1: Pero ese es MI.
5: MI, sí, exacto.
1: Bueno, oye, ¿conoces, te quiere preguntar algo? Ojo, ¿vives en Mallorca?
5: No. O sea, yo vivo aquí, pero
1: ¿vives aquí?
5: De Mallorca.
1: Eso, eres de Mallorca. Sí. Eres mallorquín. Parles...
5: Xerra mallorquí, sí.
1: Xerra mallorquí, molt bé, perfecte.
4: Xerra mallorquí, ens encanta!
1: M'encanta, m'encanta. Llavors et parlo en català, que m'entens perfectament.
5: Sí, sí, és un altre accent, però jo el tinc.
1: Home, perfecte. A mi m'agrada perquè, a més, canvia la veu radicalment.
0: O sigui,
1: quan parla en balear, podríem dir balear o mallorquí?
5: Balear, sí.
1: Així, perquè Menorca, Eivissa i Formentera, doncs també...
5: Pot ser, però no és el mateix accent, però...
4: És un al·lot adorable.
1: Mm-hmm. Ets un al·lot adorable, estan dient des de l'estudi.
5: Com?
1: Ets un al·lot adorable.
5: Ah, moltes gràcies. Gràcies.
1: Com mola el gràcies, eh? M'encanta.
0: Gràcies.
1: Nah. Bé, doncs una pregunta. Tu, quina opinió tens dels catalans?
5: Ai. Bé, no sé...
1: Ui, aquest silenci, aquesta cara de... Ai. Està bufant.
5: Bé, la meva germana viu a Catalunya, Barcelona, i els meus pares a Cambrils, així que...
0: Ah, mira,
4: Cambrils.
5: M'agrada Barcelona.
1: Fantàstic. Fes una salutació des de la ràdio pública a la teva família.
5: Ah, sí. Hola, mamà, papà i mi hermana Maggi. Os quiero.
1: Com es diuen, com es diuen? Oh, que bonic. Com et dius?
5: Julen,
1: doncs molt bé. Això ha arribat fins a Cambrils, fins a Barcelona. Home, sí, això arriba a tot Catalunya. Bé, doncs, la teva opinió, llavors, quina és, dels catalans?
5: Bé, bueno, el que passa és que jo soc un poquet més obert de personalitat i ells, a lo millor per jo, són un poquet més tancats, però
0: m'agrada. Tinc alguna experiència potser a Catalunya.
1: Diries que els catalans són més tancats.
5: Clar, però depèn. Cambrils és molt petit.
1: Ja.
5: I és un altre...
0: Cambrils és meravellós.
5: Però a la ciutat...
1: La tu, Xavi, a més, tu coneixes molt bé Cambrils, no?
0: Sí, sí, la meva família política, tota d'allà.
4: I jo també.
0: La
4: meva també. La meva família política també és de Cambrils.
1: Ah, mira, és que està parlant des de l'estudi que gairebé tothom té família a Cambrils. Es veu que ara has trobat a tothom que té allà família. I la gran pregunta que vull fer... Has tingut alguna aventura, algun amor català?
5: No. Ah, quasi, però no.
1: Ui, què va ser? I per què va ser quasi?
5: Ella és a Tarragona i jo aquí, així que...
1: Tarragona, però vau estar, llavors, vau estar.
5: No, no m'ha arribat.
1: No,
5: però millor, no vull.
1: No vols relacions a distància?
5: No, ja està.
1: Una relació a distància, home, també...
2: Perquè l'AVE a vegades va malament i aleshores no...
1: Clar.
2: Avui per la pluja, però a vegades l'AVE va com va i després el que són 2 hores i pico són 5, o sigui, no...
1: Sí. Jo ahir... Que recordem que aquest dilluns vam tenir Aixeca el Taló, Catalunya Aixeca el Taló,
0: sí.
1: I vam tenir la gala al Liceu tal i qual, i clar, jo vaig estar tot el dia, doncs, des del Teatre Montaner vam estar allà, i ahir al matí tenia una gala a Madrid, i havia de venir, mira, creuant els dits, He de dir que va ser hiperpuntual l'AVE. Vaig dir, encara tinc fe amb el tren.
0: Miracle, això.
1: Encara... Sí, home, bueno, no. No, realment hem de dir que sí que l'alta velocitat el darrer any no ha estat
0: el
1: seu millor moment i hem tingut un moment molt crític, però hem de dir que sí que s'està recuperant la normalitat. Ojalà, ja m'agradaria que el Rodalies funcionés com funciona l'alta velocitat, eh? Que, per cert, ja tenim gairebé trens... Estan els trens nous allà per estrenar, eh? Ja han començat a rodar uns trens que, bueno, no salvaran tots els problemes, però com a mínim ja els convois seran nous. Ara veurem què passa amb les catenàries i demés.
0: Això t'anava a dir, de cuidar les vies, també.
2: Els nous trens, els has vist, els nous trens, ja?
1: Sí.
2: I què tal?
1: Bé, molt futurista tot allà, com molt de LED. És que el LED dona un altre rotllo. I també t'he de dir que, bueno, des de fora també estan molt ben parits. Aquí a Madrid hi ha un parell que estan funcionant i a Barcelona està el de proves. I el tindrem en color a Barcelona, ojo, que el tindrem en color verd, si no m'equivoco, un altre color i el taronja, perquè hi haurà uns que es faran servir des de Rodalies i després des de Ferrocarrils Catalans tindrem el que va a l'aeroport.
2: L'aeroport, ja és veritat. Sí. Haurem d'anar el dia de l'estrena, no?
0: Sí, home, jo crec que David Callac has de ser-hi allà.
2: Hem d'anar un dia a provar-los.
0: Sí.
4: No sé si tindràs cobertura, amb el Quantum.
2: Pues és igual, fem un Quantum Express.
0: Llavors, això deia Harry Potter i mira com va acabar.
4: S'haurà de gravar.
0: Toni...
1: Vaig a veure, aquí que tinc més gent, David, Xavi, Maria, vaig a veure, perquè hi ha més gent que està aquí esperant també per la revuelta.
0: Sí.
1: Que no sé si per Camilo, hola, què tal? ¿Estáis esperando aquí para algo de la revuelta? Uy, no quieren hablar, es radio, no hay imagen, pero ¿qué estáis aquí esperando para qué esperas? ¿Crees que puede venir? A
6: ver. Por si viene Broncano, nada más.
1: Ah, por Broncano va a venir seguro.
0: Creo que viene,
6: No sé si ha llegado ya o...
1: Que no sabéis si ha entrado o no ha entrado.
6: Eso es.
1: Porque no sabéis si ha empezado la grabación.
6: Claro.
1: Anda, pues yo no te puedo dar esa. Tampoco, es que no la tengo la información, te la daría, ¿eh? Pero no
2: sé, tampoco.
6: Nos han dicho que está dentro, pero no perdemos la esperanza.
1: Muy bien, porque, hombre, si ha entrado, tiene que salir.
6: Claro.
1: O sea, que así. ¿De dónde sois?
6: De Fuenlabrada.
1: De Fuenlabrada, muy bonito. Pues mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas de los catalanes?
6: Me encanta.
1: Oh. Sí, ay, sin más, venga, así.
6: Claro,
1: muy bien.
6: No tengo nada en contra de ellos, ni de los catalanes, ni de los barcos.
0: Ya da todo,
6: ni, vamos.
0: Pues,
1: ¿Cómo te tratas? ¿Conoces gente de Cataluña? ¿Tienes,
6: Sí, tengo familia.
1: Estamos muy mezclados, eso es lo bonito de España, ¿no? Claro. Que estamos una mezcolanza ahí.
6: Y es lo bonito. Todos entramos en una misma mesa.
1: Esto es muy bonito. Bonito. Y además,
2: y lo
1: bien
2: que comemos, eso.
6: Uy, fenomenal.
1: Es que no se come como en España en ningún lado, ¿eh? ¿Cuál es tu plato favorito que dices de la cocina española esto es?
6: Pues he descubierto, jolines, he descubierto el cocido, dice mi hija.
1: Hombre, el cocido, un plato de cuchara, entra muy bien. Y hemos de reivindicar más el cocido y la legumbre, ¿eh? Que es antidepresiva, ¿eh? Sí. La gente venga a tirar de ansiolíticos. Venga, come fabada asturiana, come bien de garbanzos. Luego tienes una tarde de traca, pero feliz.
0: Pues volar, ¿eh? Una mica.
6: Hasta 12 puedo.
1: Bueno, ¿qué plato has descubierto?
6: El risotto.
1: Ah, pero eso no es nuestro.
6: Ya lo sé, por eso me ha dicho mi niña que el cocido, para que no quedar mal con vosotros.
1: Es una cosa, el risotto está muy bien, pero nada que tiene que ver ni comparable con la paella. La paella le hace así al risotto en toda la cara.
6: Ya, lo que pasa es que no le cojo el punto a la paella. Mi madre sí, pero yo no.
1: Que te la hagan y tú la comes.
6: Yo me llevo el tupper a mi casa.
1: Claro, pues eso es lo importante, ¿eh? Bueno, pues nada, oye, un placer de Fuenlabrada, que vaya muy bien, suerte.
6: Gracias.
1: ¿A ti te gusta Camilo?
6: Sí.
1: Dicen que a lo mejor también viene Camilo.
6: Ah, pues aquí le esperamos.
1: ¿Tú le recomendarías que se cambiara el bigote?
6: No, le queda muy bien.
1: ¿Te gusta el bigote?
6: Sí.
1: ¿Le sabrías decir a algún pintor catalán que haya llevado un bigote parecido?
6: Pues no.
1: ¿Puedes pedir el comodín del público, comodín de la mamá?
6: No.
1: A ver. ¿Él quién es?
6: Mi padre.
1: A ver.
6: Dalí.
1: Dalí, correcto. Dalí, ¿eh? O sea, claro, Camilo se inspira en clásicos...
0: Pensaba que anava a dir Bellerín.
1: No. Sí.
4: Aquest m'agrada a mi, aquest m'agrada a mi.
2: És un altre estil de bigoti, no? Bellerín.
1: Quin?
2: Bellerín.
4: L'Héctor Bellerín m'encanta.
2: M'encanta.
0: Ja ha quedat clar. Ho dius des de fa un any.
4: És igual, ho continuaré dient. M'encanta, m'agrada molt.
0: A mi és que em sembla que té un postureig que no... Però bé, sí.
1: Ah, doncs jo aquí m'he perdut, eh? Ara mateix, qui és aquest senyor?
0: Héctor Bellerín, busca'l, a veure si...
2: Futbolista del Betis.
4: Guapíssim, Toni, guapíssim.
2: Perquè...
1: L'Héctor!
2: Sí.
1: El del Betis! Oh, m'encanta.
4: Gràcies, Toni, gràcies.
2: A mi també m'agrada molt.
0: Que sensible, eh?
4: No, ja hem parlat amb jo d'això, Xavi.
0: El clic fàcil, saps? El que queda bé, saps?
4: No estic d'acord.
1: A mi m'agrada molt casa seva, eh? No, Xavi, no és el que queda fàcil.
4: Ah, que no, gràcies, Toni, gràcies.
1: Perquè està aguantant, que li estiguin dient de tot, des de la machosfera i des de lo xungo
0: esfera. No, no creguis, és que el Borja Iglesias ha rebut més i no és tan així, saps? No sé, em sona més real el Borja Iglesias, que posem dos exemples de futbolistes que se surten de la norma,
1: sí,
0: no?
1: Totalment.
0: I l'altre em sona més ChatGPT.
4: Què va, no estic d'acord. No, no, Toni.
0: Molt llegit.
1: Jo t'he de dir que no, i jo obro el meu cor per crear una trieja amb el Borja i amb mi. O sigui, vull dir que si es volen, jo estic disposat.
0: Llavors,
1: no, que són tios molt guais, molt sensibles.
4: Jo també vull entrar.
2: Molt bé, sí, m'apunto.
1: I visca la heterosexual que sap viure la vida del segle XXI.
4: Visca!
1: Visca,
2: molt
1: home.
2: Molt bé.
1: I que no té por de... Ah, no, és que si dic això potser pensen que sóc menys heterosexual. No, ets igual de heterosexual.
0: Més, en un món com el futbol.
1: Ets més.
4: Clar, i a més a més, sabeu qui és la nova parella, atenció, de Héctor Bellerín?
2: Qui?
4: Actriu.
2: Qui és?
4: Guapíssima i meravellosa, Carolina Juste.
0: Home!
4: Oh. Us ho prometo, estan junts? Són adorables.
0: M'encaixen molt.
4: Home, i tant. Sí, són encantadors els dos.
0: Meravellosa, que va estar aquí al programa fa uns mesos.
4: Pues bé, la parella de l'Héctor Bellerín. Estan junts.
0: Bé, Toni, deies que estàs al carrer a Madrid, últims minuts d'aquesta connexió en directe, una mica fent un test de catalanitat fora de Catalunya.
1: Sí. Bueno, ja hem vist, o sigui, que els catalans caiem bé, eh? O sigui, fixa't,
4: de moment sí,
1: que
4: molt
1: moment. Bé. El de Mallorca també. Ha dit una característica que molta gent parla de nosaltres d'això, que som una mica potser tancadets si potser ens comparen amb la resta d'Espanya.
0: Ja
1: clar,
0: tot,
1: si
0: ja
1: ens comparen amb la resta d'Europa, potser som molt oberts. Jo ara que estic anant per Suècia, sovint t'he de dir que, clar, somos l'alegria de la huerta, si ens compares amb algú d'Estocolmo o de Malmo.
0: T'avorreixes molt a Suècia, no, Toni?
1: No m'avorreixo gens.
0: No, perquè
1: el meu suec està molt bé. Saps? O sigui, vull dir, clar, jo porto l'entreteniment. Jo ja arribo i pam, allà està. Esperant-me amb els braços oberts.
0: És parella oficial o us esteu coneixent?
1: Estem... El Nadal ho confirmem.
0: Nadal, vale?
2: La prèvia, no?
1: Sí,
2: és la prèvia, ara.
1: Sí. Ara estem amb l'enamoramiento. O sigui, amb el miento per davant. No, vull dir, perquè estem amb aquest punt, doncs, que ja, clar, és tot, creus que xerinola i tot és supermaco i tot... Ai, jo més. Però clar,
0: i culturalment, no esteu molt allunyats? Sí. Perquè tu al final ets una bomba. Llavors, culturalment, com ho veus, això? O és que és un suec poc suec?
1: És un suec molt proibèric, li encanta, a més li encanta molt Barcelona, va viure a Barcelona, li agrada molt, però sí que ja vam tenir un dia, no un enganxat o el contrari, que ell es trobava, que em diu, no, és que tu ets molt alegre, i jo, clar, dic, no, però jo sóc jo, vull dir, i llavors li vaig dir, dic, jo no sóc tan alegre, jo molts dies he de treballar per ser alegre, perquè no tots els dies m'aixeco amb ganes de greix que xerinola, però intento, doncs, sí, que no, i
2: normal,
1: li vaig explicar el món del somriure fals, que el nostre cervell no sap si el somriure és autèntic o fals. O sigui, llavors, clar, però ell interpreta que ens trobem bé i el nostre cos diu, oh, aquest està somrient, li va bé la vida. I llavors li vaig dir, i bueno, i fem uns exercicis, m'envia vídeos falsejant el somriure. Molt divertit.
0: Veig futur, veig futur.
2: Molt creatiu, això, trobo, no?
1: Sí,
2: molt bé.
1: Sí. Bueno, hem de treballar amb aquest... Però mira, aquí tinc un grup ràpidament, anem a fer un tastet aquí ràpid. Hola, què tal, com estàs? ¿De dónde sois? No, ya hemos hablado con el mallorquín.
7: De Madrid.
1: De Madrid. ¿Opinión de los catalanes madrileña?
7: No sé, sin más.
1: Hombre, pues eso quiere decir que no te quieres mojar, ¿no? No, qué distancia, no quiero. Quiero que me digas tú qué opinas de los catalanes. Aquí ha dicho ella, hombre, como diciendo, uff, a ver, ¿qué opinas de los catalanes?
7: La verdad.
1: Uy, te la pela, pero esa indiferencia tan grande, de verdad.
0: Esa boca, hombre.
1: Pero esa boca, qué indiferencia, porque...
2: Un moment, això no,
1: una mala experiencia amorosa con un catalán.
0: Així no, ¿eh?
2: Això no es pondrà.
1: No. A ver, tercera y última oportunidad. Mira, no hablan. ¿Qué está pasando? A ver, la primera que ha tenido tiempo de pensar, a ver qué me comenta, a ver.
7: Es que no tengo nada malo en contra de ellos.
4: Vale,
1: está muy
4: vale.
1: Bien.
4: Tampoco
1: si
4: nada bueno,
1: No te estoy pidiendo. Pero mira, yo te diría, si me tienes que decir algo positivo y algo negativo de los catalanes, ¿qué sería? Venga.
7: Uf, es que no conozco a ningún catalán.
1: Mira, aquí me tienes. Hola, encantado, soy Toni. ¿Cómo te llamas?
2: Tardo de Radio 4.
1: Un par de besos, Manuela. Manuela, tienes
4: Manuela,
1: una canción preciosa.
4: Manuela, qué nombre más bonito.
1: Es precioso, nos encanta. Tú conoces tu canción, ¿no? ¿No conoces tu canción? Es una canción de Julio Iglesias, Manuela, canción preciosa, un nombre precioso. A ti te gusta además que te llamen Manuela, ¿no?
7: Sí, Manuela. Manuela,
1: Manuela, es que es muy bonito tu nombre.
4: Es precioso.
1: Y ahora se está... Sí, sí, hay que reivindicar Manuela, que son de estos nombres que como que se están perdiendo y tal. Sí, porque yo creo que sí. Manoli a lo mejor no hizo... No, Manoli no, Manuela, Manuela.
7: Manuela, Manuela, Manuela.
1: Pues oye, y busca la canción de Julio Iglesias que... Manuela... Bueno, sí, además se usó aquí porque Manuela Carmena, cuando fue alcaldesa, en aquella campaña se usó muchísimo esa canción.
7: Que no tenía ni idea.
1: Pues búscala, búscala, búscala. Mira, que la va a buscar ahora en su móvil. Hombre, tiene que estar...

0: bon dia. Bon dia, ara sí.
1: Ara sí, bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
2: Bon dia i bona sort.
0: El CNI reconeix no haver anticipat la magnitud de la crisi de Ceuta.
2: El Servei d'Intel·ligència Espanyol va emetre un informe el 29 de juliol, dos dies abans de l'entrada massiva, en què alertava de la planificació a través de les xarxes socials d'una entrada per la frontera de Ceuta. Aquesta advertència, però, no anticipava la magnitud i la naturalesa, segons van explicar ahir dimecres fonts del CNI, ja que va ser, diuen, un fenomen inusual. La Guàrdia Civil ha mencionat també en diversos informes la passivitat amb què va actuar la gendarmeria marroquina durant el 30 i el 31.

0: 1 de juliol.
1: Mentrestant, el major Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia.
0: Ferran López serà el nou director general i Sílvia Catà es convertirà en la primera dona comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que la decisió de Trapero respon a motius personals i no creu que hagi dimitit per algunes discrepàncies que han tingut.
1: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels dos menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa.
0: La fiscalia havia demanat per a tots dos menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts, els quals estan complint la mesura d'internament en règim tancat, amb tractament terapèutic.
1: I Barcelona elaborarà un mapa dels punts amb més risc de suïcidi per reforçar la prevenció i estudiar noves mesures de protecció ciutadana.
0: L'Ajuntament ha presentat el nou full de ruta per al període 2026-2032, que amplia l'abordatge de la conducta suïcida i posa el focus en la detecció primerenca, l'acompanyament i la reducció dels factors de risc. S'identificaran també espais vulnerables i es valorarà la instal·lació de barreres físiques o senyalització amb recursos d'ajuda.
1: Ha estat un tema recurrent i ara hi posem xifres, i és que l'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més de 1,5 graus sobre els nivells preindustrials.
0: Juntament amb el juliol del 2023, ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars.
1: Són les 6:02 del matí, anem a fer una ullada al temps, al que hem tingut i al que ens arriba. Ahir la treva es va notar, eh?
2: Home,
1: ahir la treva meteorològica es va notar.
2: En quin moment
1: vaig decidir portar a les classes particulars el meu fill en moto ahir?
2: Quina bona decisió, Badó.
1: Quin fred que feia! Quin fred! Jo encara que vaig agafar una dessuadora. El meu fill que anava darrere, de veritat, semblava que estigués portant el Yeti a fer una excursió.
0: Ara ja es nota, i tant. I sort que no us vau mullar, entenc.
1: No, i dic el Yeti amb tots els elements. Primer que hi ha, em fa dos com jo. Sí, en un any ha passat, no us ho perdeu, des del mes d'agost...
2: De l'any passat, parlem?
1: Del 2025 al mes d'agost del 2026, apunta a Gorka que ara caus. Jo crec que és un fenomen digne d'estudi. Ha passat de la talla 39 a la 45.
0: De peu, eh?
1: De peu.
2: Mare, és al·lucinant.
0: 6 números.
1: A la 45. De veritat, el posa recte i l'emputxa si no cau. No, hi ha manera. És espectacular. Vinga, va, anem amb el temps. Deia que hi va haver-hi una treva i va refrescar bastant. Després del pas del front atlàntic, el temps millora i s'obriran grans clarianes aquest dijous.
0: Sí, al matí hi pot haver boires puntuals entre Barcelona i Girona, però la resta del dia serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols prims i sense pluja. La tramuntana perdrà força i es quedarà sobretot al Cap de Creus i a la Catalunya Nord. Les temperatures baixaran al matí amb mínimes de menys de 15 graus a l'interior i prelitoral i de menys de 20 graus a la costa. Al migdia, ambient suau amb màximes d'entre 25 i 30 graus.
1: Ara que estàvem parlant d'aquest dijous, cap de setmana llarg, demà al matí fem programa. Tenim un programa especial 11 de setembre des del Bon Dia, Bona Sort. I ara estava pensant, cada dia aquest programa, quan acaba, a les 8 del matí, l'Ares ens fa un espai que es diu "I si avui fos festiu?". Doncs ara m'ha vingut al cap que t'havia d'haver dit que si avui fos festiu o el cap de setmana teníem que recomanar caldes d'estrac al meu poble perquè és festa major. Tiana també, no? O no?
0: És festa major, Tiana, també comença, sí.
1: Però ho recomano el dissabte a la nit en el mercat del poble. Fan la nit de tapes, munten taules al carrer, hi ha música en directe. És una meravella, t'ho dic de veritat. Sembla que estiguis a un poble de la Toscana de festa major.
2: Que bé.
1: No, és una meravella. A més, gastronòmicament, és un poble que té...
2: Allà us agrada menjar, us agrada.
1: Sí, ens agrada. Que a tu no t'agrada.
2: A mi m'encanta, la veritat. A mi ja m'has convençut. Doncs que me'n vaig cap allà.
1: És un poble que gastronòmicament té molt de múscul.
2: Sí,
1: està molt bé. Ho recomano 100%. Per cert, anem al moment viral del dia. Quan són les 6:05 del matí, sense cap dubte, és un dels moments esperats, no del mes, sinó de l'any. I cada any passa el mes de setembre. Aquest és el moment viral del dia.
3: Was a mysterious figure before revealing our main character. No. Not me. That's your guy. That's your opener.
0: Això que hem sentit ha passat tan sols fa unes hores al teatre Steve Jobs de l'Apple Park, que celebrava ahir el seu servei.

0: que es va presentar, com dèiem ahir, després de molts anys de rumors.
1: La segona sorpresa, el preu.
2: Mare de Déu.
0: Això ja ve... Sí, sí, sí, sí.
1: Home, a segona sorpresa dic el preu perquè l'iPhone Duo ja sobrepassa el llindar dels 2.000 i arriba als 3.000.
0: I amb això ara Apple té un ventall de models força diferents en quant a característiques i també
2: no,
0: a preu.
2: I a més hi ha una cosa que fa molta ràbia. Jo, que he deixat de fumar, jo tinc més addicció a Apple que al tabac, us ho juro. Si jo ara mateix porto pitjor que se m'hagi trencat l'iPhone que no pas haver deixat de fumar. O sigui, aquest home...
1: Sí, perquè...
2: si Steve Jobs aixequés el cap, per favor, què ha fet? Com ho ha fet? Perquè, clar, imagina't.
1: Sí, però és per la dependència que tenim.
2: Una dependència.
0: De l'smartphone en general.
1: Exacte.
2: Sí, també. Sí, però...
1: No només a nivell laboral, sinó a nivell social, a nivell d'entreteniment, a tots els nivells.
0: Sí, clar, sí, no, sí. A banda de l'iPhone Duo, aquest que realment és una passada, es van presentar els nous iPhone 18, l'iPhone 18 Pro, incorporant, com sempre, nous xips, més potència, canvis en el processador i canvis en la càmera, que cada vegada és més espectacular les característiques que porten els nous smartphones.
1: De fet, la presentació que es fa a través de la pàgina web és un curt... Fan un curtmetratge fet amb les càmeres d'aquests nous telèfons. En fi, aquest és el viral del dia. Són les 6 i 8 minuts del matí. Ahir, novament, el Barça va tornar a la Champions. Si us pensàveu que això anava de Lliga, doncs es veu que el Barça a la Champions també està intractable, eh?
2: Si et pensaves que aquesta temporada jo no entraria a comentar el Barça, ho tens clar. És que em faré experta. O sigui, què vol dir el que va fer Rafinha ahir? O sigui, aquest senyor, per favor, no ho estem comentant suficient, ho comentaràs ara als esports,
1: sí.
2: No? Per favor, aquest home.
1: Va, pensar que sí, podràs entrar a les tertúlies esportives,
2: sí,
1: però
2: sí,
1: ens hi hem de posar una mica més, eh?
2: Sí, ens hi posarem.
1: Amb un 5-1, el Barça ha començat la Champions de manera espectacular amb una nova golejada i un domini total davant del Feyenoord. L'equip de Hansi Flick suma ja 22 gols en 5 partits i continua mostrant un futbol ofensiu ràpid i vistós. I això que ens faltava un nou, eh?
0: Rafinha ha estat un dels grans protagonistes amb dos gols, mentre que Lamine Yamal ha tornat a deixar detalls de gran qualitat i Adeyemi també ha marcat. Ni la intensa pluja que va caure sobre el Camp Nou ha pogut frenar un Barça que va controlar el partit de principi a final, gairebé.
1: Mentrestant, el Liverpool, d'altra banda, remunta l'Atlètic i s'emporta la victòria a Anfield.
0: L'Atlètic de Madrid ha començat la Champions amb una derrota per 2-1 davant del Liverpool. Els de Simeone s'han avançat amb un gol de Marcos Llorente, però els anglesos han reaccionat abans del descans amb Szoboszlai. A la segona meitat, McAllister...
1: Se't perdona, però...
0: Déu-n'hi-do el nom,
1: I se't recolza.
0: Déu-n'hi-do, gràcies. McAllister ha marcat el gol de la remuntada i el Liverpool ha controlat millor el partit fins al final. L'Atlètic ho ha intentat, però no ha trobat l'empat.
1: I el PSG de Luis Enrique arrasa Slovan i Ferran Torres brilla amb un hat-trick en el seu debut europeu amb l'equip parisí.
0: El PSG ha començat la Champions amb una golejada contundent davant de l'Slovan Bratislava. L'equip de Luis Enrique ha dominat el partit de principi a fi i ha acabat imposant-se amb molta claredat. El gran protagonista ha estat Ferran Torres, que ha signat un hat-trick i ha estat un dels jugadors més destacats de la nit. Dembélé també ha vist porteria dues vegades, mentre que Fabián Ruiz ha posat la cirereta al marcador en els últims minuts.

0: Com anem cap, quan estiguem ja a les semifinals de Champions, ja traurem la sintonia Champions i posarem aquesta. Quan parlem, quan fem els monogràfics ja de l'afició s'està preparant per anar al partit de tornada que jugarem a no sé on, potser a París o que... Saps allò? Que ho explicarem a aquesta hora del matí, ja podem connectar amb els autobusos que ja comencen a sortir cap als desplaçaments, etc etc. Ja posarem aquesta sintonia. I aquesta és la que posarem també el... Aquest cap de setmana es juga a la final de Champions on el Barça s'enfrontarà amb algun candidat que ja trobarem pel camí, eh?
1: Quina il·lusió, no? Ens estan venint ganes, eh?
0: Estaria bé. L'any passat vaig dir això i em vaig tenir que empassar el gripau. Però aquesta notícia que dic ara també fa referència al Barça, però en aquest cas el president de l'Inter, Giuseppe Morata, ha explicat que Lautaro Martínez va decidir continuar al club italià malgrat l'interès del Barça. Segons Morata, el davanter argentí va demostrar un fort compromís amb l'Inter i no va voler negociar amb el conjunt blaugrana. Doncs mira, tal dia farà un any.
1: El dirigent italià considera Lautaro una peça clau per competir pels títols aquesta temporada i destaca que l'acord amb el Barça tampoc

0: TTT, Carlo Ancelotti vol donar un nou aire a la selecció brasilera després de l'eliminació als vuitens de final del Mundial contra Noruega. El tècnic italià aposta ara per incorporar joves talents i donar més protagonisme als futbolistes que destaquen al Brasileirão, és a dir, la Lliga Brasileña.
1: Entre els possibles nous convocants hi ha el porter Otavio, el defensa Jonathan Jesús i els migcampistes Andrei Santos, Breno Baidon o Bidon i Gabriel Bontempo a l'atac, João Pedro i Endrick també podrien formar part d'aquesta nova etapa. Ancelotti presentarà la seva propera convocatòria abans d'una sèrie d'amistosos contra Austràlia i l'Índia que serviran per començar a construir un Brasil renovat. A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
0: D'aquí dos minuts arribem a un quart de set al matí. Bon dia, bona sort, Catalunya. Arrenquem el programa 221 del despertador de Ràdio 4. Avui és dijous, dia 10 de setembre del 2026. El dia en què el sol sortirà a un quart i sis minuts de vuit del matí. El sol cada dia surt abans, eh?
1: Home.
0: Sí, no, no, vull dir que parlem molt de que el sol se'n va més tard, però surt abans, també. Vull dir, pels nostres propòsits, no està malament que el sol surti abans.
2: Ah, oh, fora bromes, eh?
0: Entens,
2: fora
0: no?
2: Bromes,
1: juguen nostre
2: aquí,
1: favor.
0: Eh? I s'escalfa abans l'estudi, també. Es pondrà avui el sol quan sigui un quart i un minut de 9 del matí. Avui falten 309 dies per les vacances d'estiu i avui passaran moltes coses durant aquestes pràcticament dues hores que tenim per endavant, una hora i escaig, eh? Montse!
1: Doncs mira, avui parlarem de les dades de l'informe PISA i també d'algunes reaccions que han tingut aquestes dades que són realment preocupants.
0: Recordem que les de Catalunya no s'han publicat, eh?
1: No, clar, parlarem de les dades que s'han publicat a nivell general de l'Estat. Sí que s'han publicat les de Catalunya, però recordem que clar, hi ha una part que no s'han de tenir en compte. Per tant, repassarem quines són les matèries que més han patit aquesta davallada de punts. I, per una altra banda, en un altre moment del programa, també us explicaré un invent que revolucionarà la manera en què tenim d'anar al lavabo.
2: Ai, ai.
0: Ara està així de bon dia i bona sort.
2: Bon dia i bona sort. La tornada a l'escola, les nostres criatures han tornat i arriben a notícies com, per exemple, que hi ha un institut català que ha començat una prova pilot per a que els alumnes entrin a classe una hora més tard a la setmana per demostrar que dormir més millora el rendiment acadèmic. Aquesta cara que fas...
0: No, que està molt bé.
2: Vol dir que ho estàs dubtant. I fas bé.
0: No.
2: La notícia és veritat o mentida? Ho descobrirem en una estona.
1: Ah, pensava que era veritat. Dic, home, no em sembla mala idea, la veritat.
2: Ja veurem, tot pot ser. Tot pot ser, Valor. Tot pot ser, Montse.
1: Sí, sí. Jo compro.
0: Afi, família, benvinguts al Bon Dia, Bona Sort. El control tècnic, la Laia Casanovas i el Gorka del Delgado i a la producció el David Alcalde. Si posem una cara i trobem una creu, és a dir, sempre hi ha una cara i creu de les coses.
2: La vida
0: és així, eh? Ahir explicava a quina hora la gent reia més. Doncs bé, avui al contrari. La ciència apunta que el nostre pitjor humor del dia, el pitjor moment, arriba de matinada. Més o menys
1: un quadre.
0: Cap a la mitjanit. I és que un estudi publicat el 2025 per la BMG Mental Health ha elaborat per investigadors de la University College of London va analitzar gairebé 1 milió de registres de 49.218 adults. O sigui, amb aquests números ja
1: és una bona mostra.
0: I va observar que de mitjana les persones es troben millor a primera hora del dia i pitjor a última hora de la nit, amb el punt més baix al voltant de la mitjanit. Aquesta ens agafa dormint.
2: Un quadre.
1: Sí, és veritat.
0: Però ens agafa dormint.
1: No, però sí. La matinada també em quadra bastant, eh? La mitjanit és això, ens agafa dormint, però si això s'amplia fins a la matinada, com diu la notícia, jo crec que sí, sobre 4:45, més o menys, entre 4 i 4:45.
0: Aquesta tendència podria estar relacionada amb els ritmes circadians, el rellotge biològic que regula diferents funcions del cos al llarg de les 24 hores. Un altre estudi publicat per la Psychiatry Research també va trobar que l'estat d'ànim negatiu tendeix a augmentar durant la nit. I durant la nit... cada vegada estem pitjor. O sigui, si teniu ganes de buscar motivacions
1: Brega.
0: A la vida...
1: Val.
0: No, feu-ho durant el dia, perquè a la nit això va amb clara decadència. Això sí, no vol dir que tothom estigui de mal humor a mitjanit. El son, els horaris, el cronotip i les circumstàncies personals poden fer variar molt aquesta resposta. A veure, si abans d'anar a dormir I si és a les 12 menys 2 minuts i resulta que mires la teva butlleta de la loteria i veus que t'han tocat 4.000 milions, entenc que no te'n vas a dormir molt trist.
2: és diferent. Però crec que és curiós, perquè jo sempre em passen coses, només me passen coses com aquesta en aquest programa. M'he llevat aquest matí i quan m'he assegut aquí a l'estudi, he demanat disculpes per la nit que li he donat a la persona que dorm amb mi.
0: En sèrio?
2: Sí, perquè he tingut aquestes coses de les persones que tenim diabetis, la bomba m'ha donat per sac tota la nit i hi ha un moment que ha esclatat un crit. Ai, deixa'm!
0: En sèrio?
2: I de sobte dius això, dic, veus, em quadre tot de sentit, però no ho havíem preparat, és així.
0: Si aquesta hora al matí estàs...
2: És veritat que he passat una nit horrible avui.
0: Si aquesta hora al matí estàs amb mut disculpes... Les acceptarem. No hi ha cap problema. Les acceptarem. I si són de coses molt passades, tampoc passa res. Sempre estàs a temps. És un quart i tres minuts de 8 del matí, de 7 del matí. Avui tenim molts dies internacionals.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: Posem el focus amunt, que és l'important. Avui, dijous, dia 10 de setembre, fem com cada matí una ullada al calendari. Però avui ens aturem en un únic dia, perquè creiem que val la pena donar-li l'espai que necessita. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi.

0: És una jornada que se celebra cada 10 de setembre des de l'any 2003 i que té un missatge molt clar. El suïcidi es pot prevenir i per fer-ho és important parlar-ne, trencar estigmes i, sobretot, facilitar que una persona que està patint pugui demanar ajuda. De fet, aquest és també el lema de la campanya internacional d'aquests anys, canviar la narrativa sobre el suïcidi, parlar-ne d'una altra manera, escoltar més i entendre que demanar ajuda no és una feblesa. I avui volem aprofitar que això és servei públic per recordar un número molt important, el 024. És la línia d'atenció a la conducta suïcida del Ministeri de Sanitat. És gratuïta, confidencial i funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. I podem trucar tant persones com pensaments o risc de... tant persones amb pensaments o risc de conducta suïcida com familiars i persones properes que necessitin ajuda o orientació. Ho repetim, és el 024. I si hi ha una situació d'emergència vital imminent, el telèfon és el 112. Avui, més que celebrar un dia mundial, simplement recordem una cosa que pot ser molt important per algú que ens estigui escoltant. Si ho necessites, demana ajuda. I si veus que algú del teu entorn no està bé, escolta'l i ajuda'l a buscar-la. I avui, 10 de setembre, també és vigília de la Diada. Per tant, durant aquesta tarda i aquest vespre ja comencen els atacs, els actes, perdoneu, commemoratius de l'11 de setembre. Per cert, ara que estava... Que estava llegint això, que ho va redactar molt bé ahir la companya Ares Teixidor, em ve a la memòria el Pau Donés.
1: Ai, sí.
0: Perquè hi ha la cançó de Grita, i el Pau un dia en una entrevista m'explicava que... Dic el Pau, perquè a vegades nosaltres que hem tingut la sort de poder conèixer gent que han estat a l'èlit de la música, de l'esport, de la política, a vegades parlem de gent com si fossin col·legues. El Pau ho era. El Pau Donés era col·lega. Era col·lega. Me quedàvem, havíem anat junts a veure les motos, vull dir, era un tio
1: coneixes
0: que...
1: Coneixes la seva part més humana.
0: La conec. Jo treia un llibre de gin tònics i el tio em deia, quan quedem per fer un gin tònic? M'enviava d'això. Quan vaig debutar a la tele, ell em va donar consells. Badó, t'has de rebaixar les patilles, les tens massa llarg per sortir a la tele. Doncs el Pau em parlava d'una cançó que és el Grita.
1: Sí, boníssima cançó.
0: I que parlava precisament de la mort de la seva mare. I explica això, la cançó explica això, de que en els moments que estàs, que defalleixes, que estàs malament, doncs és el moment d'agafar el braç de qui sigui i demanar aquella ajuda que és tan necessària. Per tant, a tota aquesta gent que pateix aquests problemes, que no tinguin cap pudor en demanar ajuda al seu entorn i demanar-ho sobretot també a través dels canals, els canals oficials que poden ajudar i que avui els puguem posar en valor en el programa. Vinga, va, parlàvem que avui, 10 de setembre, és vigília de la Diada, per tant, durant aquesta tarda i aquest vespre ja comencen els actes commemoratius d'aquest 11 de setembre. Un dels espais tradicionals vinculats a aquesta vigília és el Fossar de les Moreres, al costat de Santa Maria del Mar. Allà hi ha el memorial dedicat als defensors de Barcelona morts durant el setge del 1714.

0: i al voltant de la Diada és un dels punts simbòlics de la commemoració. És un d'aquells actes que, més enllà de les reivindicacions polítiques que puguin haver-hi també darrere, val la pena anar-lo a veure, siguis del color que siguis. Val la pena.
1: I tant, i tant.
0: Val la pena perquè està molt bé anar allà a la flama de posada de les Moreres i veure tots els actes que es fan entorn, perquè es crea com una màgia molt guapa.
1: Al final és cultura.
2: Energètic,
0: no, la veritat, eh? Sí, és com... Jo hi vaig anar 2 anys seguits, però allò per passejar per el Born i veure l'ambient i tot plegat...
2: Es crea un ambient xulo.
0: Està molt bé. Els actes previstos també no només es concentren al centre de Barcelona. Per exemple, avui a Sant Andreu, a partir de 5:45 de la tarda, es farà l'acte commemoratiu del districte amb la tradicional ofrena floral a la Capella dels Segadors, a parlaments, actuacions i el cant dels Segadors per tancar l'acte. També al Guinardó hi ha la commemoració de la Diada aquesta tarda a partir de les 7 amb un acte organitzat per les entitats del barri. I tot plegat com a prèvia demà de divendres 11 de desembre, Diada Nacional de Catalunya i festiu a tot el país. D'aquí a 7 minuts arribem a 6:45 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort, arrencant aquest 10 de setembre del 2026 al Despertador de Catalunya. I ara toca mirar el calendari perquè dijous 10 de setembre, però com que demà és la Diada, avui ens avancem una mica amb altres calendaris, eh?
2: Exacte. Comencem per un nen que avui fa 11 anys, però no és un nen qualsevol. Estem parlant del Mateo, però Mateo Messi. El Mateo és us ho juro, clar, jo de tots els anys que vaig viure a Castelldefels...
0: És el gran, no?
2: És el nano que de
0: sobte... Ah, no és el gran.
2: El Mateo...
0: És el gran, el Mateo?
2: Doncs no, ara... el segon, és el petit, és el segon.
1: Sí, ho mirem.
2: Sí, és, demà fa 11 anys, el Mateo, que és el segon a fill
0: sí,
2: de l'Antonio...
0: Jo crec que el gran és del 2012. El gran és el...
1: Sí, tens tota la raó. El gran és el 2012, el Mateo és el segon, del 2015, i té un altre, el Ciro Messi, que és del 2018.
0: Clar, és que el gran és del mateix any que el gran de la Shakira i el Piqué.
2: Exacte.
0: I del meu, que per això me'n recordo, que van néixer junts, amb un entorn diferent.
1: Sí. Quan dius junts, no vols dir junts.
0: No, sí. No vam fer la party aquella junts al pati de casa dels Messi.
1: Baby shower.
2: El cas és que fa 11 anys, eh? Clar, estem felicitant a un nano, però quan el teu cognom és Messi, doncs entres directament en aquesta secció sense passar a càsting. Però bueno, no és l'únic, eh?
0: Hi ha
2: no és
0: un que, si ho hagués sabut abans, hagués dit una cançó per posar ara. Hi ha una cançó que és una meravella. Però, de fet, el que has posat també ho segueix sent, eh? Avui fa 61 anys...
2: Demà, Bado, demà fa 61 anys.
0: Ai, demà, perdoneu.

0: Mira, sintonia que es va utilitzar durant molt de temps per fer els separadors d'aquesta casa, eh?
1: Sí, senyor.
0: De Ràdio Televisió Espanyola.
1: Exacte. Eh? Quina cançó deies tu, Badó?
0: Go.
1: Go. A mi m'agrada We Are Made of Stars.
0: És que totes són molt
1: totes
0: bones.
1: Totes són bones. Gran mòbil. Totes.
0: Aquesta que era el tema principal de la banda sonora original de Beach, la pel·lícula
1: de... La Playa.
0: De Leonardo DiCaprio. Per cert, us recomano, si sou d'aquells que al cotxe us agrada escoltar i aquelles al cotxe teniu ganes d'escoltar bona música, la banda sonora de Beach és un espectacle, però a tots els nivells.
1: Ah, sí?
0: A més, amb diferents estils musicals, te'n vas des de Fightless fins a Movie, passant per All Saints. És una meravella.
2: Molt bé. El cas és que ell és un dels grans noms de l'electrònica dels 90 i els 2000. El Display el va convertir en una estrella mundial i cançons com aquesta que sona o com les que dèieu, doncs continuen sonant absolutament vigents.
0: I el dissabte hauria fet 53 anys...
2: Paul Walker.
3: It's been a long... day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see.
2: L'actor que tots recordem com Brian O'Connor a Fast and Furious va morir el 30 de novembre de 2013 amb només 40 anys en un accident de trànsit, així que el recordem.
0: Aquest seria És que ara no em surt el nom. Mira que t'ho diré ara.
2: M'ho diràs?
0: M'estic fent gran, eh?
2: Home, no, això ens passa a tots.
0: No, el James Dean de l'era moderna.
1: Ah.
0: El James Dean de l'era moderna, perquè la imatge de James Dean se'ns queda quan es va quedar clavat en aquell moment, quan va tenir l'accident amb el seu Porsche.
1: Totalment.
0: Aquí va passar també amb un Porsche.
1: Paral·lelisme, total.
0: Sí, sí, sí, total. Ja, I a més, vull dir, queda eternament la seva imatge del noi jove, guapo, triomfador, sí. I que a més a les pel·lícules tot era com tot molt barroc, molt mal rotllo, molt d'això, i de cop de volta arribava ell, que és el que donava la purificació d'escena. Eh?
1: Aquesta cançó li van fer en homenatge, a més, a Wiz Khalifa i el Charlie Puth li van compondre expressament doncs, en el seu homenatge.
0: I encara en tenim una altra.
2: No, passem ja a la part dels Sants.
0: Sí, al Santoral.
2: Exacte, passem als Sants. En aquest cas ens quedem dels dies que venen per davant d'aquest pont. Ens quedem amb un sant que val la pena destacar, i és que dissabte, dia 12, és Santa... Maria, Maria, pensa que entra aquí. La cançó de Ricky Martin. Maria, Santa Maria!
4: Ella és una mujer especial.
2: Per tant, felicitem a totes les Maries que celebren el sant aquest dia. Aquesta festa se celebra oficialment el 12 de setembre des de fa segles, eh? Així que... ja teniu una excusa per felicitar-ne unes quantes.
0: Us veu una Maria al cap, ara?
2: En vàries. La meva cosina Maria, per exemple. La meva tieta Maria, que en pau descansi. Jo tinc moltes Maries a la meva vida.
0: Més Maries.
2: Maria, la Maria de Ricky Martin. Maria, aquí a la casa hi ha alguna Maria, no?
1: Maria Coll. Mira, jo vaig tenir una companya a la tele que es deia Maria, que es diu, vaja, que es diu Maria. Grandíssima persona, empatiquíssima, molt maca, la Maria Moya.
0: Doncs des d'aquí, segur de
2: sols. I tu, digues alguna Maria.
0: Coll, la Maria Moya, també.
2: Tinc un munt de Maries. Acabo d'anar al mòbil. Acabo d'anar al mòbil. Li he posat Maria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinc més de 25 Maries. Al·lucinant. Sí. El cas, anem ara a la part dels astres, que tant ens agrada. Avui el signe beneït del dia és Verge. Verge, carinyo, avui tens una energia de començar coses, eh? Rutina nova, projecte nou, decisions noves, però hi ha una condició. Deixa d'esperar que tot estigui perfecte. Ja estaria, eh? Si continues revisant-ho tot 15 vegades, doncs els
1: Perdona,
2: altres...
1: Perdona, has dit verge?
2: Sí.
1: Ah, jo sóc verge, clar, escolta. Ai, és veritat, això, eh? Sóc molt obsessiva. Molt perfeccionista, massa.
2: Els astres,
1: de rebaixar una mica.
2: Els astres avui te diuen això, eh? Que comencis coses, però no les remiris 20 vegades. El signe que avui ha d'anar amb compte, en aquest cas, és Àries. Avui, una miqueta de fre, companys. Tens energia, àries per solucionar la teva vida, la dels altres, i probablement reorganitzar l'empresa sencera abans de les 10. Però vigila amb les decisions impulsives, sobretot amb els quartos, amb els diners. No cal comprar un només perquè posi últimes 10 unitats. I per últim, el signe sorpresa d'avui és cranc. Cranc, avui pot aparèixer una conversa, una proposta o algun moviment que no esperaves. Per tant, la teva intuïció està especialment fineta, així que surt una mica de la closca i contesta aquell missatge. Sí, aquell missatge. Ja saps de quin missatge estem parlant.
0: Està molt bé perquè Escura en Salut diu avui pot aparèixer una conversa. Per tant, si ets cranc i al final de dia vineu, però cap sorpresa ja. M'ho hem posat en condicional. Pot aparèixer una sorpresa. Si no apareix, doncs no és culpa nostra. 4, 6:45 del matí. Som els del despertador de Ràdio 4. El bon dia, bona sort. És 10 de setembre del 2026, prèvia a la Diada Nacional de Catalunya. El dia que també estarem aquí fent programa de ràdio, farem un especial, una cosa com més digestiva, com més...
2: Que, més aviada.
0: Sí, com més... no tanta informació. Anem a gaudir dels bons moments de la vida. Que també ho fem ara, però ara és com hi ha més informació, ara, és més rigorós. Per cert, hi ha objectes, aparells, etcètera, que existeixen malgrat que no ho sembli. Avui, un invent xinès que revolucionarà els lavabos.
1: Sí, perquè avui us parlo de l'inodor, el sanitari, la tassa del vàter, vaja, que es renta sola.

0: És un invent que arriba des de la Xina i que es renta sol després de cada ús. Funciona per instruccions de veu o directament des del mòbil. Se li pot dir, puja la tapa, baixa la tapa, renta't quan acabes de fer les teves necessitats.
1: Pujar i baixar la tapa és una feinada, eh?
0: No, però escolta...
1: És una feinada.
2: Però quan hem d'aprendre dels xinos, t'ho dic, eh? El tema, això, t'ho imagina't, amb els lavabos públics...
1: Mira, aquí t'ho compro.
2: Clar, home, per favor, el tema que et renti sol... Jo no ho he vist a casa meva, jo no invertiria en això a casa meva, però te'n vas... És que hi ha lavabos que no es pot entrar, per favor.
0: Correcte, i que, a més, hi ha lavabos també...
1: Ara ho començo a veure.
2: Clar.
0: Home, jo a mi em sembla un invent fantàstic, jo he vingut superemocionada i pensava que...
1: Que sí.
2: No,
1: la revolució.
0: No, però també és veritat que en lavabos públics moltes vegades no pots entrar. No, és que estem rentant i estàs allà que no pots aguantar i t'has d'esperar.
2: Aquesta és una bona notícia, si l'estan rentant. És que hi ha lavabos que des del 2021 no se renten.
0: No, és veritat, lavabos públics. Per tant, en aquest cas, es renta sol automàticament després de cada ús i té funcions d'assecat amb 6 velocitats.
2: Què dius ara?
0: No 4 ni 3 ni 2, no, 6 velocitats. I si això us ha agradat, doncs té un detall també molt, el detall estrella, que és que està dissenyat per evitar que les cames se t'adormin. Es veu que a mi no em passa, però hi ha gent que es passa molta estona.
1: No se t'adormin.
0: No se t'adormin. Té un disseny que
1: això,
0: les cames, segons com les recolzes, hi ha gent que es passa molta estona al lavabo.
1: El teu fill.
0: Doncs mira, en aquest cas, doncs no se li adormirien les cames, però després no es pot aixecar. Doncs escolta.
1: Ell diu que va fer les necessitats, però...
2: Bueno, és que en té unes altres, que són diferents a les teves.
1: Això ho dius tu.
0: No preguntis detalls.
1: Molt bé.
0: El preu és uns 300 euros en algunes plataformes xineses.
2: No em sembla car, tampoc.
0: Fins i tot per instal·lar-te a casa teva.
2: És que potser hi ha un detallet que no sabem i et renta el sol, tot.
0: Podria ser. En principi aquest no és d'aquests, però, escolta, tot arribarà.
1: Aquest seria dels japonesos, que hi ha el xorro d'aigua.
0: Exacte.
1: Que sempre he explicat una història... Sabeu del xorro d'aigua, no?
0: A mi em sona aquesta història. Hi ha una història aquí amb el xorro del...
1: Hi ha el... És així, vull dir, no estic... Hi ha dos xorros d'aigua. Hi ha un que va directament al...
2: Anus?
1: Exacte. Clar. I un altre que va a les parts íntimes femenines.
2: Correcte.
1: Però si ets home... I t'equivoques, si apretes el botó de les parts íntimes femenines, saps on va directe, no?
2: A on? Ben nets.
1: I n'hi ha alguns que surten allà amb un xorro que sembla el balneari de Vichy quan t'estan fent allò el... No, t'ho dic de veritat, eh? I després, clar, al moment, la reacció que fas és aixecar i després surt a fora. Que a mi m'ha passat més d'una vegada, de veritat.
0: Mare meva, quin quadre.
1: El meu germà va comprar un pis i en tenia un d'aquests instal·lat a casa seva i el tenia d'origen. I, escolta'm, t'assentaves... Allà sí que et passaves hores sentats. Perquè entretenia... Tenia
0: de tot, no?
1: Tenia més botons que un iPhone. Era una meravella, allò.
0: Jo sabia que aquest tema donaria conversa.
1: Dona, gràcies, Montse. 2:15 de 7 del matí. L'altre dia l'Aresta Sidó ens estava dient que estava a les portes dels 40 anys i ens estava dient com si fos un gran drama. Els 40, ja pugem un 4... No passa res.
2: Estic contenta, m'encanta complir anys.
1: No passa res, i ara ho entendràs perfectament. Atenció, en Jonathan. En Jonathan és la tortuga que porta gairebé 2 segles... Dos segles veient canviar el món. I ja és un clàssic... del rècord Guinness. Life under the sea is better than anything they got up there.
0: The seaweed is always greener. Imagina tenir una vida tan llarga que haguessis vist arribar el telèfon, la fotografia, fins i tot la Torre Eiffel. Home, clar, en 200 anys, eh? És el cas de Jonathan, una tortuga gegant de les Seychelles que, segons el Guinness World Records, va néixer aproximadament el 1832.
2: És una bestiesa, per favor.
1: És boníssim.
0: I a dia d'avui té 194 anys. Jonathan viu a l'illa de Santa Helena, on va arribar el 1882. Santa Helena no és on es va exiliar Napoleó. Sí, no?
1: És a les Seychelles,
0: sí, eh? Sí, sí. I està reconegut oficialment com l'animal terrestre viu més longeu conegut i com la tortuga més longeva de la història. Amb els anys ha perdut pràcticament la visió a causa de les cataractes, pobra, i també ha reduït el sentit de l'olfacte, però els veterinaris asseguren que continua amb bona salut i que té gana, que això també sempre és un bon senyal.
1: Atenció a l'elixir perquè pugui arribar als 200.
0: Passa bona part del temps menjant, descansant i prenent el sol al jardí dins de Plantation House, que és la residència del governador d'aquesta illa de Santa Helena.
1: Doncs mira, igual serà qüestió d'anar aquí als jardins.
2: I per cert, qui li ha posat Jonathan? Un nom més raro. Sí. Jonathan. Una tortuga que té quasi 200 anys.
1: Troba'l. Després de 200 anys, troba'l.
2: Però a Jonathan no li veig cap sentit. Qui està ella per dir que un posat una bona idea? Diguem, Jonathan, adelante.
1: Hi ha noms específics de tortugues?
2: No, però Jonathan no li pega, no li pega.
1: I què li posaries tu?
2: No ho sé.
0: Jo és que estic amb l'Ares.
2: Jo proposo que anem a l'SGL junts i rebategem a la tortuga.
1: I estirem el fil, eh?
2: Claro.
1: Atenció, perquè els influencers perden credibilitat i alguns comencen a perdre seguidors.
2: El fenomen de la caiguda dels influencers segueix agafant força. Diversos creadors han rebut crítiques per les seves declaracions, el seu estil de vida i l'excés de publicitat, fet que ha generat una pèrdua de confiança entre part de l'audiència. Alguns perfils, com Rorro, Carlillo el Nervio, Fabiana Sevillano, ja han registrat baixades importants de seguidors. Els experts, però, no parlen del final dels influencers, sinó d'un canvi d'etapa en què els usuaris valoren cada vegada més l'autenticitat i són més crítics amb el contingut que consumeixen. I ja hi afegeixo, demà prepareu-vos, apagueu los mòbils, que demà és la dulce boda i ens fotran de contingut i de publicitat fins dalt.
1: Bueno,
2: o sigui, ja fa mandra només de pensar-ho. Dulceida i Alba Paul se tornen a casar, fan una reboda que li diuen 10 anys després.
1: És que t'equivoques, eh? És que t'equivoques.
2: Per què?
1: Perquè això sou els que esteu posats amb això.
0: Bueno, l'algoritme, no?
1: Exacte, exacte. Els seguidors, perdona. Els seguidors, jo ni ho sé, ni està, ni se l'espera. Perquè jo demà no sabré res d'això.
2: Absolut,
1: perquè no em sortirà enlloc. Al lloc em sortirà.
2: Si parlem de la caiguda dels influencers, parlem de la primera influencer. És això, jo no la segueixo, només com...
1: No, no, però
2: per afegir amb aquesta notícia, tampoc saps qui és la Rorro ni el Carlillo i tant.
1: Ni idea.
2: Per això, que he dit noms, que encara sonen menys que el de la Dulceida. Ja està, era un apunt, demà
1: això. Jo crec que està molt bé. Si aquí la pena és que hi hagi aquesta llau de seguidors i que no hi hagi aquesta mateixa llau de seguidors seguint a científics, ONGs... Aquí haurien d'estar tots aquests. No seguint aquí les tonteries d'un i de l'altre.
0: De fet, l'Immasús l'altre dia parlava d'això i ens deia una web que podies anar veient com anaven pujant i baixant aquests influencers, la caiguda de los influencers.com o alguna cosa així.
1: Sí, senyora. I atenció, perquè un home explica què va veure després de ser donat per mort durant 45 minuts. Bona, aquesta no estava per gaires balls de Michael Jackson, aquest, eh?
0: Un home assegura que va viure una experiència propera a la mort després de desplomar-se al lavabo d'un restaurant. Segons el seu relat, es va veure des de fora del seu propi cos mentre els sanitaris intervenien per reanimar-lo fins que van descobrir que encara presentava signes vitals. Aquest tipus d'experiències,
1: o sigui,
0: que a més a més...
1: Va fer un viatge...
0: Però
1: és viatge astral.
0: Que es veu que...
1: Que surts de tu mateix.
0: Surts de tu i et veus a tu des de dalt. I això és una cosa que és un testimoni que tota aquesta gent que passat, la majoria coincideixen amb les mateixes coses. Per tant, aquest tipus d'experiències, que són conegudes com experiències properes a la mort, continuen sent objecte d'estudi científic precisament per això, perquè tothom coincideix amb els mateixos arguments. Els investigadors han relacionat algunes de les sensacions escrites amb l'activitat cerebral en situacions extremes, però encara no tenen una explicació definitiva, però sí que ho estan estudiant, perquè realment crida l'atenció.
1: I acabem. Sembla que s'està posant de moda això. Una parella torna de viatge a noces i es troba a casa seva absolutament bloquejada. Ja havíem parlat d'aquest tema. Es troba, perquè no és la primera parella que li passa, eh?
0: Uh-huh.
1: Es troba a la seva casa bloquejada amb 2.000, atenció, 2.000 caixes de cervesa.
2: Doncs sí, la temporada passada ja vam explicar un cas similar, que sembla que s'estigui posant de moda, com deies, Badó. Una parella belga va tornar del viatge de noces i es va trobar la casa completament envoltada per 2.000 caixes de cerveses. Els amics de la núvia havien preparat aquesta monumental broma com a regal de casament, seguint una tradició del país. Per fer-ho possible, fins i tot van comptar amb l'ajuda d'un arquitecte per planificar la muralla, diguem-ho així. La cervesa, a més, era la beguda preferida del nuvi. La parella podrà recuperar 4.200 euros dels envasos quan retornin les caixes. Jo no sé vosaltres, però us ve al cap alguna d'aquestes, alguna puta que hagueu fet alguns amics en el dia del casament.
0: Això t'anava a dir que, a comparació amb algunes coses, aquesta està bé.
3: no? Sí. Aquesta està, però bé.
1: Ahir a redacció n'estàvem explicant alguna, vam explicar nosaltres una parella que anava de... I al dia del casament, mentre ells anaven camí cap a Barcelona, que es casaven a Barcelona i eren de Mataró, vam omplir tota la casa, tota la santa casa, de gots de plàstic amb aigua dins.
2: Quina mala hòstia.
1: Tota la casa. Després els hi vam enviar una carta a tots els veïns dient que l'endemà, a les 12, els convidaven un vermut amb motiu del seu casament. I després vam posar que la casa estava ple de ventiladors, pebre, a sobre de

0: tots els, de tots els ventiladors. Ens va sortir a la perfecció, eh? La nit de noces van arribar, es van trobar els gots, no van poder entrar a casa seva, van tenir que anar a un hotel, van tornar, ho van arreglar tot, van quedar fets pols, quan estaven rebentats es van sentar, van encendre els ventiladors, els hi va caure el pebre, quan ho van netejar tot, van començar a tocar els veïns perquè venien a fer el vermut, vaja, els hi vam marcar el dia.
1: Amb amics com aquests, qui volen amics?
0: Exacte. I un altre parell els hi vam omplir la casa de confeti. Amb sacs industrials.
2: Ostres! Ui, això costa de rentar.
0: Que què? Es va vendre a la casa que encara tenia confeti. Ja t'ho dic ara. Vinga, va, anem al... En teniu alguna o no?
2: No, no, jo no n'he fet d'aquestes. No.
0: Sí?
2: No,
0: mira, mira, que el Gorka en té una. Vine, mira, corre,
2: sí?
0: Corre. Sí, sí, sí.
2: A veure, Gorka.
1: Coneixent el
2: Gorka, el nostre supertècnic.
1: Ens pot sorprendre molt aquesta història, Gorka.
0: A veure, digues, digues.
1: No series tu el nuvi, no? Tu ets l'amic cabronàs, em perdó de la paraula.
0: Què vas fer?
3: Jo era el DJ que estava posant música.
1: Ah, sí?
3: Vaig veure com enmig de la festa i tot això, doncs, prèvia a la festa, es donen els regals i tot això, i van portar un bloc de ciment. Bloc de ciment que podia ser tranquil·lament d'un doncs, metre per un metre. I li van donar un martell i un cinzell en el nuvi i li van dir, pica, que el regal està dins.
0: No!
3: El nuvi va estar 40 minuts de rellotge, literalment picant pedra.
0: I què havia dins?
3: Calés.
0: Yeah. El Xavio.
3: Després de 40 minuts de picar pedra, va començar la festa i al cap de 10 minuts el nuvi se'n va anar perquè no podia més amb la seva vida.
2: No podia més.
3: Les persones que feu regals, sisplau, penseu-vos-ho dues vegades perquè, fi de comptes, la gent ha de gaudir.
0: Oh, gràcies.
2: Bona.
0: Gràcies. El nostre Gorka. D'aquí a 2 minuts arribem a 6:45 del matí. Estem al despertador... Estic fent temps perquè el Gorka arribi, eh? Estem al despertador de Ràdio 4. Família, bon dia i bona sort. Ja t'ho dic, a mi em porta el bloc de ciment i tardo 0 coma a anar a buscar una radial. Ja t'ho dic.
2: O un detonador.
0: Sí, o un detonador.
1: No agafeu dinamita. No agafeu idees.
0: I van a buscar els fardos de bitllets al Mare Magnum. Vinga, va. Montse.
2: Mira, saps que un dia com avui, però de l'any 1983, Michael Cimbello es va mantenir durant 2 setmanes a dalt de tot de les llistes americanes de singles amb aquesta cançó que avui escoltem i que rememorem dins la banda sonora de la pel·lícula Flashdance. És Maniac. Però és que no, clar, no només aquesta, sinó tota la banda sonora
1: boníssima,
2: era espectacular.
1: Boníssima.
2: També hi havia Irene Cara, grans èxits dels anys 80. El bon dia i bona sort, un d'ells.

0: Ara el bon dia i bona sort de Ràdio 4 és més. Més informació, més esports, més entreteniment, més cròniques, més humor, més seccions, més moments únics, més...
1: Més.
0: Més.
2: Més.
0: Més.
1: Més.
0: Més de tot.
1: Bon dia i bona sort amb Badollador.
0: El despertador de Ràdio 4 on cada dia a partir de les 6 t'ho expliquem tot.
1: Bon dia i bona sort.
0: Si esperes més de la teva ràdio, bon dia i bona sort. Ho tenim tot.
1: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
0: 3 quarts i 2 minuts ara mateix de 7 del matí. Avui trobareu això a la premsa escrita quan aneu al quiosc. Comencem amb els titulars de La Vanguardia.
3: Que avui diu el CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes per assaltar Ceuta. El periòdic on llegim, el CNI va alertar Interior i el Marroc d'un assalt per tanca i mar. El País titula, el CNI va avisar de convocatòries per a un assalt per tanca i mar. A El Mundo també llegim amb la mateixa línia. Tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu. El diari Ara titula, el CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. El diari ABC destaca, els documents proven que el govern i el Marroc van ser alertats sobre la invasió de Ceuta. I La Razón diu, el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt massiu a Ceuta.
0: Pel que fa a la premsa esportiva, el diari Esport...
3: El diari Esport, en la seva portada, diu un altre bany...
0: I acabem amb Mundo Deportivo...
3: Que titula espectacular, també en referència al paper d'ahir del Barça.
1: Estàs escoltant? Bon dia i bona sort, amb Badollador.
0: Hi ha col·laboradors del Bon Dia Bona Sort que quan entren se'n van a l'estudi, saluden, hola, què tal, com anaven les vacances, tot bé. Després ja aquests serien els col·laboradors, doncs els col·laboradors estàndard, perquè ens entenguem. I després tenim l'Oriol Clavell, que entra aquí, no passa ni per control, i entra directament a l'estudi.
4: Però si he saludat a tothom, a tots els de control.
0: Sí, sí, però vull dir, sí, ho has fet. Però entres directament a l'estudi, encara que 10 minuts abans, i dius, hola, què bon dia, bona sort.
4: Home, és que ens veiem des d'abans de l'estiu.
0: No, per entrar abans cobraràs més, ja t'ho dic ara.
4: Això ja ho sé, però m'ha fet molta il·lusió veure's tan guapos, tan morenos. Sembla que arribava a Formentera directament, no?
0: I és que arribem a Formentera directament. Moreno,
4: eh? Molt bé, esteu molt guapos. Molt
0: Vinga, va.
5: És la llum.
0: Arriba.
5: És la llum de l'estudi, que és bona. S'han deixat dos calés aquí a l'estudi.
0: Benvingut a Oriol Clavell.
4: Perquè estaré sempre els dijous, ara, eh?
0: Estaré sempre els dijous.
4: Bon dia per captar el pols, no, de la nit, perquè, escolta, m'he trobat dos controls d'alcoholèmia.
5: Què dius?
4: M'he trobat gent borratxa, i això que encara no ha començat les universitats, perquè dius, escolta, aquesta hora que és l'hora que ja comencen a obrir els afters i tancar les discoteques.
0: No, hi ha afters encara?
4: No, i tant que n'hi ha d'afters. Sí. I sobretot pel tema de l'Eixample, al carrer París, Balmes, tota aquella zona, encara n'hi ha per allà i, escolta'm, una moguda que dius, ostres, quina mandra.
5: Veig moviment,
4: però m'ha fet mandra, fins i tot. Hòstia, aquesta hora hi ha taques per dur.
0: T'estàs fent gran.
4: Sí,
0: et molesta la música forta. T'estàs fent gran.
4: Sí, potser sí.
3: No, però és gent que ha sortit el dimecres, eh? És gent que ha sortit el dimecres per la nit. Ja, però han sortit de nit, el dimecres per la nit.
5: Clar.
0: Vinga, va, que arriba el rànquing del dia. Avui toca una classificació d'aquelles que ens retraten bastant a tots, perquè segur que més d'un ha començat el matí buscant alguna cosa que tenia literalment davant dels nassos.
5: Doncs sí, quina ràbia fa això, però ens ha passat a tots. Avui el rànquing del dia és les 5 coses que més perdem, però per casa. El cas és que són dades d'una enquesta feta a 2.000 adults i aviso si alguna d'aquestes coses les teniu perdudes ara mateix, no és

0: discúlpenme. Comencem en el número 5, trobem de les coses que més perdem per casa, els bolígrafs, amb un 24%. És aquell objecte que compres en packs de 10 o de 50 i al cap d'una setmana no te'n queda ni un. No saps on van, no els tires, no els regales, simplement com arts de màgia desapareixen.
1: I no els trobes quan els necessites,
0: i
1: mai.
0: És un clàssic. Jo crec que hi ha una dimensió paral·lela plena dels bolis Vic. Continuem en el número 4, trobem... les ulleres, un clàssic també, un 29% per les ulleres, i aquí hi ha una escena universal, eh? Busques les ulleres mentre les portes posades, no et pesen, llavors no les notes, però això m'ha passat molt. Lo pitjor, buscar-les sense ulleres, que és com intentar resoldre el problema amb el problema posat. En el número 3 trobem les claus del cotxe, un 30%. Ai, sí. És allò de que arribes a casa, deixes les claus en algun lloc segur i l'endemà aquest lloc segur és tan segur que ni tu les trobes.
1: I les de casa també.
0: I que també passa.
1: I posades estan moltes vegades, ja us ho avanço. Com de bé. Vegades estan per fora i
0: també,
1: posades.
0: També.
2: Jo a la moto.
1: També posades, no?
2: Allò que deixes el casc de la moto
0: aquesta,
2: i la clau allà es queda.
0: Aquesta és un level superior. El cas és que comences al sofà, la jaqueta, la bossa, la cuina i sempre acabes mirant dues vegades al mateix lloc com si les claus poguessin haver aparegut entre una mirada. Sí. Jo ho faig molt de nit, no ho he mirat bé. Ho has mirat 50 vegades, dius, però és que només pot estar aquí. I obres la nevera a buscar aigua, perquè ja no pots més, i estàs dins de la nevera. Sí. També m'ha passat, no? És a dir, però què foten les claus de la nevera?
2: Però és veritat, això que estàs dient de buscar en un lloc i tornar un altre cop al mateix lloc, sí, que és allò... Que hi hauria d'haver una veu que diu... Que no has vist que hi ha això? Això ja ho has obert.
3: Sí, sí, però el pitjor de tot és quan vas a la tercera i estan allà i dius... Com és que no ho he vist les altres dues?
0: Això també m'ha passat, però això és la teva dona que ha anat i te les ha posat perquè les tenia ella. També m'ha passat.
3: Calla, que la meva dona fa una altra de pitjor, que es posa les claus per dintre de la casa i llavors m'he trobat que no puc entrar.
0: Ostres!
3: Ai, sí. Ostres, tia, però no ho faci, això.
0: Veritat. Continuem. En el número 2 tenim el comandament de la tele, un 30% de persones. Aquest també és un clàssic absolut. Sempre desapareix exactament quan vols posar Netflix, alguna cosa. El 90% de les vegades està al sofà, sota un coixí, entre dos coixins, o directament a sota teu. No l'has perdut, és que l'estem incubant moltes vegades. I per últim, en el número 1 d'aquest rànquing de coses que perdem prou per casa, trobem... el mòbil.
1: Sí, senyora.
0: El mòbil,
1: sí, senyora.
0: Un 40%. El número 1, el mòbil, un 40% dels enquestats reconeix que és l'objecte que més perdem. I aquesta situació és meravellosa, eh? On està el mòbil? On està el mòbil? On està? On està? No sé on està. I el tens,
3: I el
0: a,
3: tens
0: la mà.
3: A la mà. Ostres.
0: Això me passa cada dos per tres.
3: No.
0: O sigui, o truques al teu mòbil des del teu mòbil. No, vaig a trucar-me perquè no trobo el mòbil. Això m'ha passat,
2: no,
0: us ho juro.
2: És brutal. I allò de que estàs parlant per telèfon i vols consultar alguna cosa al mòbil i l'estàs buscant... La veritat, passen... O mirar l'hora. Que mires l'hora, obres el mòbil per mirar l'hora... I és que tanques el mòbil i no has mirat l'hora. I no has mirat l'hora.
0: Sí.
2: Mil vegades.
3: Perquè t'ha arribat algun missatge i llavors t'has despistat.
2: Total. Ara és gràcies.
0: A tu sempre, Badó.
2: D'aquí 5 minuts arribem en punt a les 7 del matí.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
2: Aquesta setmana ens hem assabentat que Espanya cau fins als pitjors resultats de la seva història en l'informe PISA 2025.
1: Recordem que és l'informe que avalua estudiants de 15 i de 16 anys al final de l'educació obligatòria i no només no és capaç de capgirar la seva tendència a la baixa en aquesta anàlisi mundial, sinó que empitjora en les tres àrees de competència que s'analitzen: matemàtiques, lectura i ciències. La dada és preocupant, eh? Respecte al 2015, concretament, cau 16 punts en ciències, 30 punts en matemàtiques, recordem que 20 punts equival a un curs acadèmic, eh? I 45 punts, ni més ni menys, en comprensió lectora. Aquest últim punt és especialment preocupant. Sentim la valoració de la ministra d'Educació, Milagros Tolón.
5: Estamos preocupados desde el Ministerio y la valoración que hacemos es que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automáticamente no sabremos resolver ningún problema, ni de matemáticas, ni de física, ni de química.
1: Clar, perquè si no hi ha comprensió lectora no se n'assabenten del que estan llegint, però per cap altra matèria. Aquesta dada, com deia, més demoledora, perquè l'informe diu que només un 2% dels alumnes de 15 i 16 anys són capaços de llegir texts llargs i complexos. Els experts tenen clar que l'exposició a les pantalles té molt a veure.
6: Yo creo que el comienzo empieza en los hogares, empieza dejando claro que los smartphones hacen el mismo daño que el tabaco a los niños.
1: Són paraules de Lucas Cortázar, director adjunt d'Escat de Pol, en declaracions de Televisió Espanyola, que diu que això comença, com dèiem, com escoltàvem, a les llars. I és que les pantalles tenen, això, un gran component addictiu.
2: Diuen que quan llegeixen un text, si passa més dels caràcters que pot haver-hi a una pantalla, és quan es comencen a esgotar, perquè estan acostumats a llegir
1: la llargada del sexe a pantalles, i justament aquest número màxim són 400 paraules. El resultat diu que els nens no poden llegir text de més de 400 paraules. La psicòloga Diana Jiménez explica que és un peix tot plegat que es mossega la cua.
7: Cada vez nos encontramos más en consulta adolescentes y menores con ansiedad, y el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez, estar a salvo y aprender. Si les queremos dar un mundo fácil, en realidad les vamos a dar una vida mala.
1: Llavors, els docents què n'opinen? Alguns diuen que cal una millor coordinació entre tots plegats. Escoltem el que diu la professora Natalia Rodríguez.
8: Es necesario más tiempo, y para tener más tiempo se necesitan más docentes. No dedicar tantas horas a la docencia directa, sino más horas a la coordinación.
1: Entenem que es refereix a la coordinació entre famílies i escoles, i a més recordem que els dispositius digitals també estan presents a les aules, cosa que també s'hauria potser de repensar, si no la seva presència, el seu ús o la manera en què es fan servir. No?
2: És que el control és complicat, eh? Vull dir... Els controls parentals i tot plegat, ens hi hem de posar molt més amb això. Eh?
1: I tant, en qualsevol cas s'ha de repensar tot plegat, eh? Des de les llars, a les aules, al sistema educatiu, perquè està clar que les dades són molt preocupants.
2: Montse, mil gràcies.
1: A tu.
2: Vinga, va, anem arribant a les 7 del matí. Anem al preu just. Som-hi. A veure què tenim aquí. Deixeu-me que saludi abans a la Georgina Badenes. Georgina, bon dia, bona sort.
9: Hola, bon dia, com esteu?
2: Molt bé, i tu què tal?
9: Molt bé, quines ganes tenia jo d'estar aquí amb vosaltres.
2: Que sí?
9: I escolta, que maco teniu el piset, no?
10: Què et sembla?
9: Sí, ha millorat molt, això.
2: Preciós.
9: Home, i tant.
2: Benvinguda una vegada
9: més.
2: Moltes
9: gràcies.
2: Per cert, Josep Lluís Trapero ha presentat aquest dimecres la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys en el càrrec. La seva sortida arriba enmig de tensions a la cúpula dels Mossos i coincidint amb la pròxima jubilació del comissari en cap Miquel Esquius. Ferran López assumirà la direcció general i Sílvia Català serà la nova comissària en cap dels Mossos. La pregunta és, sabeu quant costa una gorra oficial dels Mossos d'Esquadra?
10: Ostres!
2: Un preu, Montse.
10: 18 euros.
2: 18 euros.
10: 30 euros.
2: 30 euros.
11: 80 euros.
2: 80 euros.
10: 55 euros.
2: 55. A veure, entenem com a la gorra l'oficial, eh?
1: L'oficial,
10: Ostres, doncs he tirat baix, potser. Ara et dic 100.
2: No. Segona ronda, Montse.
1: Jo he dit 18 euros, em quedo a 20.
2: El preu just d'una gorra d'un Mosso d'Esquadra.
10: Jo dic 100, va.
2: 100 euros.
11: 80.
10: Jo he dit 55 i mantinc també.
2: Et mantens amb 55.
10: Sí, sí,
2: tu
10: sí.
2: Tu has dit quant?
10: 100 euros.
2: Tu has dit quant?
1: 18.
2: 18 euros.
1: És molt poc.
10: Ai, quina diferència, no Montse, entre tu i jo? Dona una pista, sí.
1: La forquilla és molt gran,
10: Qui va més ben encaminada, la Montse o jo?
2: La pista és que un 75% us heu passat del preu.
1: Ostres.
2: Us donaré una altra ronda després. Vinga, va, anem a les notícies. Ens acostem ja a les 7 en punt del matí. Esteu escoltant El Despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort.
11: Has de comprar a Xina.
2: És 10 de setembre del 2026, el dia que ens devem sabent que el CNI reconeix no haver anticipat la magnitud de la crisi de Ceuta.
1: El Servei d'Intel·ligència Espanyol va emetre un informe del 29 de juliol, 2 dies abans de l'entrada massiva, en què alertava de la planificació a través de les xarxes socials d'una entrada per la frontera de Ceuta. Aquesta advertència, però, no anticipava la magnitud i la naturalesa, segons van explicar ahir dimecres fonts del CNI, ja que va ser, diuen, un fenomen inusual. La Guàrdia Civil ha mencionat també en diversos informes la passivitat amb què va actuar la gendarmeria marroquina durant el 30 i el 31 de juliol.
2: I el major, ho estàvem dient, ara el major Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia.
1: Ferran López serà el nou director general i Sílvia Catà es convertirà en la primera dona comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que la decisió de Trapero respon a motius personals i no creu que hagi dimitit per algunes discrepàncies que han tingut.
2: El jutge que ha decretat llibertat vigilada en tractament terapèutic pels dos menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa.
1: La fiscalia havia demanat per a tots dos menors la mesura cautelar interna internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts, els quals estan complint la mesura d'internament en règim tancat, un amb tractament terapèutic.
2: I Barcelona elaborarà un mapa de punts amb més risc de suïcidi per reforçar la prevenció i estudiar noves mesures de protecció

0: Acció Ciutadana.
1: Sí, l'Ajuntament ha presentat el nou full de ruta per al període 2026-2032, que amplia l'abordatge de la conducta suïcida i posa el focus en la detecció primerenca, l'acompanyament i la reducció dels factors de risc. S'identificaran també espais vulnerables i es valorarà la instal·lació de barreres físiques o senyalització amb recursos d'ajuda.
0: I l'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més de 1,5 graus sobre els nivells preindustrials.
1: Juntament amb el juliol del 2023, ho indiquen les dades de l'Observatori Copèrnicos, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars.
0: Després d'ahir d'aquesta pausa que ens va fer a tots buscar a no sé on aquella rebequeta perquè el fred es va instaurar, a llocs va fer fred. Ahir en moto feia, segons quin lloc, feia fred. Ahir se'm va acudir agafar la moto i feia molt fred, eh?
2: I aquest matí, eh? Escolta.
3: També et dic que jo vaig fer aquella de per fi puc posar les botes d'aigua i vaig arribar a casa i encara no havia plogut. O sigui, tan xou amb la pluja i jo no la vaig agafar.
1: La il·lusió no ens la treu ningú.
2: Exacte.
0: Vinga, va, anem precisament pel temps. El que dèiem, després del pas del front atlàntic, el temps millora i s'obriran grans clarianes.
1: Al matí poden haver boires puntuals entre Barcelona i Girona, però la resta del dia serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols prims i sense pluja. La tramuntana perdrà força i quedarà sobretot al Cap de Creus i a la Catalunya Nord. Les temperatures baixaran al matí amb mínimes de menys de 15 graus a l'interior i prelitoral i de 20 graus a la costa. Al migdia tindrem un ambient suau, amb màximes d'entre 25 i 30 graus.
0: Gràcies, Montse. Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya a veure com està la xarxa viària catalana a aquesta hora del matí. RAC, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana, però a hores d'ara doncs sí que parlem, ja comencem a tenir alguns punts amb retencions intenses. Tenim congestió de fins a 2 quilòmetres a la C58, a tocar del nus de la Trinitat, que de retruc també deixa afectacions a la B20, en aquest cas hi ha cues des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10, a la Ronda Litoral, també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també es fan retencions de fins a 1 quilòmetre en sentit sud a la C-17 a Parets del Vallès o també a la AP-7 amb lentitud intermitent a Barberà. Per últim, a la A-2 a l'altura de Sant Antolí i Vilanova també hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran Aràndiga, des del Real Automòbil Club de Catalunya. I atenció, perquè anem a escoltar el moment viral del dia, un dels moments que forma part del calendari tecnològic cada any, el mes de setembre.
5: It's a mysterious figure before revealing our main character. No. Not me. That's your guy. That's your opener.
1: Estem sentint Tim Cook, que donava presentació, que donava pas al nou CEO d'Apple, John Ternus, que ahir doncs, es va coronar davant el món presentant els nous iPhones, que hem de dir són una de les... uns esdeveniments de l'any, que la companyia presenta al món les novetats més esperades en aquesta Keynote 2026. L'expectació era gran, per una banda, pels nous iPhones, però per altra també per aquest canvi de rol, per aquest canvi de papers, presa de relleu de mans de Tim Cook, fa només unes setmanes, que el nou CEO, recordem, és John Ternus. Precisament aquest canvi de mans ha estat el que ha obert la presentació, és el que sentíem. Avui ho veurem a tots els mitjans, les noves característiques d'aquests nous models d'Apple, i la sorpresa ha estat l'iPhone plegable, que després d'anys de rumors, per fi arriba. Es diu iPhone Duo, es va presentar ahir, com dèiem, i també es van donar a conèixer doncs, a altres dispositius com l'iPhone 18, l'iPhone 18 Pro, els AirPods 5, etc. En definitiva, és el viral del dia, que avui veurem a tots els mitjans, a tota la premsa.
0: Segur. Vinga, a les 7 i 5 minuts del matí, Oriol, escalfa que...
6: Que surto, ja.
0: Que surts. Carai, no surts ja. Estic a punt de parlar de la Champions. Vinga, va.

0: Doncs sí, amb un 5-1 el Barça ha començat la Champions de manera espectacular. Està intractable, amb una nova golejada i un domini total davant del Feyenoord. L'equip de Hansi Flick suma ja 22 gols en 5 partits i continua mostrant un futbol ofensiu, ràpid i vistós.
1: Rafinha ha estat un dels grans protagonistes amb 2 gols, mentre que Lamine Yamal ha tornat a deixar detalls de gran qualitat i Adeyemi també ha marcat. Ni la intensa pluja que ha caigut sobre el Camp Nou ha pogut frenar un Barça que

0: violat, malgrat que ho han volgut tapar, i que fins i tot estan ja acusant a tota l'afició del Madrid que xiula, els estan acusant de ser antimadridistes i d'anar a favor de Riquelme. Estan destrossats, que això és tan bo, tan maco.
1: Molt bé. Pinta que ens ho passarem bastant bé aquesta temporada.
2: Sí. A més, entre pingudets.
0: Gràcies a l'Atlètic de Madrid hem descobert un nou davanter centre, que és Rafinha. I a Julián Álvarez potser ja deu estar pensant cal que jugui bé perquè el Barça no em pagarà 150 milions d'euros ni de conya amb el bé que està jugant el Rafinha. 8 gols, eh?
1: Doncs Festival Blaugrana ahir novament i parlant precisament de l'Atlètic de Madrid, el Liverpool va remuntar davant dels de Simeone i s'emporta la victòria a Anfield.
3: L'Atlètic de Madrid ha començat la Champions amb una derrota per 2-1 davant el Liverpool. Els de Simeone s'han avançat amb un gol de Marcos Llorente, però els anglesos han reaccionat abans del descans amb Szoboszlai. A la segona meitat, McAllister ha marcat el gol de la remuntada i el Liverpool ha controlat millor el partit fins al final. L'Atlètic ho ha intentat, però no ha trobat l'empat.
1: I un altre que també ha passat la segadora, el PSG arrasa Slovan i Ferran Torres brilla amb un hat-trick en el seu debut europeu.
3: El PSG ha començat la Champions amb una golejada contundent davant de l'Slovan Bratislava. L'equip de Luis Enrique ha dominat el partit de principi a fi i ha acabat imposant-se amb claredat. El gran protagonista, Ferran Torres, que ha signat un hat-trick i ha estat un dels jugadors més destacats de la nit. Dembélé també ha vist porteria dues vegades, mentre que Fabián Ruiz ha posat la cirereta al marcador en els últims minuts.
1: I atenció a aquesta notícia que coneixíem ahir. El president de l'Inter, Giuseppe Morata, ha explicat que Lautaro Martínez va decidir continuar al club italià malgrat l'interès del Barça. Segons Morata, el davanter argentí va demostrar un fort compromís amb l'Inter i no va voler negociar amb el conjunt blaugrana.
3: El dirigent italià considera Lautaro una peça clau per competir pels títols aquesta temporada i destaca que l'acord amb el Barça tampoc no hauria estat fàcil. El davanter, que té contracte fins al 2029, ha començat la temporada amb 3 gols.
1: Molt bé, doncs, Lautaro, tal dia...
0: Farà un any.
1: Farà un any.
4: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Doncs bon dia, bona sort en aquesta nova hora. Falten 6 minuts per arribar a un quart de 8 del matí. Esteu escoltant Ràdio 4 amb el despertador de Catalunya. El bon dia, bona sort d'aquest dimecres, dijous, dia 10 de setembre del 2026, el programa 221. El dia en què el sol sortirà a les 7:21 minuts. D'aquí a 11 minuts mal comptats i ens deixarà quan sigui un quart i un minut de 9 del vespre. Avui falten, ho haig de dir això o no? Va, sí. 309 dies per les vacances d'estiu.
2: No, això no ho diguem.
1: Ja vaig dir que a partir de dilluns...
0: Diràs els de Nadal.
2: Sisplau.
1: Direm els de Nadal.
2: Ara.
0: Millor.
1: Que escolta, que tampoc és un regal, que em falten 100 i no sé quants.
2: Bueno, però són menys. És depriment. Falta d'anar a un altre cop per les vacances.
1: Seríeu els de Nadal com si faltés 2 setmanes per Nadal. No, que ens en lliurin de 2 setmanes.
0: Espera que el canvi d'hora, que encara és l'hòstia, és més forta.
2: Ai, sí.
1: Exacte. Vinga, va, comencem aquesta nova hora. Anem a la resposta, al preu just. Som-hi. Va, us deixo fer una altra ronda, eh? Saps com costa una gorra oficial dels Mossos d'Esquadra?
3: Jo he dit 18 euros.
1: 18 euros.
2: Jo he anat canviant, ara baixo a 80.
1: 80.
0: Tu? Home, si has dit que 3 ens hem passat, doncs posa 40.
1: 40.
5: Sí, jo també vull baixar. Jo havia dit 55 i dic 35. Si l'Uri diu 40, jo 35.
1: Molt bé, un 75% de la plantilla actual del Bon Dia Bona Sort s'ha passat del preu just.
5: No fotis.
1: Sí.
3: Home, ja se vol
2: dir... No la costa 10 euros.
1: La gorra operativa dels Mossos d'Esquadra, en un document oficial de la Generalitat de Catalunya, el preu unitari de la licitació...
3: A veure.
1: ...és de 25 euros.
2: Què? Ah!
1: Sense IVA. Amb l'IVA, 30 amb 25.
4: Ah. A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
3: Llavors, com ha quedat la cosa? A veure, tu havies dit...
1: Què havies dit,
2: tu? Jo he guanyat. Perquè què he començat dient? Jo he dit 30.
1: Molt bé.
3: Molt bé, l'has clavat.
0: Què faràs amb tots aquests diners?
2: Espera.
5: A veure, hem de dir que no es ven al públic. A veure si la gent ara s'anirà a comprar les gorres dels Mossos, que no es ven al públic,
1: no,
5: això.
1: No.
5: Que la gent no es pensi que ara pot comprar les gorres dels Mossos.
1: A veure, entenem que la nostra audiència...
5: No tinc tan clar, eh?
1: Partim de la base que la nostra... Sí, no, ja compreu la
3: gorra...
1: I compreu, i aneu al concessionari a comprar el cotxe patrulla, també.
3: No, però escolta una cosa, tot això ho pots provar, eh? Que hi ha fires on hi ha els Mossos, i això és real, de fa molt poc temps, a més, que es fa, doncs, bueno, a molts llocs,

0: jo ho he vist acabar, per exemple. Llavors van allà a un estat i tu, els nens, vaja, és una cosa pensada sobretot pels nens, poden pujar-se als quarts, a les motos, poden provar-se les gorres oficials i els hi fa molta gràcia.
1: Però això també ho fan el dia de les portes obertes que es fa a la central de Sabadell. Jo vaig portar el meu fill, la moto aquella, després de que la toqués el meu fill, sap que està al desguàs.
0: Desmuntada, no?
1: Et deixen donar gas i això, clar. Posa un nen petit amb 1.200 cavalls, m'entens o no? O sigui, es tornen bojos. Vinga, va, per cert, la Georgina Badenes ha guanyat el pernil,
2: Molt bé. Què m'emporto?
1: El que és el pernil.
2: El pernil.
1: El tallador, no, perquè has dit 30 i era 30 amb 25.
2: Ai.
1: No.
2: Aniré finant.
1: Si ho claveu exacte, pernil, el tallador...
0: El tallador i tot.
1: Sí. I unes vacances a les Seychelles a veure la tortuga.
2: Jonathan.
3: El meu cunyat ha estat amb aquesta tortuga aquest estiu.
2: Sí,
3: tinc una foto, és impressionant, el grossa que és.
1: Bé, per la gent que s'està incorporant ara, bon dia, bona sort, avui hem parlat d'una tortuga que es diu Jonathan, que té 194 anys, que és l'animal més longeu del món, que va néixer abans que es construís la Torre Eiffel i abans que s'inventés el telèfon.
4: O sigui que, sí, es diu Jonathan, que no té cap sentit.
2: Sí, jo estic de veure amb vosaltres. Us he escoltat, aquest nom no l'enganxa gens.
1: Vinga, va, tal dia com avui, un 10 de setembre, però del 2008.
0: L'accelerador de partícules més gran del món, el Laboratori Europeu de Física de Partícules, es posava en marxa.
5: Y hoy se ha puesto en marxa en Ginebra el nuevo acelerador de partículas del CERN. Miles de científicos de todo el mundo colaboran en este ambicioso proyecto europeo que se prepara desde hace años. La máquina más compleja del mundo, dicen, para ayudarnos a conocer mejor el origen y el funcionamiento del universo.
1: Me'n recordo quan s'estava parlant d'aquest accelerador de partícules que es deia que a veure si crearem un forat negre i ens anirem tots.
3: Sí.
1: I tal dia com avui, però del 2023.
0: Luis Rubiales va ser inhabilitat temporalment aleshores per la FIFA, com a president de la Federació Espanyola de Futbol, renunciava un dia com avui del 2023 al seu càrrec després del seu polèmic, la seva agressió, no?, el seu polèmic comportament a la final del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda.
6: Voy a dimitir. No voy a dimitir. No.
7: 16 días desde este momento no voy a dimitir en la Asamblea de la Federación. Al se acabó. Un anuncio hecho en Londres en inglés.
8: Yes, I'm going to do. I cannot continue my work.
1: I tal dia com avui, però del 2025.
0: Tan sols fa un any, el Tribunal de Superiors de Justícia de Catalunya anul·lava gran part del decret que blindava el català com a llengua vehicular a les escoles.
9: Cop judicial al català a les aules. El Tribunal Superior de Justícia ha anul·lat part del decret de règim lingüístic del sistema educatiu aprovat l'any passat pel govern en funcions de Pere Aragonès. La sentència afirma que no garantitza un ensenyament equilibrat del castellà.
1: Gràcies, Montse. Arribem a un quart de vuit del matí.
10: Bon dia i bona sort amb Badollado.
1: A veure, vosaltres parleu sols?
0: Sí.
2: Alguna vegada? Algú que no ho faci?
1: Allò que abans de sortir les claus, això... O estàs fent una recepta?
0: Sí.
1: Els ous, la farina...
2: I això. Em renyo a mi mateixa, em dic, Georgina, prou! Home, clar.
1: En veu alta?
2: Sí.
1: En sèrio?
2: Saps quan estàs entrant amb el bucle, que estàs allà passadet amb tu mateixa, llavors t'has de frenar.
1: Sí.
2: Jo m'ho dic en veu alta, perquè és com la manera, com si algú m'ho estigués dient des de fora, dic, va, vinga, va,
1: quan estàs contenta, dius, Georgina, que contenta que
2: no,
1: estic?
2: No, llavors dic, arriba la Gina,
1: En sèrio?
2: Home, i tant.
3: I escolta, no és broma, eh? T'arribes a castigar?
2: No és broma. Les meves amigues ho poden afirmar.
1: Encara estàs amb aquell noi que estaves, o no?
0: Sí, amb el
2: Little Pony.
1: El Little Pony.
2: Pobret meu.
1: El Little Pony.
2: Ja tinc torturat.
1: Doncs bé, s'ha descobert que parlar sol no és estar distret. Pot ajudar el cervell a concentrar-se. Alta el que busquem, els passos d'una recepta o el que hem de fer pot ajudar-nos a mantenir l'atenció. Un estudi de la Universitat de Wisconsin-Madison, publicat el 2012 a The Quarantine Journal of Experimental Psychology, va comprovar que repetir el nom d'un objecte en veu alta podia facilitar trobar-lo més ràpidament. Ojo, eh?
0: Sí.
1: On estan les claus? On estan les claus?
2: Fora
1: promesa. Allà estan les claus. Si no dius en veu alta, no les trobes. I una investigació posterior publicada el 2021 al Connection va obtenir resultats similars. Dir el nom de l'objecte millorava el rendiment en tasques de cerca visual.
0: Wow.
1: Per tant, la pròxima vegada que et trobis parlant sol mentre busques les claus, tranquil. Potser no estàs despistat, sinó ajudant el teu cervell a concentrar-se una mica millor.
2: També us dic, Badó, que
4: vigileu, perquè jo com a experta en parlar sola, tant dormida com desperta amb mi mateixa, que ho faig molt, de vegades passa que em poso com a discutir amb mi mateixa, no? O allò que te prepares una discussió amb algú, i quan passa, dius, pues això ho hem parlat, no, ho has parlat sola.
0: Ai, sí, és veritat.
4: Amb tu mateixa. Vigileu en parlar sols,
1: Vinga,
4: que
1: va.
4: Massa entre no funciona.
1: Doncs segueix discutint amb tu mateixa.
4: Exacte, posa una cançó.
1: Vinga, posem-li Justin Bieber.
0: Sí, perquè fa 11 anys aconseguia el número 1 al Regne Unit amb la cançó
1: anys.
0: What Do You Mean? Uf. I no només aconseguia el número 1, sinó el Guinness, per ser l'artista més jove en fer-ho. Justament ho feia amb aquesta cançó que recordem, What Do You Mean?
4: Sí.
0: Boníssima.

0: Bon dia i bona sort amb Badollador.
1: Hem arribat a un quart i cinc minuts d'avui del matí, 10 de setembre del 2026. Esteu escoltant el despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort. I avui, quan aneu aquí, us trobareu això, les portades de la premsa escrita.
2: Comencem per La Vanguardia. El CNI es va limitar a avisar per WhatsApp sobre crides a les xarxes per assaltar Ceuta. És el gran titular. El periòdico també destaca el CNI va alertar Interior i al Marroc d'un assalt per tanca i mar. El País diu el CNI va avisar de convocatòries per un assalt per tanca i mar. El Mundo destaca tots els cossos de l'Estat van alertar de l'assalt massiu. Al diari Ara llegim, el CNI va avisar de convocatòries massives per entrar a Ceuta. L'ABC titula, els documents proven que el govern i el Marroc van ser alertats sobre la invasió de Ceuta. També sobre el mateix tema, La Razón destaca, el govern va rebre 18 avisos abans de l'assalt massiu a Ceuta. Si anem a la premsa esportiva, veiem que l'Esport titula un altre bany i Mundo Deportivo diu espectacular, tots dos en referència al partit de l'Igui del Barça.
1: Recordem, per aquells que veu anar a dormir aviat i que us lleveu una mica més tard, que el Barça n'hi va endossar 5 al Feyenoord en aquest partit inaugural a l'Spotify Camp Nou del Barça a la Champions. 5-1 i el Barça que segueix brillant, 22 gols amb 5 partits.
3: I dels 5 partits, 4 manetes. Vull dir que déu-n'hi-do.
4: Però ahir, precisament, l'hora del partit a les 7 és perfecta. Jo ja ho deixaria així, no?
1: Ah, sí, sí.
4: És que, clar, ahir no s'ha dormint, ahir donava per veure tot el partit. No sé amb qui ho hem de parlar.
1: Què vas veure el partit?
4: Clar, home, les 7 de la tarda, estàs allà tranquil·leta, abans de sopar, perfecte. Que, sempre a les 7 no pot ser.
1: És perfecta.
2: Està bé, la veritat és que sí. Jo compro,
3: eh? I com es mullava la porta i companyia, amb la pluja que va caure.
4: Vaig al·lucinar, eh?
1: Però, sí, però et mulles a gust, eh?
3: Ostres.
1: Mulles a gust,
4: era poètic, era poètic.
3: I les goteres, ah, sí, sí. Que d'això ja en parlarem un altre dia.
1: D'aquí 8 minuts arribem a 7:45 del matí.
0: Bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
1: El dimarts va debutar en aquest programa el Mar Llibre. Us recomano que feu seguiment del Mar perquè és un excel·lent col·laborador, com tots els que tenim. Però el Marc em va fer una introducció i posava, i ara el Marc Llibre. Aquesta... Tal qual.
3: El dona pas.
1: El dona pas.
3: Jo potser l'he fet massa llarg, em sembla, no?
1: És que ho dic perquè, clar, estic veient la teva i poses poesia, fins i tot, eh? I és que tornem de vacances, torna la temporada i també tornen les xarxes que durant l'estiu no han descansat gens. Polèmiques, moments surrealistes, àudios virals i, sobretot, comentaris que de vegades són gairebé millors que el vídeo original. Ahir ho comentàvem, això, precisament, eh? Que dèiem que els comentaris sovint són bastant millor que els vídeos, eh? Cada setmana, el periodista Oriol Clavell ens portarà una selecció d'allò que més debat, més reaccions i més hate genera a les xarxes. Torna el hit-hate o vinc pels comentaris. Si sou dels que davant d'un bon incendi digital aneu directament a veure què diu la gent, doncs aquest és el vostre espai, eh? L'espai del hit-hate de l'Oriol Clavell. Déu-n'hi-do, aquesta primera i darrera xapa de la temporada, eh?
3: Sí, perquè ara ja podràs dir, vinga, Oriol, què portes avui, no? I així ja enllestim. Però escolta, heu formejat aura aquest estiu?
4: Uf, no, jo porto tota la vida farmejant aura, Oriol. Ah, és que aquesta cosa jo porto tota la vida ballant a la meva manera, traient l'energia com bona... És això, farmejar aura, no?
3: Un vídeo que ha portat molts comentaris i molt hate és el d'un jove que fa campanar la feina per anar a farmejar aura, i aquesta és... Escolta primer i ja veureu la reacció de la gent.
5: Es mi primera batalla de aura. Yo falté el trabajo para venir acá. Ya dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. Yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado. No solamente me descontaron el día, sino que también me despidieron, o sea, porque a la empresa no le gustó, porque la noticia se viralizó por todos lados, no le gustó tanta exposición. Y el lunes me llegó el telegrama de despido.
3: Que els comentaris nos merecemos la extinción, que decadente está el mundo, y pensar que la COVID dejó a estos y se llevó a mi tío, que era muy trabajador, que vuelva al servicio militar. Claramente hay gente que no entiende la palabra responsabilidad, no se rían de él, las personas con capacidades diferentes también tienen derecho a expresarse, y por mi salud mental pensaré que es día. Però aquí no s'acaba aquest noi, perquè després la periodista li fa, li repregunta a aquest noi, li dona el seu espai per demanar-li perdó en el seu cap.
6: ¿Querés aprovechar este medio para encontrar trabajo?
5: No sé si quiero aprovechar para encontrar trabajo, pero sí quiero aprovechar para buscar un abogado que me ayude a hacer justicia, un abogado para hacerle un juicio en contra, porque la verdad es que me parece un despido injustificado
2: No es nada,
5: quiero ver cuánta plata le puedo sacar a la empresa y después veré si busco trabajo, ¿no? Porque capaz me alcanza, viste, para...
3: Aquest és el nivell.
4: Però està molt desubicat.
1: Deixeu acabar.
4: Perdoneu.
3: Sí, però no.
4: És que m'estic ensanent.
2: No podem.
3: Doncs imagina't les xarxes, clar, diu, hola, soy abogado, te defiendo, però és probable que vaya al juicio. Pero ese día no voy a ir porque tendré que farmear aura. Digo, hola, soy abogado, pero te digo que mejor te declares culpable y si puedes, huye. Y yo soy abogado y me quitaron la licencia para representarte. Yo soy abogado y estoy dispuesto a defender la empresa gratis.
1: Perquè, clar, és que és molt fort i aquest noi no té consciència de que ha fet alguna cosa malament.
7: Podem explicar el concepte que és fer això?
3: Perquè farmear aura, mira, us en recordeu fa uns anys el breakdance, per exemple, que la gent quedava i feien reptes de breakdance, doncs ara són reptes doncs, de diferents moviments que s'han fet virals a la xarxa. Es podríem dir expressió corporal i utilitzar doncs, memes i representar-los. I bàsicament és una manera de distreure's als joves, que és gratis i no han de pagar entrada enlloc. I d'aquesta manera van quedant a diferents municipis a través de les xarxes socials.
7: Sí, queden i fan aquests moviments que serveixen per...
3: Doncs, bueno,
2: per guanyar per carisma.
3: Ser més popo, més carismàtic i totes aquestes coses. Però no té res més que una expressió corporal i comunicar-se i a veure qui ho fa millor.
2: Ve del llenguatge dels videojocs, que és farmejar, que és com anar acumulant puntuacions, acumulant capacitats i recursos i aura, doncs, ve a fer aquesta referència de, del carisma, de que guai, que molon, una mica això.
3: Més. Bé, parlant de l'informe PISA, que avui n'heu fet menció, doncs deixa en evidència que l'informe PISA està molt fotut, però ja fa anys, perquè si no, escolteu aquest.
8: Me siento súper tonto, pues no va en coche y de repente me dice nivel bajo de carburante. Y yo... ¿Qué es el carburante? No, claro. Es que me estás solicitando aquí unas...

0: cosas que yo no tenía prevista. Y me meto en Google. El carburante es, pues, la gasolina, el diésel, el combustible. Nada. Estudio mecánica. Un besito.
1: Bienvenidos a la sección de comentarios que desean tomar. A mí me gustaría saber dónde está la puerta de salida del país, que aquello de las pensiones me da mala espina. Nos extinguimos. Esto lo confirma. No hay ni tenemos futuro. La segunda parte será la gasolinera preguntándose si es diésel o gasolina. Todo normal para mí hasta que dice que estudió mecánica. Y yo sintiéndome identificada hasta que dijo estudió mecánica. Estudió mecánica. Vamos bien, jaja, però és que el més fort és que aquest tio, de banda que tothom se sorprèn perquè estudia mecànica, el tio no només no li fa vergonya ser un ignorant, sinó que fa un altre vídeo explicant lo de la mecànica. No
2: oi, oi, oi. A veure.
0: Sois unos cabrones, sí, lo que me he podido rico lo comentaré. Escúchame, que soy mecánico de ascensores, o sea, estudio mecánica de ascensores, no de coches. ¿Cómo es? Yo que no sé de coches, yo no sé nada de coches. ¿Sabéis vosotros algo de ascensores? Pregunto. Claro, es que no es fácil hablar, ¿eh? ¡Ay!
1: Desde hoy todo lo subo por las escaleras. Menos mal que vivo en un bajo mecánico de ascensor. Ahora todo tiene sentido. No te explicaste bien. ¿No será que arregló el ascensor de mi edificio que hace 3 meses que no funciona? En definitiva, clar, imagineu la ignorància. Però és que avui la gent no n'amaga, sinó que em fa, doncs, no, una mica de...
2: Sí, presumeix una mica.
1: Presumeix, no? L'ignorant
2: que és, de la ignorància.
1: No? En fi. Després de deixar l'informe PISA, perquè aquest noi ja tenia uns anys, ja fa temps, no queda temps per un...
3: Tens un minut.
1: Un minut. Mira, una proposta d'una noia que aquesta sí que encés les xarxes.
4: Me acaba de bajar la regla y he decidido que no es mi problema. Tipo, me va a dar igual. ¿Por qué tengo que llevar compresa o lo que sea? No es mi problema. Si mancho tu sofá o mancho la silla del bus, no es mi problema. No voy a ponerme nada. Voy a manchar todo lo que vea. No pasa nada. ¿Algún problema?
1: Según esta regla, mañana podemos cagarnos en el ascensor, como no es un problema. Es tremendo el nivel al que está llegando el personal. Pues yo tengo diarrea, no te digo más. Si mancharas mi sofá, te aseguro que sí, que tendrías un problema. A veces tengo pena de no tener hijos, oigo esto y se me pasa. Lo mejor para estos días es vestir de blanco y que todo fluya. Así irás con la bandera de Japón. Imaginaos el nivel a la
2: xarxa. Increïble.
3: Gràcies, Oriol.
1: Molt bé, hem acabat en punt, eh?
3: En tenies més o no?
1: Sí, en tenim algun més.
3: Això està
1: tenim
3: bé. Això està bé.
2: Guarda'ls, que són boníssims.
3: Que vagis sobrat de recursos, això està molt bé. Vinga, va, anem a l'informació de 2:15 i seguim en el Bon Dia, Bona Sort. 10 de setembre del 2026. El que dèiem, 10 de setembre del 2026, el dia que ens vam saber que el CNI reconeix no haver anticipat la magnitud de la crisi de Ceuta.
5: El Servei d'Intel·ligència Espanyol va emetre un informe el 29 de juliol, 2 dies abans de l'entrada massiva, en què alertava de la planificació a través de les xarxes socials d'una entrada per la frontera de Ceuta. Aquesta advertència, però, no anticipava la magnitud i la naturalesa, segons van explicar ahir dimecres fonts del CNI, que van ser, ja que va ser, diuen, un fenomen inusual. La Guàrdia Civil ha mencionat també en diversos informes la passivitat amb què va actuar la gendarmeria marroquina durant el 30 i el 31 de juliol.
3: El major Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia.
5: Ferran López serà el nou director general i Sílvia Catà es convertirà en la primera dona comissària en cap dels Mossos. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que la decisió de Trapero respon a motius personals i no creu que hagi dimitit per algunes discrepàncies que han tingut entre ells.
3: I el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic pels dos menors detinguts ahir per la mort violenta d'un veí de Manresa.
5: La fiscalia havia demanat per a tots dos menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres dos detinguts, els quals estan complint la mesura d'internament en aquest règim tancat, un amb tractament terapèutic.
3: I Barcelona elaborarà un mapa dels punts amb més risc de suïcidi per reforçar la prevenció i estudiar noves mesures de protecció ciutadana.
5: L'Ajuntament ha presentat el nou full de ruta per al període 2026-2032, que amplia l'abordatge de la conducta suïcida i posa el focus en la detecció primerenca, l'acompanyament i la reducció dels factors de risc. S'identificaran també espais vulnerables i es valorarà la instal·lació de barreres físiques o senyalització amb recursos d'ajuda.
3: I l'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, a més de 1,5 graus sobre els nivells preindustrials.
5: Juntament amb el juliol del 2023, ho indiquen així les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars.
3: 2:15, ara mateix de 8 del matí. Anem a conèixer el temps després.

0: Al pas del front atlàntic, el temps millora i s'obriran grans clarianes.
1: Aquest matí pot haver-hi boires puntuals entre Barcelona i Girona, però la resta del dia serà majoritàriament assolellat, amb alguns núvols prims i sense pluja. La tramuntana anirà perdent força i es quedarà sobretot al Cap de Creus i a la Catalunya Nord. Les temperatures baixaran al matí amb mínimes de menys de 15 graus a l'interior i prelitoral i de menys de 20 graus a la costa. Al migdia tindrem un ambient suau amb màximes d'entre 25 i 30 graus.
0: Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya a veure com estan les principals artèries de comunicació del país. Eduard Sánchez, des del RAC, bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous a hores d'ara amb tres avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura d'Alella, en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació. La segona ha estat a la B20, que en sentit sud talla també un carril de circulació, i la tercera, fa uns minuts, ha estat a la AP7 a l'altura de Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals, sobretot cap al nus de la Trinitat, que de retruc deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Vallès també tenim retencions d'un quilòmetre, en aquest cas intermitent, a Barberà del Vallès, a la AP7, en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Eduard, i molt bon dia. A veure, és real o és fictici?
3: Doncs mira, avui parlem de la tornada a l'Escola de Catalunya. Com avançava a l'inici del programa, la notícia és la següent. Un institut català ha començat una prova pilot perquè els alumnes de tercer i quart d'ESO entrin a classe una hora més tard, un dia a la setmana. L'objectiu és comprovar si dormim millor, doncs millora més el rendiment acadèmic.
0: Ara què? O sigui, ara hem de fer que tot sigui mentida?
3: No ho sé.
0: Això és com el preu de la gorra dels Mossos d'Esquadra, eh?
3: És semblant, però deixeu-me que us expliqui l'Oriol i la Georgina no han estat encara en aquesta secció on heu de dir-me si és veritat o no. La idea, suposadament, d'aquesta notícia parteix d'una cosa bastant lògica. Molts adolescents dormen menys hores de les que necessiten i això fa que a primera hora del matí doncs arribin a classe pràcticament en mode zombi. Una mica com nosaltres, quan arribem al bon dia i bona sort. Per això aquest institut el que ha fet és decidir que cada dimecres els alumnes dels cursos més grans, en comptes de començar a les 8, comencin a les 9. Llavors, aquesta hora no desapareix màgicament. El que fan és que la recuperen i ho reparteixen una mica més de temps entre diferents assignatures durant la resta de setmana. Això ha generat molt debat. Però bueno, les famílies, alguns pares estan encantats.
0: Perdona, la idea no és dolenta.
3: La idea no és mala, però
4: home,
3: la pregunta és la següent.
4: Que no és dolenta, la idea? Home, només faltaria ja això. Després de l'informe PISA, anem els a deixar dormir una estona més.
3: No,
4: que
3: però...
4: Ja hi ha un llibre, almenys.
1: Perdona, no, home, no.
0: Perdona, que fotina. És que potser no surten les notes perquè arriben cansats els nanos.
4: Sí, clar, clar, clar.
5: Que vagin a dormir abans.
1: No, però que els experts diuen. Els experts ho diuen.
6: Massa protecció.
1: Que haurien de potenciar, doncs, això, el millor descans i que no es llevin tan aviat. No, no, i és veritat, això ho diuen els experts. Per tant,
0: que
1: jo...
0: Que aniran més descansats.
1: Que anirien més descansats. Jo aquesta notícia la veig.
3: Jo també, però... Va, escolta, jo aniria més descansada si comencéssim a les 7. Però, bueno, és un altre tema, ja la parlarem, la notícia dels nanos.
0: Vés, escolta, fes una proposta al Freixas. No vas anar l'altre dia que vam fer una entrevista? Doncs fes una proposta.
3: La resposta, o sigui, la notícia és real o inventada. No parlo de la del bon dia i bona sort, la dels instituts, aquesta hora de mes.
0: Montse, què dius?
1: Jo diria que no és real, perquè no em sona haver-ho vist, però que jo la compro, aquesta notícia.
5: Inventada.
4: Jo vull pensar que és inventada, també.
3: És inventada. El cas és que és inventada. No hi ha cap institut català que estigui fent aquesta prova, ni res de res. M'he inventat el centre, l'experiment, la comparació de notes i tota la resta. Però malament no sona, eh?
1: No,
0: sona malament, no sona malament.
7: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
0: Família, tenim un tros de regal novament al Bon Dia, Bona Sort. 900-630-630. 900-630-630. Podeu trucar. Això és trucada de risc. És a dir, truco, a veure què regalen i m'ho quedo sense saber-ho.
4: I sobretot, conductors, no truqueu mentre conduïu sense mans lliures.
0: No,
4: l'any passat ens va trucar un que estava conduint un autobús.
1: Sí, és veritat.
0: 900-630-630. Avui comença el concurs molt interessant i és que regalem entrades per la Fira Tàrrega, que comença avui i és el gran aparador de les arts de carrer i les arts escèniques del nostre país, on el guanyador podrà escollir l'espectacle que vulgui de tota la fira. Una entrada doble per l'obra o l'experiència que més us vingui de gust. Així que us aneu a Fira Tàrrega i podeu escollir l'espectacle que més us vingui en gana. Aquí és quan l'Ares deia allò de...
3: No ho diré, m'ho han prohibit, perquè clar, sembla que... Jo només dic que la Fira de Tàrrega i les millors companyies d'aquest país. Tenim un nivell a Catalunya,
4: no?,
3: de companyies de teatre infantil que és absolutament brutal. Llavors, crec que és un superregal el que fem.
5: Un planàs,
3: Per anar a la Fira de Tàrrega, de veritat, o sigui, és un planàs.
0: Així que si voleu anar a la Fira de Tàrrega, una escapada cultural, ja ho podeu fer gràcies al Bon Dia, Bona Sort. Bon dia i bona sort! Hola!
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlo?
6: Amb Susana.
0: Com està, Susana?
6: Molt bé.
0: Sí? Des d'on truques?
6: Sí. De Viladecans.
0: De Viladecans. Què tal per Viladecans, avui?
6: Bé, avui bé.
0: Sí, fa fred?
6: Sí.
0: Es nota la...
6: Fresqueta.
0: Primera del matí fa fresqueta. Avui poseu-vos a mitjons, eh?
5: Sí. Ui, sí.
0: No, que no és broma.
5: No, avui sandàlies al sabater.
6: Sandàlies
5: a mitjons. O sandàlies a mitjons, clar que sí.
0: Aquí crea tendència, clar que sí. Molt bé, Susana. De què treballes? A què et dediques?
6: Treballo a Correus.
0: Ah, Correus. Molt bé. Va bé els Correus o no? Sí?
6: Bueno, sí, força bé.
0: Estàs oficina o repartidora?
6: Oficina.
0: Ah, oficina, molt bé. Oficina. Doncs, Susana, que te'n vas a la Fira de Tàrrega, que gaudeixis molt i gràcies per...
6: Ai, gràcies.
0: Gràcies per escoltar-nos el Bon Dia, Bona Sort. Recorda que pots escollir la representació que més en gana et vingui, eh? Per tant, regalàs des de...
4: I a més amb un ple pont.
6: Sí.
4: Dona més gust.
5: Estupendo. Oh, sí.
0: Molt bé.
6: Estupendo.
0: Que vagi molt bé, Susana. Gràcies per ser-hi. Bon dia, bona sort. Adéu. Top de l'any, com sempre, és un bon moment per refrescar la ment i l'antena, sobretot.
1: Doncs mira, anem a l'estop de The Weeknd, perquè un dia com avui, però del 2015, aquest artista canadenc que aconseguia el número 1 a la llista britànica d'àlbums amb el seu Beauty Behind the Madness, una setmana després, estaria, doncs, diverses setmanes en llista al número 1 més alts, 50 setmanes. Per cert, que la setmana passada, el dia 1, va actuar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on van sonar cançons com aquesta. I can feel

0: Ara, com que estem en aquesta dinàmica, hauríem de dir... És veritat o és mentida que va actuar a l'Estadi Olímpic?
1: És ben veritat i, a més, va anar tot la gent que va tenir la sort de poder-hi assistir. Va ser un gran concert, eh? The Weeknd, aquesta va ser la primera cançó que va sonar massivament a les ràdios de tot el planeta. Can't Feel My Face. Anem a per un altre gran èxit del canadenc, In Your Eyes.

0: Està bé, està bé. Està
1: home,
0: bé,
1: gran bé. Tema. I molt aquest, bon. Què me'n dieu de Save Your Tears?
0: Aquesta és la bona. Aquesta és la bona.
1: Boníssima. Continuem. Anem ara. Aquesta, és que aquest home té el podi de les cançons més escoltades a Spotify. Té el número 1 i el número 3 de les cançons més reproduïdes a nivell global de Spotify. El 2 era Ed Sheeran, si no recordo malament. Blinding Lights és precisament la primera.

0: anys serà clàssic, seran clàssics de la història de la música. Els estem visquent ara, en aquesta era actual, però d'aquí a uns anys seran allò, doncs, tòtems, un gran tòtem. I per últim, ens quedem amb un altre imprescindible de la seva discografia, el número 3, en aquest cas, de la llista de Spotify, que és, no és un altre que Starboy. Gràcies, Gorka, que també crec que és bastant fan de Weekend, del nostre tècnic.
1: Ets molt fan, tu, de Weekend?
0: A mi m'agrada molt, de Weekend, molt, molt, molt, molt.
1: Tu, Georgina?
2: M'agrada molt i sempre he tingut ganes d'anar a algun concert, així que hauré d'estar contenta pel proper, que ja no ho he agafat a temps ara.
1: A la White. D'aquí a 3 minuts arribem a 3 quarts de 8 del matí. Anem als truquillos. Voleu conèixer uns truquillos?
2: Ai, sí, sempre va bé, va.
1: Importants. Vinga, va.

0: que, i a més vaig fer uns truquillos molt corporatius amb el dia que va fer ahir.
1: Sí,
0: perquè ahir va ploure, doncs, truquillos. Quan hi ha pluja...
1: Oh, que bé.
0: També hi ha truquillos.
2: Estàs escoltant...
3: Els truquillos.
2: Bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: A veure...
0: No, no, hauríem de fer jingles. Estàs escoltant el truquillo. Bon dia, bona sort. Sí, sí, sí. Va, truquillos pels dies de pluja. Primer, paper... Paper dins de les sabates si s'emmullen. Això té una lògica aplastant. Paper a dins de les sabates si s'emmullen. Posar-hi paper ajuda a absorbir la humitat i mantenir-ne la forma. I també millor evitar posar-les directament sobre un radiador, perquè la calor intensa pot malmetre algun material.
1: Però paper de diari, paper de cuina, paper qualsevol tipus de paper.
0: Paper, en general, paper.
1: Ah, jo veig que ja el paper queda tot moll i després treure'l, que potser costa una mica.
0: Home, jo no posaria paper de diari perquè igual la tinta...
1: És veritat.
0: Sí, no? Però qualsevol cas, paper. Segon truquillo, la tovallola es diu tovallola premsa.
4: Premsa?
1: Eh? Què és això?
0: Sí, sí. Si una peça està xopa, l'heu de posar entre la tovallola seca, enrotllar les dues peces juntes i apretar ben fort. La tovallola absorbeix tota l'aigua de la peça de roba i la deixa bastant més seca. Absorbeix aquesta bona part de l'aigua abans d'estendre la roba.
3: Quina por, això. I destenyida, no? Lo millor.
1: Imagina't.
0: A veure, si explico els truquillos...
4: No li tiris el truquillo per terra, que si no plora...
0: I de cada truquillo n'heu de treure... Demana, no pot ser. I anem a la tercera. Aquesta sí que és bona. La cullera a la finestra. La cullera, perdoneu, a la finestra. Un truc que s'ha fet viral consisteix a posar una cullera metàl·lica al marc de la finestra perquè actuï com a punt fred i concentri part de la condensació.
1: Hosti.
0: Que poseu cada...
1: Mira, ostres, de pedra.
0: O sigui, agafeu la cullera, la poseu... De metall. La poseu al marc de la finestra a sota, llavors tanqueu la finestra, sí, i deixeu la cullera allà.
3: I el que faltaria una postdata.
0: Eh?
3: I reseu que no caigui un llamp.
0: Seria que, de veritat, no substitueix una bona ventilació, però és curiós i té una explicació física. El metall es refreda ràpidament i pot convertir-se en un punt on es concentri part de la condensació. Ara bé, no és cap solució màgica contra la humitat.
1: Si però, fa una mica, ja està.
0: Però allò està. Arregla la cosa una miqueta.
1: És com la seva per la tos, aquestes coses. Que dius, ho he de provar, per si de cas.
0: Ara, sort de tu en tinc jo. 7:45 del matí.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Ho diré.

0: Ara que hem tornat de vacances, hem de canviar una mica les dinàmiques, eh?
1: Sí, no puc fer els crits.
0: Aquests crits que pugen als decibels...
1: Oi, és que m'emociono tant.
0: Ara aquella persona tranquil·la que està al cotxe treballant, que vol escoltar...
1: Jo desperto la gent, és el que hem vingut a fer, no? Doncs escolta, ja està.
0: Sí, però es tracta de despertar-los.
1: Tot Catalunya desperta.
0: Es tracta de despertar-los, no de matar-los, Georgina.
1: D'acord.
0: Vinga, va, això és el tema d'entrada, és la meva.
1: És que no ho té marcat, veus? Tenim l'Oriol, que et fot la Bíblia en vers i jo no et foto res. Jo tot soleta m'ho dic.
0: Vinga, aquesta és la setmana per excel·lència de la catalaneta.
1: Home, i tant. A veure, per què? Ho intuïu? Home, clar.
0: Ah, una setmana amics, clar. On passem de parlar de les vacances a parlar de senyeres en qüestió de 24
1: exacte,
0: hores.
1: Exacte, exacte.
0: Demà és la Diada de Catalunya i avui ens porta 5 curiositats de l'11 de setembre que probablement no sabíem i demà
1: exacte.
0: Podreu explicar per fer-vos... Els guais i culturetes.
1: Saps ara, això allà que vols fardar, que vas amb els amics... Sí. Hosti, tu sabies, tio, això, tal, no sé què? Doncs, us vinc aquí a fer una miqueta de base cultural que tots hem de tenir.
0: Ara.
1: D'aquestes curiositats de la història de la Diada. Anem amb la primera, que us sorprendrà bastant, i és que la primera Diada va ser una missa.
0: Oh.
1: Gorka, Gorka, para amb la música, para, perquè... Ja sé que és molt bonic el cant dels ocells del Pau Casals, però no ens volem adormir, no? Això és un morning show. Posem alguna miqueta més animat, tot i que seria segurament el que hauríem de posar si
0: no
1: parlem de missa.
0: No posis l'avionci ara, no posis l'avionci, però... que tindrem un disgust,
1: Tira'm el Crazy Love. No. Però a veure, què va passar? Perquè la primera commemoració documentada que tenim de la història de la Diada de l'11 de setembre va ser a l'any 1886 a Santa Maria del Mar i va ser una missa en record dels caiguts, dels morts, al 1714, com ja sabeu, però amb una particularitat. Quina és aquesta? Que va ser una missa, atenció, sense sermó. Una missa sense sermó és una mica...
2: Ràpida.
1: Incongruent, no? Sí, ràpid, exacte. Justament perquè...

0: les autoritats no ho prohibissin, i això jo ho definiria com la que va ser la primera definició de ser català, no? Escolta, prudent, sense fer gaire soroll, sense cridar l'atenció...
1: Discret.
0: Sort que no estàvem nosaltres al 1886, perquè dic jo que no hagués passat això. Haguéssim fet soroll, ens haguéssim sentit fins al Pedraforc, si cal. I, escolta, sermó no ho sé, però escoltar-nos segur. Seguim, perquè una altra curiositat és que portar flors et podia portar a la presó.
2: Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja.
0: Si jo doncs sí, perquè el 1901 un grup de joves va portar flors al monument de Rafael Casanova i la policia els va detenir. La reacció va ser espectacular. De fet, la Unió Catalanista va demanar que l'any següent... Escolta, no vols caldo? Tres tasses, vinga. Portem encara més ofrenes florals i això, que va semblar com una cosa puntual, es va acabar convertint en una tradició, que és el que, de fet, fem tots els anys. Ara, jo tinc una pregunta, a veure vosaltres què en penseu. Què passa després amb totes aquestes flors? Què passa amb les flors que queden allà? Perquè jo tinc una teoria, estic segura que hi ha el típic nòvio garrepa...
1: Oi tant!
0: Que diu, escolta, li vull fer un remet. Doncs mira, agafo una roseta del PCC, agafo una margarita de l'ofrena que ha deixat al Barça, el no sé què. Arriba la nòvia i apa, aquí tens un remet.
1: Perdona,
0: preciós.
1: Red flag total, eh?
0: Sí,
1: aquí
0: no
1: ens interessa.
3: I per això
0: no tinc nòvio, eh?
3: Te'n faries creus...
0: O nòvia!
3: Te'n faries creus i mai, millor dit, hi ha gent que agafa flors...
1: Ai...
3: Dels sanatoris.
0: Sí, sí. No, sí.
1: De debò?
0: Sí, sí.
3: Escolta,
0: que es veu de tot.
3: Si t'ho dic és perquè, en sèrio? Perquè passa.
0: Sí.
4: Hi ha gent les agafen per portar-les a l'altre familiar?
3: No, perquè se les endú a casa.
0: Per fer son remet, el que us deia. Sí.
3: Un ram de flors.
1: Ai.
3: Un ram de flors.
0: Sí, sí. En fi, seguim perquè tenim més curiositats.
4: Però no has dit on te van aquestes flors. Pensava que... O sigui, no sabem on va.
3: No és un debat.
0: No.
4: Ara,
0: o al ram de la Núria, o al centre de...
4: M'havia quedat amb una guita i dir on deuen anar. No ho sabem.
0: Seguim, perquè tenim una altra curiositat, i és que la Diada va tenir el seu primer podcast clandestí, que va ser l'any 1971. La Diada estava prohibida pel franquisme, com ja sabeu, i els militants del Front Nacional de Catalunya van instal·lar dos altaveus, és que m'encantes com som, eh? Dos altaveus en una habitació de l'Hotel Duval a Barcelona. Va sonar un missatge polític i també... Escolta, el que podríem definir com la banda sonora catalana

0: Me'n recordo que durant el procés, una anècdota del procés, a en Peyu, que aleshores era col·laborador del meu programa de ràdio, em deia: si s'assoleix la independència, haurem de canviar l'himne de Catalunya, perquè aquest ja no ens servirà. Aquest ja no ens servirà. I després va començar a posar diferents opcions de nou himne de Catalunya.
1: Ah, sí?
0: I deia que un que podria ser, que a mi m'encanta, el Virolai. Jo crec que...
1: Sí.
0: El Cant a la Senyera. Que el Cant a la Senyera és preciós. Podria ser un altre dels himnes de Catalunya.
2: Sí.
0: Bé, al final es va quedar... segueix amb els segadors.
3: Home, imagina la policia buscant-te, com bojos. No?
4: Clar. Doncs això que us deia, planten dos altaveus en una habitació d'hotel i, escolta, ja tenim el podcast fet, ja estaven fent contingut des d'una habitació fa uns anys enrere, sense patrocinador, sense Spotify, però, això sí, amb el risc real d'acabar el calabós. Jo crec que molts influencers aquests que tenen podcast estil Laura Escanes i companyia, jo crec que es van inspirar una miqueta amb això, eh? Els verdaders precursors els teníem al 1971. Bé, seguim perquè tenim una altra curiositat, i és que el 1977 més d'un milió de persones van sortir al carrer.
5: Però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent...
4: Dos anys després de la mort de Franco, Barcelona va viure la primera gran manifestació de la Diada sota el lema Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia. Repeteixo, 1 milió de persones posant-se d'acord sense grup de WhatsApp. No sé vosaltres, però jo al·lucino, no? Perquè a mi, avui en dia, per exemple, em costa moltíssim quedar amb un grup de, no sé, 8 amigues, per dir alguna cosa, que necessites mínim un doodle fent una enquesta, que vas afegint dies, que no s'acaba i que te'n vas al 2028, per dir alguna cosa. Necessites 3 recordatoris per no oblidar-te i mínim un miracle per poder quadrar totes. O sigui que per mi, tota aquesta gent
1: moment històric,
4: són admirables.
1: Moment històric el 1977, que es va retransmetre per aquesta casa, a més a més, i que va ser l'única emissora en català pública que hi havia aleshores, en aquell moment, i és un moment que no tothom ho pot dir, això, que va sonar l'antena de Ràdio 4.
0: Doncs mira, precisament parlant de l'antena de Ràdio 4, parlant dels 50 anys d'aquesta casa, també celebra una altra efemèride.
4: Exacte, i és que enguany fa els 50 anys que la Diada va tornar al carrer. L'11 de setembre del 1976, la Diada es va poder celebrar públicament a Sant Boi del Llobregat, després de dècades de prohibició, i aquest any en fa 50. Per tant, el que dèiem, és una Diada ben simbòlica, tot i que també us he de dir que a mi més simbòlica em sembla que fos a Sant Boi del Llobregat, no sé per què serà, jo ahí lo dejo, però, escolta, a mi m'ha sorprès. Així que, ja ho sabeu, amb totes aquestes curiositats, demà podeu fardar una miqueta, fer-vos els guais, posar la Senyera al balcó, portar un vermutet a la mà... I res, agrair que avui en dia tenim la sort de poder celebrar la Diada sense haver d'amagar altaveus o les flors, així que gaudim moltíssim.
0: Ara estava pensant, i tu, us juro que això ho he pensat aquest matí quan m'he llevat, dic que jo visc com una planta baixa, on te poso jo? Si haig de posar la Senyera, on te la poso?
4: No tens cap finestra?
0: Eh?
4: No tens cap finestra que doni el carrer?
0: Va ser clar.
4: Oh, doncs allà.
0: Home, pot passar un i m'agastira.
1: No farà això la gent demà, en un dia com demà. No robaran la Senyera.
4: No.
1: Sí, confia.
2: Pitjors coses hem vist, Montse?
1: Home, lo de les flors al tanatori, per exemple.
0: No parleu amb la, digues.
2: Que si passa jo me l'emporto per caldetes. Que la teva ha de ser guapa, ha de ser més gran que la meva.
0: T'has de posar la ment del delinqüent. T'has de posar...
2: Jo ho he dit de seguida. A més, si la finestra on la posaries...
4: Mira, Badó.
2: A quina hora no estàs a casa?
4: Badó, tinc una idea. Li fas 2 foradets a la Senyera, poses 2 brides, ho enganxes ben enganxadet a la finestra i allò no hi ha qui t'ho tregui.
0: I allà queden les 2 brides amb un tros de tela trencat allà.
3: I si no ho enganxes amb la cullera de la humitat. I així sí.
0: Molt bé. Per cert, demà què fareu vosaltres per 11 de setembre?
1: Mira, demà he de presentar l'acte institucional al meu poble de Tiana, que ja vaig fer-ho l'any passat, em vaig fer molta il·lusió.
4: Que xulo.
1: Presentar l'acte institucional de la Diada amb l'ofrena de totes les entitats i del consistori.
4: Jo aniré a fer una volteta. És dia de voltar pel centre, no?
1: Sí, i tant,
0: sense destí, allò anar donant voltes, eh?
4: Pel Born, sí.
0: Molt bé, avui recomano el Fossar de les Moreres, que és una experiència molt xula d'aquesta nit que fan allà, eh?
3: Jo em vaig a Calonge 3 dies que ens han convidat en un hotelet i mira, passarem allà a la Costa Brava.
4: Que xulo,
2: que bé.
0: Molt patriòtic.
3: A la Costa Brava, home,
1: clar que sí.
2: Jo he quedat a les 6 del dematí, he quedat amb Catalunya.
0: Home, sí, demà tenim programa.
2: Llavors, al sortir, també farem una passejadeta amb la Georgina, un bon dinar i a celebrar.
4: Ara.
2: Que ser catalana és el millor que hi ha.
0: Doncs ja està. Per cert, demà és festiu, avui no ho és, però I si fos festiu avui?
2: Ah?
3: Què vols dir?
1: Què passaria?
6: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4 amb Badó Lladó.
0: Doncs bé, ens posem a l'univers de l'imaginari col·lectiu de que si avui fos festiu, segurament a aquesta hora estaríem fent... Bé, demà és festiu i estarem fent el programa. Per tant, té poc sentit el que estic dient. Però, en qualsevol cas, la resta de mortals, si avui fos festiu, què faríeu o què podríeu fer? Cada dia us llancem una recomanació des del Bon Dia i Bona Sort per visitar diferents punts de Catalunya i, sobretot, descobrir les seves característiques, ja siguin, històriques, lúdiques, etc.
2: I avui... afegeixo que ens poden donar propostes els nostres oients. Nosaltres anem dient, però escolta, la temporada és molt llarga i nosaltres volem recomanar tots els indrets preciosos que tenim a Catalunya.
0: Ara en faràs un i jo avui m'agafo de llicència de fer una proposta.
2: Va, avui, si fos festiu, aniríem a Tarragona.

0: Tarragona més borrona, el sud de Catalunya,
1: Constantí,
0: tocat el Mediterrani.
1: Constantí ja fa patir.
0: Exacte, el Mediterrani.
1: Passeig a Constantí, diré, nosaltres què?
0: És d'aquelles ciutats que et permeten fer una mica de tot, en un sol dia. Jo començaria en un dia festiu pel balcó del Mediterrani, a Tocaferro, que és una de les tradicions més típiques de la ciutat, i segons diuen, porta sort. Això que us sapigueu. Després baixaria fins a l'amfiteatre romà, un clàssic, que és una de les imatges més espectaculars que té Tarragona, perquè tens allà les restes romanes amb el mar just darrere. És molt bonic. Des d'allà faria una volta tranquil·leta per la part alta, pels carrerons del centre històric i la zona de la catedral, sense voler veure-ho absolutament tot, perquè si avui fos festiu

0: També tenim dret a no convertir el dia en una excursió escolar. Ja estaria, o sigui, des d'aquí, una miqueta de... Aneu molt nerviosos quan aneu a fer turisme. Una miqueta de descansar, de seure's, d'una cerveseta... Ara, que bonic tot. Una foto i ja ho tindríem, vull dir-te. Calma.
1: Hi ha la gent que primer visita, després es descansa i una cerveseta...
2: Clar.
1: I després hi ha la gent que ja abans de visitar... Mi germana, necessito una birra.
0: Sí. Aquesta sóc jo, però això em cau també la Gemma. Estàs parlant de la Gemma?
1: Sí, sí. No, o sigui, abans de visitar res, ja necessito una birra. No la trobes mai a casa.
0: Aneu molt nerviosos. Amb un dia ja temps a fer tot. Mira, per dinar, què faria? Doncs la cerveseta prèvia i després jo baixaria cap al Serralló, que és el barri mariner, per fer un arrosset, un peixet en alguna terrasseta. I a la tarda, si encara ens acompanya el temps, doncs una estoneta de platja o una última volta pel passeig abans de tornar a Tarragona. Que això, primer que Tarragona té família, tinc família a Tarragona, llavors hi tinc especial carinyo.
1: Home, també aniries a fer visita familiar,
0: clar,
1: no?
0: Home, sí, això segur, a fer cerveses amb la família. Algo que ens agradi molt, aquesta família. No, és broma, que a més, no estic bevent alcohol, no sé què dic. Aquesta història me l'he cregut ja i jo ara no estic en aquest punt. El cas, que aniríem a Tarragona si fos festiu. Podem començar el matí amb romans i acabar-lo amb els peus a l'aigua.
3: Que bé.
0: Crec que
3: molt bon plan.
1: Mireu com són les coses, anem. El bon dia, bona sort, que vam començar la temporada passada. L'Àrex Teixidor bevia i fumava. Estem a la sala, iniciant la primera setmana de la segona temporada i ni fuma... ni veu.
4: I després diu que matinar no és bo.
2: Sí.
4: Mira,
2: veus?
0: No, m'he quedat a pedra, m'he quedat avantatges,
1: I també va començar la temporada, que no tenia parella, i comencem la segona temporada.
0: Què?
1: Que ja se'ns casa.
4: Ui, és en sèrio?
1: No. I va començar la primera temporada sense fills, i aquesta segona... Què passa?
4: És broma, això?
3: Canvi de vida en 12 mesos, tu.
1: Ja ho explicarà ella.
3: Tot arribarà.
0: Lo que tinc és cibo, ¿vale?
1: Vinga, va, ho anem deixant aquí. Per cert, deia que us feia una recomanació aquest cap de setmana. Aquí hem de tirar cap a casa. Ja són les festes de Caldes d'Estrac. El dissabte a la nit hi ha la nit al mercat, que és un mercat municipal molt autèntic, i allà es fan tapes, hi ha música en directe. És una festa que des d'aquí la reivindico, com tots els mercats de Catalunya, que fan activitats molt xules.
3: També són festes a Tiana, per cert, deixa'm que ho digui.
1: I demà el pregó de l'11 per
0: fer-ho. Ens falten dies per fer-ho tot.
1: Ho deixem aquí, família. Montse, gràcies. Georgina, Oriol, Ares. Demà i tornem a les 6 del matí, celebrant una diada des del despertador de Ràdio 4. Bon dia i bona sort, família. Us deixem amb el Cafè d'Idees i després el Freixes. Fins ara.
5: En punt les 8.

0: Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Cafè d'Idees. Doncs un cop llegits els documents sobre què va passar a Ceuta el 30 i 31 de juliol, es veu que el Centre Nacional d'Intel·ligència sí va alertar de la possibilitat d'un assalt massiu a la frontera per mar i aire. Ho van advertir un dia abans, però ho van fer via WhatsApp i per trucada, i a comandaments menors de la delegació del govern a Ceuta i de la Guàrdia Civil. I en aquest punt és on es lia la troca. Mentre pel govern no es van emetre cap alerta formal a qui tocava i en cap cas aquests missatges podien anticipar la magnitud del que passaria, a l'oposició aquests documents els hi donen munició i es mantenen en fer responsable l'executiu del que va passar i acusar-lo de delictes concrets com deixadesa de funcions manifesta i dolosa. Avui, sense anar més lluny, govern i oposició es tornaran a veure les cares a l'obertura de l'any judicial presidit pel rei. En un any que de ben segur les causes judicials seran al centre de l'actualitat. Intentarem posar ordre aquest dijous 10 de setembre a la Maria Rubi, el Genís Sabater i el Ramon Castelló. Ramon, què tal?
1: Molt bon dia. Bon dia, Lorena.
0: Doncs avui és dia previ a la Diada, ja comencen els actes oficials i el fossar de les Moreres pot ser un punt calent de la jornada amb una convocatòria d'Aliança Catalana i la contraprogramació de grups antifeixistes que ha portat els Mossos d'Esquadra a destinar-hi un important dispositiu. Són les 8 i gairebé 2 minuts del matí. Abans d'explicar-vos tot això, anem a la informació de servei. Ramon.
1: Doncs som-hi, després d'aquesta jornada una mica de fosca i de pluja, anem a saber què ens depara avui la meteorologia. Ens ho explica des de l'AM, Nolia García. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Avui dijous a Catalunya, temps estable i temperatures més altes. Els termòmetres marcaran màximes de

0: 29 graus a Lleida, 28 a Girona i a Tarragona i 27 graus a Barcelona. Avui no s'esperen precipitacions i serà un dia de sol, amb cel clar o poc ennuvolat. Pel que fa al vent, destaquem tramuntana amb intensitat moderada a l'Empordà durant aquest matí i, a més, mala mar amb onades de 3 metres d'alçada. És una informació d'AEMET.
1: I el trànsit tampoc el tenim massa bé avui. A la C-16 hi ha un carril tallat entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona en sentit sud per obres, retencions a 2 quilòmetres i també hi ha retencions. Atenció perquè n'hi ha un bon grapat. A la C-58 de Sant Quirze a Badia entre Ripollet i Barcelona. A la C-33 de Montcada a Barcelona. A la 2 de Pallejà a Cornellà. A la B-23 de Molins de Rei a Barcelona. A la C-32 de Gavà a Cornellà. I a la C-31 de Viladecans al Prat de Llobregat. També hi ha problemes en aquest cas a les rondes de Barcelona. I a l'AP-7 hi ha lentitud entre Montornès i Parets del Vallès i retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit Tarragona. També hi ha lentitud a Barberà en sentit Girona. A l'AP-7 hi ha un carril tallat a Salt en sentit Barcelona per un vehicle avariat. Per tant, el dia al matí és complicat. Molta paciència.
2: Us ho dèiem a la portada. Avui arrenca el nou curs judicial amb la crisi de Ceuta als tribunals. El rei Felip VI presideix aquest matí l'acte solemne d'obertura.
1: Serà el primer de Teresa Pere Mato com a fiscal general de l'Estat, mentre avancen les investigacions que afecten a l'entorn del govern, com la causa de l'Eire Díaz, les indagacions sobre el cas Plus Ultra o els casos sobre l'expresident del govern Rodríguez Zapatero o el cas que afecta l'esposa del president Pedro Sánchez Begoña Gómez. I com deies, en aquesta agenda judicial hi hem de sumar l'Audiència Nacional, que investiga com a causa penal l'entrada massiva de finals de juliol a Ceuta i on s'ha admès que l'Estat pugui comparèixer com a acusació particular.
2: I tot després de conèixer els informes desclassificats sobre els avisos previs als intents d'entrar massivament per la frontera.
1: Ho explicaves a la portada, uns documents que han revelat que el CNI va detectar un dia abans les convocatòries a xarxes socials i en va donar trasllat als serveis secrets del Marroc, la delegació del govern i la Guàrdia Civil. El govern, per tant, insisteix en que no hi va haver prou una alerta formal que permetés anticipar la magnitud del que va passar, mentre l'oposició acusa l'executiu d'haver ignorat els avisos previs. Escoltem el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la portaveu del PP, Esther Muñoz.
3: No me consta que hubiera ningún informe que pudiera prever la magnitud de lo que ocurrió el día 30 de julio.
4: Tenían la información. Son responsables directos de la invasión en Ceuta. Y, por supuesto, de los fallecidos.
1: Pel que fa al president del govern, Pedro Sánchez deia al programa Mañaneros de la Televisió Espanyola que faran més inversions a la zona.
5: Por supuesto, tenemos que invertir mucho más en el control y el perímetro de la frontera. Hemos invertido mucho. Vamos a invertir del orden de 180 millones de euros durante todos estos años que llevo al frente del gobierno de España en la frontera. Y en segundo lugar, creo que al igual que hicimos en otras crisis migratorias, por ejemplo en Canarias en el año 2020 y 2021, creo que también es importante ser conscientes de que necesitamos infraestructuras de acogida.
2: La jutgessa que investiga l'entrada massiva a Ceuta, Maria Tardón, ha admès a l'Estat com a acusació particular en la causa.
1: Ho fa per la seva condició de perjudicat al considerar que els fets podrien haver suposat un atac a la sobirania nacional.
2: Brussel·les donarà a Espanya més de 114 milions d'euros per respondre a la crisi de la ciutat autònoma. La comissió valora si donar també més suport operatiu amb el desplegament del Frontex a la frontera amb el Marroc.
1: Aquesta matinada una pastera amb 152 supervivents a bord ha estat localitzada a 30 milles de la illa del Hierro. Entre els migrants hi havia una vintena de dones i diversos menors.
2: En el bloc judicial, explicar-vos sobre el cas Leire Díez, que la gerent del PSOE atribueix a Santos Cerdán tota la responsabilitat dels pagaments del partit a l'exmilitant socialista.
1: I avui declara l'exdirector de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos, investigat en la causa.
2: El govern basc concedeix el tercer grau penitenciari a l'exdirigent d'ETA, Henri Parot, responsable de 39 assassinats.
1: Parot, que va entrar a presó fa 35 anys, ja estava en règim de semillibertat. L'Associació de Víctimes del Terrorisme insta la Fiscalia a recórrer la decisió.
2: Mazón compareixerà de nou a la Comissió d'Investigació de l'ADAN al Congrés el proper 21 de setembre.
1: Està citat per respondre sobre els missatges que va intercanviar aquell dia amb els membres del seu govern.
2: Els Mossos d'Esquadra afronten una nova etapa després de la dimissió del director general de la Policia Catalana i una de les cares més visibles del procés, Josep Lluís Trapero. El substituirà el comissari Ferran López. El govern assenyala motius personals per part de Trapero com la causa d'aquest canvi. Sergi Bassoles.
6: Una renúncia, la de Trapero, que arribava ahir per sorpresa el mateix dia que Núria Parlon havia denunciat

0: que per primera vegada el màxim comandament operatiu de la policia catalana recaurà en una dona, la comissària Sílvia Catà. La titular d'Interior sortia al pas en roda de premsa davant els periodistes reconeixent que coneixia les intencions del major de fer un pas al costat des de l'agost.
1: Bueno, és una decisió personal.

0: fet insostenible per les desavinences vers qui havia de substituir el comissari en cap Miquel Esquius a les portes de la jubilació.
1: Nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord.
0: Una dimissió crònica d'una mort anunciada, com ens asseguren algunes fonts consultades, que deslluïa, com dèiem, un important anunci, que per primera vegada els Mossos tindran una comissària en cap, Sílvia Catà. A Trapero, que torna a la divisió d'avaluació de serveis, el substituirà el comissari Ferran López, qui va ser el màxim responsable del cos quan el govern Rajoy va aplicar el 155.
2: I tot plegat quan es posen en marxa els actes per a la Diada d'enguany, uns actes institucionals que ja han començat aquest dimecres a Sant Boi de Llobregat, commemorant el 50è aniversari de la primera manifestació de la Diada després del franquisme, que es va fer precisament en aquest municipi.
3: El president Salvador Illa ha posat el focus en la lluita per recuperar la democràcia, mentre que l'advocat polític i un dels pares de la Constitució, Miquel Roca, ha expressat que la lluita continua.
4: La democràcia la va guanyar a la gent. I la segona, el futur no s'ha escrit. Ni ho estava abans, ni ho està avui. I és una... Cal que tinguem el coratge de decidir escriure nosaltres sempre el futur.
5: Perquè la lluita per preservar i mantenir la llibertat no acaba mai.
3: Aquesta tarda, l'esquerra independentista ha convocat una concentració al Fossar de les Moreres per protestar contra la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en aquest memorial que homenatja els qui van morir al setge de Barcelona de 1714. A les 9 de la nit, per cert, el president de la Generalitat, Salvador Illa, oferirà el tradicional missatge institucional des del Palau a motiu de la celebració de l'11 de setembre i que podreu sentir aquí, a Ràdio 4.
2: I el Fossar de les Moreres, que serà centre d'actualitat aquesta tarda, Ramon, dèiem, a més els Mossos i destinaran un ampli dispositiu després dels canvis que vam conèixer ahir amb la dimissió del director general de la Policia Catalana i una de les cares més visibles, us dèiem, del procés Josep Lluís Trapero, moviment perquè la substitueix ara Ferran López, canses les crítiques de l'oposició que assenyalen els nombrosos canvis entre els alts càrrecs de diverses conselleries durant les darreres setmanes. Elena García.
6: Cap partit lamenta el pas al costat de Trapero i l'oposició en bloc hi veu una crisi de govern. Junts, Esquerra, PP, Vox, Comuns i CUP. Vergés, Capella, Villagrassa, Garriga, City, Pallissé.
7: No hi ha ningú al volant.
8: Era necessària després de molts errors acumulats.
9: Tenemos los datos de inseguridad insostenibles.
10: La gente tiene pánico.
11: En nuestras calles hay asesinatos.
12: A crisi per setmana. La sensació de provisionalitat fa pensar que no estem davant de l'últim canvi.
13: La feina ha estat cosir a multes a pagesos, mestres i activistes. Infiltrar-se en protestes docents.
6: Amb el PSC com a únic suport, Illa ha agraït el compromís de Trapero i desitjat en cert el substitut. Esquerra i Comuns alerten de l'error que el cap dels Mossos no sigui un civil. I Junts i la CUP critiquen Ferran López.
14: Personifica l'aplicació del 155.
15: No ens dona confiança.
6: El PP veu el govern en descomposició. Vox tilla Trapero de covard. I la majoria demana que Parlon detalli els motius dels relleus dimecres vinent al Parlament, després de la Diada. I abans que Illa s'expliqui pel fiasco de les proves PISA.
8: Li toca al president assumir si ha de fer canvis de govern. El no fer també té unes conseqüències.
6: Quan el president gravita entre polèmiques d'educació i interior i suma 5 als càrrecs cessats en 2 anys.
2: I en clau internacional us volem explicar el bany de masses de Donald Trump aquesta matinada a la convenció del seu partit a Dallas.
3: És inèdita la celebració d'una convenció per unes eleccions de mig mandat, però Trump necessita remuntar la seva popularitat, que està sota mínims a només 2 mesos de la cita electoral. I per aconseguir-ho ha fet un discurs populista amb acudits i un estrafolari anunci. Donarà 5.000 euros a cada nord-americà que el voti.
2: A Alemanya tens debat del Parlament després de la victòria de l'extrema dreta, Saxònia.
3: A les portes d'unes noves eleccions aquest diumenge, el canceller Merz ha acusat la líder d'Alternativa per Alemanya de buscar amb les seves propostes migratòries una neteja ètnica, mentre ella donava al líder de la CDU per acabat.
2: I avui hi ha reunió del Banc Central Europeu i tot apunta a una nova pujada dels tipus d'interès.
3: Un altre quart de punt, fins al 2,5%. El regulador de la zona euro vol aconseguir així mantenir l'augment de la inflació. Serà la segona pujada d'aquest any i mercats i analistes no es posen d'acord si serà l'última d'aquest 2026.
2: Són les 8 i 12 minuts del matí. Tornem a casa nostra perquè els metges faran vaga a partir del mes d'octubre. El sindicat Metges de Catalunya s'uneix a altres 6 sindicats mèdics de l'Estat a una aturada indefinida del personal mèdic i facultatiu sanitari. De moment, no hi ha data d'inici de la convocatòria.
3: És la resposta dels representants del col·lectiu mèdic a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Sanitari que ha aprovat el Consell de Ministres aquesta setmana i l'inici, per tant, del seu tràmit parlamentari. Un Estatut Marc que no compta amb el vistiplau del dels sindicats que denuncien que el text incorpora unes condicions laborals injustes i discriminatòries.

0: La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya en 3 anys. Són les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que durant el 2025 va registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió. Això situa la taxa per aquest tipus de morts en més del 7 per cada 100.000 habitants, unes dades que coneixem en el Dia per la Prevenció del Suïcidi.
1: En 3 de cada 4 defuncions d'aquest tipus, les víctimes són homes i ha incrementat entre les dones entre 40 i 59 anys i entre els homes d'entre 55 i 74. D'altra banda, hi ha hagut un canvi rellevant en la detecció de les conductes suïcides perquè més persones demanen ajuda abans d'una temptativa i ha crescut un 17% el nombre de persones ateses perquè han tingut aquests tipus de pensaments. Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi i funciona 24 hores tot l'any.
0: Més d'un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, han tornat a sortir al carrer a Manresa per reclamar més seguretat i una millor convivència, tot després de la mort a ganivetades d'un veí de Castellnou de Bages durant la festa major de la ciutat.
1: La concentració convocada pel moviment Manresa Diu Prou ha reunit veïns i comerciants a la plaça de Crist Rei. Alguns establiments han abaixat simbòlicament les persianes i s'ha fet un minut de silenci en record de la víctima. Enric Pintado, manresà, Diu Prou, Jaume Canudes, president de la Federació de Veïns de Manresa, Antoni Daura, president d'Unió de Botiguers de Manresa.
2: Un pla de seguretat i de civisme, però un pla ben fet, amb un calendari, amb unes propostes, amb unes respostes i amb uns resultats.
3: Algú ha fallat. El que no és normal és que una persona que tingui aquests antecedents estigui pel carrer lliurement.
4: Explicacions, n'hi pot haver moltes, segurament que hi seran, però justificacions cap, perquè a més és un tema recurrent i això s'ha d'acabar.
0: Per cert, que el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per 2 dels 2 menors detinguts per aquesta mort violenta.
1: La fiscalia havia demanat per tots 2 menors la mesura cautelar d'internament en règim tancat, igual que els altres 2 detinguts hores després dels fets. Els altres 2 menors presumptament implicats, detinguts la setmana passada, estan complint la mesura d'internament en règim tancat, un en tractament terapèutic.
0: És 8:45 del matí, esteu aquí al Cafè d'Idees. Molts sé que teniu ganes d'escoltar la crònica esportiva d'avui. Després de la golejada del Barça en el seu debut a la Champions de futbol, 5-1 contra el Feyenoord. Josep Capel, bon dia.
5: Bon dia. Estrena amb nova golejada del Barça, en aquest cas a la Champions, per 5-1 al Feyenoord. Un partit que va començar amb molta pluja i amb un gol de Rafinha, que va fer un doplet. Lamine, amb el braçalet de capital, en va fer un altre. I 2 dels nous, Adeyemi i Gabriel Jesús, van posar el 5-1 definitiu. Un altre dels nous fitxatges que va debutar en Champions va ser Rodri, que explicava el bon moment en aquest inici de temporada que travessa l'equip.
6: Está claro que hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar los 5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
5: Un Barça que avui té dia de descans. A partir de demà començarà a preparar el proper partit. Serà en Lliga, el diumenge, a Camp del Llevant.
1: En bàsquet, la primera jornada de la Lliga Catalana deixa una victòria del Lleida contra el Joventut, 89-84. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, ha valorat la presència de Ricky Rubio a l'equip.
7: Que per entendre la dimensió de poder tenir un jugador amb aquest lideratge, jo personalment no el canviaria per cap altre jugador de la Lliga. No sé si vols arribar a preguntar també si el canviaria per algun d'NBA, però segurament tampoc ho faria, perquè crec que tenir el Ricky jugant per la penya és el primer fitxatge, no? I aquesta continuïtat la valorem molt positivament.
1: D'altra banda, el Manresa ha guanyat contra l'Andorra 74-83. Avui és el torn per l'enfrontament entre el Girona i el Lleida i el Barça, que jugarà contra l'Andorra. I en handbol, el Barça ha vençut l'Arus danès en el primer partit de la Champions per 39-28.
0: I aquest vespre, tret de sortida a Fira Tàrrega, que enguany celebra la seva 46a edició. Lleida, Pepa Sangenís.
8: L'espectacle en continu de la companyia catalana Kamchatka inaugurarà aquest vespre la 46a edició de la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega. Amb música en directe i una 80a de voluntaris, l'espectacle és un homenatge a les persones que han de marxar de casa per buscar un altre lloc on viure. In Continuo és un dels 57 espectacles que es podran veure a l'edició d'aquest any de la Fira de Tàrrega. La majoria d'aquests espectacles són de procedència catalana i 11 són internacionals. Una vintena seran estrenes absolutes. Anna Giribet és la directora artística de la Fira de Teatre de Tàrrega.
9: I aquests 4 dies de la Fira volem que sigui com una bombolla divertida, alegria, que ens faci somiar, que ens faci imaginar per 4 dies.
8: Els carrers i places de Tàrrega seran els escenaris principals, on s'hi representaran un 70% dels espectacles programats.
0: Bon dia, si us incorporeu. Som els del Cafè d'Idea. Ramon, què tal?
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem arrencat, fa 18 minuts sí. Aquest programa. Tenim també la Maria Rubio a l'estudi. Maria.
10: Hola, bon dia.
0: Dia interessant per saber què diu la premsa avui.
10: Sí, perquè la premsa sobretot avui es fixa doncs amb la desclassificació dels papers de Ceuta. Els titulars posen el dit en l'avís que el CNI va fer hores abans de l'entrada. La Vanguardia titula: el CNI va avisar de les crides massives a xarxes per creuar Ceuta, però sense calibrar la gravetat. L'editorial de l'Ara afirma que els avisos del CNI retraten el govern espanyol. El País recull el seu titular: intercanvi de whatsapps i una nota a la intel·ligència marroquí, els 3 avisos del CNI sobre Ceuta. I el Mundo diu doncs que tots els cossos de l'Estat van alertar el govern de l'entrada massiva a Ceuta amb les autoritats distretes.
1: Un dels altres elements, Maria, que expliquen els diaris d'avui són els comunicats que el mateix CNI i Pedro Sánchez van emetre a la tarda.
10: Sí, el País analitza aquesta anada i tornada de reaccions sobre la desclassificació. L'executiu insisteix que no van rebre cap advertència formal de l'entrada de migrants, mentre l'oposició doncs diu que el govern menteix. El diari diu que el govern prova de tancar la guerra de versions i crec que, de fet, ningú menteix del tot. Asseguren que tècnicament no va haver-hi un informe oficial perquè va ser un missatge de WhatsApp, però sí que va haver-hi un avís que mai va arribar a la categoria d'alerta màxima, ni es va alabar la ministra Robles ni el president Pedro Sánchez. Sobre la desclassificació també, el periòdico es fixa en un altre element, publicant una peça on expliquen com el CNI, la policia i la Guàrdia Civil van criticar el Tribunal Suprem per vetar les devolucions de migrants a Ceuta.
0: I suposo, Maria, que també hi ha reaccions a la dimissió que hi va fer pública el exdirector general de la policia, Josep Lluís Trapero.
10: Sí, en aquest sentit, l'Ara, el cap de política de l'Ara, l'Aleix Molde, signa una anàlisi sobre la trajectòria de Trapero des del seu nomenament. Titula: el gran fitxatge de Salvador Illa que no s'entén amb els polítics, en el qual recorda com el president de la Generalitat va anunciar la seva intenció de fitxar Trapero durant l'últim debat electoral de la campanya de 2024 i recull les tensions que existien entre la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'excap de Mossos, així com les distàncies que mantenia Trapero amb altres forces com Esquerra Republicana i Junts pel seu paper durant el judici del procés.
1: I en plan internacional, Trump, que comença a escalfar motors de cara a les eleccions del midterm.
10: Sí, la Vanguardia es fa ressò d'aquesta proposta que explicàvem a l'informatiu del president dels Estats Units, que ha promès un xec de $5,000 a cada ciutadà si guanya les midterm, un moviment per frenar la davallada electoral que pronostiquen les enquestes. El País també publica una crònica on titula: gorres vermelles i fervor maga i un senador demòcrata per salvar doncs les eleccions midterm, on recull el clima que hi havia en aquesta convenció dels republicans.
1: I també tenim ja, avui comencen els actes de la Diada.
10: Sí, en una peça del periòdico doncs podem llegir tota la programació que s'espera per avui i per demà. Uns actes doncs que avui dijous comencen amb l'hissada de la bandera al Parlament de Catalunya a 8:15 de la tarda. Seguidament hi haurà el discurs oficial del president Salvador Illa i aquesta nit també hi ha concerts perquè Sant Boi commemora aquest 50è aniversari de la primera Diada de Catalunya després del franquisme, una manifestació que es va fer en aquesta ciutat del Baix Llobregat, i avui hi ha concerts doncs amb actuacions de la Muixca, el cantautor Ismael Serrano, la mallorquina Marina Hein o el cantant dels Mishima David Caravent o els Amics de les Arts. El concert és aquesta nit a les 10 a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi.
0: I demà comença, és la Diada, és el dia, començarà amb la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a les 9 del matí.
10: Sí, primer comença amb aquesta tradicional ofrena floral i a les 10 ja hi haurà instal·lat el Mercat d'Òmnium Cultural a l'Arc de Triomf de Barcelona, una fira amb empreses i entitats vinculades al País. I a les 12 del migdia, Òmnium celebra el seu acte polític també a Arc de Triomf. A les 5 de la tarda i 14 minuts, a les 17 i 14, començarà la manifestació, que enguany es farà a Barcelona, Girona i Amposta, i per acabar, a les 7 de la tarda, començarà també l'anomenada Festa de la Llibertat, organitzada organitzada amb Òmnium, amb actuacions de DJ Trapella, La Gossa Sorda i DJ Casu.
0: Després d'aquesta agenda completa pel que ens espera avui i demà, acabem amb la victòria del Barça, que es va estrenar amb èxit, ens ho explicava el Capel, a la Champions.
10: Sí, és clarament l'objectiu de la temporada, la Champions, i l'estrena dels de Hansi Flick no ha decebut. L'Ara titula pluja de gols per presentar candidatura a la Champions, diu la Champions, que s'estrena amb una victòria
0: supervictòria sonada, del Barça, del... Flick content.
10: Correcte.
0: Vas veure el partit, Ramon? Ens van...
1: No, però... No. Teníem com feina.
0: Teníem feina, perquè avui tenim convidats interessants, eh? Ens entrevistarem el president de l'ANC, el Josep Vila, i també la Imma Viudes del sindicat
1: sí,
0: Repol.
1: A partir dels canvis a la cúpula de política d'interior, no tant en aquest cas a la cúpula policial, sinó a la cúpula política.
0: De tot això en parlarem amb els nostres tertulians, el Carles Fernández i la Montserrat Nebrera. Abans, però música.

0: corazón, baby.
1: Sí, aquí escoltem, Maria, qui són?
2: Són Catriel i Paco Amoroso, un duo argentí que combina trap, rock i funk i música electrònica, i avui actuaran al Palau Sant Jordi a les 9:15 de la nit.

0: baby, no es poca cosa.
1: Ara sí, hem de posar ordre a la jornada aquest dijous amb el Carles Fernández i la Montserrat Nebrera. El periodista i la professora de Dret Constitucional de la UIC, que ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio 4. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quina alegria.
2: Estornudint una mica, però és d'al·lèrgia.
1: Ara sí, t'anava a dir, no t'encostipis ja, eh?
3: No, no, no. Ara és quan
2: no us espanteu.
3: Sí,
2: no.
3: Per fi ens hem posat bueno, la jaqueta.
2: Seria el dia,
1: al·lèrgia
2: de tota
1: què,
2: manera,
1: ara?
2: Doncs pues mira, a tot. Perquè jo tinc al·lèrgia, tinc al·lèrgia al gat, a la pols, en fi. Però és que seria el dia d'encostipar-se, eh? Perquè Déu-n'hi-do,
3: sí, home, sí. Per fi, molt a favor.
1: El Carles ha entrat dient que teniu fred, que aneu tan abrigat.
2: Bueno, una manigueta sí que li han posat, no?
1: Bueno, Ramon, ets l'únic que va amb maniga curta, ets
3: de dir. Sí, però és igual. Molts més. Hem de buscar les jaquetes a una altra banda.
1: Ahir sí que em vaig desabrigar per llegir-me tots els documents que es van desclassificar.
2: Déu-n'hi-do, jo estic
1: convençuda. Vau fer feina o no?
2: Bueno, vam mirar, jo vaig mirar, però bueno, al final un i altre anaven dient exactament, anaven pel mateix camí, no? Al final ja és el territori en si mateix vulnerable i els avisos estan clars. Una altra cosa és que el govern ens vulgui dir que el que hem llegit no l'hem llegit, però crec que majoritàriament fins i tot la premsa està d'acord en que allà es deia que això podia ser el que finalment va ser i que no es van prendre mesures. I si es diu, com sembla que està insinuant el govern, que el CNI no va fer el missatge de la manera protocolària adient,

0: Doncs el que no entenem és com no està acomiadant a la directora del CNI, a la ministra de Defensa i a qualsevol persona que sigui responsable de que això no s'hagi fet, com ell diu que s'hauria d'haver fet.
1: Clar, es van fer per la via i a les persones que tocava? Si era, com deien ells en aquest avís, risc extrem?
2: Sorprèn molt que la laxitud amb què és de la comunicació, això és el que a mi em va sorprendre. O sigui, amb uns un WhatsApp, els altres una nota informativa, que, o sigui, em sorprèn i m'espanta, diguem, que els serveis d'intel·ligència espanyols comuniquin així, diguem, no? Perquè fins que no veus el semàfor en vermell no t'atures. Yeah. Si te'l posen en àmbar, acceleres, que això també és un error, però vull dir, ja manteneu la comparació. Llavors, això em sorprèn molt. I el que em sorprèn molt és que el govern pretengui justificar que un moviment de 70.000 persones no era possible detectar-lo. Perquè si no era possible detectar-lo, qui és l'encarregat de detectar-lo ho ha de deixar córrer. Perquè és que, fins i tot, no sé, suposo que es deu veure la foto des del satèl·lit. De 70.000 persones.
0: Home, que sí, sí. Poses al Google Maps, dius, ets d'anar a Ceuta, i saps on, segur.
2: I al final, després de tot el mes de la gestió i tot plegat, jo entenc, i crec que cal recolzar que abans de trencar relacions o de prendre mesures molt dràstiques en un país tan estratègic com era el Marroc, que és la frontera sud d'Europa, i tots els condicionants que hi ha, i les amistats que té amb Donald Trump i les que té... Abans de trencar necessitis alguna cosa molt falcada. Una cosa que digui, aquí es veu i és clar que vostè va col·laborar. Però jo diria que és prou evident que, com a mínim, per inacció, Marroc té una part de responsabilitat.
1: Però enteneu per què el govern va desclassificar aquests documents si, com en teoria està passant, és tirar-se pedres a sobre la seva teulada?
0: Jo tinc la sensació de que pensava, primer, que una muntanya...
1: Que sabien què deien.
0: Sí, sabien què deien. El que passa és que han volgut després traduir el que nosaltres hem llegit que diu per una cosa que, efectivament, parla de que el to, probablement, o els canals no van ser el més ortodoxes possibles, però el missatge hi era. I qui ha de rebre i qui ha de prendre les decisions és el responsable directe. És a dir, tu has rebut d'aquí i d'allà el propi delegat del govern a la ciutat. Reps un WhatsApp i dius...
1: Ell diu que no el va rebre.
0: Ah, que no el va rebre. Bueno, doncs clar, aquí...
1: El va rebre algú del seu equip. Sí. Vull dir que també si es fan aquests missatges, però no arriben... És que si no arriba qui ha de prendre una decisió...
2: Això és el que deia abans, no? Aquesta informalitat, aquesta laxitud...
1: S'excusa dient això, clar, si no ens arriba a nosaltres...
2: Amb un tema crític. Perquè és clar. Obvi que si fos un altre tema, doncs mira, potser... Però és
3: no
2: un
3: vam
2: tema...
3: veure prou bé, no?
2: Potser clar, però és un tema crític. Llavors, aquest sistema de comunicació, com si jo et truco per telèfon, escolta, que em sembla que... S'informa que hi ha dos grups de WhatsApp que tenen 180.000 seguidors cadascun, i que... O sigui, hi ha molta evidència. Llavors, jo diria que el govern això ho ha gestionat, diguem, des del minut 1, tan malament que crec que no ens expliquen la veritat. Senzillament. I que hi ha altres condicionants més enllà de la gestió de la crisi. És evident també que des del punt de vista de la Unió Europea i d'Espanya, diguem, no pots fer veure que això es resol molt ràpid i de seguida, perquè llavors pots tenir un efecte crida, etc. Però hi ha casos que són molt flagrants, com el de les nenes maltractades i abusades, per exemple, no? Vull dir, aquestes nenes no poden tornar a casa seva. Ni pot haver un percentatge que diuen mentides, d'acord, però són menors. Hi ha col·lectius que és inaudit que no estigui resolt. És inaudit que no estigui resolt.
1: Però reconeixereu que llegint el que vam llegir, enteneu la picabaralla Marlaska Robles? S'entén? Bueno, de punt digués, a mi ningú em va dir res, no hi ha un informe oficial que m'avisés d'això i que defensa digués, perdoneu, sí, hi havia avisos.
2: Quan no s'aixeca d'aplaudir Robles ja s'ho veia venir. Quan en el ple...
0: Ara, si preguntes per què publicar-ho tot, clar, et presenten un allau de papers i, evidentment, abans de la IA això hagués estat més fàcil que produís una infodèmia, és a dir, tu no saps ni què tens allà, un diu una cosa, l'altre una altra, 50 coses diferents, no? Quin és establir, datar, i com la realitat va molt més ràpid, doncs hauria quedat sepultat. Diu, mira, jo tinc un exercici de transparència total. Ara,

0: Bé, ara ja no, perquè ni que no tinguis el temps per fer-ho, tu entres sí. i dius, aquí parla, li preguntes, aquí parla d'això, vas a veure on t'ho diu. I ho diu, i parla de greu, i parla de que està preocupat, i parla de... I aleshores dius, bé, a lo millor no funciona res dins del TNI, però si no funciona, és un altre tema que s'ha d'entomar, perquè ells són els responsables. No funciona, ho fan malament, no li diuen a qui toca, doncs tens un problema. Li han dit, tens un problema, no has reaccionat, tens un problema, reacciones dient que els repatriaràs a tota la península, tens un problema perquè Europa et diu ni pensar-lo. O sigui, no tens per on sortir. I aleshores diu a l'entrevista al president, diu, no es preocupin, com no tenim manera d'arreglar tots els papers a temps perquè no hi ha infraestructura, farem unes estructures de 6.000 perquè vindran més. Aleshores, que li estàs dient al Ceuta que es convertirà en un CETI de manera oficiosa? Clar, això des del punt de vista de la reputació de l'Estat i de la pròpia ciutat, si vol rescabalar d'alguna manera una situació absolutament demencial en la que es troba durant ja fa molt de temps, doncs no és la millor manera de fer-ho des del punt de vista.
1: També hi ha un element que, ara ho dèieu, no? Però que estem situats amb seguretat a Ceuta mateix, que és una de les coses que has d'estar especialment pendent que pugui passar allà. No és que en un territori et passi una cosa que, bueno, no, en aquell moment no és valorat, perquè no és habitual que allà puguis tenir aquestes situacions. I l'altra cosa, que és estem ja molt acostumats a que tot està polaritzadíssim i de tot se'n fa política, però en un tema d'aquests, que no hi hagi com un contacte govern, principal partit de l'oposició, perquè si acaba arribant també haurà de gestionar situacions d'aquestes. És a dir, que aquí, no dic que no es faci polèmica o no, però que sí que són temes com molt greus com perquè hi hagi un acord o explicar, no?
2: Clar, de dir, i s'alimenta.
1: Doncs, si és un tema diplomàtic que hem optat per no sé què, doncs potser no sé si s'hauria d'explicar.
2: Jo diria que Feijó no l'ha encertada. En el to. Quan ahir veia les intervencions a la sessió de control, i si tu li treus el volum a la sessió de control, a la bancada del PP, quan es pregunta, i a la bancada de Vox, hi ha odi en la comunicació no verbal. Ja ha arribat un punt que, o sigui, quan fan preguntes al Marlaska, quan fan preguntes al Tellado mateix, o el to és extremadament, diguem, dur i beligerant. I això també afavoreix Sánchez, perquè en definitiva Pedro Sánchez diu, bueno, pues ja està, o jo o aquests de davant, no? Però l'evolució que va fer Feijóo del principi de la crisi a final... ha estat clara, el Vox li estava guanyant el terreny, diria, i s'ha anat com endurint, no?
3: Ara parlaves de la sessió de control al govern d'ahir i mencionaves Tellado que va acusar Marlaska de denegació d'auxilio, dejació de funcions, negligència dolosa i mala fe. Ahir va ser molt dur. Sánchez va tenir també una frase de me llaman perro, pero...
2: Sí, no tengo amo.
3: Yo seré un perro, pero no tengo amo. I després Feijóo, que el va acusar de desprotegir el seu país i que ho acabaria pagant, i la resposta de Sánchez de... Bueno, ja ho veurem, no? Després de les eleccions el tornaré a guanyar. Parlaves d'aquesta violència verbal.
2: Jo recomano a la gent que faci l'exercici de treure el so. I hi ha moments molt durs que dius, no pot ser un Parlament democràtic, això. No pot ser un Parlament democràtic.
0: Bueno, de tota manera, jo he vist pagar-se, directament pagar-se, els parlamentaris italians que vivien a Itàlia.
2: No seria el millor exemple.
3: Espero que no arribem a les mans.
0: Però vull dir que n'hi ha, hem vist parlaments, són democràtics, sí, però no saben mantenir les formes. Ja no dic en altres països de més enllà.
2: O sigui, quan n'hi ha algun que diu recorrerem a l'article 102 de la Constitució, al 101...
3: No, quan diuen recorreríem a l'article 8 per solucionar-ho, us sembla una bona solució? La que proposa l'oposició.
2: Enviar l'exèrcit allà, diguem, jo crec.
0: Bueno, diria a Pere Gil es van enviar dos tancs, no? O no sé què es va enviar. Jo no sé, no conec la terminologia bèl·lica.
2: No és
0: veritat, però si tu tens un avís i el tens malament cursat i veus que és imminent, perquè 80.000 persones, perquè ja anem camí d'explicar que són més de 80.000, però en fi, primer eren 72.000, que després... Bueno, doncs 80.000 persones, que és un camp de futbol sencer, es veuen venir segur, no? O sigui, has de tenir alguna mena de reacció. I arriben, i arriben, no arriben uno i després l'altre.
3: Però, Montse, és cert, i Carles, que dos grups que tinguin 180.000 seguidors, no has de donar per fet que 80.000
2: no.
3: intentaran saltar.
0: No, però quan, quan els 80.000 recorren 40 quilòmetres, sí, eh?
2: És que
0: perquè és que les imatges dels que van deixar aquests camions, que no sabem exactament per què la policia marroquina feia aquestes coses.
3: Que això però... també queda dit als documents. Eren molt col·laboratius el dia abans,
0: sí.
3: No ho van ser aquell dia.
0: Sí.
3: Això també queda...
2: És que és una instrucció.
0: Clar, és que, clar, tu confiar en el socio fiable també és una responsabilitat.
3: I Montse, i Carles, el Carles apuntava a la preocupació que tenies per com ho havia gestionat el CNI. Gabriel Rufián ahir apuntava que el CNI vol carregar-se el govern.
2: A veure...
3: aquesta teoria...
2: Hi ha qüestions... Hi ha coses que són així, encara que, diguem, no s'expliquin. Per exemple, el ministre Marlaska té una relació pèssima tant amb la Guàrdia Civil com amb el Cos Nacional de Policia. Per què? Doncs perquè ha fet canvis en les estructures de comandament, ha pres decisions respecte a persones que no s'han entès, no s'han acceptat, o... perquè aquestes dues estructures de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia estaven acostumats a funcionar al marge del ministre i aquest ministre ja... Sigui com sigui, no hi té bona relació. El CNI des del 2017 està tocadet. Des de les urnes està tocadet. Perquè el dia abans de l'1 d'octubre va dir que no hi haurien urnes. Recordem a la vicepresidenta de qui depenien dient-ho. Llavors... tot plegat a mi em fa mal pensar en el sentit de que hi ha molta cosa que no se'ns explica. Ara, recorre l'exèrcit, bé, ja tenim una frontera d'Europa, diguem, amb tots els exèrcits allà disposats. A mi no em sembla una bona idea. Però també hem de ser conscients que Europa, diguem, funciona amb unes normes i amb unes regles de joc. Marroc no, eh? Marroc, quan vol, se salta les normes i punt. I no passa res. Diguem, perquè no és una democràcia, perquè no està controlat per ningú, perquè té socis aliats que li deixen fer, diguem, o ja li avalen el que sigui, encara que sigui per donar-li una cosa al cul a Pedro Sánchez amb el rei de Marroc, no? Diguem.
3: Què us sembla si... Digues,
0: no sé. Pensava primer que si algú pensa que el CNI el que vol és descavalgar aquest govern per el govern que és, que recordi que el CNI del 1 d'octubre era d'un altre color polític que el govern i també va, d'alguna manera, posar contra les cordes aquell govern. Que recordi que Jordi Fernández Díaz a la policia, suposadament, li havia posat els micròfons a dins del despatx. És a dir... que si la insinuació que fa Gabriel Rufián és que el CNI és de dretes i vol descavalgar el govern d'esquerres, que s'oblidi. No té res a veure amb tot això. Si és veritat que hi ha alguna cosa que en els àmbits dels cossos i forces de seguretat va per lliure, en el sentit de que és igual a qui s'hagi de cometes carregar. Aquesta idea de que, bueno, sobretot, la gent que coneix com es va construir a partir del ministre Rubalcaba la policia, que s'oblidin absolutament. És a dir, aquesta manera victimista de pensar que les estructures de l'Estat, la policia, el poder judicial i tot plegat, el que està fent és conjuntant-se contra Pedro Sánchez i que per això, per cert, Gabriel Rufián i Esquerra Republicana continuen donant-li suport, pel que està dient implícitament Gabriel Rufián és mira, jo diré que ho fas molt malament, Pedro Sánchez, però jo sé que en realitat hi ha una creuada contra tu i em mantindré aquí al costat. Apa, que s'ha de tenir poca vergonya. Ja sé que diuen que ho diu molt bé. El que diu molt bé és com continuo agafant-me a la meva cadira i l'única manera de fer-ho és dir que Pedro Sánchez és molt dolent però que els altres són molt pitjors perquè tenen el CNI i el poder judicial al seu cantó. És tot el que està dient.
3: Montserrat, abans de saludar el Josep Vila, president de l'ANC, que demà és la diada, per si no ho recordàveu.
1: Sí.
3: Avui comencen els actes oficials, també estem molt pendents de què passa aquesta tarda. I l'independentisme, per vosaltres, un titular, eh? Com arriba aquesta diada?
2: Jo crec que millor que l'any passat, per exemple, o l'anterior. I crec que la mostra va ser l'exemple com amb l'actuació policial que hi va haver amb el noi que duia l'estelada en el partit de futbol, això va fer que ressorgís i s'omplís el Camp Nou d'estelades. Vull dir, jo crec que arriba en millors condicions l'independentisme des de la seva perspectiva que l'any passat, s'ha mobilitzat més a la gent, però

0: Jo crec que encara és prudent en el sentit de que no s'atreveix, entre cometes, a convocar una única manifestació a un únic lloc. Perquè llavors és quan, clar, quan tens, quan convoques a tres llocs diferents, doncs, diguem, a l'hora de fer les sumes i les valoracions és diferent que si només valores en un lloc, sobretot quan tens un passat no gaire llunyà de manifestacions gegantines, no?
1: Jo crec que continua a les casernes d'hivern per una raó justificada, i és que veu que una part de la crítica que s'ha fet a les, al que va ser el moviment independentista quan era molt, estava molt mobilitzat i va acabar com va acabar tota la situació, ve d'un partit polític amb el que probablement hi ha sensacions contradictòries, que és Aliança Catalana, no? Que aquesta crítica es faci des d'aquell partit. I per tant, estan, jo diria, en stand-by, no per suposat mort en absolut, però en una situació, i aquestes espurnes que puguin significar, doncs, el problema o l'afer de l'estelada i demés, són més anecdòtiques. Crec que des del punt de vista estratègic continua allà pensant. Imagino que gent que no hi parla també pensant molt com rearticular tot això i quin futur podria tenir, perquè s'ha de fer un full de ruta que tingui sentit després de tot el que ha passat.
2: Doncs saludem a aquesta hora el president de l'ANC, el senyor Josep Vila. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Bon dia, gràcies per atendre'ns al Cafè Idees aquí a Ràdio 4. La primera pregunta, la que ara comentàvem en temps de tertúlia, en quina situació, el deia el Carles Fernández, que creu que s'hi arriba millor que fa un any, comparteix?
3: Sí, a veure, el comparteixo, de fet, l'anàlisi que feia. No estem en la cresta de l'onada que havíem estat anys enrere. Tot i això, hi ha molts indicadors que dia a dia ens van parlant de que l'independentisme està tornant a guanyar pulsió social. I jo penso que estem animats que això es reflexarà als carrers de Catalunya demà a la Diada.
2: En quin estat es troba l'ANC ara? Vostè ja porta uns mesos després de la presència de Lluís Llach. En quina situació tenim l'Assemblea?
3: A veure, en aquests moments absolutament abocats a animar la ciutadania a participar l'11 de setembre. Pensem que hi ha motius sobrats com per preparar l'estelada, com per sortir al carrer, com per dir ja n'hi ha prou de moltes coses i com per fer una proposta per tornar a guanyar força i canalitzar el desig, doncs, de tenir un estat propi. En aquests moments l'ANC ens trobem en una alta, amb una forta cohesió interna, reactivant el que són les assemblees territorials, tornant a guanyar múscul, mirant de teixir bones complicitats amb tota la societat civil, evidentment, sobretot amb les entitats independentistes. Estem esperançats i estem decidits i compromesos a empènyer fort la lluita.
2: Hi ha un element com és Aliança Catalana, per vostès és un adversari, un aliat, un problema?
3: A veure, nosaltres l'11 de setembre de cap de les maneres volem que pivoti a l'entorn d'opcions polítiques. No és el moment per veure quina de les opcions polítiques m'agrada, quina em desagrada. L'11 de setembre ha de ser una expressió popular de la gent, o el protagonista ha de ser la gent, i no el protagonista no ha de passar a ser un partit polític. Cap partit polític ha de passar-ho a ser. Fins i tot nosaltres a la manifestació sempre, no aquest any, sempre hem aconsellat que la gent no vingui identificada amb grups polítics. La gent vindrà com vulgui, però per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
2: Li preocupa que hi pugui haver enfrontaments durs al Fossar de les Moreres, en aquest sentit?
3: A veure, el que no ens agradaria en absolut seria que la imatge de la Diada fos algunes imatges que es poden produir de certa violència, que possiblement hi hagi, doncs, interès en amplificar-les i en difondre-les. Nosaltres pensem que la imatge de la Diada és la força de la gent.

0: La força de la gent la veurem en el carrer. Si la gent surt, si la gent s'hi compromet, si la gent diu, doncs sí, em sento cridat a dir que ja n'hi ha prou, en tot cas ha de ser aquesta la imatge.
1: És que recordem, Ramon, que aquesta tarda hi ha convocada a les 5 de la tarda una mobilització sota el lema Unitat Antifeixista per una Terra de Tothom, i a les 17:30 Aliança Catalana convoca els seus militants i simpatitzants a participar a l'ofrena floral al Fossar de les Moreres, i és aquí on dieu que es poden donar aquestes imatges que no li agradarien que es veiessin, senyor Vila.
0: Sí, sí, a veure, nosaltres la convocatòria que fem està claríssim, tothom ho té ben clar, és el dia 11 de setembre a les 17:14, com fem sempre. Aquest any convoquem, doncs, a Amposta, Terres de l'Ebre, a Barcelona i a Girona. Aquesta és la proposta que nosaltres fem. Aquesta és la proposta de la qual podem parlar i a la qual animem a la gent a participar-hi. Evidentment, els actes que acabes de citar en tenim coneixement, però no són els nostres actes.
2: Deia també en Carles si l'assemblea es veuria capaç més endavant de tornar un gran acte unitari a la ciutat de Barcelona i no fer-lo pel territori.
0: A veure, per nosaltres mai hem renunciat a tornar a fer un acte unitari, sigui a la ciutat de Barcelona o allà on sigui. La decisió de descentralitzar-la es pren escoltant les assemblees territorials. Les assemblees territorials acaben decidint, ens interessa fer una manifestació en el nostre territori per anar preparant el territori, per anar guanyant múscul, per tenir un projecte que ens lligui amb les entitats més de la zona. Per tant, són les assemblees territorials les que decideixen i diuen no, nosaltres ens volem afegir a una de les que es convoquin o en volem proposar una de pròpia. És evident que la idea de una única manifestació tots junts, de cap de les maneres l'hem abandonada. Segurament tindrem ocasió, doncs, de tornar-la a plantejar. Aquest any ho plantegem d'aquesta manera, amb tres propostes, i en tot cas esperem que les tres propostes guanyin força.
2: Sí, també li volíem comentar, perquè està sortint avui a diversos mitjans que n'estan fent ressò, i de fet Esquerra ja hi ha reaccionat, sí. L'avenç en l'amnistia del Tribunal de Comptes, que doncs exigeix la seva aplicació, Esquerra, que exigeix l'aplicació de totes les causes, perquè el Tribunal de Comptes sí que ja ho tindria, estaria fent seu aquesta resolució de la justícia. Com ho valora tot plegat, que s'avancin a aquest punt?
0: A veure, la repressió amb totes les seves facetes ha actuat fort i també té molt a veure, doncs, amb tota la desmobilització que hem patit l'independentisme. És una vergonya que en un entorn que anomenem democràtic encara hàgim d'estar parlant de girar pàgina, de resoldre tots aquests conflictes. Per tant, esperem que es puguin resoldre molt aviat tots els conflictes que lliguen amb la repressió, però no hi posem, en data d'avui no hi tenim massa esperança, perquè veiem fins i tot que hi ha accions que van a més. Per exemple, l'expressió, doncs, de catalanofòbia davant de simplement lluir una estelada està en creixement. Per tant, aquí caldrà actuar-hi, caldrà respondre-hi amb valors democràtics, però amb molta fermesa i amb molta decisió.
1: De fet, és una diada amb la incertesa del retorn de Puigdemont. Va ser el propi president Illa que apuntava Nadal com una data, i per rebre'l també com a expresident de la Generalitat de Catalunya.
0: Sí. A veure, primer de tot, el desig que el president Puigdemont pugui tornar quan abans millor, no només el president Puigdemont, sinó tots els companys que estan a l'exili. El retorn del president Puigdemont Alguns pregunta, solta, pot ser un revulsiu, a veure, benvinguts els revulsius que vinguin i que sumin a la lluita independentista. En tot cas, l'ANC és una entitat transversal i aquí som prudents en

0: en el sentit de dir si el retorn del president Puigdemont s'articula com el retorn del president de la República a l'exili, amb l'ANC hi pot comptar. Si s'articula com el president d'una opció política concreta, no ens pertoca a nosaltres definir com ha de ser aquest retorn. Per tant, d'entrada, tot el desig de que pugui tornar al país, i evidentment només faltaria qui ha de marcar l'estil, qui ha de posar damunt la taula com vol tornar, ha de ser, no podria ser d'altra manera, el propi president Puigdemont.
1: Aquesta nit escoltarem el missatge del president Illa, missatge institucional per la Diada. Què li agradaria que digués?
0: A veure, nosaltres no tenim esperances amb un govern que el veiem absolutament a les ordres de Madrid, amb un govern que el veiem absolutament, és còmplice, forma part del mateix partit que continua espoliant d'una manera escandalosa el nostre país, tant és així, que pràcticament no tenim ni els recursos mínims necessaris per mantenir els estàndards de l'estat del benestar, salut, educació, infraestructures viàries. El país ens va caient a trossos. Mentrestant, el govern, a qui governa, i per tant governa també en nom del PSC, a l'estat espanyol. Per tant, el primer que hauríem de demanar-li en el senyor Illa és, un, que reconegués que Catalunya té el dret a l'autodeterminació, que això el nega; dos, que planti cara, ell i tothom, aquest escandalosíssim espoli fiscal que està posant, mentre dit, el mateix futur del país.
1: Senyor Vila, el Carles Fernández li vol fer una pregunta.
2: Sí, tenia curiositat per saber la seva opinió d'aquesta iniciativa, diguem, original, per dir-ho d'alguna manera, del president de la Generalitat de celebrar la Diada a Extremadura.
0: A veure, el mateix, a veure, nosaltres no ens pertoca qualificar l'aposta que fa el president de la Generalitat. Nosaltres diem que el president de la Generalitat deu tenir interès en posar el focus fora de Catalunya, perquè realment, si posem el focus en aquests moments, veiem una Catalunya que es revela enfront de molts mals estats. I, per tant, aquí hi té alguna cosa molt directament a veure la pròpia gestió de la Generalitat. El que està passant amb sanitat, què està passant amb educació, què està passant amb els trens, què està passant amb la policia. A veure, el país cau a trossos i hom diu, escolta, aniré a Extremadura a agrair als extremenys que van venir aquí, es van implicar, es van integrar i van ajudar a construir, doncs, la Catalunya que coneixem. Evidentment, sempre és positiu ser agraïts, però ens sembla una maniobra absolutament escandalosa de treure el focus de la realitat del país. Aquí hi ha un país que està dient prou. Aquí hi ha un país que rebel·la contra aquesta decadència tan accentuada que dia a dia anem veient, i per tant aquesta és la nostra anàlisi.
1: Montserrat Nebrera també vol preguntar.
3: Sí, senyor Vila, bon dia. Volia preguntar per la pròpia associació. És a dir, sóc conscient, i a més he seguit des del pràcticament els inicis com es va gestar, l'èxit que ha tingut durant molts anys, i després la davallada, que després de tot el que va passar, i efectivament estic absolutament d'acord amb vostè que una part importantíssima de com desarticular el moviment independentista tenia a veure amb els diners. Era clar que si hi havia una manera de desarticular des de l'Estat voluntats o desitjos, o sobretot mobilitzacions, passava pel que van fer, no? Escollar la gent des del punt de vista patrimonial perquè la gent ha de sobreviure. Aleshores, ara, després de tot allò, podria fer una descripció de com està el paisatge? O sigui, l'ANC està cohesionada, hi ha debats interns respecte de com ha de funcionar? En quin moment es troba l'Assemblea ara mateix?
0: A veure, l'Assemblea buida de reflexió a nivell

0: pell intern i vull, en el sentit de dir, ens cal anar definint quina és la línia en la qual volem transitar, en la qual volem proposar a la societat catalana. De fet, el mateix 11 de setembre, demà, aprofitarem per donar-ne més pistes d'això. En tot cas, per no esquivar la pregunta que em fas, et diré que nosaltres el focus on el posarem. Nosaltres pensem que cal empoderar la societat civil. És el moment de la societat civil qui ha de passar pàgina a aquest període tan improductiu per l'independentisme que hem viscut després de la frustració del 2017, i, per tant, ha de marcar un punt d'inflexió i dir, deixem enrere tota aquesta etapa i en comencem una de nova. La gran aposta, nosaltres pensem que ha de ser la societat civil. Finalment, la gent organitzada, mobilitzada, conscienciada, i per fer això vol dir vertebrar nuclis arreu del país, vol dir aixecar un nivell de consciència, una crida a la participació, a la implicació molt més alt. Per tant, la nostra aposta passarà per aquí. Passarà per empoderar la societat civil perquè lideri des de la societat civil un nou embat. Explicat molt ràpidament i a grans trets, la nostra línia anirà per aquí. I el mateix 11 de setembre, com us explicava, alguna pista en començarem a donar.
1: Doncs li agraïm moltíssim el seu temps al senyor Josep Vila, president de l'ANC, per haver-nos atès. Molt bon dia i bona diada.
0: Molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos deixat explicar.
2: Gràcies.
0: Bona diada a tothom.
2: Bona diada. Parlàveu del procés. En aquella època, si va haver-hi un nom sonat, va ser Trapero. Mm. Carles, com t'expliques la dimissió? No sé per què et pregunto tu.
3: Jo diria que és molt clara. Mira, sí? Vam viure una situació... Abans parlàvem de Ceuta, no?, i de com el govern intenta fer creure. Jo això, diguem, trobo que al final surt malament. I la comunicació ha de ser molt més clara. És evident que Josep Lluís Trapero no s'entenia ni amb la consellera ni amb la nova secretària general que s'havia imposat al departament després que fa uns dies l'anterior marxés per qüestions personals. Això de les qüestions personals es fa servir molt.
4: El comodín.
3: Però ja,
5: tot acaba sent qüestions personals al final, no?
3: Però sí. Vaja, diguem, llevat de casos, casos, no sé, de malalties o de situacions familiars particulars, la resta de les qüestions personals ja sabem a què obeeixen, no? I per això jo diria que havia arribat un moment en què el president havia de prendre una decisió. I ha pres la decisió de que Parlon segueix sent consellera. Però jo crec que perquè era una aposta... Recordem com és l'anunci de Trapero, que és en campanya electoral, en un debat electoral, on diguem que que podríem qualificar de personal tècnic, entre cometes, era l'estrella número 1 per damunt de tothom, fins i tot per damunt de molts consellers. I jo crec que la qüestió va arribar a un punt en què el president havia de decidir, i ha decidit.
2: L'escoltarem a Trapero?
3: Jo crec que a curt termini...
4: Bueno, pues adiós.
3: No. A curt termini, no. I a mig tinc dubtes. Jo crec que el seu, diguem, la seva manera i el seu tarannà, almenys mentre hi hagi aquest govern, no.
4: A mi, clar, no podia efectivament cessar la consellera, és a dir, es planteja com a crisi de govern, i entenc que em fico en un jardí perquè tampoc sé ara mateix com està ni el cos de Mossos ni la relació estranya que pot tenir qui ha estat en l'àmbit operatiu i ara té un càrrec polític com és el Josep Lluís Trapero, com estava en aquesta situació. Opino i crec que està bé que sigui una persona, i ara ho serà Ferran López, no sé com ho farà, però en tot cas també serà una persona que ha estat en el cos i ara té un càrrec polític. Jo, a diferència d'altres que creuen que això és un problema, per mi és un avantatge, perquè coneixen del que estan parlant, però, clar, té un altre, que és que es formen famílies a dintre dels Mossos, com a qualsevol altre cos policial, i ja hem dit abans que també en altres hi pot haver-hi problemes, endèmies i demés, però crec que és a la consellera la que se li ha cremat tot. En l'àmbit de la protecció civil, en l'àmbit que diguin 25.000 vegades que la criminalitat ha baixat, quan tothom sap que la que ha baixat és la que menys interessa o que menys problema causa a la gent i que l'altra no para de pujar. I estava pensant, cada vegada que es parla de la circulació dels trens i demés, diuen, hi ha hagut un altre robatori de cable. Però si no... Mai a la vida havíem vist robat en cable a les estructures de rodalies o dels trens i demés. Què vol dir això? Que aquest tipus de crim, que efectivament és un delicte i que afecta directament a la vida de la gent, ha pujat també. Han pujat moltíssim. I això s'ha intentat negar, dient que no, que des del punt de vista quantitatiu la cosa ha baixat, i per tant enfronta a la persona responsable políticament, que és la consellera, davant d'una realitat, i és que la gent no percep això, percep una altra cosa. Bueno, ha optat per treure el trapero en comptes de parlon, perquè crec que des del punt de vista polític la situació podia ser més complicada, però no acabo de creure que això resolgui res del que està passant i de... Poder, sí, des del punt de vista de la relació personal d'ells. No sé si amb el senyor López s'avindrà millor, però des del punt de vista dels problemes de la gent, que al final és el que a la gent li interessa, no crec que això resolgui res.
1: Hi ha un parell de coses, perquè això sí que l'oposició també n'ha fet crítica, i d'alguna manera en parlaves, que és aquest fet de si el càrrec tècnic ha d'atacar, o sigui, en la mateixa àrea ha de ser responsable polític. No?
3: L'oposició especialment... La de Junts li té jurada a trapero, llavors, vull dir, a bodes amb convides, que diuen. Uh-huh. Esquerra Republicana li tenia jurada a trapero, o sigui, que a bodes amb convides. Vull dir que aquí...
2: Però sí, però el Jaume Clotet ja ens ho deia, no? En un càrrec polític hi ha d'haver un policia.
4: Bueno, des de l'àmbit... No, en l'àmbit...
3: En l'àmbit sanitari, de salut hi ha d'haver-hi un metge sanitari, o una infermera?
4: S'ha dit sempre que com a mínim que conegui de què està parlant. Perquè el que no pot ser, bueno, que no pot ser, sí, passa sovint, perquè de fet la consellera no és mosso d'esquadra, està clar, no? Però que en aquest fil tan prim, aquesta frontera entre la direcció operativa de Mossos i la direcció política d'Interior, jo sincerament crec que sap el pa que s'hi dona i el tipus de personal que hi ha dins. Des de fora és molt difícil entendre les dinàmiques que es plantegen en l'àmbit policial, com a les dinàmiques que es plantegen en l'àmbit sanitari o en qualsevol altre àmbit. A mi no em sembla que sigui una mala opció.
3: No crec que sigui excloent. O sigui, pot passar que hi hagi algú polític que encapçali la Conselleria de Salut o la Conselleria d'Educació i que no sigui ni mestre ni professor, ni sigui infermera ni metge, i ho faci molt bé. I també igual, a mi no em sembla que això sigui excloent ni de lluny. És més, tal com està el panorama, que algú que té, per exemple, perquè ens entenguem, la vida de trapero millora moltíssim abandonant aquest càrrec.
4: I tant.
3: Cobra bastants més diners com a major del cos que com a director general, i la seva exposició pública i la pressió es redueix. Per tant, el negoci que fa Ferran López, diguem, des d'aquest punt de vista, quan accepta el càrrec, és un negoci que les escoles de negocis en dirien
4: ruïnós.
3: Diguem, ruïnós.
2: L'important també és el cos de policia, el cos de Mossos, què en pensa?
1: Clar. A mi hi ha un element que sí que no, jo no sé com estan les relacions, però que sí, aquest binomi Trapero-Ferran López amb les... No? Que quan van estar junts, quan López assumeix el moment del 155, no? Cada vegada imagino el Ferran López agafant els dossiers de trapero com una cosa habitual. Sí que és interessant aquesta relació, saber com és, també.
3: Sí, la relació va ser dolenta, al final.
4: Sí, al final sí.
3: Al final va ser una mala relació, ja està. Ferran López té un aspecte que també segur que ha estat determinant en la decisió i que el president de la Generalitat ha tingut en compte, segur, que és que té moltíssimes bones relacions a Madrid amb les estructures de l'Estat, no amb els partits polítics. Però Ferran López té molt bones relacions amb la Fiscalia General de l'Estat, amb l'Audiència Nacional, amb el Tribunal Suprem, etcètera, etcètera. Que al final, t'agradi o no t'agradi, és on la policia, en molts casos, es juga als quartos. T'agradi o no t'agradi. I això, a Madrid hi ha molta satisfacció hi ha molta satisfacció pel nomenament de, de Ferran López.
2: Doncs volem saber si li agrada o no li agraden aquests canvis a la Imma Viudes. La portaveu del sindicat sap fer por, el cos, el majoritari, el cos dels Mossos d'Esquadra,

0: i tot el que s'ha aconseguit, no? I que es mantingui una mica, no és la línia de treball. Ens ha agafat per sorpresa, però bé, s'ha de posar en valor la feina que s'ha desenvolupat per part de l'exdirector general.
1: Que ho anem, ho estem demanant perquè l'àmbit polític això ha sortit a nivell vostè sindical, doncs això, que una persona que és policia tingui una responsabilitat, un càrrec polític dintre del propi cos i no tècnic, quina valoració en fa? No consideren que no té cap incidència, o positiu o negatiu?
0: Doncs com ja apuntaven algunes persones en aquest programa, no? Per nosaltres el fet que el senyor Ferran López doncs coneix perfectament l'organització i l'estructura del cos, pensem que pot aportar valor en aquest sentit. Per nosaltres, evidentment, ens dona total confiança en aquest sentit i ja s'ha demostrat, no? Va haver veus detractores en aquest sentit quan es va proposar en senyor Trapero com a director general. Ja va demostrar doncs, sobradament que aquesta capacitat de lideratge funcionava, conèixer l'organització de forma tan interna, no? Doncs, ha funcionat i pensem que en aquesta línia doncs, res a dir.
2: Tothom especula sobre per què ha marxat Trapero. No sé si vostès en saben més coses.
0: Doncs no. La veritat és que també compartim, com s'apuntava ahir per part de la consellera, doncs, la necessitat de no especular, no? Sobre els canvis, però sí que esperem rebre doncs, les explicacions oportunes. Esperem que la setmana vinent, on tenim doncs, Consell de la Policia, en seu del Consell de la Policia, esperem que se'ns donin, no? Ja que podem coincidir en què ningú esperava doncs, aquesta notícia. Per tant, esperarem quins són els motius que se'ns traslladen, però respectar doncs, la decisió personal, no? El senyor Trapero.
2: Deia de la bona feina que ha fet, però ahir tothom també parlava de la multireincidència, de l'augment de les armes blanques, dels Mossos infiltrats a les assemblees, de la policia a les escoles. Què compensa més? Què s'ha fet millor? Què s'ha fet pitjor?
0: Nosaltres creiem que ha estat un moment molt complex, és un escenari molt complex i que els reptes que tenia doncs, eren molt importants, però insistim, creiem que ha deixat el cos en una posició doncs, reforçada. No? Pensi que, per exemple, en el nostre cas no? I amb l'àmbit més intern doncs, ha signat un acord de millores amb els Mossos, també ha tingut un caràcter pròxim, tot això ha fet que s'hagi pogut doncs, treballar. I sí que és cert que els reptes que tenim ara en endavant doncs, no són menors, però crec que veiem que està treballat bé en l'àmbit de combatre la multireincidència, de combatre tots els problemes que tenim amb el crim organitzat i que esperem no, que es treballi també a partir d'ara doncs, en aquesta línia.
2: Carles Fernández li vol preguntar.
3: Sí, jo li volia demanar, perquè potser no tan centrat en el major Trapero, però sí en una problemàtica greu a la que s'haurà de fer front al cos de Mossos d'Esquadra, que és les jubilacions massives. Perquè quan va començar el desplegament doncs hi havia promocions massives i ara hi haurà, diguem, jubilacions massives. I també una pèrdua de talent, perquè evidentment la gent que ha estat donant en el cos doncs espera aquest talent. No? Com creuen que s'hauria d'afrontar això?
0: Doncs ja s'està afrontant, perquè de fet s'estan fent convocatòries.
3: Però
0: no?
3: A vostè li agraden les convocatòries de 1.500, per exemple?
0: Jo no crec que hagi d'entrar a valorar si les convocatòries de 1.500 són adients o no, sempre i quan es facin amb garanties. No? I, per tant, tenim unes convocatòries adequades al moment que estem vivint, que és que necessitem, com bé diu vostè, doncs que entrin noves generacions, perquè, en qualsevol cas, sí que tenim talent, que es perd, però també hem de formar a les noves convocatòries. I el fet que hagi hagut doncs, aquestes promocions, l'únic que farà és doncs, que tinguem un cos doncs, com estem esperant que sigui, no? Que les persones el que volen al final és que quan van pel carrer doncs, tinguin presència policial, que tinguem estructura operativa suficient per poder resoldre tots els problemes que tenim dia a dia.
2: Per tant, digues.
0: No, no, diguin, diguin.
2: No, dic, parlava de jubilacions...
0: No, que per nosaltres no és un problema que hi hagi grans convocatòries sempre i quan es facin amb les garanties doncs que s'estan fent els processos electius, com no pot ser d'una altra manera.
2: El Carles parlava de les...
0: promocions o les especialitats.
2: De les...

0: jubilacions, i precisament pel Miquel Esquius hi arriba la Sílvia Catà, la primera dona que serà cap dels Mossos, al capdavant dels Mossos. Com ho han rebut?
1: Doncs és un fet històric i positiu, doncs, que una dona assumeixi per primera vegada la prefectura, però no volem que se la valori pel fet de ser dona, sinó doncs, per la seva trajectòria o per la seva capacitat professional. Té el repte de liderar el cos i nosaltres, doncs, per nosaltres té tota la confiança i la valorarem, doncs, per la gestió dels fets, la gestió que faci endavant. Però reitero la confiança plena amb la nova comissària i desitjar-li molta sort i molts encerts.
2: Sí, senyora Viudes, li hauríem preguntat ara, sortint d'aquests canvis, d'aquests relleus polítics, per un tema operatiu de demà, d'avui, perdó, la dia des demà, però avui hi ha la prèvia al Fossar de les Moreres, amb aquesta coincidència d'Aliança Catalana, amb grups que s'hi oposen, grups antifeixistes que s'hi oposaran frontalment. No sé si el tema els preocupa o implicarà un esforç important avui del cos per fer front a aquesta situació i que es puguin respectar els drets de manifestació de tots els col·lectius que hi vagin al Fossar.
1: Doncs ja hi ha un dispositiu planificat a tal efecte i, com ja hem demostrat, doncs, en altres ocasions, esperem que es desenvolupi sense incidents i evidentment, doncs, que bueno, ja hem trobat altres situacions d'aquesta complexitat i, malauradament, doncs, l'escenari que tenim apunta, no?, a que tindrem, doncs, altres moments. Per tant, doncs, treballarem amb total normalitat i esperant, doncs, que no es desenvolupi.
2: Doncs, senyora Imma Lludes, portaveu del sindicat Safepol dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies i bon dia. Sí que, en fi, preocupa en aquest cas, perquè en parlàvem per l'ANC, no?, que no volen que sigui la foto. També hem de dir que el Fossar de les Moreres, o sigui, clar, històricament, la nit abans han passat coses, diguéssim, hi ha hagut enfrontaments, però molt més residuals. El que passa és que aquesta entrada en escena d'Aliança Catalana doncs ha fet que això creixi, potser, no?
3: Sí, i perquè a veure, és el lloc de màxima, no?, reivindicació i d'on, diguem, les revolucions van més altes. Això ja és tradicional, diguem, no? Però, certament, Aliança Catalana el que fa és instrumentalitzar... És que Aliança Catalana viu d'aprofitar-ho tot. Llavors, ho aprofita. I en tant que, des del moment en què són representants públics perquè han accedit a espais públics perquè la gent els ha votat.
2: Parlament, llavors, ajuntaments...
3: Clar, ja poden comptar, han de comptar amb una protecció policial. Han de comptar, perquè són autoritats. Llavors, això encara escalfa més la cosa, perquè és ja sabrem el titular, que és que els Mossos protegeixen els d'Aliança Catalana, els Mossos protegeixen els feixistes, però és que són càrrecs públics, diguem. Llavors, i això, Oriols, vaja, ho té claríssim. Si alguna cosa sap és de màrqueting, diguem, no? I per tant ho vendrà molt. Però això passa que en el, diria jo, que fa més gran la divisió, perquè ara mateix, i jo crec que la demoscòpia ho demostra, ara mateix el missatge que el forar, la gent forana o nouvinguda, és perjudicial per Catalunya, pesa més a molts sectors que no pas la independència de Catalunya.
4: Però no és exactament això, No és la gent que ve de fora. És una gent concreta que ve
3: són
4: de fora.
3: Són els magribins que venen de fora,
4: no d'acord. No és el mateix.
3: D'acord.
4: No és el mateix.
3: D'acord. Bueno, bé, però que pesa més.
4: L'homofòbia i el racisme són...
3: No, però l'homofòbia ella no ho és.
4: Contingents.
3: Ella no ho és, d'homòfoba.
4: Ella ha dit que és islamòfoba, ella
3: sí,
4: ho ha dit
3: islamòfoba.
4: En directe.
3: No, pensava que havies dit homòfoba.
4: No, homòfoba no.
3: No, perquè no, però sí que ho dic perquè, mira, segons qui, votar Vox li costa. Perquè si ets un...
4: Per això li preguntava al president de l'ANC com està per dintre. Perquè
3: Vox ha dit femelles a les dones des del faristol del Congrés.
4: Tu creus que no pot haver-hi gent d'Aliança Catalana, que voti Aliança Catalana, que estigui a dintre de l'ANC?
3: Sí.
4: Per això li pregunto, com està per dins el moviment quan sabem que al Fossar de les Moreres s'enfrontaran dos moviments que reivindiquen la independència, però entre ells no es poden veure?
3: Sí, però Aliança Catalana...
4: Però no es poden veure molt més que mai.
3: Aliança Catalana, jo crec que té molt més suport per la via d'anar en contra dels magribins i de l'islam en general, que no pas per la via de ser independentista.
4: No, de la via
3: si només fos independentista...
4: No, de la crítica, la mateixa crítica que ha fet en Vila, i per això li preguntava com estava, i ens ha dit, volem

0: empoderar la societat civil. La mateixa crítica que fa Aliança Catalana als partits. Evidentment no a ell, perquè això sempre l'últim que arriba diu vosaltres ho feu molt malament, jo ho faig molt bé. Però el que està dient és Junts i Esquerra Republicana i la CUP i tota aquesta patulella són uns desgraciats que han fet de l'independentisme un fracàs. I jo estic dient això. Això sí que li va.
1: Això
0: i
1: cíclic,
0: això sí que
1: eh?
0: Va demà.
1: Això és cíclic. Ja sé, ja recordem
0: sé,
1: que quan
0: va... Sé, però allò, quan, allò va per demà, eh?
1: Quan,
0: per demà.
1: Quan la CUP va tenir els seus millors moments era... tenia sí, el suport de peti qui peti, que això és un desastre, que tomba que gira, no? Però que hi haurà votant d'Aliança Catalana que no és independentista?
0: Ah, i tant.
1: Val?
0: I tant.
1: I, per tant, aquest suport ve condicionat per l'altra vessant, eh? Per la islamofòbia que, té, que tenen. Però, en canvi, hi ha altres partits independentistes que només recullen els que són independentistes. I això la demoscòpia ens ho està dient. Els que, diguem, estrictament són independentistes, o principalment són independentistes, estan suant molt la cancel·lada i alguns patiran moltíssim. En canvi, aquest missatge de la invasió i dels que no, i de la islamofòbia, està quallant.
0: No, per això el gir de Junts, no?, també, algunes de les coses que diu Junts.
1: Bueno, és que la candidata a Lleida d'Aliança Catalana serà una...
0: És juntaire. És,
1: no, no, de Unió Democràtica.
0: Ah, de Unió és...
1: O sigui, que n'hi ha de tots colors.
2: El president de l'ANC no tenia gaire confiança amb el govern de Salvador Illa, i enllaço amb això per, amb Trapero una altra vegada, perquè és el cinquè al càrrec que des de que van tornar a vacances en 10 dies ha plegat o ha dimitit.
1: Això ja no comença a ser una anècdota.
2: Se li està complicant.
3: Sí, reforçant el conseller, però les segones línies estan...
1: Ja no comença a ser una anècdota, eh? Ja està deixant de ser una anècdota. Avui l'excusa que dona el govern o l'explicació que dona, escolta, és que quan vam arribar vam haver d'incorporar moltes persones noves i tal, i no tothom serveix per la gestió pública.
0: Cosa que ha quedat demostrada àmpliament en aquest govern.
1: Sí, vull dir que no són aquestes cinc persones, o sigui, acusar aquestes cinc, o assenyalar aquestes cinc persones com a persones que no serveixen o no estan disposades a l'esforç el que significa el servei públic, a aquestes cinc persones jo crec que no l'encerten. Gens. Perquè cap d'aquestes persones crec que hagi deixat el seu càrrec o hagi estat cessada pel poc compromís amb el servei públic. Ha estat per una qüestió de gestió o d'animadversions personals. Però no n'hi ha hagut cap que sigui perquè ha estat un gandul i perquè...
0: Però la primera seria comprensible. Aquesta sensació que pugui tenir la ciutadania de que acaben qüestions personals, cometes, acaben traient d'un govern persones per les qüestions personals realment, és a dir, per una malentesa entre ells...
2: Però això no ha passat sempre.
0: Sí, però és que no ens podem permetre. De la mateixa manera que abans dèiem, i jo estic d'acord amb el que deia el Carlos, no he tingut ocasió, que endavant d'una crisi com la que tenim a Ceuta s'han d'entomar altres maneres, sabent que tenim un problema que és comú, és comú i se l'ha d'identificar. La manera de fer oposició hauria de ser molt, molt primmirada. Ara, respecte d'això, jo crec que és una mica el mateix, no? Aquesta sensació de que hem de fer les coses de manera que aquestes qüestions personals no acabin significant, bueno, una imatge del govern que pràcticament, no dic en descomposició, estaria al central, però en tot cas en una certa sensació de qüestionament, no?
2: Ara que menciones el govern central, ahir el president va donar una entrevista a Televisió Espanyola i hem fet un recull d'algunes coses que va dir.
4: El tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos, a mí me parece una auténtica barbaridad. En primer lugar, porque no estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas. Voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales. Hay gente muy buena, muy capaz dentro del gobierno, pero bueno, yo en principio me veo con ganas.
2: Se ve con ganas. Per bueno, 4 anys més.
1: Segurament Zapatero li posarà fàcil perquè ja serà ell el que no voldrà anar de campanya.
2: No sé ni que comptarà amb ell a la campanya.
1: Li posarà fàcil.
0: Començarà la campanya.
1: Jo quasi que no vinc, Pedro, quasi que no vinc, que no tal. I l'altre dirà, ah, jo ja el volia, però no ha vingut. Ja està.
0: Sí,
1: i se ve con ganes.
0: Per una qüestió personal, no podia tampoc.
1: Sí, se ve con ganes, l'estratègia claríssima que farà servir Pedro Sánchez quan a les eleccions és o jo o ells, que és la que porta aplicant des de fa 7 anys.
0: Què 7 anys? Si tu no vas, ellos vuelven, és ja...
1: Això ho va fer, això va fer guerra, el primer anunci.
0: El primer anunci el va fer Zaragoza aquí, crec que va ser.
1: Sí, però, però estava guerra de vicepresident, que eren els Dobermans.
0: Sí, sí, sí.
1: Que era l'anunci dels Dobermans. De fet, ara que l'esmentes, Pepe Zaragoza sempre surt a fer de portaveu del PSOE o del PSC quan hi ha follons molt grossos. Sí, molt grossos. Si no hi ha follons molt grossos, pot estar mesos sense aparèixer enlloc. Ara, quan hi ha follons molt grossos, doncs han de treure un estómac i el que té estómac és ell. I llavors surt i fa el que considera que ha de fer.
0: No és un clàssic.
1: Però el que... I per això... tota la demoscòpia el que ens dona és que amb aquesta, diguem, estratègia de o jo o aquests que venen per davant, que abans Rufián, no? Rufián va dir clarament des del faristol, escolta, jo, o sigui, abans de que vinguin aquests, qualsevol cosa. Llavors ja li va donar carta blanca. Si de
3: fet, no arriba a dir, si fem alguna cosa de l'habitatge, posem-nos en polítiques d'esquerres, així deixem algun llegat abans del canvi inevitable. Això és el que aquell moment, sí, en un dels moments...
1: Però no només en aquest debat, en d'altres, ell ha verbalitzat això, amb la qual cosa Pedro Sánchez sap que pot tirar i que farà aquesta campanya. Però què passarà? Doncs que qui més li patirà serà les forces esquerres a l'esquerra, diguem, del PSOE. El PSOE jo crec que no tindrà un debacle del número de diputats, però que, clar, el que tindrà davant serà una majoria absolutíssima.
3: Clar, però tenim unes municipals... És a dir, venen municipals... això a vegades passa, que també Pedro Sánchez abans... En fi, el partit ha de descomptar la carnisseria que pot patir abans de les generals, també, no? I això no sé si això li va bé o no li va bé del tot.
1: El món local el que no vol...
3: És a dir, compte perquè no es torni a repetir el que ha passat en aquestes.
1: El món local el que no vol, de cap de les maneres, és que siguin abans de les del món local i conjuntament amb les del món local.
2: No va desvetllar data, no va voler.
1: Perquè la marca ara no suma. I llavors en el món local el que farà seran estratègies de candidats locals.
2: Superdomingo no.
1: I no volen que les campanyes electorals locals estiguin tacades i dominades per polítiques.
0: Però els interessos de Pedro Sánchez ja comencen a no ser exactament els interessos del partit, jo crec. I per tant, ja veurem què és el que decideix. Efectivament, no va dir quan. Va insinuar que un superdomingo no existiria, no? Que això, bueno, com a mínim no seran a la vegada. Imagino que... Jo crec que estarà lligat, si efectivament es compleix aquesta promesa també de presentar pressupostos, a que li diguin que no, perquè una cosa és dir nosaltres no volem que vingui una altra, i una altra cosa és aprovar-li els pressupostos que quedarien una mica com el xato. I per tant, dirien, doncs no me'ls han aprovat i per tant anem a eleccions. Allargant tot el que sigui i d'alguna manera dient o afirmant que com ell va prometre, les eleccions serien el 2027. És a dir, que Nadal seria
1: com que cap d'any... La calor cada vegada és més gran i com que, diguem, hi ha molta gent que té segones residències... I tot, ja hem votat en juliol, eh?
2: Sí. Tu creus que ho tornarem a fer,
1: eh? Ja hem votat en juliol.
2: No tenim gaire clar, eh?
1: Ja hem votat en juliol,
3: en pre-Nadal,
2: s'ha de tornar a Puigdemont, no crec que
0: convoqui. Hem votat en laborable, hem votat el 2,
1: si fóssim objectius...
2: Si ha de tornar a Puigdemont, a Nadal no ho farà.
1: Però si fóssim objectius, les eleccions s'haurien d'haver convocat fa molt de temps. O sigui,
2: estem on estem, Carles.
1: I com que estem on estem, apurarem al màxim. Apurarem al màxim. Perquè pel camí...
2: I fins quan es pot apurar?
1: A l'agost.
3: Fins
1: a l'agost.
0: Bueno, a l'agost. És a dir, una cosa és el que diu la Constitució i el que diuen les lleis electorals, i una altra cosa és que es compleixin els plaços. Els terminis, moltes vegades no s'han complert. En tantes coses, en el nomenament de càrrecs importantíssims des del punt de vista constitucional. Agost, o si me lo fiáis, ve a ser el millor pel Nadal següent.
2: Ai, no. El que tenim clar és que avui comença l'any judicial.
0: Aquest, sí que ho tenim. Això ho tenim claríssim.
2: Es trobarà
0: el
2: rei amb govern, Félix Bolaños, amb oposició. Un any que s'espera. Si ja venim d'anys mogudets aquests, Cas Plus Ultra, Leire Díez, Coldo, sentència de la Kitchen, i ara que s'obre la causa per Ceuta. La llei de nits.
1: Tornarem a veure una foto que excepte la fiscal general de l'Estat, la resta ja tots són homes gairebé. Tornarem a veure una foto...
0: Tot i que les escoles judicials pràcticament tots són dones.
1: Sí, però qui vol anar pujant? Arriba un moment que jo crec que hi ha gent...
2: Escoltarem Teresa Peramató per primera vegada. No?
0: Pujaran,
1: sí, però,
0: i tant.
1: Sí, però que portem
0: I Perelló és dona.
1: La foto, 50 anys després, encara tenim una foto O sigui, no sé, el 85% homes, que dius, bueno, a veure què... Aquest sostre de vidre, si el trenquem...

0: policia, és a dir, no és un sostre de vidre. En el poder judicial no hi ha sostre de vidre. Perdona, els horaris dels jutges són fantàstics per ser dona. O sigui, de fet, per això hi ha tantes dones. Per tant, això serà com una... Saps el got d'aigua que hi ha dintre el greix? Pues que se'n va el greix. Bueno, perdó, que els homes no són el greix, però el que vull dir és que hi haurà substitució.
1: Perdona, Gemma Nierga està parlant. Però què és això d'entrar en un estudi i començar a parlar? Ja ha arribat, Ja la tenim aquí.
2: No, bon dia. He entrat i la nebrera diu... La nebrera porta... Bon dia, Carles, bon dia, Lorena. Bon dia a tots els oients de Ràdio 4. Què acabes de dir,
0: Sostiene
2: nebrera?
0: Pereira,
2: que no, els homes que... són com un greix.
0: No, no, el que volia dir... Sí, no se'n recordeu d'aquell anunci de l'aigua?
3: Penseu al revés.
1: Penseu que quan...
3: No. Imagina't, Gemma, que quan entres a l'estudi escoltes el Carles Fernández, que el que diu és les dones són com greix.
2: Això ho heu dit durant molts anys.
3: No, la boca meva mai.
2: Alguns homes ho han dit durant molts anys.
0: Però sempre paguen justos per pecadors.
2: No, tu no, Carles. Però la nebrera estaves dient això, no?
0: Estava dient que en l'àmbit judicial, que és un àmbit que des del punt de vista de la conciliació pot permetre a les dones exercir un càrrec important i al mateix temps tenir una vida, ja que tenim en compte que continuem, malgrat tot, continuem a la cura de la canalla, de la família, com sempre, pràcticament, doncs que això ha significat que entren cada vegada més promocions de dones, cada vegada hi ha més jutgesses, i això, com allò de l'anunci de l'oli que se'n va quan vas fent aigua dintre del got, ara ja doncs que el greix...
2: Ara ho estem entenent.
0: És a dir, que
2: era una metàfora. I jo no estic per metàfora, perquè vinc de vacances i no entenc les metàfores. Parleu-me clar.
1: Escolteu, 9:45 i ha arribat Gemma Nierga i li hem de parlar clar. És que des de dilluns portem fent el cafè d'idees per Ràdio 4, però escolta, demà...
2: És que no em vas avisar, Lorena, si m'ho has dit.
0: Ja que has vingut,
2: La Lorena em truca ahir a 9:45 de la nit i diu, Gemma, quan tornes...
1: Com comença?
3: Sembla la consellera Parlon dient que tenia bona relació amb Trapero.
2: Carles, què ha passat? Ja n'heu parlat,
1: temazo,
2: no?
1: Sí.
2: Ja n'heu parlat. Temazo. Sabeu que demà Trapero ve al cafè d'idees.
3: Ah! Pues
2: no,
3: jo,
2: ve Pablo Derqui, que és qui l'interpreta.
1: Ostres, m'he quedat blanca jo,
0: Sí. Jo també.
1: Com? Això quan ha passat?
2: No, demà al Cafè d'Idees ve l'actor Pablo Derqui, que a la pel·lícula Cronos interpreta el major Trapero. I ahir Lorena, clar, ahir mirant guió, dic, ja tenim el pas. Pablo Derqui, aquesta setmana has dimitit. És una petita broma que us volia fer. Demà parlarem d'això. Lorena, què tal?
1: Hem anat escalfant els tertulians
2: perquè
1: els tinguis a punt ja de cara...
2: Cal escalfar els tertulians? Jo crec que venen escalfats de casa.
1: Bueno, no, arribaven de vacances com amb bon humor i aquí començàvem a treure temes i ja la cosa anava com agafant...
0: La pilota de neu.
2: Cada any quan comença la temporada diem, ui, serà una temporada calenta, hi ha molts temes, però en realitat cada temporada ho és. Però jo aquesta temporada sí tinc la sensació, la certesa, que comença una temporada molt conflictiva... o molt intensa informativament, on hem de filar molt prim. Sobretot us ho dic perquè crec que hem de filar molt prim amb les nostres anàlisis, perquè correm el risc de, si anem pel boc gros, retratar les coses o dibuixar una realitat que no és. I a mi em fa por.
0: Tens tota
2: la
0: raó.
2: Equivocar-nos.
0: No,
2: és a dir, Ceuta, per exemple, Ceuta. Intentem encertar-la, presentar als oients bé què està passant a Ceuta, què passarà aquí, quan hi haurà eleccions...
0: I posar serenor. Perquè jo crec que la crispació no permet aquest tipus d'anàlisi. És a dir, intentar dir, reconèixer...
2: Però aquesta batalla no l'hem perduda ja, Nebrera?
0: La guerra final l'hem de guanyar i, per tant, s'ha de recuperar en una altra batalla que sigui per la serenor, per l'anàlisi més o menys... I reconeguent quan hi ha en l'altre que hi ha davant, que hi ha coses que també poden ser veritat.
2: La Nebrera ens ha donat el titular per la nova temporada. És batalla per la serenor. No?
3: És la nostra responsabilitat, les persones a les quals deixeu que ens posem davant d'un micro a opinar, forma part de la nostra responsabilitat fer que això...
2: I tant.
3: O sigui, que les persones que ens escoltin puguin tenir diferents punts de vista per ells poder fer la seva valoració, però no per el que cridi més o pel que insulti més, sinó per tenir dades i reflexions que els ajudin a això. I jo crec que precisament... i ara, doncs, ja que som aquí, doncs ho dic amb tot l'orgull, El Cafè d'Idees és un programa que es

0: distingeix per això. Sí, i que des del punt de vista de...
1: Digue-li al Castelló. Jo el Castelló que ens ha deixat.
2: Ah, home. Ostres.
1: El Ramon Castelló volia dir-ho. Volia dir-ho. Sí. El Ramon Castelló per mi és una persona superimportant perquè quan vam començar el Cafè d'Idees, de fet el vam començar des de la Beckett i entràvem a fer entrevistes al programa del Ramon.
3: És veritat.
1: I d'això han passat 7 anys, Ramon.
3: 7 anys, eh?
1: I llavors el Ramon
2: i no se'ns nota gens, eh?
1: Ha dit,
2: que han passat 7 anys.
1: Caminaré a tres camins, eh? I et trobarem a faltar.
3: Sí, sí.
1: Ramon, et trobarem
3: molt a faltar. Us trobaré a faltar també molt. Hem après molt en aquesta etapa.
1: Però
3: hem après molt.
1: Tots, jo crec que ens hem pres aquest programa com un màster.
2: Sí.
1: De com fer les coses o intentar fer-les ben fetes.
0: Home, clar, però el que volia dir que des del punt de vista dels que fem anàlisi o ens deixeu fer anàlisi, realment ens el deixeu fer. I això té un valor que els oients haurien de posar en la seva justa mesura, que és un valor altíssim.
2: Sí, sí.
0: Altíssim, perquè les reflexions i l'anàlisi no és mai crispat, no és mai... i això no és que siguem millors o pitjors que ningú, això és el que toca per traslladar el que és la nostra responsabilitat, que són
4: i això és que l'espai
0: opinions
4: ho
0: i arguments als oients, perquè són
4: permet,
0: ells els que han de donar.
2: Escolta'm, Gemma, dieu, l'espai ho permet.
4: L'espai vol dir?
2: Sí, però és que quan veieu l'espai... És que clar,
1: no
2: ho has
1: de
2: dir.
1: El Carles i la Nebrera no ho saben.
4: Què dius?
0: Que anem d'estreno?
1: Hem fet obres.
2: Portem tot l'estiu.
1: Hem fet obres.
2: Pintant.
0: El piset.
1: O sigui, tot l'estiu.
3: Tota la cafeteria. Estarim a temps, eh?
1: Tota la cafeteria.
2: Tot l'estiu aquí.
1: Pintant el plató.
0: I què hi haurà en el cafè?
1: Et va quedar molt bé la capa de pintura d'ahir, Lorena. Et va quedar molt bé el gris que li vas donar ahir al plató.
2: I encara queda una mica d'olor a nou.
0: I què hi haurà al bar,
2: ara? No, no, és que flipareu, eh?
1: Ja veuràs. Ja veuràs. Tots els oients de Ràdio 4, que ens agrada molt que ens escoltin a través de Ràdio 4 i segueixin el Cafè d'Idees a través de Ràdio 4, demà si tenen un moment, posin un moment la 2, un moment només, per veure el plató que tenim nou. Com serà, doncs, diferent i igual alhora, no, Lorena?
2: Sí,
1: és el mateix plató, potser una mica més net de tant soroll visual que hi havia, de tanta informació.
4: Més fent.
1: Més
0: pongos,
1: tranquil.
0: Pongos. Al final, a les cases...
2: No us emportaríeu alguna cosa, no?, l'últim dia de programa.
4: Mira, no, però hem de reclamar la tassa no sé quantes vegades.
1: Ostres, ens ha desaparegut un lloro que crec que la Nebrera el té a casa.
4: No diguis, se m'ha enxampat.
2: Li agraden més les tortugues a la Nebrera.
4: A mi molt.
2: Home, si sé que en tens 5.
1: Bé, doncs demà ja veuran a les 8 del matí, en punt, a les 8 del matí a Ràdio 4 ens hi posem, de 8 a 10, al Cafè d'Idees, que ja els ha estat acompanyant aquesta setmana. Demà s'hi posa l'equip Gandul, o sigui, els que no han treballat. Ah.
4: Però us ha sentat de meravella,
1: Lorena,
4: eh?
1: Jo.
4: Ah, jo. Us ha sentat de meravella fer el Gandul.
1: Però tu quan tornes a treballar, dic, no sé, quan la Lorena es cansi.
2: Ja, demà.
0: Però
1: demà ens
0: hi
1: posem, 11 de setembre.
2: Digues que treballarem més encara.
1: Sí, a Ràdio 4 no. A Ràdio 4 a les 10 en punt entrarà, com sempre, el nostre bon amic Xavi Freixas, però a la 2CAT continuarem fins a les 11. Ah. O sigui que el programa va de 8 a 11. Ens fan treballar una miqueta més, eh? I a plató nou, i què més t'haig de dir?
2: Doncs mira, jo veig el Víctor Amela, que els oients no l'estan veient, que és un dels col·laboradors habituals del Cafè d'Idees, que avui també el tindrem aquí a la ràdio.
1: M'encanta que el Víctor Amela vingui al programa. Acabat de dutxar. El jugador que vingui acabat de dutxar.
3: El
1: Carles també.
3: Jo també vinc acabat de dutxar. Ho dius com una excepcionalitat.
2: És que no portes el cabell molt.
3: Jo molt a favor del Víctor Amela.
1: No, hi ha coses que vull explicar als oients de Ràdio 4, perquè a vegades no em dóna temps de fer-ho, i és que hi ha tertulians, col·laboradors, que venen amb el cabell moll.
4: Pensava que anava a dir que no es dutxen.
1: Víctor Amela.
2: Què passa? Que passa per perruqueria, al cafè, i li assequen.
4: Doncs deu viure molt a prop, no?
5: Visc a 4 carrers d'aquí.
1: Clar, viu a 4 carrers.
5: Deixo pel final la dutxa. I vinc, és veritat, amb el cabell moll, perquè no m'agrada assecar-me amb secador.
1: Mai
2: a l'aire.
5: A l'aire. Em sembla que el secador espatlla els cabells. És la meva teoria. Llavors no em seco mai amb secador. Sí. I vinc a secar-me aquí al Cafè d'Idees.
1: T'he trobat una mica cunyau peluquero, saps?
5: Bueno, escolta...
1: El secador espatlla els cabells.
5: Estem en confiança.
1: No te'l pots mullar cada dia. No te'l pots rentar cada dia.
4: I si hi ha un servei de perruqueria que pentina les dones...
5: Però potser no cal rentar-les cada dia. Però bueno, sí, jo ho faig.
2: I el Víctor, que seguirà amb nosaltres, Gemma.
1: Víctor, seguiràs amb nosaltres?
2: Perdona, que no ho has tancat, això, durant l'estiu.
5: Acabo de saber que sí, m'ha dit el Quique que era, que sí. Que sortirà...
1: Donant una imatge d'improvisació que és totalment falsa.
0: Ah, supervisor, el Quique. El Quique és el millor productor. És d'una previsió espectacular. T'ho he dit abans. És boníssim.
1: Sàpiguen els nostres oients que quan Víctor Amela va marxar a l'últim programa del mes de juny, o de 3 de juliol, 2 de juliol va ser l'últim,
5: sí.
1: Va creuar per la porta i el Quique li va dir, sí, la setmana del 14 de setembre,
5: però ara m'ho ha confirmat i m'ha dit que sortirà una miqueta més tard aquest any.
2: És que tot s'allarga.
5: Tot s'allarga.
4: Sí, sí. Acabarà en vermut, això, eh? Acabarà en vermut, ja veuràs.
5: I que tindré una intervenció a la meva secció i hi haurà una intromissió d'una altra persona al final, però això ja ho explicaràs tu.
2: Intromissió.
5: La Vanessa, no? Però no sé.
1: La Vanessa. Que la Vanessa Benedicto ens farà una secció tan bonica que és la memòria dels peixos i recordarà a través de l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola. No us agrada quan veieu imatges?
4: M'encanta.
5: Els arxivos secretos del nodo. Oh,
1: doncs la Vanessa serà los arxivos secretos del nodo.
5: Serà nuestro nodo, nuestro archivo secreto.
1: La pintarem de blanc i negre,
5: a la Vanessa. M'encantarà veure-ho, això, està en directe.
1: I apareixerà de blanc i negre.
5: I amb la Déu Matías Prats gran.
2: I a part del Víctor, algú més vindrà? Perquè si no, no sé com...
1: Tindrem una incorporació que em fa molta il·lusió, que és la de l'Antoni Bassas.
5: Hombre.
1: Que en un principi, Lorena, això no t'ho he explicat, això sí que ho... No ho explico.
2: No, ara sí, no ho expliques.
5: Quin dia ve, Antoni Bassas?
1: Els dimarts.
5: Els dimarts.
1: Els dimarts.
5: El mirarem.
1: I nosaltres li vam dir, Antoni, jo crec que tu el que has de fer és dibuixar-nos la setmana informativa, què et preocupa, què has anat a veure al teatre, explica'ns una mica. I l'Antoni, que és una persona que no para i no deixa de pensar en Lorena, doncs ha tingut idees de fer un espai de preguntes creuades.
2: Ui.
1: Jo li pregunto a ell, però ell em pregunta a mi.
4: Ui! I ningú respon.
5: Però t'avisa abans de la pregunta que farà o no t'ho dirà?
1: Ah, molt, molt bé, Víctor.
5: Perquè si és en directe té més gràcia.
1: És el que ell vol. És el que ell vol. És el que ell vol. Preguntes creuades.
2: Si ets a fer jo aquest guió, no te les diré.
1: Jo li vaig dir que el primer dia sí que m'ha d'avisar, per favor.
2: Però no ho digui.
4: Per veure per on van, no?
5: El primer dia sí, però després...
1: Mira, fa molt de temps que tenia ganes que la Natàlia Sánchez tingués més presència al programa. La Natàlia és una gran veu d'aquí, de Ràdio 4, i per fi ho hem aconseguit. Els divendres ens parlarà de superestrelles i de concerts i coses, però els dimecres tindrà una tertúlia amb el Víctor Clares i amb l'Elisenda Pineda.
5: Ui,
1: noves incorporacions.
2: Una tertúlia, com la batejareu, això? Tertúlia.
1: No té nom.
2: No té nom. La de batejar.
1: No tenia nom l'altre dia.
5: La Dilla és d'Alegres.
2: Gamberra.
1: Clar, Víctor és la Dilla. La Dilla és Gamberra.
5: És que Víctor Clares és la
3: Dilla. No té nom. El no té nom és un bon nom.
2: Tertúlia la Dilla, no.
5: Tertúlia la Dilla, per què no?
2: No.
1: No m'agrada, no té nom.
3: No té nom, no t'agrada. Perquè és que allà et sortiran coses que no tenen nom, eh?
5: Clar.
2: Sí. Voleu canviar de tertúlia?
3: Jo, a mi m'agradaria.
1: De tant en tant us convidarem.
2: Ui, seria boníssim.
1: A la nova tertúlia.
2: I algú més?
1: I també el Mohamed El Amrami, que és un company d'aquí a la casa, i que durant tota aquesta crisi de Ceuta ens hem estat preguntant molts dies què pensa la comunitat marroquina que viu a Catalunya i que ho observa. Estic segura que ens poden dir quins errors cometem de comunicació, en què no l'estem encertant, en què ens hem de fixar, i el Mohamed estarà amb nosaltres al programa. És una incorporació d'aquest any.
5: Molt interessant.
1: Que també ens fa molta il·lusió tenir. I la Rebeca Carranco de successos. Hombre, aquí ens posem de peu, no?
5: Sí, però la gent...
1: Carles, què ens posem de peu amb la Rebeca?
5: Perquè la gent continuarà matant, no?
2: Ostres,
4: i ella tindrà feina. La Rebeca tindrà feina.
2: No ens podem replantejar la seva continuïtat.
5: Diem les coses...
3: El romanticisme.
1: La gent continuarà matant.
5: Les coses són clares.
1: Continuaran dimitint càrrecs com el Trapero, i la Rebeca ens pot contextualitzar, explicar molt bé. És a dir, en definitiva, hi ha successos que els tractem al programa, però és una crònica negra que ens agrada aprofundir una mica més.
5: Anar més enllà de la sang que està allà sobre.
4: No groga, sinó de veritat.
2: No vols marxar, no has de preparar res.
5: No, ara hi ha palmes, ja.
2: Tindrem alguna prova a l'estudi.
1: Sí, ara us vaig a confessar que ara farem proves a l'estudi. Proves de càmera, amb la Lorena, quan quedi alliberada. I, bueno, quedi alliberada, vull dir que acabi. Que acabi a les 10.
3: I encara traieu pongos o no?
4: Ja no n'hi ha.
1: Ja no n'hi ha, Carles. Ja no n'hi ha.
3: Podríem haver vist també com ho fèieu. Ens ho podríeu haver ensenyat.
1: No sé si hi ha vídeo de com es va buidar el plató.
4: No, home, també té gràcia de la sorpresa.
1: Bé, però els dies de Ràdio 4 que sàpiguen això. Que aquest, com que és un programa que té una peculiaritat, que és un programa de ràdio, que s'emet també per la tele, doncs em permeto avui animar-los a que demà, durant un momentet, mirin el plató.
5: A veure què tal.
1: I ens diguin a veure si els hi agrada o no. És més blanc. Ramon és més blanc.
2: I hi ha biquinis. Com que és de menjar?
4: Ah,
2: de menjar.
4: Ja no hi ha croissants.
2: Suposa la pissarra del cafè.

0: Que hi ha biquinis.
1: Escolta, Gemma,
0: no em convé gaire els biquinis de menjar.
2: Jo sé que molta gent, Gemma, es fixa cada dia amb el vestit que portes, cada dia, els colors, sí, les ulleres...
0: Això ens ha d'alegrar o no?
2: Però no, t'ho dic perquè...
3: Però Víctor, ara confessa.
4: I acabarem parlant dels vestuaris.
3: Confessem. Quantes vegades no t'han dit, ahir et vaig veure a la tele,
2: ah, no, clar.
3: Sí. Anaves molt guapo, sí. I què vaig dir? No
2: sé. No.
0: Sí. I de què parlava? Però les ulleres eren moníssimes.
2: Això ho vaig aprendre en un programa de llibres que era molt sessut i parlaven de llibres que llegíem hores i hores i el dia següent em deien, molt bé els mitjons. I no sabia,
0: jo me'n recordo,
2: no
0: recordo d'aquest programa. Jo me'n recordo d'aquest programa.
2: Bueno,
0: ens fem autocrítica. Si això passa, és culpa nostra. Vol dir que el que diem no és més interessant que el que portem. Per tant, fem autocrítica i anem a intentar aquesta temporada que els que ens veuen per la tele es fixin
2: més en
0: tant,
2: el que diem,
0: tant. Amb el que diem, com el que portem. Perquè el que portem és Factoria Rosa Lugo, l'estilista, que és molt bona i, evidentment,
2: però Rosa Lugo ha de mirar que convidi el nou plató amb els vestits, és a dir,
1: exacte, els de la ràdio no tenen aquest problema.
0: No, vull dir, mai l'hem tingut.
1: Els nostres oients de la ràdio,
0: mai
1: Radio 4, sí que es fixen amb el que tenim.
3: Pot venir sense feina.
1: Va, deixem a la Gemma, que en sèrio, tots heu de marxar ara.
0: Sap com greu ara marxar.
1: No, ja marxem. I la Maria Rubio, que també forma part de l'equip, espero que hagi triat una bona cançó per acomiadar la jefa.
5: Bon dia, sí, no, després d'aquesta presentació de temporada, doncs anem a fer una píndola cultural de la cultura pop dels anys 90 amb les Spice Girls. Yo, sí.

0: Ha marxat tothom ja de l'estudi, Ramon. Menys, bueno, tu no, el Víctor Amel, que tenim secció, Víctor.
1: Sí, ara farem, ara farem secció.
0: I la Maria, que ens ha d'explicar per què són les Spice Girls.
2: Exacte, sí, doncs de moment sembla que les Spice Girls podrien tornar als escenaris. No està confirmat, però ahir van publicar un vídeo a les seves xarxes socials on es veia un diari, és un vídeo molt misteriós, on es veia un diari i en el diari hi havia un anunci que deia: ets un fan de les Spice Girls amb capacitat de cantar i ballar? Doncs sembla que podria ser doncs una prèvia, un avís, que
3: de
2: avui
3: retorn, eh?
2: Exacte, avui a les 2 del migdia ens han de fer un anunci, podria ser, doncs, esperem, vaja, que sigui aquest anunci de retorn als escenaris.
3: Doncs seria una notícia sonada, eh? Un retorn sonat, no? En fi, suposo que nostàlgic, molt nostàlgic, a més per la diferent evolució que tinc cadascuna d'elles, però sí que seria sonadíssim.
2: Una bona Maria. Notícia per tot el fandom dels anys 90, segur.
3: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a la Maria Rubio. Merci,
2: gràcies,
3: Maria.
2: Gràcies, bon dia.
3: 9 i 46 minuts del matí. Ah, ja porto una estona aquí, el Víctor.
1: Ah, no, encantat, tal, Víctor? Jo estic a casa, estic a casa.
3: I ara estem esperant, doncs, establir comunicació perquè ens portes un,
1: sí, un convidat
3: que
1: convidat
3: es pot presentar.
1: I un assumpte.
3: Sí.
1: Tinc aquí a sobre de la taula, l'estàs veient, un llibre, fixa't quina portada més espectacular. D'aquest llibre es parlarà. Es titula El pastor i los lobos. L'autor és Santiago Roncagliolo, que és un escriptor peruà espanyol, té doble nacionalitat, i al llibre, a la portada, veuràs que hi ha una figura del papa, papa de Roma, que podria ser León XIV o un papa Francisco, sí, o Joan Pau II, envoltat d'uns clergues, tots vestits de negre, que li estan xiuxiuejant coses, i transmet aquesta sensació del pastor i los lobos, no? El pastor seria el de blanc, el papa, i los lobos el que l'envolten. Què explica aquest llibre? Explica en primera persona l'autor, Santiago, que és peruà, ja et dic, com al Perú, durant una sèrie d'anys, un bisbe d'un poble molt rural i molt apartat, que es deia Prevost, Roberto Prevost, va establir una lluita duríssima contra unes màfies de corrupció financera i d'abusos sexuals, que van acabar finalment amb la dissolució d'aquesta congregació que es deia el Sodalicio, just un mes abans de la mort de Francisco. I com, contra el que estava previst, va sortir com papa Roberto Prevost, León XIV. Això és el que explica aquest llibre. I doncs tenim l'autor, crec que...
3: Ja el podem saludar, ja, Víctor. Ja el podem saludar.
1: Sí, doncs, Santiago, no sé si nos oyes.
4: Hola, bon dia, com anem?
1: Tinc els cascos.
3: Bon dia. Que passo els cascos al Víctor Amel, que amb tot el...
1: Ara t'ho digo, Santiago.
3: Amb tot l'allau que hem tingut aquí fa una estona, ara

0: és aquest Encara som aquí, és el segon avançament del disc que preparen pel 2027 i la cançó parteix d'una imatge molt concreta, la caiguda i posterior reconstrucció d'un pilar de quatre dels marrecs de sal davant de la catedral de Girona durant les fires de Sant Narcís del 2025 i explica la capacitat d'aixecar-se després d'una caiguda.
1: Doncs amb ells acabarem. Com dius que es diu la cançó?
0: Es diu Encara som aquí, que de fet els Amics de les Arts actuen avui a Sant Boi de Llobregat, en el 50è aniversari.
1: És cert. Doncs qui serà aquí demà, ens ho ha deixat clar, és la Gemma Nierga, amb aquest cafè d'idees que podreu veure per la 2CAT de 8 a 11 del matí i aquí a Ràdio 4, ja ho saben, de 8 a 10 i després ens agafa el relleu el Xavi Freixas amb el matí de Ràdio 4. Nosaltres sí que ho deixem aquí per avui, Ramon Castelló.
2: I acabem, no?
1: Acabem. Escolta, Ramon, molta sort.
2: Merci.
1: Segur que ens retrobem a les zones.
2: Serà, és força probable.
1: O no.
2: Acostuma a passar.
1: Acostuma a passar si no ens trobarem fent un cafè.
2: Correcte.
1: Gràcies per tot. Bona sort, Ramon, Maria, gràcies. I vostès queden emplaçats, eh? Demà tenen una cita amb nosaltres amb el cafè d'idees a partir de les 8 del matí. Fins demà. Potser...

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya en 3 anys. Són les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que durant el 2025 va registrar 556 defuncions per suïcidi o autolesió. Unes dades que es publiquen avui, que és el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Marc García, bon dia.
2: Bon dia. Això situa la taxa per aquest tipus de morts en més de 7 per cada 100.000 habitants. Unes dades que coneixem, com deies, en el Dia per la Prevenció del Suïcidi. En 3 de cada 4 defuncions d'aquest tipus, les víctimes eren homes i ha incrementat entre les dones d'entre 40 i 59 anys i entre els homes d'entre 55 i 74. D'altra banda, hi ha hagut un canvi rellevant en la detecció de les conductes suïcides. Més persones demanen ajuda abans d'una temptativa i ha crescut d'un 17% el nombre de persones ateses perquè han tingut aquest tipus de pensaments. Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi. Funciona les 24 hores al dia tot l'any.
0: La desclassificació de documents sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta ha provocat un nou xoc entre govern i oposició. Per al Partit Popular, els avisos del CNI posen en evidència que tenien informació i que no van reaccionar. Borja Semper, portaveu popular a Ràdio Nacional.
3: Oye, hay incluso más incertidumbre de la que había hace un par de semanas. Por lo tanto, es verdaderamente incomprensible lo que está haciendo este gobierno y cómo está gestionando esta crisis.
0: Moncloa assegura, però, que no es va informar de la magnitud, sinó només de convocatòries a xarxes. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha apuntat que és difícil avançar-se a una situació sense precedents i ha defensat que desclassificar documents és un acte de transparència. Declaracions a Ràdio Nacional.
4: Una informació que se produce, sobretot la que tiene, digamos, más tino, la que habla de los movimientos en las redes sociales, apenas unas horas antes de que empiece la movida. ¿Qué se podía hacer en unas horas? Pregunto.
0: La líder de Podem, Ione Belarra, creu que aquests documents mostren la necessitat de replantejar-se la relació amb el Marroc.
5: Que esto solo ha podido pasar porque no hay vías legales y seguras para migrar. Nosotros le hemos entregado a Marruecos el control migratorio y por eso Marruecos puede hacer lo que ha hecho.
0: Paraules de Belarra al Congrés, on avui es vota una proposició de llei impulsada per Sumar que atorgaria la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts al Sahara Occidental quan el territori era colònia espanyola. Més coses. El Banc Central Europeu es reuneix aquest matí a Frankfurt i tot apunta que hi haurà una pujada dels tipus d'interès als dipòsits dels bancs, que actualment estan al 2,25%. Es preveu que pugin un quart de punt fins al 2,5%, arribant a nivells del març del 2025. Míriam Andreu, bon dia.
6: Bon dia. Seria la segona pujada de l'any després de la del juny. L'objectiu és aturar la inflació de la zona euro derivada de l'encariment de l'energia per la guerra a l'Iran i d'un increment de les tensions entre Washington i Teheran els darrers dies. A l'agost, la inflació a la zona euro es va enfilar fins al 3,3%. La pujada dels tipus d'interès impacta en l'Euríbor. Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers, aconsella preparar-se per aquesta pujada.
7: És muchísimo mejor. Les persones que vayan a contratar ahora una hipoteca, que sea tipo fijo, que es, aunque sea un poco más caro que esa hipoteca mixta, porque tú de esa manera ya puedes hacer tu presupuesto, ya sabes cuánto te va a costar todos los meses y puedes vivir tranquilo.
6: El comunicat oficial es publicarà a un quart de 3 de la tarda i després la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, farà una roda de premsa.
0: Dos homes han resultat ferits, un d'ells en estat crític en un incendi en un habitatge del número 8 del carrer Alcalde Josep Rosell de Tremp, aquest dimecres a la nit, Lleida, Pepa Sant Genís.
8: Dos homes han resultat ferits en l'incendi d'un habitatge a Tremp al Pallars Jussà. Un dels ferits es troba en estat crític. Els bombers van rebre l'avís prop de les 11 de la nit d'ahir que s'havia declarat un incendi en un pis del número 8 del carrer Alcalde Josep Rosell i van desplaçar 4 dotacions. El foc ha afectat la cuina de l'immoble i les dues persones ferides es trobaven en habitacions i van resultar afectades per la inhalació de fum. El ferit que es troba en estat crític ha estat traslladat a la cambra hiperbàrica de l'Hospital Moixés Brogui per intoxicació greu per fum i l'altre ferit ha estat lleu a l'Hospital de Tremp. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat, a banda de les 4 dotacions dels bombers, 3 ambulàncies del SEM.
0: Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop ha finalitzat l'episodi de pluges intenses que va afectar bona part del territori, sobretot durant aquest dimecres. El litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país van arribar a caure fins a 33 litres per metre quadrat a mitja hora al Berguedà, 28 a Olot a la Garrotxa o 27 a Barcelona. I a aquesta hora es reprèn progressivament la circulació de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà, que s'havia interromput per robatori de cable. La incidència ha afectat els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. D'altra banda, hi ha afectacions a la línia R2 Sud a causa d'una incidència a la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Sitges. Doncs és això tot per de moment. Més informació a aquesta sintonia.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.
9: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i gairebé 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
9: Passa, Falgàs, que estàs constipat o què? No, què és això?
10: És que aquí el company m'ha ofert una
9: mica... Que no veus el pilot aquí?
10: Una mica, no, m'ha ofert una mica d'aigua i aleshores m'ha...
9: Una mica de carrespera.
10: M'ha excitat de seguida.
9: Molt bé, escolta, de seguida, Alfred Rodríguez Picó, aquí al matí de Ràdio 4. Atenció, perquè avui ens explicarà les tendències actualitzades de cara al mes d'octubre i diu que passaran coses molt grosses a Catalunya, meteorològicament parlant. Tindrem un octubre molt mogut, amb temps perillós, probablement.
10: Hem d'esperar que si passi el setembre, no?
9: A veure, finals de setembre. De moment la pluja, encara avui alguna cosa, però s'ha acabat. És a dir, demà, per exemple, cel ras a tot arreu, diada amb sol, amb temperatures de luxe, caloreta de dia, però vaja, res a veure amb tot això que hem hagut de suportar durant bona part de l'estiu. Aquest matí, per cert, també parlarem de la vaga indefinida que els metges faran a partir de l'octubre. Ara, de seguida, entrevistarem a Xavier Lleonart, que és secretari general de Metges de Catalunya. Home, i vindrà lo Pau de Pons, entre molts altres, el programa. Què rius tu, Jordi Vila?
11: Bé, perquè l'estem esperant des de principis de setmana, lo Pau de Pons.
9: S'ha fet llarga aquesta setmana.
11: S'ha fet llarga.
9: Escolta'm, Salvador Cot, editor del Grup Món, content de veure't. Com estàs?
12: Jo també.
9: Com ha anat l'estiu?
12: Molt bé.
9: Sí?
12: Sí,
9: fas
12: sí.
9: Fas bona cara, eh?
12: Bueno, ja tenia ganes de vindre. L'any passat no volia venir, aquest any no ho estava esperant. Dic, hòstia,
9: jo estic molt agraït al Salvador perquè no va a tertúlies perquè no vol. No. Sí? Bueno, és així, això?
12: Et desmenteixen els...
9: I tens un detall amb mi, que és l'única tertúlia a la que vol anar, i per tant nosaltres estem encantats de la vida. Que habitualment vens els dimecres amb el Joan López Alegre i amb l'Anna Sáez. A partir de la setmana que ve ho farem com sempre, com l'any passat, que va anar molt bé, això.
12: Que són amics, però ens barallem.
9: Exacte, com ha de ser. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es. Què dius?
13: Home, estic molt content, i amb el Salvador...
9: Descontent per què?
13: Home, el conec també el Salvador des de fa tant... Buah. Quan s'anxia, hosti.
9: També us barallareu avui, suposo.
13: Bueno, però sempre ho fem amb amistat.
9: Sí, sí. Molt bé, home. I el gran Lluís Falgàs, periodista d'aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola. Tu, Falgàs, què, l'estiu?
14: L'estiu perfecte, molta calor.
9: Però a tu t'agrada la calor?
14: M'agrada, però no m'agrada l'aixafogó, que és el que ha fet aquest estiu.
9: Va.
14: I aleshores no... Bé, tot, però tot bé.
9: Escolteu, el CNI va avisar el govern espanyol i el marroquí sobre les convocatòries que corrien per les xarxes per fer una entrada massiva a Ceuta. Els documents publicats per la Moncloa demostren que es va alertar de l'augment de les arribades. Sánchez, però, assegura que ningú, ni a Espanya ni a la Unió Europea, podia anticipar l'entrada massiva a Ceuta. Salvador Cots.
12: Jo crec que...

0: Jo ho sabia tothom, és a dir, el CNI, al final hi ha tanta gent a dins del CNI implicada i de saber-ho se sabia. Ara no es va actuar, doncs, gens. Ara, ahir, es parlava de que tot això només es va explicar a la delegació del govern a Ceuta i que això era poca cosa. El govern espanyol diu, per què no ho explicaven al ministeri? Home, i el delegat per què serveix? Si se'n va entrar el delegat, s'envia a entrar el ministre en temps pràcticament real. Per tant, l'excusa, la justificació de que no ho sabien és cada vegada més difícil d'entendre.
1: I aquest matí ens hem despertat i trobem aquest titular. Donald Trump promet regalar $5,000 a cada ciutadà adult si els republicans guanyen les eleccions de mig mandat que es faran el proper 3 de novembre.
2: Jo s'ho ha copiat del Zapatero. El que passa que no eren els adults, eren els nens. Et donaven 2.500, doncs en recordeu? I després 400 euros abans de les eleccions, de rebaixa de l'IRPF. Bueno.
1: Home, en total serien més d'1,2 bilions en B de dòlars. Trump s'inventa correcuita aquesta convenció a mida, on ha fet aquest anunci per evitar una patacada a les eleccions del novembre, Falgàs.
0: Sí, però malament, eh? Malament quan s'ha de començar amb la repartidora i, a més, tan clara i tan directa de donar diners perquè et votin i perquè et donin suport. Per tant, malament, malament. És un tema que aquí, no, afortunadament, no hi estem acostumats, de moment, a que et donin diners perquè els vagis a votar. Però jo ho trobo, doncs, una cosa molt dolenta, i dubto que tot això tingui una repercussió positiva per Trump.
1: Fidalgo.
3: Bueno, no sabía que Trump se había fet del PSOE, pero bueno, mira, ya es la hora, ¿no? Es el método del socialista de anar comprant vots, pues bueno, pues mira, si ha fet Trump, perfecte, però no li funcionarà.
1: Cot, tenim el millor equip del món, eh? En guanya resarem. Em sembla que ho guanyarem tot, això.
3: Ai, ai, ai.

0: 5 Feyenoord 1, quina golejada també a la Champions, noi.
1: Quina nova golejada.
0: Quina nova golejada també a la Champions, dic ara.
1: També a la Champions.
0: Quin bon inici també, tu.
1: I a més juguen molt bé i és un club amb valors.
0: Totalment.
1: És com n'estem molt orgullosos.
2: Sí, però queda el Feyenoord, eh? Queda el Feyenoord, quan us toqui un equip de veritat ja veurem què passa.
0: Ja hi som.
1: Un equip de veritat.
0: Deu ser periquito.
1: Sí, ja està,
2: jo,
1: ja està cantant el periquito.
2: Jo us vull veure amb el Bayern, us vull veure amb el Chelsea, vull veure un equip, bueno, Chelsea aquest any no juga, amb l'Arsenal, o sigui, quan tingueu un equip al davant al costat i li feu 5, m'ho creuré.
1: Jo, en canvi, vull veure'l contra l'Espanyol.
2: Bueno, l'Espanyol ja sap el que som, som un equip modest, farem el que puguem.
0: Pel cas, ets molt de futbol, tu, o no? Del
3: jo
0: Barça,
3: soc molt del Girona.
0: Del Girona.
3: Sí. Encara aquest any ho soc, eh? Per tant, que té el
0: com
3: seu
0: ha
3: mèrit.
0: Ser, com ha de
3: té
0: ser.
3: Té el seu mèrit perquè vam començar molt malament, però, en canvi, l'altre dia vam fer un 5-2, que, escolta, que va ser una victòria brutal i estupenda, i esperem que amb el Castelló aquesta setmana també puguem guanyar.
2: Home, tothom fa golejades, vagi nosaltres, a si els pericots espavilem a camp de Pamplona, a l'Assassuna, perquè, si no, és que no podem, no pot ser. Coi.
0: Bé, escolteu, aquest matí parlarem amb el creador de contingut, Àlex Bocken, que està resant des de fa temps a les xarxes socials i, últimament, encara més. És andalús, viu a Madrid, i fa tot just 3 mesos que va decidir aprendre català, Jordi Vila.
4: Sí, genera contingut en català a Instagram i TikTok. S'ha convertit en la seva eina principal practicar la llengua catalana i, vaja, ho fa des de Madrid, eh? I ell és gadità, eh?
0: Sí, senyor.
4: O sigui, té molt de mèrit.
0: I parlem d'aquí una estona, un andalús que aprèn català.
1: Hi ha molts andalusos que han après català.
0: Sí, home, però aquest viu a Madrid i diu, mira, una companya d'universitat que és catalana i parlava català, diu, calla, que m'agrada.
1: És per amor, és per amor.
0: Doncs au, sí, sí, es veu que sí. Bueno. Després, més coses. Per exemple, estan rescatant antics remeis de les Garrigues perquè no es perdin. La Universitat de Lleida ha recollit el testimoni de diversos veïns d'aquesta comarca i atenció al que prendrem aquest matí.
4: Sí, per exemple, argila per un esguins, una infusió d'herbes per curar una ferida.
0: Sabrem quines herbes sí, són, so. No?
4: Qui no ha sentit alguna vegada un remei d'aquells que a casa s'ha fet tota la vida? Doncs, com dius, Xavi, a la Universitat de Lleida han decidit que aquest saber popular no es pot perdre. Han anat a les Garrigues, han preguntat als veïns i veïnes quins remeis han après dels pares, dels avis o dels amics i després han fet una cosa molt interessant, preguntar a la ciència si realment funciona. El projecte es diu Del saber al saber per què. En parlarem amb la Marina Plana, la Plana, directora de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Lleida, i també amb la Maria Carme Llobera, veïna d'Arbeca i una de les persones que han participat en aquest projecte.
0: Sí, senyor. I avui, els dibuixos animats de la vostra vida, aquí, al matí, de Ràdio 4. Ja.

0: Quins records, nen?
1: I tant, i tant.
0: Sí o sí?
1: Avui, a l'última hora del programa, farem un repàs...
0: Tot era en castellà, en aquella època. Sí, és
2: veritat. Ja aquí, l'Osito, ja feia ràbia en aquell moment.
0: Sí, sí. Doncs, quins són els teus, els preferits, Cot?
2: Jo vaig anar de la Warner fins al Mazinger Z.
0: Ah, mira!
1: Mira, has dit Mazinger Z? Mira, Mazinger Z, que també és un dels mítics dibuixos animats que van arribar a Televisió Espanyola el 1978.
2: Planeadora, bajo.
1: Planeador abajo, eh? Qui no recorda aquesta mítica frase? Mazinger Z va ser un dels primers dibuixos animats japonesos que vèiem i, a més, era el primer robot tripulat de la història. I altres sèries com aquesta, que és una sèrie d'aventures, qui no recorda Tom Sawyer?
0: Aquesta és la meva.

Mira, Tom Sawyer, que va arribar el 6 de gener del 1980 a Televisió Espanyola, i també, mira, l'última, que abans la comentaves, Xavi, la tenim? Sí, la tenim. Heidi. Ah!

0: Doncs res, això, eh? Abuelito, dime tú, qué sonidos son los que oigo yo, abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy, abuelito, dime tú.
1: Oh, vinga, va,
0: ¿cómo será el programa de Xavi Freixas esta temporada? Fantàstic, com la temporada passada, Xavi.
1: S'intentarà, s'intentarà.
2: Aquesta va donar per molts acudits, cap d'ells per nens.
0: Sí, ja.
3: Estava pensant, estava pensant.
2: Però pitjor el Marco. Estava buscant a la seva... Tots els nens estaven angoixadíssims.
0: Plorant.
2: Fins al punt que Televisió Espanyola va començar a fer dos capítols seguits perquè trobés més aviat a la seva mare.
0: És veritat.
2: Sí, això.
0: A més, van anar seguides. No sé si va ser primer Heidi, sí, després Marco.
3: Heidi, Marco.
0: I la veritat és que, a veure...
2: A part que fotia aquell nen tan petit, però qui l'havia deixat anar allà? Si li van haver de posar un mico perquè anés amb ell.
1: I atenció, oients, perquè, mira, truqueu al 900-454-455 i digueu-nos quins són els vostres dibuixos animats preferits. A tots els que entreu en directe us donarem un número i al final del programa farem un sorteig i regalarem, els que ens veieu, aquí la teniu, mira, una panera dels majoristes de Mercabarna amb la millor fruita i verdura del món. Aquí la podeu veure, els que ens seguiu per streaming, truqueu-nos al 900-454-455 a partir d'ara mateix. Avui vindran els majoristes de Mercabarna i ens explicaran quins són els millors productes de la setmana al mercat. Sí? Escolta, quin és el millor peix, el millor marisc, la millor fruita, la millor verdura, a quin preu va, com podem aprendre a triar la millor de la parada, perquè demà és divendres, és festa, però dissabte, per exemple, si anem a la boqueria, volem saber quins són els millors productes.
4: Exactament, els millors quan és la temporada. És a dir, quin producte hi ha,
1: s'ha
4: de preguntar de temporada.
1: Proximitat i de temporada.
4: Les figues. Les figues són el producte de temporada aquests moments.
1: Les figues, que enguany són més petites per culpa de la calor, i com tot, han vingut més d'hora, més aviat del que és habitual. És a dir, la collita s'ha avançat.
4: Però són bones, eh?
1: Són boníssimes.
4: Són molt bones.
1: És una de les fruites que dura menys.
4: Sí.
1: Per molt que facis, es fan malbé en 4 dies.
4: I malament si menges figues al mes de febrer, perquè no n'hi ha. No n'hi ha.
1: Doncs no. No són d'aquí ni bones.
4: Són inventades.
1: Bé, sabeu qui vindrà aquest matí? Ja ho hem dit abans, però el volem sentir.
5: Llop!

0: Doncs au, Pau de Pons, d'aquí una estona.
1: Quines
0: Xerinola,
1: quines
0: al matí ganes. De Ràdio 4, tu.
1: Sí, sí.
0: Sí, home, sí.
1: Gazzara i Xerinola, de la bona.
0: Marta Inglés i Genís Sabater, el control de so, passen 5 minuts d'un quart d'11.

0: Com anirà la diada aquest any, Salvador Cot? Demà hi serem, oients, en directe. Informarem de tot el que passi, en el moment que passi, des del matí de Ràdio 4, com ha de ser. I, de fet, durant tot el dia, la programació de Ràdio 4,
1: Ja veurem.
0: Més gent que l'any passat o no? Per l'any passat es va tocar fons una mica.
1: Sí, ja ho veurem. Jo crec que no és tant la quantitat de gent de la manifestació, sinó si veritablement hi ha problemes entre diversos sectors de l'independentisme.
0: Correcte.
1: I això sí que és una novetat, o és una novetat des de feia molts anys que no passava.
0: Sergio.
2: Home, jo espero que avui no passi res a la Fossada de les Moreres i... Sí, una cosa és... Perquè s'ha anunciat que hi havia un boicot a la Sílvia Orriols. A mi la Sílvia Orriols no m'agrada gens ni el que pensa ni el que diu, però home, la violència no és aconsellable. I ja han convocat, diguem-ne, sessió de palos per avui i espero que no passi res.
0: Pel gas.
3: Bé, jo també em sembla, doncs, és una prova de foc per l'assemblea, que és el que organitza la manifestació a la tarda, assemblea Òmnium, i l'associació d'ajuntaments per la independència. I aleshores és una prova de foc de veure si són capaços o no d'aglutinar prou gent o gent suficient com perquè respongui, com a mínim, el que ha dit ara últimament el CEO, que diu que l'independència, l'independentisme, va a l'alça. A veure, ho veurem en aquest 11 de setembre.
0: Què passa demà,
3: Que, a més, en el calendari és un pont, no un pont.
0: T'anava a dir, el temps acompanyarà, però són 3 dies de festa.
3: Són 3 dies.
0: Cap de setmana llarg.
3: Sí, pots que festa que pots començar a agafar aquesta tarda. Per tant, és un pont molt llaminer. Però veurem, i el que deia el Fidel, no? Que deia...
2: Fidalgo.
0: Sergio Fidalgo. Director del Catalán.es.
3: Sergio Fidalgo, que quan he dit el company és el que m'ha portat l'aigua. És això, no? Sergio Fidalgo. Doncs el que deia Sergio Fidalgo, que, esclar, avui aquesta tarda també veurem què passa en el Fossar de les Moreres i després l'acte institucional que hi haurà a fora la façana del Parlament.
0: Enguany manifestació de la Diada descentralitzada, convocatòries a Barcelona, Girona i Amposta, que ahir parlàvem amb l'Anna Sáez. I a Lleida què?
1: És veritat.
0: Hi ha molts d'enfadats a Lleida.
1: Ja m'ho imagino. No sé, bueno, ja veurem què és el que passa a la manifestació, però segurament tindrà una participació semblant a l'any passat, no? Que dius, bueno, molt poca gent. Bueno, quanta gent treu 30.000 persones al carrer? O quina idea política treu 30.000 persones al carrer?
2: Perquè hem de comparar amb el que l'independentisme va poder moure fa 7, 8, 9 anys, que 30.000 persones és un fracàs, quan és la gran festa teòricament, a més s'està escalfant amb el tema de les campanyetes, de les estelades, amb els aficionats radicals del Barça, amb ells, i el que ha passat i va passar l'altre dia, en quin camp va ser? A l'aficionat de l'Europa, clar, quan ja estàs escalfant aquest tema i demà fracàs i demà punxa, si punxen, que ja veurem. Pues a mi em sembla que és un torn no fracàs.
1: Lo d'ells ho va escalfar la policia, literalment.
2: Bueno, jo he estat persona de futbol, mai he tingut problemes, però sempre he vist que és la policia i els radicals, Hi ha aquí un toma i daca. Mai és només la policia.
1: Bueno, jo crec que vam veure totes les imatges. En tot cas...
2: Vam veure les imatges, però no vam veure la prèvia.
1: No sé què podia passar a la prèvia.
2: El que es va dir abans. No sé el que es va dir entre uns i uns altres abans de què passi allò.
1: Si li va dir alguna cosa a aquest noi amb un policia... Això justifica el cop de colze aquell i el cop de puny posterior? No. Els han sancionat? No.
2: Tu vas veure... El que no justifica és quan tu fas de Karate Kid i aquest home es va rebotar i va intentar donar patades amb un antidisturbis, ja saps el que et passarà. Que no estigui d'acord amb el que va fer la policia, sí. Que aquest jove no va ser intel·ligent. I va intentar colpejar la policia, es va rebotar.
1: Quan l'estaven hostiant...
2: No un policia, amb un antidisturbis.
0: Fidalgo, recordem que Interior expedienta els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada.
2: Jo dic que no estic d'acord, però que el noi no va ser intel·ligent també.
3: L'imatge no acompanya a la policia, és a dir, la policia...
2: Ni al nen.
3: Pot neutralitzar amb un ciutadà perquè l'està provocant. D'acord, fins aquí sí, però no cal que ho rematis. No cal que el rematis. I aquí és allà on l'imatge jo crec que va en contra de la policia. No cal que el rematis.
1: A part, un policia...
3: És a dir, ja el tens neutralitzat. Ja el tens agafat. Escolta, i a més una altra, encara, per què?
2: Jo dic una cosa.
3: Jo la rematada és allà on no m'agrada.
2: Ha tingut experiència amb els antidisturbis. Amb un antidisturbis, si tu l'intentes agredir, acabaràs malament. Ho sento. Que es van passar la ratlla i estan expedientats, perfecte. Per això estan els expedients. Però que aquest jove no va ser intel·ligent, també.
1: Bé, un policia és un funcionari que cobra diners públics i que se li dona la capacitat d'exercir la violència. Per tant, tots entenem que paguem aquests diners amb aquest senyor del cop de colze, el paguem perquè no passi això.
2: Vas veure les patades? No, vas veure les patades? Les patades que va intentar donar aquest home? No, no, no, va, és que aquest nen, aquest jove també va intentar agredir els policies.
1: Bueno, és que,
2: estàs
1: defensant una cosa indefensable.
2: No, no estic defensant. Estic dient, em sembla correcte l'expedient, però no em sembla, diguem, intel·ligent la postura del nen.
1: Que perquè la policia, si la policia rep un insult o sent insults i això justifica qualsevol actuació, no siguis policia. No siguis policia, sigues mestre d'escola, sigues venedor del Mercabarna, siguis el que sigui, perquè si resulta que perquè et diuen cabron, vas allà i li fots una pallissa a un tio, la manilla te l'emportes i tal, no serveixes per policia, perquè és un tio perillós.
3: Sort, i per això hi ha l'expedient, sort que hi ha imatges i aquest senyor era un menor. Sort.
1: Sort.
3: Dos coses que l'acompanyen.
1: Sense les imatges, sense les imatges.
3: Sense les imatges, un home enlloc, i aleshores jo... Insisteixo, la rematada és el que no entenc.
1: Va, és la Porello.
3: Si ja l'has neutralitzat, escolta, ja el tens, ja està.
1: És la Porello.
3: Deixem-ho estar.
2: I em sembla molt correcte que li obri un expedient a aquesta persona.
3: Ja ho fan,
2: però, insisteixo, no pots anar a enfrontar-te a tortes amb els antidisturbis, ho sento.
1: Però aviam, un nen de 16 anys o 17 anys i un policia...
2: I tu creus que el policia sap que té 17 o 7 o té 19?
1: Un nano que està allà a la cua del futbol i un policia funcionari que se li dona una pistola, que se li dona una arma, és el mateix? No, no és el mateix.
2: Aquest jove no estava al carrer, estava amb rodellats d'altres aficionats radicals del Barça.
1: Jo no vull una policia així.
2: Insisteixo, bueno, doncs aquí els Mossos els tens, eh?
1: Tampoc els vull.
2: Perquè ja les tortes no són les mateixes, eh?
1: Doncs tampoc, perquè els policies han de ser el millor de la societat.
0: D'un anunci, sisplau, digues, Scott. Els policies han de ser...
1: El millor de la societat, la gent més calmada, la gent més proporcional, han de fer servir la mínima força possible, no han de ser sensibles a que els insultin. Clar, una pila de coses que són bàsiques amb una policia democràtica. Bàsiques. I si resulta que si no hi hagués hagut un vídeo, aquest nen no només l'hostien, sinó que l'empuren, que és el que estan acostumats els policies.
0: 2:02. Els metges anuncien una vaga indefinida a partir de l'octubre. El sindicat convocant Metges de Catalunya suma les seves mobilitzacions a les de 5 organitzacions més d'arreu de l'Estat. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya. Com estàs? Bon dia, Xavier.
4: Bon dia.
0: Quin dia d'octubre començarà aquesta vaga indefinida i per què?
4: Bé, el dia encara no ho podem dir, bàsicament perquè ahir el que va anunciar és la voluntat inequívoca de la confederació UMIF, que és la nova confederació que, en la qual hi participa Metges de Catalunya, de convocar aquesta vaga indefinida. Sí que és cert que, tot i que la data s'anunciarà molt aviat, estem fent tots els esforços possibles per mirar de coordinar-nos amb la resta d'organitzacions capaces de convocar aquesta vaga, per mirar de fer una convocatòria, si més no, unificada des del punt de vista de la data.
0: Bé, però sembla que no començarà ni l'1, ni el 2, ni el 3, no? És a dir, que més aviat es parla de mitjans del mes d'octubre. Sí. És així, això, Xavier?
4: Sí, seria mitjans del mes d'octubre.
0: Vaga indefinida, i per què?
4: Per què? Doncs, vosaltres mateixos n'heu tractat d'una forma recurrent en aquest programa.
0: Sí,
4: pel maltracte institucional que els metges i facultatius sentim des de fa dècades. I que això ha arribat a un punt límit en el qual el col·lectiu mèdic ha decidit rebel·lar-se. Aquest és el precedent. I el problema és que, davant d'aquest fet, ni el govern de la Generalitat, que ni tan sols ha tingut la decència de seure's d'una forma formal a intentar arreglar el problema que se li ve al damunt, ni el govern estatal...
0: Encara no? Encara no s'han assegut?
4: No, encara no. I deia, ni el govern estatal, davant d'aquest repte, l'única cosa que fan és fer tirar la patada endavant i enviar una llei que consolida la discriminació que rep el col·lectiu mèdic i facultatiu, l'envia al Congrés dels Diputats.
0: Clar, el que ens preguntem tots ara també i sobretot és com afectarà els pacients, això, com ens afectarà la gent, diguéssim, aquesta vaga indefinida que començarà al voltant de mitjans del mes d'octubre, perquè, no sé, els que tinguin ara visita programada a partir de mig octubre o proves no urgents per malalties no greus, entenc, deuen pensar, pinten bastos aquí, una mica.
4: Miri, Aquesta pregunta té una resposta que és fàcil d'entendre. El gran problema és que si ha arribat un punt la degradació del sistema sanitari, que si no fem, si no forcem un reset i forcem una reinvenció del sistema sanitari amb unes noves regles del joc, el sistema sanitari per si sol s'està morint i agonitzarà definitivament. Tots coneixem algun cas, sense que hi hagi vagues pel mig, de gent que li donen hora de visita per una prova complementària o per un especialista hospitalari a un any vista, un any i mig, i que fins i tot amb aquestes demores, al cap de 3 mesos reben una actualització en la qual els hi demora. Aquesta situació s'ha institucionalitzat i no ha passat res, i el que intentem fer en aquest crit d'alarma és sacrificar ara coses per no perdre el nostre futur. Ja. El nostre futur que inclou els pacients, òbviament.
0: Per entendre més i millor les vostres reivindicacions, efectivament, Xavier, n'hem parlat moltes vegades aquí al matí de Ràdio 4, però sempre hi ha algú que no ho ha sentit abans, diguéssim. Posa algun exemple concret, no? En quines condicions treballeu els metges a Catalunya ara mateix? Ara mateix des de fa, per no, podríem dir anys i panys, potser.
4: Anys, sí. Treballem en una situació que en cap cas és la situació que desitgem. És a dir, els metges, per exemple, a la consulta de primària, ells no organitzen les seves agendes. I els hi organitzen altres persones que no són metges i que, a més, tampoc tenen ni les instruccions ni el criteri com per organitzar-les de forma mèdicament adequada. Arribant a col·locar en una mateixa agenda 2, 3, 4 visites a la mateixa hora o visites amb un minut de diferència, quan se sap que això tècnica i mèdicament és total i absolutament impossible. Això és per posar l'exemple de la primària, però podem anar un pas més. És a dir, fa molts anys, més de 20 anys, que la professió mèdica està patint a les seves carns unes condicions que les disfressen de suposada vocació, en les quals treballem més i en pitjors condicions que la resta de professionals del sector de la salut. Per exemple, aquest famós estatut marc que es debat, que s'envia al Congrés per la seva aprovació, consolida aquestes discriminacions. I posaré dos exemples molt concrets. Resulta que quan parla de les jornades laborals setmanals, tota la resta, diu que tothom ha de fer com a molt 35 hores setmanals. Però llavors, just a sota, diu menys els metges, que en faran 45. I, per exemple, quan parla de la jornada diària, posa tothom farà una jornada de 7 hores diàries, com a molt 12 hores, i posa a sota, en petitet, per si de cas, dic petitet figurat, menys els metges, que poden fer 17 hores de jornada, de guàrdia, i fins i tot, si és cap de setmana o no es pot cobrir d'una altra manera, 24 hores continuades. Ah. Doncs, senyors, aquesta és la situació que estem patint en el nostre dia a dia i que ha fet que diem prou, ja no podem més.
0: Bé, Xavier Lleonart és secretari general de Metges de Catalunya. Aquest matí, Xavier, aquí al matí de Ràdio 4, m'acompanyen Salvador Cot, que és editor del Grup Món, Sergio Fidalgo, director del Catalampunès, i també Lluís Falgàs, periodista d'aquesta casa de Ràdio Televisió Espanyola. Lluís, endavant.
3: Sí, doctor, la sanitat... Si no
4: bon dia.
3: Bon dia. Si no ho tinc mal entès, està pràcticament transferida a Catalunya, no?
4: No sense pràcticament, és totalment transferida.
3: Totalment. Per tant, la meva pregunta és com és que us ajunteu a una protesta, en aquest cas, espanyola. Si la sanitat, com diu vostè i també he dit jo, està transferida només a Catalunya. Com és aquesta en fi, aquesta que us ajunteu ara a una protesta i que no feu les vostres, que ja els heu fetes, per altra part?
4: Sí. Aviam, ho aclareixo, intento ser el més gràfic possible. Aviam, el problema és que potser no ha quedat prou clar, però sí que conformem aquesta unió per fer una protesta a nivell estatal. Però alhora, Metges de Catalunya ha anunciat que farà i entrarà també una convocatòria de vaga a nivell català, estrictament amb reivindicacions pròpies a nivell català, perquè tenim molt clar que és el govern de la Generalitat qui té en la seva mà la capacitat i la possibilitat de revertir aquesta situació. Per què ens hi afegim a la protesta estatal? D'una forma molt planera. Perquè resulta que, per exemple, aquest estatut marc és les regles del joc sota la qual actuen totes les autonomies amb les competències transferides. I això vol dir que és el límit que permet que la Generalitat, per exemple, aquí, apliqui les guàrdies de 24 hores. Que ho pot millorar? Òbviament que ho pot millorar perquè té tota la potestat per millorar-ho. Però si la norma general ho limités d'entrada, ja no podria aplicar les guàrdies de 24 hores. Per tant, l'actuació és dual. Actuem aquí a Catalunya perquè la Generalitat té tot el poder per poder revertir-ho i actuem a nivell estatal per impedir que la norma permeti que la Generalitat faci aquestes aberracions.
3: Per tant, doctor, podem entendre que a Catalunya també hi haurà convocatòria, i això serà tota una novetat, convocatòria de vaga per part dels metges a Catalunya. Podem entendre d'aquesta manera?
4: Sí. És talment que així. I no només això, sinó que aquesta convocatòria de vaga s'afegeix a la protesta que ja vam començar a engegar el mes de juny, que la vam titular Ni un minut més, que el que posa en evidència és que els metges d'aquest país eixuguen la llista d'espera exclusivament amb el seu sacrifici personal fent més hores de les que se'ls demana de forma voluntària. S'estima que fins al 30% de l'activitat quirúrgica d'aquest país es fa amb la voluntarietat dels metges.
3: Moltes gràcies.
0: Salvador Cot.
1: Jo, és que recordava, són paraules molt dures, la sanitat s'està morint, la sanitat agonitza. I em recorden una mica, i jo no sé, suposo que els nostres oients també, em recorden una mica el discurs que fan els mestres, no? Que és l'altre pilar de l'estat del benestar,
4: sí.
1: No? Vostès s'identifiquen, creuen que forma part una mica d'aquest deteriorament, o sigui, se senten part del mateix fenomen, d'alguna manera?
4: Pot tenir força a veure, perquè jo he parlat amb companys mestres i també es reconeixen aquesta degradació paulatina, silent, que es va filtrant i va corrompent-ho tot, no pas dels darrers mesos, sinó en els darrers anys. I en aquest sentit també hi ha un altre paral·lelisme que em sembla rellevant destacar. A sanitat, com a educació, tenim uns col·laboradors necessaris en aquesta degradació, que són els sindicats de classe, Comissions i UGT, que són les armes que tenen els partits polítics afins per poder imposar el seu criteri polític en aquests àmbits. A educació ho hem vist, com han intentat rebentar la vaga signant un pacte que no comprava ningú, i a sanitat ho patim cada dia amb uns sindicats que intenten per tots els mitjans bloquejar qualsevol mena de reunió i qualsevol mena d'acord del govern de la Generalitat amb els metges.
0: Sergio Fidalgo.
2: Molt ràpid. A veure, no ho sé, és una pregunta, però realment aquestes condicions laborals estan provocant que hi hagi metges que se vagin fora d'Espanya a trobar feina, buscant millors condicions laborals, i en el cas que sigui així, ho teniu més o menys comptabilitzat?
4: Bé, jo crec que ampliaria fins i tot el focus. És dir, tothom s'hi fixa molt amb els metges que marxen a l'estranger, i sí, és cert, hi ha una tendència creixent de metges que decideixen que aquest país ja no val la pena esforçar-s'hi per mirar de contribuir en aquest model sanitari, i marxen. I això es pot comptabilitzar a través dels certificats d'idoneïtat que demanen els metges, als col·legis de metges, per poder marxar. I hi està demostrat que hi ha una tendència ascendent de sol·licitud d'aquests certificats. Si bé percentualment petita, és una tendència creixent. I, per tant, això ja és un primer senyal. Però jo vull introduir dos factors més que crec que són molt rellevants i que passen sota el radar. Un és que hi ha un nombre cada cop més creixent de professionals que ja no es plantegen ni tan sols marxar a l'estranger, sinó que en l'actualitat comença a haver-hi una oferta de serveis, d'hospitals i d'activitat en la sanitat privada d'aquest país que es paterran i que fa que molta gent no compagini activitat pública i privada, sinó que renunciï a la pública per anar directament a la privada. L'exemple és que en aquest any s'han inaugurat o s'inauguraran 4 grans hospitals privats, i aquests hospitals sabem d'on trobaran els professionals. Aquesta una. I l'altra és que hi ha una enquesta que va fer, si no recordo malament, l'Associació Mira Espanya o una cosa així, en el qual van encastar a estudiants de medicina. Estudiants de medicina per saber quina informació que tenien, quines expectatives tenien, i va sortir una dada molt i molt curiosa que manifestava que el 50% dels estudiants de medicina deia que es plantejaven d'una forma molt clara que a l'acabar la carrera ni tan sols farien la formació especialitzada a Espanya, marxarien directament a l'estranger. Aquesta xifra, que és un escàndol, òbviament no es pot registrar en cap estadística. Bé, perquè, com deia jo, passa sota el radar.
0: Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, estarem molt pendents, lògicament, des del matí de Ràdio 4, d'aquesta vaga indefinida que començarà a mitjans del mes d'octubre. N'anirem parlant. Moltes gràcies, bon dia.
4: Gràcies a vostès.
0: Que vagi molt bé. 2:03.
5: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Home, aquí l'executiu del PSC suma 3 grans crisis en sectors claus. Mestres, metges, Mossos, també. Recordem que ara fa just 24 hores en parlàvem aquí. Vam conèixer la dimissió de Trapero com a director general de la policia.
1: Sí, sí. Bueno, Trapero era molt criticat per algunes actuacions policials més que dubtoses. Per exemple, enviar policies de paisà a les assemblees dels mestres, el cas aquell d'Albert Forcades, aquell l'extensible que deia, no?, el Parlament, que era una canya de pescar, que era una mentida objectiva. O sigui, tot ha anat acumulant errors, com a mínim, que han deixat en una situació difícil a la consellera. És a dir, que és normal que hagi acabat dimitint.
0: No? Sí, sí. I ara metges, mestres, professors, Sergio Fidalgo.
2: Bueno, és normal, és que pensa que tenim un govern que té una posició bastant limitada, perquè Junts està pràcticament deconstruint-se i Esquerra Republicana és el seu, diguem-ne, aliat preferencial. Només té la posició una mica seriosa de Vox i PP, que és minoritària, i no puja a les enquestes, és que està baixant contínuament, perquè el problema és que aquest govern de la gestió no està fracassant a sanitat, a educació, i sobretot en el tema d'infraestructures. Tenim les autopistes col·lapsades, tenim el Rodalies col·lapsat, bueno, con lo cual no m'estranya que estiguin absolutament desquiciats, perquè aquest govern no està fent el que va prometre, que és, fora d'agitació política, anem a gestionar i a fer-ho bé. Fer-ho bé, doncs no ho sé, doncs és normal que tinguin de tot el sector, estiguin rebotats, i més que vindrà.
0: Lluís Salgas.
3: Sí, el govern insisteix, encara dimarts passat van insistir en el Consell de Govern, a la roda de premsa, que no pensen fer cap canvi. És a dir, que no hi haurà cap canvi a l'executiu català. Hi va haver l'oportunitat d'un canvi quan va plegar la consellera de Benestar, la senyora Martínez Bravo, que va ser per una qüestió absolutament personal. Aquell moment era un moment oportú per fer una remodelació de govern. És a dir, tothom es pensava que la farien, fins i tot el sotogovern estava convençut de que hi hauria un canvi de govern. No s'ha fet, no s'ha produït, no crec que hi hagi pistes en els missatges que farà el president Illa en aquest 11 de setembre, i tampoc penso, i ho dic amb la boca molt petita, que ho faci després del debat de política general de principis d'octubre. També és un moment de molta oportunitat per fer un canvi de govern. És a dir, el debat de política general marca l'agenda política del que pensa fer el govern, i aleshores després és quan el govern pot dir ho farem aquesta gent o no ho farem aquesta gent. És una altra oportunitat que el president Illa tindrà, però ara per ara he de dir que no sembla que es produeixi cap canvi de govern.
1: És que jo penso que va molt més enllà de canviar un conseller o un altre, eh? O sigui, que hi ha una
3: crisi, però
1: hi ha una crisi
3: estructural. És un primer pas, sí, d'acord, la crisi, etcètera, etcètera, però és un primer pas. És a dir, alguna cosa hi ha d'haver-hi. Sí. Però vull dir, el president Illa, que no farà serà convocar eleccions. Per tant, com no convocarà eleccions, el que ha de fer és el canvi de govern, que no ho fa.
1: Hi ha dues coses que no farà, ni convocar eleccions,
3: ni canviar el
1: govern. Ni dir que l'Estat no, el finançament no transfereix prou, o no genera prou recursos, i per això s'esquerden aquests pilars de la societat.
2: El problema aquest govern que ha de decidir què vol ser, si vol ser un govern d'agitació o si vol ser un govern de gestió. I el problema aquest que tenim és que tenim un govern que continua instal·lant en les reivindicacions d'Esquerra Republicana, que està cedint a l'esquerra i als comuns, i no se dedica a lo que ha de fer, que és intentar el que va prometre. Jo la de que tinguem unes infraestructures com una humana, que l'aeroport funcioni, que s'ampliï, que no estem contínuament diguem-ne, ajornant els temes importants per Catalunya, i clar, amb així no podem funcionar. I Illa continua instal·lat en la paràlisi, i bueno, no, això no es canvia amb canviar dos o tres noms.
1: Però les infraestructures...
3: Perdona, Salvador, he dit el debat de política general, i després hi haurà una altra oportunitat, que són la proximitat a les eleccions municipals.
1: Sí,
3: que aquí ja s'apunta que hi ha una consellera, la consellera de Territori, conselleria molt important, perquè ho porten pràcticament tot el tema d'infraestructures, que podria canviar. Ara bé, si el govern de la Generalitat
1: canviar perquè seria candidata
3: a l'Ajuntament de Girona, aquí també seria un altre moment. Però tampoc es veu pròxim, perquè el PSOE, fixeu-vos que a tots els candidats que ha tingut a les comunitats autònomes els ha canviat a última hora. Per exemple, la Montero, Andalusia, a última hora. La Pilar Alegria, a Aragó, a última hora. Per tant, aquí sembla que faran el mateix. Última hora, quan és? El mes de febrer, el mes de març, o fins i tot el dia que comença la campanya? No, perquè les municipals doncs van molt dures, i les municipals hi ha candidats fixes. Hi ha, per exemple, el candidat del PSC a Barcelona, senyor Collboni, ha anunciat que ell és el candidat. Per tant, és clar, el que no poden fer és anar esperant molt de temps. I aquest seria una altra oportunitat.
0: Perquè les generals quan seran, Falgàs?
3: Les generals...
0: L'últim segon, Pedro Sánchez...
3: L'últim segon...
0: L'altre dia, no sé quin tertulià, deia... Jo crec que seran al febrer, és l'únic...
3: No, però mira, pensa que un president del govern, l'única potestat que té és convocar eleccions. És a dir, si vol canviar o vol pintar el despatx, ho ha de preguntar al patrimoni de l'Estat. Aviam si li deixen pintar o no li deixen pintar. És a dir, l'única cosa que pot fer és aixecar-se al dematí i dir: senyors, convoco eleccions. Clar,

0: Per tant, és pràcticament impossible que jo, modestament i humilment, com a periodista, sàpiga quin dia, i els que s'hi atreveixen, els felicito. Per tant, no hi ha data. I, fins i tot, dono una alegria als que no volen que hi hagi eleccions generals, que el mes de juliol, si vol, que serien les eleccions, el 27, l'any vinent, el mes de juliol, si vol, encara pot prorrogar 3 mesos més.
1: Lluís, també pot fer una altra cosa, com, també pot fer una altra cosa, com en 24 hores prendre el control de Telefònica, No només pot
0: decidir
1: la seva data.
0: Bueno, sí, alguna cosa, sí, però poques coses.
2: Però
0: poques
2: suposo
0: coses.
2: Que, Lluís, tu que parles amb tothom, i tots parlem amb tothom, no? Allò, sí. Hi ha molta gent dins del Partit Socialista que opina que les eleccions seran al setembre.
0: No, i molts...
3: La majoria, amb
0: la boca petita, el que volen és que siguin abans de les municipals, perquè veuen que no hi volen posar la cara a ells i voldrien que aquestes eleccions generals fossin abans de les municipals, perquè imagina't, vull dir, poc o molt els pot afectar en els que es presenten per alcalde.
1: És impossible, amb lo de Ceuta és impossible que siguin al febrer, és impossible.
0: Per què ho dius?
1: La Ceuta, perquè la Ceuta encara durarà i no és la foto que Sánchez necessita.
0: Interessa
1: ajornar-lo i intentar que la Ceuta es tranquil·litzi.
0: I per esperar que millorin les coses, sí, efectivament, aquests presidents també tenen, a part d'aquesta potestat de convocar eleccions, tenen sempre la perspectiva de que les coses milloraran, de que tot anirà a més bé, i a millor, i a positiu. I a més ja tenen sempre qui els hi explica i qui els hi diu que tot anirà millor. Tenen una corte allà al voltant permanent que els hi diu no, però vegis que això va bé i irà millor.
4: Per cert, Lluís Salgas, estàs preparant un especial Aquí parlem amb tots els portaveus parlamentaris, un debat d'inici de curs per posar el termòmetre a la política catalana per dijous de la setmana que ve, pel 17 de setembre a dos quarts d'onze
0: de la nit, a dos quarts d'onze de la nit,
4: dos quarts d'onze
0: de la nit, l'emetrem a la 2CAT, a la TV espanyola, a la 2CAT, i també per Ràdio 4
4: i
0: també pel canal 24 hores. I després el tornem a passar...
4: Dos quarts d'onze de la nit, perquè sí. Dos quarts d'onze al matí sóc jo i no t'ho deixaria fer.
0: Si algú no l'ha vist, després també el tornem a repetir el dissabte. L'alegria que tenim a Televisió Espanyola és que tots ens ha dit que sí. I això és una bona alegria de veure'ls tots, els vuit, tots en una mateixa taula.
4: Sí, senyor, com ha de ser.
0: Que això és molt important per nosaltres i és fonamental en aquests moments i ens omple doncs, d'orgull de poder dir digueu el que vulgueu, digueu educadament i d'una manera la més civilitzada que sapigueu, però vingueu tots. I tots, i que cadascú digui, si un diu blanc, l'altre que digui negre. Però que ho diguin. I sobretot, que donguin llum als problemes que tenim, com ara, i començarem per aquí, ja ho desvetllo, començarem per l'educació, que l'educació és un gran desastre, a veure si són capaços aquests senyors del Parlament de Catalunya de posar-se d'acord per fer un pacte per l'educació absolutament imprescindible en aquests moments.
4: Seran capaços, tu que els coneixes més
0: no
4: sé, millor
0: que
4: nosaltres?
0: No ho sé, ho preguntarem com a mínim i ho veurem. I després, si seran capaços, de moment no han sigut, un diu una cosa, l'altre diu una altra.
4: Això està clar.
0: Tothom té idees i el que fa és marejar els mestres moltes vegades per totes les idees que tenen els polítics, perquè doncs són coses noves i els van marejant cada dia més.
1: Et puc implorar una cosa? Com a usuari diari de Rodalies, també, sisplau, li treu.
0: Evidentment. Tot el que...
1: Que és una tortura.
0: Evidentment que és un dels problemes i és un, en aquests moments no cal anar gaire lluny per saber que els problemes doncs, són l'educació, són el problema de les Rodalies, el problema de les infraestructures.
2: Infraestructures, trens, autopistes, l'AP7, els metges...
0: I també i moltes altres coses, i també fins i tot els hi podem preguntar o poder, ja ho explicaran ells, si saben si en Puigdemont vindrà o no, perquè també és una pregunta que tampoc la sap ningú. Vull dir, no. Quan vindrà ara el Tribunal Constitucional? Diu que sembla que l'octubre, però ja ho veurem, per tant, si algú ho sap, ho digui.
4: A l'octubre, cot?
2: Bueno, això diu molta gent, no sé, però que això depèn del Suprem. Depèn de quina cosa els sembli millor.
0: El Tribunal de Comptes ha dit, i és notícia aquests moments, ara mateix, el Tribunal de Comptes, notícia d'ara, ara mateix, ha dit que hi donaran el vistiplau. Els hi sembla molt bé que no intervindran absolutament en res del que digui el Constitucional i el que digui el Suprem.
1: Però ho sabeu, vingui quan vingui, és irrellevant. Jo ho sento perquè no m'ha agradat, insisteixo, no m'ha agradat Silvio Oriols, però Silvio Oriols s'ha menjat a Puigdemont i s'ha menjat a Junts. Ho sento.
2: Bueno, ja
1: és irrellevant. Puigdemont això no arreglarà pas, per molt que vingui, no ho arreglarà.
2: Ja veurem a qui es menja, la Sílvia Oriols. Jo crec que...
1: Bueno, a Vox

0: sí. També a Vox, a PP, a tothom, però també
1: potser,
0: a Lluís.
1: Potser a molta gent.
2: El que acaba de dir Lluís Salgas del Tribunal de Comptes és justament l'obertura del món.cat a aquesta hora del matí. El Tribunal de Comptes recula i aplica l'amnistia a 35 càrrecs del procés Cot.
1: Sí, bueno, hi ha una cosa que tots en parlem, no? El Tribunal Suprem, quan li sembla políticament més oportú que torni el president Puigdemont. Sí, segurament, i segurament és amb un govern del PSOE.
3: També
1: el desgasta més que no pas que torni amb un govern del PP.
3: També he de dir que a nivell polític, a nivell de grups parlamentaris, ningú s'hi vol mullar massa amb aquest tema. Ningú vol,
1: no.
3: Ningú en aquests moments diu, escolta, vindrà demà, i tampoc ningú diu què faran ni què no faran.
1: I de fet ha perdut importància, això també és veritat.
3: Sí.
2: Escolteu, Alfred Rodríguez Picó, com estàs?
4: Estàs molt bé, molt content de compartir aquesta estoneta amb tots vosaltres.
2: I nosaltres amb tu i els oients encantats de la vida. Quin dia bé el Picó. Dijous, com sempre. Dijous. Però va, parlem com fa falta, eh? Per l'altre dia vam parlar, per exemple. Et van sentir els oients el primer dia de programa.
4: I tant que sí.
2: Estem molt il·lusionats amb el que ens explicaràs d'aquí una estoneta aquí al matí de Ràdio 4, perquè em sembla que això de les tendències pinta...
4: Molta teca, sí.
2: Per mi, genial.
4: Hem de matisar-ho.
2: Potser perillós, però...
4: Són tendències, eh?
2: Són tendències,
4: però és que fa mesos i mesos que insisteixen. Després ho comentem. I quin dia avui tothom està més somrient,
2: oh, sí,
4: tothom
2: home.
4: Està més...
2: ens canvia... trobem millor i tot, eh? Físicament, també.
4: Hi ha estudis, eh? Hi ha estudis de sociòlegs, de psicòlegs, de com el temps influencia...
2: Psicològicament, buf.
3: He dormit sense el soroll del ventilador, que el tinc
1: clavat
3: al cervell. Per tant, avui he pogut dormir.
0: Ja som dos.
4: Adeus. No, això afecta la societat, és clar que sí. Hi ha el comportament.
2: Es pot aguantar.
4: Hi ha menys agressivitat, hi ha menys accidents de trànsit, hi ha menys delinqüència, hi ha menys... Tu no saps els estudis que relacionen l'ambient xafogós i calorós amb l'activitat social.
3: Evidentment, perquè totalment. És molt pesat. És pesat, és molt pesat, i a més és pesat aquest any des del mes de maig. No sé,
4: des del 15, segona quinzena de maig vam tenir rècords, juny. Rècords, juliol, rècords, agost, rècords i setembre, rècords.
3: Hem de canviar d'armari o encara no?
4: Això depèn dels fredolics.
3: Però si hem de canviar o no
4: d'armari? Després ho expliquem a les previsions.
2: Va, en parlarem d'aquí una estona. L'altre dia parlàvem amb el Santiago Niño Becerra, l'economista que tots coneixeu i que sovint sentireu també en aquest programa, al matí a Ràdio 4. I clar, parlant d'això de la calor, com tothom, insuportable, quin estiu. Diu, escolta, Xavi, diu, i l'any que ve... una altra vegada rècord, diu cada any el mateix.
4: No ben
2: espero
4: bé.
2: Que no.
4: No ben
2: bé. I li vaig dir, espero que no, diu, però si diu, és que ho dius com si rècord de calor, des que hi ha registres, mai havíem tingut un estiu amb tants dies, amb més de 40 graus, nits tòrrides a la ciutat de Barcelona, no sé
4: també
2: quantes.
4: També es diu, aquest estiu ha sigut el més fresc que hem tingut fins ara. És a dir, com si a partir d'ara cada cop fos... No va així, la cosa. Després ho expliquem.
2: Després en parlarem, també, amb l'Alfred Rodríguez Picó, que no se'l perdi ningú. Heu posat gasolina últimament, no es pot aguantar, això, tampoc.
3: No, tampoc.
2: Toca sostre, això, també. Mira, tenim el preu del barril de Brent aquest matí, ara mateix, a $101.6.
3: I diu que ho bonificaran, no?
2: Els impostos, alguna
3: sí,
2: cosa han de fer.
3: Alguna cosa
2: farà. Que ja s'havia fet i s'havia acabat, ara se'n tornem-hi. Des de l'1 de setembre.
3: Diuen, també ho hem de veure.
2: No ho sé, nois,
1: que
2: però...
1: El tram ha de pagar els $5.000.
2: Exacte! $5.000, que serien uns 4.300 euros, el canvi.
1: Una pasta.
2: Això, una pasta.
0: Per a Melilla, a veure si ja es pot fer una oferta. 2.000 euros per cada català. Ah.
2: Què més augureu per aquesta temporada que tot just acabem d'estrenar?
0: Des del punt de vista polític, molta agitació.
2: Per exemple.
0: Molta agitació, jo crec que, per desgràcia, Aliança es pujarà molt, els socialistes aguantaran molt bé, Esquerra crec que aguantarà molt bé, i Junts sembla que no.
3: Jo el que veig és que estem immersos en una campanya electoral, que és el pitjor escenari, una campanya electoral sense data electoral. Això és el pitjor escenari que pot haver-hi a la política. És a dir, estem en campanya electoral, només calia veure ahir al Congrés dels Diputats amb el perro Sánchez, Vix, li va dir tota una sèrie de coses que estem immersos en una llarguíssima campanya electoral sense que ningú sigui capaç de posar-hi data.
2: Bé, ara de seguida parlem amb el...
3: Per les generals, per les municipals, sí,
2: ja,
3: per les generals no hi ha.
1: Jo crec que les municipals ho canviaran tot. Ja veuràs.
2: A veure.
3: Va passar l'època de la República, això. A veure si passa el mateix.
2: Ara, de seguida, parlem amb Alfred Rodríguez Picó. Aquest matí també parlarem amb el creador de contingut, Àlex Bocken, que està arrasant cada cop més a les xarxes socials. L'andalús que viu a Madrid i ha decidit aprendre català i que està generant contingut justament en català a Instagram i a TikTok. Els antics remeis de les àvies de les Garrigues, que s'estan rescatant perquè no es perdin. Els dibuixos animats de la vostra vida. Aneu trucant al 900-454-455 perquè sortejarem aquesta preciosa panera amb molta fruita i també amb verdura, amb uns tomàquets de diferents varietats que fan un goig que enamoren. Tot això i lo Pau de Pons, lògicament, d'aquí a poca estona també en directe al matí de Ràdio 4. Falgàs, Salvador Cot, Sergio, moltes gràcies. Fins la setmana que ve tots tres, eh?
1: Fins la setmana que ve, i tant.
0: Vinga.
2: Sou i sereu habituals d'aquest programa, també. Merci. Tu. Els bons continuen. Picó, com tu. Va, fem una cosa, les notícies de les 11 i tornem de seguida. Fins ara mateix.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El Congrés ha acabat el debat sobre la llei per concedir la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts a l'antiga colònia espanyola abans del 29 de setembre del 1977, que tirarà endavant aquest dijous. Les mocions presentades pel Partit Popular han estat rebutjades. Míriam Andreu, bon dia.
2: Bon dia. La iniciativa impulsada per Sumar ha arribat a votació en plena escalada de la tensió amb el Marroc arran de la crisi migratòria de Ceuta. Rabat, a més, en reivindica com a propi tot el territori del Sàhara Occidental i s'ha mostrat contrari a la tramitació d'aquesta norma. La diputada de Sumar, Teslim Andala, ha reivindicat la norma com una forma de reconeixement del poble saharaui.
3: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
2: La llei permetrà accedir a la nacionalitat també als ascendents directes de les persones nascudes al Sàhara fins al setembre de 1977. El PSOE hi votarà a favor, igual que els seus socis, malgrat que fa dos anys es va posicionar en contra. Artemi Rayo, diputat socialista, ha parlat de reconeixement d'un dret històric, mentre que el Partit Popular, que previsiblement s'abstindrà, ha criticat el posicionament del govern espanyol respecte al Marroc. Ho ha fet Pedro Muñoz. Els escoltem a tots dos.
4: Hoy les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa, tampoco de una perversa estratagema de adulteración del censo electoral.
5: Expliquen sus bandazos, porque cuando se trata de temas que afectan al país vecino, ustedes no son precisamente de fiar. El pueblo saharaui no necesita que les demos una mano mientras le atamos la otra a los intereses del reino alauita.
2: Vox hi votarà en contra perquè suposa, diu, regalar la nacionalitat per interès electoral.
0: Avui l'altre escenari d'interès serà el Tribunal Suprem, on aquest dijous se celebra l'obertura de l'any judicial. Alejandro González, portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, demana més mitjans i menys politització.
6: Al ministro le gusta mucho decir que es un servicio de servicio público de justicia. Sin embargo, un servicio público infradotado. El ciudadano tarda mucho en recibir sus resoluciones. Eso no es porque los jueces trabajemos poco, sino fundamentalmente porque nos faltan medios.
0: L'acte oficial començarà a les 12 del migdia, presidit per el monarca Felip VI. Més qüestions. El Sindicat Majoritari Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida dels facultatius mèdics catalans a partir de mitjans d'octubre. S'uneix d'aquesta manera altres sindicats estatals en una protesta contra l'Estatut Marc dels Serveis Sanitaris que ha aprovat el govern espanyol en Consell de Ministres i també per reclamar millors condicions laborals. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, denuncia la situació de sobrecàrrega laboral en llargues llistes d'espera que diu s'ha institucionalitzat i critica que ni el govern català ni l'espanyol s'han assegut a negociar amb els sindicats. Ho ha dit al matí de Ràdio 4.
7: Ha arribat un punt, la degradació del sistema sanitari, que si no fem, si no forcem un reset i forcem una reinvenció del sistema sanitari amb unes noves regles del joc, el sistema sanitari per si sol s'estan morint i agonitzarà definitivament.
0: I avui comencen els actes oficials per la Diada Nacional de Catalunya amb la hissada de la senyera al Parlament i el discurs institucionalitat i institucional aquesta nit del president de la Generalitat. Josep Vila, president de l'Assemblea Nacional Catalana, considera que l'independentisme es troba en un bon moment i fa una crida a la participació a la manifestació divendres a la tarda sense signes de partits polítics. Són declaracions al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4.
8: Hem aconsellat que la gent no vingui identificada amb grups polítics. La gent vindrà com vulgui, però

0: per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
1: Aquesta tarda, l'esquerra independentista ha convocat una concentració al Fossar de les Moreres de Barcelona per protestar contra la presència de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, en aquest memorial que homenatja els qui van morir al setge de Barcelona el 1714. De l'exterior, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès $5.000 per cada ciutadà adult nord-americà si els republicans guanyen les eleccions legislatives del 3 de novembre.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
1: Busca així revertir el que diuen les enquestes, que perdrà el control del legislatiu, anunci que ha fet Trump des de Dallas, Texas, en una convenció republicana extraordinària. Els diners que ha promès Trump sortirien dels aranzels. El cost total d'aquest anunci es calcula que superaria el bilió del dòlars si això acaba succeint. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
3: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.

0: És mig quart de 12, això és el matí de Ràdio 4 i som en directe, com sempre, des de les 10 i fins a la 1 de dilluns a divendres. Jordi Vila.
1: Doncs molt content perquè ja tenim aquí
0: el gran Pico.
1: I sempre diem que quan arriba ell comença el cap de setmana.
0: Sí, noi.
1: D'alguna forma ja l'estem olorant.
0: Cap de setmana llarg per a molts, per nosaltres no, perquè demà nosaltres aquí, al peu del canó,
1: sí,
0: només faltaria,
1: sí, sí,
0: per informar de tot el que passi durant aquesta diada. Ara parlem amb l'Alfred de seguida. Hem de parlar moltes coses, Alfred, avui. I sobretot jo molt pendent de l'actualització de les tendències. Però vaja, com dius tu, avui ens trobem millor, física i psicològicament, aquest canvi. Carai, noi.
2: Sí,
0: oh, quin bo, quin bo.
2: Bé, abans d'ahir, al migdia, per exemple, a la costa catalana, a la mateixa ciutat de Barcelona i altres zones litorals, al migdia tenien 31 graus i 74% d'humitat, que era el mateix ambient que a les costes de Tailàndia.
0: Pot aguantar.
2: I així portem dies.
0: Si m'ho vas dir, que ens vam trucar i sí, anava pel carrer Barcelona, no, dic, dona-ho fer, que m'estic desfent, literalment.
2: 5 minuts i suant-se.
0: Pot aguantar.
2: Bé, això havia de petar. I va petar ahir. Va petar ahir en forma de tempestes molt violentes. Es va formar una tempesta enorme entre la costa catalana, la costa daurada barcelonina i les Balears. Si hagués hagut terra a sota en comptes de mar, hauria provocat destrosses, mànegues, hi havia pedregades, en fi, una tempesta extraordinària i violenta que va arribar viva a algunes zones de Mallorca, que van tenir algunes inundacions, vents de més de 100 km per hora, etc.
0: Amb una víctima mortal.
2: Amb una víctima mortal, una senyora que la va arrossegar el cotxe, es va posar sota el cotxe i l'aigua la va cobrir. Sí, sí,
0: sí, es va ofegar.
2: Bé. I a Catalunya, doncs bé, ja sabem que es va enviar l'alerta de que ahir al matí aquesta supercèl·lula podia afectar les comarques del Baix Llobregat, del Garraf, etc. I no va ser així. Clar, aquí molts, ostres, que tancar les escoles i tal, i al final no passa res.
0: Sempre, sempre, sempre.
2: A veure, en aquest cas, jo crec que hem de tenir consciència de que podia haver passat.
0: Totalment.
2: És que és molt difícil preveure una tempesta d'aquestes enormes. Només que es mogui uns quilòmetres, ja la tenim liada, ja tenim un enorme merder amb possibles víctimes mortals. Llavors, què és millor?
0: Més val prevenir que no pas curar,
2: exacte,
0: lògicament.
2: No fer-ho.
0: La crítica és molt fàcil en aquests casos.
2: Fàcil. No fer-ho. Que després passi i hi hagi víctimes i merder molt gros, llavors se'ls critiqui per no haver-ho enviat, o enviar-ho i que no passi.
0: Correcte.
2: Això passa molt poc.
0: Després també criticaven, per exemple, la Garrotxa, que déu-n'hi-do com va picar,
2: sí, 70, 80,
0: a les xarxes
2: 90.
0: Socials. De, clar, i aquí què passa? Que, per què no s'han suspès les classes, sí, a la Garrotxa? Sí. Però és que no és tan fàcil com dius. Vam parlar amb l'alcaldessa de

0: Tido, I cap de la Vallcarca, cap tot allò, al Fabra...
1: Tot allò del Fabra, Tibidabo, bo, tot Collserola, part alta de la ciutat, entre 50 i 70 litres, i la resta de la ciutat entre 30 i 50, mm-hmm. amb diversos ruixats, amb tres ruixats, amb poca activitat elèctrica, és curiós, sí, sí. Amb tres ruixats, que està molt bé que siguin tres ruixats i no un, perquè si un cau de cop, ja. Mentre que l'altre cau a l'aiguat, dona temps a que la terra ho xucli, mm-hmm. cau una altra,
2: correcte.
1: Pausa, cau sí. una altra.
2: Sí, en fi, si cau tota l'hora se'n perd massa.
1: Però hi ha molta. Zones que van rebre molt poc, des d'Arenys de Mar, des de Girona, des de Ponent, malauradament, que ja ho vam dir que no era una situació de Ponent.
2: O sigui, ara estan, ho vas dir, el primer dia, a mi m'ho va dir molta gent, au, el Picó ja ens ha dit que aquí no ens en tocarà, i efectivament, no res, dues gotes i van caure en algun lloc, però és que és un desastre, perquè ara amb el tema de l'olivera, estan molt preocupats perquè diu si ara plogués, però ara vol dir ara, o sigui, d'aquí pocs dies ja no hi serem a temps. I em deia un pagès, diu calculo que cada setmana que passi sense ploure perdrem un 10% de collita, d'olives. Que enguany suposem que, com totes les collites, de tot també s'avançarà. Ara de seguida continuem parlant amb l'Alfred Rodríguez Picó, però aquest matí, Jordi Vila, amb qui més parlarem?
3: Doncs mira, amb el creador de contingut, Àlex Bouquen, que arrasa les xarxes socials, és andalús, viu a Madrid, i tot just fa 3 mesos que va decidir aprendre català i fer aquestes publicacions a TikTok. Mira, l'escoltem.
4: Hola, aquesta és la primera vegada que m'escolteu parlar en català, perquè només tinc molts amics d'allà, saps que ho parlo una mica, i l'estic aprenent. No parlo bé i el meu accent no és bo, però ho intento. I això per la gent és estrany, perquè sóc de Càdiz i vull aprendre català i em diuen, per què? Doncs, perquè de fa un any m'agrada la cultura de Catalunya i estic anant molt d'allà, em vaig enamorar de Catalunya i crec que és el mínim, o crec que el mínim és intentar aprendre l'idioma en parlem allà i fer l'esforç per quan hi vaig intentar parlar-lo. Així que sí, ho continuaré intentant perquè m'agrada i perquè crec que és un idioma que està molt infravalorat.
2: Carai, escolta, el parla molt bé.
3: Molt bé, per
2: fer... Sí, home, sí, té un accent genial,
3: fa molt poc que l'està practicant.
2: Felicitats. Sí, sí, és un crac, en 4 dies, això.
3: I el fet que sigui un TikToker, que és un influencer, doncs, d'alguna forma, això ajuda i moltíssim. És un exemple, És un exemple de gent que s'interessa per la cultura i la parla en català, Parlarem amb ell.
1: Com l'Aitana, no? També,
3: sí, que en l'últim concert va confessar que parlava poc en el seu dia en català, però que faria l'esforç per implementar això.
2: Doncs
3: sí,
2: aquest noi de Cádiz, que ara viu a Madrid, l'Àlex Bouquen, de seguida serà en directe aquí al matí de Ràdio 4, però aquest matí també rescatarem antics remeis de les àvies de les Garrigues perquè no volem que es perdin, tu.
3: I tant. I tot això a través d'un projecte liderat per la Universitat de Lleida que ha decidit explorar aquest saber, no? Argila per un esguins, una infusió d'herbes per curar una ferida. Han anat a les Garrigues, han preguntat als veïns i veïnes quins remeis han après dels pares, als avis o dels amics, i després han fet una cosa molt interessant, preguntar a la ciència si realment funcionen. Doncs bé, parlarem, aquest projecte es diu Del saber al saber per què, que diguem el títol ja ho diu.
2: Tens algun remei, tu, d'aquests de mans de tota la vida, Alfred, que recordis...
1: Sí, el que més ràpid em ve al cap és el de quan tens mal de coll, quan comences a tenir símptomes de mal de coll, com allò et pot sortir un constipat o no ho sé, doncs a casa sempre han fet el mateix. Bullir aigua, una miqueta, un got, el treus, li poses durant 7 minuts farigola.
2: Farigola.
1: Farigola.
2: Sí, senyor.
1: Seca o
2: que
1: no seca?
2: És antiinflamatòria, va molt bé.
1: Exactament. Sí. Alguns li posen una miqueta de mel o de llimona, nosaltres no, i la deixa refredar, lògicament, i quan estigui tèbia fas gàrgares i ho escups. També te la pots veure, però fas gàrgares, és un antiinflamatori, és un antivíric, no sé quantes coses més és la farigola.
2: No, és timó, com diem a Lleida.
1: Timó.
2: En lloc de farigola en diem timó. Va molt bé, és veritat,
3: això. Jo sempre això ho he fet sense la farigola, vaja, amb aigua calenta i llimona. És que l'he tret l'ingredient principal.
2: Posa-hi farigola, també.
1: Sí.
2: Home, amb llimona i amb all, els metges al carall, Vull dir que la llimona, poca broma,
1: Però la llimona pot ressecar una miqueta, la gola, llavors diuen... No cal,
2: amb farigola. I embruta les dents. Ho sabeu o no? Taca les dents.
3: No sabia.
2: La llimona. Si us renteu les dents de seguida, després de beure suc de llimona natural, millor que millor. Escolta, mira quina panera tenim avui aquí. Això sí que és fruita, verdura de primeríssima qualitat. Avui, amb els majoristes de Mercabarna, de fet, aquesta temporada, cada dijous repassarem els millors productes de la setmana, els millors que podem trobar al mercat, a quin preu van,

0: sempre proximitat, producte de temporada, com podem aprendre a triar el millor, si podem explicarem també les propietats d'alguns d'aquests productes. Si voleu guanyar aquesta cistella meravellosa, que els que ens veieu per streaming podeu veure justament damunt la taula, què heu de fer, Jordi? Explica-ho tu, home.
1: Doncs mira, ens hem de trucar al 900-454-455 i ens heu de dir quin és el vostre dibuix animat. El dibuix
0: animat de la vostra vida.
1: Sí. Eh?
0: Quins són els teus, Alfred? Ell encanta... Sí. Digues. Quins són els teus?
2: Mira, quan vam comprar el primer televisor, que era en blanc i negre, sí, era l'any... Jo era molt petit, tenia uns 5 anys. Era l'any 63, d'acord? Jo estava molt nerviós. Vam posar un televisor construït per un senyor, no era marca, el senyor Obis. Mira, m'estic recordant, a la barri d'Horta. Vam connectar el televisor, i saps què estaven fent?
0: Què feien?
2: Estaven fent un dels dibuixos de Bugs Bunny.
0: I tant.
2: Un dels, que eren tres, els tres porquets, però de fet que vivien...
0: Que bo!
2: Que vivien en tres cases, i venia com un llop... I
0: la de palla...
2: Sí, el de palla i tal, però era diferent, el conte. I allò em va entusiasmar.
0: Que bo.
1: Mira, Alfred, els meus dibuixos animats de la meva vida sonen així.
3: En un país multicolor...
1: La Benja Maia dona un bon rotllo, una alegria...
0: Joder.

0: Ai, ai, ai, ai, que ens anem. En fi,
1: jo Tom Sawyer, Tom Sawyer.
0: Tom Sawyer.
1: Tom Sawyer. Que Sawyer, històries.
0: En fi, farem un repàs per els millors dibuixos de la nostra vida i això, truqueu-nos i compartiu amb nosaltres doncs, aquí
1: record. Digueu-nos quins són els vostres dibuixos animats, els de la vostra vida.
0: Els vostres, sí.
1: Sentireu la música, les sintonies, les caretes aquí i us donarem un número, els que entreu en directe al programa i d'aquí una estona sortejarem i, per tant, regalarem aquesta preciosa cistella amb productes dels majoristes de Mercabarna. I què més farem aquest matí? Oh, moltes coses, eh?
0: Doncs bona pregunta,
1: Xavi. Que tindrem temps de tot això.
0: Doncs no sé, la veritat, eh? Perquè anem molt farcits,
1: Jo tinc moltes ganes que arribi... Lo Pau de Por!

0: Vámonos, vámonos, vámonos para lo de Pau de Pons.
1: Ole, ole. Vinga, va, que el Pau està al caure, eh? No tardarà, no trigarà gaire, no? Arriba. Escolta, doncs, tot això i molt més aquí al matí de Ràdio 4, fins que sigui la 1. Ara mateix passen 4 minuts d'un quart de 12.
2: El matí de Ràdio 4.
1: Alfred Rodríguez Picó, quin estiu?
3: Doncs sí, quin estiu? Així
1: jo no sé com hi som aquí. No sé com hem arribat a superar-ho.
3: És curiós perquè hi ha diverses persones, entre elles m'incloc, comentem que si això
1: s'ha de repetir,
3: si
1: fotem el camp.
3: Si durant 3 mesos, te'n vas a viure en un altre lloc. Sí, no sé, si pots, clar. Però és inaguantable. És un estiu... Alguns, encara em trobo algunes persones, diuen, sí, ha fet més calor, però vaja, abans també feia calor. No. En absolut, ha trencat tots els esquemes del que és un estiu mediterrani. És a dir, en tot cas, podria semblar-se...

0: una miqueta un estiu del nord d'Àfrica Mediterrani, del nord del Marroc, del nord d'Algèria, i fins i tot ni així, perquè aquestes humitats, aquestes temperatures tan altes que hem tingut, i tan constants, des la segona quinzena de maig, gran part de juny, sobretot a partir del 10-15 de juny, recordem per Sant Joan, que no es podia dormir perquè vam tenir mínimes tòrrides a molts llocs. El juliol, inaguantable, amb diverses onades de calor. L'agost, no en parlem.
1: Bo.
0: No en parlem.
1: No.
0: I aquest inici de setembre, fins al dia 7-8, amb rècords de calor per un mes de setembre. I com deia un gran meteoròleg espanyol l'altre dia, a partir d'ara només tindrem una onada de calor, que anirà des de finals de maig fins al principi de setembre.
1: L'altre dia ho deia un tertulià, no recordo quin aquí al programa. Ara sí, la tercera onada de calor, la quarta, diu que es deixin estar d'històries. No, ara sí que es pot considerar onada de calor,
0: sí,
1: perquè no sé què, diu, escolta, sí, l'onada de calor va començar fa mesos i ha durat fins avui.
0: Sí, o sigui, s'han de tenir uns paràmetres.
1: La pell, el que nota i pateix.
0: Han d'haver tres dies en què les màximes superin tal valor i sigui més general, però, a veure, el que patim, el que pateix el cos és d'onada de calor gairebé perpètua.
1: Sí, senyor. I aquest
0: estiu
1: sí, senyor. Sí, senyor.
0: Inaguantable, o sigui, però bé, tenim exemples de que això ha passat també a França, a Anglaterra, a Itàlia, n'estan fins al gorro, fins al capdamunt, perquè la setmana passada a Roma van arribar a 38 graus i mig, i porten setmanes i setmanes. Bé, Alemanya, etc. I què ha passat? Doncs que també s'ha escalfat el mar, fins a unes temperatures tremendes, mai vistes, amb temperatures de més de 30 graus, en moltes zones extenses de la Mediterrània, i què passa? Que quan entra una miqueta d'aire fred, patapum, es forma la gran tempesta amb fenòmens molt violents. Després parlarem de les tendències del que podria passar.
1: Sí, amb aquests rècords també de la temperatura de l'aigua del mar.
0: Vaig veure
1: no sé, ple estiu, el Josep Pasqual dient que l'Estartit no s'havia arribat mai a una temperatura tan bèstia de 27,8 al final, em sembla que va ser el rècord.
0: Ara, al mes de setembre. Ara, al mes de setembre, tornaven a tenir 27 graus.
1: Mare meva. Mira, cau un llamp en una casa al Sobirà i ocasiona danys a la teulada. Un llamp ha impactat aquest dimecres a la matinada contra una casa a Soriguera durant la tempesta que es va registrar al Sobirà. Concretament va caure la xamaneia, va causar un petit incendi i va provocar danys a la teulada de la masia, en un habitatge de Saverner, del nucli de Soriguera, això.
0: Això recorda precisament, no sé si ho recordeu, a Tintín, a les set boles de cristall.
1: Sí, sí.
0: El primer llibre, perquè el segon és el Temple del Sol, el primer llibre hi ha una gran tempesta molt ben dibuixada,
1: sí,
0: molt ben explicada pel gran Hergé, i hi ha el capità Haddock, el Tintín, tots estan en una sala del castell de Moulinsart, el castell on viuen, i un llamp entra per la xamaneia i surt per... Bueno, entra per la dalt de la xamaneia, surt per la llar de foc, podríem dir, i quan s'ha d'una volta és per allò, per l'habitacle, i s'emporta una mòmia, etc. Bé, això és el que s'anomena llamp en forma de bola. És un fenomen molt poc estudiat, però que existeix algunes gravacions que ho expliquen. No és un fenomen paranormal. Són unes boles que sembla que estan fetes de plasma, que un llamp les pot fabricar o transportar cap a superfície i que es mouen a poc, evitant els objectes, es van movent i deixen una forta olor de sofre i a vegades acaben amb una gran explosió. Tinc una anècdota, quan estava a TV3 me'n van trucar per explicar-m'ho, d'uns habitants, d'uns pagesos que vivien a una masia a Gandesa, a prop de Gandesa.
1: A la Terra Alta, sí senyor.
0: Que al 1971 m'explicaven, això m'ho explicaven a la TV3, devia ser l'any 86 o 87, no ho sé. Els hi va entrar un llamp, va provocar una bola per davant de... O sigui, va començar a lliscar per davant dels mobles, lliscant-los amb ells, evitant-los, i se'n van amb un safareig i van escalfant l'aigua fins fer-la bullir, fins que la bola es va anar fent petita. Jo no sé si va ser tant, això és el que em van dir ells, però que el llamp en forma de bola, efectivament, existeix. Com es forma? Aquí és una de les incògnites encara de la natura. Tot i que hi haurà algun programa de la 4 o no sé quin programa,
1: sí?
0: Que diuen bestieses que això potser ells trobaran la solució.
1: Sí. I si no se la inventaran, potser.
0: Si no, home, i tant. Però bé, aquest és un fenomen molt curiós.
1: Carai, doncs... me recordo que vam treure això de Tintín que deies a la tele junts.
0: Sí, vam treure. Oh, que maco.
1: Que maco.
0: Que maco, sí.
1: De tornar a fer un programa de tele, Picó.
0: De fer.
1: Ja que sí. Ràdio i tele.
0: Clar que sí.
1: Tot.
0: Que sí. Ja veuràs com
1: sí. La ràdio és la ràdio, per això.
0: La ràdio, la ràdio. Són dos mons diferents.
1: Bé, la ràdio o la tele, per mi, ja fa dies que ho diem, això està ple de càmeres, clar, això em sembla un plató.
0: És diferent, perquè quan vaig començar la ràdio, em

0: 16 anys a Ràdio Barcelona.
1: Jo també vaig començar als 16, a Ràdio Balaguer.
0: Mira, havia de fer el temps per tot Espanya, però jo em pensava que era per Catalunya, i vaig dir-ho en castellà, lògicament, llavors es parlava, no? Però vaig dir el temps de Catalunya. I, clar, i la resta d'Espanya, res. Llavors em va dir, ostres, molt bé, molt bé, molt bé, ho has fet molt bé, jo estava nerviós, no? Diu, però la propera vegada, home, si pot ser, parla una miqueta més d'Espanya.
1: Digues alguna cosa.
0: Però és que em vaig equivocar. Sí, sí, sí.
2: Molt bé, home.
0: Bé, altres coses, mira.
2: Què més?
0: Veure, us agrada el pop, menjar-lo?
2: El pop, sí.
3: El pop,
0: sí. Sí, tant. Sí. Una de popets per avui per dinar o per sopar, sí.
2: Boníssim.
0: Doncs potser no serà això.
3: Ah, no? Ah.
0: Potser, eh?
2: Per què?
0: Potser. Perquè cada cop trobem menys pops.
2: Què dius?
0: Per què?
2: Per què?
0: Per què?
2: L'aigua massa calenta.
0: A veure, per què?
2: L'aigua massa calenta.
0: Perquè s'estan anant... No s'estan anant, perquè estan minvant els pops, sobretot del Cantàbric i de Galícia, i estan augmentant molt a Bretanya i al sud d'Anglaterra.
2: Van tirant amunt.
0: No tiren amunt.
2: Ah, no?
0: Això és el que es pensava. No. Hi ha menys descendents de popets, menys nadons de popets aquí, i molts més cap al nord.
2: D'acord.
0: Per la temperatura de l'aigua.
2: Correcte.
0: És a dir, per l'escalfament del planeta.
2: Massa alta.
0: Per què? Perquè quan són molt petitets o acabats de néixer, i de cop i volta l'aigua del mar comença a augmentar de temperatura, cosa que ha passat els últims mesos a la Bretanya i al sud de França, creixen i es reprodueixen amb molta més rapidesa. I hi ha pops per tot arreu. Pops per tot arreu. Per tant, el octopus vulgaris, ja no n'hi ha tants. I això és conseqüència d'aquest escalfament del... Mira, al Regne Unit, ara, enguany, hi ha 65 vegades més de pops que fa uns anys. 65 vegades menys. L'escalfament de l'aigua s'està notant sobretot des del 2021. El pop vol aigües càlides, és de climes càlids, i per tant això ja li va bé. I a Anglaterra i a França s'escalfi l'aigua. El fet de que augmentin ràpidament quan augmenta la temperatura de l'aigua se'n diu efecte Forsyth. Efecte Forsyth, ja veus que m'hi he documentat per saber per què coi els pops augmenten.
2: L'altre dia em deien que no en tenien perquè no hi havia hagut més meduses amb l'aigua tan calenta, perquè abans te'n recordes que deien meduses a no sé on, i això és degut a que enguany la temperatura de l'aigua està
0: tot
2: més alta.
0: Tot influeix.
2: Però i, dius, i ara que la tenim més alta que mai, on són les meduses?
0: Doncs sí. Doncs mira, per cert... els pops aquests que ens agraden tant a Anglaterra no els agraden gens. De fet, saps com els hi diuen? Horrible octopus. És a dir, pops horribles. No els agrada. Ja, noi, com el conill, hi ha molts països que a Estats Units el conill és com engegat. No, no, no. I curiosament, quan hi ha aigua molt freda, tampoc els pops desapareixen. Per exemple, els hiverns de 1962 i 63, que va fer molt fred, van desaparèixer pràcticament tots els pops. L'altre tema que... Em dona temps?
2: Ai, que ens quedarem sense pop.
3: Tots som... Ara hauríem de posar la música de la trinca, tots som pops, tots som pops.
2: M'has deixat preocupat, ara, amb això dels pops.
0: No, no,
2: no. És que no ho havia llegit, no ho sabia, això, eh?
0: Hi ha pops, però encara n'hi ha més, doncs, cap allà dalt.
2: Ah.
0: I altra cosa, desglàs i animals prehistòrics. Ja sabem què és el que està passant al Danubi, que bé, està tan baix, tan baix, tan baix, que estan sortint... restes de tancs i de vaixells de la Segona Guerra Mundial. Estan sortint mamuts, esquelets de mamuts a Bulgària. Perquè, és clar, el Danubi no és navegable. I el Tíber, que passa per Roma, acaba de baixar tant que s'han vist els pilars de l'antic pont de Neró. I ponts romans que no es veien des de llavors, perquè el Tíber llavors estava desviat, ara estan veient. I a Xile... A Xile, els desglàs de la glacera Tíndal, al sud de Xile, ha deixat al descobert, atenció, 100 esquelets d'ictiosaurius. Saps què són els ictiosauris? Els ictiosaris, aus ictiosauris, eren com uns grans rèptils...
3: Voladors.
0: No, però marins.
3: Marins.
0: Marins, marins, marins. I són de... entre 66 milions i 252 milions d'anys. Des de nadons fins a grans ictiosauros. Tot ictiosauris. Tot això és perquè, doncs per això, per culpa de l'escalfament del planeta.
3: Molt bé, i ens has portat, com sempre, unes músiques, no? Que sabem que a Alfredo Rodríguez Picó li encanta la música clàssica i compartir-la amb nosaltres, eh?
0: I tant que sí. Anem cap a la música, va, abans de la previsió. Per cert, només us dic els temes que tocarem la setmana que ve.
2: Digues.
0: Un serà

0: els primers serveis per vaixell per l'Àrtic. Aquí hi ha tema. I l'altre, fenòmens extrems i apostes. No dic res més, que és bastant bèstia.
1: Carai, això promet. Promet i molt, això. Promet i molt, això. Molt bé.
0: Va, mira, músiques.
1: Hola, música.
0: Sí.
1: És un altre dels grans moments d'aquest programa.
0: Avui, com que és el primer dia...
1: Amb l'Alfred Rodríguez Tico.
0: Avui, com és el primer dia, posaré tres exemples.
1: Em sembla fantàstic.
0: Dos molt curts, de pocs segons.
1: No, però, deixa respirar, home, si duren.
0: Però el tercer dura ja un minutet.
1: D'acord, cap problema.
0: El primer exemple és quan vulguem música tranquil·la, a veure, relaxada, que allò estem molt nerviosos, que us heu barallat amb la tertúlia, que us heu tirat els micròfons pel cap, doncs llavors posarem aquesta música, que és la de Benny Goodman, el gran clarinetista dels anys 30-40, Benny Goodman, amb aquesta fantàstica melodia de Llum de Lluna.

0: Aquesta no me l'hi ha de bé, no sona molt bé, perquè és que és una gravació de l'any 1932, o sigui, que és una gravació que té doncs, gairebé 96 anys, no? 1932, sí. El gran Benny Goodman.
1: Però, carai.
0: A veure, si un dia necessitem... Va, força marxa, allò, vinga, va, animem, no estem alterats, necessitem una música potent. Ens anem a escoltar, per exemple, Franz Bon Soupé, el de la cavalleria lleugera, etc., que té unes obertures potentíssimes, com aquesta que escoltarem de La vella Galatea.

0: però m'encanta. M'encanta.
1: Avui el que farem per escoltar un minutet o un mes.
0: Una mica més.
1: No,
0: si pot ser,
1: un minut i mig, va. Ja que comença tranquil, però acaba alterat.
0: Ah,
1: rítmic.
0: Hem d'esperar que s'alteri, doncs.
2: Home, això estava de menys a més. Ah, aquesta és la gràcia.
1: I a veure com el peu se us anirà, marcant el ritme.
0: Que bo. Que bo.
1: Anem a escoltar un senyor jove, 47 anys, que és un gran compositor de jazz i més que res també perquè transcriu peces de jazz clàssic. Es diu Joshua Stephan, és alemany, i anem a escoltar aquesta peça que comença... Sembla que no passi res, però els començaments a vegades enganyen. Es diu la peça Hey Joe...

0: bé, és una d'aquestes peces de jazz, no?, que et fan...
1: M'agrada molt, sí, nois. Comença el cap de setmana. Llarg per a
0: comença,
1: molts.
0: Comença, esclar, sí. Ai, esclar.
1: El moment de la música del Picó... Nosaltres hi som, aquí, en directe, demà. Treballem tots, només faltaria d'informar del que passi d'aquesta diada.
2: Per cert, que aquesta música que hem escoltat de Joshua Estefan és d'un prestigiós guitarrista de jazz alemany,
0: Alemanya.
2: Fantàstic, fantàstic.
1: Nen, quin nivell que tens, Jordi Vila.
2: Sí, no, és que estem molt posats en música.
1: Saps de coses,
2: Ui, una... No, és que l'Alfred Rodríguez Picó ens inspira, No, jo quan l'he vist, dic, o sigui, feia temps que no ens veiem, mes i mig, I li dic, arribes tu i canvi de temps, tu. És curiós, això.
1: A mi em feia mandra que s'acabessin les vacances, però tenia ganes de veure-us a tots. És veritat, això, Era com un sentiment contradictori. A més que gaudeixo treballant, m'ho passo bomba, aquí.
0: Això és un privilegi,
1: Però igualment, l'últim dia, he de dir públicament, no passa res. Dius, quin pal. Tornar a matinar... Però és que treballar a gust és... I som com una família, al final.
0: Ah,
1: Alfred.
0: Clar que sí, compartim penes i alegries.
1: I tant.
0: Molt bé. Pues que anem a les previsions.
1: Anem a la previsió, de seguida les tendències. Abans parlo la previsió del temps per aquests propers dies més immediats. Parlàvem amb el Marc Silvestre l'altre dia, amb el cap de previsió de Taico Meteorologia, i em deia, s'ha acabat ara, tornem a tancar l'aixeta. Diu, fins a partir del 20 no et facis il·lusions, Xavi. A partir del 20 ja veurem, em deia el Marc. Però d'aquí al 20, m'arremiau.
0: Sí. A veure, anem a matisar-ho, perquè, esclar, a mesura que van passant les hores i les dies...
1: S'actualitzen els mapes,
0: clar. Exactament, vas veient matisos. Efectivament, les tempestes d'ahir, el temps fresc i tot això, a veure... Primer parlem de precipitacions. Torna l'anticicló, s'aproxima, per tant, tranquil·litat total i absoluta avui dijous... tranquil·litat demà, total i absoluta demà divendres, amb màximes demà que ja pujaran una miqueta una miqueta més, les mínimes fresques, realment, res de nits tòrrides, ni fins i tot tropicals.
1: Que bé, quin luxe.
0: Oi, sí, noi, sí. Anem a veure això, demà divendres, que és festa. Per tant, tranquil·litat. A veure, alguns models posen la nit de divendres i dissabte algun ruixat enfront de la costa catalana, però difícilment tocaria la mateixa cosa. Dissabte i diumenge... cap de setmana de sol, pocs núvols, alguna a la costa, en fi, res. No hi haurà possibilitat de tempestes al Pirineu i temperatures pujant una miqueta més. Diumenge, déu-n'hi-do, hi ha màximes que s'aproximaran als 30 graus a la costa, d'acord? I a l'interior els 33, 34, potser puntualment 35 a algun lloc, calor.
1: Déu-n'hi-do-ret.
0: Sí, però res de calorades fortes i les mínimes, a veure, pujaran. Però tampoc seran de mal dormir, Això sí, avui i demà al matí obriu també portes i finestres, que entri la fresca, i a partir de les 10 del matí tanqueu-les, que es mantingui fresca a dintre.
1: Perfecte.
0: Llavors, dilluns, déu-n'hi-do, sol i calor. No és una calor exagerada. Al setembre ja passa la primera quinzena que tinguem temperatures de 30 graus a la costa, 29-30, i a l'interior alguna de 35.
1: Uf.
0: Sí,
1: uf.
0: Sí. A veure,
1: però
0: no
1: bé,
0: és...
1: amb tot el que hem passat, ja, dius, va,
0: sí,
1: però déu-n'hi-do.
0: Però bueno, no, repeteixo, no té res a veure el que hem passat, ni les mínimes seran tòrrides, ni res d'això, Però, en fi, a part de que els dies es van escurçant,
1: sí, clar,
0: i això també es nota.
1: I tant.
0: Llavors, quin dia estem?
1: Ara hem dit dilluns, que és 14 de setembre, anem a dimarts 15.
0: Dimarts igual, calor, xafogor i ai, però dimarts a la tarda de vespre sembla que augmentaran els núvols. I dimecres, que és dia...
1: 16? Sí.
0: Vale. Dimecres. Jo és que no tinc el calendari aquí. Dimecres 16. 16? Sí.
1: 16.
0: 16.
1: Cap embolícares al final,
0: dimecres,
1: Picó.
0: Dimecres 16. I dijous 17. Podríem tenir un canvi de temps. Altre cop. Una bombolleta d'aire fred podria... No és segur, No és segur. Podria situar-se al voltant de Catalunya, tempestes i baixada de les temperatures. Per tant...
1: Dimecres, dijous, això,
0: Sí, haurem d'estar pendents. Dimecres, dijous. Després podria tornar-se a estabilitzar. Però, ja ens anem al que deia el Marc... Marc Silvestre, que ja que a partir del 21, 22, 23, atenció...
1: És a dir, la setmana que ve no l'altra. El 21 seria de dilluns que ve amb 8, per entendre'ns.
0: A partir de llavors haurem d'anar en compte, perquè alguns models ja posen borrasquetes que baixen cap al sud, ja tindríem les danes a prop.
1: Ai.
0: Amb aquestes hem de vigilar-les. No tenim ni idea d'on se situaran.
1: Però la setmana de Sant Miquel. Festa Major, Lleida, la Fira, Aos...
0: Sí, però no podem precisar
1: res. No, però vaja, que hi podria haver moviment aquella setmana.
0: Però haurem d'anar en compte els 10 últims dies de setembre. Exactament. i per tant ja la tardor consumada. Però ara tenim aquests que és ara altibaixos de temperatures i això, eh?
1: Ah.
0: I no per quent i les calors que tindrem no seran persistents.
1: D'acord, d'acord. Perfecte això. Això ens agrada.
0: Els edificis tenen temps, no, per refrescar-se, per
1: sí. D'acord. Ara passen coses estranyes, ja fa anys que passa això, eh? A banda que arribem a Tots Sants, amb màniga curta, aquestes coses, han patit tanta set els arbres, per exemple, durant aquest estiu, que la que plou una mica, si tens la sort que et cau una tempesta d'aquestes i patapam i es rega bé, i passa un parell o tres de vegades, de cop i volta floreixen, tu.
0: Ja.
1: Per exemple, un cirerer. Sí. Vaig veure un cirerer florint l'altre dia, dius, està destarotat, això.
0: Està, ja fa anys que està passant.
1: Sí. A la tardor, de cop i volta, treuen algunes flors, sí. Alguns fruiters.
0: Després passen les calorades, també accelera la sequera, la sequera per superficial, perquè aigua, en tenim els embassaments, n'hi ha aigua, però aquest estrès hídric que pateixen les plantes, perquè, esclar, en un estiu que no plou, o ha plogut molt poc, localment molt, això sí, però sobretot amb unes temperatures tan, tan elevades i persistents, això fa que la evapotranspiració, les plantes perdin la humitat ràpidament.
1: Sí,
0: i pobres, ara, per això allà on plou, en aquest cas, doncs, els llocs on va ploure ahir, la natura revifa, renova, no? Tot és tan important, l'aigua.
1: Tinc fe que podríem tenir una bona tardor, pel que fa al bolet, tema bolets. No? Ara parlem de les tendències, a veure què diuen, justament, pel mes d'octubre, que és un altre capítol que m'interessa especialment a mi, veure què podria passar segons les tendències actualitzades,
0: les tempestes dels últims dies del Pirineu, Prepirineu, el Montseny, Serra de Litoral, allà on hi hagi descarregat, doncs ja tenen més o menys assegurats els bolets per d'aquí 10 dies, 15 dies, 20 dies, 21.
1: A partir del primer dia que plou, diu que tarden 21 no? dies, exacte, com els polls, com els ous de les gallines. Exacte. 21 dies en sortir, sempre i quan continuï plovent, no faci vent, no ressequi,
0: no vinguin
1: gelades, ni grans calorades.
0: Ni tramuntanades.
1: Exacte. Que de moment de gelades no en tindrem, per desgràcia,
0: no.
1: Però tot arribarà.
0: Mira que són delicats. Els bolets.
1: Oh. Som molt senyors. Som senyors.
0: Anem a les tendències. A veure, des del mes de maig, aquí, estem dient que les tendències indiquen els diverses computadores de serveis meteorològics mundials que l'octubre seria molt més plujós del normal.
1: Sí, senyor.
0: De l'habitual.
1: Sí.
0: A Catalunya. De fet, a gran part de la Mediterrània. Catalunya, Balears, part del País Valencià, sud-est de França, però també Itàlia, fins i tot el Mediterrani.
1: Uh-huh.
0: A veure, ara tenim les actualitzacions i continuen insistint en el mateix. És a dir, que Catalunya rebria, tot Catalunya, no la costa, més la costa, però també déu-n'hi-do l'interior i Pirineu, precipitacions molt superiors a les habituals.
1: Oh, que bé.
0: Amb la configuració que veiem, això ens fa pensar que o bé es presentarà alguna llevantada, o bé tindrem alguna dana, o tindrem alguna situació de tempestes molt fortes. Per tant, no baixem la guàrdia, anem amb compte, per descomptat, a hores d'ara no podem dir quan passarà, o millor serà més, o millor serà menys del que diuen els parcs. Això són tendències, no es pot precisar, però haurem d'anar amb compte. Per tant, tingueu present, ajuntaments, tots els edificis públics, etc. Tingueu preparat, no sé, per si hi ha un aiguat, doncs que no entri aigua als edificis, que netegeu les lleres dels rius, no ho sé com ho han de fer, però que ho facin perquè no hi vinguin riuades.
1: Correcte.
0: Estigueu alerta davant de possibles situacions les properes setmanes, sobretot octubre, de situacions aquestes que puguin ser, i sobretot sentit comú.
1: Mm-hmm.
0: No feu coses que no s'han de fer durant les tempestes violentes, no?
1: Sí, senyor, sí, senyor. Tindrà el seu perill, això.
0: Va.
1: Però vaja, a nosaltres ens agrada tenir una tardor moguda, meteorològicament parlant.
0: Des del punt de vista meteorològic pot ser realment espectacular, sí.
1: I tant. Alfred, un milió de gràcies, com sempre.
0: No es mereixen.
1: Encantats de la vida. Que continuïs al matí de Ràdio 4, aquesta nova temporada també, i parlem, anem parlant, ens veiem, i ens veiem sobretot i segur dijous de la setmana que ve.
0: D'avui a 8.
1: Perfecte, Alfred, doncs mil gràcies, de veritat.
0: Al contrari, no es mereixen,
1: una,
0: de veritat.
1: Una abraçada, que vagi bé fins ara. Mira, pràcticament són 3:15.
3: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.

0: Vinga, va, què diu el Xavi García? No tens ni idea de bolets. Ara m'està renyant aquest. Ara em renya, però si ja ens explicaràs tu demà això, Xavi. Aquest és el nostre boletaire capçalera, ja ho sabeu. M'està escrivint perquè m'escoltava amb el Picó. Doncs demà el Xavi García ens dirà, perquè aquest ja menja ceps i dies que fa. Aquest agost ja em va enviar fotografies dels primers cistells amb ceps, suposo que del Ripollès. A veure demà si ens explica més i millor on podem trobar algun cep aquest cap de setmana i sobretot la previsió per aquesta tardor que podria ser bona, Xavi García, que el Picó en sap més que nosaltres. Va, sentim els oients. A aquesta hora, per exemple, saludem a la Sílvia. Hola, Sílvia, com estàs?
1: Hola, hola.
0: Bon
1: hola.
0: Dia. Què dius?
1: Bon dia.
0: Des d'on truques? Res.
1: De Barcelona, però estic a Santa Coloma treballant.
0: A Santa Coloma? Molt bé, home.
1: Sí.
0: Perfecte.
1: Bueno.
0: Dona.
1: Sí.
0: Truques per dir-nos quins són els dibuixos animats de la teva vida, sí?
1: Sí, a mi la Abeja Maya i el Willy, aquests dos, hombre.
0: La vella Maya, Maya, com el Jordi
1: sí,
0: Vila.
1: Sí.
0: Mira, aquí la tens, Sílvia.
1: Sí.

0: Molt bé, doncs escolta, tens el número 1 pel sorteig d'aquesta preciosa cistella dels majoristes de Mercabarna, amb qui parlarem de seguida aquí al matí de Ràdio 4. A veure si surt l'1, serà per tu. Moltes gràcies i molta sort.
1: Vinga, gràcies.
0: Que vagi bé. Adéu. Mercè, bon dia.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Mercè.
2: Hola, què hi ha?
0: Molt bé. Que parles amb altaveu?
2: Sí, estic fatal perquè tinc una sopa. Però
0: és que sembla que em parlis des d'una cova. Treu-lo, dona, que no el pots treure, l'altaveu.
2: Bueno, l'altaveu no, és els auriculars.
0: Els auriculars, doncs tampoc no xuten, sí, els auriculars. Però bé, va, més o menys ens entenem.
2: Els trec, aviam si em sents millor.
0: Què dius? Quins són els teus dibuixos animats, Mercè?
2: Els Simpson.
0: Els Simpson?
2: Sí, m'encanten.
0: Mítels.
2: Sí, exacte, sí. Són tan bons, nen, tan bons, que té un regust, un, no sé, és que surten personatges i està superbé, superbé posat.
0: Carai.
2: M'encanten, m'encanten.
0: Molt bé, deixem-lo sonar una miqueta més.
2: Val, m'encanten,
0: Sí, Mercè, sí, quins records, eh? Que bons, que bons, que bons. Sí. Molt bé. D'on ets tu, Mercè, que no sé si ho hem dit? D'on ets?
2: De Mataró.
0: De Mataró, de la capital del Maresme.
2: Sí, sí, exacte. El millor que hi ha, el Maresme.
0: Prepara't a finals de setembre i sobretot octubre. No sé si has sentit el picó, però podríem tenir...
2: Sí. Fa por, eh? Fa una mica de por, eh?
0: Alerta amb les rieres.
2: Més por fa aquesta calor que han tingut aquest estiu.
0: Doncs sí. Doncs sí.
2: Perquè de veritat ha sigut... Buah.
0: Tota la raó,
2: Mercè. Jo no sabia on ficar-me, eh?
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per escoltar el matí de Ràdio 4, Mercè, i tens el número 2, d'acord?
2: Molt bé, i benvinguts, eh? Us trobava a faltar.
0: Moltes gràcies. Nosaltres a vosaltres també, eh? Els oients també, també. A l'equip, els col·laboradors i sobretot els oients. Gràcies, Mercè, el 2 per tu. Sort. Adéu. Eva!
3: Hola, bon dia.
0: I bona hora, com estàs?
3: I bona hora, doncs bé, bé.
0: Quina veu més maca que tens.
3: Ah, sí?
0: Podries treballar a la ràdio.
3: Doncs mira, tot és parlar-ho.
0: Ah, mira. Des d'on
3: truques? Ja teniu el meu telèfon.
0: Mítel.
3: Dorta.
0: Mira,
3: Dorta, Dorta.
0: Saps qui entra ara a l'estudi?
3: Qui?
0: Lo Pau de Pons.
3: Ah, sí?
0: Sí. Saps qui és, no?
3: No.
0: No saps qui és Lo Pau de Pons?
4: A veure, amb qui xerres?
0: Una noia que es diu Eva. O una senyora, no ho sé.
3: No,
0: Eva,
3: no, home,
0: com estàs?
3: 50 anys, em sembla que encara sóc una noia.
0: Ah, has dit l'edat, quants anys, diu? 50?
3: 50, 50, clar, per això dels dibuixos.
4: Què vols que sigui, això?
0: Ets una canalla, 50 anys.
4: Sí, avui em dia, no, això,
0: una canalla
4: és la flor de la vida.
3: El millor moment de la meva vida,
0: però,
3: si t'expliqués.
0: Escolta, que és el primer dia que escoltes el matí a Ràdio 4?
3: Què va, últimament l'estic posant cada dia pel dematí, mentre estic mig estudiant, mig treballant.
0: I com pot ser que, escoltant aquest programa, no sàpigues qui és Lo Pau de Pons?
4: Collons,
0: si surt, surt més dies, que jo.
4: Que l'escoltava l'estiu. Jo l'estiu volto.
0: Mira,
3: ja estava en contracte indefinit, jo estic esborant.
0: És aquest, escolta.

0: Eva.
1: Doncs,
2: el programa va, ara mateix va de dibuixos i no de menjar, no?
0: Això, va. Els teus dibuixos animats, quins són? Els
2: de la teva... Abans t'havia dit a la noia una altra, però canvio pel David el Nomo.
0: Ah, el Nomo, o no val això, diu?
2: No val, no val? Perquè... Ah, doncs el Banner i Flappy.
0: Banner i Flappy, Banner i Flappy, boníssims també. Escolta, en qualsevol...
2: A més, el donaven els dissabte al dematí, el dissabte abans de dinar, ens els posaven els pares a casa, mentre la mare feia el dinar.
0: Ah, molt bé, perfecte. Doncs, en qualsevol cas, t'agradin els que t'agradin? Mira, mira, mira, mira.

0: Molt bons, també, tu. Escolta, Eva, totalment. Tens el número 3. Molta sort. Mira, Pau, quina cistella regalem avui.
1: Ja, per això ja he entrat.
0: Què és això,
2: Bledes? Som...
0: Bledes. Mira, mira, escolta, escolta, aquí, aquí.
2: Hem d'anar a Londres per veure-les de prop, que els tens allà en un bon parc.
0: Aquest és el moment més bo. Dic, encara no el sentirem, tu. Escolta, la tornada aquí. Dic que són Bledes, això, nen.
1: Ho sembla,
0: eh? Que sí?
2: Jo que busco coses de proximitat, igual, mira.
0: Però mira, amb aquesta cistella, esperes, que està girada cap allà, hi ha peres, hi ha tomàquets de diferents varietats, hi ha uns préssecs d'aquests de vinya que foten una olor...
2: Però hi ha molt per una sola persona.
0: Per una persona no t'ho pots menjar tot això, que explotaràs.
2: Pues això s'ha de repartir,
0: Ho hauràs de repartir si et toca a tu. Tens el número 3, Eva, sí?
2: D'acord, moltes gràcies.
0: Va, d'aquí una estona sentirem més oients i donarem més números. Molta sort, Eva, gràcies per escoltar-nos. Adéu.
2: Igualment,
0: adéu. Passa volant, això, Pau.
1: Sí, noi, com l'estiu, que m'ha passat massa ràpid.
0: A mi també.
1: Encara hi fora, això?
0: Jo també.
1: Avui cantarem una mica de tots aquests temes.
0: Sí, no?
1: Sí, sí. Sembla que estic aquí en un hort. Però tens l'hort amb una cistella.
0: Que sí?
1: Sí, noi. A més, heu fotut un estudi xulot, eh?
0: És molt guapo aquest estudi, tu. Cada dia millor, això de Ràdio 4,
1: sembla la NASA.
0: Sí, sí.
1: Igual.
0: Ara massa càmeres, pel meu gust.
1: Hosti, n'hi ha moltes,
0: Això sembla més... Hi ha més càmeres aquí que en un plató de tele.
1: Hauré de vindre cada dia, me cago en dena, impoluto.
0: Ens haurem de maquillar, tu no et cal. Estàs negrot, què dius tu?
1: I bueno, ara perquè vens del setembre.
0: Ai, Déu meu.
1: Hem d'anar a la pelo, tu no et cal, veus?
0: No, això no. Tanta Costa Brava.
1: No, s'ha voltat una mica per tot el Principat.
0: Com estàs?
1: Jo no em queixo.
0: Com ha anat l'estiu?
1: Soc jove i encara sóc potent.
0: S'ho diu tot ell.
1: Oi, ja que no m'ho dius tu? L'estiu sempre va bé. Oi, té la Marta Inglés.
0: La Marta Inglés està igual. Més jove està, encara. Sí?
1: Home, saps per què? Perquè allà foten un aire condicionat que es conserven aquí dins. Estan com en un congelador.
0: Sí, aquí l'estudi fa més calor.
1: L'altre porta una xiqueta perquè diu, hòstia, em foto de fred.
0: Estem més perjudicats. Què diu la Sílvia García del Pozo?
1: Fa el signe, lo símbol del telèfon. Suposo que et deu telefonar algú.
0: No, que t'ha donat pas al proper convidat, suposo.
1: Vale.
0: Sí, ara voy.
1: Tot ho farem.
0: Ara voy.
1: Diu, tranquil·litat i bons aliments.
0: Claro, sí, home, sí.
1: A poc i bona lletra.
0: I tant. Doncs què, Pau? Una miqueta el titular de l'estiu?
1: El titular de l'estiu?
0: Del teu estiu, calor. Diguéssim. Calor, això sí. És el de tots, aquest.
1: Voltamenta.
0: Voltamenta, diu.
1: Voltamenta i anar repartint una mica de joc aquí i allà.
0: L'altre dia deia el Lluís Carrasco, diu... No, el Gonzalo Bernardo. Es diu, s'ha fet un bolo cada dia.
1: No,
0: que més... Home, això senyal que li va bé. Home, Déu-n'hi-do el que has treballat aquest estiu, Pau.
1: Bueno, els estius són l'època forta.
0: Època forta.
1: Diguéssim que és la temporada alta.
0: Sí, senyor.
1: Ho comparteixo la campanya amb els pagesos, ja ho saps.
0: Sí. Doncs mira, ara hi ha un creador de contingut que es diu Àlex Bocken.
1: Està bé.
0: És de Cádiz.
1: De Cádiz?
0: Però viu a Madrid.
1: Gaditano.
0: Gadità, exacte, sí. Viu a Madrid i fa pocs mesos va decidir que volia aprendre a parlar el català.
1: Està molt bé.
0: Què?
1: A sant de què?
0: Ara ens ho explicarà ell. Mira, Àlex.
3: Hola, què tal?
0: Com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, estic molt bé, la veritat.
0: Molt bé. Diu, a sant de què? Diu, lo Pau de Pons diu, per què? Per què de cop i volta decideixes aprendre el català? Com ha anat això, Àlex?
3: Jo crec que perquè m'agradava. O sigui, quan jo vaig estar a la uni, una amiga meva ho parlava, perquè és de Premià, i res, la veritat és que...

0: Me encantó la llengua, la cultura, la gent,
1: Sí.
0: i em va dir com, per què no?
2: Vols dir que no te la volies lligar amb aquesta de Premià?
0: No, no.
2: Punyetero.
0: No et preocupis, no et preocupis.
2: No passaria res, tampoc.
1: No.
2: Que era de Premià de Mar o de Premià de Dalt? Això és important.
0: Premià de Mar.
1: De Mar.
2: Premià de Mar.
1: Quantes vegades has vingut a Catalunya, tu?
0: Aquest any jo crec que 6, ara.
1: 6 vegades, eh?
2: Hosti.
1: Molt bé.
2: Has de pensar que hi ha gent que fot tota la vida que viuen aquí i encara no hi parlen.
1: Sí, noi.
0: Clar,
1: sí.
0: Però és que hi ha que parlar-lo.
2: No, ets un exemple, gràcies.
1: I per tant, diguéssim, arran d'aquesta amiga, dius, mira, ara em fa com gràcia aprendre el català i, a més, ho fas difonent-ho tot a les xarxes socials. Ets creador de contingut, tens un èxit brutal. Quants seguidors tens tu a Instagram, a TikTok?
0: Ara 7.000, quasi 8.000, però només en un mes, realment.
1: Només?
0: Només en un mes.
1: En un mes,
2: en un
1: això?
2: Mes, hosti, noi.
1: Va, i quan fa que vas començar a aprendre el català? Quants mesos fa d'això?
0: Fa... O sigui, porto 4 mesos, més o menys.
1: 4 mesets. I amb 4 mesos, nen, tens un català millor que el meu.
2: Sí, noi.
0: Tant de bo, tant de bo.
1: I tant. Hosti, molt bé. De cop i volta se li ha acut això, fer aquest experiment, generar contingut en català a Instagram i a TikTok, i la cosa ha funcionat i ha agradat, dius, eh? Sí?
0: Sí,
1: Àlex?
0: 100%. Sí, perquè crec que la gent com que l'agrada molt que un andalús parli català, perquè és com que si jo puc parlar-lo, tothom pot, perquè és una llengua molt bonica i que, no sé, que crec que hauria de parlar-la més gent.
1: Bé, sentim una miqueta com ho fas, això, tot el que es pot veure i sentir a Instagram, a TikTok, tot això que penges tu, Àlex Bocken, a veure.
3: Hola, aquesta és la primera vegada que m'escolteu parlar en català, perquè només tinc meus amics d'allà, saps que ho parlo una mica, i l'estic aprenent. No parlo bé i el meu accent no és bo, però ho intento. I això per la gent és estrany, perquè soc de Càdiz i vull aprendre català i em diuen, per què? Doncs, perquè... De fa un anys m'agrada la cultura de Catalunya i estic anant molt d'allà, em vaig enamorar de Catalunya i crec que és el mínim, o crec que el mínim és intentar aprendre l'idioma en parlem allà i fer l'esforç per quan hi vaig intentar parlar-lo. Així que sí, ho continuaré intentant perquè m'agrada i perquè crec que és un idioma que està molt infravalorat.
1: Carai, tu.
2: Veus?
1: Àlex, clar, diu, no vull aprendre català només per parlar-lo. Vull aprendre perquè m'encanta la seva cultura, les seves tradicions, i perquè dius que sents un respecte i un amor enorme per aquesta terra, per la nostra terra, sí?
0: Sí.
1: I a casa, què t'han dit? Sí. Els pares i la família per allà baix a Cadis, què t'han dit?
0: Sí, els meus pares tot bé, perquè a més com que els cosins dels meus pares són de Roses, i aquests encantats, però els meus amics és diferent perquè és com que la gent d'Andalusia a Cádiz és com que per què parles català si no parla tothom o no parla tot Espanya, no? I és una mica estrany, però jo seguiré parlant perquè m'agrada i res.
1: Però si són de Roses potser ja l'havies parlat a casa el català, diguéssim.
0: No, que va, perquè...
2: Els cosins, diu.
0: Clar, el cosí dels meus pares.
1: Ah, d'acord.
0: El cosí dels meus pares. Doncs realment jo no parlo, a més.
1: Va, perfecte. Molt bé, tu. Doncs escolta, felicitats, no?
2: Jo ara podré estudiar gaditano.
1: Tu què els diries, Àlex, a aquestes persones que porten 30, 40, 50 anys vivint, treballant a Catalunya, tenint fills a Catalunya i que no diuen ni una paraula en català? Què els diries, tu, a tota aquesta gent?
0: Jo crec que hauria d'aprendre-ho, perquè és una llengua que és bonica i que estàs vivint en una terra amb una cultura grandíssim que jugué, la gent te ho dona tot, que menys que aprendre una mica de català, no? I per la gent que està treballant allí.
1: Molt bé. Amb quin nom et puc trobar i seguir, jo? A Instagram,
2: ara
1: a TikTok... Com ho hem de fer, això, per veure't i seguir-te, Àlex?
0: En Instagram el nom és... soc l'Àlex Bocken.
1: Sí?
0: O sigui que...
1: Àlex Bocken, amb K, eh? Sí?
0: Sí. Soc l'Àlex Bocken, és més fàcil.
1: D'acord.
2: Ja et tinc.
1: Sí, ara et busquem tots. Sí.
2: Ja t'he seguit.
1: Perfecte, doncs escolta, ara et seguirem. Àlex, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa i quan vinguis per aquí, a Premià o a Barcelona, has de venir aquí a l'estudi al matí de Ràdio 4 i ens veiem en persona i en parlem tranquil·lament, d'acord?
0: Perfecto.
1: Una abraçada molt gran. Que vagi bé, Àlex.
0: Una abraçada. Gràcies.
1: Adéu. Bueno, nen.
2: Està molt bé.
1: Haurem de sentir les notícies de les 12, que tenim els companys dels serveis informatius a punt per fer el butlletí.
2: Doncs vinga, va.
1: Posem el corrent de l'actualitat.

0: Que no marxi ningú, que de seguida tornem en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix!
1: Són les 12.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bon dia. Comença aquesta hora a Madrid l'acte d'obertura de l'any judicial, un acte presidit pel rei Felip VI en el Saló de Plens del Tribunal Suprem. Aquest any, envoltat de polèmica després de la decisió de l'alt tribunal que ha suspès les altes en el cens electoral per la llei de nets i la investigació de la crisi migratòria de Ceuta. Òscar Puente, ministre de Transports, a les mañanes de Ràdio Nacional, ha acusat alguns magistrats de fer política.
3: Es que yo creo que hay jueces intentando hacer política en este país.
4: En el Tribunal Supremo.
3: Yo creo que, y en otros órganos, yo creo que las próximas elecciones van de muchas cosas, pero una de ellas, una de las cosas de las que van las próximas elecciones es que el pueblo debe dejar claro quién gobierna en un país. Gobierna quien se presenta a las elecciones.
1: Les associacions judicials responen a les crítiques, parlen d'un atac a la separació de poders i instant el govern a que presentin querelles als jutges i creuen que estan prevaricant. Mariano Ortega és portaveu de la Francisco de Vitoria i Alejandro González és portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura, tots dos a Ràdio Nacional.
5: I quien realmente piense que un juez está resolviendo por afinidades o por una intención política, lo que tiene que hacer es ponerle la correspondiente querella.
6: Lo que me preocupa es intentar buscar dobleces, deslegitimar-nos, en definitiva, para que así no podamos ejercer en nuestra labor.
1: Tot plegat quan encara dura la ressaca de la desclassificació de documents del CNI sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta durant el juliol. El portaveu del Partit Popular, Borja Semper, considera que el Servei d'Intel·ligència, la Policia i la Guàrdia Civil s'hi van avisar sobre què anava a passar i acusen el govern de generar desconfiança sobre el CNI.
7: El missatge que estem projectant al món és de tercera divisió. No solo por la desprotección de nuestras fronteras, sino que en un país como España, 40 días después, esté así. No hay más que ver la prensa internacional. Hoy, el bochorno que estamos proyectando, la desconfianza sobre nuestro servicio de información, provocado y proyectado por el propio gobierno. Yo, de verdad, el guión de ayer no lo puedo comprender. No entiendo el gobierno. ¿Qué pretende?
1: Per la seva banda, Águeda Micó, de Compromís, creu que l'executiu no es va prendre l'alerta seriosament.
8: Creo que pensaban que era una más y que realmente no reaccionaron con toda la contundencia que deberían de hacerlo. Por eso tienen que mejorar y necesitamos muchas explicaciones.
1: Per cert que a l'illa del Hierro, a les Canàries, ha estat rescatada una embarcació amb més de 150 persones a bord. A l'interior de l'embarcació hi havia una víctima mortal i 10 persones que han necessitat atenció mèdica. Concretament, 7 persones han hagut de ser ingressades. La mortalitat per suïcidi cau. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el 2025 s'han produït 3.808 morts per suïcidi, 145 menys que l'any anterior. Una tendència a la baixa que també es produeix a Catalunya, on durant el 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi. Unes dades que coneixem en el Dia de la Prevenció per Suïcidi. La ministra de Sanitat és Mònica García.
9: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Este Real Decreto será la pieza que complete y dé coherencia a todo el trabajo que se ha desarrollado durante estos 3 años. Y ahora necesitamos dar un paso más, contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
1: Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi i funciona les 24 hores tot l'any. I anem ara a Lloret, on la policia local ha detingut un home de 61 anys, de nacionalitat belga, acusat d'una presumpta agressió sexual a una menor de 14 anys. Gemma Esteve.
10: Els fets van passar diumenge al vespre cap a les 8 a la terminal d'autobusos de Lloret de Mar. Segons la denúncia, l'home s'hauria acostat a la menor per preguntar-li el nom. Poc després l'hauria tornat a abordar i li hauria fet tocaments als braços i a les cames, a més d'intentar fer-li tocaments a les parts íntimes. La menor va aconseguir fugir i posar-se fora de perill. La col·laboració ciutadana va ser important per poder actuar amb rapidesa. Va ser un conductor d'autobús qui, al veure el que estava passant, va donar l'alerta a la policia. Després, un testimoni presencial va corroborar el relat de la menor. Diverses patrulles es van desplaçar fins a la terminal i van poder localitzar el sospitós quan intentava fugir pels voltants. L'home va ser detingut i traslladat als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
1: I de l'exterior, a Filipines, almenys 5 persones han mort i 86 més es troben desaparegudes per l'incendi en un vaixell de passatgers. De moment, no hi ha constància d'espanyols afectats. Les primeres imatges dels fets mostren l'embarcació

0: embarcació en flames i per això la xifra de víctimes podria augmentar les pròximes hores. Doncs això és tot de moment. Més informació a aquesta sintonia.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
2: Dotze i gairebé 6 minuts. Matí de Ràdio 4 amb el Pau de Pons, ara mateix també. Ara, Pau.
3: Sí, senyor,
2: dis-me. Parlarem amb gent de Lleida, ara.
3: Ah, sempre està bé, eh?
2: Sí, perquè diu que rescaten antics remeis de les Garrigues perquè no es perdin, lògicament.
3: Està molt bé, eh?
2: Es perd tot. La Universitat de Lleida ha recollit el testimoni de diversos veïns d'aquesta comarca i aprendrem moltes coses. Argila per unes quins, que això ho havia sentit, potser. Una infusió d'herbes, hauríem de saber quines herbes, per curar una ferida, diu que olin un llum. No sé, i moltes, moltes altres coses. Per exemple, saludem a aquesta hora la Mari Carme Llobera, que és veïna d'Arbeca i una de les persones que hi ha participat aquí. Mari Carme, com estàs?
4: Hola, bon dia, Javi.
2: Bon dia i bona hora. Com esteu per Arbeca?
4: Per Arbeca, molt bé.
2: Tu sí que saps qui és el Pau de Pons, no?
4: Oh, i tant, perquè tinc relació amb la seva mare.
2: Ah, sí?
4: Amb el seu pare. Vam estudiar, som de la promoció de Biologia.
3: Ah, ja ho veus. Sí, sí. Ah, clar, clar, ets biòloga, toques tot el tema aquest.
4: Ja la saluda. Javiera, sí, sí, doncs sí,
3: ja
4: sí,
3: més, sí.
2: És un bocador, això?
3: Pues ja li diré, ja li diré. Doncs això, si no, això si no mos escolta...
2: Que ah, t'anava a dir que vols dir que no ens està escoltant?
3: Podria ser que ens escoltés. Sí, home, ja li diré, coi. Així ets arbequina, vens d'Arbeca, t'ho diu.
4: No, bueno, jo, a veure, soc arbequina d'adopció, eh? Ah. Jo soc de Puigverd de Gramunt.
2: Ah, Puigverd de Gramunt.
4: Sí.
2: Molt bé. Deus conèixer la Roser Pereira, també?
4: I tant, periodista, clar.
2: Sí.
4: Sí, sí, sí. Sí.
3: Molt, amics. Som al cap del carrer.
2: Molt amics amb la Roser. No, veus, és que és gros, això.
3: Sí, no, és petit. És petit.
2: És petit, això.
3: És gros, molt petit.
2: Exacte, és petit. Però vull dir, és gros que al final ens coneixem tots.
4: I tant.
2: Ai, senyor. Molt bé. Això de l'argila, diu que ho expliques tu, Mari Carme?
4: A veure, ho explico jo perquè, evidentment, doncs, el vaig utilitzar. I, per tant, doncs, m'ho van demanar la col·laboració i no vaig saber dir que no, i, per tant, doncs, vaig explicar la meva experiència personal.
2: Ahà, molt bé. I com funciona això? Com va això?
4: Bueno, a veure, l'argila, doncs, tothom la coneix i té diferents colors en funció dels minerals que contingui i va molt bé. Per exemple, jo vaig utilitzar l'argila vermella per una inflamació.
2: Ahà.
4: Jo vaig trencar una costella i llavors uns amics me van dir, escolta, prova el remei de l'argila.
2: Va, jo... Llàstima, perquè jo me'n vaig trencar una a l'hivern i no ho sabia, això.
4: Doncs pues mira, a partir d'ara,
3: qualsevol... Una cintida...
2: Espero que no em faci falta, perquè no me'n vull trencar mai
4: no,
2: més cap més.
4: No, però també serveix per un skins o algun cop, alguna sí. cosa d'aquestes. Llavors es tracta de que doncs, poses una, fas un fang amb l'argila amb aigua, barreges l'argila amb aigua, fas una mena de fang, i llavors això utilitzes com un cataplasma. Tu ho poses al damunt del lloc on tens tu la inflamació.
3: Ben enfangat.
2: Yeah.
4: I llavors què fa l'argila? L'argila absorbeix la calor interna, per un principi de termodinàmica. Ara no hi entrarem aquí.
3: N'hi ha que en tenen molta d'escalfor interna,
4: Bueno, però quan tens un cop fort, evidentment, hi ha una inflamació, per tant, hi ha molta escalfor interna. Llavors, què fa l'argila? Quan te la poses, doncs s'asseca i s'evapora la humitat. Per tant, extreu la calor interna cap a l'exterior.
2: Yeah.
4: I això té un efecte que en diríem antiinflamatori. Alleuja el dolor.
2: Ja, i tot això ho contrasteu amb la ciència, també, ara que feu aquesta, no?, recopileu tots aquests...
4: Nosaltres vam explicar el remei, i al darrere, doncs, la UDL, doncs, ha buscat científics que corroboressin, doncs, aquesta mena de remei natural, no?
2: Ah, molt bé, doncs, escolta, d'això en prenem nota, eh?
3: Som i tant.
2: Però en tenim uns quants més, d'aquests trucs, d'aquests consells, d'aquests remeis d'abans, que s'estan perdent i gràcies a vosaltres no es perdran. Per exemple, quins són els que més t'han impactat o els que tu penses que poden ser més útils per la majoria de la gent?
4: Home, a veure, tots els que s'han presentat en aquest projecte, tots tenen utilitat, I si parléssim amb els padrins dels avantpassats nostres, evidentment ho coneixen. El problema de la generació actual és que tot això, doncs, no em fan cas.
2: Yeah.
4: A veure, això no vol dir que la medicina tradicional no hi hagi de ser, evidentment. Quan tens un cop, una inflamació o el que sigui, has d'anar al metge o a la metgessa de capçalera. Però això de mal no em fa.
2: Ja.
4: En aquest cas de l'argila, En aquest cas de l'argila, de mal no em fa.
3: A veure, jo també entenc que la gent, abans que em fan gas, s'estimen més fotos un ibuprofè, no? Abans que fotem ple fang, jo ho entenc, Com una cosa pràctica.
2: Sí, però pot ajudar, no?
4: Ah,
2: sí,
4: a veure, clar. A mi em va anar molt bé, perquè penseu que quan te poses aquest cataplasma d'argila en el lloc on tens el...

0: porta, porta, porta.
1: Només per aquí les Garrigues?
2: Jo sola no vaig en banda.
0: Va, Marina, Marina Laplana, directora de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Lleida. Com estàs? Bon dia, Marina.
3: Hola, bon dia.
0: Què és això dels marreus aquests? Quina planta és aquesta? No havia sentit mai això.
3: Bé, bueno, com que van tenir voluntaris de municipis diferents, aquí ha sortit de tot, ja us ho puc
0: dir. Sí, sí.
3: Doncs el marreu que comentes és, el nom científic, seria Marrubium vulgare, que està bé dir-ho perquè al final doncs, les plantes, no, el nom que es pot utilitzar als diferents puestos pot anar variant. Per tant, el nom científic doncs, sempre ajuda.
0: Sí.
3: I bueno, aquest remei el va explicar la Teresa Torres, de la Floresta.
0: Sí.
3: I bueno, ens explicava doncs, que ella la feia servir per cicatritzar. Uh-huh. Que la feia servir amb una infusió.
0: Sí.
3: Ja, de fet, bastantes de les plantes que es fan servir doncs, són mitjançant infusió.
0: Sí.
3: I aleshores la deixava secar o la feia servir fresca, segons l'època de l'any.
0: D'acord.
3: I amb això doncs, se la podia aplicar sobre la ferida doncs, per anar millorant la cicatrització de la mateixa.
0: Ja, però això que has de fer? Com una mena d'infusió, per entendre'ns?
3: Sí, correcte.
0: Sí?
3: Sí.
0: Fas una infusió... Aquesta planta on la puc trobar, jo, aquesta planta?
3: Ui, això aquí sí que m'atrapes, eh?
0: Sí.
3: A les Garrigues. A les Garrigues, segur. Oh, però ja. Fora d'aquí, ja no et sé dir, més a prop de Barcelona ja. O d'altres puestos de
0: no,
3: Catalunya.
0: No, Barcelona, no, Barcelona
1: no. La Diagonal no en trobaràs.
3: No, la Diagonal segur que no.
0: Diagonal no. Aquí, Coloms. Què t'anava a dir? Alguna palmera? I plàtans, aquells jabrots. T'anava a dir que això dels marreus, per tant, aleshores fas com una infusió, sí? Tires un raig d'aquest líquid damunt la ferida i es veu que cicatritza, que això es cura en un tres i no res. És així, això, eh?
3: Sí, bueno, el que faries és aplicar-lo. Pots aplicar, pues, per exemple, amb un cotonet o una gasa, no?
0: Sí.
3: I fas, bueno...
1: Si
3: vols, t'explico la part de la nostra científica, no? El que et diria.
0: Sí.
3: Que diu que, bueno, que la planta aquesta sí que té uns components que afavoreixen la cicatrització, s'ha trobat a la literatura científica, i que, a més, ja pel fet de tu estar curant la ferida, no?, d'una manera doncs, diària i contínua amb aquesta infusió, doncs ja només això ja estaria millorant. O sigui que si sumes les dues coses, doncs encara millor, no?
0: Ja, ja. Carai, tu, veig aquí també l'oli de ginebra.
3: Sí.
0: Què és això? Diu, utilitzat antigament, sobretot pel bestiar.
3: Sí, en aquest cas, el Mateu doncs, ens va explicar, no?, que...
0: Mateu
3: de Granyena de les Garrigues.
0: Ah, Granyena, molt bé.
1: Granyena.
0: Sí. Molt bé.
3: En aquest cas, també hi ha una mica de diferents noms de les plantes que es poden fer servir.
0: Sí.
3: Parlaríem nosaltres de Juniperus oxicedrus, a partir del qual doncs, es fa aquest oli, no?
0: Digue-ho més a poc, això, perquè si ho hem d'apuntar...
1: És estranger, aquest.
0: Com dius, això? Com dius que es diu?
3: Juniperus oxicedrus.
0: Juniperus?
1: És el nom científic, home.
0: Ja ho sé, home, però si ho has de buscar...
1: Gènere i espècie.
0: Però, si poses ginebra, ja, oli de ginebra, ja sortirà.
1: No,
0: si
1: ginebra et sortirà el Gordon.
0: Molt bé.
1: El Bifitter.
0: Obtingut per destil·lació seca i...
3: Correcte.
0: Va, perfecte, molt bé. I això, quan una ovella rascava o es trencava la pota, li sucaven i es curava ràpid.
3: Correcte. Es feia servir, doncs, sobretot per desinfectar, no? I es feia tant per animals com inclús per superfícies, no?
0: D'acord.
3: Abans...
0: D'acord, sí. Molt bé.
3: Avui perfecte. En dia sí que hem de dir que potser aquest remei tradicional, clar, ja no es troba amb aquesta forma que es feia per la destil·lació seca, no? Que és un mecanisme bastant complicat. Avui en dia el que es troba més comúnment és un oli essencial.
0: D'acord, molt bé, molt bé. Deixa'm saludar l'Elisabet Carvajal. Com estàs?
4: Molt bé, aquí, molt contenta d'estar amb vosaltres.
0: I nosaltres de qui siguis, també.
1: Ja se't veu? Has fet una entrada triomfada.
4: Sí?
1: Sí, m'agrada. Sí, home, això és bo.
4: És una mica el tarannà.
1: I ja és bo que sigui així, home.
0: Molt bé. L'Elisabet, hi seràs cada dijous, aquí. Elisabet, expliquem una miqueta què farem a partir d'avui. Mira, tot aquest bé de Déu, que avui regalarem a un oient del programa... És gràcies a vosaltres, als majoristes de Mercabarna. L'Elisabet és periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. I cada setmana l'objectiu és explicar, dir als oients, quins són els millors productes que trobarem al mercat. Sí, aquesta setmana has de comprar peix, aquest, l'altre, tal marisc, aquesta fruita, aquesta verdura, per això, per allò altre...
4: Que ben explicat. No. Que se us faci la boca aigua. Ja, aquest és l'objectiu, no?
0: Qui ho explica bé ets tu, això, que ets la que en saps i molt. Quin seria el producte estrella, ara? L'altre dia la doctora Montse Folch que em deia, diu, per mi la millor fruita del mes de setembre és el préssec. Préssec de vinya, aquest groc que n'hi ha aquí també, en aquesta panera.
4: Aquest en concret és de Calanda?
0: Calanda.
4: Que ara és una exquisidesa que tenim poques... És una exquisidesa que tenim poques setmanes.
0: D'acord.
4: Aquest tomàquet que es produeix des del segle XVIII. Hi ha informació, hi ha evidència de que des del segle XVIII...

0: El Baix Aragó es fa aquest préssec d'una manera molt especial, protegint-lo en paper, i bueno, és un préssec especial. Sí, per mi, la fruita estrella ara mateix, per tradició, per la vinculació que té al Mediterrani, per la vinculació que té amb nosaltres, a tota la tradició grecorromana, però també perquè és tendència, cada any va més, és sens dubte la figa. La figa. Ara tenim la figa del Guaire a tope.
1: Ah, t'ho anava a dir, el Guaire a tope.
0: A tope, a tope.
1: Saps què diuen? Les figues, per ser bones... Això m'ho va dir un tio, una persona del Guaire. Diu, les figues, per ser bones, han de tindre tres senyals. Dolcetes, pancidetes i picadetes pels pardals.
0: I tant.
1: Au, punta l'aquesta.
0: I tant, sí, sí. I també tens tota la raó del món, i que estiguin una miqueta obertes. Ja. Això vol dir que
2: la
0: ja
2: coll
0: estan...
2: La colla de dama és molt bona, eh?
0: La colla de dama.
2: Tant la blanca com la negra. Si és colla de dama, garantia d'èxit aquesta.
0: Com en saps, Xavi.
2: Venim de pagès, anem.
1: Tant la blanca com la negra, sí.
2: Com el doctor Cugat, ahir parlàvem amb el doctor Cugat. Ah, ell és fill de l'aldea i el seu pare també pagès.
1: Sí.
2: Molt
0: Xavi,
2: bé.
0: Jo volia desfer un mite sobre les figues, que tenen la fama de que engreixen.
2: I no
0: és veritat.
2: Ah, no?
0: No, té relativament poques calories, no és una fruita especialment calòrica. És la figa seca, que sí que és molt calòrica, que a l'estar seca puja la concentració de sucre, en canvi té molt ferro. Per compensar una miqueta.
2: Des de que la meva cosina em va explicar que per pol·linitzar la figa entra un animalet a dins, un insecte, diguéssim, i allà es queda atrapat i pels segles dels segles
1: amens... És que és maniàtic, ell.
2: Em fan una... Mira que això ha quedat... Clar, això passa temps, des que entra allà per pol·linitzar el fruit.
1: Ara, ens tindrem més per natres, ves.
2: Però...
1: No et menges tu, si no vols.
2: Però...
1: Ens les fotrem natres.
2: Què vols que et digui? I és una de les fruites que menys dies et duren, a la nevera. La figa, igual que la maduixa, el maduixot i això, es fa malbé aviat, trobo.
0: Sí, és veritat. Sí.
1: Comprar i menjar.
0: Sí. Són fruites delicades.
2: Ja. Sí. Marina Laplana.
3: Sí.
2: Tenim a la directora, Elisabet, explico, directora de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de Lleida, perquè han recopilat remeis d'aquests d'abans, tot això que es va perdent i que és tan útil i que ens pot ajudar a fer més fàcil el dia a dia, i ens explica coses molt curioses que, la veritat, ens poden ajudar i molt. Llàstima que això de l'argila no ho sabia, veus? Si no, aquest hivern no hauríem patit tant. En total, diguéssim, no sé, altres remeis que t'hagin impactat i que ens puguis explicar, de tots aquests que teniu, Marina?
3: Doncs, per impacte, no te'n podria tirar un, perquè trobo que tots són molt interessants.
2: Doncs comença per
3: però,
2: on vulguis.
3: Sí que t'explicaré un que trobo peculiar, perquè, per exemple, es fa servir la clara d'ou per cicatritzar.
2: Clara d'ou?
3: Sí.
2: No ho sabia, això.
3: En aquest cas, bueno, dic que és peculiar perquè és una pràctica que, bueno, mirant la literatura, no, doncs hem vist que fa molts i molts i molts anys que no només es passava de generació en generació aquest coneixement, sinó que fins i tot doncs els metges ho recomanaven. I si bé doncs menjar proteïna va bé per cicatritzar, doncs no podríem dir que la clara vagi millor, no?, que, per exemple, la carn. Però, clar, si ens parem a mirar, doncs, fa molts i molts anys, no?, com funcionava la societat i com estava distribuïda, sí que trobem, no?, que per exemple, doncs, als pobles era molt més fàcil tenir gallines, no?, i que hi havia molta disponibilitat d'ous. En canvi, doncs, potser tenir un bistec de vedella era més complicat. Mm-hmm. Aleshores, doncs, es va fixar, no?, com algo predeterminat el recomanar de menjar clara d'ou, i ha arribat fins als nostres dies, aquesta pràctica.
1: Veus?
2: Carai.
1: Ja ho saps. Veus?
2: I què més? Perquè ho trobo molt interessant, tot això.
1: No l'has de fitxar, amb aquestes.
2: Sí, clar, ja podeu venir quan vulgueu, tu.
1: De qui també ets de les Garrigues, tu?
3: No, jo no, jo sóc de Lleida Capital.
1: Ah, tu
2: de Lleida Capital. I això només ho heu fet amb gent de les Garrigues, diguéssim? Només d'aquesta comarca?
3: Sí, en aquest projecte ho hem fet només amb gent de les Garrigues.
1: Els indígenes d'allà.
2: Molt bé, perfecte. I què més? Explica més coses d'aquestes, tu.
3: Doncs, per exemple, tenim una altra planta, que és el vesc. Nom científic, Viscum album.
2: Sí, allò de Nadal.
3: Sí. En aquest cas, doncs, la feien servir per regular la tensió arterial. Això ens ho va explicar el Xavier Recasens, del Vilosell. I també en mode d'infusió. Aixa la prenella per regular la tensió arterial.
2: Carai, tu.
1: I el vesc, també hi ha la llegenda del vesc que la foten a sobre la porta, en un lloc elevat.
2: Sí.
1: Perquè es veu que
2: porta bona sort.
1: La sort.
2: Hi ha gent que va cada any a la Fira de Santa Llúcia, aquí a Barcelona, a comprar el vesc, perquè diu que porta bona sort, això. Elisabet.
0: Diuen, però diuen i ho seguim, no?
1: Sí, aquestes coses s'han de fer, home.
0: Jo a casa el tinc.
1: No fa cap mal.
2: Molt bé, perfecte. Doncs algun altre remei que vulgueu destacar?
3: Bueno, podríem tenir-te aquí estona, eh? Per exemple, tenim, quin t'he dit abans t'he dit el mar.

0: arreu, tenim el vesc, tenim... Ah, bueno, un... Bueno, sí, parlarem de l'oli de cop. Oli de cop, que és...
1: Ipericum.
0: Sí. Fet amb l'oli de les Garrigues, eh?
1: L'oli de Sant Joan.
2: Home, sí. Faltaria més.
1: Però, bueno, aquest d'oli de Sant Joan...
2: Oli de cop.
1: Oli de Sant Joan. Que és l'Ipericum perforatum.
3: Carai, tu, molt bé. Ara de seguida cantarà el Pau de Pons, aquí, eh? Estic sí, esperant que tindrà els companys de...
1: Canta molt bé.
3: De l'equip, però...
2: El que has de dir, clar, em tens aquí, ves? Que però...
1: No, no t'he de dir la veritat.
2: T'ho agraeixo.
3: Oh, clar que sí, que canta bé. Aquí no en tenim cap de dolent. Els dolents venen un dia i prou.
2: Home, pensa que Pons, pocs i bons, eh?
3: Sí, això diuen.
2: Els que no són bons no són de Pons.
3: Escolta, Raïm Moscatell, d'Alacant... Que no en fem aquí, Catalunya, d'això, no?
4: Doncs no, no, no.
3: Tot puja d'allà baix.
4: Tot puja d'allà baix.
3: Ah, País Valencià, al capdavall.
4: Sí, sí, i és, també torna a ser un producte, bueno, d'una... De fet, es coneix també com la soca del Mediterrani.
3: Ah,
4: i és...
3: És molt bo el raïm aquest de...
4: És molt bo i és inconfundible, perquè...
3: Però en fan sense pinyol, també, ara,
4: no,
3: sense llavor?
4: No, no, no, no, perquè aquest és...
3: El moscatell és amb pinyol.
4: Ah, exactament. Mm-hmm. Són varietats, doncs, noves.
3: Sí?
4: Que sí, que les trobem amb pinyol, sense pinyol, amb la pell més suau, amb la... però aquesta és que és la soca del Mediterrani, és una varietat absolutament tradicional.
3: D'acord, d'acord, molt bé. Alguna hortalissa així d'entrada que puguis destacar?
4: Doncs sí, ara mateix el que trobareu perfecte, igual no us encisa, perquè diuen que les hortalisses es vinculen a la raó i les fruites a l'emoció. Però... La bleda. I sobretot la tenim doncs, del Baix Llobregat, d'aquí, de tocar.
3: Del Baix Llobregat, la bleda? Molt bé, perfecte. Aquí n'hi ha un manat.
4: Home.
3: Fa gotja.
2: Sí. Bledes assolellades.
3: Com les fas tu, les bledes, a casa, Elisabet?
4: Doncs et diré que en faig poques.
3: En fas poques?
4: Soc més d'espinacs, però l'espinac arriba una miqueta més tard.
3: Els espinacs són molt bons.
4: Sí.
3: Ara n'hi ha tot l'any, també, però l'espinac bo és a l'hivern.
4: És
3: a l'hivern. Quan està tocat pel fred, sobretot.
4: Sí. No, és que tenim de tot l'any, però tot
3: però
4: té el
3: no.
4: seu moment.
3: I tant.
4: Tot té el seu moment per gaudir-ne plenament. A la panera us hem posat ben bé el que aquesta setmana i la que ve trobeu en el seu moment òptim.
3: Molt bé. Doncs aquesta panera se l'endurà algun oient, algun dels que truquen i ens diuen quins són els dibuixos animats de la seva vida. Doncs mira, ja tenim el Jordi Vila aquí i, per tant, ja podem fer cantar l'Opau de Pons a un quart i mig d'una del migdia d'aquest dijous. 10 de setembre. Pots gravar, Jordi?
5: Així, sí,
3: sisplau. Gràcies.
5: Sí, sí.
3: Molt
2: per
3: bé.
2: Una mica aquesta reentré, la tornada, una mica.
3: Ah.
2: Jo...
3: Espera't, que això... Els avui castellans en... diuen les coses de palacio van despacio.
2: Clar, avui en dia has de pensar que la ràdio va també com si fos la tele, s'ha de fotre el vídeo i tot, si no, malament rai.
3: Clar.

0: Gràcies.
1: A tu. Les tens totes.
0: Salut, dinero i, salut, dinero i amor.
1: Sí, senyor. Sí, sí que ha començat bé el Barça, nen.
0: Sí, sembla que aquest any...
1: Parlàvem a la tertúlia, a la Champions, també m'ha arrencat. Jo,
0: ahir parlàvem amb una gent, diu... Està sempre avorrit i tot.
1: No!
0: Saps?
1: Ens agrada els culers.
0: Vol el partit
1: no
0: i llavors l'únic al·licient és... A veure quants gols faran avui.
1: Sí, noi.
0: Sí, ahir vaig estar amb dos jugadors del Barça.
1: Vas anar allà, no?
0: No, no, no.
1: Ah, no?

0: Ho vaig trobar després en un restaurant.
1: Ah, sí?
0: Com que van jugar aviat ahir, després van anar a sopar.
1: A quina hora s'ha de dormir?
0: No, després de sopar cap a dormir.
1: Sí.
0: I d'això vaig trobar el Gordon i el Pedri.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, ben parits, bons xavals.
1: Es fa amb la gent important, el Pau de Pons.
0: No, eh? Important no, però mira, vam coincidir.
1: Molt bé. Veus l'Elisabet el primer dia que et veu i el primer que ha fet agafar el mòbil i gravar-te.
0: Ah, ja està,
1: que vol dir que li has agradat, també.
2: És que tenia ganes de veure't, eh? Perquè, clar, escoltar-te t'havia escoltat molt, però...
0: Aquí eres oient, eres oient. Jo algun dia també et sentia que connectava el Xavi. Pensava, aquesta, només amb la veu, clar, només sentia la veu, ha de ser ben parida i trempada. I avui ho he confirmat.
1: Home,
0: sí, és així.
1: Marina Laplana, Mari Carme Llobera, que fa estona que no et sentim. Què diu la Darbeca?
3: Què diu? Oh, us escolto.
1: Oh, què dius? Què dius? Explica'ns alguna cosa més, dona.
3: El que t'he de dir, doncs, pues, bueno...
1: El que vulguis.
3: No, res.
1: Que ai, bondat. Com que no, res?
3: Som als estudis d'en directe a Lleida.
1: Sí.
0: Mari Carme.
3: Digue'm.
0: Has de pensar una cosa.
3: Digue'm.
0: He voltat per tot arreu, des d'aquí fins a la Xina, però de tot és la més trempada, sens dubtes, aquesta arbequina.
3: Ai, ai. Pau, això s'ha de gravar i m'ho has d'enviar, o algú m'ho ha d'enviar.
0: Bueno, home, ja quan digues les Garrigues, ja t'ho farà.
1: Ja n'està de gravat, que també ens podeu veure, per streaming, això, i ho Pau, pots escoltar.
3: Pau, ets un crac, ets un crac.
0: Oh, bé, gràcies.
3: Ets un crac.
1: Que no l'heu tingut mai, Arbeca.
0: Sí, sí.
3: Sí,
0: no?
3: Que va venir, o a les Borges, va fer alguna cançó també.
0: I a la Floresta, i a tot arreu.
3: Sí, que volta, volta molt. Volta on
1: no
0: l'altre dia va anar a Juneda, l'altre dia.
1: Ah, sí, el dia 1.
0: Ja, home, tot és...
1: I a Organyà.
3: És molt conegut, és molt conegut.
1: A Organyà.
0: No, però parlo de les Garrigues, ara. Diu, a les Garrigues hi tinc molts amics i amigues.
1: Sí.
0: Tot ho fem rimar.
3: Molt bé, molt bé.
1: Molt bé. L'altre dia va venir el Quim Masferrer.
0: Sí.
1: Ha anat a 100 no sé quants pobles, clar, n'hi ha
4: 127, em sembla.
1: N'hi ha 947, o sigui, encara li en queden uns quants,
3: però
1: també.
3: Però Arbeca va venir, va fer programa en directe.
1: Ah, sí, va venir aquí?
0: Sí, ja me'n recordo.
3: Sí, vam fer la gravació en un moment i després, al cap d'uns mesos, es va fer per la televisió.
1: És
3: sí,
1: molt
0: sí,
1: bo.
0: Sí, ho he veure.
3: Sí, és... sí, va estar molt bé, Jo vaig anar a la gravació i em va agradar molt.
0: Va sortir per la tele, també, o no?
3: No, jo no, perquè jo no sóc important, Pau, tu.
1: Tot
3: sí,
1: oi, oi. Tots sou igual d'importants,
0: no,
1: pel Quim.
0: No, no, important,
3: no,
0: si no fossis important, no t'haguessin telefonat avui. Una casa o altra tens
3: d'explicar. Que passa que quan me demanen col·laboració no sé dir que no. I, aquí,
0: bueno,
3: i per això em perdo.
0: Però avui has de dir que ho has fet perquè et motivava, home.
3: No, perquè bé, si aquest remei que jo exposo, que a mi m'ha anat bé, pot ajudar la gent, doncs escolta, oli amb un llum,
0: T'hauries de dir remei per anar bé.
3: Ep!
0: M'han equivocat de nom.
1: Molt. Escolta, algun altre remei, parlant de remeis... Què? Qui l'explica? L'Arbequina o la lleidatana?
3: La de la universitat.
1: La de la universitat.
3: El projecte.
1: Molt bé. Marina.
0: La Marina Laplana.
1: Marina Laplana.
0: També estàs morena, tu, Marina, o no? La Marina està morena.
5: No del tot, no del tot. Doncs bé, mireu, us puc explicar un que no té a veure amb plantes,
1: sí,
5: així per canviar una mica. N'hi ha un que el Josep Esteve, dels Omellons, ens va explicar que feia una mena de massatge aquí en uns punts que es troben, clar, això, a no tenir vídeo, no queda tan bé, eh?
1: D'on és aquest, l'Esteve, d'on és?
5: Dels Omellons.
1: Ah, va,
5: sí,
1: endavant.
0: Ben doncs, parit de collons.
5: Ell ens va mostrar un massatge que es feia com als canells, en uns punts que es poden trobar, i que al passar per damunt, doncs el que feia era trencar les angines, és a dir, tu a l'hivern, doncs, si tens angines,
1: sí,
5: doncs te feies un massatge aquí, que, ojo, diu que quan tens angines fa mal, però que t'ajude a passar-les abans.
0: Sí, sí, això em dono fe. De petit hi havia una senyoreta, bueno, una mestra, li diem la senyoreta, al col·legi, que quan tenies mal de coll et feia aquí el gangli, hi ha com un gangli aquí, i sí, sí, fregava aquí el gangli i es veu que passaven.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: Carai, tu.
3: I fins i tot hi ha gent que això ho utilitza a distància. A distància, perquè jo tinc una companya Arbeca que telefona amb un altre poble de les Garrigues.
1: Quan té un cop d'aire d'aquells.
3: Un cop d'aire
1: d'aquells.
0: Ma mare, tu que m'apadrina.
3: Diu que funciona, no sé, funciona.
0: Diu res a un pare nostre.
3: Bé, però també s'ha de tenir molta fe amb tot això.
1: Molta, molta s'ha de tenir, sobretot. S'ha d'estar molt predisposat, perquè si no, no sé. No, hi ha gent que està convençuda, tu, escolta'm.
0: Ja que tens com una mica de tortícolo i un cop d'aire... Ma mare truca a ma padrina,
1: sí,
0: i es veu que no sé què fot allà amb un plat.
3: Veus?
0: I diu, és un pare nostre.
5: Jo us animo a que entreu a la web de la Universitat de Lleida, concretament a la de la Unitat de Cultura Científica i Innovació, que és ucci.udl.cat.
1: Torna, que no hi ha temps aquí. A veure.
5: ucci.udl.cat.
1: UDL, d'Universitat de Lleida.cat.
5: Correcte.
1: ucci.
5: .udl,
1: sí, de Universitat de Lleida.cat, sí. Au, vinga, va.
5: Aleshores, allà podreu trobar la manera d'anar a la pàgina que tenim l'exposició i tenim tots els vídeos penjats. Podeu veure doncs aquest massatge ben bé, com ens l'explica el voluntari, no? Com s'aplica.

0: I lo, també el molt interessant que ve de la universitat, doncs, és que de cada remei els científics han buscat aquesta part, no?, de per què això funciona i què hi ha al darrere, no?, i per què s'ha estat transmetent durant tants anys.
1: D'acord, d'acord. Els oients m'envien missatges i em diuen, però que expliquin més remeis d'aquests, més exemples concrets.
2: Això ha agradat, eh?
1: Clar, Marina, això està agradant molt. Per això ho allargo una mica més.
0: Sí, eh? Sí. Doncs mira, per exemple, tenim una altra planta, és que, clar, el més normal és que surtin plantes, que és el que n'hi abunde.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Doncs, per exemple, tenim el lliçó per les hemorràgies. Aquesta no l'havíem dit encara, que no?
1: No.
0: Aquí el Demetri Domingo, de Bellaguarda, ens va explicar que aquesta planta, el lliçó, coneguda, o sigui, amb el nom científic, com a Sonchus oleraceus, és complicadet, eh?
2: Sí, noi.
0: Doncs, en aquest cas, també amb infusió, la feien servir per... Perdó, en aquest cas no és infusió.
1: Ah.
0: En aquest cas, fixeu-vos que el que feia era el Demetri, la trencava, se la ficava a la mà les fulles, i el que feia era anar-la esmicolant.
1: Mm.
0: Val? Per això és que és molt interessant de veure els vídeos.
1: Sí.
0: Llavors, ell anava esmicolant fins que tenia quasi una pasta, i se la ficava a la ferida. El tall o el que tingués. I llavors se ficava també, doncs, un drap de cotó, un mocador, alguna cosa al damunt perquè no es mogués la planta, i això deia que és el que ajudava a tallar la hemorràgia.
2: Hosti. Sou com druides aquí baix a les Garrigues. Sou com el panoràmic.
0: Saben de tot.
1: Molt bé. Escolta, mira, una oient que es diu Sílvia diu, pregunta-li pel te de roca. Sabeu alguna cosa del te de roca?
3: El te de roca, sí. El te de roca s'utilitza molt com a infusió quan estàs refredat, més que res, doncs, a l'hivern.
1: Sí.
3: La gent l'utilitza a l'hivern.
1: Sí, i és un te que surt a les roques, efectivament,
3: sí, sí, sí,
1: literalment,
3: sí,
1: d'aquí
3: sí,
1: el seu nom, efectivament. Sí. Sí, sí, això ho trobes a la muntanya, també. Fa anys que no en tastem de te de roca, això sí que va bé.
3: Clar, aquí el problema de tot això és que has de conèixer bé la planta, eh? Perquè la que t'equivoques...
2: Malament rai.
1: Sí, això és com
3: hi ha d'haver uns coneixements de botànica.
1: Passa
3: que la gent d'abans sabien les herbes, les utilitats, però no sabien el nom científic. El nom científic va molt bé de tenir-lo, perquè vagis allà on vagis, la planta continua sent la mateixa, amb noms diferents, no? Cada lloc utilitza el seu nom. Però el científic és el que realment preval.
1: Passa com amb els bolets, amb això. Si no ho coneixes, més val que no...
3: Sí.
1: Que no els tastis, perquè si no...
3: Ho has de conèixer, ho has de conèixer, si no, malament.
1: Planta tòxica, malament. Diu que hem de menjar carbasses, ja, no és aviat, Elisabet.
4: Ja tenim, estem a plena temporada, ja.
1: Ah, sí?
4: El que passa que la carbassa ens durarà molt. Ens durarà, ja ho sabeu,
1: sí,
4: no? Fins a Halloween i més. Però ara ja estem i de fet, el mercat central de la fruita i l'hortalissa és una de les protagonistes pel que fa a les hortalisses, eh?
1: Molt bé.
2: No les acabaràs, tu, les carabasses, entens? Tindre un magatzem ple. Sí. N'has anat arroplegant.
1: L'altre dia em van donar records de la Pepita. Vam tenir
2: que dius, van donar carabassa.
1: No, vam tenir la mateixa mestra, el Pau i jo.
4: Ah, sí?
1: Sí.
2: De física i química.
1: Sí. Que em vas aprovar algun d'examen d'aquesta o no?
2: Tots.
1: Eh?
2: No, és que sóc aplicat, jo. Era aplicat.
1: Però som de lletres, tu i jo.
2: No, m'és igual a mi.
1: I això de la química i tot això...
2: No, jo vaig fer el batxillerat científic.
1: Bé, la colge és aquí, també, no? És més
4: d'hivern,
1: això.
4: Comença bé, alguna cosa. Sí? De la carbassa et volia comentar... Us
1: digues.
4: Volia comentar una cosa.
1: Digues.
4: És un producte que va a més... que no m'atreviria a dir que és tendència, però des de que el trobem als mercats no sencera, sinó trossejada...
2: Això hi ha ajudat molt.
4: I ha ajudat moltíssim. I és un producte, doncs, ja us dic, no m'atreviria a dir tendència, però que any rere any es consumeix més.
1: Com te la menges, tu, la carbassa?
4: A mi m'agrada molt la crema de carbassa. Crema de carbassa.
1: Uf, a mi veus no. Això no ho
4: I, a més, a la carbassa se li atribueixen... Bueno, com a
1: moltes propietats.
4: Moltíssimes propietats. I a tu com t'agrada, doncs?
2: La carabassa...
1: Jo, el panador. I no saps el que és un panador. No?
4: No.
1: No, explica-li tu.
2: Bona tarda, diem panades.
3: Panades,
2: va.
3: Sí.
2: Però sí.
1: Però això fas massa... com una massa, com si fos una massa de pizza, i a dins hi ha espinacs, una mica d'all, i carbassa. N'hi ha que hi posen panses, però...
3: Sí, són molt bones les panses.
2: Cada terra sa guerra.
1: Allà hi posem
2: doncs,
1: carbassa.
2: La carabassa sí té moltes propietats, que vigila, que la cosina d'impostos. És gran tenidora, que té moltes propietats.
1: Josep, com estàs? Bon dia.
5: Què tal? Com estàs?
1: Bé, home, i tu?
5: Salve. Molt bé, escolta, t'hem trobat a faltar. Dic, hòstia, ja volia tocar el Paco Lobatón, diu, d'on de coño està el Xavi Freixas, hòstia. Me caches la mar salada, acollonant, tio, perquè, hòstia, s'ha fet molt llarg, eh?
1: Carai, des d'on truques, Josep?
5: Des de Camprodon. Hòstia,
1: des de Camprodon? Molt bé.
5: Home, claro, home, s'ha acollonat.
1: Bona terra, eh? Bona terra.
5: Home, no, i bones galetes, hòstia.
1: Sí, senyor, bona galeta, t'ho anava a dir, però
6: sí,
1: dic...
6: Que recordo que la temporada passada ens va trucar diverses vegades d'aquí, Camprodon.
5: Home, i tant.
6: Sí, sí.
1: Un oient fidel, el Josep, de Camprodon, tu.
5: Home, totalment. Jo ja sóc que estic ja... Bueno, ja... Estic en nòmina aquí, quasi. Ja em paguen diners per escoltar-vos, collons. Però bueno...
1: Escolta, i com... No, no, i com...

0: Com ho farem, això? Perquè la cistella aquesta, aquesta panera, la tenim a Barcelona. I això...
1: Ah, bueno, no, cap problema, jo vaig molt sovint a Barcelona.
0: Oh, però sí, molt sovint, però aquí... no baixis d'aquí una setmana, que això estarà pensit.
1: No, si vols, baixo ara, tiro 20 minuts estic aquí.
0: Espero, esperem que tinguis sort i et toqui, però sí, vull dir, clar, a qui li toqui, que vingui, si pot ser avui mateix, a Roc Boronat 127 de Barcelona, al costat de Glòria, és millor.
1: Ja el conec.
0: Molt bé, Josep.
1: I tant.
0: Molt bé.
1: Bueno, com han anat les vacances, has explicat?
0: Bé, no, som molt reservats. Pau, això no, clar, no ho expliquem tot, no.
2: Jo t'ho explicaré quan baixis.
0: Mira, quan baixis t'ho explicarem tot.
1: Vale, va, quan baixis...
0: Sí, que cosa, ho expliquem gairebé tot en aquest programa, però hi ha alguna cosa, Pau, que no...
1: Hi ha coses que, bueno, tenen que ser una mica... tenen que ser secretes, perquè si no...
0: Això mateix.
1: És un pas, no?
2: S'ha de pensar que ho escolta molta gent, això.
1: I tant, home, i tant que sí. Aquest és el Pau, aquí, no?
2: Sí, sóc jo. Sí. Com estàs?
1: Home, la Pau, hòstia, m'he quedat dins la mà, ara, hòstia, collons.
2: T'ho feu, no?
1: Moltes vegades, collons. Sí, home, tot bé. No tan bé com tu, però bueno.
2: Bueno, de vegades la processó va per dins.
1: Sí, ah, però tinc molta feina, m'han dit que no has parat. No
2: hem anat fent, no em queixo. Gràcies, home, gràcies.
0: I tant, no l'heu fitxat a cap perdona encara, Josep?
1: Digue'm.
2: Jo hi vaig anar fa molts anys.
0: I hi has estat, també? Sí? Va, perfecte, molt bé. Josep, quins són els dibuixos animats de la teva vida? Els teus preferits?
1: A veure, guapo, els meus preferits és els Autos Locos, el Pierno de Lluna i el Patan, perquè el Patan vaig tenir la coincidència de que jo estava a Ràdio Barcelona i tal, i llavors també alguns episodis que estava la risa una mica fotuda, m'han dit, hòstia, tu podries fer la risa del Patan i tal, i per això, pues, bueno, per mi ha sigut un dels millors dibuixos animats que he tingut.
0: Sentim una mica això.
3: Compitiendo en las carreras más peligrosamente divertidas de la historia. Ya se acercan a la línea de salida. En primer lugar viene Pedro Bello en su auto tempestuoso. Le siguen Brutus y Listus en su troncos Wagen. El superchatarra especial en tercer lugar.
0: Doncs, Josep, tens el número 4, sí? Et desitgem tota la sort del món. Tant de bo la panera sigui per tu. D'acord?
2: A més de fer el riure del Patan, ara, eh?
4: Sí, era aquell gos que feia un riure com molt...
2: característic. Sí.
4: A veure, com feia això?
0: Això només ho saps ser tu, Jordi Vila.
4: No sé, jo recordo que feia...
2: Sí, era fumador.
4: Però, sí. Recordo que era aquell, diria que era aquell, eh? Diria que era aquell, eh? Sí.
0: Molt bé, doncs, Josep, el número 4 per tu, eh?
1: Perfecte, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada i gràcies per la tornada.
0: Perfecte, gràcies a tu per escoltar el matí del Ràdio 4, que vagi bé.
1: Vale, va, igualment, lo Pau, ciao.
0: Adéu. Va, de moment tenim el número 1 per la Sílvia, el 2 per la Mercè, el 3 per l'Eva i el 4 pel Josep. I el número 5 serà pel Néstor. Bon dia, Néstor.
5: Bon dia, què tal?
0: Molt bé, i tu?
5: Mira, se us ha trobat a faltar, els que no han fet vacances, perquè ja estem a la muntanya, no tenim que anar a la muntanya.
0: No has fet vacances, tu?
5: No he anat ni a la platja, no he fet vacances, però bueno, estan cada dia al bosc, m'entens, és el millor que hi ha.
0: Ah, a què et dediques, tu?
5: Jo sóc, bueno, jo em dic el farigolero de Vacarisses, perquè em dedico a mirar farigola, o sigui...
2: Farigolero?
5: Sí, jo avui menjo sopa de farigola, precisament.
2: Ah, sí?
5: Per lo que he dit de la farigola. La farigola és un dels millors antibiòtics que hi ha.
0: Ah, sí, sopes amb farigola, això sí que es fa, també, per allà. Molt bé. Bueno. Néstor, escolta'm una cosa, digue'm quins són els teus dibuixos animats.
5: Mira, n'hi ha molts, però he escollit uns que em van marcar una època. Jo tindria uns 8 anys. I era el Jack i Nuka.
0: Ah, sí, home, i tant. Molt bons aquests.

0: Elisabet, tu te'n recordes d'això o no havies nascut encara?
1: No havia nascut.
0: No havies nascut.
2: Jo me'n recordo moltíssim que eren, explicava la història de dos ossos petits, bruns, el Jackie i la seva germana Nuca, que se'ls hi mor la mare en lluita amb un altre os, i a partir d'aquí comencen les seves aventures i, vaja, faran nous amics, en fi.
3: És que és l'època del Heidi, és l'època de l'Osito Misha...
2: Es va estrenar el 77, produïda per Nippon Animation, ni més ni menys.
0: Exacte. Gran, Jordi Vila.
3: Ja que Colopau de Pons és un gran promotor de les cançons catalanes, que sí, felicito, en època de crisi del català, ja està traient del bou moltes cançons, podria fer una versió del Jackie Nuca a la catalana.
4: Oh, goita. Ah,
0: mira.
4: A vosaltres em convides, ja m'ho miraré.
0: Pren nota.
4: Clar, jo aquests dibuixos no els conec perquè sóc d'una altra època, però bueno, ja m'ho miraré.
0: Néstor, tens el número 5, com dèiem. Escolta, mil gràcies per haver trucat i sobretot per escoltar el Matí de Ràdio 4 i molta sort, a veure si et toca, tu.
4: Gràcies, Faribolero.
3: Felicitats pel programa perquè sou genials.
0: Vosaltres sou genials, els oients que tenim sou genials.
3: Tots som genials, en si tots som genials, ja està.
4: Quanta genialitat, noi, quanta genialitat.
0: Gràcies, Néstor. Una abraçada gran i fins aviat. Merci, sort. Josefina, com estàs?
5: Hola, Josefina. Bon dia.
0: Josefina de Cuixafina, diu aquest ximplet del Pau. És que...
2: Mujer de mucho grado que le agradan las sardinas y le da la culpa al gato.
4: Se come la sardina y le da la culpa al gato.
2: Sí, se come la sardina, sí. La Trenca va fer una bona cançó amb això.
0: D'on ets, Josefina, d'on ets tu?
5: Yo soy de Barcelona, pero vivo a Santa Coloma de Cervelló.
0: Ah, una mica, ¿de dónde soy o de dónde vengo? El pare del Pelegrí. Molt bé, perfecte, Josefina. I els teus dibuixos, quins són?
5: Mira, he dit els Picapedra, però també m'agrada molt la Pantera Rosa.
0: Ah, també? Carai.
4: Un clàssic, un clàssic. Sí.

0: Bill, m'abre la puerta.
1: No està bé aquest xiquet, tanta calor l'ha tocat.
0: Ah, no. Ve de l'estiu, que li vols dir.
1: Ha tornat tocadet.
2: Hem de posar un japa de badús a la nostra vida, tu.
1: Josefina, molt bé això, eh? Tens el número 6?
3: El número 6, molt bé.
1: Tant de bo et toqui, també. Només pot tocar amb un. A tothom diem el mateix, però, esclar,
0: sap greu,
1: només
0: eh?
1: Tocarà amb un. Mira, la mà innocent, qui voleu que sigui, el Pau de Pons o l'Elisabet Carvajal?
3: El Pau de Pons.
1: Lo Pau de Pons.
0: Ja te'n fies.
1: Doncs, ara...
0: sí, que...
1: ara, de seguida... Bueno. De seguida... ah, sí. De seguida sabrem qui és el guanyador. Moltíssimes gràcies per haver trucat, Josefina.
3: A vosaltres, moltes felicitats per la tornada. Us trobava a faltar.
1: Gràcies.
3: Perquè...
1: ep, que ara s'entretalla, això, la cobertura. La cobertura.
0: No, és que s'ha emocionat.
1: No.
3: Molt bé.
1: Gràcies, Josefina, que vagi bé.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Adéu, adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs ja ho tenim això, Elisabet. Què més hem de comprar al mercat aquest cap de setmana?
4: Doncs parlem de peix.
1: Oh, clar.
4: Parlem de peix.
1: I marisc, primer... també, que jo...
4: I marisc, sí. Sí? Sí. Doncs el primer que hem de dir és que els majoristes no fan pont, així que si anem a comprar peix dissabte és ben fresquet.
1: D'acord.
4: Que no
1: important
4: és...
1: saber-ho, això.
4: Molt important.
1: Sí, perquè si no ho saps, dius, calla, m'espero l'altre dissabte perquè aquest no serà del
4: no
1: dia.
4: No sabem de... No, ben fresquet.
1: Molt bé,
4: mireu,
1: molt bé.
4: Ja us parlaré de dos peixets que estan de temporada. Un és el rèmol, que és un peix, doncs, bueno, que s'assembla al turbot, peix blanc, boníssim. Us agrada?
0: Sí, i tant.
5: Sí, sí.
4: Sí? Molt bo. I un altre, que a mi m'encanta, és el roger de fang, que el tenim, doncs, bé, de ben a prop, del Maresme. De fet, el tenim de tot el Mediterrani i de tot el litoral. Aquest peixet, si el feu fregidet... Bueno, jo us parlo de la meva recepta, que són molt bàsiques, eh?
5: El roger és aquest que és vermellet, no?, una miqueta?
4: Rosadet.
5: Rosadet, això,
4: rosadet,
5: sí, sí.
4: Rosadet, el de fang, n'hi ha dos, el de fang i el de roca. Mm-hmm. Es diferencien una mica, però en concret aquest, que és el que trobareu no, l'heu de trobar preus raonables perquè han hagut moltes captures, si el feu fregidet, acompanyat de pa amb tomàquet, mira, eh? Quina recepta tan fàcil,
1: vale.
4: Es multiplica per 100.
1: Molt bé.
0: El producte és bo, no cal gaire parafernàlia.
4: De marisc. Tot això són recomanacions que m'ha fet aquest matí al mercat del peix, eh? Sí, vull dir que és informació fresca.
0: Sí, sí.
4: Tenim molt bona setmana.

0: de Rossellona. La Rossellona dona molt bon gust.
1: Sí,
0: a...
1: Rossellona.
0: Sí, és que aquesta ens arriba doncs, de, els, del Mediterrani italià. És la gran zona productora, així com nosaltres som els grans productors de musclo, doncs bueno, cada zona té el seu. I després, del Delta de l'Ebre, us recomanaríem un producte que no sé si el coneixeu, el llagostí cafè.
2: No.
0: Doncs és...
2: Clar, és això,
0: ho direm una mica amb la boca petita. És una espècie invasora que aquí ha trobat doncs, el seu espai. És un llagostí doncs, d'aspecte de llagostí, una mica més gran en general del que nosaltres estem acostumats, del nostre llagostí mediterrani. I té aquest to cafè. Es diferencia una mica del nostre habitual.
2: O sigui, ara ho veig, una espècie crustaci de cap o de marí de la família, no sé què, diu és una espècie comestible, d'important valor comercial als Estats Units, diu que es troba a les costes orientals de Mèxic i als Estats Units.
3: Doncs, I al Delta de l'Ebre.
0: Ja fa temps que el tenim al Mediterrani i que també és espècie comercial.
2: Està tot amunt avall, això.
0: I té un punt bo que és una mica més econòmic que altres tipus per això
2: molt
0: també
2: bé.
0: El destaquem.
2: Fantàstic, molt bé. Escolta, que continuem en connexió amb Lleida, amb la Marina Laplana, directora de Cultura Científica i
3: encara
2: Innovació de la Universitat de Lleida, suposo que sí. No heu marxat pas, no? Maricarme Llobera.
3: Encara són aquí.
4: Aquí estem.
2: Molt bé.
4: Us escoltem.
3: Ara m'has fet content.
2: No s'ha fet llarg, això, no?
4: No, molt entretingut.
2: No, gràcies. Que no ens havíeu sentit mai?
4: Sí.
2: Ah,
3: Què en sap de què de la punyetera?
2: Sí. No, però jo crec que ens han descobert avui i que
3: a partir
2: de demà ens escoltaran cada dia. Ho fem diferent, això, del matí de Ràdio 4. No parlem tot el dia del mateix, com sol passar per aquests mons de Déu. No ens encallem tot el dia amb dos o tres temes. Allò no ho fotem llarg i avorrit, diguéssim.
4: Ho feu molt entretingut.
2: Mirem de fer-ho entretingut, sí.
4: Amb el Pau encara més.
2: Amb lo Pau encara més, efectivament. Jo també ho dic.
3: Que n'ets de ben parida.
4: Que en saps de quedar bé.
2: Algun remei més? Els oients, tu, s'han enganxat amb aquest tema. Haureu de tornar un altre dia,
4: Vinga.
3: Un altre dia veniu aquí, coi.
2: Veniu aquí.
3: Que van direm a fer el vermut o a dinar.
4: Som de Lleida.
3: Som de Lleida. La 2 és un moment, eh?
2: També el Pau i jo també som de Lleida.
4: El propi viu a Barcelona.
3: O què saps tu?
4: Sí que ho sé, sí.
3: Uita!
2: Va, algun remei més.
5: Algun remei més. Doncs vinga, podem parlar, per exemple, de l'espernellac.
2: Espernellac?
5: Sí, és una planta, també. També, la pronunciació varia, segons amb qui parles. En aquest cas, és una planta que es diu santolina, i aquesta ens la va explicar la Mari Carme Oliva dels Torms, vale? Aquest remei.
2: Una flor groga, no, això?
5: Sí, correcte. Sí.
3: Tia.
5: Sí, molt bé.
4: Unes boletes, sí. Unes boletes que també fa olor,
5: Sí. I bé, aquesta també la feien servir com a infusió.
2: També se'n diu camamilla groga.
5: Sí.
2: Perquè ho hem buscat a internet, No som superdotats aquí.
5: Molt bé, bona feina, doncs. Sí, doncs, bueno, la Mari Carme doncs, es va explicar que el que feia era preparar-se una infusió d'aquesta planta, que, clar, el que té de bo quan fas infusions és que ho pots fer durant tot l'any perquè pots guardar la planta seca,
2: sí.
5: I que la feia servir, doncs, sobretot per quan sortia algun tipus de llaga o algun gra. Que això doncs, pot ser interessant per l'audiència també.
2: D'acord.
5: Aleshores, simplement el que feia era aplicar-la també doncs, amb un cotonet o si és sobre la pell, no? O si són, per exemple, llagues a la boca, doncs podries fer una glopejada.
2: Sí.
5: I aleshores doncs, també que això doncs, anava rebaixant aquesta inflamació fins que la llaga doncs, es curava.
2: Molt bé. Escolta, anem a pres unes quantes aquest matí,
3: Avui anirem a dormir sabent unes quantes coses més.
2: De veritat, si baixeu algun dia a Barcelona, aviseu i, com diu el Pau, veniu aquí a l'estudi, perquè és una mica una festa, aquest programa. Intentem que ho sigui, de fet, cada dia del món.
3: Yabadabadú! L'altre. Aquest no sóc jo,
2: No s'ha pres la pastilla, aquest matí.
3: Un paio més seriós, jo.
2: Va. No has llegit, això, de fer cantar el Pau, Jordi?
6: Sí, a més m'agrada... En aquests moments esteu iniciant...
3: T'he de tornar a cantar una cançoneta?
2: Oh, clar.
3: Vale, doncs... Ara us parlaré d'una mica el que passa el mes de setembre, que hi ha aquests nous propòsits, perquè al capdavall, el setembre, ve a ser també com un començament d'any.
2: Sí, per nosaltres és el començament d'any, efectivament.
3: Totalment. Llavors, doncs ara al setembre hi ha molts propòsits, que al setembre, hosti, tens ganes de fer-ho tot i de canviar el món. Ara, només a mig d'octubre, ja la cosa ja canvia. Per tant, parlaré una mica d'això, dels propòsits. A veure si la trobo per aquí, un moment que m'he llegit la lletra.
2: Molt bé. De seguida, el Pau de Bons, en directe aquí al matí de Ràdio 4. Endavant i quan vulguis.

0: no servís de re.
1: Podem més d'un s'ha sentit identificat.
2: Quantes veritats per metre quadrat que acabes de dir, Pau de Pons?
1: Més d'un s'ha sentit interpel·lat.
2: Si ho dius per mi, ja ho sé.
1: No, no, no, ja sí, no ho dic per ningú.
2: I tant, més d'un, però més d'un, més d'un, si no fos un rai.
3: I una.
2: Més d'una, també, Elisabet. Va, què us ha semblat, Marina? Mari Carme.
4: No? Perfecte.
5: M'ha estat molt a gust.
2: Què diu l'Arbequina? Escolta, com pinta la collita d'olives aquest any per aquí?
4: Doncs bé, bé, bé, bé.
2: Sí, però hauria de ploure, no?
4: Bueno, hauria de ploure i tot va molt avançat.
2: Ja.
4: Vull dir que...
2: Tot va molt avançat aquest
4: any,
2: eh?
4: Tot va molt avançat.
1: I vas a plegar olives? No,
4: jo només he anat a collir peres.
1: Ah, collir peres? Sí. A mi també m'agrada més collir peres.
4: Sí.
2: Sí, el tema de l'oliva no és fàcil, això.
4: Una altra època. Però ara la maquinària que hi ha és fàcil, eh? Vibradors a tothom, ja, igual que l'ametlla. És diferent d'abans.
2: Sí, no, hi ha canviat això.
1: Hi vas allà amb la borrassa.
2: Però veus la collita d'ametlles que s'ha avançat molt, molt, també. Diuen que és molt bona, tot i la greu sequera que hem tingut aquest estiu i aquesta calor insuportable.
4: Però quan hi ha tanta ametlla, llavors els preus no són... bons.
2: No, ja no esteu mai contents. No. Això ja s'ha dit tota la vida, també.
4: Bueno, però és que és així, és una realitat.
1: N'han de guardar una mica, n'han de guardar, home.
2: El Quim Masferrer, que és un pare pagès, el Trieta m'ho deia, això. Diu, però és un dels pagesos que reconeix que sempre es queixen per alguna cosa.
1: Sí, sí, sí, sí. Jo sempre els dic, sempre us queixeu. Sí, però quien no llora no mama, tu.
2: Ah, ben sí,
1: fet,
2: això.
1: Ben fet que fan.
2: I tant, bona veritat, també. Fem una mica el sorteig, Pau, o què?
1: Ah, vinga, fes-me un redoble, si vols.
2: A veure, va, esperem...
1: Doncs que no miro, també fot-lo com l'altre, mi. Us apareixo a tots igual.
2: El número 1 per la Sílvia, el 2 per la Mercè, el 3 per l'Eva, el 4 pel Josep, el 5 pel Néstor i el 6 per la Josefina. Gràcies, perquè heu trucat molts més, però no tenim temps de sentir-vos a tots aquí en directe, eh?
1: Vinga, va.
2: A veure, què, Pau?
1: Mira, em poden veure per les càmeres que no m'ho agoito,
6: eh? A veure.
2: No, facis trampa, eh?
1: El Jordi Vila és testimoni.
2: Va,
1: vinga,
2: va.
1: Explicarem aquí. Va. Oita, li ha tocat el número 5, lo Néstor.
2: El Néstor?
6: Sí, senyor.
2: Felicitats, Néstor.
1: Felicitats.
2: Carai, nen, quina sort, tio.
1: Farigolero.
2: Carai. Elisabet, explica-li què porta a banda de les bledes, diguéssim, aquesta doncs, panera.
3: És una miqueta de tot
2: atança el micròfon,
3: tenim,
2: digues.
3: Que ara tenim en el seu moment.
2: Ah-ha.
3: Ara tenim, doncs això, ja comencem a tenir productes de tardor en el seu moment, com dèiem, les bledes, però encara tenim productes d'estiu i de proximitat boníssims, com són els tomàquets, no? També tenim peres, que ara en parlàvem, pera de Lleida, ara tenim en el seu moment l'arcolina, raïm, pera llimonera, arcolina, deixeu-me mirar. Tomàquet, carai, molta figa... Bé, bueno, fantàstic, no? I volia comentar una cosa. Trobareu també dues guies de temporada dels majoristes de Mercabarna, sí, amb receptes de la Carme Ruscalleda.
2: Us ho, aquí, la gran Carme Ruscalleda, tu.
3: Us ho posem amb tot el nostre...

0: vostre cariño també a la panera.
1: Carai, tu.
2: Moltes gràcies.
1: De luxe, això. I això...
0: N'he portat per vosaltres, també, companys.
1: Ho anirem regalant. Aquí dinem i sopem de franc, en aquest programa. Regalem dinars i sopars, vull dir.
2: Som esplèndids.
1: Nosaltres no. Però de panera també, de tant en tant, no? Alguna panera d'aquestes dels majoristes de Mercabarna aquesta temporada no serà l'última, diguéssim, que regalarem, no?
0: No, la nostra idea és almenys un al mes, no?
1: Ah, em sembla fantàstic, tu.
0: Què tal?
1: Sí, que
0: tal?
1: Em sembla molt bé.
0: Sí, anar veient, doncs, com va canviant, també, doncs això, com
1: I va
0: canviant.
1: Molt bé, ajuda molt això que fas, explicar quins són els millors productes de la setmana al mercat, amb l'Elisabet Carvajal, que és periodista alimentària i directora de comunicació dels majoristes d'aliments frescos de Mercabarna. Doncs escolta, moltes gràcies per haver debutat, no a aquesta casa, que fa anys que hi ets, però sí al matí de Ràdio 4.
0: Encantada d'estar amb vosaltres i amb els oients.
1: Perfecte. I Marina Laplana, Mari Carme Llobera.
3: Sí.
1: Heu de tornar. Ens heu agradat.
3: Ai, nosaltres també. I aquí, nosaltres també, eh?
1: Sí, i aquí els que agraden repeteixen, diguéssim.
4: Oita, i com que mos heu agradat tant, us dedicaré un garrotín a cada una.
1: Sí.
3: Vinga.
1: Doncs, escolta, gràcies a Lluís Jover. Lluís Jover, la Pepa Sant Genís és la directora de Lleida, diu, digue-li Jover, que és com li diem aquí a Lleida. Lluís Jover, que és el company que ha estat al capdavant del control tècnic als estudis de Ràdio Televisió Espanyola Lleida. Moltes gràcies, Lluís, una vegada més per la teva bona feina, de veritat.
4: Sí. Vamonos!

0: Així és.
1: Tot és del tot.
2: Ara sí que repetireu, no?
0: I tant.
2: Ara, a veure qui té pebrots a dir jo no torno a aquest programa. Després d'això, amb la Pau.
3: Gràcies, aquest homenatge.
1: Home,
2: que bé, tu, que bé.
4: Moltes gràcies.
2: Doncs escolta'm, no, moltíssimes gràcies a vosaltres per haver-hi estat i vos esperem molt aviat aquí al matí de Ràdio 4 una altra vegada perquè n'hi ha molts de remeis d'aquests que volem sentir. Perquè la veritat és molt interessant, això.
1: T'ha passat de pressa, això, avui, eh?
2: T'ha passat volant, això. Això és bona senyal.
1: Ja és la una, tu.
2: Bona senyal. Demà la diada, tu. Sí? Jordi Vila, què farem demà?
5: Atenció, entrevistarem el Xavi Antic, el president d'Òmnium Cultural.
2: I també esperem tindrem... que també el president de l'ANC.
5: Estem, a...
2: estem
5: en confirmació.
2: És el seu dia.
5: Estem en confirmació també.
2: Estaria bé que sortís el senyor.
1: Un dia que penque.
5: Tindrem a l'Alba Povedano, estrenem...
2: Parlem de sexe, demà, si és la diada.
5: Sí, sí, però també s'ha de parlar de sexe, també.
2: Bàsicament, el que farem amb l'ampli desplegament dels serveis informatius d'aquesta casa, és ser a tot arreu i explicar exactament el que passa no només a Barcelona, sinó a tot el país, aquest divendres en directe.
5: I també podem entrevistar gent molt coneguda de panorama cultural i mediàtic perquè ens expliquin com està, com viu
2: la diada. Com passa la diada, per exemple, no?
5: Amb la Mari Pau Huguet.
2: Hola, Mari Pau!
5: Sí, parlarem amb... I atenció, amb la... Amb la Marina Rossell, també.
2: Ah, també, la Marina Rossell?
5: La Marina Rossell.
2: Carai,
5: I estem...
2: La Mari Pau deu ser estopanyà, demà.
5: Doncs...
1: Li agrada, doncs,
2: ja, ja ens ho dirà, ja ens ho dirà.
5: I estem en tràmits d'acabar de confirmar altres noms estel·lars, eh? Estel·lars.
2: Sí, molt bé.
5: Sí. I també parlarem de la festa
1: de la
5: Sega.
1: Mi, eh?
2: No, Pau, demà dorm, fill meu. La Marta Tips, o si ve la Marta... Jo demà, Pau, ja ho tinc. Ja ho tinc fet, jo.
1: Ja tens el cupo fet.
2: Si ve el Picó, si ve la Montse Folk, si ve el Pau, si ve la Marta Tips, ja ho tinc fet, jo, això.
5: Que ens expliqui el seu viatge de nuvis, que ha estat fantàstic.
2: La Mari Pau, la Marina, el Rossell...
1: La Gavina.
5: Oh, Gavina voladora.
1: Tota la vida que canta la Gavina.
2: Va, senyores i senyors, moltes gràcies a tots, com sempre, per la vostra confiança, que cada dia sou més. I fins demà, diada, en directe, des del matí de Ràdio 4. Bon dia a tothom.
6: És la una.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha destacat la necessitat de preservar la llei i la seguretat a Ceuta després de la crisi migratòria de juliol. Un tema que ha centrat l'acte d'obertura de l'any judicial a Madrid, un acte

0: presidit per Felip VI i que està en marxa a la sala de plens del Tribunal Suprem, Sergi Bassoles.
1: La primera en parlar en aquest acte presidit pel rei Felip VI ha estat Teresa Peramato. Abans, però, d'exposar la memòria anual de la Fiscalia, la màxima responsable del Ministeri Públic, ha reconegut el moment de màxima complexitat pel qual passen les institucions espanyoles i, com ja s'esperava, ha iniciat el seu discurs mencionant la crisi migratòria de Ceuta.
2: Un mensaje de reconocimiento y de solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras.
1: La fiscal general de l'Estat ha instat a la necessitat de recuperar quan abans la normalitat a la ciutat autònoma. Això sí, sempre ha dit respectant la legalitat.
2: Por ello quiero recordar la necesidad de preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad.
1: Teresa Peramato ha lloat la tasca dels fiscals destinats a Ceuta i ha anunciat un reforç temporal amb l'enviament de 3 fiscals més.
0: Per cert, que un grup d'eurodiputats viatjarà a Ceuta del 22 al 25 de febrer per examinar sobre el terreny la crisi migratòria després de l'entrada massiva de migrants. Trigaran mesos en anar-hi perquè el nombre de missions que realitzen està prèviament fixat. Són 3 per semestre i les visites ja estan repartides. La missió, impulsada per PP i Vox amb els suports dels populars i els grups més a la dreta, prepararà un informe que no serà vinculant. El govern central i la Generalitat confien que la R3 pugui estar totalment operativa al febrer de 2027. Les obres avancen sobre el previst, tot i que preocupen els robatoris de cable, Laura Hurtado.
3: Els treballs se centren sobretot en el desdoblament de via entre la Garriga i Parets i la construcció d'un nou pas soterrat. Finalment, el servei de la R3 es posarà en marxa quan hagin acabat totes les obres. El secretari general d'Estat de Transports, José Antonio Santano, calcula que serà el febrer, però adverteix que es podrien demorar a causa dels robatoris de cable.
4: La obra va, como les digo bien, a pesar de que hayamos tenido que sacar una emergencia de 17 millones, a pesar de que por los robos de cable tenemos que comprar 70 kilómetros de cable, creemos que vamos a llegar, estamos haciendo un esfuerzo.
3: D'altra banda, la consellera de Territori, Sílvia Paneca, ha informat que treballen en els serrells de l'acord de traspàs de la R1, que preveu que sigui una realitat aquesta tarda.
0: I el govern espanyol insisteix en la viabilitat de SEAT davant els anuncis de la companyia Volkswagen que estudia eliminar la marca. El secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, insisteix que SEAT està sent un referent i remarca tant el sector públic com el privat i confien i han invertit. Ho ha dit en un esmorzar informatiu.
5: A Espanya ho tenim clar, però tots, eh? Comunitats autònomes de PP, de PNV, nosaltres, tot el sector, tot el sector de Cernauto, dels components, tothom està. I SEAT és principal aquí.
0: D'altra banda, afirma que l'executiu espanyol descarta per ara entrar al Consell d'Administració de SEAT. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat a Cabra del Camp un assecador de marihuana amb 620 quilograms de cabdells de marihuana valorats en gairebé 1 milió d'euros al mercat il·lícit. Un home de 45 anys ha quedat detingut com a presumpte responsable i propietari de la droga i per possessió de 4 armes de foc. Pilar Ribas.
6: La investigació es va iniciar el mes de juny després que els agents tinguessin coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una antiga explotació avícola. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar diverses estructures i estances destinades a assecar i emmagatzemar la droga. Els cabdells estaven distribuïts en diferents edificacions de la propietat. 240 quilograms ja estaven secs, mentre que els 380 restants es trobaven en procés d'assecatge. A l'interior de la finca també van trobar 3 armes de foc llargues, un revòlver, diverses armes blanques i 140 cartutxos de diferents calibres. El principal investigat no disposava de cap llicència d'armes. L'endemà de l'operatiu es va presentar a dependències policials on els agents el van detenir. L'home, amb 2 antecedents, va quedar detingut com a autor d'un delicte contra la salut pública en la modalitat de tràfic de drogues i d'un detinença d'armes i explosius.
0: I un últim apunt, el metro de Barcelona reforçarà aquest divendres l'oferta un 12% durant la tarda a motiu dels actes de la Diada Nacional de Catalunya amb 12 trens addicionals a les línies convencionals. Doncs això és tot per part nostra. Més informació a aquesta sintonia.
7: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides.

0: La Táctica. Amb Mariola Dinarès.
1: Hola a tothom. A La Tàctica som partidaris d'arreglar abans de comprar. Avui aprendrem hàbits perquè el mòbil ens duri més. Lluitarem contra l'obsolescència programada i respondrem d'una vegada per totes la pregunta del milió. Un mòbil mullat ressuscita si el poses al pot de l'arròs? Va, entrem a casa els Dines a veure què estan fent avui.
2: Els Dines.
3: Se m'ha tornat a apagar el mòbil. Portava una hora endollat i només té un 2%. Això ja no aguanta ni una trucada de veu.
4: Doncs el meu va tan lent que obro la galeria i em dóna temps a jubilar-me. I mira la pantalla, una esquerda que sembla el mapa del metro.
3: Què fem? Em fa molta mandra anar a la botiga que em diguin que està obsolet per vendre'm un de 1.000 euros. Jo només vull trucar i mirar el temps.
4: Ja, però i si té solució? Val la pena canviar la bateria o la pantalla? O ens estarem gastant els diners en un malalt terminal?
3: Mariola, guapa, té salvació el nostre mòbil o li fem un minut de silenci?
0: Tenim una tàctica per tot. Posa'ns a prova. A Ràdio 4, La Tàctica, amb Mariola Dinarès.
1: I amb la Natàlia Sánchez, la Marta Inglés i sobretot amb la vostra participació, vull que em duri més la bateria. Fa 2 anys que porto la pantalla trencada. Jo conec molta gent que va acumulant això. La pantalla del mòbil és igual que la de l'ordinador? Fes les teves preguntes ara mateix al directe de Ràdio 4.
0: Participa al consultori trucant en directe al 900-454-455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de La Tàctica. 690-080-830.
1: Avui a La Tàctica, el millor mecànic de mòbils del món. Ja porta la granota i les seves eines per resoldre tots els teus problemes. Rafa Sánchez, d'Europa 3G, bon dia, com estàs?
5: Hola, què tal, bon dia. Doncs sí, que ens truquin, que jo faré una miqueta de consultor aquí.
1: És que té unes ganes que truqueu i respondreu tot. A més, és que una cosa, va, feu coll amb mi. Hem d'aconseguir que una cosa no la sàpiga. 900-454-455. És que és molt repel·lent, ho sap tot. Rafa, ho saps tot.
5: Home, perquè m'agrada molt la xarxa, o sigui, tot, sempre estic al dia de tota la tecnologia des de que sóc petit. Jo ja agafava una ràdio i la destripava perquè volia saber què hi havia dins. O sigui, que clar, si portes tota la vida amb aquesta... amb aquest neguit...
1: Avui despullarem el mòbil i sabrem què hi ha dins del mòbil. Escolta, quants anys fa que arregles mòbils?
5: 15 anys.
1: 15 anys?
5: Sí.
1: Cada època ha tingut un problema o sempre acabes arreglant el mateix?
5: No, sempre arreglem el mateix. El top one sempre és la pantalla, després ve la bateria i després el connector de càrrega, que sempre es fa malbé de l'ús. Això són les tres coses principals. Però realment, quan tu obres un mòbil, tampoc hi ha tantes peces per canviar, perquè si, per exemple, es fa malbé una part de la placa base, aquí ja no es pot canviar. Avui en dia es fa tot supermilimitrat, petitó, perquè cada vegada ho fa més petit, perquè hi capiga més coses, perquè, per exemple, un xip de la ràdio, un xip de wifi, un xip de bluetooth. Llavors, què passa? Si es fa malbé el bluetooth per dir alguna cosa, a vegades és complicat treure aquest xip i tornar a posar-lo, i és millor canviar tot el que és el sistema integrat.
1: Ara t'he imaginat com aquells rellotgistes antics que van amb aquelles lupes així. Vosaltres també ho heu de fer,
5: sí,
1: a vegades?
5: Sí, i amb un osciloscopi anar mirant a veure què és el que està malament i amb... O sigui, a l'hora de soldar, perquè potser tots hem fet a l'escola soldar amb un soldador, doncs això es fa però amb calor. O sigui, és un soldador que és microsoldadura, que es fa amb calor i es treu el xip i es posa un altre. Però això ja es fa a laboratori i a vegades no val la pena. Si el problema no és de fer, es pot fer. Per exemple, als països llatinoamericans investiguen molt més perquè tenen més temps i ells sí que ho reparen gairebé tot. Però aquí a Barcelona, que anem per feina, a vegades val la pena canviar... una peça de directament.
1: Clar, dius això perquè fan molts tutorials.

0: d'un any o dos el copia. O la càrrega inalàmbrica, fa molts anys la marca que és Nexus, que ara és els Google Pixel de Google, doncs feia la càrrega inalàmbrica com una novetat, i ara ho porten tots els mòbils, sí. Sempre tots els de gamma alta, perquè després van retallant.
1: La gent s'arregla el mòbil perquè no té diners per comprar-ne un altre, o també comences a notar que hi ha gent que ho fa per consciència, és a dir, no vol consumir més?
0: Jo crec que una persona que realment té consciència per lo que és la tecnologia i per no fer més brossa, ja es compra un altre tipus de mòbil. Per exemple, hi ha una empresa alemanya que el que fa és venen uns mòbils que s'extreuen per mòduls i tu mateix ho pots reparar. Ara no me'n recordo com es diuen.
1: Sí, sí, el que passa que sí, ja sé, sí, llavors, ja sé quins mòbils són, sí. però aquests mòbils, o sigui, els hi costa molt anar a l'última, no?
0: No, clar, perquè o sigui, va tot tan ràpid.
1: T'han d'agradar fer poques coses amb el mòbil. Bueno, de fet estan a l'alça els mòbils de només trucar.
0: No, sí, també.
1: O que sí,
0: també.
1: Els mòbils aquests simples cada vegada se'n venen més, no? Perquè, clar, un mòbil té tantes coses que igual no les utilitzes totes, no?
0: No, i que al final substitueix... El mòbil ha substituït el diari, ha substituït, o sigui,
1: sí,
0: tot.
1: Sí. S'ho ha menjat tot, s'ho ha menjat tot.
0: Llavors, què passa? Pues, clar, ho tens allà tot. De totes maneres, això, ara que deies això d'aquests de reciclatge, també el que molta gent mira, ara, que és que no tinguin tantes emissions, que no sigui tan tòxic. O sigui, hi ha una pàgina que tu mires i mires quins telèfons no emeten tanta radiació. El SARS, em sembla que se'n diu, però hi ha una pàgina que t'explica una mica això. O sigui, hi ha gent que sí que és conscient amb això, però el 99% de la gent al final ho compra, per exemple, per una bona càmera. La gent vol una bona càmera.
1: Això és la prioritat.
0: Sí.
1: Clar, tu dius això, tu també domines molt del tema tecnològic en general, estàs molt al dia, encara no hi ha hagut cap informe ni cap estudi que digui que és perjudicial tenir el mòbil a la tauleta de nit. És millor no tenir-lo perquè això no mirarem TikTok, no? Diríem, però a nivell de radiacions no hi ha hagut cap estudi que ho digui, això, eh?
0: Potser no els interessa. I també...
1: Jo estic intentant dir una cosa real i tu aquí...
0: No, que no els interessa fer estudis d'això.
1: Ah, d'acord.
0: No, em refereixo a això.
1: Ah, d'acord,
0: no, no, al revés, estic a favor d'això, sí. Però també hi ha gent a la nit que para el wifi a casa perquè no tinguis tantes radiacions. Però és que jo crec que avui en dia, com està tot, per exemple, Elon Musk, que ja té satèl·lits, al final estem ja sota tots els satèl·lits i tot el que ens estan posant. O sigui, que és complicat dir que si... O sigui, que no pots aïllar, dir, no, jo visc en una casa rural a la muntanya, però és que la gent que viu en una casa rural també vol que arribi el wifi i l'internet, perquè si no, no poden fer teletreball. O sigui, que al final...
1: Rafa Sánchez és el mecànic de mòbils. El dia de la... Ja convidarem el senyor Radiacions o senyora Radiacions.
0: Clar,
1: però
0: clar.
1: Anem a ser mecànic. Escolta, anem a la primera consulta que ens ha arribat a través del WhatsApp 690-080-830.
2: Hola, sóc l'Abril i m'agradaria saber si carregar el mòbil tota la nit el fa malbé. Gràcies.
0: Doncs mira, no fa malbé perquè al final la bateria és de liti, però realment el software que té el mòbil, quan ja en té prou, para. Després, per exemple, els tipus iPhone et deixen fer una cosa que, per exemple, només carreguen fins al 80% i si tu actives una opció que hi ha, càrrega optimitzada, què és el que fa? Que si tu, per exemple, et lleves a les 8 del matí, doncs de 7 a 8 carrega aquest 20% que no t'havia carregat durant la nit. O sigui, aprenen i al final el software és el que mana i està justificat que et para. O sigui, que no passa res, que el deixis. El que és interessant, que no el deixin connectat, per exemple, a sobre d'un matalàs, d'un sofà, perquè al final... la calor que s'està connectant i s'està carregant, és possible que faci un foc, perquè por ahí, ja, si veieu per allà a la pàgina d'Europa 3G, veureu que hi ha accidents que poden passar, però poden passar en molts àmbits.
1: Però que ha arribat a passar d'escalfar-se molt. Acabo d'entendre el meu mòbil amb això que has dit, perquè sí. Em donava una notificació de la càrrega última... No sabia què volia dir. Va, anem a un altre oient. Sapigueu que teniu el directe per trucar ara mateix al 900-900 0-4-5-4-4-5-5, fàcil, 900-454-455, preguntes i també testimonis, coses que us hagin passat amb el mòbil, amb dubtes que tingueu. Anem a les notes de WhatsApp.
3: Hola, sóc el Ramon i m'agradaria saber quina és la marca de mòbil que s'espatlla més. Moltes gràcies.
0: Home, realment no és que hi hagi una marca que s'espatlli més. No, si no, dona igual. Si al final... cada marca té un punt feble en el sentit d'això, però és el que et deia abans. A vegades els iPhones també reparen la pantalla, però és que la pantalla l'ha fabricat Samsung, o sigui que al final estan tots allà. realment, què es repara més? Quina

0: marques per a més, doncs els que més es venen, perquè per volum, clar, ja està. Si hi ha, per exemple, jo crec que a Espanya hi ha com un 80% d'Android i un 20% d'iPhones. Llavors, què reparen més? Doncs tipus Samsung, tipus Xiaomi, que nosaltres tenim més. O sigui, i és diferent al públic d'una marca i d'una altra.
1: Uh-huh. Mira, la consulta de l'equip, que també hi tenim consultes perquè tots tenim mòbil, la Marta Anglès diu: el mòbil ara tarda 6 hores a carregar-se i no sap si és pel mòbil o pel carregador, que en teoria es carrega ràpid.
0: Vale. Lo important és, un mòbil té una vida d'uns 5 anys. Si el cuidem i tot, 5 anys pot ser. Per què? Perquè després també el software no s'actualitza. Llavors, què passa amb el mòbil? Que hi arriba un moment que ja... Si no el vols canviar tu, te'l fan canviar, perquè comença a anar lent i tot això. Em refereixo...
1: Obsolescència programada.
0: Clar, això està clar, això és clar. Perquè ho fan així. Però, de totes maneres, la bateria... Si tu al cap de 2 anys, 3, ja l'has de canviar. Per exemple, els iPhone, dic l'iPhone perquè està molt més pensat en això, però parlo de tots els telèfons. Ajustaments, bateria, tu vas allà i veus la capacitat de la càrrega. Quan està per sota del 80%, el mateix iPhone et diu bateria que s'ha de canviar. O sigui, ja t'està informant a dins del mòbil, t'ho diu.
1: O sigui, això sí, què és?
0: Ho hem de mirar-ho.
1: O sigui, aneu a la rodeta, no?, d'ajustaments.
0: Sí, això mateix.
1: I llavors...
0: Bateria. I allà et diu els cicles de càrrega. El 80%, per sota, ja arriba el 79, però això no refereix que l'hem carregat 20 vegades. No, això l'has carregat com 1.000 vegades. O sigui, 2 anys i mig o així, ja comences a notar això.
1: Espera, a veure si ho he entès. O sigui, si tu vas aquí, en els ajustaments, sí, i et posa menys del 80% a la bateria,
0: ell ja t'informa...
1: Ja vol dir que la bateria està ja per canviar.
0: Això mateix, ja t'ho diu. Clar, són 2 anys. O sigui, per això et pot durar un mòbil 5 anys, però realment al cap de 2 anys i mig... és recomanable canviar la bateria si vols mantenir aquest telèfon, que està correcte, però la bateria no dura tant. I, reprenent la pregunta que et diu, clar, o sigui, si el mòbil li costa 6 hores encarregar, és que poden haver moltes coses, perquè pot ser, primer, la bateria que estigui feta malbé. Després, el connector a vegades està brut, no fa ben contacte, i llavors tampoc està carregant al 100%. O sigui, no es pot dir així, sí, és la bateria, no. Perquè la bateria només es canvia quan tu notes que no dura. Per exemple, unes 6 hores, si tu et lleves al matí i al migdia ja no tens bateria, és possible, però també has de mirar quan vas comprar el mòbil, perquè més o menys duren això, 2 anys, 2 anys i mig, de bateria.
1: I el cable del carregador també hi compta, no?
0: Clar, però també diuen que si tu carregues a càrrega ràpida, també vas fent malbé la bateria. O sigui que al final també, si el tens ràpid en 1 hora i mitja, ja es pot carregar un 80% o un 90%, uh-huh, però després fas malbé la bateria per haver-ho fet tan ràpid.
1: Uh-huh. Mira, tenim moltes més consultes aquí que ens pots anar responent. Ja veieu que Rafa no l'enganxarem, o sigui, no l'enganxarem, ho sap gairebé tot, però abans volem saber quines són les dades, quines són les marques, quines són les coses que s'arreglen més, amb aquest informe que ens... explica la Natàlia Sánchez.
2: L'any 2025, el mercat global de mòbils intel·ligents, smartphones, és a dir, mòbils amb internet, va créixer un 2% respecte al 2024. Les tres marques més venudes del món són Apple, Samsung i Xiaomi. Un dels trets més importants a l'hora d'escollir un mòbil és la bateria. Les bateries tradicionals estan fetes de ions de liti, emmagatzemen molta electricitat en poc espai, però són rígides. Ara mateix, la bateria més habitual és la bateria de polímer de liti, unes bateries fetes amb un gel que permet adaptar-se millor a l'interior del mòbil. La capacitat d'una bateria es mesura en miliamperis hora. Gamma alta té de 4.000 a 4.600 miliamperis, permet un dia d'ús normal. Pel que fa a la gamma mitja, té 5.000 miliamperis, un dia i mig d'ús. I les de gamma autonomia llarga tenen entre 5.500 a 6.000 miliamperis i permeten fer servir el mòbil fins a 2 dies sense carregar. La indústria no vol fer bateries més grans i se centra a fer que carreguin més de pressa.
3: Participa al consultori trucant en directe al 900 454 455 o deixant una nota de veu al WhatsApp de la Tàctica. 690 080 830.
1: I encara hi ha un altre material que està arribant, que se n'ha parlat moltíssim, que és el grafè.
0: Això mateix. Ja han dit que els xinos ja han inventat la bateria que dura una vida. O sigui que, com tot... arribarà, perquè això va molt ràpid, però per ara...

0: les bateries durant un dia i mig. Jo crec que el que hem de tenir en compte sempre, perquè la gent em diu, no em dura la bateria. Clar, però estic tot el dia amb el Spotify, amb el YouTube, amb l'Instagram... O sigui, si tu l'utilitzes, al final és com un ordinador o una tele, no pots tenir-lo 7 hores escoltant música. O sigui, hauries d'optimitzar, per exemple, totes les notificacions o un grup de WhatsApp, potser hauries de posar-lo en silenci perquè no t'arribi. Cada vegada, el que gasta més és la pantalla. Cada vegada que s'il·lumina la pantalla, aquí és quan gasta bateria. Llavors, és interessant de que no t'arribin tantes notificacions. I pots controlar això. Pots anar als ajustaments i treure el que no t'interessa. O, per exemple, el temps. Pues tu ho mires quan tu vols, no quan et diu que hi ha una alerta o el que sigui.
1: Treure't notificacions, també. Esclar, a veure, el tema pantalla trencada, que suposo que és un dels èxits, diríem, de la teva botiga. Clar, no sé si la gent ho sap, però el mòbil té dues pantalles, no? Llavors, si se't trenca una, es fa ràpid, i si se't trenca la segona ja és més complicat. Explica'ns una mica això, com va.
0: Jo t'explico. No és que tingui dues, abans sí que tenien dues, però ara ja tenen una, em refereixo. Realment, la pantalla que veiem nosaltres, els colors, són la pantalla de dins, és LCD, TFT, o sigui... Això és un ordinador, però és la pantalla dels colors, com una pantalla d'una tele. I després què fan? Fiquen com un vidre transparent a sobre, perquè quan tu piquis, llavors fas la part tàctil i llavors estàs apretant aquesta aplicació.
1: Pantalla tàctil.
0: Però, clar, doncs, aquestes dues coses ja s'ha evolucionat i està tot en una. Per tant, quan es fa malbé, s'ha de canviar tot complet. La pantalla dels colors i la pantalla tàctil. Ho dic perquè al final les pantalles no són tàctils. És que un ordinador mateix, si li poses el vidre a sobre, tàctil, llavors funciona. Perquè això fa molts anys que molts aparells electrònics tenen aquestes pantalletes. Però és això. Però què passa amb els mòbils? Que quan es trenquen, a vegades només es trenca la part de sobre del tàctil i et funciona bé... I, en canvi, si se't fa un coloret negre dins, que se te'n van altres els colors...
1: O fosc, a vegades com unes...
0: O unes ratlles, una línia... Sí. Doncs què passa? Pues, llavors ja sí o sí has de canviar-ho tot. Però normalment es canvia tot. Per què? Perquè per anar més ràpid, en una hora reparem el mòbil. O sigui, realment, si vols canviar la pantalla és... Què és el que passa? Que la gent, si té un mòbil de 1.000 euros... has de tenir en compte que potser el 60% és la pantalla del mòbil. Per tant, si et va costar 1.000 euros, potser la pantalla val 150, 200 euros. Has de tenir en compte el que et va costar el mòbil. És, clar, és com un vehicle de gamma alta o el que sigui. Llavors, sempre la gent repara el mòbil en els primers 2 anys de vida. Si tu tens un mòbil que ja té 3 anys i has trencat la pantalla, depèn com, ja no et val la pena perquè... Ja és la bateria, ja són més coses.
1: Mira, sobre el tema d'esquerdar el vidre, la Tere ens explica que se li ha esquerdat el vidre del mòbil i pregunta si hi ha algun tipus de cola que el repari com es fan a les esquerdes dels cotxes, allò que fan les picades, no? Que diuen que posen un
0: sí,
1: líquid i ja queda
0: arregla.
1: Tot bé.
0: Sí, però perquè el vidre del cotxe no té la part tàctil. Llavors sí que poden reparar un vidre, però és que no és un vidre, són dues pantalles. La pantalla com una tele i la pantalla del vidre. Què passa? Que no pots tirar aquí res, sobretot si s'ha trencat la part de dins, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. I sobretot el que s'ha de tenir en compte que el que faria jo és posar un protector a sobre. Si no vols gastar-te, jo posaria un protector perquè com a mínim no vagi a més, que estigui protegit. Lo ideal seria posar un protector des del dia 1. Que, o sigui, obrim, fem l'unboxing del mòbil i ja anem a la botiga, per exemple, Europa 3G, al carrer Sepúlveda, allà posen protectors, fundes, de tot, però és que molta gent, moltes vegades jo obro el telèfon jo mateix, abans de que el client... I em sap greu, perquè diu, home, no, obre'l tu, que és teu, no? Però és millor del minut 1, perquè si tu t'esperes i no saps posar un protector una funda, després passa un mes, passen 2, i és quan venen els problemes.
1: Per tant, important això del protector.
0: Protegir-lo.
1: Mira, tenim una trucada al 900-454-455. Anna, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què, Anna, és la teva pregunta? Quina és la teva consulta pel Rafa?
2: Mira, que jo he llegit a no sé on que ara que iPhone, que Apple ha presentat el nou iPhone plegable, que sí, és veritat que els mòbils que són plegables es trenquen abans o no, perquè no em queda clar i he llegit coses de tot.
1: D'acord, Anna, et contesta per la ràdio. Què?
0: Doncs mira, sí, el telèfon plegable és molt delicat. O sigui, no crec que és recomanable per a tothom. Realment... Per cert, val més de 2.000 euros el aquest nou de l'iPhone, 2.400 euros. O sigui, em refereixo, que han anat a buscar a gent que té un poder adquisitiu i que potser aquesta gent no fa tantes coses amb el mòbil. Perquè jo he vist molta gent gran que els hi fa gràcia el mòbil plegable, perquè tenen presbícia, que tenim ja una edat...
1: Clar, perquè així poden fer la lletra més gran,
0: clar,
1: no?
0: La lletra més gran, tot això...

0: Llavors el plegable, al final, moltes vegades el deixen, no el deixen plegat, està obert sempre, perquè també passa això. I és supersensible. Què passa? Ja fa 7 o 8 anys que estan sortint els plegables. Els primers van ser Samsung i es veia la ratlla d'enmig. Fins i tot per posar nosaltres un protector en aquest mòbil era complicat. Però hi ha una cosa que es diu hidrogel, que és tou i llavors es pot posar un protector.
1: És molt més moldejable,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, però de totes maneres això ja ho tenen controlat. Obrir i tancar la pantalla doncs té una vida. Potser tenen 1.000 vegades que s'ha d'obrir, o 8.000, no sé com es, però ells ja saben que és més sensible. La pantalla obrir i tancar doncs té una vida. No serà tant com l'altre que no té tant de moviment.
1: Per tant, això delicat no és un mòbil per tothom. Consulta del Ramon. Els tallers de reparació de mòbil fan servir peces originals de la marca o com us ho feu, això?
0: Doncs mira, nosaltres fem dues opcions. Per exemple, Apple ha fet ara un sistema de que tu pots ser, encara que no siguis la botiga d'Apple, que puguis oferir els recanvis originals. Llavors, doncs, tenen el preu igual que l'Apple. Però després també tens unes segones opcions, com és la marca OEM, que és un fabricant igual que l'original, però no posa Apple, per exemple. I llavors, què han fet els d'Apple? Quan tu poses una pantalla o una bateria que no és l'original, simplement t'informa i et diu, quan nosaltres reparem i li comuniquem al client, mira, t'hem posat aquesta pantalla, lo important és que tinguis garantia. Nosaltres donem un any de garantia. Què passa amb això? Que quan et poso la pantalla a l'iPhone, et diu, aquest recanvi no és original. No és original, no. T'està dient que no és el seu de l'Apple. O sigui, no li has pagat a l'Apple. Però això funciona perfectament perquè fa 15 anys que ho fem i al final lo important és que et donin una garantia. Qualsevol servei tècnic t'han de donar una factura i una garantia. Després hi ha altres històries que no et donen ni paper ni res. Llavors, això és el que tu vulguis amb qualsevol reparació.
1: Clar, que parlàvem dels cotxes de segona mà, per exemple, dimarts, no? També una mica, o sigui, clar, si hi ha garantia...
0: L'important és una factura que et digui garantia per escrit i que ho tinguis allà i llavors, perquè nosaltres no fabriquem les pantalles, nosaltres les comprem i el fabricant ens dona la garantia i nosaltres la donem al client. I nosaltres, com fem un bon ús a l'hora de les eines per reparar-lo, que tenim molta cura, nosaltres si, per exemple, una pantalla la posem i comença a fer ratlletes o el que sigui, nosaltres ja la fem un vídeo, li donem al fabricant perquè sàpiga que aquesta està malament i la tornem. Uh-huh. O sigui, sempre els primers 15 dies és superimportant veure com ha reaccionat aquesta pantalla. Però l'important és tenir garantia i ja està.
1: Consulta de fotos borroses. Diu que li surten les fotos borroses al Toni. Què pot haver passat?
0: Vale. La càmera de darrere també s'hauria de protegir. Què passa? Que hi ha un vidre darrere. Primer, que sempre que fem una foto hauríem de netejar la càmera, que no ho fem.
1: Ui, és molt fort això, o sigui, a vegades estem en plan, quina configuració he de tenir amb el mòbil per fer bones fotos? I el que ens passa és que no netegem, s'ha de netejar cada vegada abans de fer una foto, perquè les mans tenim com greix, diríem.
0: I tant,
1: no?
0: I tant.
1: Doncs, s'ha de fer sempre.
0: Primer, netejar-ho, que suposo que ja ho haurà fet. I després, què passa? Que el vidre protector de fora potser està una mica ratlladet. Llavors, s'ha de canviar. Depèn quin model sigui, doncs és més fàcil o més barat, potser val entre 20 i 40 euros canviar el vidre de fora. Depèn la marca, eh? Però sí, es poden canviar, perquè al final els tres vidres aquests es poden substituir, però també hi ha uns protectors que són de vidre que es posen a sobre, i llavors si es trenca això, ho treus... O sigui, posem-li totes les proteccions que vulguem, perquè al final sempre hi ha una escapada i...
1: A veure, tothom té històries del mòbil, eh? Vull dir que jo és que tampoc vull parlar de mi, però és que a mi em va passar que no recordava que havia protegit, diria, els objectius. I, o sigui, una mica més, perquè, clar, quan et compres un mòbil que és una mica car, et diuen, vols l'assegurança? I en aquell moment tens una mica en plan, després del que m'han robat, o sigui, ara de pagar una assegurança i tens aquell, ho faig o no ho faig, no? Una vegada ho vaig fer i em va salvar perquè després me'l van robar el mòbil i vaig poder-me comprar un de millor.
0: Sí.
1: Però després una altra vegada no ho vaig fer i, clar, quan vaig veure això dels objectius, dic, ostres, i... vaig comprar-me jo per reparar-lo jo.
0: Molt bé.
1: Això també ho hem de parlar.
0: Ah, sí que
1: perquè hi ha molts tutorials, jo em vaig comprar unes eines i tal, i vaig fer unes pinces i unes coses.
0: Sí.
1: I vaig veure que tenia un protector, per tant, no s'havia trencat res.
0: Molt bé. Si moltes
1: final
0: vegades
1: feliç,
0: ens passa...
1: Històries de final feliç.
0: A mi em passa que moltes vegades venen amb la pantalla trencada i jo faig, això no està trencat. Li trec el protector allà davant i, home, supercontents i li venem un altre protector.
1: El Rafa Sánchez no enganya, veus?
0: No, perquè...
1: Un altre dia sí, ja li canvio.
0: No, però perquè es veu. Perquè per nosaltres tenim l'obligació, després, quan s'ha reparat, et torno la pantalla antiga. Llavors jo et dono el recanvi antic. I tu veus la pantalla trencada i la pantalla nova, que a vegades jo quan arribo allà, li trec, ve un plàstic a sobre, i quan veuen el plàstic

0: diuen, ah, però si està igual, no, no, trec el plàstic i ja es veu net, polit.
1: Escolta, l'altre dia em va fer molta gràcia perquè es va fer molt viral a les xarxes, a X, concretament un fil, d'un que explicava una tàctica per com vas al mecànic. Vale. No? Perquè, clar, o sigui, és que pot ser un paral·lelisme. El mecànic dels cotxes et diuen, et truquen i et diuen, escolta, perquè sempre abans de fer una reparació et truquen, no? Diuen, escolta, això et costarà 500 euros perquè hem de canviar aquesta peça. I clar, ell va respondre, val, guardeu-me la peça que està feta malbé perquè la vull veure. I al cap d'una estona el van trucar i diu, escolta, al final no s'ha de canviar tota la peça. I vaig pensar, doncs és una superbona tàctica.
0: Clar, però és que o sigui, tu has de... Que
1: tot, això també ho puc fer-ho amb tu. Tu dius, Mariola, al final allò et costa tant, t'ets de canviar tal. Em pots guardar la peça que està malament?
0: Nosaltres la donem, però saps què passa? Que després la persona l'ha de reciclar. I llavors què passa? Diu, no, no, te la deixo a tu, però jo li dono a tothom. I després hi ha uns containers que tenim a la botiga per tirar les pantalles, les bateries, i a reciclar ja mateix, perquè al final, què fas tu amb una pantalla? Home, ho has de reciclar bé. La que està feta malbé, em refereixo que...
1: Clar, però quins llocs ho has d'anar a llançar? Perquè, clar, o sigui, hi ha gent que té el porta-porta, per exemple, llavors què és? Orgànic, evidentment, no.
0: No.
1: Però,
0: no, restes d'electròniques, però és que nosaltres paguem a una empresa que ve a retirar-ho.
1: Sí, però, per exemple, jo ara, per exemple, si estic en un lloc i dic, on llenço això? Ja. Has d'anar a vegades directament a la deixalleria, no?
0: Sí, sí, directament a Punt Verd, sí, és que...
1: Mm-hmm. O sigui...
0: Per això ja els hi faig jo fàcil. Mira, tira aquí darrere, la bateria, venen... És com un fluorescent, que pues, vas a un lloc...
1: O les piles.
0: Clar, també pues, allà tenim piles, bateries, que és el mateix, ah, en
1: no,
0: aquest sentit.
1: No tothom anirà a Europa 3G, o sigui... Tot Catalunya ha d'anar a llançar...
0: Bueno, però poden anar a Punt Verd, a un Punt Verd, ja
1: està. A un Punt Verd s'ha d'anar, i sobretot fer-ho bé i no fer allò d'estranquis, posar-ho allà dissimuladament.
0: I en teoria, el Punt Verd, si tu ets bon ciutadà i vas reciclant coses, et fan una targeta i et descompten després els residus a la factura de l'aigua. No sé com funciona això, però també hi ha... O sigui, si ho fem bé, bueno, ara ho faran amb totes les ampolles i amb tot això. Que...
1: Clar. Home, ara ens falta una persona de reciclatge. És que estem comptant aquí molts consultoris. Rafa, ens estàs donant moltes idees, eh? O sigui, perfecte, no s'acabaran els consultoris. El botó d'encesa i el de pujar i baixar el volum s'ha quedat encallat. Com es pot arreglar això?
0: Vale. Normalment passa, però si té un cop, si s'ha caigut al terra i potser no s'ha trencat la pantalla, però s'ha trencat el botó, a vegades, depèn quin mòbil, sí que podem només canviar la peça. Però a vegades està tot integrat i s'ha de canviar la pantalla sencera. Llavors és complicat. Però per software tu pots activar un botó. A vegades jo li he activat a la gent un botó perquè potser no valia la pena gastar-se 50 euros perquè era molt complicat. I llavors amb un software tens allà que fas doble clic a la pantalla i se t'obre el botó i tens el volum o tens... O sigui, que també per software pots substituir coses que són físiques.
1: Ah, però això és una cosa que us heu inventat una mica, no?
0: No, ja n'hi ha...
1: No, és així?
0: Clar, home, si n'hi ha aplicacions per tot, doncs tens una aplicació que jo poso botons i em surten tres botons i te'ls posen allà. Home, et molesta perquè està allà enmig, però t'estalvies uns diners.
1: I la gent, clar, tu fa 15 anys que arregles mòbils, no? Sí. El Rafa Sánchez fa 15 anys que arregla mòbils. La gent s'ha espavilat molt. Ara la gent ja s'ho sap fer bastant, ella.
0: Sí, però realment, o sigui, jo a vegades he vist gent que ha fet coses que nosaltres ni a vegades ni ens atrevim, perquè al final anem al dia a dia i la gent ho vol ràpid, en una hora, canvi de pantalla, de bateria, i hi ha gent que s'ha entretingut, com has fet tu, m'he comprat el tornavís, no? Si és normal, però si a mi em passa... Jo que
1: aquelles pinces tan petites.
0: Sí, sí, el problema és, primer, tenir bona vista, per saber el que toques. I jo sempre dic, fes fotos de tot el que veus, perquè és important, quan tu treus un cargol, allò l'has de posar al mateix lloc, perquè si són diferents, si un és més llarg i l'altre més petit, tu apretes i encara fas més mal i trenques la pantalla, o sigui que al final has de tenir molta cura. Però això amb tot el que... Bueno, però mira, al lavabo l'altre dia se'm va espatllar a mi, doncs jo vaig intentar fer-ho, però a vegades dius, hòstia, al final vaig a tenir que comprar un lavabo nou, perquè a vegades la lies. O sigui, està bé que la gent tingui iniciativa i que ho intenti fer, però a vegades no podem fer-ho tot perquè no estem...
1: Sí. Clar.
0: Per molt tutorial que vegis.
1: Una cosa, tema bateries, per què nassos els mòbils ara no es pot treure la bateria?
0: Diuen que Europa obligarà, com ha obligat a utilitzar el Type-C, el connector cable universal...
1: O el carregador universal, quants anys? O sigui, tu fa 15 anys que arregles mòbils i jo
0: pues
1: crec
0: 3.
1: Que és una reivindicació de fa 10, no?
0: Sí, no, però ara ja està.
1: Ara ja està per fi.
0: Sí, però el tema aquest igual...
1: USB-C.
0: Com es diu?
1: La bateria.
0: La bateria, en teoria, diuen que ho poden treure.
1: Clar, però, és que si no, o sigui, és que estan obligats a comprar un altre mòbil quan ens fa molt bé la bateria.
0: No, si això està clar, però què passa? Llavors ja no poden ser submergibles,

0: Ja, o sigui, clar, o sigui, hi ha coses bones i coses dolentes. Clar, perquè estàs tanc. O sigui, però també et dic una cosa. Quan el mòbil és nou, el primer any, potser, si no li has donat molts cops, està perfecte com el primer dia. Però si li has donat algun cop, ja no està l'estancaïtat igual.
1: Mm. I el que és curiós també amb les bateries, abans quan llegíem l'informe, que com més alta gamma, menys dura la bateria. O sigui, el mòbil... O sigui, jo recordo els primers mòbils que vam tenir que durava una setmana la bateria.
0: Sí, clar,
1: no, i ara ens dura migdia. O sigui, anem enrere? Què passa?
0: No, home, però perquè ara fem més coses. O sigui, tu al matí i al despertador ja sona amb el mòbil. Mires el diari, escoltes la ràdio, després
1: l'actualització,
0: mires l'aplicació del banc. Al final ho fas tot.
1: I no poden, no s'aconsegueix fer una, clar, una bateria que sigui... molta capacitat i més petita, perquè el mòbil ja...
0: Es faria, clar, molt gran i llavors ja no quepa la butxaca ja no. I ja...
1: No, a veure si la nostra esperança és el grafè, jo crec.
0: Sí,
1: no?
0: Jo crec que sí, però per tots els aparells electrònics.
1: Perfecte. Escolta, anem a fer el reel de la tàctica. Estàs a punt?
0: Vinga,
1: perquè...
0: som-hi.
1: Ui, ara hauràs de ser molt àgil perquè et vull enganxar d'alguna manera.
2: El reel de la tàctica. Cada migdia, d'una a dues a Ràdio 4. Amb Mariola Dinarès.
1: Són preguntes avui, preguntes del Rafa Sánchez, mecànic de mòbil, sobre manteniment del mòbil. Volem que ens duri molt, lluita contra l'obsolescència programada. Per tant, et diré llocs on hem de vigilar i tu em dius per què. Comencem. A la dutxa.
0: A la dutxa sempre hem de no portar-lo a la dutxa. Per què? Perquè el vapor va entrant dins del mòbil, es fa malbé i a la llarga s'oxida per dins, perquè va entrant pels foradets del micròfon, del connector. A la dutxa, no.
1: Només si s'està fent pipí i caca, el mòbil.
0: Això sí.
1: A la platja.
0: A la platja, doncs mira, els granets de sorra es poden també entrar per dins i també, sobretot, es pot ratllar la càmera i també la calor no és bona. Per què? Perquè hauríem de posar-ho, doncs, una bossa a sota d'algun lloc perquè no li toqui el sol, perquè no és bo, perquè el mòbil a vegades, quan està tan excessivament calent, el que diuen és que s'apagui.
1: Has vist alguna vegada alguna pantalla que es vegi amb el sol? Això encara
0: això
1: no s'ha inventat,
0: supercomplicat.
1: No? Això no s'ha inventat encara, no?
0: Ostres,
1: això...
0: S'intenta, això diuen els lúmens i tot això, però és molt complicat.
1: Tema pendent. En una sauna.
0: Home, doncs igual que al final que la dutxa. Si el vapor al final va entrant i va oxidant tot.
1: El cotxe.
0: El cotxe. Home, doncs tampoc el deixarien dins el cotxe. Tot i que jo no crec que ningú es deixi el mòbil al cotxe, tornaria a ser un altre cop. Però clar, amb la calor que fa, com les mascotes o els nens, i sempre el cotxe és viatjar i listos. No, no pots deixar
1: res a dins. I a la cuina? A la cuina hi ha perill?
0: Home, suposo que també. Si estàs cuinant, l'oli o l'aigua desbandir els plats, al final, tot el que siguin líquids, millor fora de la tecnologia.
1: Em pensava que diries, no poseu el mòbil al microones.
0: Home, jo crec que això ho té clar la gent ja, no?
1: Al llit, què passa? Hi ha problemes al llit amb el mòbil?
0: Home, sobretot al llit, si l'estem carregant, és possible que es recalenti molt i això és dolent perquè pot ser que surti...
1: No posar sota el coixí.
0: Això mateix, això està clar. I sobretot menys carregant.
1: A la butxaca?
0: A la butxaca l'únic que passa és que, sobretot, es van quedant les vorilles de lo que és la butxaca, de la pols, i es va creant una massa en el connector de càrrega. I això fa al final, i llavors haurien de posar el mòbil al revés, a la butxaca, però a la part del culet on es posa el connector cap a dalt.
1: Pregunta difícil. A la gasolinera, per què no podem parlar pel mòbil? Això ho saps?
0: Doncs jo crec que és una història d'aquestes, perquè no sé, perquè si després vas a pagar amb el mòbil, que és, o sigui, és que no entenc per què s'ha de posar a la benzinera, i suposo que si hi hagués algun risc, ja hi hauria un seguretat a cada benzinera.
1: Ens van dir que era per l'electricitat estàtica.
0: Bueno.
1: Però bé. Això també hem de buscar la persona que ens pugui
0: Mira,
1: dir això.
0: Ara que has dit això de l'electricitat estàtica, nosaltres tenim una màquina que li has de posar aigua cada dia i surt un vapor perquè l'electricitat estàtica, quan tu toques un mòbil, que això és el que deia, a casa potser no te n'adones, però amb l'electricitat estàtica pots fer malbé el mòbil només per tocar-lo, perquè tu li passes una electricitat que es fa malbé. Llavors, per això, nosaltres utilitzem això, una màquina que surt vapor i això fa que la humitat tenim allà per controlar.
1: Estem patint perquè ens passin a les zones al mòbil i potser som nosaltres que li estem passant al mòbil.
0: Això mateix.
1: I la pregunta definitiva, el pot de l'arròs.
0: Doncs mira, és llegenda totalment, però vull dir una cosa. A vegades m'ha passat amb algun mòbil que l'he deixat 6 mesos sense tocar i després ha engegat. Però és temps. O sigui, tu pensa que si el mòbil se t'ha fet malbé, en un dia...

0: que el posis amb arròs no és suficient. Necessitaries 6 mesos sense tocar-lo perquè s'assequi.
1: Has tingut un pot d'arròs a casa amb un mòbil 6 mesos?
0: Sí, i llavors s'ha engegat. Després, que ha passat? Que la pantalla estava feta malbé, li he tingut que canviar la pantalla, o sigui, hem fet proves. Mm-hmm. Però que el problema de l'aigua és que com el mòbil té electricitat, corre per dins l'electricitat i fa malbé. Si l'engeguem, que això és el que no hem de fer, engegar-lo, pot ser que la bateria faci malbé tota la resta del mòbil, perquè l'electricitat és l'aigua és un bon conductor de l'electricitat i llavors fa malbé tot el que hi ha per dins, clar.
1: Clar, representa que l'arròs, deien que xupava aquesta humitat, no? Però sí que és veritat que quan se't mulla, no? Això és veritat, o és llegenda urbana, que no l'hauries d'engegar?
0: Això és lo important. No s'ha d'engegar mai. Tenir-lo apagat i portar-lo a un servei tècnic perquè l'obrin i el que fan és desmuntar tot el mòbil i assecar per parts. I a vegades no s'asseca com pensem amb un secador. El que fem és ficar-lo en una banyera amb líquid isopropílic i llavors el que fem és treure tota la part. O sigui, al final l'aigua el que fa? Oxida el mòbil. Abans de que s'oxidi, si el neteges bé i l'asseques bé, llavors no es fa malbé la placa, llavors és això el tema.
1: És aquest líquid que seca, no? Un líquid assecador.
0: Bueno, que neteja, fa una neteja íntegra.
1: Home, doncs escolta, interessantíssim, Rafa Sánchez, com sempre. Moltíssimes gràcies per aquest consultori. Jo crec que hem de fer que els mòbils durin molt i que no... Ah, no, tenim encara dues consultes. Tenim temps per fer-les. Ui, clar, és que clar, va arribant la gent. Va, consulta.
2: Hola, sóc la Júlia i m'agradaria saber quina és la tàctica perquè la bateria del meu mòbil duri més. Gràcies.
0: Doncs vinga, jo el que deia, sobretot les notificacions, treure la màxima de notificacions. I després, la pantalla, en comptes de que s'il·lumini tot de blanc, per exemple, si poses el Google i el fons està blanc, has de posar en negre, que hi ha una opció que ho pots fer. Llavors, el no il·luminar tant estalvia bateria. Això és el que s'ha de fer perquè et duri més. Però realment, al cap de 2 anys i mig, sí o sí, s'ha de canviar la bateria perquè ja notaràs que no. Encara que facis tot el que puguis fer, és tenir menys consum de mòbil, llavors et durarà més.
1: I també tenim la consulta de la redacció.
3: Hola, què tal? Soc el Ferran de No és un dia qualquera. I he escoltat a la redacció que avui parlàveu de mòbils. Mentre em trec un cafè a la màquina, si funciona, us volia preguntar una cosa sobre les proteccions del mòbil. És veritat que amb aquesta calor que ha fet aquest estiu, tapar el mòbil amb una protecció és com si li posessis una bufanda a sobre o un abric a sobre i, per tant, es recalenta molt més el mòbil? És a dir, a l'hivern hauria d'anar més protegit el mòbil i a l'estiu menys protegit, igual que nosaltres ens posem més roba en una temporada que en una altra? És cert o no?
0: Sí, possiblement sí que s'hauria de ser així, així com la moda, que anem canviant la moda, la roba, però realment jo crec que prefereixo protegir el mòbil que no es faci malbé, que quan caigui, perquè al final el toquem tot el dia amb les mans i se'ns escapa de les mans, que és millor que tingui una protecció. I el que podem fer, si estàs a una taula, estàs allà tancat, doncs treus la funda i que respiri una mica el mòbil. Però el mòbil ja té un sistema de que et diu de que està molt calent i que s'ha d'apagar. O sigui, ja t'ho diu. Però és recomanable que de tant en tant el traiem de la funda i, sobretot, netejar la funda. Perquè potser fa 8 mesos que està la funda i per dins hi ha sorra, el que dèiem abans, i està tot brut. O sigui, també això no ajuda.
1: Molt bé, doncs Rafa Sánchez, ara sí, d'Europa 3G, moltíssimes gràcies. Avui us hem volgut portar, això sí, servei públic, o sigui, arreglem mòbils, no consumim, arreglem, que anirem més bé, i fins a la pròxima, moltes gràcies.
0: A tu, que vagi bé.
4: Contra el cunyadisme creixent, la tàctica a Ràdio 4, amb Mariola Dinarès.
5: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos. Mai vaig llegir-me un llibret d'instruccions. Quan la vida no va, m'atabalo i em poso a pitjar botons. Així que no presumeixis. Lluny ja queda el temps en què ens impressionàvem.

0: El Guillem Gisbert, que ens vol entretenir amb aquest nou senzill que ha produït en Pep Saula i l'Arnau Grabulosa, acompanya la cançó un videoclip dirigit per Marcus Co, on, per exemple, es fa l'interessant ball de gitanes. Bé, qui ens entreté és una persona que està a punt de connectar-se a les xarxes, i li vull preguntar coses interessantíssimes avui sobre el que ha passat els últims dies. A les xarxes, encara que no ho sembli, no es pot dir de tot, hi ha paraules prohibides, però no se sap ben bé quines són. Per exemple, dinopor en lloc de porno i altres eufemismes. Durant el confinament, a YouTube no es podia fer contingut amb la paraula Covid per fer front als negacionistes, però clar, sortien també perjudicats els que feien divulgació sobre la Covid. Les plataformes més actives per fer directes són YouTube, de Google i Twitch d'Amazon. Els streamers que fan directes sempre estan vigilant les paraules que fan servir ells i també la gent del chat, perquè si no tenen por que els banegin. Ve davant, en anglès vol dir prohibir. Tots tenen tàctiques per evitar que això passi, però tenim molts dubtes. Com pot ser que no es pugui fer servir la paraula Covid i després vingui un streamer, l'Iñaki Angulo, digui això sobre Bellerín?
1: Un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto.
0: Clar, aquesta paraula no està censurada. Bé, qui van estar a punt de banejar Twitch va ser en Martí Mires, conegut com Esporcito, streamer de futbol. Sempre li diem, així per riure, l'andorrà que no tributa Andorra. Martí Mires, com estàs? Bon dia.
2: Com va? Tot bé, tot bé.
0: Ja t'ha quedat aquesta frase per sempre, eh?
2: Sí, bueno, algun dia, quan torni a Andorra, me l'hauran, suposo que se n'anirà, no, la frase, però sí, sí, és així.
0: Escolta, és que jo vaig pensar directament amb tu i amb tots els que feu directes cada dia, no?, a Twitch, sobretot, de dir com pot ser que aquesta persona pugui dir això i no estigui ni bloquejada ni suspesa. Tu ho entens, això?
2: S'ha relaxat molt el tema en els últims anys. És veritat, va haver-hi una època en la que, per exemple, maricón estava molt, molt, molt... la gent estava molt alerta de no dir-la perquè era van automàtic, em sembla. O sigui, tu, a la que algú t'ho denunciava a la pròpia plataforma, doncs pràcticament sense comprovar semblava que hi el van. Després, clar, per exemple, és que és una paraula que s'utilitza molt a Colòmbia, per exemple, sense el significat que li donem aquí, saps? I llavors, com que ho van relaxar molt i ara sembla que no, que ja no és tan automàtic, com a mínim.
0: Però hi ha lletra petita, és a dir, tu, per exemple, a Twitch, que segurament, a més, com els que teniu tants de seguidors i tants visualitzacions, teniu contractes, no?, amb les plataformes. No sé si el teu cas, tu tens contracte amb Twitch o no? Sí.
2: Sí, en dec tenir, però no me l'he llegit. No,
0: però vull dir, hi ha lletra petita en plan... O tu vas una mica en plan a veure si entenc l'algoritme, o a veure si entenc la màquina de la censura. Com
2: sí,
0: funciona
2: no,
0: això?
2: Clar, això... El tema és que es va actualitzant molt ràpid, al final a internet tot s'actualitza molt ràpid, i després és veritat que ara, per exemple, se li dona contextos. És a dir, si jo estic parlant de certs temes i doncs és que no sé en quin context puc dir maricón sense que sigui en aquest sentit, però es mira una mica el context. És a dir, si ja et dic, si estàs parlant amb un colombià i ho fa servir i es nota que no és en aquest context, no et banejaran per això. Però sí que és veritat que va haver-hi una època en la que això era pràcticament automàtic. I ara, per sort, perquè jo crec que està bé, miren una mica el context, miren quina és la teva reacció i ja no és tan automàtic, sinó que sembla ser que ara comença a ser una mica més manual.
0: Clar, t'he de dir per això que jo estava veient un directe teu, precisament, i sí. Estaves dient, ui, a veure si em bloquejaran, sí. No? Perquè també té a veure amb les coses que publica la gent del teu chat, no? Què va passar? Et van arribar a bloquejar?
2: No, el tema és que, clar, a Twitch el que mira molt també, i abans més també, és a dir, tot s'ha relaxat una miqueta, però el tema dels despullats, perquè a mi, per exemple, em van colar, jo estava en stream, no és que ningú ho posés en el chat només i ja està, i se n'oblidés, sinó que jo vaig fer clic es va veure un despullat i de seguida el vaig tancar i tal, i pel que et deia, no, no m'han manejat perquè sembla que pel context s'entén que jo no volia ensenyar cap despullat, sinó que directament me l'havien colat en el xat perquè jo estava obrint links indiscriminadament perquè estàvem fent una broma de final de mercat i era important estar seguint el Twitter, el que posaven i tal, i la gent em passava coses interessants en el 99% dels casos, però això em va colar el despullat, suposo que per fer la conya, i de seguida suposo que la gent que ho haurà reportat haurà vist Twitch que el context, no?, de que algú m'ho havia colat i que no tenia cap mena d'intenció.
0: Llavors s'entén que potser les plataformes, o sigui, fan, diríem, miren a nivell mecànic o a nivell automatitzat amb IAS i això el que passa, però que després se supervisa a nivell humà també, no?
2: Sí, suposo que també depèn una mica dels seguidors que tens fins i tot o de l'historial una mica que tens. Jo que no he tingut mai cap problema i que mai m'he posat en... No, de fet, em van manejar, em sembla, fa 4 o 5 anys exactament pel mateix, perquè m'havien colat un despullat i era quan encara era més automàtic. I en aquell moment sí que em va caure potser un dia de baneig o alguna cosa així. Però ja et dic, ara sembla que el context és una mica més important.
0: Escolta, i com ho detectes tu com a creador de continguts que t'han banejat? Què passa? Que no, de sobte no tens canal o què passa?
2: I t'envien un correu i et diuen durant un dia perds el canal, no pots streamejar, no pots, òbviament, tenir guanys, no pots guanyar res de diners durant aquest dia i ja està. Però ja et dic, al final, Twitch el que tenia és que la primera vegada, per exemple, et queia un dia que no podies fer res, no podies pujar res, ni podies estar en directe ni res, la següent vegada, si eren el mateix any, em sembla que et queien 3 dies i a partir d'aquí sí que alguns ja era o permanent o els hi queien... abans d'un mes o 2 mesos, però era com a poc a poc, saps el que et vull dir?
0: I si tu fas una comparativa de Twitch i YouTube, quin creus que deixa dir que censura més? O sigui, qui censura més, Twitch o YouTube?
2: És que ja et dic, es va actualitzant tant que ara mateix jo et diria que és una mica més obert a que es pugui dir una mica més de tot i tal, YouTube. Però això t'ho hauria de dir, per exemple, la gent que està més en temes de política, per exemple, i que els temes que poden tocar són una mica més polèmics. Algú que fa FIFA, és difícil que alguna vegada em posin en algun follon. La gent que toca una mica més això, temes polèmics, més de... inclús actualitat, en els que a vegades doncs, has de parlar de temes de guerra, per exemple, o coses així, són ells els que saben una mica més cap a on va el tema i quina és la plataforma que està una mica més oberta, que es pugui parlar de tot, i quina està més... No?
0: Tu realment que ets...
2: més cura.
0: Tu que ets carn de Twitch, o sigui, tu tenies controlat, perquè aquest streamer, el periodista l'Iñaki, tampoc era massa conegut i tampoc té molta gent, no?
2: Sí, home, té gent i... Sí, els dies...
0: O sigui, és conegut.
2: Sí, la gent... Sí, al final no fem el mateix, però jo crec que tothom que segueix una mica el futbol per xarxes i tal el té en el radar.
0: Però i tu com vas sentir això? Què vas pensar, Martí?
2: És que jo ho vaig escoltar ja després, quan de fet ell havia sortit a demanar perdó i ell ja havia demanat les excuses. De fet, el primer que em va sortir, si et soc totalment sincer, van ser les seves excuses. Llavors vaig buscar el vídeo i sí que em va semblar bastant heavy. Però ja et dic, és que directament el primer que m'havia sortit, el primer que vaig veure jo va ser el vídeo on ell sortia demanant excuses i sortia demanant perdó pel que havia dit, que jo crec que ell directament ja se'n va adonar, la que ho va veure després de que l'havia liat forta.
0: Clar, suposo que també no és per excusar-lo ell, sinó que és per parlar-te una mica de quina manera tu treballes els teus directes, perquè clar, esteu allà... O sigui, diríem, a pèl, no? És a dir, que ja de tenir en compte... I a més a més us esteu fent també la realització tècnica, us ho esteu fent tot, heu de pensar, parlar, i tècnicament també, jo, per exemple, aquí tinc tècnica, supertècnica, però vosaltres us ho esteu fent tot, no? Llavors, tu quines tàctiques tens per evitar, o sigui, aquest bloqueig, per evitar que no digui una cosa que després et perjudiqui, o fins i tot pensar... Portes molts anys i moltes hores de directe, suposo que això té a veure, però com t'ho fas, això?
2: No, al final, jo crec, Mariola, que al final tu estàs en directe i saps més o menys, o sigui, el que és una liada forta i el que no. És a dir,

0: Jo què sé, està bloquejada, ja et dic, et deia abans, va haver-hi un temps que estava bloquejada la paraula maricón. Era una cosa que tothom tenia molt en el cap. Clar, si tu no és una paraula que dius normalment, que no la utilitzes, que no...
1: Ja.
0: No has de tenir cap problema, jo no tinc cap estratègia, jo parlo del que vull, però perquè al final sé que tampoc no em poso en follons gordos, saps el que et vull dir? I
1: Sí.
0: és el que et deia, si tu tens un canal de política, en el cas d'estar parlant d'assassinats i en el cas d'estar parlant de
1: Sí,
0: guerra
1: però
0: i
1: si ell va parlar
0: de...
1: de futbol, va parlar d'un jugador de futbol.
0: Sí, però la forma en la que ho va fer i
1: Ja.
0: ell mateix ho va dir, havia sigut... Jo, diguem, jo mai la utilitzaria, i menys en
1: Clar,
0: un stream, saps?
1: totalment. Escolta, Martí, el que sí que és veritat que esteu en una època daurada, tots els que esteu fent futbol, perquè, clar, després del partidàs ahir del Barça, o sigui, tu devies disfrutar, no? O sigui, és que fa molts anys es deia que a l'esport, no?, o al món deportiu, que venien molts més exemplars quan era victòria del Barça. Ara això també us passa a vosaltres, no? Suposo augmentes de números si el Barça juga bé.
0: Sí, però a YouTube passa una cosa, i en els streams, que quan a l'equip li va malament, els números també creixen molt.
1: Oh.
0: Perquè, sí, la gent ho busca. Al final, quan el Madrid perd o quan el Barça també li foten una pallissa i tal, és quan més números té el Chiringuito, per exemple. Clar, jo sempre preferiré que el Barça sempre, sempre, sempre preferiré que guanyi. Sempre, sempre. Però he de dir que en quant a números... També va molt bé quan el Barça li va malament. Al Gerard Romero li entra molta gent quan el Barça perd. Molta. Els Wuyer, les seves reaccions, les veu molta gent quan el Barça perd. Un dels vídeos més vistos del meu canal és quan jo estic al camp de l'estadi del Liverpool i ens eliminen amb aquella remuntada històrica. Vull dir que quan el Barça li va bé, ens va molt bé a nosaltres i els números també pugen i al final jugues més partits i la gent està més interessada, però quan al Barça li va malament, hi ha molts canals que també se'n beneficien d'això, que
1: Però
0: són del
1: perquè
0: Barça.
1: les teves reaccions també són bones, eh? O sigui, tant si
0: Sí,
1: guanya com si perd el Barça. Ens encanta com reacciones, no?
0: no? I també la gent del Madrid entra. Jo ho entenc això perquè també ho faig. És a dir, quan el Madrid perd, hòstia, a mi m'encanta veure l'Ubieto, m'encanta veure el dia següent el Ciro o gent
1: Clar.
0: així, perquè mola també, perquè mola veure criticar, perquè mola veure com la gent s'enfada i és aquest morbo que, joder, que tothom ens
1: Val.
0: encanta
1: Sí,
0: el
1: com sigui,
0: futbol.
1: teniu gent sempre i no, res, no, re, ja
0: Sí.
1: per acabar estem acabant, però Kings League, hi seràs a la Kings League? És que no ho he seguit.
0: Sí, ara tenim un parón fort, de fet el portem ja alguns mesos. Sembla ser que a l'estiu que ve tornarem a estar amb una altra competició, però és veritat que ara el tema de la Kings League està una mica més parat, està més frenat. Hi ha moltes lligues internacionalment que estan funcionant molt bé, però aquí, com que s'havia acabat el tema de l'estadi d'allà del Port, doncs ho han parat
1: Ah,
0: una miqueta
1: val.
0: més.
1: Sí, que vaig
0: Sí.
1: anar al primer partit, imagina't. Gràcies,
0: Sí,
1: Martí
0: doncs mira, també.
1: Esporcito, a
0: Moltes
1: Twitch.
0: gràcies.
1: Quin és el teu pròxim directe? Quin moment estaràs connectat?
0: El dia 15 ens donen a l'EFC, el nou FIFA, i estarem allà fotent-li fort.
1: Ah, nou FIFA, ui! Ui, això
0: Sí,
1: tornaré a
0: sí.
1: trucar, que vull saber coses d'això.
0: Molt
1: Gràcies,
0: bé.
1: una
0: Una
1: abraçada. Adéu,
0: abraçada, Mariona, que
1: Martí.
0: vagi
1: Adéu,
0: molt
1: adéu,
0: bé.
1: adéu.
0: Adéu. Ningú no espera marxar mai.
1: Demà a la Tàctica celebrem la Diada amb moltes idees que segur que ens donareu. Tàctiques per mantenir el català. Va, deixeu-les al 690 080 830. Adéu!
2: Són les dues. Edició migdia. Ràdio 4. Elena Pérez.
3: Molt bona tarda. Fa una hora que el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa l'operació sortida pel pont de la Diada. Es preveu que prop de 550.000 vehicles sortin de l'àrea metropolitana de Barcelona. Mentrestant, al terreny polític parlarem també de la Diada, però de les dues concentracions que es trobaran aquesta tarda al Fossar de les Moreres, la d'Aliança Catalana i la dels que protesten per la presència d'aquests. De cara ja a la gran manifestació de demà, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha demanat als micròfons del Cafè Idees de Ràdio 4 que subvin els signes de partits polítics.
4: Per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
3: I coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, parlarem de com molts joves que demanen ajuda ho fan perquè se senten sols, tot i viure en la societat més suposadament connectada de la història. Clara Ontañó, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: A les 2:10 repassarem tot el que estigui passant a Catalunya, abans la resta de la informació d'Espanya i del món. Amb tu, fins ara.
5: Fins ara, la presidenta del Tribunal Suprem i el Poder Judicial ha carregat amb vehemència contra el govern de Sánchez per les seves crítiques als jutges. Unes declaracions d'Isabel Perelló durant l'acte d'obertura de l'any judicial celebrat a la seu de l'Alt Tribunal Espanyol. Sergi Bassoles.
6: La màxima responsable de l'òrgan de govern dels jutges, Isabel Perelló, no ha ignorat durant el seu discurs davant el rei l'elefant a l'habitació. En presència del ministre Félix Bolaños s'ha mostrat extremadament dura respecte a les acusacions de lawfare permanent i creixent llançades des del govern.
7: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar l'atribució d'una conducta delictiva.
6: Una obertura de l'any judicial que s'ha produït en un dels moments més delicats d'una relació entre el poder executiu i la judicatura que porta sent enormement tortuosa des de l'inici de la legislatura, i les bufetades de Perelló a l'executiu han estat constants al llarg del seu discurs.
7: Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectes.
6: La presidenta del Poder Judicial ha fet també al·lusió al final del seu discurs a la crisi de Ceuta, destacant la labor dels jutges i magistrats de la ciutat autònoma, quelcom que també ha fet la fiscal general de l'Estat, lloant la feina dels fiscals a Ceuta i anunciant un reforç temporal.
8: I con la finalidad de reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta, he decidido el destacamento temporal de 3 fiscales de la península.
6: Teresa Peramato ha apel·lat també a la necessitat de recuperar quan abans la normalitat a la ciutat autònoma sense perdre de vista, però, la legalitat.
5: Tot plegat quan encara dura la ressaca per la desclassificació de documents del CNI sobre l'entrada massiva de persones a Ceuta el juliol. Marc García, bona tarda.
9: Bona tarda. El govern assegura que no hi van haver avisos clars que fessin preveure la magnitud del que va passar. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha apuntat que era difícil avançar-se a una situació sense precedents i que hi va haver poc marge de maniobra. Declaracions a Ràdio Nacional.
10: Una informació que se produce, sobretot la que tiene, digamos, más tino, la que habla de los movimientos en las redes sociales, apenas unas horas antes de que empiece la movida. ¿Qué se podía hacer en unas horas? Pregunto.
9: Per al Partit Popular, els avisos del CNI posen en evidència que existia informació i que el govern no va reaccionar. Borja Semper, portaveu popular a Ràdio Nacional.
11: El mensaje que estamos proyectando al mundo es de tercera división. No solo por la desprotección de nuestras fronteras, sino que en un país como España, 40 días después, esté así. No hay más que ver la prensa internacional. Hoy, el bochorno que estamos proyectando, la desconfianza sobre nuestro servicio de información, provocado y proyectado por el propio gobierno. Yo, de verdad, el guión de ayer no lo puedo comprender.
9: Entre els socis no agrada com s'ha gestionat la crisi. Gabriel Rufián, Esquerra.
12: Creo que es un señalamiento claro a Robles y el gobierno prefiere que se hable de las luchas internas dentro del gobierno que de Marruecos.
9: Des de Podem, la seva líder, Ione Belarra, creu que aquests documents mostren la necessitat de replantejar-se la relació amb el Marroc.
13: Creo que lo que tenía que haber pasado es que se revisara la relación con Marruecos hace mucho tiempo, porque esto solo ha podido pasar porque no hay vías legales y seguras para migrar. Nosotros le hemos entregado a Marruecos el control migratorio y por eso Marruecos puede hacer lo que ha hecho.
5: Doncs aquest dijous el Parlament Europeu ha acordat que un grup d'eurodiputats viatjarà a la ciutat autònoma del 22 al 25 de febrer per examinar sobre el terreny la crisi migratòria després de l'entrada massiva d'emigrants. Doncs en plena crisi a Ceuta, aquest dijous a la tarda el Congrés previsiblement tirarà endavant la llei per concedir la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts a l'antiga colònia espanyola abans del 29 de setembre de 1977. Tot després que aquest matí la Cambra Baixa hagi rebutjat les mocions presentades pel Partit Popular. Míriam Andreu.
14: La iniciativa, impulsada per Sumar, ha arribat a votació en plena escalada de la tensió amb el Marroc arran de la crisi migratòria de Ceuta. Rabat, a més, en reivindica com a propi ocupi tot el territori del Sàhara Occidental i s'ha mostrat contrària a la tramitació d'aquesta norma. La diputada de Sumar, Teslem Amdala, ha reivindicat la llei com una forma de reconeixement del poble saharaui.
15: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado

0: se lo quitó.
1: La norma permetrà accedir a la nacionalitat també als descendents directes de les persones nascudes al Sàhara fins al setembre de 1977. El PSOE hi votarà a favor, igual que els seus socis, amb el dubte d'una possible abstenció de Junts, malgrat que els socialistes es van posicionar en contra ara fa dos anys. Els populars, que previsiblement s'abstindran, han criticat el posicionament del govern espanyol respecte al Marroc. Escoltem Artemi Rayo, PSOE, Pedro Muñoz, PP.
2: Hoy les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa, tampoco de una perversa estratagema de adulteración del censo electoral.
3: Expliquen sus bandazos, porque cuando se trata de temas que afectan al país vecino, ustedes no son precisamente de fiar.
1: Vox hi votarà en contra perquè suposa, diu, regalar la nacionalitat per interès electoral.
4: La mortalitat per suïcidi cau per tercer any consecutiu a Espanya. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el 2025 es van produir 3.808 morts per suïcidi, 145 menys que l'any anterior. Una tendència a la baixa que també es produeix a Catalunya. El 2025 es van registrar 556 defuncions per aquesta causa. Unes dades que coneixem aquest dijous, Dia per la Prevenció del Suïcidi. Anna Pujol.
5: Per intentar mantenir aquesta tendència a la baixa, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha anunciat la creació d'un sistema de vigilància de salut mental que es regularà mitjançant un reial decret.
6: Consiste en saber qué está pasando con la salud mental de la gente, detectar dónde empiezan y aparecen nuevas situaciones de riesgo y poder llegar antes para poder prevenirlas.
5: Recordem que el 061 és el telèfon d'atenció contra el suïcidi. Funciona 24 hores tot l'any.
4: Més qüestions. Tot apunta que el Banc Central Europeu pujarà els tipus d'interès als dipòsits dels bancs, que actualment estan al 2,25%. Es preveu que pugin un quart de punt fins al 2,5%. L'objectiu és aturar la inflació de la zona euro, derivada de l'encariment de l'energia per la guerra a l'Iran. Les pujades dels tipus d'interès impacten directament a l'Euribor i a les hipoteques. Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers, aconsella preparar-se per aquesta previsió.
7: Es muchísimo mejor las personas que vayan a contratar ahora una hipoteca, que sea tipo fijo, que es, aunque sea un poco más caro que esa hipoteca mixta, porque tú de esa manera ya puedes hacer tu presupuesto, ya sabes cuánto te va a costar todos los meses y puedes vivir tranquilo.
4: Doncs mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha promès $5.000 per cada ciutadà adult nord-americà si els republicans guanyen les eleccions legislatives el 3 de novembre.
8: I will issue a dividend to every adult citizen in the
4: Busca així revertir el que diuen les enquestes, que perdrà el control del legislatiu. El cost total d'aquest anunci es calcula que superaria el bilió de dòlars si això acaba succeint. I avui acabem el repàs de l'actualitat nacional i internacional amb la música de Catriel i Paco Amoroso. I avui presenten el nou disc Free Spirits en un concert al Palau Sant Jordi. Doncs els deixem ara amb la informació de Catalunya a l'edició migdia. Que passin una molt bona tarda.

0: Edició migdia. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. En marxa aquesta hora l'operació sortida del Servei Català de Trànsit pel pont de la Diada. De seguida repassarem com se circula aquesta hora, però ja ho saben, circulin amb precaució. Mentrestant, Barcelona acollirà aquesta tarda dues concentracions totalment contràries. A dos quarts de sis, Aliança Catalana ha fet una crida als seus simpatitzants per participar en l'ofrena floral al Fossar de les Moreres mitja hora abans. Una mobilització convocada sota el lema Unitat Antifeixista per una Terra de Tothom protestarà precisament per la presència allà dels de Sílvia Orriols. I en aquest informatiu parlarem també del suïcidi, coincidint amb el Dia Mundial per la seva prevenció. La majoria dels que demanen ajuda són joves d'entre 20 i 29 anys. Molts se senten sols en una societat cada vegada més falsament connectada. Nekane Navarro, directora del Xat Esperança en línia.
2: En aquesta etapa tan interconnectada estem perdent els vincles.

0: si ens sentim sols, no?, i soles. El seu món digitalitzat, mediatitzat per les xarxes moltes vegades, no?, aquest voler agradar, situacions també d'assetjament, de bullying, el que porta segurament aquestes situacions tan complexes.
1: Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil, a

0: per un camió avariat que talla dos carrils. També hi ha retencions de Mollet a Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. També hi ha retencions a Amposta en sentit sud per unes obres que tallen un carril. També hi ha un carril tallat a Ulldecona a la mateixa P7 en sentit sud per un incendi de vegetació i això complica la circulació en aquest tram. A la 2 hi ha retencions a Cornellà en sentit Lleida i també a Jorba en sentit Lleida, en aquest cas per obres. La Nacional 260 es dona pas alternatiu entre Vilafant i Navata per esfondraments i això provoca intensitat. La Pota Nord, la B20, va carregada a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la C58, a l'autopista del Vallès, hi ha lentitud a Ripollet en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'alt, la B20, hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de la Trinitat de Collserola en sentit Llobregat. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima al Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat un cop finalitzat l'episodi de pluges intenses. Quin temps ens espera en l'inici del pont? Aimé, Noelia García.
2: Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufa vent fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. Demà divendres i Diada de Catalunya continuarem amb temps estable. Dia càlid predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Pujaran les temperatures. Màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Pel que fa a les temperatures mínimes, 14 graus a Girona i 19 a Barcelona.
3: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Aliança Catalana sacseja la Diada dos anys després de la seva irrupció al Parlament i per primer cop eixampla la divisió entre els partits independentistes que obren una nova batalla sobre el seu referent, sobre qui cap al moviment i qui pot utilitzar els seus símbols. Aquesta tarda el Fossar de les Moreres tornarà a confrontar els de Sílvia Orriols i l'esquerra independentista mentre el Parlament obre els actes institucionals per l'11 de setembre amb els presidents Josep Rull i Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona Jaume Collboni. Elena García, endavant.
4: Sí, Aliança Catalana agita la vigília de la Diada i obliga els partits independentistes a reivindicar els referents de la catalanitat. Sílvia Orriols.
5: Som gent de seny ordre. En cap cas cedirem davant aquesta voluntat que tenen de que hi hagi una confrontació o una lluita directa.
4: La batllessa de Ripoll tornarà aquesta tarda al Fossar de les Moreres, bastió durant dècades de les mobilitzacions de l'esquerra independentista, que no només no fallarà, sinó que enguany convoca perquè l'extrema dreta no s'apropiï, diu, del Fossar. CUP, Su Moreno.
6: La catalanitat que històricament hem defensat i que hem celebrat avui està en disputa. En aquest projecte, doncs, l'odi no hi té cabuda.
4: En una nova batalla que eixampla la divisió entre partits independentistes a 8 mesos de les eleccions municipals. Junts, Esquerra i la CUP comparteixen el rebuig a Orriols i situen el conflicte polític amb l'Estat, però difereixen en com confrontar Aliança. Esquerra, en el cos a cos, a l'Hisenda Alemany.
7: L'independentisme no pot ser defensiu, excloent, tancat, enfadós, perquè voler ser una minoria, encara que sigui molt, molt pura, només ens pot portar a la derrota.
4: Mentre que Junts no pensa en l'elefant, Salvador Vergés.
8: Serà una diada festiva i una diada de tots els catalans.
4: Esquerra apel·la a l'independentisme democràtic. La CUP rebla que és antifeixista per definició. Junts defensa que està representat d'extrema esquerra a extrema dreta i admet que divideix encara més el moviment. Mentre el PSC pesca en riu revoltat i Orriols de tothom. Avui ho intentarà el Born i com la CUP, Pepe i Vox tornaran a plantar la recepció de Rull, Illa i Collboni al Parlament.
1: El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, considera, tot i el que ens acaba d'explicar l'Helena, que l'independentisme es troba en un bon moment i fa una crida a la participació a la manifestació de demà a la tarda sense signes de partits polítics. Són declaracions al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4.
9: Hem aconsellat que la gent no vingui identificada amb grups polítics. La gent vindrà com vulgui. Però per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
1: I durant aquest pont de la Diada, els allotjaments del Pirineu i les Terres de Lleida preveuen una ocupació superior al 80%. De fet, els hotels del Pirineu ronden el 90%, mentre que els del Pla estan al 40%. Així mateix, les cases de turisme rural i els bungalows arribaran al 80%. Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme.
10: Això refrenda una mica més el bon estiu que hem tingut, la línia que se va creixent el turisme a la nostra demarcació.

0: sobretot a la plana, i demostra una vegada més que el turisme cada vegada té una importància més important a la indústria i a l'economia lleidatana.
1: I el Banc de Sang fa una crida per recuperar les reserves de sang i plasma després de les vacances d'estiu, una situació que s'ha agreujat per les alertes meteorològiques i també el pont de la Diada. Aquest setembre les donacions han baixat d'un 20% per afavorir les reserves. El Banc de Sang recorda que demà es podran fer donacions a l'Hospital Clínic, Hospital de Sant Pau i també a Mutua de Terrassa. La mortalitat per suïcidi a Catalunya disminueix un 17% des del 2022, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. L'any 2025 es van produir 556 morts. Coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi, el Departament de Salut reconeix que, malgrat aquesta evolució és favorable, continuen sent xifres altes, sobretot tenint en compte que són morts que es podrien evitar. Marga Esparza.
2: L'any 2025, les temptatives de suïcidi ateses als serveis d'urgències i a la xarxa de salut mental van disminuir un 7% respecte a l'any anterior, unes xifres que mostren una major capacitat per detectar les situacions de risc. Durant el període 2021-2025, el Departament de Salut va impulsar un programa per prevenir i detectar precoçment les conductes suïcides, amb l'opció de rebre atenció al 061 24 hores al dia durant tot l'any. Aquest telèfon va rebre 52 consultes diàries durant el 2025. En aquestes consultes, la mitjana d'edat que més demanava ajuda és de persones d'entre 20 i 29 anys, seguit de la franja d'entre 40 i 49. El 85% d'aquests casos ja tenien un diagnòstic previ de trastorn de salut mental. També s'han format professionals de l'àmbit de l'educació, justícia o universitats perquè puguin identificar casos. Ara es posa en marxa un segon pla per incrementar les accions que permetin reduir encara més aquestes xifres. L'objectiu és que sigui més fàcil la cerca d'ajuda i que tinguin una resposta ràpida.
1: I continuem amb tu, Marga, perquè evitar els suïcidis i els intents de suïcidis entre els joves és un dels principals objectius, i per poder arribar a ells i que trobin un espai on poder verbalitzar els seus problemes es va crear ara fa 4 anys el SEATS en línia de la Fundació Ajuda i Esperança, un servei, Marga, que cada any incrementa les connexions als joves a través d'un xat amb els voluntaris de la Fundació.
2: L'opció de la trucada telefònica sempre havia existit, però els joves no trucaven. Per això es va posar en funcionament el xat. Nekane Navarro, directora d'Esperança en línia.
3: Des que es van posar en marxa aquests serveis de WhatsApp, que va ser perquè els joves no trucaven, veiem que la franja d'edat de persones més joves no estaven còmodes agafant el telèfon i parlant, es va posar en marxa aquest servei via WhatsApp i des de llavors va creixent any rere any el nombre de converses.
2: En el que portem d'any respecte a l'any passat ja s'han incrementat un 23% les activacions dels serveis d'emergències.
3: L'evolució que han fet aquests serveis en aquests darrers anys ens preocupa molt, que cada vegada ens trobem més ideacions suïcides a les trucades, no?, dels joves. Veiem que en el que portem d'any, fins al 31 d'agost, s'han fet moltíssimes més activacions de serveis d'emergències que l'any passat des dels serveis de WhatsApp per joves, i s'han fet més rescats.
2: Els principals motius pels quals els joves activen les converses en aquest xat són per problemes relacionals, ansietat, depressió i també per la solitud no desitjada.
3: En aquesta etapa tan interconnectada estem perdent els vincles i ens sentim sols, no?, i soles. El seu món digitalitzat, mediatitzat per les xarxes moltes vegades, no?, aquest voler agradar, situacions també d'assetjament, de bullying, de... Doncs tot aquest tema té una repercussió molt directa en els problemes relacionals, no? I és el que porta segurament aquestes situacions tan complexes.
2: El servei del xat la tenen 100 voluntaris, que en cas de trobar-se amb una conversa, amb un intent de suïcidi en procés, avisen de forma paral·lela al SEM.
3: Llavors aquest voluntari contacta amb una persona que està de guàrdia i és la persona que parla amb els serveis d'emergències directament, perquè en cap moment deixem a la persona sola. I una altra persona és la que va compartint amb els serveis d'emergència la informació. Fins que arriba l'ambulància, acompanyem la persona.
2: Però aquests voluntaris també compten amb un suport personal i tenen a la seva disposició un servei psicològic extern amb atenció durant 24 hores en cas de necessitar-ho.
1: Repassem ara altres notícies en format més breu. Amb Marc Garcia, la policia local del Lloret de Mar a la Selva ha detingut un home de 61 anys de nacionalitat belga acusat d'una presumpta agressió sexual a una menor de 14 anys. Els fets van passar diumenge al vespre cap a les 8 a la terminal d'autobusos del municipi.
4: Segons la denúncia, l'home s'hauria acostat a la menor per preguntar-li el nom. Poc després l'hauria tornat a abordar i li hauria tocat els braços i les cames, a més d'intentar fer-li tocaments a les parts íntimes. Va ser un conductor de l'autobús qui, en veure el que estava passant, va donar l'alerta a la policia. L'home va ser detingut i traslladat als Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació.
1: Els bombers de la Generalitat treballen conjuntament amb els de Barcelona en l'extinció d'un incendi de vegetació

0: Montjuïc.
1: I els bombers treballant també amb un mitjà aeri i 7 terrestres en un altre foc de vegetació que crema a Ulldecona. Les flames estan provocant lentitud a l'AP7 en direcció sud.
0: I els agents rurals han interceptat en acció el presumpte autor de 3 incendis forestals a Barberà del Vallès.
1: Incendis que van tenir lloc aquest mes d'agost amb només 15 dies de diferència. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec del detingut de 28 anys i de la seva posada a disposició judicial.
0: El govern espanyol i la Generalitat confien que les obres a la R3 finalitzaran el febrer de l'any que ve, del 2027, tot i que preocupen els més de 60 robatoris de cable a la línia. Laura Hurtado.
2: Abans del tall, la R3 acumulava 25.000 passatgers diaris que, segons les previsions, podran tornar a utilitzar el servei a partir del febrer, quan totes les obres hagin finalitzat i poc després es posi en marxa la infraestructura. El secretari general d'Estat de Transports, José Antonio Santano, adverteix, però, que es podrien demorar si hi ha més robatoris de cable.
3: En esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable.
2: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reconegut que cal recuperar la confiança.
4: Som molt conscients que quan falla un tren vol dir que algú arriba tard a la feina, vol dir que un estudiant pot perdre una classe. Per això és del tot necessari recuperar la fiabilitat en el sistema ferroviari, que és aquell que és capaç d'assegurar una mobilitat massiva.
2: Paneque també ha informat que es preveu que l'acord de traspàs de la R1 sigui una realitat aquesta tardor.
0: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic i la distribució il·legal d'armes amb un important arsenal localitzat en un traster de Figueres. Dos dels detinguts han ingressat a presó. Girona, Gemma Esteve.
5: En total s'han intervingut 644 armes de fogueig i traumàtiques. D'aquestes, 221 havien estat modificades per disparar munició real. També s'han decomissat milers de cartutxos, silenciadors i material per transformar unes armes que anaven destinades al crim organitzat. Enrique Azorrín és el cap de l'operatiu.
6: Se proporcionan a personas que adquieren varias para derivarlas a personas que van a cometer estos ilícitos penales.
5: La investigació va començar a principis d'any després de detectar diversos enviaments sospitosos des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts de l'Estat. Els agents van arribar fins al principal proveïdor, d'origen ucraïnès, que durant la investigació va traslladar el taller a Figueres, on finalment es va localitzar l'arsenal. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
7: És un expert armer amb experiència militar prèvia i coneixements, com poden veure, elevats a la transformació d'armes, i és considerat un objectiu d'alt valor per les autoritats europees.
5: Dels 7 detinguts, 2 han ingressat a presó, el principal investigat i un intermediari. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: Rellotges circadiaris, és a dir, els mecanismes interns del cos que regulen els ritmes. La crononutrició, és a dir, què mengem, com i quan, o la relació del teixit adipós amb el càncer d'ovari, són alguns dels temes que s'han abordat en el 48è Congrés Internacional de la Societat Espanyola de Bioquímica i Biologia Molecular, que s'ha celebrat durant 4 dies a Tarragona, Pilar Ribas.
8: Gerard Aragonès, professor del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili i copresident del comitè organitzador del Congrés, ha subratllat la transversalitat de les investigacions presentades.
9: Nosaltres, des d'un punt de vista molecular, hi ha hagut moltíssimes xerrades que han parlat d'aquestes malalties que coneixem com el càncer o malalties neurodegeneratives. Hi ha hagut un simposi concret de com adipòsits, que són aquestes cèl·lules del teixit adipós i que creixen de manera molt, molt clara en obesitat, doncs poden tenir una implicació en augmentar o, diguéssim, el desenvolupament o augmentar el risc del desenvolupament de càncer.
8: La trobada ha reunit prop de 600 investigadors i especialistes de referència internacional i nacional que han presentat els últims avenços en l'estudi dels processos moleculars i cel·lulars, els quals expliquen el funcionament de l'organisme i l'origen de nombroses malalties, com per exemple el càncer o el Parkinson. En el Congrés també s'han analitzat noves estratègies per desenvolupar tractaments. Entre elles destaca l'aplicació de la intel·ligència artificial al disseny de fàrmacs.
0: El teatre torna a Tàrrega amb la inauguració aquest vespre de la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer. Enguany s'han programat 57 espectacles, tant de companyies nacionals com internacionals. El 60% de les entrades dels espectacles de pagament ja estan venudes i aquesta és l'edició de la Fira amb més professionals inscrits, 1.300. Pepa Sant Genís.
10: Tàrrega ja viu l'ambient de teatre als seus carrers i places. Aquest vespre aixeca el taló la 46a edició de la Fira de Teatre. Fins diumenge s'han programat més de 180 funcions de 57 espectacles de companyies tant nacionals com internacionals. Un 40% són estrenes i tot sota el leitmotiv d'aquest any. Celebrem. Anna Giribet és la directora artística de la Fira de Teatre.
11: I aquests 4 dies de la Fira volem que sigui com una bombolla divertida, alegria, que ens faci somiar, que ens faci imaginar per 4 dies.
10: L'espectacle In Continuo, amb el drama de la migració de fons de la companyia Kamchatka, inaugurarà la fira aquesta nit. El 70% dels espectacles se celebraran al carrer, que s'omplirà de propostes innovadores i arriscades fins a altres més convencionals. La fira assoleix enguany un rècord de professionals inscrits, 1.300. Un 64% d'entrades dels espectacles de pagament ja estan venudes i una trentena de funcions esgotades.
0: El Festival Altaveu enceta avui la seva programació amb el concert 50 diades 1976-2026, un espectacle musical gratuït a la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi que reunirà a l'escenari una desena d'artistes de diverses generacions per commemorar la primera diada catalana de la història. Ens ho explica la Montse Soto.
12: Va ser una marxa massiva de prop de 100.000 persones que es van reunir de manera pacífica a Sant Boi per reivindicar la llibertat i la democràcia després de la mort de Franco i que va ser el preludi de totes les diades que coneixem avui. Mig segle de llibertat que el Festival Altaveu commemora aquesta nit a les 10 amb aquest concert on sonarà la banda sonora de tots aquells anys de reivindicacions. Temes de la nova cançó, com Qualsevol nit pot sortir al sol, de Sisa, a l'Anar, de Maria del Mar Bonet o Perquè vull d'Ovidi Montlló, interpretats per artistes tan diversos com Lluís Gavaldà, Kid Flus, Maria Hein, Els Amics de les Arts, Muixca, Joan Garriga, Ismael Serrano o David Carabent. Un pont intergeneracional, segons Víctor Pulido, director de l'Altaveu, per celebrar la llibertat.
13: Celebrarem, bàsicament, la llibertat, perquè la llibertat també s'ha de celebrar i s'ha de lluitar per ella, sobretot en aquests temps. I en el concert del dia d'avui recrearem el repertori de molts temes que van formar part de la banda sonora d'aquell temps a Catalunya.
14: Plovia aquell dia perquè vull, perquè tinc ganes que plogues.
13: Serà una celebració i serà un cant a la llibertat.
12: Unes cançons que ens segueixen mostrant la necessitat de continuar defensant uns valors i unes llibertats que tant van costar de conquerir a les generacions que ens precedeixen.
0: I avui acabem a ritme de Rigoberta Bandini. Busco un centro de gravedad permanente. La cantant barcelonina actuarà demà a Ras Matàs, a Barcelona, amb les entrades exaurides. El concert forma part de la seva gira on interpreta en directe el repertori que ha anat construint en els darrers anys i que l'han convertit en un referent de la música actual. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la ràdio pública.

0: al quart temps. José María Rubí.
1: Bona tarda. Avui aquí es tornarà a parlar de la Champions de futbol, òbviament, però en la propera mitja hora escoltarem dos trossos de protagonistes. Per una banda, Darío Brizuela, que enguany serà un dels capitans del Barça de bàsquet, i per altra, ens fa molta il·lusió explicar-vos que hem fitxat la Jéssica Vall, nedadora tres cops olímpica i, sobretot, un dels millors caps de l'esport de casa nostra.

0: El Barça continua la seva successió de golejades. Ahir es va desfer del Feyenoord per 5 gols a 1 a l'estrena a la Lliga de Campions. Josep Capel, hi ha algun inici de temporada comparable aquest en quant a exuberància ofensiva a la història recent del Barcelona?
1: Doncs no es veia un Barça tan potent en els primers 5 partits oficials des dels anys 50. Els últims 60 anys, només la temporada 2011-2012, la darrera de Guardiola presenta xifres similars. Llavors van ser 21 gols a favor i 5 en contra, tot i que un 8-0 Osasuna ho va maquillar tot una mica. I va ser amb 3 victòries i 2 empats. Enguany són 5 victòries i amb més regularitat, 4 partits marquen 5 gols i els 2 a l'Atlètic Club de Bilbao. Total, 22 a favor i només 3 en contra per un més 19. Són les millors xifres de Flick al Barça, que ja eren molt bones. A la primera temporada afegim un partit a la mostra, 6 per incloure els de la Lliga, un de Champions. Va ser la derrota a Mónaco 2-1, 19 gols a favor en 6 partits i 6 en contra per 5 victòries i la derrota esmentada a Mónaco i maquillat amb un 7-0 al Valladolid. I la temporada passada també bons números però males sensacions, 4 victòries i un empat amb 15 gols a favor i 4 en contra maquillat amb un 6-0 al València. Però el tècnic alemany ja havia criticat la poca intensitat dels seus jugadors a la primera jornada en el 0-3 a Mallorca i a la tercera l'empat a una a Vallecas dient allò de l'ego mata l'èxit. Per tant, s'ha passat dels 3 gols favorables de mitjana a les dues primeres temporades en Flick amb més de 4. Golegen amb més regularitat en quasi tots els partits i amb sensacions molt millors. Són més sòlids, generen més i encaixen menys.
0: El partit d'ahir és un nou motiu per l'optimisme pels afeccionats culers. En zona mixta, el millor jugador del passat mundial, Rodri, va celebrar la victòria, però va voler baixar la pilota al terra.
2: Bueno, si alguien espera que vamos a ganar con 5 goles todos los partidos está equivocado. No, para nada es nuestra meta. Nuestra meta es ganar cada partido. Queda mucho, es muy largo y en parte yo vengo también un poco a transmitir esa tranquilidad de calma y de sosiego que esto es muy largo.
0: La primera jornada de Champions es clou avui amb els 6 darrers partits. N'hi ha algun de ben destacat, per exemple, el Bayern de Múnich Bodo Glimt o el debut del còmode Cesc Fàbregas que rebrà el Leipzig. O el partit de l'altre debutant, el Sabah, que visitarà el Manchester United. D'ahir, derrota de l'Atlético de Madrid 2-1 a camp del Liverpool, partit fluix dels del Cholo Simeone.
3: Nos están haciendo muchos goles, evidentemente. Fueron 2 hoy, 3 en Bilbao, 1 en Sevilla, 2 con el Villarreal. Y eso pasa por el equipo. Y está claro que tenemos que trabajar bastante. Ya les venía diciendo que estamos en construcción, aunque no le guste al que lo quiera escuchar. Però l'equip està en construcció i todavía necesitamos aceitar varias cosas.
0: De moment, el primer líder de l'actual Lliga de Campions és l'equip que defensa el títol, el PSG de Luis Enrique, que va golejar 6-1 l'Slovan de Bratislava, el PSG de Luis Enrique i de Ferran Torres, que va fer un hat-trick.
4: Increíble, mi primer partido de Champions League con el PSG, victoria, marcar un hat-trick, ver a la afición tan entregada. Ojalá nunca se acabara este día. La verdad que estoy muy contento por cómo me han recibido, por cómo me están haciendo sentir, que creo que está haciendo que culpa de ellos sea que mi acoplación al equipo esté siendo más rápida y ojalá pueda darles muchas más alegrías.
0: També ha començat amb victòria l'altra finalista de la passada edició. L'Arsenal va guanyar per 0-1 a camp del Nàpols. I abans de deixar el futbol, s'ha sortejat la ronda prèvia de la Copa del Rei, aquí a casa nostra. Només hi havia un equip català al bombo, el Prat, que s'enfrontarà al Sant Rafael d'Eivissa. L'anada serà la darrera setmana de setembre a Sesilles i la tornada la primera setmana d'octubre al Prat. I qui passi tindrà com a premi un rival de primera divisió a la següent ronda. Són les 2 de la tarda i 35 minuts. De l'àmbit poliesportiu, la selecció femenina de bàsquet busca avui colar-se en la lluita per les medalles al Mundial. Espanya s'enfronta a Austràlia a quarts de final després d'estalviar-se la ronda de vuitens. Jaume Riello, és una bona oportunitat per les de Miguel Méndez de seguir fent passos endavant en el que és el seu retorn a un campionat del món, però que ningú oblidi que el rival d'avui és dels que sempre lluita per estar al podi.
5: Sí, una Austràlia que va ser bronze als Jocs de París, bronze també a l'últim Mundial, i que és l'única selecció a banda dels Estats Units que ha estat capaç de guanyar un Mundial femení de bàsquet en aquest segle. No estan actualment en el seu millor moment, venen de patir de valent a la ronda de vuitens contra Itàlia, i amb problemes físics que afecten, entre altres, una de les seves millors jugadores, la pivot, Essie McVeigor. Tot plegat no significa que l'equip australià sigui un rival assequible. De fet, l'últim precedent contra Espanya és una victòria de les australianes a les semifinals del Mundial de 2018. El seleccionador nacional Miguel Méndez, sobre la pressió que viu el grup i ell mateix a aquestes alçades de campionat, diu això.
6: Es una presión enorme. A mí esa es una presión muy diferente a la que puedes tener en tu club, sea Fenerbahce, Caterinburg, ganar Euroligas, o esta presión es completamente diferente, pero es una presión que viene del corazón y todos queremos para el baloncesto español lo mejor posible. Es una presión en positivo, pero una presión grande también.
5: A tres quarts de nou, Austràlia-Espanya per un lloc a les semifinals, on esperen ja rubir els Estats Units, que aquest matí han guanyat àmpliament Hongria 108-56.
0: Més de bàsquet, avui es disputa la segona jornada de la Lliga Catalana. Tarragona, des de dos quarts de set, Girona-Lleida, a les 9 de la nit, Barça-Andorra. Aprofito per recordar que en breu escoltem a l'alè del Futbol Club Barcelona, precisament aquí al quart temps, Darío Brizuela. I recordo també els resultats d'ahir. El Lleida va guanyar el Joventut 89-84 i el Manresa es va desfer de l'Andorra 83-74. És en marxa la decisiva contrarrellotge de la Vuelta Ciclista a Espanya, 32 quilòmetres entre Palos de la Frontera i Xarés. Enric Mas, recordo, defensa 2 minuts 6 segons d'avantatge respecte a l'Austria Gal i, sobretot, 2-10 respecte a un especialista, el multiguanyador de la ronda espanyola, l'Eslover Roglic.
7: A ver, no es preocupación, pero sí que es un poco de interrogante a ver cómo me saldrá la crono. Al final, más que mirar a los otros, tenemos que hacer nosotros una buena crono y espero que así sea. Llevo casi una semana esperando los tres días que quedan. Tenemos ganas, estamos convencidos de que podemos hacer muy bonitos tres días y a por ello.
0: És el que li deia Enric Mas als nostres companys d'Eurosport. En handbol, el Barça i, òbviament, el Granollers també, ja preparen el debut a la Lliga Sobal d'aquest cap de setmana. Els blaugrana han començat la Champions golejant l'Horus 39-28 amb una enorme, enorme actuació a la porteria de Sergei Hernández amb 21 aturades.
8: Sí, llevo muchos años sentando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición.
0: Més coses. Avui es juguen ja les semifinals femenines, les semifinals del quadre femení de l'Obert dels Estats Units de tennis. Els enfrontaments són Sabalenka-Pegula i Rybakina-Goff. Demà seran les semifinals masculines, que enfrontaran el cap de sèrie número 1, l'alemany Zverev, amb Khachanov. Hi ha dos tenistes locals, dos tenistes dels Estats Units, com són Shelton i Tiafoe. I recordo també que els amants del motor aquest cap de setmana tenen una doble cita. Per tant, aquesta tarda ja hi haurà rodes de premsa prèvies, tant del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, i demà aquí al quart temps en parlarem molt del nou circuit de Madrid, i també hi ha Gran Premi de San Marino de MotoGP, i podrem escoltar els protagonistes. I abans d'escoltar el primer gran protagonista d'avui a Ràdio 4, el temps d'esports a Ràdio 4, al quart temps, abans d'escoltar Darío Brizuela, escoltem el dolor de la Maica García en la seva presentació com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu, perquè el dolor és per haver hagut de deixar casa seva, el Club Natació Sabadell.
9: Ellos publicaron unas bajas de las jugadoras que ya no continuaban la siguiente temporada, ¿no?, dando las gracias, y en ninguna de ellas estaba yo. Entonces yo pensaba, quizá ellos cambian y me llaman y me dicen, oye, Maica, no, que te queremos, ¿sabes? Pero nunca llego. Llego solo, pues eso, el día 3, la semana pasada. Me llamó el de Recursos Humanos, la persona de Recursos Humanos, y me dijo que me iban a dar de baja un día de esos, y hasta que me encontré el mensaje de la Seguridad Social diciendo que ya estaba fuera.
0: Bueno, doncs lamentem, òbviament, el tràngol de la Maica García, però com a afeccionats el que celebrem és que continuarà a la piscina. Continuarem gaudir-la com a jugadora espectacular que és de waterpolo amb el Club Natació Sant Andreu. 20 minuts i les 3 de la tarda. us ho hem explicat fa uns minuts, el Futbol Club Barcelona, el seu equip de bàsquet, debuta avui a la Lliga Catalana contra l'Andorra. En les darreres hores, amb el Jorge Agüero, hem tingut el gust de poder xerrar una estoneta amb un dels pesos passants del vestidor culer, un dels pocs jugadors, de fet, que continuen respecte a la passada temporada. Aquesta és la conversa que, com dic, el Jorge i servidor hem mantingut amb el Dario Brizuela.
10: Jo crec que per veterania ja el tema de ser capità del braçalet ja et toca, eh?
11: Sí, por descarte, ¿no? Como se dice, pero bueno, es una responsabilidad chula, es algo que nunca pensaría en mi carrera que me iba a tocar y bueno, lo asumo con mucha responsabilidad, con la ayuda de Joel, que ya tuvo una pequeña experiencia y bueno, y con el capitán Kevin, que ya fue capitán del Partizan y sabe lo que hay.
10: Bueno, sí, doncs aquesta és la tripleta de capitans, en el teu cas, que seràs el tercer co-capità. Darío, 11 cares noves. Des de dins és tan impactant com ens resulta des de fora aquesta renovació?
11: Bueno, al principio sí, pero una vez lo asumes, pues es lo que hay y bueno, se afronta con mucha ilusión. No es la primera vez en mi carrera que me encuentro con una renovación de plantilla así. Ocurrió en Málaga y fue el año en el que se ganó la Copa del Rey, entonces respecto a eso tengo una buena experiencia y bueno, tengo mucha fe en el trabajo de Xevi y de Mario y bueno, el poco tiempo que llevamos juntos, pues bueno, la verdad que estoy contento, todos son buenos chicos y bueno, habrá que intentar juntarse lo más rápido posible.
10: Has posat l'exemple d'Unicaja, no?, quan va guanyar la Copa del Rei. És fàcil, des de dins del vestidor, és fàcil encaixar tantes peces noves tan aviat?
11: No és fàcil, és obvio. Sempre és més fàcil tenir un bloque i ir uniendo a gente a esa cultura que tienes, pero bueno, es un reto chulo. Te permite también empezar un poco desde cero en lo que son las rutinas de trabajo, la cultura que se tenga para competir y bueno, pues hay que, como dice mi madre, hay que quedarse con lo bueno de cada cosa, que todas las cosas en el mundo tienen una cosa positiva y bueno, vamos a intentar sacar desde ahí pues una nueva cultura de trabajar, de competir y yo creo que, como ya te he dicho, todos son buenos chicos y funcionará.
0: Darío, a molts encara no els coneixem. Explica'ns tu des de dins si hi ha algú que t'hagi sorprès especialment i no parlo només del que passa a la pista, sinó també en el cara a cara.
11: No, ni uno en especial. Se nota también quién ha tenido experiencia en Europa y quién no, pero bueno, al final, como te he dicho, todos somos unos chicos, yo creo que todos, sabiendo que somos un equipo tan nuevo, pues bueno, están intentando hacer ese esfuerzo de abrirse más rápido al resto y bueno, nosotros que llevamos más tiempo aquí, pues bueno, nos resulta un poquito más fácil. Yo, por ejemplo, con Balcherowski, pues no nos conocíamos, pero al final tenemos en común eso de venir de Málaga y nos llevamos muy bien en muy poco tiempo y bueno, es importante crear estas relaciones rápido para que luego todo sea más cómodo.
0: Estem parlant d'aquesta revolució al planter, però també ha canviat el capità del vaixell, Alexander Sekulić. Com està sent la primera presa de contacte amb ell?
11: Bien, no, es un entrenador que se le nota que le gusta trabajar, que nos ha dicho desde el primer día que le gusta entrenar duro, pero que no le gusta perder el tiempo. Entonces todos los entrenamientos están siendo duros, pero al detalle, sin extenderse demasiado, y yo creo que eso es algo que los jugadores lo agradecemos, con una temporada tan larga, con tantos partidos, y bueno, las referencias que yo tenía de él eran muy buenas y se están confirmando de que bueno, es un entrenador que le gusta el trato con el jugador, le gusta que el jugador esté cómodo, pero al mismo tiempo, cuando nos juntamos entre las cuatro líneas, hay que trabajar duro y es importante ser competitivo y bueno, hasta el momento, bien.
0: ¿Y quin Barça hem d'esperar per aquesta temporada?
11: La idea es muy clara, un juego muy rápido, un juego de correr mucho, de ir al rebote como locos, de atosigar un poco al rival, que no se sienta cómodo, que es un poco el baloncesto que está de moda ahora y bueno, es para lo que se han fichado muchos jugadores y bueno, la idea pues hay que trabajarla. Es obvio que no se va a conseguir el nivel que se quiere rápido, pero bueno, esto al final, cuando haces un proyecto prácticamente desde cero, como hemos hecho este año, hay que tener cierta paciencia y bueno, construir poquito a poco.
0: Tota aquesta idea de la que ens parles, parla, valgui la redundància, d'un bàsquet molt físic, i no sé com de còmode et trobes tu en dintre d'aquesta etiqueta, dintre d'aquest estil, perquè a tu se't consideraria més talentós que físic. Tu quin rol creus que tindràs?
11: Tampoco lo sé, pero bueno, también te digo, soy un jugador con características muy particulares. Creo que cualquier entrenador puede usarme de una forma u otra, y sí que es cierto que, bueno, no cumplo con el estereotipo de jugador físico que pueda cambiar en emparejamientos y demás, pero bueno, al final tenemos más jugadores también de un poco de mi estilo y se ajustará como todo, porque hay que hacer que todo el mundo sea capaz de aportar su granito de arena. Y bueno, he jugado con muchos entrenadores en mi carrera y al final creo que he conseguido rendir con todos, y bueno, espero que eso no cambie.
0: Hem parlat de les moltes cares noves a l'equip, a la banqueta i als despatxos. És el primer projecte de Xevi Pujol. És evident que el canvi és radical, però veniu d'on veniu. No sé quina és la principal lliçó que cal extreure quant a la planificació.
11: Lo que más nos ha perjudicado los últimos años han sido las bajas. Al final, cuando tú creas una plantilla y tienes 12 de 14 jugadores y se decaen muchos jugadores, es muy complicado reajustarse durante el año, y bueno, eso yo creo que es lo que más nos ha perjudicado. Se ha empezado bien en ese sentido. Creo que este año tenemos una plantilla muy larga, muy joven, con jugadores muy físicos. Esperemos tener suerte ahí. Y en los objetivos, pues bueno, es cierto que nuevo proyecto, se han cambiado las caras en todos los niveles, pero esto es el Barça, los que vienen lo saben, y hay que competir por todos los títulos.
10: Darío, ¿qué sería un éxito de temporada para tú?
11: Bueno, depende de cómo se dé. Muchas circunstancias pueden ir cambiando lo que se puede considerar un éxito de temporada, pero la idea que tenemos ahora es que tenemos una Supercopa en dos semanas y somos el Barça, vamos a ser siempre los favoritos, sino uno de los favoritos, y nos gustaría empezar como en pie.
10: I et faig l'última, i ho deia al principi, 4 temporades ja a Can Barça. Tens contracte fins al 2028, si no m'equivoco, oi?
11: Sí, eso es, sí.
10: Que és evident que s'ha encaixat aquí molt bé, no?, i que estàs a gust.
11: Sí, estoy feliz, lo dije el día uno, lo sigo manteniendo, para mí estar en el Barça es un sueño. En mi casa todos son culés, de baloncesto sobre todo, no tanto de fútbol. Que eso,
10: tú del Arsenal, de fútbol.
11: Sí, eso sí, pero es muy curioso que de mi casa somos culés, pero del baloncesto. Y cuando el Barça iba a San Sebastián a jugar contra el GBC, no se emocionaba, lo disfrutamos un montón. Entonces, para mí, que mi familia es de baloncesto y hemos sido culés, mi padre al final tuvo relación con ciertas personas que trabajan en el Barça en los años 80, pues poder estar aquí para mí es un sueño, y joder, haber hecho los 3 años y que hayan tenido confianza en mí para renovar otros 2, pues ya te digo, estoy súper feliz, encantado. Más importante que todo eso, mi familia está feliz en Barcelona, mis hijos están encantados con la gente que han conocido, y bueno, estar aquí en Barcelona para mí es una tranquilidad.
10: Darío, gràcies per estar al quart temps de Ràdio 4 i, sobretot, molta sort aquesta temporada.
11: Moltíssimes gràcies.
0: Darío Brizuela, a Ràdio 4. I quan estem a punt d'arribar a les 2:50, ha arribat el moment de presentar i donar la benvinguda al fitxatge estrella del quart temps. La Jessica Valle es presenta per si sola, primer perquè el seu currículum com a nedadora parla per si mateix, i després perquè la seva visió de l'esport i de la vida és fàcil que t'encanti. I és el que li hem demanat, que comparteixi amb nosaltres el seu particular punt de vista. Jessica, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Per començar, i com a solidaritat amb bona part de la població, l'inici de curs és del que volem parlar. En aquest cas, d'un esportista d'elit. Pot ser un moment de l'any o pot ser en un altre moment, però tothom tenim un principi de curs, almenys una vegada. Tu com ho recordes, Jessica? És el pitjor moment? Depèn de l'any que sigui? Depèn de l'edat que tinguis?
12: A veure, jo et puc dir que jo com compto els anys segons les temporades. O sigui, imagina't ja el nivell en què arriba la ment, no? Associar els anys conforme les temporades. Per mi els anys eren una mica com que comencen de setembre a setembre. Mm-hmm. El cap d'any i això de nuevos propósitos i totes aquestes coses era molt més al setembre, que és realment on et marques tots els objectius, que no pas al gener, no? Tots els esportistes ens marquem aquests objectius just abans de començar la temporada i no com una mica com s'explica, no? De nuevos años. Llavors, està clar que per als esportistes aquests inicis són molt il·lusionants. Evidentment que, bueno, si has començat una temporada o si has acabat la temporada anterior, doncs por todo lo alto, tens ganes de començar i de fer-ho millor, i si no has acabat com esperaves, tens ganes de començar i de marcar nous reptes, no? I de passar una mica pàgina a aquella frustració que t'ha donat, doncs, aquell mal resultat o aquell objectiu no ha aconseguit.
0: Però has vist com jo tinc ja una visió parcial? Com jo t'estava preguntant si és el pitjor moment de l'any. No,
12: sí.
0: En teoria, bueno, potser això ens passa a la gent en segons quines rutines, però en teoria estàs fent el que és el teu modus vivendi, però també algú que t'agrada, no?
12: Exacte, ara sí que et dic. És un dels pitjors moments de l'any perquè realment el típic a nivell físic, no? Perquè vens d'unes vacances, normalment els esportistes... Hi ha qui fa esport durant les seves vacances, però la majoria d'esportistes acaben de... Doncs, estem acostumats a fer molt d'esport, llavors durant les nostres vacances intentem, doncs, tocar el mínim possible el que és sobretot el nostre esport. Potser pot ser que facis alguna altra cosa, però comences i moltes vegades els entrenadors no tenen, no diuen o no fan comptes de que no has entrenat durant un mes i comencen, doncs, amb uns quilometratges molt elevats, amb un treball de físic molt fort, i llavors les primeres setmanes són horribles, de dolor al cos.
0: L'inici del curs depèn en gran mesura de com ha acabat, fins a quin punt s'han complert objectius en la temporada anterior, en el curs anterior?
12: Sí i no. Et diria que depèn també del perfil psicològic o quines són les teves virtuts. Jo puc parlar de com era jo, i llavors en el meu cas, doncs, si no aconseguia els objectius que jo m'havia marcat, també començava amb ganes, perquè m'havia quedat com amb aquell gust una mica agradolç, mm-hmm, d'una competició en la que jo ho volia haver fet millor, i quan ja em posava a entrenar i em posava focus en un altre objectiu, m'ajudava a superar allò, perquè a vegades em quedava una mica encallada emocionalment en aquell sentiment de frustració. Mm. I em creava tristesa.
0: Mm. I com a esportista has estat rígida? M'explico. T'ha agradat sempre mantenir un mateix tipus d'inici de temporada? Una estructura, doncs, sostinguda en el temps, any rere any, en la manera d'arrencar, o has agraït que cada any fos diferent?
12: He agraït la versatilitat moltíssim, moltíssim. Els esports que són tan repetitius que entres en una rutina com molt seguida, ens dona molta vida poder fer coses diferents que no hem fet els altres anys. Posar el límit al teu cos d'una altra manera és de les coses... Bueno, ho fa més fàcil. Fa més fàcil el posar-te en forma. Mm. Perquè ja no... Perquè quan tu recordes aquell dolor, no? Perquè això ja ho he fet, i entrenar és castigar el teu cos i portar el teu cos al límit, i tu te'n recordes del dolor que has patit, és més difícil arribar al límit.
0: Mm. I costa,
12: és molt més difícil, eh?
0: I costa més posar-se en marxa conforme un es va fent més gran i ja s'ha posat en marxa més cops en la seva vida?
12: Sí, és més difícil posar-se... És més difícil arribar al teu pic de forma. És com... Jo necessitava moltes més setmanes per arribar al meu pic de forma, però també puc dir que perdia menys la forma que les noies més joves.
0: Mm-hmm.
12: Arribava i estava en com... és com si tingués una piràmide més curta, jo,
0: això
12: en el meu cas.
0: Sí, sí, sí, està molt ben, molt, és molt gràfic, està molt ben explicat, però jo crec que tu t'estàs referint més al rendiment, i jo parlo
12: no,
0: més...
12: I també al pes, a les peses que podia moure, per
0: sí.
12: exemple...
0: I en lo emocional, en què el cos vagi darrere del cap, que és qui ha de dir, va, que ja estem en marxa?
12: En això crec que la maduresa et dona més facilitat per posar-te, perquè tens molta més determinació, saps per què estàs fent les coses. Moltes vegades, quan I ens ha passat a tots, a l'escola, no? De primer passo a segon, i de segon passo a tercer, i de tercer passo a quart, i acabem la universitat i diem, ai, i ara què? No? És com, m'he anat marcant les rutines perquè he anat seguint com una inèrcia, doncs moltes vegades amb l'esport passa el mateix, no? Segueixen els meus companys, segueixo jo, però arriba un moment en el que, bueno, ja... estàs agafant aquest esport per dedicar-te, no? Llavors, hi ha una determinació allà darrere que és la que t'ajuda mentalment.
0: El que segur que sí que marca amb quines ganes, amb quina força un arrenca la seva rutina de l'any és l'objectiu principal que hi hagi, no?
12: Sí, totalment, totalment. Sí, i si està a prop o està lluny, quan ja vius uns Jocs Olímpics... És molt graciós perquè la gent no se n'adona, però et diuen... O sigui, jo recordo la primera xerrada després de Rio, que van dir comenceu a treballar ja per Tòquio perquè ja està aquí, Tòquio. I tu dius, Tòquio, està aquí. O sigui, em vull morir. Després va arribar un any més tard, però fa res que érem a París i ara aquesta temporada és ja la temporada preolímpica. És com... Uau, és que ja estan aquí, els Jocs Olímpics. És que no queda res. Llavors, és com... Has de tenir molt clar que si, sobretot en el cas dels atletes que treballem doncs, amb objectius principals aquella temporada, però amb un objectiu allà ambiciós que és els Jocs Olímpics, saps que tot passa enllà. O sigui, que ja tens l'objectiu. Llavors, que és important posar-se l'abans possible.
0: Acabo, Jessica. Quin record tens... d'aquest moment que ara està visquent tanta gent tu i que, a més, en el teu cas també era de setembre a setembre. Quan s'estaven acabant les setmanetes de vacances i havies de posar-te en marxa, quina sensació és la que et ve a la memòria? Agradable? Desagradable?
12: Agradable, molt agradable. De fet, estic com una tonta somrient sola. Molt agradable, tenia moltes ganes de tirar-me a l'aigua, de veure els companys, de veure què tal les vacances, d'aquest retrobament, no?, amb l'esport. I, de fet, això també t'ho diré, he començat a fer esport, o sigui, he començat la temporada com si fos una nedadora, tot i que sóc ex-nedadora, però he començat a fer esport després d'haver sigut mare i m'ho he proposat en el setembre, o sigui... Perquè vegis que no et menteixo, que la meva ment va de setembre a setembre i tot i que el meu nen doncs, va néixer al desembre, ha sigut com uns mesos de transició i ara he dit, vale, Jessy, toca posar el teu cos una mica en forma, no sigui per un objectiu ambiciós, sigui esport-salut, que ara mateix per mi ja és ambiciós.
0: Doncs recuperant rutines la Jessica Vall, com les ha de recuperar quan comença el nou curs Un Esportista, o com estem recuperant nosaltres també aquí a la ràdio en l'estrena de la temporada. I ens fa molta il·lusió que un dels ingredients del quart temps en aquest exercici 26-27, vull dir, sigui la Jessica Vall. Jessica, un plaer i ens parlem la propera setmana.
12: Molt bé, ens veiem!
0: La cita amb la Jessica Vall, la propera cita, la propera setmana, com li dèiem, però amb vostès no se n'oblidin, és demà, quan siguin 2:45 de la tarda. Ara, Ràdio 4, butlletí informatiu, després, el Carles Mesa i els seus irrepetibles. Que passin bona tarda, adeu.

0: Són les 3.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Banc Central Europeu ha decidit pujar un quart de punt els tipus d'interès del 2,25% al 2,5%, arribant a nivells del març del 2025. És la segona pujada de l'any després de la de juny, ho ha anunciat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
2: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
0: Que ha explicat que l'objectiu és aturar la inflació de la zona euro derivada de l'encariment de l'energia per la guerra a l'Iran. A l'agost, la inflació de l'eurozona es va enfilar fins al 3,3%. És el sisè mes consecutiu que la inflació supera el 2%, l'objectiu a mig termini fixat pel Banc Central Europeu. Inaugurat el curs judicial, la presidenta del Consell del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha demanat deixar fora la política als jutjats i respecte a la funció dels jutges. En el discurs, Perelló, a un acte a Madrid presidit pel rei Felip VI, on també s'ha publicat la memòria de la criminalitat del 2025. Destaca l'augment dels delictes comesos per menors de 14 anys i el col·lapse d'expedients. Isabel Perelló, presidenta del Consell del Poder Judicial.
3: Por otra parte, la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva. Y así lo ha indicado hoy el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España en este año 2026. Una vez más, hay que afirmar que una justicia tardía no es una verdadera justicia ni es una justicia eficaz.
0: Els passadissos del

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Tribunal Suprem considera un perill que les persones nacionalitzades a través de la coneguda com a Llei de Nets participin al procés electoral. Així ho ha detallat en dos autos als quals ha tingut accés en Ràdio 4 després de prendre la decisió cautelar de suspendre els vots aquest dimarts. Pau Alemany, bona tarda.
2: Bona tarda. És un perill fundat, real i seriós que pot afectar greument a l'objectivitat i a transparència del procés electoral. Amb aquesta frase contundent, el Tribunal Suprem ha justificat la decisió del passat dimarts de suspendre cautelarment aquest dret adquirit per part dels nacionalitzats. Des de l'aprovació de la llei, més de 2 milions de descendents d'espanyols que ara resideixen en altres països han demanat cita per iniciar el procés de nacionalització, una xifra que, segons els autors del Suprem, poden causar un dany irreversible a la correcció del procés. Els escrits responen als recursos plantejats per Vox i pel partit Justitia Europa, que en demanaven la paralització. Així, la mesura cautelar s'allargarà fins que el Suprem es pronuncia sobre el fons de la qüestió.
0: Gràcies, Pau. Aquesta decisió del Suprem ha provocat diverses reaccions polítiques, especialment del govern central, que durant els últims dies ha criticat la paralització cautelar. En resposta, la presidenta del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reclamat que els responsables institucionals respectin les decisions judicials i la independència dels tribunals.
3: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva.
0: Paraules durant l'acte d'obertura de l'any judicial a la seu del Tribunal Suprem en presència del rei Felip VI i en referència, com dèiem, implícita a aquestes crítiques polítiques. Canviem de qüestió. 40 dies després de l'entrada multitudinària de persones a Ceuta, s'ha activat el primer trasllat de menors a la península. Es tracta de 5 nenes que arribaran aviat a Navarra, segons ha confirmat la presidenta autonòmica María Chivite.
4: Si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno. Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta.
0: Aquestes 5 menors formen part del grup de 500 infants en situació de vulnerabilitat que el govern espanyol va acordar traslladar a la península de manera prioritària. Segons el Ministeri d'Infància, a la ciutat autònoma encara hi ha uns 700 menors no acompanyats. A tot això, avui també ens fixem en l'economia perquè el Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès en 25 punts bàsics fins al 2,5%. És el segon increment de l'any després del de juny i arriba per l'augment de la inflació, especialment pels efectes de l'encariment de l'energia, segons ha explicat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
5: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period.
0: És que, com sentíem, la inflació de la zona euro es va situar a l'agost en el 3,3%, molt per sobre de l'objectiu del 2% marcat per l'organisme. El Banc Central Europeu també ha millorat les previsions de creixement econòmic amb un augment del PIB de gairebé l'1% per aquest any. Tot i això, alerta que la incertesa és elevada per la situació geopolítica i l'evolució dels preus de l'energia. Les futures decisions dependran de les dades i es prendran, diuen, reunió a reunió. Els bombers han estabilitzat l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona, i que ha cremat aproximadament una hectàrea. Les flames han avançat ràpidament per una zona de matolls escarpada i de difícil accés, empeses pel vent de marinada. Els bombers han activat una desena de dotacions i 2 helicòpters de la Generalitat que han ajudat a frenar l'incendi i evitar que arribés al castell. Per precaució s'han desallotjat el castell i el telefèric. Ara el foc està pràcticament perimetrat i els bombers confien a tenir-lo controlat aquesta tarda. En aquest context, els agents rurals han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals a Barberà del Vallès. La detenció es va produir el 6 de setembre, quan els agents el van enxampar, intentant provocar un nou foc al paratge del castell de Barberà. La investigació havia començat a l'agost, després de 2 incendis consecutius en la mateixa zona, separats per només 15 dies. Els agents rurals van identificar el jove veí de la zona com a sospitós i van intensificar el seguiment fins que van poder detenir-lo. El jove està pendent de passar a disposició judicial i els fets podrien constituir un delicte d'incendi forestal castigat amb pena de presó. I pel que fa al temps, avui dia més estable tot Catalunya i lleugera pujada de les temperatures amb màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Tarragona i Girona i 29 a Lleida. Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta.

0: 10 de setembre, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Avui recordem una cosa tan senzilla com important, que és preguntar com estàs. Potser, també pot ser una manera de cuidar. No sempre podem veure què porta algú per dins, però sí podem fer que ningú senti que ho ha de carregar tot sol. Jo crec que prevenir també és escoltar, ser-hi, recordar-nos que potser demanar ajuda no és rendir-se, i tot plegat, potser, tot això és començar a sortir-ne. Són les 4 i 6 minuts i això és La Tarda de Ràdio 4. Perquè tot soni fantàstic, el control Pau Robert i Martín Noia, la producció Sònia Rodríguez Justicia i Joel Sevilla, a la subdirecció David Gallà, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, com esteu?
0: Com va aquest dijous? Bé?
1: Molt bé, molt bé.
0: De moment, prediada.
1: Tot prediada, un dijous estupendi, de moment tot en ordre i tot al seu lloc.
0: Demà la diada, esperem que avui no sigui la liada. Ara en parlarem, Maria ara García Coll, què tal?
2: Bona tarda, Xavi Martínez, molt bé.
0: Bé, i en parlarem, evidentment, de seguida d'aquest 10 de setembre, Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, perquè avui Catalunya encadena 3 anys consecutius de descens de les morts per suïcidi. El 2025 es van registrar 556 defuncions. Això és un 17% menys que 3 anys abans.
2: Salut considera que ja no es tracta d'un parèntesi, sinó d'una tendència de millora que atribueix en bona part al Pla de Prevenció del Suïcidi en marxa des del 2021 i també a una major accessibilitat a l'atenció, especialment a través del 061. També han baixat per primera vegada en els últims anys les temptatives de suïcidi, en un 7%. Han augmentat un 17% les persones que demanen ajuda a través de tots els serveis d'emergència per ideació suïcida abans que s'arribi a intent, un fet que també permet intervenir més aviat. El govern ha presentat avui un nou pla de prevenció que reforçarà la detecció precoç, l'atenció als centres educatius i les mesures en punts on s'han produït intents, com per exemple les estacions de metro o els ponts. Xavi?
0: Sí, anem a parlar amb una persona que és una eminència d'això.
2: És en Xavier Fàbregas, és especialista en addiccions i salut mental, dirigeix també mèdicament al centre Ferriol, Mas Ferriol, que treballa també en patologia dual, i el saludem a aquesta hora quan són les 4 i 9 minuts de la tarda. Doctor Xavier Fàbregas, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Ara ho explicàvem, avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi i a Catalunya la taxa de suïcidis ha baixat per tercer any consecutiu. Això és una dada esperançadora, però què ens diu vostè com a especialista?
3: Home, segueix sent una de les dels reptes més importants que tenim amb salut mental, el fet de la prevenció del suïcidi, perquè segueix sent un número inacceptable, igual com ho són els accidents de trànsit. Són aquestes morts evitables i per això estem treballant sempre per intentar buscar les maneres de que n'hi hagin cada cop menys i potser arribar que no n'hi hagi cap, que això seria l'ideal.
2: Clar, perquè quan una persona està patint molt emocionalment, quins són els senyals que ens haurien de fer saltar les alarmes?
3: El més complicat és que aquestes senyals poden ser molt diverses i des de persones que fan anunci de que tenen aquesta intenció suïcida, de que estan pensant en treure's la vida, fins a persones que no han manifestat cap senyal que la gent de l'entorn pogués reconèixer. De fet, hi ha una iniciativa que he llegit avui al diari d'una mare d'un noi que es va suïcidar, que ha fet una campanya publicitària copiant una cosa que s'havia fet a Anglaterra, on publiquen, per conscienciar la gent, fotos dels últims dies d'aquestes persones que s'han suïcidat, i moltes són fotos felices, gent que estava compartint el dia a dia i que no havia donat cap senyal que pogués ser identificada com a tal. Per tant, aquesta és part de la complexitat, perquè sempre pensem que les morts per suïcidi són a partir d'una cosa molt meditada i a vegades tenen aquest caràcter impulsiu d'una persona que en un moment determinat es desespera i que no hi veu sortida i pot arribar a cometre aquest suïcidi sense que hagi donat aquestes senyals. També hi ha aquests altres casos on hi ha aquesta reiterada, aquest anunci de que un no vol viure, de que no està bé, de que per què viure d'aquesta manera, però ni uns indiquen més gravetat que els altres, perquè hi ha de tot, hi ha gent que avisava i que no ho ha fet, però que tenia la possibilitat de recabar aquesta ajuda, i gent que no avisava i que no hi arribem a temps.
0: Com podem actuar, doctor, si detectem que algú del nostre entorn està en risc?
3: Evidentment, com que parlem de prevenció, estem parlant d'intervindre. O sigui, no és una història que deixem passar, sinó que li hem de donar la importància. Encara que finalment doncs, sigui una falsa alarma, sigui només una demanda d'atenció o una manera d'expressar el malestar, tot i així, requereix que li donem tota aquesta importància perquè no sabem exactament el grau de perillositat que té aquesta sintomatologia. Llavors, el que s'ha de fer, sobretot, és donar-li atenció. O sigui, convertir-ho no en una cosa on se li recrimina a aquella persona doncs, aquest patiment que provoca, perquè evidentment a la gent de l'entorn doncs, espanta molt tenir algú que parla de morir, perquè no hi estem acostumats, perquè no ho veiem clar, perquè ens sembla que no toca, però aquella persona doncs, està construint dins del seu cap una sèrie de raons que hem d'intentar desmuntar. Per tant, la recomanació sempre ha sigut parlar d'aquest tema. I malgrat que a vegades, i tenint aquests anuncis, no hi arribem a temps o no trobem la fórmula per ajudar, sempre s'ha d'intentar doncs, aquest diàleg, aquesta possibilitat de posar-ho sobre la taula. L'única cosa contraproduent és deixar-ho en silenci, és convertir-ho.

0: expressar aquest dolor o per trobar una manera de superar aquella situació difícil.
1: Vostè, doctor, és especialista també en addiccions i m'estava preguntant jo ara quina relació pot haver-hi entre les addiccions i a la prevenció del suïcidi, en aquest cas, no? Que és el que estem preguntant-nos avui i el que intentarem solucionar d'alguna manera, tant de bo en uns anyets.
0: Doncs mira, les addiccions, com tots els problemes de salut mental, tenen relació amb aquesta qüestió del suïcidi. No perquè els addictes a substàncies tinguin una intenció letal més important, però sí que moltes vegades això provoca doncs, una sèrie de problemes en l'entorn que poden convertir-se doncs, en una explicació, en un motiu per dir doncs, em llevo la vida. No? Per exemple, el fet de preocupar la gent que t'estima i ser el desastre de casa, el fet de tenir deutes econòmics, el fet de perdre, per exemple, la relació amb la parella o amb els fills per culpa d'aquestes addiccions poden ser una manera d'explicar o de justificar doncs, el suïcidi. Evidentment, les causes són moltíssimes, perquè penseu que en el nostre país es suïciden una mitjana de 11 persones al dia. O sigui, això és una veritable animalada. Penseu que són quasi 4.000 persones a l'any. I això què vol dir? Que hi ha perfils de tot tipus. Des de gent gran que se sent molt sola, o que té una malaltia crònica, o que pateix un dolor molt intens que no troba solució, fins a adolescents que han tingut una primera experiència amorosa i se'ls ha trencat el cor, o gent que té patologies mentals que compliquen les coses, o la depressió, que és un dels motius habituals, o la soledat o la pobresa. Hi ha moltes coses que poden influir en aquesta idea de mort, on, a més, també influeixen a vegades doncs, aquestes xarxes socials, on a vegades ens trobem aquests personatges que parlen amb molta lleugeresa d'un tema que és greu, perquè vol dir que no només afecta la gent que mort o que ho intenta, perquè per cada mort hi han 20 intents de suïcidi que trasbalsen absolutament a la gent de l'entorn. I calculem més o menys que hi ha una mitjana de 8-10 persones afectades per cada persona que suïcida, tenint en compte doncs, els pares, els germans, els fills, els amics, i segurament ens quedaríem curts. Llavors, què passa? Que tenim una manera de tenir que tenir en compte totes les complexitats d'aquest fenomen que no fan fàcil aquesta prevenció i tant de bo. I arribem a trobar aquestes claus, però sobretot és important el fet de poder-ne parlar. I una de les grans coses és que tinguem un dia mundial de prevenció del suïcidi, no del suïcidi, sinó de la prevenció, perquè ens permet recordar que hi ha uns fenòmens, que hi ha unes circumstàncies que moltes vegades no veiem si no ens ha passat a nosaltres i que tenen aquesta gran importància des del punt de vista de la repercussió emocional dels que ho reben i dels que ho pateixen.
2: Perquè ara que parlàvem també de les addiccions, com podem saber que una persona té una addicció i no es tracta d'un consum habitual? Perquè sabem, per exemple, que l'alcohol està molt normalitzat. També estem parlant ja d'addicció a les pantalles. Sabem també doncs, que és una addicció o que les tenim molt presents en moltes persones del nostre entorn, però quan podem saber que allò no és simplement que passem moltes hores davant d'una pantalla o que bevem d'una manera recurrent o social, sinó que ja és un problema més seriós i que hauríem de demanar ajuda.
0: Mira, jo sempre explico que la gran diferència entre un usuari de substàncies o de pantalles o de qualsevol possible generador d'addiccions i el perfil de ja ser un addicte té molt que veure amb el fet de que la persona que és usuària, en el moment que comença a percebre repercussions negatives clares, té la capacitat per ell mateix d'aturar aquesta història. La persona que beu molt i en un moment comença a tenir problemes per aquest tema i comença a dir, ostres, haig de fer alguna cosa, haig de parar, i redueix aquest consum d'alcohol o l'elimina del tot, probablement tenia aquest perfil d'usuari. Penseu, per exemple, un exemple que poso jo sempre a la consulta, que és explicar que si tota la gent que fa botellón acabés alcohòlica, hauríem de muntar camps de concentració en clíniques, perquè voldria dir que a vegades aquests 10.000 nanos que s'estan emborratxant, que no fan un maridatge de vins d'alta gamma en plats del Bulli, sinó que estan fent una castanya com un piano, doncs tindrien tots problemes i estan consumint la mateixa substància i estan fent-ho amb aquesta intenció de perdre el control o de desinhibir-se. Per tant, no ens ho explica ni la quantitat ni la intenció. Ens ho explica probablement aquest fenomen en el que una persona que probablement ha canviat la seva manera

0: de consumir, on ja no busca la part divertida, la part de plaer, sinó que busca l'anestèsia pels seus problemes, per les seves neures, per les seves pors, ha convertit aquest consum, que al principi era un consum social, en una cosa tancada, en una cosa solitària, en una cosa que serveix com aparentment com un recurs, però que evidentment el que fa és mantenir els problemes anteriors i afegir-ne un de nou, que és el fet d'estar enganxat. Quan aquests nanos deixen de socialitzar perquè estan enganxats a la pantalla i en comptes de jugar amb els amics o de sortir amb la parella, estan tancats a casa davant d'un ordinador o consultant el mòbil i no parlen amb ningú i es tanquen a l'habitació. Quan els nanos fumen porros, però no és aquell fumar porros d'estar amb els amics al parc i rient, sinó que és aquella història que fumes al dematí abans d'anar a classe perquè tens por de no provar o perquè tens problemes de relació, és quan aquestes coses s'han escapat, i amb aquestes substàncies que són legals tenim l'inconvenient de que la tolerància pel que es permet, per les coses que ens semblen acceptables, està molt distorsionat, no? O sigui, ha costat molts anys fer entendre que conduir un cotxe sota els efectes de l'alcohol és perillós, i encara ens en recordem d'aquells personatges públics que deien "Nadie me tiene que decir lo que tengo que beber", perquè hi ha interessos darrere que fomenten aquestes addiccions. Tota la indústria del tabaquera que ha posat els vàpers a disposició perquè la gent jove pensi que allò és una forma saludable de consumir tabac, quan no ho és. I ha perpetuat una cosa que semblava que començàvem a guanyar aquesta batalla de dir que la fumar era dolent, no? I ara sembla una cosa molt cool perquè tens un aparatet molt ben dissenyat i molt xulo i sembla, doncs, allò, que fas una cosa que els altres no t'admiren quan ho fas. Amb l'alcohol això és absolutament perillós perquè tenim aquesta distorsió associada a la festa, no? El fet
1: està
0: que
1: acceptat no... socialment l'alcohol, no? Molt acceptat, eh?
0: O sigui, bevem des del bateig fins a l'enterro. Això és una de les frases típiques del nostre medi mediterrani. O sigui, tenim molt associades aquestes idees de festa i de celebració amb el consum d'alcohol. I penseu, doncs, en totes les festes majors, en tots els concerts patrocinats per marques de cervesa, que suposo que com a objectiu de màrqueting és legítim, però legítim des del punt de vista legal. No sé si des del punt de vista ètic o des de les coses que hauríem de fer. Tenint en compte que la idea no és demonitzar la substància, sinó detectar aquells casos on aquell consum s'ha convertit en problemàtic. I s'ha convertit en problemàtic per la salut del propi usuari, per la gent de l'entorn que rep, doncs, l'impacte d'algú que perd el control, que lia coses, etc. Però estem sempre en aquesta batalla entre les prohibicions i la llibertat individual, entre aquesta consciència que és el que serveix, perquè les prohibicions només funcionen mentre es manté aquesta pressió exterior, mentre hi ha algú que vigila. En canvi, si algú entén que allò no li convé, ha comprovat que li està provocant una sèrie de conseqüències negatives, pot començar a buscar aquestes alternatives.
1: És el doctor Xavier Fàbregas. Moltíssimes gràcies, Xavier Fàbregas, especialista en addiccions i salut mental, que a més dirigeix mèdicament el centre Mas Ferriol, que treballa també en patologia dual. Així que, eminència, espectacular. Moltíssimes gràcies, doctor.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Més coses de les que hem de parlar avui. La justícia ha donat la benvinguda aquest dijous a un nou curs. I què vol dir això? Doncs que ha començat també amb moltes crítiques del govern a la decisió del Tribunal Suprem d'aturar de manera cautelar la llei de nets. I cap a la jutgessa de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva, doncs també aquesta entrada massiva d'immigrants a Ceuta a finals de juliol des del Marroc, David.
1: Sí, Xavi, i és que la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, ha carregat contra les acusacions de l'AUFER.
2: Preservar las condiciones en que la jurisdicción pueda cumplir su función es una responsabilidad que nos concierne a todos, a quienes ejercemos la jurisdicción en primer lugar, pero también a quienes desempeñan responsabilidades públicas y a quienes participan en el debate público. Los tribunales resuelven los conflictos conforme al derecho y con las garantías del proceso, ajenos a la lógica de la confrontación política.
1: Les referències a Ceuta també han estat presents. Xavi, la fiscal general de l'Estat, Teresa Pera Mató, ha destacat la necessitat de preservar la legalitat i ha desitjat un retorn a una situació de seguretat i normalitat. També ha fet aquest anunci.
3: Y con la finalidad de reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta, he decidido el destacamento temporal de 3 fiscales de la península a la ciudad autónoma, medida que se hará efectiva en próximas fechas.
1: Pere Mata ha volgut remarcar la importància de la Fiscalia en la lluita contra la corrupció, el tràfic de drogues i el terrorisme, però també contra els ciberdelictes, que són el 20% del total, la protecció dels menors i víctimes i la xacra de la violència masclista.
0: El Tribunal Suprem justifica, per cert, la suspensió de la llei de nets, això és notícia d'última hora. Diu, existeix un risc d'alteració del cens electoral per la via d'un increment excepcional del nombre de nous inscrits. Segons el Suprem, aquest increment extraordinari del nombre d'electors inscrits pot afectar la transparència del procés electoral i la confiança de la ciutadania en els seus resultats.
1: Era una de les notícies de les quals estàvem pendents, sí. I que, diguem, abans d'aquesta obertura de l'any judicial, que estava sobre la taula de la qual, doncs, podrien conèixer alguna notícia al llarg de la jornada.
0: Bé, fèiem abans el joc de paraules de que demà és la diada. Mm-hmm. Esperem que avui no sigui la liada.
1: Sí.
0: Al llarg de la tarda estarem molt pendents del fossat de les Moreres. Desenes de col·lectius, David Gallac, i organitzacions que s'han sumat a una manifestació convocada per l'esquerra independentista per contrarrestar la presència d'Aliança Catalana en aquest espai de gran simbolisme pel moviment independentista català.
1: I és que, Xavi, la mobilització està prevista per d'aquí a pocs minuts, per a les 5 de la tarda, coincidint amb l'horari escollit, com deies, per la formació de Silvio Riols. La líder d'Aliança Catalana, per cert, ha recordat avui dijous que són, diu, gent de seny i ordre, però ha cridat, ha dit, a amorrar al terra aquells que els agredeixin a la manifestació. Per tant, així és l'ambient previ.
0: Carai. Anem fins al fossar de les Moreres?
1: Som-hi.
0: Perquè allà tenim el nostre company dels serveis informatius, el Toni Conde. Toni, molt bona tarda. Quin és l'ambient a aquesta hora?
4: Doncs bona tarda. Doncs mira, ara mateix ja, tot i que la manifestació començava a les 5, la concentració, en aquests moments ja es troben bastants manifestants. Suposo que els podeu sentir de fons.
0: Sí, sí.
4: Sí. El fossar està ara mateix custodiat pels Mossos, no deixen accedir per cap de les bandes, i això que part dels manifestants de la contramanifestació de l'esquerra independentista han d'estar de camí, perquè s'han organitzat fins a 29 punts de trobada, tant a Barcelona com a altres ciutats, per venir fins aquí a fer suport a la concentració. Com deia, ara mateix els Mossos no deixen accedir ningú al fossar i des de dins ja es veuen banderes d'Aliança Catalana, perquè avui, en la vigília de la Diada, entitats de l'esquerra independentista han fet una crida a omplir aquest espai ple de simbolisme per l'independentisme per evitar aquesta ofrena floral que havia convocat Aliança Catalana a 6:15. L'esquerra independentista considera que s'ha de plantar cara al racisme i la xenofòbia que representa Aliança i volen enviar un missatge de rebuig cap a la presència, com podem sentir en aquests moments, amb càntics contra la presència d'Aliança aquí.
1: Per tant, Toni, de moment aquesta situació podem definir, segons el que ens explicaves, com aquesta atenció per als Mossos que no deixen accedir i que, per tant, de moment està tot força perimetrat i controlat. No sé si és així.
4: De moment, les persones que estan concentrades no poden accedir al fossar. Hi ha com una barrera de Mossos que impedeixen l'accés i tots els carrers que donen cap al fossar de les Moreres estan ara mateix custodiats pels Mossos d'Esquadra. La gent protesta fora amb càntics contra Aliança. Uh-huh.
0: Doncs aquesta és l'última hora des del fossar de les Moreres. Moltíssimes gràcies, Toni Conde. Estem molt pendents i en qualsevol moment ens avises i entres directament, en directe, amb aquesta última hora, el que passi, d'acord?
4: Perfecte. Aquí seguirem.
0: Gràcies,
4: aquí seguirem.
0: Toni. Gràcies. Una abraçada gran.
4: Adéu.
0: Bé, i més coses. Avui una de les grans notícies també, no té res a veure, canviem radicalment de tema ara, és que WeRide, Uber i Avomo han aconseguit el primer permís d'operar a Espanya amb vehicles autònoms. La conducció autònoma, clar, arrel d'aquesta notícia, fa un pas important a Espanya. La DGT ha autoritzat una flota de 20 robotaxis de WeRide, Uber i Avomo, com dèiem, amb tecnologia de nivell 4. Maria, què és la tecnologia de nivell 4 si estem parlant de conducció autònoma?
5: Doncs mira, és el que permet que el vehicle condueixi completament sol, sense intervenció humana, però només en zones i condicions prèviament definides. Jo crec que molts hem pensat, doncs, en aquesta sintonia, no?
0: Absolutament, evidentment.
5: El cotxe fantàstic, no?
0: Clar, clar. Va marcar, jo crec que la infància de molts joves que ara estan escoltant, sí, no? I sí, no tan sí. Joves, clar. Ja.
1: Quins anava a dir quan veiem la sèrie del cotxe fantàstic que,
0: sí, sí,
1: que ara es faria realitat i molt podríem pujar-nos a un d'aquests vehicles amb conducció automàtica. Mm-hmm.
5: Això començarà a la Comunitat de Madrid, eh? De moment ens haurem d'esperar aquí per tenir nosaltres un kit, però en aquesta primera fase encara hi haurà un operador de seguretat dins el vehicle i l'objectiu és que si tot funciona, aquests cotxes acabin circulant sense conductor i puguem demanar directament aquest cotxe des de l'aplicació d'Uber, no? Sí. I que segurament podem dir-li aquestes paraules que sentia.
6: Pongamos un poco de música. Tanto botoncito estúpido y no te han puesto una radio. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué ha sido eso? ¿Deseas alguna información sobre Silicon Valley? No, solo quiero saber quién es usted y por qué está escuchando. No es necesario que subas la voz. Oigo todas tus preguntas perfectamente. Soy la voz del microprocesador de Knight Industries 2000. KITT son mis siglas. KIT, si lo prefieres.
0: Si lo prefieres. Així es van conèixer el Michael Knight.
1: Sí, exacte. Igual tenim aquí unes futures relacions quan pugem aquests... Relacions? No dins el cotxe, vull dir amb una altra. O sigui, això ja passa.
0: També,
1: també, això ja passa. O sigui, no cal...
5: Com tenir relacions amb el cotxe?
1: Relacions amb el cotxe autònom, vull dir. És a dir, enteneu-me que tu...
0: Una relació...
1: Digital, humana, digital. I li podrem dir, escolta, posa'm la tarda de Ràdio 4.
0: Això ja...
5: Això es pot fer, no?
0: Ja es pot fer.
5: Tu pots fer, és el teu cotxe?
1: És que el meu no és... No, intel·ligent no. És perquè m'entén, però no. Per molt que parli amb ell, no...
5: T'entens si poses primera, segona, no?
1: Exacte. I si ja apreto el botó de l'on a la ràdio, si no, no va.
0: Bé, aprofitarem aquesta notícia per mirar una mica més enllà. En quin punt està realment la mobilitat autònoma al món? Perquè, clar, als Estats Units o la Xina ja hi ha ciutats amb robotaxis sense conductor i Tesla, per exemple, està desplegant el seu Full Self-Driving, el seu FSD, cada vegada a més mercats.
5: I també arriba el Cybercab, que és un cotxe concebut directament sense volant ni pedals. Aquest m'aniria bé a mi, perquè odio conduir, la
0: veritat. Sense imatges ni pedals. És impressionant, eh? Mm-hmm. El Cybercab és una bogeria.
5: I a més hi ha molts fabricants que competeixen directament per aconseguir una conducció cada vegada també més autònoma, d'aquest estil.
0: Bé, i Europa què? Què passa amb Europa? Perquè, clar, aquí avancem potser més lentament. Quins països han obert ja la porta a aquests sistemes de conducció autònoma i quan podrem veure tot això circulant amb normalitat per Espanya? Anem a parlar amb el José Luis Portela. Ell és directiu, divulgador, CEO de Magtalent, és director, professor del programa de direcció estratègica de projectes a IE Business School, amb una trajectòria molt lligada a la gestió, a les operacions i a la transformació empresarial. Siempre es un placer muy grande saludarte, José Luis. Muy buenas tardes.
7: El placer es mío estar con vosotros en la radio en directo compartiendo información y conocimiento real, porque siempre recordar que yo no vendo coches, con lo cual mi información es realmente independiente y yo lo que hago es tratar de influir en la sociedad contando la realidad de lo que está pasando en el mundo.
0: Sí, sí, vamos, que tú no... Aquí no hay ningún tipo de interés personal.
7: Ninguno.
0: Ni lucrativo. José Luis, vamos a empezar por la pregunta incómoda. ¿Europa está regulando el futuro o está consiguiendo que el futuro se invente fuera de Europa?
7: Pues, hombre, hay una frase que se dice mucho, que es muy, muy antigua, pero es la realidad. O sea, los americanos inventan y producen. Los chinos decían que copian, es absolutamente mentira. Es una de las grandes falsedades que todavía se sigue diciendo. Los chinos inventan todavía más, en muchísimas cosas están todavía mucho más avanzados que Estados Unidos. por supuesto, producen muchísimo más. Y luego viene en Europa, que en Europa lo que tratamos es de legislar la innovación. O sea, vamos absolutamente para atrás, pero a un nivel realmente preocupante. De hecho, si os fijáis, en las dos tecnologías que ahora hay más, que es coche eléctrico, coche autónomo e inteligencia artificial, todas las marcas que están controlando y dominando el mercado en inteligencia artificial o vienen de Estados Unidos o vienen de la China o de la India, y absolutamente todo lo novedoso viene ahora de China en coche europeo. Con lo cual, Europa va para atrás en mercados absolutamente estratégicos y que van a influir mucho y además encima impactar en la sociedad, no solo en eso, sino en el empleo. Con lo cual tenemos un problema muy grave.
0: Claro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Europa? Porque venimos de inventar y dominar buena parte de la industria del automóvil y ahora cuando el coche se convierte en software, en baterías, en inteligencia artificial, lo que tú comentabas, ¿no, José Luis? Son Estados Unidos principalmente y China quienes marcan el ritmo. ¿Nos hemos dormido?
7: Totalmente. Bueno, Estados Unidos sería Tesla, ¿eh? Porque realmente las otras marcas, por el gran lobby, como todos sabemos, del petróleo, que no deja de ser la primera industria del mundo, la que tiene más poder y la que ha generado guerras, esto ya sé que es polémico decirlo, pero es la realidad, el petróleo ha producido guerras, por lo tanto Estados Unidos

0: doctorando en la Escuela de Ingenieros Industriales y luego soy ingeniero agrónomo. Yo estudio geología y climatología. O sea, cada vez que alguien me algo me dice que el dióxido de carbono es malo, yo me echo a llorar. Pues el dióxido de carbono, por favor, lo producen las plantas. De verdad. Es que esto es una animalada todo lo que están diciendo, a un nivel, tío. Y yo he estudiado geología y climatología, no voy a hablar del cambio climático, pero sí que os digo que lo que se cuenta sobre el cambio climático no es así. El cambio climático se produce por muchas razones geológicas, pero no por el dióxido de carbono, que ahora es malo, que ahora es lo que quieren confrontar. Pero se callan con el monóxido de carbono, que es el CO, y todos los sulfuros y las cosas que salen por los tubos de escape, que mata. Y os voy a contar, el otro día, hace un año, me dicen, José Luis, ¿cómo es? O sea, estate de como representante, bueno, el que no sé cómo dice, el que cuenta, el, o sea, en un congreso, el que lleva, o sea, el que siempre está presentando. Bueno, uh-huh. Yo llevaba todo en las mesas redondas. Y era sobre automoción, sobre varias cosas, mundo de movilidad y tal. Y hubo uno que hablaron de los nuevos motores y tal. Entonces vino uno que estaban en Valladolid con la inversión del nuevo coche, el nuevo motor ecológico, ¿no? Y estaba además alguien, un político, no voy a decir quién, da igual, que representaba el tema del medio ambiente y tal. Y entonces yo le pregunté, mira, al del motor ese ecológico, digo, mira, solo te voy a hacer una pregunta. Si yo me encierro en un garaje con plantas, ¿me muero? Nah. Ah, vale, pues las plantas producen dióxido de carbono, las personas también producimos dióxido. Y si me encierro con tu motor y lo enciendo ese motor súper ecológico, ¿me muero? Y me dice, hombre, sí, digo, vale, pues ya no te voy a hacer más preguntas. ¿Vale? Se acabó la polémica. O sea, se acabó aquí de hablar de tonterías y de cosas y opiniones. Yo te hablo de datos. Y luego ya le podemos poner todo lo que queramos. Porque yo, como además, vuelvo a repetir, yo ni vendo coches, ni tengo talleres de automoción, ni vendo de esta industria, puedo contarlo, pero es la realidad. Y estoy de acuerdo contigo. Es importante y las ciudades se va a respirar mejor. Acordaros el COVID, hombre, cuando salías a la calle.
1: No hay color.
0: Claro, no hay color. Lo que pasa es que, claro, esto molesta a los que contaminan. Claro, también molesta a los que fumaban. Pero hoy nos parece una barbaridad que la gente fumara en sitios cerrados. Pues nos va a parecer igual con los motores de explosión. Y ojo, yo lo siento, que a mí me encantan los coches de verdad. Me encanta. Tengo hasta un motor V8 pequeñito que funciona a escala 1.6 en mi casa hecho por mí. O sea, a mí me encanta como ingeniero. Pero entiendo las cosas buenas y malas de las cosas.
1: Sí, sí, sí. Estaríamos aquí horas haciéndote preguntas, sí, pero sí. Volviendo un poco al coche eléctrico, al coche autónomo, el robotaxi, para ir acabando, José Luis, sí. que plantea además, yo creo, una pregunta social durísima, ¿no? Porque si dentro de unos años un vehículo autónomo conduce mejor y más barato que una persona, claro, ¿qué hacemos con taxistas, conductores de VTC, camioneros, conductores de autobús, transportistas, repartidores? Aquí mucha gente está diciendo, ¿hay que frenar una tecnología para proteger empleos o asumir que algunos trabajos van a desaparecer?
0: Sí, a mí, la verdad, en plan broma, pero digo, joder, me da muchísima pena, porque claro, estamos hablando de muchísimas personas, ¿no? Mm. Pero yo te voy a decir una cosa. Fijaros, a principios del siglo XX, ¿vale?, trabajaba exactamente el 66,7% de la población en el campo, ¿vale? Actualmente la caída ha sido del 94%. Hoy menos del 3% trabaja en el campo. Oye, pobrecitos esos 67% de personas, ¿no? Mira, la historia de que la tecnología destruye el tiempo, el empleo, esto es histórico. Además, la gente hace un dato mal también. Habla del porcentaje de empleados. No, mira el total. Los principales países del mundo, UK, Japón, Estados Unidos, Europa, el número total de gente trabajando en el mundo cada año aumenta. Por lo tanto, la tecnología ha generado empleo, no lo ha destruido. Y por supuesto, si eres conductor y la ver a alguien que conduce por ti, pues va a desaparecer. También ahora las empresas casi no tienen secretarias, los traductores casi ya no existen y determinadas cosas, o el contable ese que hacía los apuntes a mano, ya no existen. Pero es que eso ha pasado siempre, pero siempre. Y claro, si yo fuera conductor, empezaría a pensar qué pasará en el futuro. Pues claro que me lo pensaría. ¿Qué va a quedar todavía tiempo? Hombre, sí, esto va a llevar tiempo. Sabéis que todo tiene una curva de aducción tipo S. Al principio es lento, pero luego de repente hay una cosa que se llama el tipping point, el punto clave, que de repente se dispara y esto se produce a todo. Acordaros, la prensa vegetal, que yo hablaba mucho esto en su día. No, José Luis, todo el mundo va a seguir leyendo periódico, todos van leyendo periódico. Y sí, seguían viendo kioscos, periódicos, y de repente, en 2 años, ¡pum!, desaparecieron. Prácticamente, queda residual. Pues esto va a pasar con cualquier tecnología. Entonces, ¿esa gente qué hará? Pues hará otras cosas. Igual con la inteligencia artificial, que si queréis hablamos otro día de esto. ¿Va a destruir empleo? No, lo va a transformar.
1: Muy interesante. Haces cosas. Mucho, muchísimo. Y es apasionante.
0: Que la máquina o la tecnología pueda hacerlo por ti, pues ya está. Pues, sí, sí,
2: la adaptación, ¿no? Que el puesto de trabajo se adapte y que se integre, es como todo al final, ¿no? Que se vaya integrando la tecnología, pero no para eliminar un puesto, sino para complementarlo o modificar las tareas, ¿no? Desde el puesto de trabajo.
0: Exacto. Es que es así, pero es que no hay más. No puedes luchar contra eso.
1: José Luis Portela, muchísimas gracias por atendernos hoy aquí en Radio 4, en Radio Nacional de España en Cataluña. Un abrazo muy fuerte.
0: Un placer, un fuerte abrazo para todos.
1: Grande, grande. Doncs 4:58, ¿qué? ¿Com us heu quedat? Perquè, clar,
2: això,
1: José Luis és directe, eh?
3: Sí.
2: Molt directe.
1: És frontal, eh?
3: Però ho explica molt bé i també crec que transforma una mica, no?, la idea que tens de tot. Al final diu les coses molt clares i pots o no estar d'acord, però al final és un expert, en sap moltíssim,
1: totalment.
3: I ho explica des d'una posició doncs, que, com hem dit, no té cap interès en això, no?
1: I et sacseja una miqueta la ment i potser et posa en llocs on potser tu no haguessis arribat mai, no? I
2: pot fa pensar...
1: Potser canvies d'opinió del que tu tenies...
2: La por, a vegades, no?, que ens fa... A mi soc d'aquests, ho reconec, de dir... Home, si em ve a buscar un taxi o un vehicle sense conductor, potser no m'hi pujo de primeres, clar, perquè a mi m'espanta, de primeres, sense conèixer la tecnologia.
3: Jo conec gent que ha estat aquest estiu a Los Angeles i han demanat un taxi sense conductor,
1: no?
3: I que al primer els cridava l'atenció, però que, escolta, que va anar molt bé. Jo conec gent
2: estan
3: que
2: bé,
3: ho ha fet,
2: no? Estan
3: arribat
2: tot l'estiu,
3: estupendo, sí.
2: Vull dir que no hi ha
1: és
2: cap problema.
1: Per tant, realment és impressionant veure les imatges.
2: No és el futur, és el present.
1: És el present.
2: És el present.
3: Exacte, és el present.
2: D'aquí 3 dies, per aquí, pel voltant de la ràdio, els trobarem.
1: Veurem, a veure si s'aproven.
2: Sí, ja veureu.
1: A les 5 arribem ja, moment per actualitzar la informació al butlletí de les 5 en punt. I després, atenció, hem creat la primera guia adolescent de la ràdio a Catalunya.
2: Ui, molt bé, això.
1: Tenim una guia adolescent.
2: Fantàstic.
1: Guillemino, es diu Pau Guillemet, que arriba de seguida per presentar-la. Pares, mares, i no només pares i mares. Això us interessa i jo crec que, a més, riurem molt. Abans, la informació.
4: Són les 5.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. Ja comencen a escalfar-se els motors a les vigílies de la Diada de l'11 de setembre. A aquesta hora estem molt pendents del fossar de les Moreres, blindat completament pels Mossos d'Esquadra. Entitats de l'esquerra independentista han convocat una concentració al Memorial dels Caiguts el 1714 per contrarrestar l'ofrena floral convocada per Aliança Catalana d'aquí mitja hora. Les entitats asseguren que l'independentisme ha de rebutjar el racisme que representa la formació encapçalada per Sílvia Orriols. Allà hi és el nostre company Toni Conde. Bona tarda.
6: Bona tarda. Aquest és l'ambient ara mateix al fossar de les Moreres, amb càntics com Visca la lluita antifeixista, Fora Aliança del fossar i càntics contra Sílvia Orriols. Les organitzacions de l'esquerra independentista com la CUP, Arran o el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans es concentren hores d'ara al fossar de les Moreres amb l'argument, afirmen, de defensar els espais simbòlics de l'independentisme, del racisme i la xenofòbia d'Aliança Catalana. Els manifestants es concentren als carrers del voltant del fossar mentre un dispositiu dels Mossos blinda l'accés per permetre l'acte d'Aliança. Just fa 5 minuts ha arribat Sílvia Orriols entre crits d'Orriols és la solució i independència, envoltada dels simpatitzants d'Aliança. Recordem que a 6:15, d'aquí pocs minuts, Aliança Catalana havia convocat en aquest mateix fossar una ofrena floral en homenatge als màrtirs de 1714. L'esquerra independentista ha citat 30 minuts abans amb l'objectiu d'evitar que Aliança pugui dur a terme l'acte aquí al fossar. De moment, els Mossos blinden el fossar de les Moreres i Sílvia Orriols es passeja saludant els simpatitzants.
4: Gràcies, Toni. Doncs seguirem de prop aquest acte al fossar de les Moreres i també en aquesta diada, en aquestes vigílies de la diada, a les 9 de la nit, recordem, podran sentir aquí a Ràdio 4 el discurs institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la diada. El festiu de l'11 de setembre, aquest any cau en divendres, i per tant es genera molta mobilitat aquest cap de setmana llarg. De fet, des de les 12 del migdia d'avui i fins demà a les 3 de la tarda, el Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb motiu de l'operació sortida. Es preveu que a prop de 550.000 vehicles surtin des de l'àrea metropolitana de Barcelona. Més de 1.600 Mossos d'Esquadra vetllaran per la seguretat a les carreteres catalanes. Coneguem com se circula a aquesta hora. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. En aquests moments destaquem retencions a l'autopista P7 a causa d'un accident a l'altura de Gelida, en sentit Tarragona. Hi ha dos carrers tallats, d'aquí les aturades que van creixent de moment ja des de Castellbisbal, 10 quilòmetres de cues entre aquest punt, Castellbisbal i Gelida, en sentit sud per aquest accident. Com a alternatives a aquestes cues es pot agafar la Nacional 340 o també la C32, tot i que de peatge, per evitar aquesta retenció força compacta de la P7. En aquesta autopista, però, també hi ha trams amb força volum de trànsit. De fet, entre Sant Cugat i el Papiol també per un vehicle variat en sentit sud, i en sentit nord queden aturades ja més puntuals a la zona de Montornès del Vallès. Destacar aquesta hora també trànsit lent, aturades d'altres vies, C58, per exemple, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, l'autopista del Maresme, de la zona de l'Ella, de sortida, o també les dues rondes, on ara mateix encara hi ha molt volum de trànsit a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
4: El Congrés dels Diputats està a punt de començar la votació que permetrà recuperar la nacionalitat espanyola a desenes de milers de sahrauis. Pau Alemany, bona tarda.
8: Bona tarda. Després de rebutjar les esmenes del Partit Popular aquest matí, el Congrés es prepara per treure endavant una iniciativa que afectarà unes 80.000 persones. L'objectiu és que els sahrauis nascuts quan el Sàhara Occidental encara romania sota l'administració espanyola, ara fa 50 anys, recuperin la nacionalitat. La mesura també afectaria els descendents directes, que podran demanar-la en un termini de 5 anys. Els socis d'investidura recolzaran previsiblement la mesura i el Partit Popular s'hi abstendrà. Escoltem Tesle Mandala, de Sumar, i Pedro Muñoz, del PP.
9: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este Estado se lo quitó.
10: Cuando se trata de temas que afectan al país vecino, ustedes no son precisamente de fiar.
8: El Partit Socialista, que en un primer moment s'hi va oposar, ara treu pit de la mesura en un context de conflicte amb Marroc, país que actualment ocupa el Sàhara Occidental. I és que recordem que l'anterior votació de la iniciativa al Congrés es va produir uns dies abans de l'entrada descontrolada de migrants a Ceuta de finals de juliol.
4: Gràcies, Pau. En clau judicial, la jutgessa ha ordenat aquest dijous l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança dels tres homes detinguts per la seva presumpta relació amb l'assassinat de tres persones al tiroteig que va tenir lloc el 16 d'agost a Isla Cristina, a Huelva. Les víctimes van ser una dona de 39 anys, embarassada de 8 mesos, el nadó de la qual tampoc va sobreviure, la seva mare de 62 i un menor de 16 anys que no tenia relació amb les dones. També van resultar ferides dues persones, un jove de 18 anys, fill i net de les víctimes mortals, i un altre jove que va rebre un impacte de bala a la cama. I moment ara per la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
11: Bona tarda. Avui dijous, temps més estable a Catalunya i aquesta tarda sense precipitacions. Predominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Pugen les temperatures i de forma notable al Pirineu. Els termòmetres marcaran màximes de 27 graus a Barcelona, 28 a Girona i a Tarragona i 29 graus a Lleida. Bufa vent fluix de ponent amb més intensitat a l'Empordà. És una informació d'EMET.
4: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia visum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
5: Ràdio 4.

0: 5 i 6 minuts. Quina primera hora de programa, de la tarda de Ràdio 4, Maria, David.
1: Potent, molt potent.
2: Sí, sí, i molt tecnològica i passant per...
1: Perquè és el que hi ha, és el que parla tothom.
0: Sí, és veritat que la conversa social avui també està molt, que en parlarem en uns minuts amb l'Eduardo Arcos, que d'això en sap una estoneta. També amb el nou mòbil plegable, no?
1: Mare de Déu, quina bogeria,
0: iPhone 2, es diu, no?
2: Massa coses.
0: Està tothom boig amb això.
2: Jo us avanço, jo. Per mi massa coses. A mi tanta pantalla m'atabala. Jo sóc una persona, no sé, potser més antiga o no sé què, però a mi em posa una pantalla m'atabala, dues ja, no us puc ni plegable ni desplegable.
0: Home, he vist vídeos...
2: No vull.
0: I és fantàstic, Ostres, és llaminer. El que passa és que, clar, després veus el preu i dius...
2: I dius, mira aquest llaminer que és el preu també, Molt llaminer el preu
1: 2.300
2: també.
1: 2.300 euros,
0: sí,
1: no?
0: Des de.
2: Sí, sí, ves comptant que en trobaràs molt de 2.300, sí, sí. Mm-hmm.
0: Perquè tot soni molt bé al control. Martí Noia, Pau Robert, a la producció Sònia Rodríguez Justícia i Joel Sevilla. I ara, ja aquí, a la taula dels estudis de Ràdio 4, ens acompanya... el fantàstic Pau Guillamet. Que Pau, què tal, Pau? Molt bona tarda i benvingut a la tarda de Ràdio 4.
3: Molt bona tarda. Mireu, pugeu això, sisplau.
4: Cansats? I també per criatures.
0: És veritat, però...
4: mutants.
3: És igual, si no la podem tornar a tirar. La sentirem cada setmana, és igual, no passa res.
0: M'ha agradat molt perquè ell portava la seva careta i sintonia. Anem a tornar
3: a
0: sentir-la. Sí.
3: Hola, en Carles.
4: Ara. La metamorfosi, un espai de cures per progenitors prèmium de tot tipus, cansats, i també per criatures.
0: És veritat, bro.
4: Mutants.
3: Només era això.
0: És veritat, bro.
1: És el teu fill.
3: No és el meu fill. És un adolescent de YouTube que...
0: Literal.
1: És veritat, bro.
3: Literal, 100%. En plan, bro. Escolteu, moltes gràcies per fer-me un forat aquí a la tarda.
0: Gràcies a tu. Serà molt divertit i molt interessant aquesta temporada.
3: Sentiu la música de fons?
1: És un ascensor. Sí.
3: Relaxem-nos un momentet amb un sisplau música. Oh. Bé, és que jo de veritat... No, és una broma, perquè necessito... Estic perplex. Estic arribant a la temporada número 15 de La Criança. És el que hi ha.
0: Clar, sí,
3: la meva filla gran té 15 anys, el meu fill petit en té 12.
0: Ostres.
3: És a dir, que ja portem 15 temporades d'aquesta sèrie, que va començar el 2010.
0: Clar, és la sèrie de La Criança.
2: Consolidades les dues,
3: és un èxit.
0: Però de temporades de la sèrie Adolescència, quan portes? 4, 5?
3: És igual, Xavi, el que compta
1: bueno,
3: és...
1: Sí,
0: però... Cada cop comença abans,
1: ja,
0: no?
1: Però...
3: El 12, preadolescència, ja se siente, és una cosa... Aleshores, la secció que avui començo bàsicament pretén ser un espai de reflexió, de tranquil·litat, amb aquesta música de fons.
0: M'encanta.
3: Per poder estar ben tranquil·les i ben tranquils i parlar sobre...
2: Tan ràpid tot arreu.
3: Exacte. I aleshores, avui vinc fet un embolic, vinc perplexa perquè, clar, no sabia per on començar. Tot l'estiu acumulant, gathering data, saps? Acumulant dades, en plan... Això ho dirà la secció. Això també. Però, clar, no sé per on començar. Aleshores, he pensat que el primer que podríem fer és fer una petita enquesta aquí a l'estudi. És a dir, Xavi, jo sé que ets pare, això sí que ho sé. David, ets pare?
2: No.
3: Ai! Maria?
1: No.
3: Ai! Bé, no passa res. Doncs tenim una mostra més.
0: Molt bé. I a més, el control sembla que tampoc ningú.
1: No.
3: Ningú.
1: Però si ho vol ser, no té res.
2: No, que sàpiguem nosaltres.
3: Us podria passar qualsevol dia que fóssiu pares o mares.
1: Jo vull ser mare.
3: Us podria passar qualsevol dia. Aleshores, d'entrada, i avui vinc a fer una ABC, vinc a definir una mica la situació, els conceptes bàsics del que és això de ser pare d'adolescents, i a fer una crida a la unitat, si voleu. Una crida a la unitat de pares i mares, perquè necessitem comunitat. Necessitem una comunitat que no existeix. Aquesta pot ser la nostra comunitat, es diu la secció de la metamorfosi, perquè realment, faig un spoiler del final del guió, que és la segona pàgina, però és igual, qui està canviant també som nosaltres. Aquest és el tema. Aleshores, petita enquesta. No tenim cap... bueno, tenim en Xavi, que és pare. L'edat de la teva criatura?
0: 2 anys i 2 mesos.
3: Una sola criatura?
0: Sí.
3: En vindrà una altra, possiblement?
0: Tant de bo. A mi m'agradaria... Ens agradaria molt. Tant de bo.
3: Val. Llavors, ara passaria allò... Que, saps allò que diuen vengo del futuro, pare?
0: Sí.
3: Llavors, s'ha greu, perquè... Serà tota l'estona així. Gràcies. Tota la meva secció serà...
0: Odiaré els dijous a partir d'ara?
3: Tens una cosa molt a favor, que és un altre ítem que tinc aquí posat, que ara el relacionarem amb la teva situació de quan tu jo tenia criatures de 2 anys. La memòria selectiva.
0: Ah, amigo.
3: La memòria selectiva és el millor que ha existit mai. Perquè tu, Xavi, d'aquí 10 anys, quan ton fill tingui 12 anys, i si en tens un altre, doncs ja ho veurem, no te'n recordes de res d'aquesta secció. Per sort.
0: La podrem recuperar a RN Audio, bueno,
3: sí,
0: no?
3: Però, evidentment. Sí. Però, llavors, jo què passa? Que de quan tenia els fills petits no me'n recordo de res.
0: No, eh?
3: Ho he oblidat tot.
0: Sí, és preciós. Increïble.
3: És molt maco, però vull dir... guardo les bones coses, però les dolentes, les que m'atribulaven. Les que no em deixaven dormir. Bé, que no dormia, perquè els meus fills no han dormit mai, però bé. Ho oblides tot. Llavors, crec que aquest Vengo del futur que faré... Crec que no passa res. Us el puc anar fent.
0: Ah, perfecte.
3: Quan sigueu mares i pares, direu...

0: Aleshores, tot aquest pensament sobre la metamorfosi em va venir una mica l'any passat, a una entrevista que em van fer, en què jo parlava de la meva adolescència. I el titular que van pillar els cabrons del diari va ser: jo era un adolescent insuportable.
1: Ah, sí, eh?
2: Aquest era el resum.
0: Aquest era el resum.
2: El resum era aquest. Ah, molt bé.
0: Aleshores, jo, clar, ja saps que les entrevistes has de vigilar molt el que dius, no? Sí, i en aquest cas vaig dir això, i aquell dia vaig dir: ostres, potser que anem pensant en tot això, no? Perquè... I llavors, papes, jo era un adolescent insuportable. No, ja, fill, ja hem vist l'entrevista, ja l'hem vist, i això que dius, no, home, no és pas veritat, no, tu no eres insuportable. I dic: no era insuportable? Ah, doncs, que bé. Quin bon record que us ha quedat, pares, no? És a dir, que tot això,
1: yeah,
0: tot el factor temps, realment, que crec, fa molta feina. El teu Vietnam, que estàs tu ara, Xavi, és el Vietnam, amb totes les seves conseqüències.
3: Sí. No, és meravellós.
0: És meravellós, un Vietnam fabulós. Sí, perd, sí, sempre, sí, la guerra. Sí,
1: sí. No vols guanyar, tampoc.
0: No vols guanyar.
1: Et baixa, molt.
0: I després hi arribarà el de negociar amb terroristes, si és el que estic jo ara, bàsicament. Després del Vietnam, bé, el moment aquest de negociació, diguéssim.
2: La negociació constant, el cedir...
0: Ei, però després, Maria, tot passa, com ves a dir ta mare.
1: Negociar, jo crec, amb terroristes m'encanta, com a definició d'adolescència.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Aleshores, això, jo crec que sóc jo qui... Ells estan entrant a l'adolescència, jo sóc un ésser mutant, jo sóc en Gregor Samsa, aquell del Kafka, no? Que està en el llit aquell, no sé com anava el llibre, no? He tornat, estaria bé poder llegir-lo, no?
1: La metamorfosi de Kafka.
0: És un tio que es lleva en un llit transformat en panarola, no?
4: Sí, exacte. Sí.
0: Doncs jo sóc una mica això. I ara, bàsicament, el que he fet aquest estiu és el que us explicaré ara.

0: Ho diu la cançó d'en Roger Jamí en una etapa primerenca. És una cançó de fa 10 anys, més o menys, que es diu Som adolescents, i ja ho diu la lletra, heu sentit? No, no, el temps, no sé què diu. Ja ho he oblidat tot. No volem créixer, diu. No volem créixer.
1: Ara estava intentant recordar, no volem créixer.
0: No volem créixer, tot això. Aleshores, bé, jo ara el que he vingut a explicar avui és a enumerar una sèrie de coses que no han canviat de la meva situació actual amb la meva criança, i després les que han canviat, val? Perquè és com un punt de sortida que em va bé a mi per... Jo penso que és el que hem de fer, és a dir, què està igual i què està diferent. I a partir d'aquí tindrem setmanes per anar veient aspectes concrets molt interessants. Però comencem perquè llavors jo aniré enumerant coses que no han canviat, i a casa, si teniu fills adolescents, no sé si podem fer trucades en directe en aquest programa.
2: 100%. Clar, no? 100%. Tenim un telèfon gratuït.
0: Doncs
2: per si tenim oients que ens truquin. Telèfon d'Aludidos, no?
1: Exacte.
0: Si us diu Aludides sí. o Aludits i sou pares de fills adolescents, preadolescents, i ara mateix direu, què dirà aquest bon home? I voleu dir la vostra, doncs, o voleu fer retuit del que diré, que és bàsicament el que necessito que feu. Jo crec que aquí podeu fer retuit, en Xavi podrà fer retuit, perquè tot això no ha canviat. És a dir, tot això s'assembla molt a quan tenia criatures de 2 anys.
3: Vols dir el telèfon?
2: Ho estava pensant.
3: Perquè hem dit que truqui,
1: sí,
3: però
1: clar,
3: no
1: ara
3: el telèfon.
1: Pensava el telèfon, clar, crec que no l'hem dit, clar, per clar, tant, clar, segur
0: jo,
1: no recorda.
0: Jo em sap greu, però no me'l sé encara.
2: 904-5-4-4-5-5. És el
0: molt
2: telèfon
0: maco.
2: Gratuït. És un telèfon preciós.
1: I gratuït.
0: 904-5-4-5-4.
1: No. 904-5-4-4-5-5.
3: Ah, 404-5-4-4-5-5.
0: 454-455.
1: Correcte. Sí. Amb el 900 davant.
0: Amb el 900 davant. Amb el de
1: això
0: Barcelona,
1: abans.
0: Amb el prefix.
1: Sí.
2: 900-454-455. Gratuït, eh?
0: Doncs aquí va una sèrie de coses. Si esteu d'acord, a casa truqueu al 900-454-455 o simplement feu retuits, així mal dit, com jo també. M'he passat l'estiu donant suport emocional.
2: Ah, sí?
0: Sí. Bueno, suport emocional, saps què vull dir, Xavi? Allò de... Quan el nen plora, no?
2: Ah.
0: I tu estàs donant suport emocional.
2: Tu estàs allà, només
0: estàs. Tu estàs allà. Això, retuit, no, teu?
2: Sí, home, sempre, 100%. Sí, sí, sí.
0: Val, aquest segon. M'he passat l'estiu pagant.
2: Retuit.
1: Això pagant, sempre.
0: Pagant-ho tot.
3: Jo de moment no tinc fills i també fer les...

0: dues coses, eh?
1: Sí, també.
2: Jo, sí, clar, jo, no, jo com la Maria, és a dir, les dues coses les tinc pagant, més que donant suport, pagant.
3: Jo, aquesta tercera, molt. Segur que feu retuit tots. M'he passat l'estiu netejant.
0: També. Òbviament.
2: Retuit. Molt, molt. Sí, sí.
3: M'he passat l'estiu mirant pel·lis que potser no volia veure.
0: No. Aquí no tant.
3: Patrulla Canina?
4: 100%. Mega retuit.
0: Patrulla Canina, els nostres amics.
2: Els nostres amics del programa.
0: Sí.
2: Els tenim.
0: Pepa, sí, sí, servir,
2: Pepa, els anirem Pepa. Coneixent. Sí,
4: Pro, sí. Frozen, Puffin Rock, en fi.
3: Puffin Rock. Doncs jo, potser altres pel·lícules una mica més... Però encara passa que hi ha pel·lícules que... Ahir, per exemple, em vaig veure una que sí que volia veure amb la meva filla gran i ja vam xalar d'una altra manera. Però mirant pel·lis també que no d'allò. M'he passat l'estiu portant a gent a llocs i recollint a gent de llocs. No? Sí, fent d'Uber, de taxista, per tot arreu. Vull dir, això no sé si...
2: Els desplaçaments.
3: També ho practiqueu?
0: Sí, no, fas, no, jo no.
2: Jo sí, si fas més desplaçaments, no anar a buscar i recollint a vegades que els teus propis desplaçaments.
3: També és veritat que els meus fills comencen a guanyar autonomia. Ara els estic deixant fatal, pobres, però he vingut a queixar-me jo. Aquest és el meu espai. No, i és veritat que estan guanyant autonomia i que realment a vegades volen anar als llocs ells mateixos, no? I simplement demana una recollida a l'estació, no? Aquella, papa, a l'estació, sí que em podria recollir a l'estació? I mira, avui fa molt bon dia. Per exemple, ahir que va refrescar, era tarda. Escolta, i si tornes tu? Ara ja no fa calor, no? Podries tornar tu.
0: Jo aquí sóc la que dic que em vinguin a buscar.
3: Veus?
0: Ma mare s'ha passat l'estiu venint-me a buscar. I
3: encara ara, llocs. Eh?
0: Sí.
4: Encara
0: perquè
4: ara.
0: Perquè soc filla única.
4: Ara. Increïble.
0: Molt bé. Perquè soc filla única.
3: Xavi,
0: ja
3: això dura que... molt.
4: O sigui, no.
3: Tu estàs a 30 anys vista d'acabar.
4: Impressionant.
3: Jo 10 o 15.
0: En tinc 29, eh? 29.
3: Lol.
0: I sí, condueixo, sí, tinc carnet, però no m'agrada conduir. Llavors...
3: Uau, val, bé, bé.
4: La princesita, eh?
3: Apunto.
4: Que reina.
3: S'està incorporant a la cadira.
4: Has vist quin moviment ha fet de diva?
3: Ha fet un moviment.
4: Beyoncé ja li gustaria.
3: Bé, després també m'he passat l'estiu una cosa que encara... L'havia posat a la llista al no, però he vist que la vaig canviar a la llista al sí perquè realment això no ha canviat. És a dir, de petit ja ho feia amb els meus fills i segueixo fent-ho, que és oferir menjar als amics dels meus fills per defecte.
4: Ja ho feies.
3: Venen a casa, ja, venen a casa. Voleu berenar? I ara és una cosa que encara es cotitza molt. És a dir, papa, volem berenar. O sigui, o què hi ha? O sigui, yeah. Perquè els fa massa mandra obrir la nevera i fer suells. O sigui, yeah. Encara depenen aquesta cosa de... Dóna'ns alguna cosa. Què hi ha?
2: Què està fet que no, perquè no haguem de fer res? O sigui, no és
3: exacte.
2: Una... Què podríem berenar? No, què hi ha?
3: Cuida't en tu d'això.
2: Papa, a berenar.
3: Vull dir, com que en són petits ho has de fer,
4: sí.
3: Però aquesta edat encara segueixen volent-ho fer.
4: Tampoc,
3: ai,
4: eh?
3: Que ho facis tu, vull dir.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: I l'última cosa que m'he passat l'estiu fent, bueno, tampoc han passat tants dies, però oferir dormir també a casa als amics dels meus fills per defecte. És a dir, és de cortesia això, dir, ei, si voleu que... Allò, tipus,
4: sí,
3: no?
4: Es fa tard.
2: Sí, es fa tard, exacte.
3: Més que a vegades també a l'altre costat hi ha un pare o mare, una amiga missing, que no s'està comunicant amb el seu fill, de vine a la recollir o... Hola, amiga, pots marxar de casa i que et vingui a buscar algú aquí en cotxe presencialment o agafes un tren i fots al camp? Mm. Això no passava.
2: Que s'està fent tard.
3: Llavors, bueno, si us voleu quedar a dormir... En fi, ara anem a coses que estan canviant.

0: això pensa ell.
1: És la seva opinió.
0: A veure què diu més.
2: Ja ho he aconseguit.
0: Ja ho has aconseguit, allunyar-te?

0: que estem sentint. A veure si arrenca la cançó.
1: Faré que avui els meus sentits col·liden.
0: Bueno, un arrencat suau.
2: Sí, és el tema dels gossos.
0: Sí, l'he triada perquè és, bàsicament perquè es diu la metamorfosi.
3: Encara va bé amb el títol de la secció.
0: Per començar, sí, la setmana que ve ja ens inventarem algú, però vull dir, d'entrada...
3: Ja buscarem un altre que tingui un altre...
2: Avui, zero risc, eh?
3: Que costi trobar el sentit de la vinculació. Avui, per començar, fàcil, m'agrada, m'agrada. Per començar, de base, l'hem de posar fàcil. No ens hem de complicar.
0: I diu, no sé què, allunyar-me de tu, dels teus sermons. Bé, segurament se senten així els nostres fills, no? Vull dir, jo començo a veure certa cosa de que no volen saber res de tu. I llavors, i ara, hi ha una llista de coses que ja no faig o no puc fer. I lligant-la amb l'última cosa que he explicat, la penúltima, que sí que encara feia, que era oferir menjar als meus amics, als meus amics, als amics dels meus fills, una cosa que ja no puc fer o que està red flag vist fet és menjar amb els fills dels teus amics. És a dir, fa molt poc preparàvem el sopar o el dinar i tots junts, en parella, o sigui, tota la família, i els amics dels fills tots menjàvem junts. Això ara s'ha acabat.
2: Ah, sí, sí. Eh?
0: S'ha de donar...
2: Per què?
3: S'acaba? Clar, per què?
0: Xavi, això s'acaba.
2: No, no, estic prenent nota de...
0: Per bé i per mal, per bé i per mal. S'acaba perquè els fills ja volen tenir aquell petit espai de... d'estar al seu rotllo, a les seves conyes...
3: Intimitat per explicar les seves històries i que no...
0: No és cap gran cosa dir on tonteries tota l'estona.
4: Però menjar també. O sigui, jo recordo que... Bueno, jo és que vaig ser adolescent fa potser bastants anys, eh? Però...
0: No tants, Maria.
4: Però jo recordo que jo, si anava a casa d'una amica o d'una amiga, jo dinava amb els pares i sopava amb els pares. Sí. O sigui, què pares, dos taules? No, després dines tu?
0: No, ho fas com a part. És com aquesta cosa líquida avui en dia. Aquesta cosa, aquesta liquiditat de... Tot asincrònic, saps? El WhatsApp, tu escrius i respon... L'altra persona pot respondre coses. És com el dinar és el mateix. Tu fas el dinar, dines tu, i l'altre ja dinarà quan...
3: Quan vulgui.
4: Saps, això és novetat, eh?
0: Propiciar aquests espais... No, això ho he anat veient. Dic, això crec que... Jo he intuït que els podia anar bé. I ha sigut així. Perquè,
3: sí?
0: Sí, sí. Completament, perquè... És que clar, l'experiència... Això que us explico tot és tot viscut en carn pròpia. Aleshores, aquest estiu se'm van col·locar dues persones 36 hores a casa. I aleshores, això, dinar, sopar, esmorzar i tal. Clar. I aleshores, en un moment... que diu, papa, ens podries deixar una mica més d'espai, no? Com marxa del menjador. I jo dic, carinyo, porto...
4: Buah, xaval, porto, que no puc sentir.
0: Porto 24 hores, bàsicament, no sé si t'has adonat, fent això, és a dir, donant-vos espai, que estigueu al sofà, jo estic a no sé on, tal, fent el menjar, llavors, jo ja he dinat, ara podreu dinar, saps? Com tot així. Bé, estic molt... Segueixo, vale? Perquè si no m'enganxaré aquí.
2: La Maria ja
4: està... És que parles d'un espai on no tinc fills, eh? Però no, és que em sembla una cosa... Pots deixar una mica d'espai? Tens 15 anys. Quan tinguis casa teva, pots tenir el teu espai, sisplau?
3: Esquivar de menjador.
4: Fa 36 hores que estàs a casa meva. No tinc fills, eh?
3: 36 hores esquivar de menjador.
2: Potser no funciona, no? Respondre així o què?
4: No, evidentment que no respondria així.
2: No.
0: Un altre dia...
2: Perfectament, eh? I a mi també em fa mal només d'escoltar-ho.
0: Un altre dia parlarem de discussions i de dialèctica. Llavors, només l'espoiler és, evita el conflicte.
2: D'acord. Sí, sí, sí.
0: Tota l'estona. Sempre que puguis, no t'hi enfrontis. Llavors, una de les coses que no sé què està...
4: Bon acoplament de micro.
0: S'ha acabat la cançó.
2: És la cançó de gossos.
4: Acaba amb un acoplament de micro.
0: Sí, segurament.
2: Una modernet.
4: Increïble.
2: De l'època.
0: La van fer quan eren adolescents, aquesta cançó. Bé, doncs, una altra... Res, ja acabo, eh? No saludar els amics dels meus fills per defecte.
2: Ah.
0: No es pot fer, això.
2: Els fa vergonyeta.
0: Ahir anàvem pel carrer, un grup d'amics, i llavors jo ràpidament... bueno, vaig saludar. Vaig fer molt malament. Vaig saludar.
2: Ets un tio educat, perquè, amable, bona gent.
0: La humanitat, no? Jo els conec de tota la vida. Llavors vaig fer com, un salut, una salutació com... Estic aixecant la mà, vale? A la ràdio. O sigui, aixeco la mà, vaig fer com aixecar la mà, i com amb un emoji a la cara, com simpàtic, però ja està. L'altra cosa que no
3: vaig poder... Sense passar-se. Sense passar-se gaire.
4: On vius? O sigui, a quin lloc vius? A quina ciutat, a quin poble?
0: Visc al Vallès Occidental. No és capital, per això visc a Sant Cugat.
4: Vale.
0: Ja puc dir. Si em trobeu per Sant Cugat, pagueu-me.
2: Vale. Són veïns
0: amb el Xavi.
4: Vale. No, digues. Perquè... jo, que sóc de Caldes de Montbui, 20.000 habitants, que no és molt gran, no és un poble molt petit, però tampoc és una ciutat gran, a casa, al meu poble, se saluda amics adolescents, perquè ens coneixem de tota la vida. Total. Vull dir que potser en una ciutat és com més impersonal, però bueno, Sant Cugat tampoc és tan gran.
2: Jo mai m'he trobat el Pau per Sant Cugat, que jo recordi, vull dir, no...
0: S'ha intentat, però...
4: De Caldes et trobes amb tothom.
2: I ens hem adonat que érem del mateix poble, ara... Vull dir, poques setmanes abans de començar a col·laborar, sí, sí, és veritat.
5: Per això.
2: Però segurament a Caldes és diferent.
3: Ara us saludareu, quan us trobeu, us podeu saludar.
0: Sí, home, segurament. I quedarem-hi tot algun dia. Bueno, ja acabo. No saludar, no acostar-me als amics dels meus fills, tampoc. No parlar amb els meus, amb els amics dels meus fills per defecte, ja ho hem dit. No parlar amb els pares dels meus amics per defecte, si no fa falta, de forma perentòria, de forma molt necessària, el que dèiem abans, que marxi el teu fill ja de casa. No parlar amb els grups de WhatsApp de classe. Xavi, saps aquests grups de classe tan macos?
2: Encara no he entrat en aquest univers.
0: Doncs quan hi entris,
2: estem a la llar d'infants.
0: Després en sortiràs.
4: No hi ha grup de llar d'infants?
2: Sí, però ho porta...
4: La Clàudia.
2: La Clàudia, clar, doncs, ara mateix.
3: No, que aquí sigueu els dos, no? O sigui, pot estar un?
2: Pot estar un.
3: Pot estar els dos.
2: Però a mi m'agrada estar aquestes
0: després
2: coses.
0: Després surt d'aquest... amb els adolescents acabes sortint dels grups de WhatsApp. Hi ha desafecció.
2: Ja.
0: Llavors, ja simplement, el que dèiem ara, és a dir, no discutir, no parlar, no dir la meva opinió, i no utilitzar gaire entonació ni per parlar. O sigui, estic realment perdut i només sé fer dues coses, que és no dir res i obeir. I vosaltres?
2: No dir res i obeir.
0: Sí, això és el que estic fent últimament. Ja estic, eh?
2: 900-454-455 està trucant molta gent, Pau Guillemet, i de fet, no sé si ja la tenim.
4: Veritat,
2: la tenim. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda.
6: Hola.
2: Amb qui parlem?
6: Amb l'Anna.
2: L'Anna, des d'on truques, Anna?
6: Des del Pirineu.
2: Des del Pirineu. Anna, pregunta pel Pau Guillemet, la metamorfosi dels adolescents.
0: Digue'm.
6: Sí, mira, a quina edat més o menys aconselleu que un preadolescent o un adolescent, pre o adolescent, pugui tenir mòbil? Donat, doncs, l'era tecnològica que estem, que tots els... nens i nenes, gairebé tots, no sé, sobre els 12 anys ja tenen mòbil, però què s'aconsella més o menys?
0: Aviam, Anna, jo soc zero especialista, és a dir, només puc parlar de la meva pròpia experiència. S'acostuma a dir ara que els 16 anys és la data adequada, tot i que sembla una quimera, sembla impossible que es pugui esperar fins als 16 anys, i la meva filla el va tenir, el típic, al començar primer d'ESO, és a dir, als 12-13 anys, i el meu fill igual.
6: 12-13,
0: per un tema d'autonomia, acabo de dir que passo el dia recollint els fills, però també van sols una mica, és a dir, que va bé que tinguin el mòbil per això. Sí. Però és bastant inevitable,
6: Sí, per això t'ho preguntava. Sí.
2: Anna, tens fills adolescents?
6: No, però, bueno, treballo amb ells.
2: Molt bé.
6: I aleshores,
2: molt bé.
0: Doncs farem...
6: Sí que a vegades tenim aquesta disputa, no?, amb els pares, a dir, escolta, és el moment adequat. Ja. Clar, és quan ells són...
0: Clar, és molt important què pensen els pares i mares sobre quin és el moment adequat, perquè si tu tens... si entès amb ells, és ideal, perquè aleshores ho podeu endarrerir tant com es pugui. És a dir, quan els pares són sensibles al tema...
2: Tots,
0: o la gran majoria, trobaràs molta entesa i ajudarà molt a que s'endarrereixi això, quan més millor.
6: Quan més millor.
2: Mira les dades de l'informe PISA que es va publicar i ens portem les mans al cap i segurament hi ha gran culpa de tot plegat, potser està en persones que els hi van donar el mòbil molt aviat, potser, no?, diuen això els experts. Clar. En fi.
6: Que... I quantíssimes hores passen amb les pantalles, no?
2: Sí, després de l'escola. Sí. No tant dins de l'escola, sinó després, a casa, no?
0: A casa.
6: A casa, sí. No, que al vespre s'envien, després de veure's per la tarda i haver estat junts, jo què sé, 500 whatsapps, i acaben de veure's durant el vespre, no?
0: Bueno, perquè s'envien stickers, ja en parlarem d'això, Anna, en parlarem un dia de secció sobre mòbils. S'envien 60 stickers de cop.
2: Sí. I 60 stickers de cop?
0: I hi ha un motiu pel... Ara us el deixo, cliffhanger, aquí. Hi ha un motiu per això.
3: Hi ha un motiu?
0: Sí, us ho deixo.
3: No és la bona, així, 60.
0: Us ho deixo penjat.
2: Doncs, Anna, des del Pirineu, moltes gràcies per ser part de la família de la tarda de Ràdio 4, per escoltar Ràdio 4 i animar-te a trucar.
6: I tant. Puc saludar el Xavi de Xavifòrnia i la Maria?
2: Mira, aquí! És una Xavifòrnia. Doncs gràcies, Anna.
6: Escolta, Xavi, que s'ha canviat tota la plantilla, a tots els programes, els que
2: hi ha hagut moviment.
6: Sempre. Sí. Ha hagut molt moviment, Xavi?
2: Sí.
6: I jo dic, doncs el Xavi no surt, i eren,
2: Clar, la temporada passada... era
6: habitual.
2: De 1 a 4, doncs ara de 4 a 7. Gràcies per ser-hi, Anna. I no sé si et va bé aquest nou horari, jo crec que sí, no? Les tardes millor.
6: Sí, més, no tan compatible, Xavi. Bueno. Però és igual.
4: Ens pots escoltar després a RN Audio també, Anna.
2: I tant.
3: Exacte, recupera el podcast.
2: I a més ara tenim el gran David Gallac aquí amb nosaltres.
3: Hola, Anna, què tal, com estàs?
2: És meravellós.
6: Sí. I ho faré per acabar molt ràpid. Sí. Maria, ens has fet un ràdio d'estiu.
3: Oh!
6: Fantàstic.
3: Que bé, que bé.
6: És una noia fantàstica.
4: Ai, Anna, moltes gràcies.
6: I la Maria García Coll. Ella t'escoltava quan estaves amb la Sílvia al vespre.
2: Fixa't.
6: Que jo la trobaré molt a faltar. Però, bueno, ja sé que serà cap de setmana.
2: Sí.
6: Però perquè veieu que sóc una oient...
4: Ai, moltes gràcies. Escolta, que jo l'Anna no la conec de res, que no es pensin que és ningú de la meva família, eh?
2: Realment és una gran amant de Ràdio 4.
4: Gràcies, Anna, una abraçada.
6: De veritat, que enhorabona, que ets una gran locutora, una noia fantàstica.
0: Ara et fa el bis, humana.
6: Espectacular.
4: Anna, un petó
2: gegant.
3: Una abraçada.
0: Adéu, gràcies.
2: Gràcies, Anna. Pau Guillamet, ha estat fantàstic. Molt. Aquest primer episodi de la metamorfosi.
0: Jo estic molt tranquil, molt alleugit, molt alleugerat, ara sí, he quedat molt tranquil. Puc seguir. Fins la setmana que ve ja tinc combustible.
2: Ja estem desitjant que arribi dijous de la setmana vinent. Estàs a casa.
0: A veure quines coses passen.
2: Gràcies.
0: Que vagi molt bé.
2: Pau Guillamet. Adéu. Doncs sempre estarà durant tota la temporada els dijous aquí amb nosaltres a la tarda de Ràdio 4, quan són les 5 i 34 minuts. M'ha encantat la metamorfosi. Home. Del Pau, del Pau Guillamet. Abans de saludar la Patrícia Centeno, que també serà meravellós, anem a fer una connexió amb un punt d'actualitat important. Anem al fossar de les Moreres amb el nostre company dels serveis informatius, Toni Conde. Toni, quin és l'ambient a aquesta hora, 5 i 34 minuts de la tarda?
5: Doncs ara mateix, tant la gent d'Aliança dins del fossar com els manifestants antifeixistes fora s'estan llançant càntics creuats, des de visca la lluita antifeixista o fora Aliança del fossar a càntics contra la CUP o comunista qui no voti. L'ambient és de tensió entre manifestants i el dispositiu dels Mossos ha evitat que la concentració de l'esquerra independentista hagi entrat al fossar. Ara mateix està tot preparat perquè comenci l'ofrena floral als màrtirs de la Guerra de Successió convocada per Aliança Catalana a 6:15. Sílvia Oriol ha arribat fa 30 minuts i ha passejat pel fossar envoltada de simpatitzants que l'han rebut al crit de presidenta i Oriols és la solució. Ara tothom concentrat a dins per començar l'acte, mentre fora continuen els càntics contra Aliança.
2: Estem molt pendents. Moltes gràcies, Toni Conde. Parlem en uns minutets, si et sembla, i sobretot qualsevol cosa, qualsevol última hora, entres directe a la tarda de Ràdio 4, eh?
5: Perfecte.
2: Una abraçada. Gràcies. Moltes gràcies, Toni.
5: Adéu.
2: Bé, 5 i 35 minuts.
4: Xavi, que ara ens ha trucat l'Anna, que ens ha ensabonat a tots, que li agraïm moltíssim. Clar, ens agrada molt, però és que hem de saludar també a una persona que no sabem com es diu, però que sabem que és un conductor.
3: Ai, sí, cert.
4: De la línia.
3: De la línia 22.
4: 22.
3: Si ens està escoltant, com ahir, el saludem des d'aquí, des de la tarda de Ràdio 4, perquè sabem que ens escolta mentre es fa la seva ruta, la seva feina, a la línia 22 de Barcelona.
4: Sí, perquè teníem ahir una persona que ens ha dit, escolta, jo ja estava a la línia 22 de l'autobús i que aquesta persona, aquest conductor, tenia posat Ràdio 4 i ens fa molta il·lusió. Va ser a la parada de Vallcarca ahir cap a 6:45 de la tarda. Si ara mateix ens està escoltant, doncs sabem que no ens pot trucar al 900-454-455, però el saludem i ens fa molta il·lusió que posi Ràdio 4 a l'autobús i que ens puguin sentir moltes més persones, també.
3: I si ens vol trucar després, igual acaba el torn.
2: A quarts de set, potser fa un canvi.
3: Escolta, que el volem conèixer.
4: Exacte.
3: Ai, i altres conductors i conductores que ens escoltin.
2: 900-454-455. Moltes gràcies i molts ànims amb la tarda, aquest amic conductor.
3: Que tingui una bona tarda.
2: Ja tenim per aquí a la Patrícia Centeno. És un luxe, tenir-la aquesta temporada a la tarda a Ràdio 4. Què tal, Patrícia? Bona tarda, benvinguda.
7: Molt bé, una mica nerviosa.
4: No.
2: Estàs en família, estàs a casa.
7: I tant, feia molt de temps que no feia ràdio, per tant...
2: Doncs ja tocava, ja tocava.
7: Sí, que li tinc molt de carinyo, la ràdio, perquè realment una de les coses més boniques que m'han dit a la vida va ser una persona invident que em va dir que a través de les meves paraules podia veure. Per tant, després d'això, jo crec que ningú pot superar una cosa així. Per tant, li vaig agafar molt d'amor a la ràdio.
2: No sé si hi ha una cosa més maca que això, eh?
3: És una frase,
2: que diguin això, diguéssim, parlant de ràdio, eh?
3: Sí, sí, parlant de ràdio, això és estupend, és el millor que et poden dir.
7: Aquella piolada la tinc guardada amb amor.
2: Patricia Centeno, que moltes la coneixereu perquè és periodista, experta en comunicació no verbal i molt coneguda a xarxes com a Política i Moda. Aquest compte teu ho peta, m'encanta. Molt fan del que fas a Política i Moda. Ah, no, es diu arroba la...
7: La Política i Moda a Instagram i sí. Política i Moda a Twitter.
2: Exacte, la Política i Moda a Instagram. Sí. Doncs, bé, tenim moltes coses a analitzar, a parlar. Per exemple, aquesta setmana tothom està analitzant què estem fent malament perquè l'informe PISA hagi empitjorat tant, no? En vam parlar aquí, va ser ahir? Abans d'ahir, no, dimarts.
3: Abans d'ahir.
2: Va ser dimarts, sí.
3: Sí, dimarts.
2: Un dels principals motius, i que cita el govern, és l'abús de les pantalles. Però, Patricia, hi ha altres causes?
7: Hi ha altres causes, i de fet les estem sentint moltíssim a les tertúlies, els experts reparteixen, però jo voldria introduir una, que normalment no es cita i que jo crec que és molt important, que és el tema de la vestimenta. Com afecta la vestimenta a com pensem i com ens comportem. De fet, fa uns anys ja es va fer un estudi científic per demostrar una intuïció que tenien molts, i és que depèn de com et vesteixes, també canvia la teva facilitat, no?, per operar. De fet, quan ens posem una bata blanca, per exemple, li poses una bata blanca a algú, no?, i no només serveix perquè aquella persona la identifiquem com a doctor, com a científic, sinó perquè aquesta persona, aquest mateix individu que es posa la bata blanca, també es concentra i pren consciència de que ha de ser eficaç i rigorós en aquell moment.
4: Tinc una anècdota amb això de la bata blanca, que fa gràcia perquè va relacionat amb això, que una vegada jo tenia un familiar ingressat a l'hospital, que va relacionat amb això, que no m'estic anant. Tenia un familiar ingressat a l'hospital i us en recordeu allò que hi havia fins a una hora que podies anar a visitar el familiar a l'hospital, que em sembla tal? Doncs una persona que volia anar-lo a veure es va passar d'aquesta hora i ell era carnisser. I què va fer? Ai. Doncs va entrar amb una bata blanca penjada al braç. Sí, sí, penjada al braç, una bata blanca, no fent-se passar per metge, amb una bata blanca penjada al braç. I el van identificar com a metge, ningú li va dir res i va entrar a veure el meu avi. És real, això, eh?
2: Una tàctica tant, impecable.
4: Ell era carnisser i va dir, calla, que em posaré una bata blanca penjada al braç. No va dir ni que era metge ni va enganyar ningú. Amb una bata blanca ni posada, penjada al braç, de veritat que van dir, el van identificar com a metge i va passar més tard a l'hora de visites. Per tant, aquesta persona ja, aquí està, no?, el que comentava.
7: Quin bon encert, i també, és a dir, els carnissers que també fan servir la bata blanca, doncs també, en el seu temps de feina, doncs també estan concentrats en tallar bé la carn, no? De fet, aquest terme de cognició vestida, vale, va sorgir el 2012, però el vam experimentar durant la pandèmia. Què va passar durant la pandèmia? Doncs que els governs ens van començar a dir, ei, una de les recomanacions és que encara que estigueu a casa i que no us hagi de veure ningú, us heu d'arreglar. Per què? Per salut mental.
2: Sí.
7: Per salut mental. I què passava? Que hi havia molta gent que deia, ostres, jo sóc incapaç de llegir una pàgina d'un llibre. Jo sóc incapaç de seguir una sèrie a Netflix. Jo sóc incapaç de teletreballar. I llavors van sortir un altre cop els psicòlegs dels Estats Units i ens van recordar, ei, nois, si us poseu un pijama o us poseu un xandall tot el dia, li esteu dient al vostre cervell, ara, temps de descans, temps d'oci, però no per fer res productiu o creatiu, res que comporti una eficàcia intel·lectual, no? Per tant, és el que ens va passar durant la pandèmia i vam experimentar.
2: És importantíssim, això, no?
3: I també era una bona manera de que aquella roba posar-te-la. Perquè, clar, sí, o sigui, a banda d'això que comentes, sí, Patricia, és el fet de que, clar, la roba sortia una mica a passejar per la casa o pel pis, perquè estava la roba, no, i que, al final, si no, el pijama s'utilitzava molt. Però...
4: I en casos de persones que tenen problemes de salut mental, també recomana, arreglar-se, pintar-se, posar-se la roba encara que estiguis a casa, perquè t'ajuda molt.
2: I es parla molt també de, clar, al final, amb la roba tu estàs donant-li importància potser a l'esdeveniment al que estàs assistint aquell dia o a les persones a les que estàs felicitant per un aniversari. per bé i per malament, no?
7: Clar, ara faré una mica d'advocat, jo mateixa, d'advocat del dimoni contra mi, eh?
2: Sí, sí,
7: i
2: diré,
7: escolta, però aviam, Patri, tu ens estàs dient això, però si ara mirem a tots els CEOs, no?, de les tecnològiques,
2: home,
7: escolta, tampoc és que s'ho mirin massa, no?
2: Van
7: bastant deixadets, ells també. Sembla, i us sembla que vagin deixadets, però no ho van. De fet, tots emulen aquí a Steve Jobs, i Steve Jobs, o sigui, un dels grans estetes de l'última era que va fer, bueno, que ha fet aquests dissenys, no?, que aquí tenim algun dels seus ordinadors, aquells dissenys tan pensats, hem de creure que aquella persona no va decidir, no va reflexionar sobre què s'havia de posar i com. De fet, Steve Jobs va fer un viatge al Japó als anys finals dels anys 80 i va visitar l'empresa de Sony. A l'empresa de Sony tots vestien de la mateixa manera, un uniforme, tant els jefes com la persona que netejava l'empresa. I com anaven vestits? Anaven vestits d'un dissenyador que segur que us sona, almenys per les colònies, Issey Miyake.
2: Ah.
7: Sí? Japonès, vale. Doncs aquest els hi havia fet una jaqueta que, segons el moment, se li podien treure les mànigues i, per tant, es convertia en doncs, una espècie d'armilla, en català.
2: Sí,
7: d'acord? Llavors, Steve Jobs va quedar molt sorprès amb això i va dir, escolta, jo vull un uniforme per la meva empresa, jo vull que tots vagin vestits de la mateixa manera. Ho va plantejar i tothom li va dir, escolta, jo, sobretot els jefes, els directors van dir, jo no em trauré el traje i la corbata, o sigui, ni de conya. Llavors va dir, vale, doncs ho faré per mi. Jo sí que vull tenir una imatge de marca, i per tant li va encarregar Issey Miyake, i aquesta imatge, que sembla tan casual, no?, tan poc pensada, tan poc reflexionada, que, escolta'm, doncs mira, va aparèixer així.
2: Sí, tan minimalista,
7: perquè,
2: no?
7: Sí, perquè estaves allà un dia avorrit a casa.
3: És el primer que va trobar per casa.
7: Exacte, obres armaris, ai, bueno, doncs mira, tinc això, m'ho poso. Doncs no, aquella imatge li va crear Issey Miyake. Era un jersei de coll alt, normalment, d'Issey Miyake, que costava 5.000 euros.
3: Mare de Déu,
2: negre, no?
7: Sí, negre, de cashmere i seda, vale?
3: 5.000 euros un jersei.
7: I després li va dir, i Issey Miyake li va dir, escolta, aquí li has de posar un toc americà, perquè si no, clar, no, això no funcionarà. I li va posar uns texans levis i unes new balance, val? Unes
2: blanques,
7: esportives.
2: Sí, sí.
7: Clar. I ara tothom està obsessionat amb copiar aquell estil, i per això veiem doncs, Max Zuckerberg amb la samarreta gris, no? Després hi han vingut tants i tants. Però entre aquesta imatge trencadora, perquè va ser trencadora, de Silicon Valley, no?, per intentar dir-nos, ei, nosaltres volem crear un altre sistema, una altra manera de pensar, no?, que era molt necessària. I aquesta, jo diria que fins i tot condemna ja de l'estil esportiu, de la roba esportiva, no?
2: Oi, mira,
7: que la portem a tot arreu.
2: Jo
7: que estic
2: ja una mica fart, d'anar pel carrer i veure tothom en xandall.
7: Tothom, i les malles.
2: Tothom acaba de sortir del gimnàs tota l'estona, o què? Aquelles malles per tot.
3: La roba esportiva és per fer esport.
2: Vas als restaurants...
3: Potser m'equivoco molt.
2: Jo ho sento molt.
3: I també que la roba esportiva, perdoneu, el xandall, hi ha gent que li queda molt bé.
7: Hi ha gent que no.
3: A mi, jo si vaig al xandall, sembla que m'acabi d'aixecar, de fer la mitja. Serà un divendres en xandall, i us pensareu que estic fent la migdiada aquí a la redacció.
7: A vegades bruteja el xandall.
3: No em queda bé.
4: És cara, però als Estats Units el porta
7: tothom.
4: Les noies van amb xandall a l'institut.
3: Perquè els hi queda bé, Maria, els hi queda bé.
2: Però de debò, anar a un restaurant o...
4: Als Estats Units és super top.
2: I tenir 300 malles al voltant. És que no acabo d'entendre-ho, eh?
7: Bé, ens pot agradar més o menys, eh? Però el fet és que hem arribat a un punt, perquè ens trobem en aquestes dues tessitures, que qualsevol persona que digui, escolta, hem de reflexionar, hem de donar-li una volta, ens hauríem d'arreglar, hem de fer com Steve Jobs i pensar, o sigui, jo com em vull presentar, no?, davant del món, tot això ens sembla com classista, com una imposició classista d'anys enrere.
3: D'abans, sí,
7: i, ostres, i si ho pensem d'una altra manera? No és una mostra de respecte, no només pels altres, sinó també per nosaltres mateixos. I allò que estem fent en aquell moment, sigui professional o sigui vital, val? Aquesta és la introducció. Per tant, tornem a les aules, val? I ens fem aquesta pregunta o aquesta reflexió que deixo sobre la taula. Un nen que va a col·le vestit com si anés a fer-se un bany a la piscina, en aquell moment ell pot entendre que aquelles hores que està al col·le ha d'estar concentrat?
4: No.
2: Clar,
7: perquè tu no saps, o sigui, jo vaig vestit com si anés al parque, no?, o a fer un partit de bàsquet després amb els amics. Per tant, jo en aquest moment... Vale.
2: El poder dels uniformes, eh?
7: Sí, però tampoc aniria jo tant pels uniformes, perquè els uniformes també tenen les seves avantatges i les seves desavantatges, com tot. Yeah. Però sí prendre cura de, ostres, en aquest moment, a mi què em toca fer, no? Mm. I també els pels professors, perquè molts cops diem dels alumnes, però i els professors? Un professor que va vestit a l'aula, que es presenta a l'aula davant dels seus alumnes, dels seus estudiants, com si anés a fer unes birretes amb els col·legues. Ja. Vull dir, jo no sé fins a quin punt...
8: Són profes... Sí, clar, són però... d'aquests...
7: Sí. Sí. No. Bueno, sí, perquè vull ser amic, dels meus alumnes, vull ser amic... sí, i està molt bé. I amb això no vull dir que no hi hagi gent que hagi fet tesis doctoral amb mitjons i calçotets, no ho dic. Tampoc dic que no hi hagi premis Pulitzer, no?, que diguis, ostres, pues mira, jo anava tot el dia amb la bata. Jo això no ho nego, eh? Hi ha gent que és capacitada per tot en aquest món. Però realment, si un profe va vestit com si anés a fer unes birres amb els col·legues, jo no sé fins a quin punt transmet una imatge respectable, clar, professional, pels estudiants, no?
2: Sí, què projectes?
9: Clar, que és veritat que quan dius això hi ha molta gent que et diu que ets classista. No, és veritat,
2: sí,
9: eh?
2: Sí, 100%. Vull dir, i la gent té por.
9: És veritat.
3: Té por a fer-ho perquè la gent diu que no, que no, sí, que qui ets tu per dir-li com ha de vestir, perquè aquesta persona ensenya molt bé.
9: Vivim en un... Sí. Jo crec que a Espanya, però crec que passa més a Catalunya, sí, no sé si t'haureu d'acord amb mi, en què hem arribat a un moment on sempre quan vas arreglat, on vas tan arreglat? I vas maquillada.
2: Oh, total, però, això és molt d'aquí, eh?
9: Perquè vas tan maquillada. Oi, com t'has maquillat avui?
2: Jo he viscut a Madrid 10 anys, eh? Sí, això és molt d'aquí.
7: No passa, jo crec que és molt d'aquí. A Madrid no passa.
9: I que arriba un moment on jo, no fa tant, fa un any i mig, vaig anar a una gala de premis al foyer del Liceu, i jo anava per anar al foyer del Liceu. Anava amb un mono, anava amb els mostalons, i hi havia gent que anava amb texans i samarreta. I anava amb el foyer del Liceu.
7: Doncs encara anàvem bé, perquè jo he anat a l'òpera, a estrenes d'òpera al Liceu, i anava amb xancletes i banyador, xancletes i banyador.
3: Amb xancletes i banyador.
7: I vaig preguntar a la cap de protocol del Liceu, li vaig dir, escolta, hi ha algun tipus de recomanació per venir aquí? I em va dir, no, perquè clar, ara és un espai públic. Coi, precisament, perquè és un espai públic, respecte a l'espai públic, respecte a l'espai públic. Però jo en aquest debat sempre l'acabo amb una frase que li he copiat, que vaig recuperar, de l'avi de l'Antonio Baños, recordeu el polític, Antonio Baños? Vale, doncs tenia un avi que era anarquista i sempre repetia una frase que deia: volen que vestim com a pobres perquè volen que pensem com a pobres. I aquí deixo aquesta reflexió, deixo aquesta reflexió que convida a molts, molts, molts debats molt interessants, vale? Molt interessants.
2: Potent, eh?
7: Sí. De fet, aquesta setmana heu vist també a Leonor arribar a la universitat, no?
3: Sí.
7: Primer dia de la universitat de Leonor.
3: De
7: sí. Com anava vestida? Doncs amb els jeans, amb les esportives...
2: Humil.
7: Amb una brusa, vale? Sí. Com l'he vist jo? Home, estilísticament, jo crec que ha estat dels seus millors looks, perquè realment aquestes nenes pobres els hi fan uns quadres.
2: Ah, sí?
7: I els anirem analitzant aquí, segurament ens tocarà,
2: I tant,
7: eh?
2: I farem.
7: Però són uns quadres.
9: Les fan molt més grans del que són, eh?
7: Hombre, bueno, són tietes,
3: són
7: tietes.
3: És això, que no són tan grans.
7: No són tan grans,
3: no són tan grans.
7: I és que fins i tot ara que la gent amb 60, amb 70, amb 80, amb 90 anys van vestides joves,
2: sí,
7: i els hi queda bé. Per tant, o sigui, no cal donar aquesta sensació de serietat a fent a la gent més gran del que toca, no cal. Però jo la vaig veure bé estilísticament. Ara, un detall, i és... No sé si us vau fixar en com agafava la bossa, el seu bolso, com s'aferrava aquell bolso, que era com tota la seguretat del món estava allà. Sabeu com els nens petits quan agafen el peluig?
2: Sí,
7: o quan
2: sí,
7: agafen
2: sí,
7: la cama, no? La faldilla de la mare per agafar-se allà. Clar, aquí hi ha una por escènica tremenda.
2: Clar, què vol dir això realment,
7: una
2: Patricia?
7: Una por escènica,
2: és por,
7: por escènica,
2: no?
7: Por escènica. Pensem que és molt difícil. Tu arribes a la universitat i et trobes a tota una gent aplaudint-te, que dius, bueno, doncs millor, no?, perquè m'estan animant. I bé, no?, a favor, perquè podries anar a altres llocs i que et rebutgessin.
3: I això
7: vale?
3: que evidentment, a nivell protocolari, et deuen preparar molt per fer una arribada a la universitat, perquè crec que a ningú ens han aplaudit com...
7: No.
3: No sé vosaltres, però la primera vegada que vaig entrar a la universitat...
7: No et van aplaudir.
3: No em van aplaudir.
7: Ni a l'entrada ni a la sortida, eh?
3: No,
7: i això que el
3: títol
7: va costar.
3: Ni em van dir res, jo arribava amb nosaltres.
7: És que has de ser princesa. Has de ser princesa i futura reina. Però, clar, aquesta noia arriba allà, l'estan aplaudint, les càmeres, no sé què, doncs, clar, pobreta, doncs ella s'agafa el bolso. Necessita seguretat. Ara, una futura reina amb 20 anys, i crec que té 20 o 21 sí. anys, escolta, potser això ho hauríem de començar a treballar, perquè si no s'agafa el bolso...
2: Que et truquin, la... Patrícia, t'ha de trucar a la Casa Real.
7: Doncs jo sempre home, ho estic clar. Esperant.
2: Si Patrícia Centeno...
7: Fins i tot somio amb Letícia, que treballem juntes però acabem esbarallades. Això també ho dic, eh? Acabem esbarallades, però les dues tindrien molt de caràcter. Sí, no? Però si no s'agafa del bolso, s'agafa de la maneta de la seva germana quan hi és, vale? Ja. Llavors, hem de treballar. Això és la futura reina. Algú que també hem vist que també serà futur rei d'Anglaterra, encara li falta una generació pel mig, sí. però és el fill de la Kate Middleton i del príncep de Gales, del príncep William. Mm. I també l'hem vist doncs, estrenar-se no? en aquest cole, no? superpijo, i aquí el nen anava vestit d'una altra manera. Ja el veiem amb un traje, amb la camisa i amb la corbata.
9: També no? molt anglès, no? Molt anglès.
7: Molt anglès.
3: Estil més british,
7: i no? I molt més elitista, no? Clar. Al col·le, jo que estudia de públic, pues, aquestes coses no les veiem. Més elitista. I tu dius, anava millor, es concentrarà millor perquè vagi vestit d'aquesta manera. Doncs tampoc. Perquè la corbata, hem de recordar que la corbata, si es porta ben lligada... provoca molt mal de cap.
9: Això és veritat?
7: Si no us provoca mal de cap, és que la porteu fluixa.
2: Ah, és bona aquesta. Veus quin fitxatge tan meravellós sí, aquesta temporada no a la tarda a Ràdio 4, que és Patrícia Centeno?
3: Jo no ho sabia, això, de la corbata.
7: Doncs sí, sí, sí.
2: Que ens ajudarà així, molt aquest any.
3: Si va, molt, si va correctament lligada, Patrícia,
7: provoca
3: vol dir
7: mal de cap.
3: Mal de cap.
7: Clar, amb les hores provoca mal de cap. Per tant, per estudiar, per treballar, no és aconsellable. Per fer-se la foto i el postureig, perfecte. I a més, una altra...
2: Te la,
7: per tant,
2: parlem d'un casament,
7: te la rebaixes una mica quan no et miren, clar. Però bueno, vull dir, si has de passar 8 hores al col·le, potser la corbata no cal, no? Yeah, ja ens la posarem quan haguem de fer una salutació institucional. Però
3: la foto oficial del moment.
7: Exacte,
3: ja
7: al col·le no cal. I després una cosa que per mi, bueno, em fa mal d'ulls, és que per mi em petaria el cap. O sigui, com és possible? Com és possible que tant el príncep William com el príncep George vagin amb corbata i amb l'americana descordada? Amb corbata

0: Prets sempre, sempre, sempre l'americana cordada. El primer botó, no tots els botons, perquè hi ha gent que es corda el de baix. No, el de baix
1: jo feia
0: no
1: això,
0: es corda.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Per favor,
1: jo
0: no,
1: era de,
0: no,
1: de
0: no,
1: baix, jo al principi, no després m'ho vaig apuntar,
0: val,
1: dic, no, només el primer, val, perquè
0: primer.
1: També escoltant si tu ha, i altres...
0: Si hi ha tres botons, el primer...
1: El primer.
0: Bueno, el del mig i el primer és optatiu, però el de baix, mai de la vida, mai de la vida. Però si estem drets, s'ha d'acordar l'americana, s'ha d'acordar, sobretot si ets l'hereu, l'hereu. No? De la corona britànica.
1: De la corona amb una americana, o sigui, descordada.
0: Aviam,
1: o sigui,
0: perdona, no t'exigim, tens molts drets, per tant, també tens obligacions i una és l'estilística. Acorda't l'americana.
2: Estaràs d'acord amb mi, perdó, Xavi.
3: No, no, Maria, deia,
2: també,
3: sí.
2: No, perquè ara que he pensat això, acordar-se a l'americana m'imposa molt nerviosa, sisplau. Sobretot nois, adolescents, i no tan adolescents d'aquest país, no us poseu bambes blanques, brillants, amb traje, i amb sabates moníssimes, moníssimes, són horroroses i patètiques les bambes blanques
3: no
2: amb traje.
3: A tu no t'agraden, però...
2: No, són patètiques, igual.
3: Potser la Patricia igual et diu que clar, això no és, d'acord, és un look italià que...
0: Destaquen moltíssim, jo crec que depèn del què, depèn amb el traje, però per mi, per exemple, em provoca molt més horror el tema d'un mocassí amb traje. O sigui, els mocassins, ara que estan tan de moda...
2: No, però això és del meu avi, el mocassí amb traje.
0: No, perdona, però aquí hi ha una de catetos tremenda, O sigui, l'AVE Madrid-Barcelona va ple, traje amb mocassí. El mocassí és com l'esportiva, és com el que deia ella. És a dir, el mocassí és una esportiva. Per tant, amb traje i corbata no es posa un mocassí.
2: A més, hi ha sabates xulíssimes d'home.
0: És una cosa com molt madrilenya, com molt castiza. Llavors, a Barcelona, perdoneu, i sobretot els líders aquests independentistes, com aneu de castizos? Expliqueu-me això.
2: Que no, bamba blanca, vinga,
1: o sigui, l'esportiva, i aquesta esportiva que no sembla esportiva, és a dir, sí o no? Perquè,
3: o potser sense corbata, David, no? Un americà en una camisa oberta i una esportiva blanca, què?
0: Jo crec que sí, que quan trenques una mica la informalitat i portes unes esportives, depèn de l'esportiva, és el que comentàvem.
3: I
0: és
3: a dir,
0: hi ha esportives que només veus l'esportiva.
2: Jo vull dir amb el tam traje,
0: Només veus l'esportiva. Per tant, a no ser que hagis de vendre la bamba, que potser, jo què sé, doncs és això, el teu objectiu és aquest, vendre la bamba. Però si no, no caldria. I també pensem això, que al final... també hem de pensar si volem transmetre amb la paraula o volem transmetre amb la imatge. Quan eclipsem amb la imatge és perquè volem amagar alguna cosa. Si no, la imatge acompanya el que volem dir, però no l'eclipsa.
3: És boníssima aquesta. L'altre dia vaig llegir a X, el que abans era Twitter, molta crítica cap al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè va sortir, no recordo quina entrevista va ser, crec que va ser la de la cadena Ser o la televisió espanyola, no recordo, amb armilla, camisa sense corbata i americana. Amb armilla t'has de posar sempre una corbata?
0: No cal. A mi, la veritat és que m'agrada molt els tres peces, que es diu, vale, que és amb l'armilla. Em sembla com molt elegant i em semblen que són outfits i looks que s'estan recuperant poquet a poquet i que crec que ja van una mica en sintonia amb aquesta concepció o reflexió sobre, ostres, hem pensat que tot era classista i tot no era classista, no?
3: Doncs sí.
0: Vull dir, hi ha una estètica que era profundament bonica, profundament atractiva a la vista.
3: Intel·lectual, moltes vegades.
0: Clar, i que al final també ens provoca això, és a dir, que nosaltres ens puguem concentrar. La corbata sí o la corbata no, aquest debat és llarguíssim, però realment hi ha una cosa essencial. Si tu saps dur corbata, i t'agrada la corbata, te la poses. Però si tu no saps portar corbata, no te la posis, perquè tota la serietat i la seguretat que t'hauria de donar aquest accessori, que no deixa de ser un tros de tela penjat, és que no te la dona.
3: I semblaràs més un pallasso, potser, no?
0: Bueno,
3: perquè no va amb tu, no?
1: Que et desconcentra molt, no? Perquè a vegades a mi em passa que veus corbates posades, a desgana, manera que no va estar bé.
0: És un comiat de solter, allò. O sigui, al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya a vegades dius, escolta, no cal.
3: Ho analitzarem,
0: El 98% dels homes en aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, no saben posar-se amb corbata. I, a més, no saben ni amb quin coll va ni amb quina solapa va. Per tant, si no en sabeu, no ho feu, no passa res.
2: Ja no dic de fer-se el nus, perquè ningú sap fer-se el nus a la corbata.
0: Fer-se el nus ja és una altra història.
1: Jo, si voleu, un dia fem un curs aquí i ens aprenem.
0: I, de fet, si saben fer-se el nus de la corbata, això que us deia,
1: mal de cap.
0: A l'estona provocarà mal de cap. Si no, no l'heu fet bé.
3: Hem de donar pas a la informació, però clar, tinc tantes preguntes, no, David? Maria, no li preguntaríeu de tot a la Patrícia Centeno?
1: De tot, és que ens hem quedat sense temps, però...
3: Com parlem nosaltres, no? Com ens expressem amb el nostre moviment de mans i la mirada i el somriure?
1: Colors, també, a vegades, no? Per fer una exposició, és a dir, o aquí a la ràdio, el mateix, si ens estan enregistrant com ara, quin color és més adient quan és un...
2: Per això la tenim cada setmana, de fer-li totes aquestes preguntes.
3: És que és una sort. I el poder, serà molt interessant també analitzar el poder. Amb la Patrícia Centeno. Moltíssimes gràcies per aquesta estrena. És una meravella tenir-te. Gràcies. La Patrícia Centeno, periodista, experta en comunicació no verbal i, a més, molt coneguda a xarxes, la podeu trobar com a Política i Moda. Donem pas a la informació, butlletí de les 6 en punt de la tarda i després... Després què? Ens visita 21.
2: Una banda fantàstica.
3: Sí, sí, estan de celebració, a més. El projecte és molt potent, el que presentaran avui aquí a la tarda de Ràdio 4. Parlarem amb l'Eduardo Arcos també d'aquesta keynote d'Apple d'ahir. Aquest iPhone que es pot plegar, David.
1: Plegable. Això del plegar l'iPhone a mi no m'agrada.
3: El que val 3 milions d'euros.
1: Jo no plego iPhones, tu.
3: Parlarem de si la IA ens matarà o no, que ja ho vam comentar ahir a la tarda amb l'Alan Dage. Vam dir que sí, que ens acabarà matant. Veurem què pensa l'Eduardo. I parlarem també de les Spice Girls, que han anunciat una cosa molt grossa aquesta tarda. Però abans, la informació.
4: Són les 6.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bona tarda. És a punt de començar el Fossar de les Moreres, l'ofrena floral d'Aliança Catalana als màrtirs de la Guerra de Successió. La convocatòria d'aquest acte ha generat malestar entre l'esquerra independentista, que es troba fora del Fossar, protestant contra la presència d'Aliança Catalana. Un fort dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra impedeix a aquesta hora que totes dues concentracions s'ajuntin. Marxem al Fossar de les Moreres. Toni Conde, bona tarda.
6: Bona tarda. Tant els manifestants antifeixistes fora com els d'Aliança Catalana dins s'han llançat càntics creuats. Des de Catalunya Catalana, Catalunya Catalana o els feixistes sou vosaltres a dins del Fossar amb Aliança fins a Visca la Terra Lliure o Silvio Riol, rata feixista, a fora. La tensió es manté i en aquests moments, fa escassos minuts, s'han enfrontat Mossos i manifestants antifeixistes sense que hagin arribat a entrar al Fossar quan la gentada s'ha apropat al dispositiu dels Mossos a l'alçada del Passeig del Born i s'han sentit càntics contra la policia catalana. L'ofrena d'Aliança hauria d'haver començat a 6:15, però hores d'ara continuem esperant. Amb dues concentracions es reparteixen càntics, però de moment es manté aquesta situació. Quan Oriols ha arribat a la plaça, ha estat rebuda amb crits d'Oriols és la solució i presidenta.
4: Gràcies, Toni. Doncs seguirem pendents d'aquests actes de les vigílies de la Diada de l'11 de setembre. El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei que permetrà a milers de saharauis recuperar la nacionalitat espanyola. Amb el vot a favor dels socis del govern i l'abstenció del Partit Popular i Junts, la iniciativa ha sortit endavant amb relativa comoditat. Pau Alemany, bona tarda.
7: Bona tarda. Vora 80.000 saharauis nascuts al Sahara Occidental quan encara era colònia espanyola, ara fa 50 anys, i els seus descendents podran demanar la nacionalitat espanyola. La mesura només ha estat rebutjada per Vox, que ha votat en contra, tal com ha anunciat la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol.
8: Votos emitidos 344, votos a favor 168, votos en contra 31, abstenciones 145. En consecuencia, queda aprobado el dictamen.
7: Aquests aplaudiments que escoltem anaven dirigits a la tribuna de convidats on hi havia una dotzena de saharauis agraïts per la votació. A partir de demà, tant els nascuts al Sàhara Occidental durant el protectorat espanyol com els seus descendents disposen d'un termini de 5 anys per sol·licitar la nacionalitat. I pel que fa al Partit Socialista, que inicialment havia expressat reserves sobre la proposta, ara en reivindica l'impuls enmig de les tensions amb el Marroc que manté el control del Sàhara Occidental. Cal recordar que l'última votació d'aquesta iniciativa al Congrés va tenir lloc pocs dies abans de l'arribada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol.
4: Gràcies, Pau. I tot plegat, el mateix dia que el Tribunal Suprem ha considerat un perill fonamentat, real i seriós que les persones nacionalitzades a través de l'anomenada Llei de Nets participin en el procés electoral. Així ho ha detallat el Tribunal en dues interlocutòries a què ha tingut accés Ràdio 4 després de suspendre cautelarment aquest dret dimarts. El Suprem alerta que l'augment extraordinari del cens electoral exterior podria afectar greument l'objectivitat, diuen, i la transparència de les eleccions, causant danys irreversibles. La suspensió és cautelar i es mantindrà fins que el Suprem resolgui sobre el fons de la qüestió, és a dir, fins que es dicti sentència definitiva. En esports, el ciclista suís Stefan Kung ha guanyat la 18a etapa de la Vuelta, una contrarrellotge individual de 32 quilòmetres entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Entre els favorits, Primo Roglic ha estat el més ràpid, l'eslové ha acabat a la crono 33 segons per davant d'Enric Mas i retalla distàncies al capdavant de la general. Roglic passa a ocupar la segona posició, mentre que l'austríac Félix Gall és tercer. Tot i la diferència, el mallorquí Enric Mas resisteix amb el mallot vermell de líder. El ciclista espanyol manté un avantatge d'un minut i 37 segons sobre Roglic quan encara queden etapes decisives per acabar de definir la classificació. I moment ara per conèixer l'estat de les carreteres catalanes en plena operació sortida pel pont de la Diada, Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
5: Bona tarda. D'aquesta hora encara complicacions a l'autopista AP7, també en plena operació sortida i amb diferents incidències que entorpeixen més la mobilitat. Recordem, hi ha hagut una topada amb tres vehicles implicats a l'altura de Gelida, en aquesta autopista, en sentit Tarragona. Es mantenen dos carrers tallats, per tant, els vehicles passen per un de sol. Les cues es mantenen des del Papiol fins a aquest punt, són més de 13 quilòmetres en sentit Tarragona, i a més ja s'ajunten amb les aturades que hi havia fa estona d'un altre vehicle variat al Papiol, també en sentit sud. Per tant, pràcticament podria dir que des de Sant Cugat fins a Gelida hi ha lentitud en retencions en aquesta autopista en sentit sud. Alternatives, a aquesta hora doncs no hi ha vies que vagin perfectament fluides, però en tot cas la Nacional 340, tot i que registra aturades de tot el tram de Vallirana, presenta menys cues que l'autopista AP7 o en aquest cas també l'autopista C32, tot i que va plena a la zona de Castelldefels i que també és d'una via de peatge. Les aturades són menys quilomètriques que en el cas de l'autopista AP7 per anar en sentit sud. Pel que fa a la resta de vies, de fet, a la mateixa autopista AP7, però en sentit nord, també trobarem lentitud amb retencions entre Mollet del Vallès i la zona de Granollers, sentit Girona, en aquest cas. També hi ha cues significatives a la C58, des del nus de la Trinitat fins a Ripollet, per un vehicle avariat en sentit nord que dificulta el trànsit de sortida de Barcelona. També, en aquest cas, afecta la pota nord entre Santa Coloma i el Nus i la ronda litoral de Bonpastor fins al Nus, tot plegat, com dèiem, en direcció a la C58. Acabarem, en aquest cas, amb les dues rondes, on, de fet, es manté el trànsit molt ple a les dues i en diferents trams en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
4: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
9: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.

0: Tercera hora de la tarda de Ràdio 4, aquí, a la primera en català, que aquest any fem 50 anys. Ràdio 4 fa 50 anys. Ja parlarem, ja, Maria, de
1: en
0: tot el que estem preparant.
1: En català i amb tu.
0: Ah, exacte, exacte. Que tercera hora de la tarda de Ràdio 4. Estem molt contents de que hagis escollit aquesta casa i aquest programa per acompanyar-nos aquesta tarda i per passar-la junts i aprendre moltes coses i fer servei públic i sorprendre'ns junts, juntes i passar-ho molt bé.
1: Una tarda assolellada, fantàstica, no com ahir, que plovia bots i barrals.
0: Era el fi del món.
1: Sí, i avui fa un sol espaterrant, escolta, però amb una temperatura més tranquil·leta, eh? Estem contents perquè aquesta nit hi hem pogut obrir finestres.
0: Gairebé a tot Catalunya.
1: Gairebé, sí, pràcticament.
0: Gràcies per la confiança i gràcies per ser-hi. Al control, Pau Robert, Martín Noia, a la producció Sònia Rodríguez Justícia i Joel Sevilla, i de seguida parlarem d'aquest nou mòbil plegable. Ho he dit bé, no?
1: Plegable,
0: sí,
1: sí.
0: És el diu iPhone Duo, no?
1: Sí, van que sembla un iPad gairebé, no?
0: Sí, que s'obre i llavors es transforma com una tablet, un iPad.
1: Més pantalla.
0: I més apps alhora. Bé, sí, en parlarem de tot plegat, mai millor dit, amb l'Eduardo Arcos, de seguida, que d'això en sap. I sobretot amb l'Eduardo també volem tractar el tema de com està evolucionant la intel·ligència artificial. Ens matarà abans de 10 anys?
1: Això diuen.
0: En fi. De seguida, abans, però, la música ens encanta aquí a la tarda de Ràdio 4. I tenim la sort de rebre, i així serà, eh?, durant tota la temporada, a grans cantants, a grans bandes que, si no els coneixes, potser avui fas un gran descobriment.
1: Aquests són molt coneguts, eh?
0: Sí. A veure, seran molt coneguts tots els que vinguin, però moltes vegades potser també, doncs,
1: segur.
0: Li descobrim algú, que això també és molt
1: maco. Sí, i tant.
0: 21 estan en la casa.

0: Com sonen de bé, Maria Coll, 21, que tanquen una història que en realitat va començar fa 8 anys amb una sola cançó i ha acabat convertint-se en tot un univers propi, brutal.
1: El último baile de Delirio y Equilibrio no és només una reedició, sinó que és aquesta última volta a aquelles vides possibles, als amors que van a ser i que potser no seran, i els que podien haver estat, i això que li hem donat tantes voltes, tantes vegades.
0: I tant, i tant.

0: Com sonen de bé, David Gallac, els 21?
1: Molt bé, sonen molt bé, molt bé. I Xavi, el que dèiem al principi, aquests cantants, aquests grups, aquests artistes que ens acompanyaran al llarg de la tarda de Ràdio 4, alguns, com dèiem, que alguns consagrats i consagrades, d'altres novel·les.

0: I a aquesta hora de la tarda, quan són les 6:34, molt pendents també d'alguns actes que sembla que s'estan avançant, actes que haurien de ser demà a la Diada 2026. De seguida ho expliquem, doncs sembla que estan passant avui abans. I una última hora, ha mort Cristóbal Colón, fundador de la Fageda, un dels projectes socials més reconeguts de Catalunya. Ell, psicòleg de formació, va crear la cooperativa l'any 1982 a Olot, amb una idea molt concreta: fer del treball una eina d'inclusió i dignitat. Va començar amb només 14 persones procedents d'un hospital psiquiàtric. Llavors estaven fent petites feines. I amb els anys, la Fageda va començar a produir iogurts i postres lactis i es va convertir en una marca molt coneguda. Avui el projecte dona feina a més de 500 persones, mantenint aquesta mateixa vocació social dels inicis. I la seva fundació va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2024 per la seva tasca en inclusió sociolaboral. Cristóbal Colón, que defensava que l'èxit d'una empresa no s'hauria de mesurar només en beneficis, també en la vida que és capaç de canviar. Doncs descansi en pau el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón. I portem ja unes hores parlant molt de tecnologia, i és que és notícia. És viral, és a la conversa social. Tothom avui està parlant també d'aquesta gran amenaça, no?, que deien ens matarà la IA en 10 anys. Després, Apple, que aposta per un iPhone que es plega. El que et dic, la intel·ligència artificial que ens obliga a preguntar-nos qui tindrà el control o el cotxe autònom, hem parlat a primera hora d'aquesta tarda, que també està buscant el seu lloc a Europa. Però de tot el que ens prometen, què ens canviarà la vida i què és només un bon anunci? Què creieu?
1: Jo abans he explicat que a mi això dels telèfons que es pleguen, a mi no m'agrada.
0: No,
1: ja sé que pot ser molt pràctic, pot ser molt, molt maco, tindrà les seves funcions, tindrà tot el que sigui, però no m'agrada. Amb el tema del vehicle que va sol...
0: Autònom, no?
1: Autònom, sí. Hem explicat que hem posat el context i que no ens espantem perquè es pot controlar d'una altra manera. Però a mi el del telèfon no m'hi veureu.
0: Bé.
2: Jo crec que ens n'estan anant al cap a tots una mica.
0: Maria perquè... està allà, Maria ja està, que no està.
2: No, ho dic de veritat, perquè crec que això són... Bueno, ja crec que nosaltres ja no hi arribem, saps? Hem de recórrer experts, perquè nosaltres ja no en tenim prou.
0: Saps qui arriba? Quien sí llega es Eduardo Arcos, creador de continguts de tecnologia i mobilitat elèctrica, a qui ja podem saludar a esta hora de la tarde, i me hace muy feliz escucharle. Eduardo Arcos, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos?
3: También muy bien. A tope y un poco cansado con todo lo que se ha estado anunciando estos días.
0: Sí, ¿no? Porque vamos, habrá sido hasta arriba, Eduardo, conociéndote además, que estás tan entregado a tu contenido y a tu causa, porque te seguimos mucho en redes, en YouTube, en todas partes, y nos encanta cómo lo cuentas. Hasta arriba,
3: muchas,
0: ¿no?
3: Muchas gracias. Hasta arriba, sí. Se ha acelerado mucho todo.
0: Bueno, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Eduardo, ¿a ti qué te ha sorprendido de verdad del iPhone plegable? ¿A ti qué te parece revolucionario de todo esto y qué te parece puro marketing?
3: A ver, a mí me parece muy interesante desde la postura que es el primer iPhone que de verdad es distinto a todo lo que se ha presentado desde el 2007. Que al final con Apple hay una cosa que no sucede con prácticamente ninguna otra compañía de tecnología, y es que ellos desarrollan su propio software, su propio hardware, así que el plegable pues está muy enfocado no solamente en ser plegable, sino que todo el software está muy adaptado a las funciones y a las cosas que se pueden hacer con un plegable.
0: Claro.
3: Y de ahí, claro, hay un componente de marketing muy fuerte, porque estamos hablando de Apple, que son los reyes del marketing cuando hablamos de tecnología, y nadie lo hace mejor que ellos. Pero creo que esto va a ser muy interesante, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de un dispositivo de 2.400 euros. No es un dispositivo nada económico, pero yo creo que para muchas personas, creadores de contenido, personas que se la viven trabajando en el iPhone, creo que va a ser muy, muy interesante.
0: Sí, porque claro, yo hacía una reflexión esta mañana y decía,

0: demanar una hipoteca.
1: Això serà el 6 de novembre, per si algú li interessa, serà el 6 de novembre. Sí, sí. A la pàgina web, que serà just 30 anys després de que comencessin, no?, de que traguessin el seu àlbum Spice.
2: També et dic una cosa, que jo sempre ho he pensat en aquests casos que diuen cançons inèdites que mai han sortit a la llum. Serien les pitjors, suposo, no?
3: Això,
2: i les descartes.
3: Clar, o sigui, si eren cançons inèdites que han tingut 30 anys...
2: Que no han entrat mai en els àlbums.
3: Que una discogràfica ha decidit que no calia treure-les, ara s'han de cal 2026 les treu.
1: Sí, total.
3: Que no dolentes, potser.
2: Vaja, un punt romàntic. Seran horribles, potser, no sé.
3: Un punt romàntic, no. És que no van passar el filtre.
1: Ho han penjat en el seu Instagram, eh? The Single Collection Limited Edition, pre-order now. Ja el pots pre-demanar ara mateix.
3: Pre-ordenar.
1: Ja el pots pre-demanar ara. Que, a més, és lleig. És una bossa que sembla d'un supermercat. De veritat us ho dic, eh?
2: De paper o, sigui, o de plàstic?
1: Sembla com d'aquestes de mig de plàstic, ja. Blanques, i posa Spice.
3: No calia. Bueno. No cal, és que no calia.
2: David, perquè quan es van separar les Spice Girls, què va passar?
3: Crec que, i a part, crec que Gary Halliwell, que parlàvem abans d'ella, crec que va marxar abans.
2: Sí,
3: va
2: no?
3: marxar enmig d'una gira,
2: ah,
3: diria.
2: Va enfadar.
3: Es va enfadar i va dir... Jo si no recordo malament, va dir... No, és que no m'hi avinc. No, mira... Gary Halliwell, per exemple. Gràcies, Pau. Quan va marxar va fer això.

0: Retiro, és veritat, ho havies borrat de la meva.
1: Evidentment, i per què estem aquí a la tarda de Radio 4? Per recuperar coses com aquestes. A veure, un xico latino, algú li va dir ara fer Spanglish, que està de moda. Però és que jo crec que Greg Halliwell, a dia d'avui, encara no sap què vol dir mi xico latino. I un moment de la cançó que comença a fer un Spanglish barrejant sons flamencos, ole torero,
2: sí,
1: que
2: dius,
1: pon más cosas, paella, sangria, no sé, pujamau. Ara bé. A veure què dirà la tornada, perquè és tan imprevisible la cançó que no ho sabem.
2: A veure,
1: escoltem. La vida. No. My dolce vita, italià. Perquè també italià. També? Ara bé. Un xico latino. Ara ens explicarà. Ara. Atenció! Dolce y pequeño. Yo no sé. Pero no es un cuento. Ha dit perro. Que jo entenc que el meu anglès és horrible. Però a veure, això, el que
3: no
1: estem escoltant, és la precursora de la intel·ligència artificial quan li demanes un text que no té sentit. Greg Halliwell, precursora, mi chico latino, per favor.
3: Sembla llanita, no? Els de Gibraltar, que són llanitos, que parlen... És boníssim, si no ho heu escoltat mai. Busqueu l'idioma llanito, que parlen a andalú, però com si fossin anglesos, que diuen, què passa, people? Se'ns parlen així. No, us ho prometo. Hi ha una dona que demà la posaré, que a les xarxes socials... Ai, ara no me recordo com es diu. Que comença? Què passa, people? Poi estoy un poco crazy. Saps? Parlen així, el llanito, us ho prometo. Busqueu el que és el llanito a la xarxa.
1: Va portar a Gibraltar i va començar a posar paraules allà sense...
2: Això que acabes de fer és un regal. Això no té preu. No, jo havia esborrat absolutament de la meva ment mi chico latino.
1: Ho recuperarem i ho penjarem algun lloc per separat i això serà...
2: Impressionant.
1: A partir d'ara, o no, no ho sabem encara.
2: És que ha dit perro, eh, Gali.
1: Ha dit perro.
2: Tengo sueño, ha dit també.
1: Tengo sueño. Grande y perfecta, una cosa així.
2: Grande y perfecta, per saber el que buscava.
1: No sé, Gary Halliwell, Garinyent, va fer també Irrinning Men.
2: Ah, sí.
3: Però aquesta
2: va triomfar, eh.
3: Aquesta és seva.

0: Quantes coreografies, perdó, s'han fet de...
1: Però això s'ha fet molt viral, vull dir, això és molt conegut.
0: I altres locals veient aquesta cançó. Venga pa arriba, venga pa abajo, mueve la cadera, dos passos p'alante, quatre p'atràs.
2: Que aquesta és original de les Weather Girls.
1: Ah, això em sonava.
2: Home, no, clar, clar. Això
1: dic,
2: fa
1: això
2: moltes
1: no em sona
2: dècades,
1: a mi de Gary Halliwell, eh?
2: Però Gary Halliwell...
1: La va versionar.
2: La va versionar. Aquesta és del... Original és del 80, dels anys 80, 83,
0: sí, sí, em sembla. Sí, més antiga.
2: Però Gary Halliwell em sembla que va ser per el diari de Bridget Jones que la va fer aquesta versió i llavors la va correcte portar moltes generacions que no coneixien l'original.
0: Sí, sí.
2: En fi, doncs tanquem amb la pluja d'home, si voleu.
0: Sí,
2: i ja demà tornem.
0: Si us sembla bé, a mi em sembla
2: vinga
0: estupendo.
2: Molt bé.
0: Jo no tinc res a dir.
2: Som les Space Girls de,
1: sí,
2: de Ràdio 4.
1: Que no ens aixafin els homes, sisplau.
2: Gràcies.
0: Jo
2: no, això mai. Aquí els homes d'aquí mai, ja, ja ho saps. Pau Robert, Martín Noia al control, a la producció, Sònia Rodríguez, Justícia, Joel Sevilla i, bé, subdirecció, David Gallac, demà més.
0: Demà més.
2: La gran Maria Coll.
1: Adéu,
2: a les 4
1: adéu,
2: demà,
1: fins
2: eh
1: demà.
2: Ara, Andreu Vinyes, edició vespre, aquí, a Ràdio 4. Fins demà. Sí.

0: Són les 7.
1: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
0: Bon vespre. La vigília de la Diada està deixant una imatge que retrata les tensions de l'independentisme al fossar de les Moreres, dividit per un cordó policial. D'una banda, els simpatitzants d'Aliança Catalana, de l'altra, els col·lectius de l'esquerra independentista i moviments antifeixistes, crits escardissades i alguns intents de superar la barrera dels Mossos que han respost amb cops de porra. Diada marcada, doncs, per aquesta divisió estratègica i per l'auge de l'extrema dreta independentista i amb una llei d'amnistia encara incomplerta. Fonts de Ràdio Nacional asseguren que el Tribunal Suprem aplicarà la doctrina que fixi el Constitucional. Això implica que se'n podrà beneficiar el primer Jordi Turull i, de retruc, Bassa, Comín, Puig, Junqueras, també l'expresident a Waterloo, Carles Puigdemont, el jutge Pablo Llarena, per tant, podria retirar les ordres de detenció sense esperar els recursos individuals. Una decisió que obriria la porta al retorn de Puigdemont, previsiblement a partir de finals d'octubre. Tot això el dia que l'any judicial s'ha obert amb un nou xoc entre el govern espanyol i la judicatura. Òscar Puente acusa alguns jutges de fer política i de voler governar al marge de les urnes. La presidenta del Suprem, Isabel Perelló, replica que atribuir motivacions polítiques als tribunals és d'una gravetat extraordinària.
2: Es que yo creo que hay jueces intentando hacer política en este país.
3: En el Tribunal Supremo.
2: Y yo creo que, y en otros órganos.
4: Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas.
0: La justícia reclama respecte, el govern denuncia ingerències. Una tensió institucional que ha estat impossible de dissimular avui. Salutacions dels serveis informatius de Ràdio 4, Elena Ramos a les vies de Soja i Martínez de Control Central. Posem ordre a aquesta actualitat d'avui, escoltem les veus dels seus protagonistes, però abans aquests són els titulars que ens deixa aquest dijous previ a la Diada, que us avancem amb Laura Monill. El Banc Central Europeu ha incrementat un quart de punt els tipus d'interès, que ja se situen en el 2,5%.
5: Una pujada causada sobretot per l'augment de la inflació i l'encariment de l'energia arran la guerra al Pròxim Orient. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde,
6: that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term.
5: Ha defensat que continuen amb l'objectiu d'estabilitzar la inflació al 2%.
0: El Tribunal Suprem va frenar cautelarment la llei de nets aquest dimarts en considerar-la un perill real contra la transparència electoral.
5: Ràdio 4 ha tingut accés a les dues interlocutòries en què l'alt tribunal justifica la mesura argumentant que l'augment de més de 400.000 inscrits al cens exterior des del 2023 podria alterar les pròximes eleccions generals. Les persones que acreditin ser descendents d'exiliats no queden afectades per aquesta suspensió al cens.
0: El Congrés inicia la tramitació per facilitar la recuperació de la nacionalitat espanyola, els saharauis.
5: La iniciativa ha tirat endavant amb l'abstenció del Partit Popular i Junts i el vot contrari de Vox. Els socis del govern qualifiquen d'històric el gir del PSOE en plena crisi diplomàtica amb el Marroc per Ceuta. Escoltem Teix Sidi de Sumar, d'origen saharaui.
7: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
0: El govern espanyol tanca files per la gestió de la crisi a Ceuta.
5: Margarita Robles admet que el CNI va detectar convocatòries, però no l'abast de l'entrada massiva, i demana disculpes als ceutins. Fernando Grande Marlaska descarta dimitir i insisteix que cap organisme va anticipar una crisi d'aquesta magnitud.
8: Creo que la qüestió és clara i no, ja no hay ningún debate al respecto.
9: Que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo.
0: I en esports tenim en joc els partits de la Lliga Catalana de Bàsquet. Josep Capel, bon vespre.
10: Bon vespre. La competició que s'està jugant a Tarragona, el segon quart, Girona 27, Lleida 22. Una victòria dels lleidatans els classificaria per la final a partir de les 9, Barça-Andorra. En futbol, avui es tanca la primera jornada de la Lliga de Campions amb els següents partits en joc: Fenerbahçe 0, Roma 0, PSV 0,

0: Shakhtar 0 a partir de les 9, Bayern Bodogreen, Como Leipzig, United Saba i Slavia Lens. En ciclisme, la Vuelta a Espanya, victòria del suís Stefan Kung a la crono individual de la 18a etapa. Enric Mas ha perdut 33 segons respecte a Roglic, en el que encara li treu un minut i 37 segons. I en bàsquet, al Mundial Femení, Espanya jugarà partit de quarts de final contra Austràlia a partir de 3:15.
1: Inforoceo Serveis, estem en plena operació sortida pel pont de l'11 de setembre. Des de les 12 fins a 3:45 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 207.000 vehicles, el 38% dels 550.000 previstos fins a les 3 de demà divendres. Última hora de les carreteres, forces complicacions a aquesta hora. Eduard Sánchez, hola.
2: Bona tarda. De moment, aquesta hora encara força complicacions, tot i que ara ja fluixa una miqueta en el cas de l'autopista AP7, després d'un accident a Gelida amb diversos vehicles, sentit Tarragona, ja tot retirat i van netejant per el tram de davant, pel tram de darrere, diguéssim, encara amb lentitud, amb aturades entre la zona de Papiol, Martorell, sentit Tarragona, i més enrere també entre Sant Cugat i Papiol en la mateixa direcció. En sentit nord de l'AP7 hi ha trams amb lentitud i amb retencions pràcticament des de Santa Perpètua, de Mogoda i fins a Montornès, en aquest cas, per tant, en sentit Girona. Altres vies a aquesta hora amb cues són l'autovia 2, el tram d'Abrera i especialment més endavant a l'altura de Jorba, un tram afectat per obres amb més de 4 quilòmetres de cues en sentit Lleida. Lentitud amb retencions també a la B24, en aquest cas a la zona de Vallirana, en sentit sud. En el cas de l'autopista del Maresme, a l'altura de l'Ella, en sentit nord, i també la zona de Mataró, i a les dues rondes del trànsit encara molt carregat en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
1: Bona tarda. També previsió meteorològica de cara a demà. Emet Noelia García.
3: Demà divendres 11 de setembre i Diada de Catalunya s'espera un temps càlid i estable. Pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i 14 graus a Girona i a Lleida.
1: Les 7 i 6 minuts del vespre.
4: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: La vigília de la Diada ha començat amb moments d'atenció al fossar de les Moreres. Un fort dispositiu dels Mossos manté separats a uns 30 metres els simpatitzants d'Aliança Catalana, els manifestants de l'esquerra independentista, per altra banda. La situació està controlada, però s'han produït escridassades, càrregues policials, diversos incidents. No sabem si també detinguts confirmats. Connectem amb el nostre company que es troba allà, Toni Conde. Bon vespre, quina és la fotografia?
5: Bon vespre. Doncs els Mossos d'Esquadra han carregat contra manifestants antifeixistes al fossar de les Moreres que protestaven contra la presència d'Aliança Catalana en aquesta plaça emblemàtica per a l'independentisme. Fins a 3 vegades els Mossos han carregat contra els manifestants quan intentaven entrar a la plaça i han detingut algunes d'aquestes persones que han intentat superar el cordó policial. Els antifeixistes protestaven, segons afirmen, contra el racisme i la xenofòbia que representa Aliança.
6: Estem aquí per rebutjar els discursos d'odi que l'únic que volen és assenyalar el de nostre costat quan realment volem posar sobre el centre les veritables problemàtiques, que són el tema de l'habitatge i demés, i el que volem assenyalar, això no és el migrant que ve aquí, sinó els especuladors i els empresaris que s'estan enriquint a costa d'empobrir-nos a la resta.
5: Aliança Catalana organitzava una ofrena floral als màrtirs de la Guerra de Successió de 1714 en aquest fossar de les Moreres. La presidenta del partit, Sílvia Orriols, ha aprofitat la vigília de la Diada per alertar del risc de l'islamoesquerranisme.
7: Ni l'islamoesquerranisme que amenaça d'arrabassar-nos els valors i llibertats occidentals podran desviar-nos de la drecera que hem pres. Nosaltres no anem a Ítaca, a Suïssa ni a Waterloo. Anem de dret a l'Estat català lliure, pròsper, segur i occidental.
5: Els manifestants antifeixistes de l'esquerra independentista volien boicotejar l'acte, tot i que el dispositiu dels Mossos ho ha impedit. La presidenta del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, ha acabat la seva intervenció a 6:45 i en aquests moments els d'Aliança Catalana ja han marxat del fossar, mentre els antifeixistes continuen protestant davant la mirada dels Mossos.
1: Gràcies, Toni Conde. Aquesta és la fotografia del fossar de les Moreres a Barcelona, un fossar al costat de Santa Maria del Mar, que és considerat el lloc on van ser enterrat molts dels defensors de Barcelona morts durant el setge de 1714 en la Guerra de Successió. Que avui aparegui dividit per aquest cordó policial té, doncs, No deixa de tenir aquesta càrrega simbòlica especial la fractura política traslladada a un dels principals espais de memòria compartida del sobiranisme. També us ho explicàvem en la portada. A les 9 de la nit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà el tradicional missatge institucional amb motiu de la Diada, que podran seguir aquí a Ràdio 4 i que donarà el tret de sortida als actes oficials. Lorena Enns.
4: A les 9 del matí, la tradicional ofrena floral davant el monument a Rafael Casanova obrirà la jornada amb la participació d'institucions, partits i entitats. Durant el matí també hi haurà jornada de portes obertes al Parlament, al Palau de la Generalitat i al Museu Nacional d'Art de Catalunya, entre altres equipaments. Com a novetat, l'acte institucional que el govern celebrava cada any a la capital espanyola es traslladarà de Madrid a Extremadura. A la tarda, concretament a les 17:14, la mobilització independentista recorrerà Barcelona en dues columnes, des de la Gran Via i la Via Laietana. Ho farà sota el lema "Aquest 11S soc i som independència". Finalment, a les 8 del vespre, l'acte institucional al Teatre Nacional de Catalunya posarà el punt final a la Diada.
1: Doncs segur que en les declaracions polítiques de demà estarà present el que us expliquem a continuació, perquè el Tribunal Suprem estaria disposat a amnistiar els dirigents independentistes encausats per malversació si el Constitucional fixa una doctrina clara. La primera sentència que ha de resoldre el Tribunal Constitucional sobre Jordi Turull podria aplicar-se immediatament a la resta de condemnats, entre ells l'expresident Carles Puigdemont. Ens ho explica l'Anna García.
8: Sí, Puigdemont podria tornar a Catalunya estrenada la tardor. El jutge del Suprem, Llarena, aplicarà la doctrina que el Constitucional fixi a la malversació, ciment del seu processament en rebel·lia, sense qüestions prejudicials, ni necessitat d'esperar que l'acord de garanties resolgui el seu recurs d'empara. Fonts jurídiques vinculen el desenllaç a la forma en què el Constitucional estableix aquesta doctrina i condueixen a que la sentència que es dicti sobre el recurs de Turull al ple del 6 d'octubre serà clau per extensible per determinar l'amnistia a Puigdemont, 15 dies després que l'acord de garanties abordi i rebutgi la primera resolució del recurs de Turull, en mans del magistrat Macías, de sensibilitat conservadora i contrari a l'oblit penal. Mentre el Tribunal de Comptes ultima la sentència per amnistia a l'octubre a Puigdemont, Junqueras, Mas i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat. Esquerra, Junts, Comuns i PSC, Jordà, Nogueras, Pissarello i Zaragoza.
9: Ja han pagat amb el seu patrimoni. Els advocats encara no tenen aquesta notificació.
10: Hi ha hagut una actitud deliberada per retrasar
11: la necessitat de recuperar la normalitat.
8: L'amnistia a Puigdemont suposarà l'aixecament de l'ordre de detenció nacional que té pendent per Junqueras i Turull, la inhabilitació que encara compleixen.
1: Gràcies, Helena. Per cert, que avui hi ha hagut reunió d'expresidents a Waterloo. Artur Mas i Carles Puigdemont s'han trobat a la vigília de la Diada. En un comunicat, Mas li ha expressat el desig que sigui l'última que passa a l'exili. Tots dos reclamen l'aplicació immediata de l'amnistia i defensen reforçar el catalanisme amb una majoria nacional sòlida. Mas ha ofert tot el seu suport a Puigdemont.
12: Edició vespre.
1: El Congrés dels Diputats ha aprovat la llei que permetrà a milers de saharauis accedir a la nacionalitat espanyola. La iniciativa ha sortit endavant aquesta tarda gràcies al suport dels socis de govern i a l'abstenció del Partit Popular i Junts. Pau Alemany, bon vespre.
13: Bon vespre. Els saharauis nascuts al Sàhara Occidental durant l'etapa d'administració espanyola, ara fa 50 anys, així com els seus descendents, podran tramitar la nacionalitat espanyola. Són vora 80.000 i tenen 5 anys per demanar-la. A la Cambra Baixa, la llei s'ha aprovat amb el vot a favor dels socis habituals del govern i l'abstenció del Partit Popular i de Junts, tal com ha anunciat la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
14: Votos emitidos 344, votos a favor 168, votos en contra 31, abstenciones 145. En conseqüència, queda aprovado el dictamen.
13: Els aplaudiments que escoltem han estat dirigits a la tribuna de convidats, on una dotzena de representants saharauis han seguit la votació. Pel que fa al PSOE, que en les primeres fases de la tramitació havia mostrat reticències, ara defensa la iniciativa en un context delicat de les relacions amb el Marroc, país que el 1976 va ocupar el Sàhara Occidental. Cal recordar que l'anterior debat d'aquesta proposta a la Cambra Baixa es va produir uns dies abans de l'arribada massiva de migrants a Ceuta a finals del mes de juliol.
1: Gràcies, Pau Alemany. Avui també hem conegut l'argumentari del Tribunal Suprem, que considera que la inclusió al cens electoral de milers de persones nacionalitzades a través de l'anomenada Llei de Nets pot comportar un risc seriós per la transparència del procés electoral. Més detalls, Laura Monell, bon vespre.
3: Bon vespre, sí. El tribunal ha justificat en dues interlocutòries a què ha tingut accés en Ràdio 4 la decisió presa aquest dimarts de suspendre la inscripció al cens electoral de les persones nacionalitzades a través de la llei de nets. El Suprem argumenta que cal preservar el dret de vot, la igualtat dels electors i la transparència dels comicis. Segons els magistrats, l'augment de més de 400.000 inscrits al cens de residents exteriors des del 2023 podria alterar les següents generals. La decisió afecta les persones que han obtingut la nacionalitat espanyola gràcies a la Llei de Memòria Democràtica, excepte en aquells casos que s'acrediti la descendència d'exiliats pel franquisme.

0: sección de un informe policial sobre la crisis a Ceuta. Escoltem Óscar Puente a Radio Nacional.
1: Es que yo creo que hay jueces intentando hacer política en este país.
2: En el Tribunal Supremo.
1: Yo creo que, y en otros órganos, yo creo que las próximas elecciones van de muchas cosas, pero una de ellas, una de las cosas de las que van las próximas elecciones es que el pueblo debe dejar claro quién gobierna en un país. Gobierna quien se presenta a las elecciones.
0: Doncs com us dèiem, avui s'ha inaugurat l'any judicial, un acte solemne presidit pel rei en el que el poder judicial ret comptes i marca les seves línies vermelles. Doncs bé, hem escoltat un discurs molt dur de la presidenta Isabel Perelló que, amb les crítiques del govern a les últimes decisions judicials que l'afecten. Sergi Bassoles.
3: Sí, la presidenta del Suprem i del Poder Judicial no ha ignorat pas l'elefant a l'habitació. En presència, entre d'altres, del ministre Félix Bolaños, ha carregat amb vehemència contra les acusacions de lawfare permanent i creixents llançades des del govern.
4: En los últimos tiempos hemos escuchado acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas. Esta és una imputació d'extraordinària gravetat.
3: L'obertura de l'any judicial s'ha produït en un dels moments més crítics d'una relació, la del poder executiu i la judicatura, que des de l'inici de la legislatura porta sent tortuosa, i les bufetades de Perelló a l'executiu han estat constants al llarg del seu discurs.
4: Los tribunales han de resolver conforme a lo que el derecho dispone, sin presiones directas ni indirectas.
3: D'independència judicial també n'ha fet menció Teresa Peramato.
5: Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos.
3: Tot i que amb un perfil més baix, la fiscal general no ha pogut resistir la temptació de defensar el seu predecessor, García Ortiz, inhabilitat pel Suprem. La crisi de Ceuta també s'ha colat en els discursos. Totes dues han apel·lat a la necessitat urgent de recuperar la normalitat, respectant, però, els marcs legals.
0: Un acte on també s'ha reunit i s'ha rendit comptes de l'activitat judicial de l'any passat i, malgrat detallar que es van resoldre més de 7 milions de casos, un 2% més que el 2024. Per allò, també ha recordat que més de 4 milions i mig de casos resten pendents de resolució i ha denunciat l'excessiva lentitud de la justícia per manca de recursos.
4: Por otra parte, la duración de los procesos judiciales sigue siendo, como regla general, excesiva. Y así lo ha indicado hoy el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España en este año 2026. Una vez más, hay que afirmar que una justícia tardia no és una verdadera justícia ni és una justícia eficaç.
0: De la seva banda, la Fiscalia també ha advertit de l'alarmant creixement pel que fa als delictes sexuals comesos a menors. També continuen les reaccions a la desclassificació de documents del CNI sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta el mes de juliol passat. A finals de juliol, aquest dijous, han parlat els titulars de Defensa i Interior després del xoc entre tots dos. Marc García.
6: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat no buscar discrepàncies on no n'hi han. Assegura que l'executiu treballa de manera conjunta i que encara que el CNI va fer la seva feina, l'escenari era imprevisible.
7: Fue un fenómeno de una magnitud absolutamente que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo. Que luego los resultados sean unos u otros, cada uno valorará.
6: L'executiu assegura que sí es van analitzar factors de risc previs, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistit en que cap organisme va poder preveure el que va passar.
8: Creo que la cuestión es clara y no, ya no hay ningún debate al respecto. Lo que tiene que servir esto es para que todos evaluemos, valoremos y todos mejoremos de cara al futuro, pero todos.
6: Mentrestant, l'oposició continua carregant contra l'executiu per la seva gestió. Borja Semper, portaveu popular, creu que els documents posen en evidència que el govern tenia informació i que no va reaccionar. Ho ha dit a Radio Nacional.
9: Había información que había sido transmitida a la Guardia Civil, a Marruecos y al propio gobierno. Y lo que sabemos es que hoy estamos peor, hoy hay incluso más incertidumbre de la que había hace un par de semanas. Por tanto, es verdaderamente incomprensible lo que está haciendo este gobierno y cómo está gestionando esta crisis.
6: El rei Felip VI ha assegurat, per cert, que s'està preparant ja una visita a Ceuta. El monarca ha confirmat que el viatge es farà amb la reina Letícia, tot i que encara no hi ha una data fixada.
0: Bé, doncs també s'han activat ja els primers trasllats a la península de menors migrants que van creuar la frontera a Ceuta. Les primeres arribaran a Navarra. María Chivite és la presidenta de la comunitat foral.
10: Si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir
2: a encauzar su situación, su vida, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno. Por eso puedo decirle

0: que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta.
1: 5 nenes que formen part del grup de 500 que el govern va anunciar que traslladaria de manera prioritària per la seva extrema vulnerabilitat.
2: Edició Vespre. Andreu Vinyes.
1: És una de les notícies d'impacte de l'economia que ens deixa avui. A 10 minuts per 7:45, el Banc Central Europeu ha decidit pujar un quart de punt els tipus d'interès al 2,25 fins al 2,5%, arribant a nivells de març de 2025. Clara Ontanyon.
3: És la segona pujada de l'any després de la de juny i ho ha anunciat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
4: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
3: He explicat que l'objectiu és aturar la inflació de la zona euro derivada de l'encariment de l'energia per la guerra a l'Iran. A l'agost, la inflació de l'eurozona es va enfilar fins al 3,3%. És el sisè més consecutiu que la inflació supera el 2%, l'objectiu a mig termini fixat pel BCE.
1: Pujades als tipus d'interès que impacten directament en l'Euríbor i les hipoteques. Patricia Suárez, presidenta de SUFIN, l'Associació d'Usuaris Financers, aconsella preparar-se per aquesta revisió a l'alça.
5: Es muchísimo mejor. Las personas que vayan a contratar ahora una hipoteca, que sea tipo fijo, que es, aunque sea un poco más caro que esa hipoteca mixta, porque tú de esa manera ya puedes hacer tu presupuesto, ya sabes cuánto te va a costar todos los meses y puedes vivir tranquilo.
1: Més qüestions. Parlem de mobilitat. El govern espanyol confia que les obres de la R3 finalitzaran al febrer de 2027, tot i que alerta d'una 60 de robatoris de cable que podrien endarrerir el restabliment de la línia. Laura Hurtado.
6: Les obres avancen sobre el previst, però preocupa el vandalisme a la línia, que ha obligat a comprar 70 quilòmetres de cable addicionals. José Antonio Santano, secretari general d'Estat de Transports.
7: Esto nos entristece y nos crea un problema. En esta obra hemos tenido robo de cable y eso nos ha llevado a actuar con rapidez. Hemos tenido que sacar un contrato de emergencia por 17 millones de euros para comprar nada más y nada menos que 70 kilómetros de cable. Y hemos acompañado esa emergència con algunes medidas de refuerzo de la seguridad.
6: D'altra banda, el govern català ha informat que l'acord de traspàs de l'IRU estarà llest aquesta tardor.
1: I el Sindicat Majoritari de Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida dels facultatius mèdics catalans a partir de mitjans d'octubre. S'uneix d'aquesta manera altres sindicats estatals en una protesta contra l'estatut marc dels serveis sanitaris aprovat en Consell de Ministres. Rosa Quitllet.
8: El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, denuncia la situació de sobrecàrrega laboral dels facultatius i critica que ni el govern català ni l'espanyol s'hagin assegut a negociar amb els sindicats. Ho ha dit al matí de Ràdio 4.
9: Ha arribat un punt, la degradació del sistema sanitari, que si no forcem un reset i forcem una reinvenció del sistema sanitari amb unes noves regles del joc, el sistema sanitari per si sol s'està morint i agonitzarà definitivament.
8: En aquest sentit, la consellera de Salut, Olga Pané, ha assegurat que els metges tenen la porta oberta per negociar i que els ajudaran per evitar la vaga.
10: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat.
8: Pané manté que la conselleria treballa per arribar a acords, però retreu a metges de Catalunya que no s'hagi assegut a la mesa que van convocar amb la resta de sindicats.
1: La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada presumptament al tràfic i la distribució il·legal d'armes amb un important arsenal localitzat en un traster de Figueres. Dos dels detinguts han ingressat ja a presó. Girona, Gemma Esteve.
11: En total s'han intervingut 644 armes de fogueig i traumàtiques. D'aquestes, 221 havien estat modificades per disparar munició real. També s'han decomissat milers de cartutxos, silenciadors i material per transformar unes armes que anaven destinades al crim organitzat. Enrique Azorrín és el cap de l'operatiu.
12: Se proporcionen a persones que adquieren diverses per derivar-les a persones que van a cometer estos ilícitos penales.
11: La investigació va començar a principis d'any després de detectar diversos enviaments sospitosos des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts de l'Estat. Els agents van arribar fins al principal proveïdor, d'origen ucraïnès, que durant la investigació va traslladar el taller a Figueres, on finalment es va localitzar l'arsenal. Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
13: És un expert armer en experiència militar prèvia i coneixements, com poden veure, elevats a la transformació d'armes i és considerat un objectiu d'alt valor per les autoritats europees.
11: Dels 7 detinguts, 2 han ingressat a presó, el principal investigat i un intermediari. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
1: Ho hem sabut aquesta tarda, el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón Palací, ha mort aquest dijous als 77 anys d'edat. Psicòleg de professió, Colón

0: va fundar la cooperativa per la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual a la Garrotxa el 1982. Aquest maig, el programa Noms Propis de la 2CAT, Colón explicava com va sorgir la idea de crear la Fageda.
1: Jo puc tenir les meves limitacions com tothom, però si jo me donen la possibilitat de fer coses, puc fer coses i puc fer coses bones. I, de fet, jo sempre dic que nosaltres ara estem fent els millors jocs del món i els estan fent aquestes persones.
0: De la quinzena de treballadores i treballadors que van començar fa més de 40 anys avui, en són més de 500, amb la mateixa raó de ser, potenciar la inserció completa a la societat de les persones amb capacitats diferents.
2: Esports.
0: En esports tenim en joc partits de la Lliga Catalana de Bàsquet. Josep Capel, bon vespre.
3: Bon vespre, competició que s'està jugant a Tarragona. Avui es disputen dos partits. Al descans ara mateix Girona 46, Lleida 39. Per cert, una victòria dels lleidatans els classificaria directament per la final. A partir de les 9 de la nit es jugarà el Barça Andorra. Ahir, recordem, el Lleida va superar el Joventut 89-84 i el Manresa l'Andorra per 83-74. Demà es disputaran el Joventut Girona i el Manresa Barça.
0: Pel que fa al futbol, avui es tanca la primera jornada de la Lliga de Campions.
3: Amb els sis últims partits tenim en joc des de 6:45 els duels Fenerbahçe 0 Roma 1, acaba de marcar Brian Cristante pels italians, i PSV Eindhoven 0, Shakhtar Donetsk 0 a partir de les 9, Bayern de Múnich Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United, Saba de Bakú i Slavia de Praga Lens. El Barça, recordem, va debutar ahir golejant el Feyenoord neerlandès per 5-1 i co-lidera la classificació, entre d'altres, amb el Paris Saint-Germain, únic amb millor gol average que els blaugrana. L'equip descansa avui i a partir de demà començarà a preparar el partit de Lliga de diumenge a Camp del Llevant. Pel que fa al juvenil, ha perdut aquest matí a la Youth League 1-2 contra el mateix conjunt neerlandès. Avui, per cert, el director esportiu d'ECO ha parlat a RAC1, entre altres coses ha explicat que considera un escàndol que Pedro Rafinha no estigui nominats a la pilota d'or que mereixeria enguany Lamine Yamal, que tenen la intenció de renovar el contracte del brasiler, que amb el seu gran rendiment en la posició de davanter centre i l'aportació d'altres jugadors no veu urgent ara mateix el fitxatge d'un nou.
4: No creo que a lo que queremos jugar tenemos que estar obsesionados con esto. Rafinha, que ya era una idea, creo, del míster un poco probarlo en esta posición, lo está haciendo muy bien. Y yo creo que Gabriel, podemos decir que es el más parecido a un 9 de cerca de área también, pero aparte que se mueve, se puede, es muy asociativo, viene a buscar. Y tenemos para mí uno que es Hansa.
3: Encara en futbol, ja es coneixen els horaris de la 8a jornada de Lliga. L'Espanyol jugarà al camp del Màlaga el divendres 9 d'octubre a les 9 de la nit. El Barça rebrà el Getafe el dissabte a 10:45. I la Lliga acaba de fer públic els límits salarials actualitzats de tots els equips. A primera, el Barça incrementa de 432 a 582 milions. L'Espanyol en té ara mateix 61.
0: I per acabar, Josep, un parell de punts en l'àmbit poliesportiu.
3: En ciclisme, la Vuelta a Espanya. Victòria del suís Stefan Kung a la crono individual de la 18a etapa entre el Puerto de Santa Maria i Xerès. Enric Mas ha perdut 33 segons respecte a l'eslové Primo Roglic, el que encara li treu 1 minut i 37 segons. I en bàsquet, el Mundial Femení, i amb això acabem, Espanya jugarà partit de quarta final contra Austràlia a partir de 9:45. De moment ja s'han classificat per semifinals Estats Units i França, al superar Hongria i la Xina respectivament. Ara mateix en joc el duel entre Alemanya i Bèlgica.
0: Gràcies, Josep, fins ara. Ara. En cultura, el teatre torna a Tàrrega amb la inauguració aquest vespre de la 46a edició de la Fira de Tàrrega del Teatre al Carrer Lleida, Pepa Sangenís.
5: I en continu un espectacle amb la immigració al buscar un nou lloc per viure com a fil conductor de la companyia catalana Kamchatka inaugura aquesta nit la 46a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega. Fins diumenge es podran veure 57 espectacles de companyies nacionals i internacionals. Una vintena d'aquests espectacles seran estrenes absolutes i el 70% es podran veure al carrer. El leitmotiv aquest any de la Fira és Celebrem. Anna Giribet, directora de la Fira de Teatre de Tàrrega.
6: I aquests 4 dies de la Fira volem que sigui com una bombolla divertida, alegria, que ens faci somiar, que ens faci imaginar per 4 dies.
5: Aquesta edició és la que té més presència de professionals amb 1.300 inscrits.
0: I avui acabem amb la música de Jaume Sisa.
7: Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna.
0: Temes com aquest, Qualsevol nit pot sortir al sol, o d'altres de la nova cançó catalana sonaran avui al Festival Altaveu, que enceta la seva programació amb el concert 50 diades 1976-2026. tots amb la mirada posada a Sant Boi en aquesta prèvia també de la Diada. Demà tornarem, estarem fent edició vespre a partir de les 7. Com sempre, comença el Pla B amb Toni Marín.
2: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El Pla B. Amb Toni Marín.
8: En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas, generalizadas, de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por razones jurídicas que expresan sus resoluciones. Esta es una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar l'atribució d'una conducta delictiva.
9: Aquest és un dels moments del discurs amb el que la presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, obria aquest matí l'any judicial. No ha estat la primera vegada que hem escoltat Perelló advertint de la gravetat de les desqualificacions contra els jutges, sobretot quan venen de responsables polítics. Afirma Isabel Perelló que la discussió jurídica sobre els motius que porten a una determinada resolució no pot ser substituïda per l'atribució al jutge de propòsits polítics o ideològics. Sobretot s'hi ha referit a les acusacions de l'UFER contra determinats jutges. En una línia semblant, hem escoltat també avui la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, denunciar la desqualificació sistemàtica que pateixen els fiscals.
10: Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convengan a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos y con sujeción exclusivamente a la ley.
9: Les demandes, però, tant de la presidenta del Tribunal com de la fiscal general no han impedit, però, que en una entrevista a Ràdio Nacional el ministre Òscar Puente insistís en que hi ha jutges que es dediquen a fer política.
11: Es que yo creo que hay jueces intentando hacer política en este país.
12: En el Tribunal Supremo.
11: Yo creo que, y en otros órganos, yo creo que las próximas elecciones van de muchas cosas, pero una de ellas, una de las cosas de las que van las próximas elecciones es que el pueblo debe dejar claro quién gobierna en un país. Gobierna quien se presenta a las elecciones.
9: Com dèiem, són declaracions d'avui mateix a aquesta casa. A la inauguració de l'any judicial, Isabel Perelló també s'hi ha volgut referir a la crisi de Ceuta, demanant una resposta que serveixi per preservar la integritat de la frontera. El tema, com no pot ser d'una altra manera, continua estant molt viu i la lectura sobre el que es desprèn dels documents desclassificats resulta totalment diferent segons qui la faci. En qualsevol cas, avui destaquen clarament les paraules de la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui avui ha assegurat que el que va passar a Ceuta va ser d'una magnitud impossible de preveure.
13: Fue un fenómeno de una magnitud absolutamente que no era previsible, que no ha ocurrido en ningún lugar y cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo.
9: Passen 3 minuts de 2:15 d'avui. Què tal estan, senyores, senyors? Molt bon vespre. Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més aquí al Pla B de Ràdio 4. En aquest dijous, en el que a Catalunya ja s'hi respiren, i de quina manera, els actes de la Diada Nacional de Catalunya. De fet, aquesta nit a les 9, des d'aquest programa, retransmetrem, lògicament, el discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa. Però les coses ja han començat. Aquesta tarda, malgrat els esforços dels Mossos d'Esquadra per evitar enfrontaments entre les manifestacions d'Aliança Catalana i l'Esquerra Independentista, la policia ha hagut de carregar el fossar de les Moreres quan hi era Aliança Catalana davant els intents dels altres per accedir també a la plaça. El resultat, almenys 4 persones detingudes. Això sí, més enllà dels disturbis, anirem d'aquí una estona al fossar de les Moreres a veure com estan les coses ara mateix. També al Parlament han començat els actes institucionals de la Diada amb la hissada de la Senyera. És evident que aquí al Pla B estarem molt pendents, com diguem, de qualsevol cosa que pugui passar. Tot plegat en aquest 10 de setembre, en el que hem conegut que el Tribunal de Comptes avalarà l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i altres 30 exalts càrrecs, seguint les passes del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que recordaran, va avalar l'aplicació de la llei d'amnistia. Ara caldrà conèixer els pronunciaments tal del Tribunal Suprem com de l'Audiència Nacional. Estem d'enhorabona perquè avui ens acompanya per obrir el Pla B de Ràdio 4 l'advocat de la defensa de Carles Puigdemont, el senyor Gonzalo Boye. Senyor Boye, com està? Bon vespre, bona tarda.
14: Bon vespre.
9: Bon vespre. Avui el titular que estem veient repetit d'una pantalla a una altra pantalla és que cada cop l'amnistia és més a prop, no?
12: Bueno, yo vengo diciendo desde el 16 de julio que ya es una cuestión solo de tiempo, y también he dicho siempre, y ahí está por escrito y en entrevistas, que evidentemente el Tribunal Supremo no va a hacer otra cosa que aplicar la ley.
9: Claro. El que passa és que encara hi ha tot un seguit de tràmits que cal passar, no? Avui llegíem que efectivament el Suprem aplicarà l'amnistia un cop el Tribunal Constitucional estableixi la seva doctrina sobre la malversació. És segurament el següent capítol que toca viure, no?
12: Bueno, el Tribunal Constitucional ya en 3 sentencias relacionadas con la ley de amnistía directamente ha dejado muy claro cuál es el ámbito objetivo de la aplicación de la ley. Ahora tendrá que descender al caso concreto, pero el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo que pudo haber hecho esto.
9: Ya. ¿Es una cuestión de voluntad, doncs, el que ha pasado fins ara?
12: Bueno, yo creo que hasta el momento han estado haciendo en el Tribunal Constitucional, sobre todo el presidente del Constitucional, sus cálculos políticos de cuándo es mejor hacerlo y cuándo no. Y al gobierno, pues obviamente no le interesa que el president vuelva.
9: Ja. En qualsevol cas, li interessi o no li interessi, el cert és que, com diem, sembla que aquest retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín cada vegada és més a prop. Hi ha qui fins i tot diu que tot això podria estar resolt abans de final d'any? Vostè és optimista en aquesta direcció?
12: Bueno, yo soy consciente de la agenda. La agenda dice que el día 22 el Constitucional se va a reunir, 22 de septiembre, probablemente hay un cambio de ponencia, por lo tanto se tendrá que volver a reunir el día 6 de octubre para aprobar la siguiente ponencia, y a partir de ahí los días que tarden en redactar la sentencia y hacerla pública. Lo que ha dicho hoy el Tribunal Supremo, por boca de distintos magistrados, es que una vez que esté publicada la sentencia del Constitucional, ellos, si la sentencia va en la línea que todos esperamos, se van a ver compelidos a aplicar la amnistía a todos y evidentemente a retirar las órdenes de detención. ¿Cuánto tarde eso? Depende de ellos, pero puede tardar 5 minutos.
9: Serà Pablo Llarena, ¿no?, qui hagi de tirar endavant aquesta anul·lació de les ordres de detenció, ¿no?
12: En el caso del presidente, de Toni Comín y de Lluís Puig, claro.
9: Clar. No sé si, per cert, senyor Boi, ha tingut vostè l'oportunitat de parlar amb els seus defensats, no? Amb Carles Puigdemont, per exemple, per saber sí, què pensa, com ha rebut, no?
12: Bueno, hoy he hablado un par de veces con el presidente para explicarle lo que acabamos de enterarnos, y él, como siempre, manteniendo la calma y esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque a ver, lo que no se puede hacer es como pasó esta mañana, que había un comunicado circulando de que el Tribunal de Cuentas había aplicado la amnistía cuando el Tribunal de Cuentas todavía no ha aplicado la amnistía.
9: Ja. Sí, però era important passar efectivament per aquí, perquè d'alguna manera també era veure com el Tribunal de Comptes seguia les passes començades pel Tribunal Europeu de Justícia, no? Senyor Boi...
12: Claro, pero no lo havia hecho todavía.
9: Clar, clar, no ho havia fet, efectivament. Aprofitant la benentesa, perquè vostè crec que ja estava escoltant-nos quan hem obert el programa sentint la presidenta del Tribunal Suprem, Isabel Perelló, quan demanava que es deixi d'acusar a jutges de prendre decisions en base a criteris polítics. Què li ha semblat aquestes paraules, senyor Boye?
12: Bueno, básicamente que estamos en un momento en que hay una serie de casos de corrupción que se están investigando, casos bastante evidentes de corrupción, es decir, cuando se encuentra en una caja fuerte un collar de más de 1 millón de euros de valor, cuando aparece un presidente de una gran empresa diciendo yo pagué a este señor por esto, y esas cosas, es evidente. En mi tierra se dice el cojo le echa la culpa al empedrado, es decir, la culpa no es del que tenía el collar, sino de un juez de conservador. Bueno, siempre hemos sabido que los jueces son conservadores, pero eso no los inhabilita para perseguir la corrupción, ¿no?
9: Ja. Ho deia Teresa Isabel Perelló, però també hem sentit la fiscal general de l'Estat una mica en la mateixa línia, ¿no?, la senyora Pere Mato.
12: Bueno, ella va en otra línea, porque ella va en la línea de lo que se está acusando con bastante certeza a algunos determinados fiscales de no perseguir delitos.
9: Ja. Després de les 8 del vespre saludarem a un magistrat de Jutges per la Democràcia per també conèixer quina és la seva opinió sobre tot plegat. En qualsevol cas, senyor Boye, li agraeixo de veritat moltíssim que ens hagi ajudat avui a obrir aquesta
12: moltes
9: edició
12: gràcies.
9: Del Pla B, i l'enhorabona de cara als seus defensats, perquè efectivament eren més a prou que mai el retorn a casa. Ha estat un plaer, senyor Boye, molt amable, gràcies.
12: Perfecte, gràcies.
9: Bona tarda. Adéu. Una mica més de 20 minuts i arribem a les 8 del vespre.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
9: És un dia en el que, com saben, hem d'estar pendents de moltes coses, de moltes qüestions. D'aquí un moment marxarem fins al Fossar de les Moreres, per si vostès s'acaben d'incorporar ara mateix, malgrat les escenes tradicionals les veurem demà. Aquesta tarda hi ha hagut uns enfrontaments molt potents que han provocat les càrregues dels Mossos d'Esquadra. Hi havia dues manifestacions diferents convocades, com explicàvem en els primers minuts del nostre programa. D'una banda, Aliança Catalana, d'una altra banda, l'esquerra independentista antifeixista. Quan estava Aliança Catalana al mig del Fossar de les Fossar de les Moreres, ha intentat a l'altra manifestació accedir-hi, i aquí es han hagut de carregar els Mossos d'Esquadra. Deien que com a mínim hi havien quatre persones detingudes. Marxem directament fins al Fossar de les Moreres per conèixer com estan les coses ara mateix. Allà tenim... Ah, no, encara no. D'aquí una estona em diuen marxarem fins al Fossar de les Moreres. Saludo les persones que ja tenim amb nosaltres. Josep Totosaus, què tal, Josep? Bon vespre.
14: Bon vespre. Ja, molt bé.
9: Com ha anat l'estiu?
14: Molt bé, content d'estar aquí una altra vegada.
9: El mateix et dic. Ara tindrem ocasió de comentar aquestes declaracions de Gonzalo Boye, que estava lògicament satisfet per tot un seguit de titulars judicials, que és evident, afavoreixen els seus interessos, no?
14: Sí, clar. Sí, sí, està content que el seu defensat pugui tornar, el que no sé si està tan clar que els de Junts volen que torni, sí, no sé, però bueno, però podrà, sembla que podrà tornar, li han perdonat tot i estarà content i tots els delictes que feia, més el tema econòmic, que no ha de tornar diners, que això també sempre és important.
9: Quim Bosch, com estàs, Quim? Bon vespre, bona
14: bon
9: tarda.
14: Vespre.
9: M'agrada molt perquè els contertulians habituals del programa tornen a casa, però es nota que han anat a la platja, que han pres el sol. Quina cara de salut, per favor, Quim, què fas avui, eh?
15: Bé, sí, sí, va, moreno.
9: Satisfet, no? M'imagino. També perquè, recordem, estem parlant de Carles Puigdemont, però hi ha molts altres noms, entre ells Oriol Junqueras, estem parlant de la llei de l'amnistia, estem parlant de què sembla ser que entrem ja a la fase definitiva d'aquesta llei, no?
15: Sí, només ha trigat no sé quants mesos i 9 anys. És curiós perquè també una de les notícies era que començaven a celebrar l'any Tarradellas, perquè l'octubre de l'any vinent farà 50 anys del seu retorn, els 50 anys del retorn del president de la Generalitat a l'exili, i ara mateix tenim un president de la Generalitat a l'exili. O sigui, sembla que el temps no hagi passat.
9: Jordi Cerezuela, com estàs, Jordi? Bon vespre.
16: Molt bé, bona tarda. Com tornat?
9: Molt bé, moltes gràcies. Dona'm una primera impressió, després tindrem ocasió de parlar àmpliament sobre el tema.
16: Bueno, doncs jo crec que està arribant... Arriba amb retras, arriba amb molt de retras, i no sé quina voluntat hi haurà per part de molts estaments de segons on de Madrid perquè això prosperi amb la celeritat que tindria que prosperar.
9: Sembla ser que les coses poden anar bastant ràpides. 3 minuts, arribem a 3:15. De tota manera, parlarem lògicament de totes aquestes qüestions en els propers minuts aquí al programa, però de totes maneres, dèiem, avui hem començat el dia amb unes declaracions fresques quan el començàvem, que era les de Donald Trump. És veritat que ara feia dies que no parlàvem de Donald Trump, si més no en aquest programa, però és que el titular d'avui és brutal. Si aconsegueixen els republicans revalidar la seva majoria a les dues cambres, doncs ha promès que cada ciutadà americà rebrà $5,000. Ramon Aymerich, com està, Ramon? Bon vespre.
17: Bona tarda, Toni. Què tal? Com estem?
9: Molt content d'escoltar-te, que t'enyoràvem tot un estiu. Sense Ramon Aymerich no pot ser.
17: Ramon Aymerich... Ha arribat la fresca.
9: Efectivament. Sí. L'hem llegit, això, i molt, perquè, com saben, el Ramon Aymerich és el cap d'Internacional del diari La Vanguardia. Donald Trump està posant-ho tot a la graella, sembla ser, no?
17: Absolutament. És a dir, deu tenir clar, no s'han acabat d'enfiar les seves capacitats, com, de fet... Tot el partit republicà està molt temerós del que pot acabar passant en aquestes midterms. I jo crec que ha fet la recompensa electoral la compra de vot més cara, o ha proposat la compra de vot més cara de la història.
9: Està bé.
17: Perquè aquests...
9: Sí, digues.
17: Digues-hi. No, aquests $5,000 que promet americans, sembla que el càlcul equivaldria a $1.2 billions. Ja. És una xifra allò insòlita.
9: Clar, però fixa't que la notícia amb la que explicàveu aquesta informació aquest matí, recordàveu també que no és la primera vegada que Donald Trump promet diners a l'electorat, no. Que també amb el tema dels arancels va assegurar que hi hauria 2.000 euros per... $2,000, perdó, per persona, i que aquests diners no han arribat mai, no?
17: No, exacte. Bé, els 2.000 euros, ai, perdó, 2.000 dòlars, diguem-ne, dels arancels era un càlcul del que es beneficiarien els americans. Uh-huh. Aquest és directament una xifra que ell diu, jo pagaré 5.000 dòlars per cada un dels 230 milions d'americans adults si guanyo aquestes eleccions. I jo penso que s'ho deuen estar creient. És a dir, no sé fins a quin punt és una broma o és una cosa poc pensada. És a dir, en tot cas, aquí està.
9: En qualsevol cas, hi ha una cosa que crida molt l'atenció, Ramon, perquè diuen que Donald Trump potser en aquest moment resta més que no pas suma, però sembla que ell no ho veu ben bé de la mateixa manera, no?
17: Sí, exacte. Semblaria ser que Donald Trump està perdent, diguem d'alguna manera, no, el seu encant, la seva habilitat o la seva capacitat, que l'electorat estaria molt decebut, que és incapaç d'arreglar les guerres, més aviat les encén, que és incapaç d'arreglar l'economia, més aviat el sector més desfavorits doncs estan patint inflació, puja el petroli, és a dir, semblaria ser que Donald Trump ha perdut la capacitat per seduir els americans i que potser n'és conscient.
9: Clar. Què significa? Perquè, clar, hi ha molta gent que ja sap, que ara d'aquí a un parell de mesos tindrem aquestes eleccions de mig de termini, però què significa per Donald Trump perdre la majoria en una o potser les dues càmeres?
17: Bé, significaria que moltes de les polítiques que està desenvolupant ara quedarien absolutament limitades, controlades i, segons com, obstaculitzades per a les càmeres. És evident que Donald Trump és capaç de tot, és capaç de sobreviure, però difícilment podria fer front a una acció concertada de tot el front demòcrata i també dels republicans, que tindria molt més difícil de donar suport a les polítiques del president.
9: Clar.
17: És a dir, seria el que en diríem un president allò, un ànec coix, no? Una persona que no pot desenvolupar ja el seu programa.
9: Clar. El que no deixa de ser al·lucinant és com continues tenint sospites entorn al resultat electoral, no?
17: Bé, aquesta és la tentació que sempre que hi ha al seu entorn, és la tentació de declarar doncs il·legal o dir que hi ha frau, intentar demostrar-lo, i bé, penso que és una cosa que sempre està latent, diguem-ne, en aquesta fracció del moviment conservador americà dels MAGA, d'intentar invalidar qualsevol victòria demòcrata.
9: Déu-n'hi-do. En fi, les enquestes de moment no li somriuen gaire, no?
17: No, gens. I com més passa el temps, més malament li va.
9: Déu-n'hi-do. Creus que acabarem veient l'Estret d'Hormuz dir-se Estret Trump o no?
17: És difícil. Ja ens conformaríem si finalment s'acaben, diguem-ne, els bloquejos per una banda i l'altra de l'Estret d'Hormuz. Però jo penso que encara passaran mesos. Yeah. Penso que no, ni estarà per les midterm ni probablement per d'aquí un any. És a dir, els iranians li han agafat bé la mida.
9: Déu-n'hi-do.
17: Al Donald Trump.
9: Avui, per cert, llegia unes declaracions, crec que era del ministre, ho estic dient de memòria, del ministre d'Afers Exteriors d'Iraq, dient que ha estat la pitjor operació de càlcul que ha fet mai als Estats Units, l'atac a Iraq.
17: Segurament. I ja sabem, o hem explicat aquí, que segurament va estar molt influïda, no?, per Israel i per una sèrie de càlculs o de fantasies que els israelians van fer creure a Donald Trump que serien possibles. Clar. Ha estat una pèssima operació.
9: Ramon Aymerich, no sé com hem pogut viure tantes setmanes sense escoltar-te. Ha estat un plaer, com sempre. Una abraçada molt gran. Cuida't molt.
17: Gràcies, Toni. Gràcies a tots vosaltres.
9: Fins ben aviat. Ara 12 minuts i arribem a les 8 del vespre. És el cap internacional del diari La Vanguardia. Estem a través dels monitors que tenim aquí a l'estudi, veient com una de les qüestions boniques tradicionals de la Diada està en marxa ja en aquests moments, l'acte d'hissada de la senyera. Després anirem fins al Parlament també per comprovar una mica què és el que està passant ara mateix. Jo tinc ganes de saber. Clàudia Tarines, com estàs, Clàudia?
18: Hola. Bona tarda.
9: Benvinguda,
18: Ai, sí.
9: Ben trobada, vaja.
18: No, totalment. Quines però bueno, ja també tenia ganes, de tornar a la normalitat.
9: Ha provat l'estiu o no?
18: Molt bé, sí.
9: Sí, has fet moltes coses?
18: Moltes masses.
9: Sí. Has mirat el que feia o no feia Donald Trump? O...
18: Algunes coses, és que crec que és inevitable, perquè és que a vegades també no saps on comença el xiste i on comença la veritat. És a dir, a més aquesta setmana ha sigut especialment mediàtic, perquè avui lo dels 5.000 euros a tots els adults que si tornen a guanyar els republicans, però és que fa relativament 4 dies publicava també un vídeo com amb un anell, com si fos de Linterna Verde, fent una frontera, bueno, que era un tot poderós que no deixava passar ningú. Vull dir, és que dius, aquest senyor és en sèrio? O sigui, i aquesta dèria que té és real? O sigui, fins a quin punt? Però bueno, ja li està passant, o sigui, li està passant factura. Jo crec que al final se li està veient que les potes són curtes i crec que això no deixa de ser també un acte desesperat, però perquè al final ell també guanya per aquestes coses. Perquè també té públic que es quedarà amb la capçalera de guanyarà 5.000 euros si guanyo, i també va a copsar això. Perquè encara que sigui un 1%, ja és un 1%
9: sí,
18: més.
9: Sí, sí.
18: Sí.
9: És al·lucinant perquè Josep Totosaus, com sap, vostè és alcalde de Pontons, però a més és el president del Partit Popular a Barcelona, perdó, el secretari general del Partit Popular a Barcelona. Josep, per un polític, deu ser una mica curiós llegir una notícia. És que a mi, jo aquest matí llegia la notícia de Donald Trump i hi ha hagut un moment que m'he posat a riure. És molt fort que el discurs d'un president en un moment electoral provoqui el riure de la gent que el llegeix o l'escolta, no?
14: És el que diu la Clàudia, no saps si és un xiste, si és una broma, si és una cosa en cert. Però el Donald Trump ens té acostumat a prometre un fotimer de coses que eren impossibles fer-les, que no les ha arribat a fer mai. Amb els arancels els posava, els treia, els tornava a posar, els pujava, els baixava, feia, no feia. El que has dit tu, de més, amb l'Aymeric, no? Que ja havia promès 2.000 dòlars, no? I deia l'Aymeric que ha perdut el seu encant. Home, fa molt temps que ha perdut l'encant. Jo no li trobo cap encant. I no sé si els americans, suposo que hi ha americans que li trobaran encant, perquè hi ha Amèrica també, aquí hi ha gent per tot, Amèrica, hi ha tot el món, hi ha gent per tot, i troben encant a gent que no en té. El que passa que la política, si ens acostumem a la política, o sigui, el president dels Estats Units, o sigui, no estem parlant de l'alcalde de Pontons, no, el president dels Estats Units, digui aquestes bajanades i la política es converteixi en titulars que són verdaderes bajanades, passa allà, passa aquí, i està passant a molts llocs del món, doncs això preocupa una mica.
9: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jordi Cerezuela, perquè tu has anat fa poc als Estats Units, tens la teva filla, crec,
16: d'Imella, no? La meva filla, vaig sovint. Una de les coses que em preocupen de la bajanada d'aquest senyor és que li surti bé. Em preocupa molt, perquè això tindrà un efecte mimètic i més d'un ho començarà a intentar provar aquí a Europa. Si surt bé, ho veurem. Hi haurà més d'un que ho provarà. Per un altre costat, si li posem una mica de seny, que pensant en Trump és molt complicat, escolta, els Estats Units és un país en fallida. En fallida des de l'any 2002. Dit en fallida vol dir que té dèficit. És a dir, no hi ha benefici. Quan tanquen a l'any, el tanquen en dèficit des de l'any 2002. I aquest dèficit, en aquests moments, representa 1,8 bilions, amb els que es tindrien que sumar per fer el pagament aquest que ha promès ell, 1,2 bilions. Amb la qual cosa, fixeu-vos a l'endeutament amb el que es fiquen als Estats Units. Això suposo doncs, que els demòcrates o qui sigui els hi explicarà als americans, escolti, que no us venguin sopars de duro. Però el risc, això seria posant-li seny, però el risc que sense seny això li funcioni. I si li funciona, veuràs com ho veurem a Europa, com més d'un ho intenta copiar.
9: Què dius, Quim?
15: És que són les formes, d'aquest senyor, perquè en el fons, o sigui, podries pensar que la política és la gestió dels recursos i és amb els diners. I, per tant, quan, per exemple, en una campanya electoral algú agafa i diu, doncs, si guanyo jo, baixaré l'IVA 2 punts, o baixaré la retenció de l'IRPF, o donaré als joves que fan 18 anys 400 euros... En el fons estem parlant més o menys del mateix. El que passa és que, clar, les formes són completament diferents. Són les formes d'un nen mimat que ha fet sempre el que li ha donat la gana i pot disparar pel broc gros sense preocupar-se perquè no passa res. Això és el que sobta més. Però, en el fons, pensem que el joc aquest de l'econòmic, quants diners em pot costar, això, d'una manera més subtil, més elegant, més vestida amb contrapartides, això és el pa nostre de cada dia.
9: Amb una diferència, diria jo, que aquí quan s'ha promès, sigui el PP, sigui el PSOE, s'ha complert.
15: Sí.
9: Aquesta és la gran diferència, no? És a dir, que s'han donat, efectivament, bonus o ajuts, però, efectivament, això s'ha complert, cosa que de moment amb Trump no ha passat. Què volies dir, Jordi?
16: No, volia dir que totes aquestes, clar, escolta, jo avui, precisament, parlava amb la meva filla, estava de viatge, anava amb el cotxe, i dic, tinc que parar a posar gasolina. Papa, la gasolina està caríssima. Ostres, el barril de petroli està per damunt dels $100. Això, i a més, ja diuen els d'OPEP i companyia que, escolti, no esperin que això baixi ràpid, eh?
15: Però als Estats Units està a un dòlar, eh?
16: Als
15: Estats Units la benzina està a un dòlar.
16: No, no.
15: El litre, sí, sí.
16: No, no, no, no.
15: O bueno, un euro.
16: A veure, sí, sí, no, t'ho asseguro jo. Aquí és el doble de cara per un tema d'impostos i
15: aquí
16: tal.
15: Doble,
16: però és que allà el galon està gairebé ara ja a 4 dòlars. A 3,80, 3,90.
15: El litre, quants litres són els galons?
16: A 3,75. 3,75 sí, sí. Litres. Però és barata comparada amb Espanya, però els americans fa dos anys, eh? No fa més, la pagaven a 2 dòlars al galó.
9: També hi ha una diferència d'ús del cotxe molt, molt important, que és el que segurament encareix realment molt i per tant és tan important, sí, sí, l'efecte que l'augment en el preu de la benzina té pels americans acostumats efectivament a fer distàncies molt, molt, molt llargues. Estem a 5 minuts de les 8 del vespre i jo us he de dir, tinc moltes ganes avui que parlem d'aquí, perquè tenim temes molt potents al damunt la taula. És evident que el tema de la Diada ara ja ho està marcant molt, una Diada que ha començat amb uns enfrontaments molt potents entre les dues manifestacions. En realitat no és cert, Aliança Catalana estaven allà i no han fet res. Són els joves de l'esquerra independentista antifeixista que sí que han intentat accedir a la platja. De fet, ho ha aconseguit un d'ells, que ha llançat un pot de pintura sobre la gent que estava seguint el discurs de Sílvia Orriols. És una llàstima, no, Clàudia, haver de començar així, no?
18: Pues és una merda, sincerament, sí, perquè, o sigui, primer perquè la Diada ja, amb tot el respecte, també està tenyida, que sembla que a vegades sigui només una opció política. La Diada és la Diada de Catalunya. I a vegades sembla que només es defensin els interessos d'una opció catalana. Sap greu, perquè a més, especialment amb Aliança Catalana, no ens fan un favor atacant-la d'aquesta forma, perquè precisament són aquests actes el que després fa que puguin fer la veu petita i fer-se els víctimes de sembla una situació que sigui insuportable per ells. I llavors, sap greu, des de la perspectiva de catalana, perquè m'agradaria que fos una Diada com qualsevol altra i hi hagués actes respectuosos i pacífics, i per altra banda, perquè crec que rere d'aquestes actuacions hi ha molt poc servei. Hi ha molt poc servei perquè efectivament beneficia coses que, si ho filem prim, veiem que no ens aniran tan bé. Mirem una mica més enllà, si us plau.
9: Què dius, Quim?
15: L'ús de la violència en política, encara que sigui violència petitoneta i minúscules, i no l'accepto, no hi hauria de ser. És a dir, tothom té dret a... Allò de que totes les opinions són respectables, no totes les opinions són respectables, però tothom té dret a exposar-les. És a dir, si algú agafa i diu, no sé, tal col·lectiu hauria de ser exterminat, doncs aquesta opinió no és respectable, no? Però una cosa és que les opinions no siguin respectables i una altra cosa és que les persones no siguin respectables. Les persones s'han de respectar i si ens agrada, ens agrada, i si no ens agrada, no ens agrada. Però introduir elements de violència, encara que sigui llençar un pot de pintura, és una cosa menor, però ja és un camí, ja és un estat mental, per entendre.
9: Josep Tutusaus, una primera lectura, després seguirem.
19: Nosaltres ho hem patit durant molts anys aquí a Catalunya. El que deia la Clàudia és que el 11 de setembre era una festivitat, el Dia Nacional de Catalunya, de tots els catalans. S'ha convertit simplement en una opció. I qui no els hi agrada, tu deies, els joves antifeixistes, no, l'extrema radical, que van a protestar i a cridar i a agredir a tothom. Nosaltres hem sofert agressions durant anys. Va haver-hi uns anys que a la porta de la nostra seu teníem que donar hora, com als supermercats, teníem uns tíquets que la gent tenia que agafar hora per venir a manifestar-se, i ens insultaven, ens tiraven de tot. Bueno, són uns anys tremendos, no? I per tant ho hem viscut, no? I crec que fer el escut d'Aliança Catalana és una opció, que estarem d'acord, que no estarem d'acord, com deies tu, Quim, cadascú pot tenir dret a defensar el que vulgui, el model de societat que cregui, i amb tot el respecte, i al final posem els arguments per defensar el model que creiem cadascú de nosaltres, i tothom té dret a defensar-lo, no? Vivim en un país, per sort, democràtic i amb llibertat, i tothom té dret a defensar, i a respectar-nos a tots. Jo respecto la gent d'Esquerra Republicana, de Junts, del PSC, estaré d'acord, no estaré d'acord, però denos en guany. Jo no sento estar en les seus dels partits polítics. Mai he anat a manifestar-me en una sola partit polític. Mai he anat a manifestar-me en contra de ningú. he anat a alguna manifestació. Ja vaig fer, vam fer trobades, vam fer concentracions perquè no estàvem d'acord amb el que estava passant a Ceuta i amb suport a la gent de Ceuta. Però bueno, ja està. Però, sí, anar en contra... El que dius tu al final, el que fas és que aquesta gent doncs, es fa la víctima i fixa pobrets, i jo crec que és una barbaritat i que, per desgràcia, ens hi hem anat acostumant.
9: Jordi Cerezuela, després de les notícies podrem seguir parlant. Digues, Jordi.
16: Jo crec que tenim un sentit de la propietat confós. La diada és nostra. Nostra d'aquí. De vosaltres, nostra... d'ells o de tots. I això jo crec que porta moltes confusions. I per un altre costat, jo crec que cadascú té dret a expressar-se. I últimament es considera que això d'expressar-se és provocar. Com jo et diré el que jo penso, el que tu consideres és que t'estic provocant. Quan parles amb aquesta esquerra que deies, el que diuen és que això que està fent la senyora Orriols i tot el seu partit és una provocació. Escolta, s'estan expressant, ho estan fent en llibertat i ho han demanat en temps. Amb la qual la diada, torno a el que tu deies, Clau, és una diada de tots, de tothom.
9: Les 8 i un minut, d'aquí 59 minuts connectarem en directe amb el discurs del president de la Generalitat, el que dona el tret de sortida, efectivament, a la Diada Nacional de Catalunya. Però ara és el moment de marxar fins a la primera d'aquesta casa, la primera planta, que és on es troben els serveis informatius de Ràdio 4, i allà ens espera Laura Monell. Bona tarda, Laura.
20: Bona tarda, Toni.
9: Molt pendents d'aquests aldarulls, no?, que hi ha hagut aquesta tarda al Fossar de les Moreres.
20: Sí, fa tot just uns minuts s'han tornat a repetir aquests moments de tensió i les càrregues dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra al Fossar de les Moreres de Barcelona contra alguns manifestants de l'esquerra independentista que protesten per l'acte d'Aliança Catalana al Monument als Caiguts el 1714. A aquesta hora ja hi ha diverses persones detingudes en relació als incidents. Per conèixer la darrera hora, marxem al Fossar de les Moreres, on hi és el nostre company Toni Conde. Toni, bon vespre.
21: Bon vespre. Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants de l'esquerra independentista que s'oposaven a l'acte d'Aliança Catalana al Fossar de les Moreres. Els agents dels Mossos han fet algunes detencions entre els manifestants i ara, quan ja es dissolia la manifestació antifeixista i els d'Aliança ja havien marxat, han tornat a carregar. Sílvia Orriols, presidenta del partit, ha advertit en la vigília de la diada del risc de l'augment del que ha anomenat islamoesquerra, mentre que la contramanifestació de l'esquerra independentista ha manifestat el seu rebuig al racisme i la xenofòbia.
22: Ni l'islamoesquerranisme que amenaça d'arrabassar-nos els valors i llibertats occidentals podran desviar-nos de la drecera que hem pres.
23: Estem aquí per rebutjar els discursos d'odi que l'únic que volen és assenyalar el de nostre costat.
21: Aliança ha dut a terme l'ofrena floral que ha acabat cap a 6:45 i els seus simpatitzants ja han abandonat el fossar. Mentrestant, els antifeixistes encara es concentren al passeig del Born i alguns ja dins del fossar quan els Mossos han permès l'entrada amb càntics contra el feixisme i Aliança Catalana.
20: Gràcies, Toni, per aquesta informació de darrera hora des del Fossar de les Moreres. En recordem que d'aquí una hora, a les 9 de la nit, podran sentir aquí a Ràdio 4 el discurs institucional del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la diada. També ens hem de fixar en el Congrés dels Diputats i en la política de l'àmbit estatal, perquè el govern del Marroc ha emès un comunicat en què demana que no se l'utilitzi a Espanya com a peó polític preelectoral. Diuen que no acceptaran ser el boc expiatori dels comptes polítics a Espanya. Pau Alemany, bon vespre.
24: Bon vespre. Al comunicat, el govern del Marroc ha respost les acusacions de passivitat i participació durant la crisi de Ceuta que han estat emeses pels partits polítics espanyols, per tots excepte el Partit Socialista. Així, el Marroc ha defensat que no hi ha proves ni informes que demostrin la implicació de les autoritats marroquines i també ha reivindicat que s'han compromès a readmetre els migrants que van creuar la frontera i encara romanen a la ciutat autònoma. Un dels paràgrafs del text fa referència als... diuen, errors comesos en iniciatives legislatives, en referència a l'aprovació aquesta tarda al Congrés d'una llei perquè els sahrauis que van néixer al Sàhara Occidental abans del 1976 i els seus descendents recuperen la nacionalitat espanyola. En aquest sentit, el president del col·lectiu de sahrauis nascuts durant l'administració espanyola, Puigcerdà Abay, ha celebrat la decisió del Congrés.
25: 50 anys de abandono, 50 anys de la retirada, no es totalmente una reparación, pero un paso más allá.
24: I ha explicat que la normativa beneficiarà uns 80.000 sahrauis.
20: Gràcies, Pau. I fem un darrer punt. Un home de 78 anys ha mort ofegat a una platja de Roses a l'Alt Empordà. L'ofegament s'ha produït minuts abans de les 5 de la tarda, mentre a la platja hi havia servei de vigilància i onejava la bandera verda. S'han mobilitzat 3 ambulàncies i un helicòpter del SEM, el sistema d'emergències mèdiques, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Amb aquesta, ja són 27 les persones mortes a les platges catalanes.

0: des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: Una notícia terrible, realment, eh? Laura, gràcies. Fins després.
0: A tu, fins ara.
1: 8 i 5 minuts, a l'hora d'actualitzar informacions. Tots pendents de quin temps tindrem demà durant la diada, tot i que diríem que ens han anat preparant a que sembla que efectivament tindrem un sol que ens permetrà als que vulguin doncs, sortir al carrer perfectament. No? Marxem fins a l'EMET. Noelia García, bona tarda.
2: Bona tarda. Demà divendres 11 de setembre i Diada de Catalunya s'espera un temps càlid i estable. Pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i 14 graus a Girona i a Lleida. Bufarà vent fluix de ponent amb intensitat moderada a litorals. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Noelia. I ara parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Tot i que aquesta hora va millorant a poc, la circulació encara hi ha molt volum en aquesta operació sortida del pont de la Diada. En el cas de l'autopista AP7 es manté la zona de Castellbisbal, sobretot Martorell, amb lentitud, amb aturades en sentit de Tarragona i també més enrere la zona de Sant Cugat del Papiol, també en sentit de sud. En sentit nord, en aquesta autopista hi ha trànsit lent, aturades entre Santa Perpètua i la zona de Montornès. Pel que fa a la resta de vies, destaquem en l'autovia 2 aturades a l'altura de Brera i més endavant a l'altura de Jorba, un tram afectat per obres amb pràcticament uns 4 quilòmetres d'aturades en sentit Lleida. També destaquem per un accident a l'autopista AP7, aturades d'uns 3 quilòmetres a l'altura de Roda de Barà, queda un carril tallat en sentit de Tarragona. A la resta de punts, destaca sobretot trams amb molta lentitud, amb trànsit feixuc, espès, a la C32, la zona de Sant Boi i també de Castelldefels, en sentit sud, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Vella, i també més endavant a l'altura de Mataró, sentit nord, i el trànsit a les dues rondes, tot i que va estirant, encara representa molts trams de lentitud d'aturades a les dues i en els dos sentits de la marxa. És tot, bona tarda.
1: Gràcies, Eduard. Bona tarda, senyores i senyors, les 8 i 7 minuts.
4: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Avui comentant l'actualitat amb el conseller nacional d'Esquerra Republicana de Catalunya, Quim Bosch, amb l'alcalde de Pontons i secretari general del Partit Popular de Barcelona, Josep Totosaus, amb el president del Consell Social de l'Observatori de la Discapacitat Física, Jordi Cerezuela, i amb l'advocada Clàudia Tarines. Havíem arribat a les notícies de les 8 amb veus demanades. En aquest cas, el Quim Bosch volia afegir alguna cosa, oi?
5: Sí, no, sobre l'ús de la violència i les agressions a partits polítics. Avui demà és un dia que, com que hi ha més ulls mirant, es veu més i es parla. Però, de fet, tots els partits polítics, a totes les seus dels partits polítics, de tots, s'hi han llançat pots de pintura en algun moment, s'han trencat vidres, a tots. El que passa és, clar, això passa un 4 de març o un 15 de juny a la seu de Sant Andreu i no és notícia. Però és, lamentablement és així. I el clima no és bo. Recordem que estem en un país on s'ha apallissat a gent per anar a votar. Per tant, diguem-ne, el run-run aquest d'associar la violència amb la política costa de treure.
1: Doncs, justament del que volem parlar és del que va passar després d'això que deia el Quim Bosch, que va començar un episodi que vostès tenen claríssim i que ara sembla que és a punt d'acabar, un cop hem conegut que el Tribunal de Comptes avalarà finalment l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i altres 30 exalts càrrecs, seguint les passes del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que recordaran va avalar la llei d'amnistia. No? Parlàvem amb Gonzalo Boye després de dos quarts, no? Ens deia que efectivament ja feia dies que venia assegurant que en principi sembla que es pot precipitar de manera bastant potent la tornada, sobretot de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que són les persones que hi són fora en aquests moments. No? Qui vol començar? Clàudia Tarines,
6: sí, tant,
1: va, com a advocada.
6: No, jo crec que era el que esperàvem tots. Quan va sortir, crec que fa dos mesos, ja vam dir no serà immediat, però bueno, sí que està sent força més ràpid del que jo francament esperava. estic sorpresa i la veritat és que contenta. Jo també tinc ganes de tancar aquest episodi. Crec que és una bona notícia perquè és garantista almenys de la seguretat jurídica i de la separació de poders. En el moment en què tenim un Tribunal de Justícia de la Unió Europea que

0: diu que s'ha de respectar aquesta llei perquè la voluntarietat de la llei realment era resoldre un conflicte que segurament mai hagués hagut d'arribar a aquestes instàncies. Podem entrar a debatre novament, com hem fet tantes mils de vegades, si aquesta llei s'ajusta o no al dret o si realment anava a resoldre un conflicte social. Jo sempre penso i sóc de l'opinió que anava a resoldre un conflicte social. Un conflicte social que, evidentment, no s'hagués hagut d'arribar a aquests extrems ni als jutjats. Però passa a vegades quan s'arriba a una situació conflictiva extrema dintre la societat. No obstant, jo crec que és una molt bona notícia. Sí que espero que hagi servit per tancar l'expedient i que no tornem a començar una altra vegada, perquè és veritat que és una mica contradictori que tot això es faci sota un acord entre partits de tornem a començar i teixim una nova era entre Catalunya i Espanya, però després també tens altres persones que formen part d'aquest debat dient que ho tornarem a fer i que tornarem a posar fil a l'agulla al separatisme. I crec que apostar una altra vegada pel separatisme seria un error. Per Catalunya especialment, crec que l'hem sofert de totes. Per començar, els partits que ho van propulsar, perquè tant ni Junts ni Esquerra n'han sortit ben parats en tots aquests anys. I crec que, a més, això s'està veient entre les enquestes amb la Sílvia Orriols. Qui votarà a la Sílvia Orriols ve de dos llocs. Un, els que estan enfadats amb tot el separatisme català, i els que estan enfadats amb la situació d'inseguretat i de falta de resolució des de la política dels verdaders problemes que té la gent, que és falta d'infraestructura, seguretat al carrer, vivenda, i per tant una llarga i extensa llista que sembla que mai acabem de resoldre i que a mi m'agradaria que es veiés que som un país meravellós, però és cert que sembla que els grans conflictes i els grans debats i els grans problemes som incapaços de resoldre'ls.
1: Vols seguir tu, Quim?
2: Sí, recordar que el dret a l'autodeterminació dels pobles forma part dels drets humans. El dret a l'autodeterminació. I després cadascú pot dir sí o pot dir no. Per tant, el dret a convocar un referèndum forma part dels drets humans reconeguts per la ONU. I això és d'obligat compliment per l'Estat espanyol, perquè la Constitució espanyola, a l'article 10.2, diu que els drets fonamentals s'han d'entendre dintre dels tractats internacionals, entre ells els dels drets humans de la ONU. Per tant, el dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret humà fonamental. I defensar el dret a l'autodeterminació és defensar els drets humans. I, per tant, doncs jo me n'alegro que hi hagi gent que, tot i que ha pagat un preu molt alt, estigui disposat a continuar defensant aquests drets humans.
1: Josep Totosau, sí.
3: Quasi em convencen. La clau és aquí.
4: Em dones un minut més a la feina.
3: Quasi, la clau heu explicat com una cosa molt maca. Mira, això és com que jo em presento unes eleccions al meu poble. Em falta un regidor per treure majoria absoluta i li dic, mira, com que l'Ajuntament t'ha posat una multa, te la perdono si em votes. Aquesta és una altra forma d'explicar-lo, de què és la llei d'amnistia. Perquè tenim un president de govern que va dir que ho faria mai i els va amnistiar simplement perquè necessitava els vots. Això no ha arreglat absolutament res, perquè, com diu el Quim, la Constitució diu que Espanya és un país indivisible i, per tant, si volem fer això, s'hauria de canviar la Constitució, que no passa res, que es pot canviar. Sí, ho diu, eh? No ho treguis, aquest
2: article. Però l'article 10.2 de la Constitució diu que els drets fonamentals s'han d'interpretar dintre dels drets humans.
3: Però hi ha un article que diu que Espanya és indivisible i, per tant, també està.
1: Però aquest article... No ens quedem aquí, ho dic perquè...
3: Vull dir que al final, escolta, hi ha una Constitució, hi ha una llei amb la que ens basem i la Constitució. Tot això és perquè el senyor Pedro Sánchez vol estar al govern. Simplement per això. Després ho podem vestir, com ho ha vestit la Clàudia, que ho ha vestit bé, maco, eh? Escolta, això és fantàstic, ha tret l'arpa, ha tocat l'arpa, això és fantàstic, això és meravellós, i estigui tots contents, i tot. No, si jo que ho tornaran a fer. Diuen que ho tornaran a fer. Ha sigut dolent pels partits polítics per ells? No, això no ho sabem. Si quan hi hagi eleccions ho veurem. Si ha sigut dolent per ells? S'ha sigut dolent per Catalunya i pels catalans, sí. Per l'economia a Catalunya i per... L'altre dia parlava, ahir, eh? Un músic que no havia caigut, no? El Premi Planeta celebra València. És un exemple senzill, eh? Senzill i tonto. Marxat 10.000 empreses, 9.000, 11.000, que han tornat. Algunes han tornat, però que han marxat. La divisió a Catalunya va ser brutal. Va ser brutal. I es va presentar el senyor de les eleccions...

0: Pues sí, legal, i suposo que sí, perquè si s'ha arribat a fer, i el Tribunal Europeu ho ha dit, doncs serà legal, però simplement és per la compra de vots, perquè un senyor estigui governant, passi el que passi, peti qui peti, i simplement és ocupació.
1: Jordi Cerezuela, segueixes tu?
2: Sí, sí, sí. Jo, respecte a la lectura que feia en Josep, que té una part de raó, tot això, dius, ostres, això és per mantindre el Pedro Sánchez. Ostres, no us quedeu amb aquest discurs perquè sembla ser molt estret. És molt estret. Escolta, hi ha darrere de l'independentisme moltíssima gent. Moltíssima gent que tenen un DNI espanyol i que ens diuen que, pel motiu que sigui, no el volen tindre. Per un costat, és cert, tothom té dret a expressar què vol i què no vol ser. I què no vol ser. Per un altre costat, la Constitució jo crec que la podem arribar a modificar. Has fet un plantejament gairebé catastrofista, no? Hòstia, té que mal, el Premi Planeta, el Fem i tal. M'ha vingut, quan estaves parlant, m'ha vingut a la porta. El loro, que no estamos tan mal. Hòstia, és veritat, tio, que això és Catalunya. Que ja voldrien moltes d'aquestes autonomies que ens venen darrere estar acostant-se a com estem nosaltres. I per un altre costat, jo, tota aquesta colla, i permeteu-me l'expressió, i el Toni ja coneix, tota aquesta colla de cachondos que tornen a dir això de "ho tornarem a fer", jo els hi fotria una colleja i els hi diria: però feu-lo bé, ¿vale? Per fer gansades ja vau fer el 2017, d'un i do el que ens ha portat, d'un i do tot el que s'ha malmès. Si voleu fer-ho, fer-ho bé.
1: Quim, sí.
3: Sí, no, la Tània abans parlava d'un conflicte social i hi ha un conflicte polític, que és innegable que en caigués. I no aquí, a tot arreu, a tots els temps, els conflictes polítics només es poden abordar de dues maneres. O parlant, negociant i votant, o a hòsties, parlant en plata. El 2017, el govern espanyol va dir que això no es votava, això es discutia a hòsties. I d'aquí ve el conflicte social. És a dir, que ens vam trobar amb una sèrie de conciutadans que aplaudien que ens fotessin hòsties a malar por ellos. Aquest és el conflicte social. Està bé superar-lo, però el conflicte polític continua. I la pregunta és... Per resoldre'l, una de dos. O les persones que fa 9 anys deien que això resol a hòsties diuen: mira, saps què, m'ho he pensat, i parlem-ne i votem. O les persones que fa 9 anys deien: no, votem, diuen: mira, m'ho he pensat bé, i sí, anem a hòsties. Per això jo me n'alegro molt de que la gent que fa 9 anys estava disposat a arriscar el seu patrimoni, la seva integritat física, la seva llibertat, per defensar que això es resolgui votant, ara continuen volent-ho fer. I no estic parlant només dels polítics dels Puigdemont, Junqueras, estic parlant també de les 1.000 persones que van ser ferides l'1 d'octubre i dels milers de persones que no van ser ferides, però que van participar. Per exemple, hi havia una amenaça, el govern del PP va aprovar una norma pel qual formar part d'una mesa electoral tindria una multa de 60.000 euros. No va haver-hi cap mesa electoral en tot Catalunya on hi faltessin voluntaris per ser allà. Tota aquesta gent també va arriscar el seu patrimoni i la seva integritat física. I no són els noms aquests que tots coneixem, van ser milers de persones. I jo me n'alegro que tota aquesta gent, o com a mínim, per el que m'arriba, la immensa majoria d'aquesta gent, no hagi canviat d'idea i continuï pensant que volen defensar això, no a hòsties, sinó votant.
1: En qualsevol cas, el que és evident és que els discursos són completament diferents. Avui estem parlant sobre aquesta qüestió, tot tenint en compte que no és habitual, ara ja que en parlem, d'aquesta història, no? I probablement alguns també fan una altra lectura, si em permeteu, afegida a tot el que estàveu dient vosaltres, la llei d'amnistia com a manera de rebaixar una situació política i social a Catalunya. I això, home, la sensació és que s'ha aconseguit des del punt de vista de les persones no independentistes, evidentment, no? Però al repassar, simplement, jo crec que tots hi érem aquí. Aquesta seria una tertúlia diferent si l'estiguéssim fent des de Madrid i parléssim a la gent d'Astúries o a la gent de Galícia. Però és que tots estàvem aquí i tots recordem com era aquella Catalunya fa uns anys i veiem com és aquesta Catalunya a dia d'avui, i és evident que aquelles escenes que tots recordem recordem perfectament, doncs han quedat... La paraula és desactivades, no? És la paraula que jo buscava mentalment de què era el que deien alguns, doncs que la llei

0: en principi desactivava aquesta part de l'independentisme, no? Digues, digues, Quim, o sigui, si no...
1: No, dic, el conflicte polític és com un bumerang. Tu el pots llançar, però t'acaba tornant. Vull dir, existeix, i per tancar els ulls i negar-lo, el conflicte polític hi és. I una cosa és rebaixar el conflicte social, és a dir, el ressentiment que certes persones, per exemple, jo mateix puguin tenir envers aquests conciutadans que van aplaudir que s'apallissés a gent, i dic, bueno, doncs, mira, saps què? No ho tindrem en compte, tornem a començar. Però és que el conflicte polític i continua sent.
0: En qualsevol cas, el que veurem és això en què es tradueix. La tornada, jo no sé què penseu, però la tornada de Carles Puigdemont és molt interessant, més enllà de que estiguem d'acord o no estiguem d'acord, però la reentrée de Carles Puigdemont, si és que es produeix en el món de la política directa a nivell de Catalunya, obre molts enigmes, no, Clàudia? És a dir...
2: Jo crec que inclús les seves files estan dividides. O sigui, crec que hi ha meitat de files que tenen moltes ganes de que torni perquè és un personatge que pot fer reforçar molt la posició de Junts o del votant de Junts, i després crec que hi ha la meitat de les files que, per molt que no ho diguin, crec que s'estarà mossegant la llengua i que tindrien moltes ganes de que aquest senyor, en comptes de tornar a Catalunya, potser se n'anés a França o anés a fer la volta al món com Willy Fox, perquè també penso que tornarà a monopolitzar a posar en el centre del debat únicament la seva història. La seva història i el que ha patit Catalunya. I aleshores, a l'esperit de superació, perquè hi ha moltes persones de dins de Junts per Catalunya que sí que tenen un projecte segurament de país, o una idea del que hagués estat un projecte de país, i que els agradaria tirar endavant, però que els hi serà, jo crec que impossible, si el senyor Carles Puigdemont torna i és el protagonista del seu partit. No sé.
0: Volies dir alguna cosa, Jordi?
3: Sí, jo estava pensant en això que deia la Clau.
0: Apropa't al micro.
3: Sí, perdó.
2: M'encanta que em diguis Clau,
0: Sí, la relació de la Clau és la primera...
2: M'encanta.
3: També ve perquè tinc una coneguda, que és Clàudia, i tothom li diu Clau, i em surt Clau.
0: Vinga, tornem.
3: La qüestió és que dius, escolta, qui som nosaltres per decidir si en Puigdemont té que tornar i té que tornar amb la política? En el seu moment va haver-hi un altre partit que va dir, escolta, tots aquests ja els hi ha passat l'hora, ara ja no tenen que fer política. I va ser el seu propi partit, la gent d'aquell partit, que va decidir que volia, i va haver-hi molt sideral, i va haver-hi molt d'això, que va decidir que el senyor Oriol Junqueras continuava al capdavant d'Esquerra Republicana de Catalunya. En la qual escolta, possiblement deixem que sigui la gent, els afectes a Junts, que decideixin què és el que vol fer en Carles Puigdemont. Que donarà joc? Sí. Que donarà titulars? També. Serà beneficiós? No ho sé.
0: La pregunta és durant quant de temps, segurament, no?
4: Sí, perquè és que jo tinc coneguts de Junts, coneguts i alguns amics amb Junts, amb càrrec, i no en tinc cap que li faci cap gràcia que torni. Dels que conec jo, n'hi haurà molts que sí, però dels que conec jo, el que vol és canviar la Clàudia, que vagi a fer la volta al món, que vagi on vulgui, continuï menjant músculos allà, que està fantàstic, però no volen que torni perquè creuen que l'època del Puigdemont ha passat. I saps per què? Saps què em diuen? Càrrecs de Junts, alcaldes, de Junts. Em diuen que nosaltres ens van convèncer i vam sortir a enganyar la gent del nostre poble. I ara no sabem què dir-los. Perquè jo sortia i els deia a la gent, però no, això ja està tocant, demà serem independents. I després era tot mentida, no hi havia res, tot era fals, ell va tenir que marxar corrent, els altres els va deixar els pobres aquí, els van fotre a la presó, els van saltar totes les lleis, i per tant no hi havia res, era tot basat en una mentida. I som la gent de Junts. I escolta, i votants de Junts en el poble, com el poble, hi ha un poble que hi ha molts votants que votaven a Junts, no? No en trobo cap que digui que votarà Junts. Cap. Una aliança catalana, es quedaran a casa. Per tant, no sé si serà bo que torni o que no torni, el que deies tu, al final el partit ho decidirà si és bo o si no és bo, i al final la ciutadania també decidirà si amb el Puigdemont i la política de Junts serà bon o no quan arribin unes eleccions. Sembla que no els hi pinta massa bé, per el que diuen les enquestes. El que diuen les enquestes sèries, No d'aquests, no del Tesanos que fa com amb tot carinyo, clar, toca l'arpa tot el dia i pregunta si ens agrada la truita de patates, que és que ho sapigueu, que ens agrada amb ceba el 71% dels espanyols que ho ha preguntat.
0: Sí,
4: i el 26% els agrada sense ceba. Però sembla que a Junts no li anirà bé, torni o no torni.

0: Temps tindrem per anar analitzant aquesta qüestió. Ja dèiem en començar el programa d'avui que caram, quina jornada tenim de temes que tots ells són molt potents. Avui hem començat el dia, també el programa, sentint Isabel Perelló, sabent que és la presidenta del Tribunal Suprem, obria aquest matí l'any judicial. Advertim una vegada més, perquè no és la primera vegada que l'escoltem en aquests expressar-se en aquests termes, de la gravetat de les desqualificacions contra el jutge, sobretot quan venen, diu, de responsables polítics. Afirmava que la discussió jurídica sobre els motius que porten a una determinada resolució no pot ser substituïda per l'atribució al jutge de propòsits polítics o ideològics, sobretot si referit a la qüestió del lawfare. És evident que ara estic segur que teniu moltes ganes de opinar sobre aquesta qüestió, però em permetreu que abans anem a trucar a la porta d'un membre de jutges i jutgesses per la democràcia, el senyor Ignacio Ruiz. Magistrat, com està? Bona nit.
1: Bona nit.
0: Gràcies, abans de tot, per estar amb nosaltres. Què li han semblat les paraules de la presidenta del Suprem, de la senyora Perelló?
1: Bé, les paraules de la presidenta, com sempre, són molt ajustades i jo crec que representen l'opinió majoritària dels jutges i les jutgesses al nostre país, al nostre estat, i jo crec que representen molt bé la realitat actual, no?, de la justícia al panorama nacional i les necessitats també que la justícia té en aquests moments, sobretot molt important la mancança de mitjans i de serveis en alguns territoris i també l'increment, no?, de feina i de treball a l'administració de justícia.
0: Fixi's, senyor Ruiz, que hem escoltat Isabel Perelló, després Teresa Peramato, dient que també els fiscals se'ls acusa de ser bons o dolents en funció de cap a on vagin les seves resolucions, i després d'escoltar-les a les dues, hem escoltat en aquesta casa avui el ministre Òscar Puente insistint en que efectivament hi ha jutges que més que sentències el que fan és política. Vostè entén que hi hagi persones que interpretin determinades resolucions judicials d'aquesta manera?
1: No. Com a tots els casos, a la justícia sempre hi ha un veredicte i hi ha una decisió, no? I clar, algunes persones estan o són favorables a aquesta decisió i algunes altres, en alguns casos, no. Jo no crec que a Espanya i a l'administració de justícia i els jutges hi ha un lawfare ni una conspiració, no estan, malgrat que en alguns casos les decisions judicials no són del gust dels polítics, però jo crec que efectivament un poder judicial valent, un poder judicial independent és el poder judicial que investiga a tots els casos sense res tipus o cap tipus de diferència entre els colors polítics o els partits polítics o la persona que està governant en un territori o en altre.
0: Molt bé. Doncs li agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi donat la seva opinió sobre aquestes paraules que van completament en la mateixa línia del que deia la presidenta del Suprem. Magistrat Ruiz, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, que vagi molt bé.
0: Bona tarda. Ignacio Ruiz, jutge, membre de jutges i jutgesses per la democràcia. Qui vol començar? Josep,
2: jo, tu. Jo, si vols. Perquè el tema... No, és que... A veure, jo més ho entenc perfectament. Crec que han arribat els jutges i ell, a més que configura una posició davant de tot el cos judicial, doncs han arribat a un extrem de dir fins aquí hem arribat. Perquè, evidentment, hay de todo en la casa del senyor, no? Però atacar sistemàticament el poder judicial únicament per excusar-te, potser de coses que has fet malament, arriba a un punt que és la gota que colma el vaso. Sí que és una mica contradictori, jo no ho negaré, perquè el senyor Òscar Puente, ministre Òscar Puente, critica i acusa de prevaricació directament a jutges, i ara tenim a la senyora Perelló acusant el senyor Òscar Puente de que no es fiqui en el poder judicial, intentant també alhora fer una mica de política també amb el tema de Ceuta i tot. Aleshores, és una mica... Entenc contradictori perquè intenta fer valer unes idees, però alhora també és una mica víctima d'elles mateixes, perquè diu, deixi la meva parcel·la i no s'hi fiqui, alhora ficant-se en la de l'altre. Però és que arriba, això arriba en un punt en el que ja estan, o sigui, el poder judicial jo crec que n'està fins als collons, perquè també és cert que si tu treballes directament amb el poder judicial saps que els jutges, o sigui, viuen en el seu jutjat, amb les seves causes, i que tracten aquelles causes de forma, i a més, jo conec ple de jutges amb una idea política molt, molt, molt, molt, o sigui, molt marcada, però que a l'hora de fer unes resolucions tenen una capacitat total i absoluta de separar-les del seu criteri personal i fer i aplicar la llei com toca. Per tant, jo crec que també aquest discurs arriba en un punt on estan molt cremats de sempre ser assenyalats de les coses que passen. I a més, no només això, també aprofita per parlar d'un problema real que existeix en la justícia, que és el col·lapse absolut, i que la justícia tardana no és justícia.
0: Què passa és que...
2: I de la violència masclista.
0: Però també és veritat que en funció del tipus de cas que s'estigui jutjant, la velocitat amb la que es fa el judici és una o una altra.
2: Exacte.
0: Perquè veiem que hi ha casos que s'han eternitzat o que fa anys que estan esperant que surtin, i altres que han sortit i pim-pam. En dos minuts està fet. Per tant, és allò de la dona del César, no? Que a banda de semblar-ho... perdó, a banda de ser-ho, ho has de semblar. I és veritat que hi ha vegades que més allà... Primer, parlar en nom d'un col·lectiu, no? Els mestres són... Els jutges són o els polítics són, sempre és una cosa molt perillosa, no? Perquè tindrem polítics que seran d'una manera i polítics que tindran una altra, mestres que seran d'una forma i mestres que seran d'una altra, i de veritat entendre que tots els jutges, pel simple fet de ser jutges, han de respondre literalment a una manera de ser, no sé, a mi em crida l'atenció.
2: Correcte.
0: Però és veritat que hi ha vegades que veus coses, simplement com a aparença, eh? Jo no entenc d'això, però que xoquen. Josep Totosau, sí.
3: Es pot criticar... Tots complim lleis amb les que no ens agraden o no estem d'acord. Sí. Hi ha lleis que jo crec que, si depengués de mi, doncs intentaria canviar-les perquè crec que són lleis que no estan ben fetes. No? Però que els jutges el que fan és aplicar aquesta llei, que és que no la fan ells. Ells simplement apliquen una llei que la fan uns senyors que són polítics. Bueno, que un ministre ho digui, escolti, mira, aquesta llei no ens acaba d'agradar perquè doncs, a la pràctica no ens funciona i intentem canviar-la. Però que un ministre, o sigui, que els ministres critiquin a tots els jutges, quan tenen 200 milions de casos de corrupció, que és que no en tenen un. No saben els casos de corrupció que té el Partit Socialista. Que tots els jutges que fan tots els casos de corrupció, tots són feixistes? O sigui, que ens hem tornat bojos. Com pot sortir un ministre... Lo de l'Òscar Puente és una cosa que és fantàstic, és fantàstic tenir un ministre així, l'hauríem de tenir tot arreu, perquè el tio, al final fa gràcia i tot, no? Se n'en fot de tots els espanyols, se n'en riu de tots nosaltres. Però que un ministre, inclús el ministre de Justícia, carregui contra el Tribunal Suprem, que el Tribunal Suprem diu, escolti, ens ho hem de mirar, que si afegim més de 2 milions de persones al cens, home, abans mirem-ho, poden alterar el resultat d'unes eleccions i decidir qui mana, senyors que no saben on tanta Espanya ni saben buscar-lo al mapa, ni han vingut mai, mirem ara si és veritat que el seu avi el van treure i va sortir exiliat, o no va sortir exiliat. Mirem-ho, no diuen ni que sí ni que no, escolti, mirem-ho. Criticar el ministre del Tribunal Suprem, escolta, el germà del president va fer la instrucció a una jutge, i després el van jutjar 3 jutges. Tots són feixistes, el que va fer la instrucció i els 3 que el van jutjar. Si fes contra el PP, tots els jutges seríem, dius, magnífics i seríem brillosos. Per tant, arribem a la política en un lloc que el que fem que és que la societat s'està... estem arribant als extrems amb la societat i estem arribant que les... Mira, si avui aquesta tertúlia, no, perquè jo crec que és de les més sèries que es fan a Espanya. Una cosa fantàstica, el director, començant pel director, que és un crac.
0: Jo també t'estimo, que és un crac.
3: Però, si imagineu-vos que jo no treballéssim, qualsevol de nosaltres, amb ideologies diferents, i ens posem davant de la tele i veiem tot el dia tertúlies. Hem d'anar a Sant Boi, acabem bojos. Volem sortir a matar algú. Ens radicalitzem. Sí o no?
4: Sí.
3: Ens radicalitzem més... el que diuen els polítics, les barbaritats que arriben a dir. Clar, és una cosa, la trobada que va tenir el president de govern de Televisió Espanyola, que per cert, la gent de la casa es van enfadar una mica, allò no va ser una entrevista, va ser una trobada d'amics, que li acaben preguntant, tal com està el país, li acaben preguntant per la llista del playlist que va dir i que va recomanar. Escolta, ens hem tornat tots bojos. Si tenim un país com el tenim i estem per aquestes animalades, doncs jo crec que la gent del carrer li importa algú la música que li agradi a aquest senyor. Tal com està avui el país, que la gent no arriba a final de mes, que l'economia anirà molt bé, però l'economia personal i particular de la gent no funciona bé. Tots els grans problemes que... L'educació. Aquí, perquè no se sapigués que érem els últims, han fet trampa perquè no sortíssim. Però l'educació malament, no tenim habitatge... I tenim uns polítics que estan al govern que, i a més diu coses que són verdaderes de veritat, no és que no convoco eleccions perquè les perdré. Joder. És molt dur, això.
0: Quim, sí.
4: És que tot està molt empantanegat. Tu has dit una cosa, és que no es pot generalitzar tot un col·lectiu i subscric, i això vol dir que de la mateixa manera que no es pot dir que tots són una colla de nananà, tampoc es pot dir que no n'hi ha cap. Tampoc es pot dir això. I aleshores, és a dir, que a les altes instàncies de la política hi ha un alt element de politització, és evident. És evident quan, abans de que es faci pública una sentència del Tribunal Constitucional, els mitjans de comunicació publiquen els resultats. I resulta que sempre els vocals que ha proposat el PP voten una cosa i els vocals que ha proposat el PSOE en voten una altra. Ostres, i no és que passi una vegada, passa una, dues, tres... Home, potser sí que la ideologia d'aquestes persones té alguna cosa a veure...
3: No és un tribunal de justícia, tribunal constitucional, eh? O estic equivocat?
2: No.
3: No és un tribunal de justícia.
4: No té res a veure amb la justícia. Que els polítics no es fiquen amb la justícia. És veritat, per exemple, el paper de l'Òscar Puente, que és el poli dolent, no? És a dir, el president del govern se'n guarda prou de dir que hi ha l'ofert, però, per tant, fa de poli bo, llavors hi ha el poli dolent, que és el que sí que ho fa. Que els polítics no es fiquin amb la justícia, bueno, però la justícia es fica amb la política. Tornem-ho davant, és a dir, els jutges han destituït un president del govern, han enviat un govern a la presó i a l'exili. Clar, quan això passava a Catalunya, doncs els altres tant se'ls en fotia. Bueno, si a la que es destapa la capsa de Pandora, vull dir, després és... els mals ja han sortit, vull dir, és el tub de la pasta de dents. Un cop ha sortit, la segona idea de la termodinàmica et diu que no la pots tornar a ficar a dintre. Això hi és, i això està empantanegat, i això anirà més.
0: Jordi, que encara no t'hem escoltat sobre això.
5: Jo volia fer un concepte d'analogia, i fins i tot pedagogia. Tothom a Espanya, és del Barça o és del Madrid. No, tio, no. Jo soy de l'Almeria, jo soy del Betis, jo soy de l'Atlético de Madrid i tal. Però hi ha molta gent que és del Barça i hi ha molta gent que és del Real Madrid. És a dir, no tots els jutges fan guerra jurídica, no tots els jutges fan guerra jurídica, ni amb jutges que, no sé qui de vosaltres ho deia, que van fins al coll de feina, que no surten del seu jutjat perquè tenen moltíssima feina, però hi ha, en diferents estaments, jutges... que obertament, o no tan obertament, uns són del Barça i un altre són del Madrid. I a l'hora de prendre decisions, les pren pensant que jo sóc del Barça o pensant que jo sóc del Madrid. Això, que ho pot entendre gairebé tothom, el que digui que no existeix el lawfare o guerra jurídica, que jo crec que és un terme més propi, més de nosaltres, escolta, jo crec que... que también creen los reyes magos, que hay que creer, pero hasta determinada edad, luego ya no, tío. Si luego sigues creyendo los reyes magos, pues tendrá un problema. Escolta, hi ha una guerra jurídica en determinats estaments i es juga cadascú amb el seu color. I això, segurament, perquè parlem de persones, és inevitable.
0: Digues, Clàudia.
2: És que és així. El que passa que és el que dèiem, eh? La gran majoria de jutges són jutges de primera instància.
0: Clar.
2: Són jutges.
0: El que passa és que quan parlem de la politització de la justícia no ens estem referint
2: exacte.
0: A això.
2: Exacte, estem parlant dels tribunals, als tribunals.
0: Hi ha tota una sèrie de coses que ja donem per fet. És a dir, clar, no estem parlant del senyor o la senyora que treballa
2: correcte.
0: Als jutjats de Bellvitge. No estem parlant d'això. Estem parlant d'altre tipus d'històries que són els que realment tallen el bacallà judicial de les grans decisions que sovint tenen conseqüències polítiques, no?
2: Correcte. Llavors, jo també entenc que des de la, una persona que té un problema jurídic i arriba a les instàncies judicials i veu que un tema d'altes esferes es resol en menys d'un any i tota la instrucció, el judici oral i tot, i no ho entenen, els nivells de responsabilitat també són diferents. També són diferents. El que passa que penso que els polítics tenen una capacitat d'incidir en la gent, que tu no pots estar sistemàticament

0: enviant una idea que és els jutges prevariquen, els jutges estan manipulats perquè afectes a tot un col·lectiu. I jo també penso que això, d'aquesta aigua, també n'hi ha prou. Que s'ha polititzat, evidentment, els jutjats, sense cap mena de dubte. És que jo crec que això no ho negarà ningú. Però altra cosa és que quan nosaltres la caguem i som nosaltres a qui ens estan intentant escarnissar davant dels jutjats, utilitzem la mateixa idea per fotre'ls i la cavallera als jutges, perquè els jutges al final no en tenen culpa. El problema el tenen qui mouen els fils. I a mi em fa l'efecte, sincerament, que tal com està el país, estem en mans de polítics de Chichinabo. I jo no sóc creient. No sóc creient, però a vegades tinc la sensació de que fent una pregària es resoldran abans molts problemes. Dic, mira, la sequera, que plogui, sisplau. Problema solventat. Sisplau, que Renfe vagi bé. Problema solventat. Confio més en això que m'arreglin la infraestructura.
1: Sí, però vols dir que ha canviat la teva manera d'actuar en els últims mesos en base als problemes del país? O...
0: Mira, jo començaré a resar i t'ho aniré dient. No ho sé.
1: El Jordi volia afegir alguna cosa, no?
2: No, un comentari que m'havia notat i se m'ha quedat aquí amb el tintero, que diuen que volia parlar de música, de la playlist. Escolta, ens ho podem prendre amb la crispació política que tenim habitualment, o, escolta, un periodista amb un cert to que vol treure crispació política, crispació del moment, ostres, i fa una distensió parlant de la playlist. Jo crec que també ens ho agafem a vegades amb un to de dir, ostres, creiem que hi ha intencionalitat en moltes coses, quan moltes vegades és dir, hem estat parlant aquí d'un tema feixut, farrugós, etc i tal. Escolta, i vostè que escolta? Pues Ràdio 4. Hòstia, mira que xulo. No té més intenció.
3: Mira, vaig tenir durant 18 dies el meu poble, el poble del costat, i incendis, val? Teníem un senyor que cada dia, dia sí, dia no, ens feia foc. Jo tinc més de 2.300 hectàrees de bosc al meu municipi, i en els municipis de l'entorn passem de les 11.000 hectàrees de bosc. Tot sembla que mentre hi havia foc... jo també estic a l'Agrupació de Defensa Forestal i jo porto un camió, d'extinció d'incendis, porto un camió. Tot sembla que jo paro i recomano música. O sigui, mentre a Ceuta teníem una invasió i aquella gent no pot viure, surt el president... de vacances, i ens recomana música. Uh-huh. Hi ha una manera millor d'enfotre-se'n de tots els espanyols? Jo no se m'ocorreix cap més. Suposo que deu ser,
2: eh? Suposo que deu ser, però no se m'ocorreix a la gent.
3: Sí, home, clar que se n'enfot de nosaltres, permanentment, tot el dia se n'enfot de nosaltres. Uh-huh. Tot el dia se n'enfot de nosaltres. Li és igual al país, li és igual inclús al seu partit. Al seu partit. Li és completament indiferent. Avui el president de Castilla-La Mancha li ha dit absolutament de tot. Absolutament de tot. Li ha explicat la veritat de lo que ell creu, que és contrari a tot el que fa. Clar que se n'en fot de tots nosaltres. Amb tot el que està passant, que no m'han recordat, el que ha afegit la Clàudia, els transports. O sigui, no arriba un tren a l'hora ni per equivocació. A l'AVE cada dia arriba tard. Els trens per venir a Vilafranca aquí és una loteria. No saps si arribaràs o no arribaràs. I tot funciona igual. Tenim un hospital a la meva comarca completament obsolet, prou obsolet. O sigui que no és la primera vegada que ho he explicat perquè jo tinc hora donada del mes de juny de l'any passat per una prova urgent i la tinc pel mes de gener del 27. És una prova a les cames. Suposo que anirem cadira de rodes. Si fos dolent estaria mort quan me la facin. Un any i mig.
2: Però aquesta li apuntem al Sánchez o a l'Illa?
3: No, escolta, Sánchez, a l'Illa, però quan hi ha tots aquests problemes... Escolta, uns polítics es dedica a solucionar problemes. Jo porto anys governant. Uh-huh. Em dedico a solucionar els problemes del meu poble, atendre la gent, escoltar la gent, estar al costat de la gent. I llavors, un minut, eh? Quan diem tots els jutges, tots els polítics, tots els àrbits de futbol, tots els policies... No. Aquí hi ha gent del seu pare i de la seva mare, i hi ha gent d'Esquerra Republicana encantadora, fantàstica, meravellosa, i suposo que hi haurà algun ximple, com el meu partit. Suposo que el meu partit... No ho suposo, sé que hi ha algun ximple, i que la majoria de gent són gent encantadora, com a tots els col·lectius, com a tots els col·lectius del món. I suposo que en periodistes ens durà passar exactament el mateix. Llavors, diuen, és que el jutge... És que el... Això és una barbaritat. I que avui hi ha policies estomacant a gent, no? Perquè hi ha hagut un merder a Fossar de les Moreres. Els que peguen són de dretes, són d'esquerres. No, els policies fan la seva feina i el que els ordenen, els seus mandos, i fan el que tenen que fer. Per tant, quan generalitzem, no podem fer-ho.

0: No es pot atacar. El Tribunal Suprem del nostre país diu que prevarica i que... Jo no sé de quina ideologia és la presidenta del Tribunal Suprem, ni sé qui el forma, ni sé el que pensen, però suposo que hauran de fer la seva feina. I, a més, jo no sóc advocat. Tu sempre pots recórrer. Tindràs un altre estament de recórrer. Podràs anar a Europa, podràs anar al Tribunal Constitucional, sempre tindràs altra gent, no?, amb els que podràs fer un recurs i et diran si aquell jutge ho ha fet bé o aquell jutge no ho ha fet bé. Per tant, no podem generalitzar i fer, perquè al final li estem dient a la societat, miri, escolti, aquí tot depèn del tio que toqui, tot depèn de com vagi la vida, aquí tots són de dretes, aquí tots són feixistes, tots són d'extrema esquerra. Home, no, però podem dir-ho.
1: Jo només us faig una pregunta.
2: Jo només he anat a parlar una vegada a la meva vida, afortunadament, amb una advocada, i em va dir, és que clar, un tema com aquest, en funció del jutge que toqui... I a mi m'ho va dir. És a dir, i jo... No, a mi m'agrada el que dius. Però és veritat que hi ha una cosa que se'n diu subjectivitat. Avui mateix tenim, si voleu ens hi podem referir, tenim els informes desclassificats del govern. De quantes maneres s'han llegit aquests informes? És a dir, tu llegeixes unes interpretacions i unes altres interpretacions dels mateixos informes i s'estan donant visions radicalment diferents d'uns i altres. Qui té raó? És a dir, perquè segurament tothom pensa que té raó, que és el millor, no? Jo crec que això, la subjectivitat, marca moltes coses, no?
3: Pues segurament. El que passa que, com diu el senyor Tutusaus, hi ha moltes coses... És que senyor Tutusaus, sí, l'alcalde...
2: És el senyor alcalde, vull dir, és que és el senyor alcalde, sí.
3: Al final... sempre, dins de la justícia, sempre hi haurà una forma de la que puguis fer valer-te dels teus drets. I evidentment hi ha una subjectivitat, però hi ha uns paràmetres legals que dintre de cada sentència i dintre de cada cas s'han d'atendre i un jutge tampoc es pot escapar tan fàcil. Però jo, anant més enllà i de la situació que tenim ara especialment i a Ceuta, sap greu perquè veig un debat molt estèril. Tenim unes persones que asseguren que hi ha una seguretat, o sigui, una por subjectiva, persones que van allà amb escoltes, amb cotxe, de punta a punta i s'ha acabat, i després tenim, i a més, persones que diuen que no es pot lligar la immigració a la delinqüència i fer-ho d'una forma tan, no sé, tan buida, no? Però, per altra banda, també és que neguem un problema de seguretat i els altres també vinculem la immigració a la delinqüència de forma directa. Jo, per mi, no hi ha debat. El problema que tenim ara mateix no l'està resolent ningú. Sap greu, però és un debat molt, molt estèril. O encapçales un discurs o encapçales l'altre. I mentre tenim ciutadans a Ceuta que estan passant una merda molt gran, a l'agost, el pitjor agost de la seva vida i el que els hi queda. Sí, i el que els hi queda.
2: Jo el que trobo a faltar és informació seriosa sobre el tema. Ho dic de debò, eh? Deixa'm dir aquesta frase. Ho dic perquè, imagino que amb això estarem d'acord, qualsevol actuació que s'ha de fer en el marc de la Constitució. I la simple aplicació de la Constitució fa que sigui impossible que moltes de les coses que s'estan dient en els discursos s'apliquin. Ho fa absolutament impossible. Els nens i nenes no poden sortir de Ceuta. No es poden tornar les persones com s'està dient que s'han de tornar. No es pot fer, a no ser que impulsem un canvi a la Constitució. Però, segons marca la Constitució, que ahir ens ho explicava molt bé la Núria González, que és tremendament garantista, està feta justament perquè no es repeteixin episodis que ja han passat a Espanya justament en aquesta mateixa direcció. Disculpa, Josep.
0: No, jo no sé, només una pregunta. Imagineu-se que passen d'Espanya a França 80.000 persones o 90.000 persones i s'esperen 2 dies abans a la Junquera. No s'han donat compte a ningú? És una broma. És una broma. No s'han donat compte ningú que hi ha 80.000 persones trucant la Junquera per passar a França? Com no s'han donat compte ni el govern del Marroc ni ningú de que hi ha 80 o 90, 100, van passar 80, però diuen que n'hi havia 180 o 150 allà i només en van passar. No s'han donat... Escolta, clar que el govern del Marroc ho sabia. Clar que el govern del Marroc ho sabia. Diuen, no, és que, home, li va enviar un missatge. Què vol que li enviï? El CNI, què vol que enviï? Un senyor amb un camell? amb un sobrelacrat, amb un camell, i que li porti allà, i que t'hagi, o que vagi a peu a portar-li a través del desert per portar-li, que estem de broma. Pues clar que li envia un missatge, i clar que li diuen, i clar que el CNI ho detecta, i clar que ho detecta la policia, i clar que ho detecta... Què es podia fer? No s'ha de disparar ningú, ni s'ha de matar ningú. No, però es poden prendre mesures. Les que es van prendre després es podien haver pres abans. I clar que s'han de tornar a enviar al seu país. Amb el que diu la llei, clar, només faltaria, llei, només exacte. Faltaria. Clar que s'han de tornar. A més, si el nostre govern ens diu que Marroc és el millor país del món, que el rei és un tio guapo i sa, que és un país ric, que es vol gastar 1.000 milions en fer un estadi per jugar a futbol, que a més li diu, escolta, jo, mira, saps què? Fem el campionat junts, perquè a mi em sembla que això és molt avorrit, així te'n distrauràs. No, no, si és un país tan maco i tan meravellós, per què marxa la gent? I després no es pot, clar que no, Déu-nos en guard, fer la immigració, és que tots els immigrants no, home, però la immigració que ha arribat allà hi ha de tot, eh? Hi han entrat violadors, porcs, han entrat de tot, eh? Animals, salvatges, han entrat i gent normal, només faltaria.
2: Hem obert aquest meló massa tard, ho dic perquè estem a 9 minuts, el Quim volia intervenir, m'imagino que el Jordi també voldrà dir alguna cosa. Us demano una mica de brevetat amb un tema que qualsevol altre dia podem allargar tant com convingui.
4: Sí, perquè ha fet unes coses que volia dir, que el tema de Ceuta, l'analogia que m'apareix és quan vas carregat amb 1.000 carpetes, 1.000 coses, i es tanca una terra, i t'ajups a recollir-la, i quan reculls aquella on se tanca una de les altres, doncs aquí em sembla que és el mateix. És a dir, amb tot això de Ceuta, és impossible aïllar-ho del fet de que, bueno, que es tracta d'una colònia, una situació colonial allà al mig de l'Àfrica. És evident que tot això suposa una crisi no a l'estat espanyol, sinó a la Unió Europea, perquè pel tractat de Schengen. I després es podrà hi haurà qui reaccionarà d'una manera més diplomàtica, més astuta, ens agradarà el de la Meloni, no, però és normal que tota la Unió Europea tot això generi inquietud. S'ha parlat de l'efecte crida, del fet de que el Tribunal Suprem va dir que si arribaven nedant no se'ls podria retornar. Ara diré una cosa que molt lletja de dir, però és a dir, i l'efecte crida de que pocs mesos abans s'havia regularitzat la situació d'un 1 milió d'immigrants il·legals, això, perquè la gent li diu, bueno, ara ja hi som. Això també és una cosa políticament molt lletja de dir i quedes molt malament, però també influeix.
3: I que ho digui un d'Esquerra,
4: sí, però,
3: sorprèn, eh?
2: No, a mi també em sorprèn.
4: Però és que el problema és aquest, el problema és que hi ha temes...
2: Hem d'acabar, eh? Ho sento de veritat, és que tinc el Toni Mata esperant, a les 9 en punt arriba el discurs de Salvador Illa i aquest tema l'ha obert la Clàudia sense
3: sento,
2: voler,
3: sento.
2: Però molt tard, evidentment,
5: molt,
2: Jordi,
5: molt breu,
2: sí, clar.
5: Molt breu. Donant per bo tot el que heu dit, subscribeixo totalment, l'únic que no accepto és que qualsevol persona que vulgui atacar i menysprear aquell que té menys que nosaltres. Vale? Podem atacar els diferents governs i tal, però aquella pobra gent que tenim allà, fins i tot els dolents, quan els tenim allà, atacar-los que tenen menys que nosaltres no és la forma de trobar una solució.
2: Estem a 6 minuts de les 9 de la nit. Vinga, Toni Mata, què tal, senyor? Bona nit, com estàs?
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Plebei, gent que busca solucions. Com esteu?
2: Estem molt bé. Estem amb ganes de saber a què dediques avui el teu colofó.
6: Doncs avui vull posar el colofó a la tertúlia parlant de la subhasta pels vots que ha començat Donald Trump, president d'Estats Units, tio Gilito de la democràcia occidental, que ha tret la cartera. El senyor Trump, al llarg de la seva trajectòria com a milionari, ha descobert que les voluntats es compren, sobretot en les societats ultracapitalistes, com els Estats Units, on tot té un preu. El president Trump té unes eleccions al novembre per veure si els republicans tenen la majoria del Congrés i, per tant, si tenen poder absolut per fer i desfer, o si s'ho han de repartir amb els demòcrates, que a veure, els demòcrates són els progres d'allà, però aquí ens semblarien més de dretes que Ortega Cano atropellant feministes. Trump, però, s'ha deixat estar de detalls, com parlar d'idees i de propostes polítiques, i ha anat pel poc gros. Ja sé que és una sorpresa, ho sé, perquè fins ara ha estat un senyor d'una finesa extraordinària. Et recordareu aquelles declaracions en què deia per on creu que a totes les dones els agrada que les agafin, declaracions barroeres que van sobtar al Col·legi de Ginecologia dels Estats Units, que va haver de queixar-se públicament al respecte. Doncs Trump ara diu que si els republicans guanyen les eleccions pagarà, atenció, $5,000 a cada americà adult. A tots els que l'han votat i els que no, perquè, clar, el vot és anònim. Si no fos anònim, ja et dic jo ara que pagaria només els seus, però no deu haver trobat manera de fer-ho. Jo, ja em perdonareu, Toni, però $5,000...

0: disposats a parlar-ne, ho trobo poc. Jo crec que ha arribat el moment de començar a negociar en sèrio, eh? Jo, de 8 o 10.000 dòlars, el ciutadà americà no hauria de baixar, perquè penseu que són 4 anys, eh? 4 anys d'aguantar aquest senyor, bueno, si sobreviu. I a més, que aquests diners també pensa que no els posarà Trump de la seva butxaca. Vull dir, això serà deute públic. Vull dir, que tant i fot, no? Això és guapíssim perquè estàs pagant la teva pròpia recompensa. És una cosa guapíssima. L'estat imprimeix bitllets, s'emet deute públic, et donen 5.000 dòlars i tu pagaràs els interessos d'aquest deute. O sigui, com a moviment de trilerisme està guapíssim, la veritat. Felicitats. I hi ha molta gent indignada avui perquè dubten de la legalitat de directament comprar vots, que és el que fa Donald Trump, que tenen raó. Però si ho penses, és millor que paguin directament al votant que no pas que es gastin els diners en campanyes a les xarxes socials per manipular emocionalment els votants i retallar la seva llibertat de decisió. Facebook es va fer rica amb aquest tema. Què preferiu? Que us manipulin o que us proposin directament prostituir-vos ideològicament? Jo, sincerament, m'alegro que hàgim arribat a aquest nivell de sinceritat, que és una cosa que s'havia perdut. Sempre havies d'anar llegint entre línies, valorar segones intencions. Aquí no. El Trump et paga perquè el votis. Ja està, crystal clear. Si això sempre s'ha fet, si ho penses bé. El que passa és que fins ara pagaven indirectament. Ara paguen directament el votant. Aquesta és la innovació. Però, per exemple, polítics professionals, sofistes com Girauta, que es van canviant de partit per un plat de llenties, aquí n'hi ha molts. I després aquesta gent doncs, defensen vehementment postulats que intenten vendre els seus votants. Són els comercials de tecnocassa de la política. Van a comissió. Tant ciutadans enredes, tant vals. No importa més. Toni, per tant, avui tothom critica Trump i fer-ho sempre està bé, perquè els tirans sempre mereixen burla. Però aquesta vegada el que ha retratat aquí, amigues i amics, és la fallida sistèmica de la democràcia i esperem avui amb alegria que tocar a fons sigui la millor manera de ressorgir.
1: És el Toni Mata. Toni, seguim demà. Una abraçada, gràcies.
0: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Fins demà. Sí, perquè demà hi serem, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, demà és la diada, per molts de vostès segurament festa, hem vist les carreteres molt plenes de gent, però nosaltres no podríem faltar de cap de les maneres a un dels dies més importants del país, com és l'11 de setembre, i aquí estarem amb tot el que passi, amb la manifestació, que imagino que encara que farem la cua de la manifestació quan comencem el programa. Què? Ja ho tenim, això. Us he trobat molt a faltar, jo, Ho dic de debò,
2: Jo també.
1: Sí,
2: M'ho passo tan bé aquí.
1: Veus?
3: Jo també, bueno, però la Clàudia avui m'ha ensorrat. Senyor Totosau.
1: Senyor Totosau.
2: És que...
3: Després, quan ens trobem fora en festes, no m'ho diu. I arribem aquí... Ja...
1: Ah, us trobeu fora en festes?
3: Sí.
1: Sí?
2: En alguna, sí.
3: Alguna festa que fa em convida.
2: Sí, tant.
1: Ah, però i això?
3: No, puc entendre el perquè, no?
1: O la resta, o...?
2: La propera és el meu aniversari. Vols venir tu, també?
3: Detecto gelos?
1: Bueno, sí... No ens enganyarem. Escolta'm, ha estat un plaer, com sempre. Bé, ara ja ho tenim, això. Ja tornem a posar la cosa en funcionament.
4: Ja estem en marxa.
1: Ja estem en marxa.
2: Sí.
1: I ara el que farem, només en un minut, és escoltar, ja ho saben vostès, el discurs de Salvador Illa, el president de la Generalitat de Catalunya, amb el que de manera... simpàtica, podem dir, que es dona el tret de sortida al que és realment la Diada Nacional de Catalunya. Que tingueu una diada magnífica.
2: Bona dia.
1: Fareu alguna cosa o no?
4: No tenim res previst, almenys
2: jo. Jo vaig a pujar a Burriac.
1: Ah, molt bé. Veus? Tu, Quim, què?
5: No, jo aniré a la manifestació a la tarda.
1: Molt bé.
5: El clàssic.
1: Molt bé. Josep, el poble també imagino que...
3: Jo estaré en el poble sense fer res.
1: Sense fer res? Molt bé. Ha estat un plaer, insisteixo. Clàudia Tarina, Jordi Cerezuela, Josep Totosaus, Quim Bosch, moltes gràcies. Fins ben aviat. Senyors i senyors, el que dèiem, ara a les 9 no hi haurà notícies, perquè just després dels senyals horaris arriba el missatge institucional del president de la Generalitat de Catalunya en motiu de l'11 de setembre. Escoltem Salvador Illa. Després tornem.

0: Ràdio 4 us ofereix en directe el discurs del molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya.
1: Benvolguts conciutadans i benvolgudes conciutadanes. Molt bona nit. Som a les portes d'una nova diada, a la nostra festa nacional. Un motiu de celebració compartida i de merescuda alegria. Un gran dia per sentir-nos orgullosos de qui som i d'on venim. Però, sobretot, una diada per compartir què volem ser i cap a on volem que avanci Catalunya. Estic convençut que la immensa majoria de nosaltres creiem que Catalunya és un país únic, capaç de fer realitat tot allò que es proposa. I és així. Vet aquí el fil invisible que uneix el nostre passat i el nostre present. El fil invisible que també ha de guiar el nostre futur. La confiança en nosaltres mateixos. És el moment de renovar la confiança en el país, la confiança en les institucions i en les persones, la confiança en les potencialitats que tenim, que són moltes. Nosaltres hem de ser l'avançada del benestar, de la prosperitat i de la democràcia de tots els pobles d'Espanya. Són paraules del president Tarradellas, just acabat d'arribar a Catalunya, pronunciades al balcó de la Generalitat, davant d'una plaça de Sant Jaume plena a vessar. Avui, en ple segle XXI, Catalunya ha de ser avançada per a la resta de països d'Europa i del món. I ho serem. Farem gran Catalunya si no ens limitem a mirar-nos al mavic i a arronsar-nos. Tot el contrari, alcem la mirada. Prenguem consciència del moment transcendental que viu el món. Afrontem amb convicció els reptes globals i impliquem-nos a fons en les solucions i en les noves oportunitats. Hi ha noves oportunitats i és a les nostres mans fer-les realitat. Està en joc la seguretat i l'autonomia d'Europa, que vol dir la nostra seguretat i la nostra autonomia. Està en joc a Ucraïna, on he fet arribar en persona el president Zelensky i el poble ucraïnès la solidaritat de Catalunya. Està en joc en la irrupció de la intel·ligència artificial, una tecnologia que sacseja la concepció mateixa de l'ésser humà. I està en joc en la capacitat d'adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic que aquest estiu tants països hem patit. Reptes immensos, sens dubte. Però Catalunya s'està preparant bé i amb ambició per afrontar-los amb solvència. Primer, cal que tinguem clar el lloc on hem de situar-nos. Catalunya està al costat de la pau i dels valors fundacionals de la Unió Europea. Catalunya aposta per una tecnologia al servei de la dignitat de les persones, en tots els àmbits, en les relacions humanes, a la feina i a l'educació. Catalunya afronta el canvi climàtic guiada per la ciència per protegir-nos més i millor. Ciència i consciència. El canvi climàtic també és una oportunitat per progressar millor. El segon que necessitem és actuar amb la mateixa unitat de país que sabem assumir quan cal. Tal com vam fer a la històrica diada de 1976 a Sant Boi i com hem fet demostrant aquest estiu davant dels incendis. Aquest sentit de país l'hem de traslladar a àmbits crucials per a la nostra prosperitat. Àmbits que durant massa temps no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara estem determinats a resoldre. L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya. El tercer que necessitem és elevar el llistó de la nostra exigència i excel·lència col·lectives. Al llarg de la nostra història, hem demostrat amb escreix que som capaços del bo i millor. Ni el conformisme, ni el pessimisme formen part del nostre tarannà. Som gent treballadora, amb empenta, amb valors i amb imaginació. En tenim nombrosos exemples. Els magnífics professionals del Centre d'Atenció Primària d'Almenar, el Segrià. Els investigadors i investigadores dels hospitals de la Vall d'Hebron i dels germans Trias, capaços de trobar nous avenços contra el càncer i contra l'Alzheimer. Els castellers de Vilafranca que han descarregat per primera vegada el pibà de nou amb folre, manilles i puntades. Els primers estudiants de formació professional ferroviària de l'Institut Picasso a Nou Barris. Els nous estudiants d'arreu que han escollit aprendre català. Els treballadors i treballadores de la planta de Martorell que fabriquen el primer cotxe elèctric 100% europeu. A Alcarràs, on hem posat en marxa el parc fotovoltaic més gran de Catalunya. A Flix, on comptarem amb un centre punter de dades i intel·ligència artificial gràcies a l'emprenedoria empresarial. La llista és molt llarga. Darrere de tots aquests exemples hi ha la força d'un batec comú, el mateix sentiment de pertinença, el mateix sentit col·lectiu, fraternal i humà del país. a Catalunya som i volem continuar sent un sol poble. Perquè la nació és el consens renovat de la ciutadania a favor de la convivència i del bé comú. Sentim-nos orgullosos de la nostra capacitat admirable i admirada arreu del món perquè persones nascudes a diferents indrets d'Andalusia, Extremadura, del Marroc a Colòmbia es sentin avui catalans i catalanes de ple dret i amb deures per complir. Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda. A Catalunya sabem que el bé i l'esperança tracen un camí més sòlid i ens fan un país més humà i més fort. Catalans i catalanes, Catalunya ho té tot perquè li vagi bé. Ens hem proposat esdevenir el millor lloc d'Europa per a viure, conviure, estudiar, treballar, invertir, crear, emprendre, estimar i somiar. La Diada és una invitació a fer-ho plegats, barri a barri, poble a poble i ciutat a ciutat. Molt bona Diada a totes i a tots.
0: Ràdio 4 us ha ofert el discurs del molt honorable president de la Generalitat, Salvador Illa, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya.
2: Una greu riuada al Nepal ha provocat la pèrdua de moltes vides i estim que la xifra augmentarà. Milers de persones han perdut casa seva. Amb la teva ajuda, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar refugi, atenció mèdica i psicològica, aliments, aigua potable i protecció. Dona per salvar vides. Envia avisum al 08247 o entra a comitèemergència.org.
0: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. El Pla B, amb Toni Marín.
3: Les 9 i 7 minuts, ja ho tenim. Dèiem abans que el discurs de Salvador Illa d'alguna manera donava el tret de sortida a la Diada Nacional de Catalunya. Doncs, efectivament, ja hi som aquí. Ha estat interessant escoltar el president de la Generalitat parlant dels grans reptes que té Catalunya per davant. Ja es poden imaginar que tindrem més tard un ampli resum del que ha estat la intervenció del president de la Generalitat, i demà les seves paraules seran, doncs, lògicament, part dels grans titulars del dia. Una qüestió que ens ha cridat l'atenció, també per el contingut del nostre Pla B d'avui, és quan s'hi ha referit a la intel·ligència artificial, perquè estava parlant dels reptes que té Europa i que té Catalunya per endavant, i parlava de la intel·ligència artificial com a sacseig de la concepció mateixa de la vida. M'ha cridat molt l'atenció, Josep Maria Ribas. Com estàs? Bon vespre, bona nit.
4: Hola, molt bon vespre.
3: Benvingut al programa, eh?
4: Moltes gràcies.
3: Fins ara, Josep Maria Ribas sempre havia estat col·laborador... Ai, perdó, entrevistat al programa. Avui el saludem ja com a col·laborador del programa, perquè vindrà de tant en tant, doncs, a parlar del que és el seu gran tema, que és la intel·ligència artificial, no?
4: Sí, així ho anirem fent. Amb aquestes declaracions de Salvador Illa, interessants, no?, en aquest discurs, d'alguna manera entenc que reconeix, no?, que la IA no és una tecnologia més, no? És un gran disruptor i, per tant, efectivament, té una capacitat de transformació que fa que ens haguem de mirar d'una forma singular, i tant que sí.
3: Absolutament, i això ho farem d'aquí una estona, perquè amb Josep Maria Ribas, que recordem, és director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Salle Campus Barcelona de la Universitat Ramon Llull, doncs tindrem l'oportunitat de fer d'entrada una primera fotografia de com és la intel·ligència artificial, fins a on arriba i, sobretot, el bon ús de la mateixa, no? Perquè sí, hi ha molta gent que pensa que la intel·ligència artificial és aquell vídeo amb el que un pot jugar o que fa que un gos en un moment donat faci un ball. Tu veus això, Gregorio Luri? Aquest tipus de memes o no?
5: A veure, jo crec que l'home és un animal tecnològic.
3: Clar.
5: I que sense tecnologia no hi ha home. No hi ha una cosa que diguis, mira, traient la tecnologia, allò que es queda és l'home. No. Perquè començar pel llenguatge, el llenguatge és una tecnologia, el caminar d'en peus és una tecnologia que has d'aprendre, no? El foc, la roda, la domesticació del cavall, la impremta, etcètera, etcètera, cada gran aparició d'una tecnologia modificadora crea incerteses, incertidumbres, etcètera, no? Ara, què passa amb la IA? Doncs, per una part, tots els missatges que l'envolten entre els apocalíptics i els integrats, no? Que és el que ens ha passat en totes les tecnologies del darrer, la segona part del segle XX cap aquí. Els apocalíptics, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció i és que molts antics progres s'han tornat progrefòbics. A tirar una mena de progressofòbia, no?
6: Que interessant aquest concepte, eh?
5: Sí, per això és així, si tu mires, hi ha molts progres, no?, que confiaven en el futur i ara s'han tornat porucs abans del futur. Hi ha d'altres que és el contrari, que consideren la tecnologia com una mena, que us diria jo, de tecnologia de l'alliberament, no?, i que ahí està el posthumanisme i el transhumanisme, que són poca cosa i hem d'acabar de fer-nos en tecnologies. I després estem els curiosos, que ens agrada tafanejar i que veus, per una part, que quan més potent sigui una tecnologia, més diferència es generarà entre els que saben emprar-la i els que no.
6: Clar.
5: I per això ha passat amb l'arc, ha passat amb la llança, ha passat amb el cavall, les diferències immenses entre els que saben i els que no, i els que es queden fora. Jo us he de dir que l'utilitzo, l'utilitzo molt i em serveix moltíssim.
6: Em deies abans de començar el programa que ets un gran fan... Bé, vostès saben perfectament qui és Gregori Luri, no? No cal que digui qui és mestre, qui és pedagog, qui és doctor en filosofia, entre moltes altres coses. Eh? Estaves dient abans de començar el programa, Gregori, que ets un gran fan de la intel·ligència artificial i que el secret realment està a les preguntes d'ells.
5: Home, i tant, cada vegada ho tinc, ho veig més clar. Hem d'aprendre a fer preguntes. I fer preguntes... no és una habilitat nativa en la qual tu en el, la portis amb el naixement com pots portar la, la respiració, no? És un art que has d'aprendre i per saber fer preguntes has de tenir coneixements, has de saber posar-los en relació i especialment has de ser molt conscient de la teva, molt conscient de la teva ignorància. Allò que deia Lluís Vives, que m'agrada molt, l'art de la ignorància, no? L'art de no saber, no? Però quan tu... Mira, què et diria? L'última cosa que he fet, volia saber quina era, això és una mania pròpia de filòsof amb temps lliure, quina va ser exactament la relació entre Spinoza i Leibniz. Wow, i de repente veus tot el llistat de bibliografia, articles, etcètera, etcètera, no? I a més, la mateixa IA te va orientant, no? Però no pots per fer preguntes. A mi això sembla fascinant, què voleu que us digui?
6: Ja.
5: Sembla fascinant.
6: En qualsevol cas, és important no perdre de vista, segurament, a on han d'estar les coses, no? A on ha d'estar la tecnologia i a on ha d'estar la persona, també, no? Recordo una frase teva que jo he utilitzat en moltes ocasions aquí al programa, perquè vas dir, en un moment en el qual estàvem parlant de l'ús de la tecnologia amb els infants, a les escoles i demés, tu vas dir una cosa que a mi em va agradar molt. Vas dir, el coneixement ha d'estar al cervell i no a la màquina. I això em va semblar que és clau. Clau perquè tu deies ara fa un moment, és important saber fer preguntes. Però les preguntes es fan en base a referències mentals, a un nivell, no?
5: Sí, jo, per mi això està molt clar. Sí que és cert, doncs, que hi ha tota una literatura catastrofista, no? L'altre dia vaig llegir una cosa d'un filòsof suec que treballa a Anglaterra que deia, imagineu-vos que una intel·ligència superpotent li demanem que fabriqui clips i que la seva prioritat absoluta sigui la fabricació de clips. Podia acabar amb el món, diu ell. Per què? Perquè quan més produeixi, més recursos necessitarà, més aigua, més llum, més de tot, i si al final descobreix que l'ésser humà és una matèria prima interessant per la fabricació de clips, pues sí, m'imagino que tot és possible, però amb la tecnologia nuclear ja vam descobrir que l'ús de la tecnologia ens podem jugar al futur de la humanitat. Jo diria que el segle XX és precisament el segle que ha descobert que som capaços d'autodestruir-nos d'una manera massiva.
6: Fixa't que aquesta setmana s'ha parlat molt de tecnologia amb el coneixement dels darrers resultats de PISA, de que costa llegir més de 400 paraules que són les que s'inclouen en una pantalla. Aquest sospir que acabes de fer...
5: Perquè, mira, estic una mica fart de les interpretacions facilones de PISA. Tothom ha descobert en Pisa el fonament o arguments pels seus prejudicis. Les coses són més complicades. Si realment les pantalles i la intel·ligència artificial fossin l'enemic absolut, com ens expliquem que Singapur, que Macau, que Corea, que Estònia... Estònia és el país més digitalitzat de la OCDE.
6: El Japó, també.
5: Què estan fent? En lloc de queixar-se, estan dedicant recursos immens a formar els docents. Perquè han descobert això, que la capacitat de preguntar, de convertir el que no saps en un interrogant, és essencial. Estan formant els docents. I els resultats estan allà. No se'ls ha acut pensar els perills, i com que hi ha perills, no utilitzen la IA. Mira, aquí hem viscut, després d'un temps en el que semblava que l'ordinador es resoldria tots els problemes educatius, una fòbia antiordinador, no? I estem eliminant les pantalles dels nanos en el col·legi. Algú s'ha posat a pensar

0: aquí està la dignitat. Però és que, a més, hem legislat tenint present els centres que tenen més problemes amb l'ús de les tecnologies, no amb els que tenen solucions. Cosa que em sembla absurd. Intenta legislar posant com a referent aquest centre que sap utilitzar totes aquestes coses de manera creativa.
1: Però fixa't que és interessant, perquè tu deies que cadascú fa una lectura molt personalitzada, sí, en base als seus interessos a l'hora de llegir el que diu PISA. Fixa't que també l'aparició d'aquestes dades de PISA coincideixen a les mobilitzacions dels mestres. I estem escoltant moltes coses, estem sentint a parlar de ràtios, estem parlant de moltes coses. Però, en canvi, la formació del professorat és un tema, el que acabes de posar
0: tu essencial
1: al damunt la taula, sí, però ningú no en parla.
0: És essencial.
1: Ningú, bueno, no en parla d'això.
0: És essencial. Podríem començar preguntant-nos... Ai, és que fa mal aquestes coses, eh? I a més no guanyes molt de prestigi si comences a ser sincer. Però quin percentatge de docents i especialment de mestres són lectors habituals? Abans de plantejar-nos què fem o escandalitzar-nos en la comprensió lectora, quants mestres van a l'aula amb un llibre sota el braç?
1: No és una mica part tot del mateix? És a dir, veiem com ara, per exemple, algú recordava l'altre dia en aquest programa que el nombre de nanos que aproven l'ESO és molt superior a que fa uns anys, i en canvi apareixen les dades que, home, doncs, que tenen una comprensió lectora molt baixa, o els seus coneixements en matemàtiques o en altres matèries han baixat. Com és possible que aprovem més i en canvi els coneixements siguin inferiors? No ve ser una mica aquesta cosa de la frustració la que ens evita, bueno, determinat tipus de discursos?
0: Hem divinitzat un concepte que no deixa de ser un concepte estadístic, que és l'equitat. L'equitat, en realitat, el que avalua és la dispersió, una dispersió estadística, no? Si nosaltres, jo tinc un 0 i vosaltres tu un 5 i tu un 10, doncs tenim poca equitat. Si tots tenen, los dos tres tenen un 0 o un 10, l'equitat és màxima. I, primer, hem sacralitzat l'equitat i, en segon lloc, estem intentant aconseguir l'equitat rebaixant els nivells. A mi això em sembla una... Curiosament, el factotum de PISA, l'Schleicher, que fins ara deia que en Espanya hi havia massa coneixements, acaba de dir en una entrevista per l'ABC que el que ens falta són coneixement i capacitat d'esforç. En fi.
1: Josep Maria, m'agradaria la teva opinió, perquè clar, estem parlant d'una matèria que tu és, la tens allà també, no? També t'hi dediques a aquest tema, no? Com veus això que estem dient?
2: Bé, sense entrar a fons en el sistema de PISA, sí que coincideixo molt amb coses que diu el Gregorio, no?, del focus amb el professor. I ara em feia pensar del tema de l'equitat que estaves comentant, sí, ara, no? I mira, fa pocs mesos, que després potser en parlarem, vaig estar a Xina per temes d'IA, i un dels aspectes que més em va cridar l'atenció és com perceben els alumnes xinesos la cultura de l'esforç. I la cultura de l'esforç xinesa, probablement Xina té moltes coses, no, on no encaixen amb la nostra manera de veure les coses i entenem el món d'una forma diferent, és evident. Però, mira, em va cridar molt l'atenció, no? Perquè allà el tema no és treure un 10. El tema és que hi ha un ranqueig dintre de l'aula i aleshores, clar, això que per nosaltres ens semblaria una competència ferotge, no?, i que és evident que té, que té connotacions negatives en termes de competència, potser fins i tot deslleial, no?, però evidentment el que fa és estimular l'esforç i les ganes d'estar al davant, no? I això, sense entrar en el terreny del debat personal, no?, sí que crec que és un sistema, en tot cas, que aquest segur que no és el que ens convé, però ens convindria buscar formes d'esperonar els joves a tenir ganes d'aprendre i ser millors, no ganes d'aprovar, no? Que segurament, combinat amb això que dèieu, que si aprovem més i en sabem menys, no?, alguna cosa passa amb el nivell de les proves d'avaluació.
0: Mira, he dedicat molt de temps a estudiar què és el que poden compartir els sistemes educatius d'èxit, què és el que tenen en comú, perquè llavors hi trobes l'element comú, el pots importar. I no el vaig trobar. Al llarg d'anys no el trobava, perquè ni les ràtios, ni el sou dels professors, ni els horaris, ni les metodologies, fins que vaig descobrir que la raó dels sistemes escolars d'èxit és precisament aquest afany de superació, és a dir, la concepció de l'aprenentatge com una acció moral. No estic aprenent matemàtiques, estic formant-me a mi com un matemàtic. Però és que, a més, tens raó que el nivell d'exigència és molt alt. Però saps el que passa? Que és molt alt de tal manera que els de baix tenen uns resultats superiors als nostres alumnes que estan en les capes altes de resultats.

0: que si nosaltres comparem els resultats de Catalunya amb els de Xangai, veiem que els nostres alumnes amb millors resultats estan per sota dels alumnes de Xangai amb pitjors resultats. I s'estan jugant...
1: Alguna cosa vol dir,
0: crec que no acabem de veure que vivim en el capitalisme cognitiu i que el talent és en aquest moment un element de pugna internacional.
2: I aleshores el que manca, què és? Ho dic per l'altre dia, la mateixa consellera deia que cal canviar la concepció, que cal apostar per una nova manera de fer, no? Cal més valentia? Cal atrevir-se a fer el que cal fer?
0: Mira, el que cal és adonar-se d'una vegada per totes que si jo no t'ensenyo a tu alguna cosa, difícilment l'aprendràs.
2: Clar.
0: Doncs això és la clau.
2: Fixa't que hi havia aquí al programa i qui defensava l'EGB. Qui recordava allò de s'aprèn posant els colzes a la mà, perquè segurament és que unes teories el que fan és alimentar les contràries, segurament, no?
0: Mira, de veritat, t'has de convèncer, no hi ha substitut tecnològic pels colzes. Hi ha un moment determinat en què t'has de situar tu davant del problema, tancar els ulls i dir a veure com resol aquesta qüestió.
2: Però això és molt important, perquè parles de pensar, no? I sovint el que... sobretot, i és una cosa que a mi m'ha creat molt l'atenció, cada vegada, recordo un dia, aquí amb una xerrada, no direm qui, però que va dir que era igual que els nens fessin faltes d'ortografia perquè després ja les corregia el Word. A mi em va escandalitzar, sincerament, aquelles paraules.
0: Fa molt de temps que vinc, ara en el darrer PISA ho estan reconeixent explícitament. Jo fa molt de temps que vinc defensant que l'atenció és el nou quocient intel·lectual.
2: Clar.
0: Atenció, és el nou quocient intel·lectual. Ara bé, jo tinc la meva manera de veure com funciona l'atenció, perquè a vegades es pensa que l'atenció ve sempre abans de l'aprenentatge i no ens adonem que l'aprenentatge pot ser un gran incrementador d'atenció. Jo no puc parar esment a una cosa que no conec, que no tinc ni idea de com és, què sé jo, la poesia romàntica búlgara. No ho sé, no, la desconec totalment, difícilment entre interès. És a dir, l'interès i l'atenció són sovint un producte de l'aprenentatge. I de la mateixa manera que si tu vens a feina i no et creues de braços esperant que l'interès o l'atenció vingui a visitar-te, sinó que molt sovint has de treballar sense ganes i molt sovint també és la mateixa feina la que et va descobrint l'interès, coi, d'això és la vida, estem parlant d'obrir l'escola a la vida... I resulta que molt sovint la tanquem en una espècie de no sé com es diu, de paradís homoestàtic en el que no ha d'entrar res de fora. Escolta, jo crec que hem d'estimar la vida i que precisament preparar-nos per a la vida és el fi de la mateixa vida.
2: Ahir hi havia qui responsabilitzava molt a les famílies. Dic ahir perquè vam estar parlar molt del tema, no? De la manca de respecte als professors, de que quan un nano té problemes, el que acaba tenint problemes és el mestre, perquè ha tret una mala nota, fins i tot hi havia qui parlava de pares i mares que anaven a queixar-se a la universitat del que passava amb els seus fills. La infantilització, en definitiva, no? d'aquesta gent. Què et sembla, tu, Gregori?
0: Primer, que és cert que els pares, hi ha un neguit a la família, però aquest neguit no indica, com a vegades es diu, que s'hagin desentès dels seus fills. El problema és que es preocupen massa.
2: Exacte.
0: Molt excessivament. Hi ha una hiperpreocupació, i aquesta hiperpreocupació ha derivat en els darrers anys a una sobreprotecció. I no acaben d'adonar-se, i això és alguna cosa que els hem de dir e insistir, que la sobreprotecció és una forma de maltractament. Perquè quan tu impedeixes al teu fill que es relacione autònomament en el món, no arribarà un dia a l'autonomia per art de gràcia, no, l'has d'ensenyar, l'has de deixar una certa llibertat, fins i tot per equivocar-se. A veure, els pares majoritàriament estan confosos, entre d'altres raons, perquè jo recordo quan era petit que vaig acabar el quart i la revàlida del batxillerat i ja tenia feina. En el meu poble doncs eren 4 o 5 els que ja tenies feina. No sé si recordeu, si heu llegit una novel·la meravellosa de Delibes, Camino, en el que hi ha tres nanos d'un poble, un d'ells ha d'anar a estudiar i els altres li diuen, però estudiar per a què? I te dice mi padre que tengo que estudiar para progresar. I què és progresar? Dice mi padre, i aquesta és la definició perfecta, no conec cap altra millor. Diu el meu pare que progressar és treballar menys que ell i guanyar més.
2: Mira.
0: Aquesta era la concepció que hi havia de l'ensenyament fins no fa gaire. Ara, qual de nosaltres, quin de nosaltres pot mirar el seu fill i dir treballar, segur que el meu fill treballa menys que jo i guanya més? El futur se'ns ha enfosquit, és preocupant. Pues bé, els pares necessiten, primer, sentir-se estimats i, segon, recolzats. I no podem esperar a fer la nostra feina a que els pares canviïn de mentalitat. De la mateixa manera que us diria jo, que un vigilant de presons no pot queixar-se perquè només l'arribin delinqüents, un mestre no pot queixar-se perquè l'arribin les famílies tal com són. És el que hi ha, ha de treballar en aquella matèria prima. Les famílies són com són i han de treballar, i per a treballar-les cal estimar-les i donar-los un element que al meu pare cada vegada és més important, un cert sentit de la ironia davant del fracàs. Perquè jo us ho dic molt sovint, tranquils, perquè fessin el que fessin ho farem malament. No hi ha una manera de ser, de tenir una família perfecta. Jo, mira, a les meves xerrades a la família poso com a model el Simpson com a model a imitar.
2: Ah, sí?
0: Em sembla genial.
2: Com a model a imitar,
0: sí,
2: eh?
0: I tant. Mira, cada dia, cada nit, sopen junts i sense televisió. I mira que li agrada el Homer. El Homer farà tot tipus de barrabassades, tret de les que posin en perill l'estima de la Marge, de la seva dona. Té molt clar que hi ha uns límits que no pots traspassar. I la Marge, jo sóc incapaç d'entendre per què coi està enamorada d'un tipus tan bèstia com el Homer, però està. I es demostra que en la família, en la vida en general, però en la família especialment, estimar-se és molt més important que comprendre's. Bé, i podien afegir més coses, però encara que no fos més que per aquests tres elements... Ah, i un altre essencial. Comencen cada capítol de nou, sense portar vius els greuges dels capítols passats. No? Aquesta capacitat de recomençar en cada capítol és genial.
2: És impressionant. No havia... T'asseguro que a partir d'ara veuré el Simpson de
1: Bona. Amb uns altres ulls.
2: Amb uns altres ulls. Veritablement espectacular. Sobretot perquè tu deies que Homer Simpson, la família, en realitat, no sopen mai veient la televisió.
0: Sí.
2: Aquí hem acabat arribant a un punt, això ja no és només una qüestió de família, sinó en general de tots nosaltres, no? Fent allò, que és una frase una mica manida, no? Però de confondre l'urgent amb l'important. I aleshores, cada vegada que el mòbil vibra una miqueta, parem l'atenció d'allà on estem i prioritzem el anar a mirar la pantalla, no?
0: Mira, jo crec que ara, jo sóc un conservador, jo sóc conservador, i crec que les coses d'ara i les antigues tenen molt de comú. I que no és cert que l'home vagi apareixent cada dos per tres diferent. Malgrat que les tecnologies poden canviar la seva manera de vida, jo estic convençut que tots tres podem entendre aquests dos versos de Safo. Una poetessa lesbiana grega del segle VII abans de Crist, que diu, ho dic en castellà, pues te miro tan solo y al punto mi voz enmudece. Com ens podem entendre? Si és fixat, del segle VII abans de Crist, hi ha coses comunes. I llavors les famílies no són tan diferents les d'ara que les de fa uns anys. El que sí hem de canviar és la manera de dir les coses de sempre. Aquestes coses que són valuoses, has de... Però a més, els grans pensadors, els grans transformadors, són els que han fet això, buscar unes paraules noves per les coses de sempre. A les famílies jo crec que, mira, ja està bé, ja els hi dic, oblideu-vos de valors, oblideu-vos de consells, oblideu-vos de virtuts. L'única cosa rellevant és saber que això els Fernández no ho fem. Si tu dius al teu nen t'has de menjar tot el que t'has posat al plat, jo, que sou l'autoritat, li dic al nen, tu t'has de portar així. Si jo li dic al nen, és que els Fernández es mengen tot el que es posen al plat, estem dient que tenim una aspiració moral per la família, i que en aquesta aspiració moral estem tots compromesos. Llavors, en lloc d'ensenyar als pares les llistes de les virtuts o dels valors, el que es tracta és d'establir aquest imperatiu categòric. Els Fernández, a més, tenen dret a ser una mica rarets, perquè tenen el nostre estil. I funciona, això funciona.
2: Què dius, Josep Maria? Impressionant,
1: eh? Això és el valor del testimoni, que ha funcionat sempre, Molt millor, no?, allò que diuen del que dius, del que fas i del que ets, al final és el que acaba sortint.
0: A vegades creiem que l'òrgan educatiu és l'oïda i donem molts consells i no ens adonem que l'òrgan educatiu és l'ull, és l'exemple, no?
1: I tant.
2: És curiós perquè estava pensant en això de l'oïda, Sí, l'oïda és molt important, de tota manera.
0: Molt important, però cap de nosaltres ha fet cas del bon consell dels seus pares. I ha estat molt després quan dius, coi, que sabia què era.
2: És veritat, això, és veritat. No, però l'oïda era important perquè escoltàvem els amics. Això tampoc.
0: Sí, també, sí.
2: Gregori Luri, necessitem de tant en tant la dosi. Vull dir, és així. Necessitem de tant en tant allò, arrencar-te de casa teva a aquestes hores.
0: Tu ja saps que tu ets un punyetero.
2: La teva dona deu tenir una mica de mania, però...
0: Què hi farem?
2: Però em sembla... Em quedo amb diverses coses de les que has dit que em semblen interessantíssimes, com sempre que vens al programa. No? M'ha semblat importantíssim el tema de la formació dels docents. Em trobo que és... bàsic.
0: És la clau.
2: Efectivament, no?
0: És la clau.
2: Aquelles persones que estan portant a terme l'educació dels nostres fills estiguin formades. Realment, en un món que no perquè no es formessin en el seu dia, sinó que tenim un món tan absolutament canviant en el que el repte és diari. No?
0: Mira, només un exemple. Si realment creiem que el que és rellevant és la pregunta, no podem limitar-nos a dir-li a un nen aquest exercici l'has fet malament, o aquest problema no l'has resolt. El que hem de fer és canviar totalment la visió i fer-li explícit al nen la lògica que l'ha portat cap a l'error. Perquè això és el clau, això és el que li ensenyarà. Una cultura de la pregunta em sembla que avui és molt més rellevant que una cultura del que podríem dir l'estricta erudició, no? Ara, que per preguntar necessites erudició, necessites coneixement.
2: Necessites saber què preguntar.
0: Efectivament.
2: Perquè, sí. Quin gust, Gregori Luri.
0: Doncs, com sempre, fins...
2: Fins d'aquí unes setmanes, uns dies, no ho sé, no? Fins quan tu vulguis, en definitiva. Anem a parlar d'intel·ligència artificial, ara.
0: Doncs parlem.
2: O sigui, com vulguis, ara em diu, me'n vaig. O sigui, tu, si et vols quedar, et pots quedar.
0: Quant temps?
2: Fins a les 10. Ara s'està bé, ja acaba de deixar la bossa i es queda amb nosaltres. Senyores, senyors, ara passen 3 minuts a 2:15. No, magnífic, perquè així podem alimentar, Igual que el Josep Maria Ribas ha alimentat la xerrada amb el Gregori Luri, en aquest cas també la cosa pot ser recíproca. Ja saben vostès, no, Josep Maria...
0: M'interessa molt l'opinió de l'enginyer.
2: Home, fixa't si ens interessa que l'hem fitxat i tot perquè vingui al programa a parlar d'intel·ligència artificial, com dèiem, per a aquelles persones que s'hagin incorporat en els darrers minuts al nostre programa. Josep Maria Ribas és el director de l'Observatori de la Intel·ligència Artificial de la Salle Campus Barcelona, Universitat Ramon Llull. Ara ja està a totes les converses. Josep Maria, la intel·ligència artificial, un món que ens té una mica espantats perquè el que estem veient és que es mou molt ràpid, no?
1: Sí, mira, justament aquí escoltant el Gregori pensàvem, ha fet una intro de la secció que és una cosa espectacular, Perquè jo crec que tu parlaves del foc, no? Jo pensava, dic, és que és una gran disrupció, no? I per tant és com a molt normal que tothom en parli, perquè en certa manera ens hem trobat amb una tecnologia que m'atreviria a dir que és com la navalla suïssa, no?, de la tecnologia, i dius, on l'aplico? Ostres, és que es pot aplicar a un grapat de llocs, no? I crec que el repte que tenim ara és justament saber a on i com aplicar-la, no? I crec que tenim la sensació que tot va molt ràpid, però, a més, al mateix moment veiem que estem veient la punta de l'iceberg, tinc la sensació. I, per tant, crec que és un moment, com deies tu, Gregorio, molt important per entendre bé el que està succeint, fugint tant de les tecnofílies, no?, per entendre'ns, com de les tecnofòbies, no?, que també de discursos negatius n'hi ha un grapat. No? I entenc que la dificultat ara és en aquest aiguabarreig tan gran de tantes informacions en un mercat que a més mou tants diners i que per tant hi ha tants interessos, crec que és important, no?, doncs poder separar separar el que és rellevant del que no ho és i el que és veritat del que és aparador, no? Jo diria.
2: Yeah. El que passa és que aquí segurament hauríem de valorar qui, per qui és important. És a dir, estic segur que aquella persona que està penjant vídeos a les xarxes, la cosa important és l'aparador. És aquell vídeo que altera, doncs, amb el gos fent una coreografia que dèiem abans, no? Com podem separar? Com podem saber realment on està la importància de la IA, Josep Maria?
1: Home, jo crec que d'informació en aquest moment n'hi ha bastanta, eh? El que passa segurament a tots és que ens falta com a temps d'analitzar-la. De fet, diria que és que n'hi ha massa, passen massa coses cada setmana, i per tant, nosaltres que ens hi dediquem, no?, des de l'Observatori, jo diria que hi ha alguns casos que n'hi ha prou a mirar, endreçar i mirar amb intensitat i entendre-ho. Hi ha casos en què el que convé és creuar coses, no? Ostres, allò que està passant en aquesta punta de món és quelcom que és únic o està passant en diferents llocs i això, per tant, és repetitiu, no? Crec que és important. I a vegades que no et queda altre remei que agafar un avió i anar-hi,
2: clar,
1: perquè simplement no ho veus des d'aquí i, per tant, afortunadament o desafortunadament, potser també, aquestes coses estan succeint en alguns punts molt concrets del món, no? I, per tant, doncs, de tant en tant, doncs te n'hi vas, no? Jo crec que aquesta és una mica l'objectiu de la secció, no? Intentarem separar el gra de la palla. Jo crec que hi ha una part molt important que ens arriba amb escenes virals, però la gràcia no és veure l'obra, no?, sinó que és potser colar-se entre bastidors, no?, i entendre una miqueta amb més profunditat, no? Per tant, intentarem compartir què succeeix i, sobretot, quines són les tendències per poder anticipar.
2: Clar. A una persona a la que li faci por cada vegada que parlem de tecnologia, li ha d'importar això de la intel·ligència artificial o no?
1: Ma, jo crec que és clau, perquè ho deies tu, no, Gregorio, és que hi ha coses que hi són, no? Les famílies d'elles són com són, la tecnologia és la que és, no? I per tant, crec que no podem obviar-la. De fet, potser en aquesta primera etapa la gent va a buscar la intel·ligència artificial si li interessa, perquè obres aquella aplicació, obres el ChatGPT, que tots coneixem, o el que sigui, no? Però cada vegada més la IA ens arribarà, no l'obrirem, és a dir, la IA ve amb el cotxe, la IA ve amb el robotet que tindrem, la IA ve, l'altre dia veia un raspall de dents, el raspall de dents que te l'acostaves i amb no sé quantes càmeres de no sé quants megapíxels, quan te l'acostes detecta els foradets a les dents,
2: no,
1: i dispara un xorro, sí, 450 euros. És a dir, el que vull dir és,
2: o sigui,
1: hi ha
2: ja
1: coses...
2: Està a la venda,
1: això està a la venda. Per tant, ostres, bueno, està en fase de llançament, no? Per tant, el que vull dir és, hi ha moments en què la IA la triarem, però moments en què la IA ens arribarà, no? Per tant, home, jo diria, com que ens arribarà, millor que ho sapiguem, no? Jo diria, això que deies de les preocupacions, no? O sigui, preocupar-se és interessant, però ocupar-se, no? I per tant, formar-se i entendre-ho, home, millor, no?
2: Clar, és que pensem que la IA és una cosa, i en realitat, si alguna cosa ens adonem, és que la IA són moltes coses, no és només el ChatGPT, o no és només aquest raspall de dents, no? La IA es pot amagar al darrere de qualsevol cosa ara mateix.
1: Home, i tant. I si haguessin de fer una classificació gruixuda, jo, per fer un símil, no?, perquè al final tot això s'humanitza de forma incorrecta, però si hagués de fer un símil diria que hi ha el cervell, no?, i el cos, o els cossos, no? El cervell és això que tant n'hem parlat, d'aquests grans models, no?, i que hi ha gran competitivitat i que hi ha grans empreses fent grans inversions, perquè, home, si intentes emular un cervell, perdoneu el símil, jo vull tenir el més intel·ligent de tots, no? Per tant, totes les empreses estan competint fort, no? Però no només hi ha això, també hi ha els cossos, és a dir, no? Hi haurà els robots, hi haurà els exoesquelets, hi haurà els drons, segur que n'anirem parlant, tot això, hi haurà els cotxes, hi haurà un grapat de coses, i per tant, doncs, bueno, tots aquests cossos també hi són, eh?
2: Estàs dient, hi hauran, però moltes de les coses... Exacte, moltes de les coses que estàs dient ja hi són, en definitiva, no?
1: I tant, clarament.
2: Què dius, Gregori? Què et sembla?
0: Ah, estic aquí prenent notes.
2: Ah, per això, aprenent, és que veig que estàs apuntant coses. Aprenent.
0: Ara, des d'un punt de vista bàsicament educatiu, el que em plantejo aquí. Primer, crec que treballar en la IA suposa una preparació. Unes certes idees clares, una certa priorització de les teves necessitats, una organització, és a dir, si vols treure profit. En la qual cosa, la immensa major part de la gent l'utilitzarà com a diversió, que no comporta feina ni treball, que és el que han estat fent amb totes les tecnologies, no? Uns les utilitzen per veure de modificar la seva vida i nosaltres per divertir-se. Per tant, la IA en aquest sentit no crec que sigui diferent. El que sí que em sembla que és diferent és que les persones capaces de treballar en la IA crearan una nova elit cognitiva. I aquesta nova èlit cognitiva pot ser la nova aristocràcia. Una nova aristocràcia intel·lectual que sap moure's entre ells i s'intercanvien informació, estan a la darrera i estan, i a més, amb un llenguatge que pel ciutadà mitjà ja s'ha convertit en massa... Probablement és la nova metafísica, no? Aquest llenguatge de les tecnologies i tal. I això és el primer element. Segon, clar, el que estaves comentant al final ja no és la IA, sinó és la essència mateixa de la tècnica, que,

0: que s'ha anat imposant al llarg de la història, i jo crec que des de començaments del segle XX hem vist que l'essència de la tècnica no consisteix en l'aparell, sinó en la concepció del món com una realitat manipulable. Tot és manipulable. Tot és manipulable, no? Que sigui el que sigui, sempre hi haurà una tecnologia capaç de... I això és, acaba en la poesia del món.
1: Clarament tot... he de venir a les teves classes.
0: Per això és important. Per això jo considero, mira, sempre m'ha fascinat, quan estàs escrivint, veure com l'ordinador va anticipant les teves paraules. I dius, això és terrible, em nego. Yeah. Què hem de fer? Jo crec que tenim una defensa. Però la poesia.
2: Ara
0: hem de reivindicar la poesia com arma d'independència davant de l'imperialisme de la IA.
2: Ara tornarem, d'alguna manera, el que és la secció, però no, tinc ganes de fer-te una pregunta després d'això que diu el Gregori. Parlem de la intel·ligència artificial com un tot, com un fet que ja existeix. I, efectivament, em sembla molt interessant el que diu, no?, de la manipulació que pot contribuir a fer la intel·ligència artificial. Potser arriba un dia en què és la intel·ligència artificial la que evita la manipulació en un moment donat, no?
1: Ostres, i aquests són escenaris futurs, no?, que a més estan com anticipats i que estan modelats, no?, i que estan visionats, fins i tot diria, per aquesta gent que en el seu moment escrivia ciència-ficció, no? Però que en qualsevol cas, a mesura que avança la ciència, te n'adones que aquesta ficció potser no és tanta ficció, no? Jo crec que hi ha un parell d'escenaris que estan anticipats, que és la intel·ligència artificial general, no? Ah. On no hi som. Ara tenim la intel·ligència artificial estreta, és a dir, que resol coses concretes, no? Però sí que es parla de la intel·ligència artificial general. De fet, aquesta setmana hi ha hagut notícies en aquest sentit, no?, que té moltes definicions, però és el moment en què una intel·ligència artificial serà en línies generals amb una intel·ligència equivalent a la humana, no? Però després hi ha l'altre element, que també hi ha hagut notícies aquesta setmana, no?, parlant de la superintel·ligència. I aquest és el punt que crec que ja és un punt molt frontera, que és un punt molt límit, però és un punt que ens fa pensar, que és dir, ostres, i si alguna vegada això avancés tant que allò, aquesta cosa, per entendre'ns, és més intel·ligent que nosaltres, no? Crec que són escenaris futurs que convé tenir en el radar, no? Perquè hi ha coses que poden succeir o no en funció de com ens hi posem davant nosaltres.
2: Per això és tan important fer una secció al programa en el que anirem evolucionant, efectivament, i arribarem parlant d'aquesta superintel·ligència, no? D'entrada, tornem al carrer, no? És a dir, quan parlem d'intel·ligència artificial, a què ens estem referint? Vull dir, quin és l'ús que se'n fa ChatGPT, clarament, no?
1: Sí. O sigui, si pensem en aquest tipus d'eines, no?, que són el que anomenem models frontera, jo diria que tots són... Hi ha diversos fabricants, però tots estan oferint prestacions més o menys equivalents, no? Jo diria que ara estem en aquell punt en què podem mantenir converses, cada vegada les entenem més intel·ligents des del nostre punt de vista, no? Ho fan millor, per entendre'ns, no? I puc parlar per veu i puc parlar per text. Jo crec que això passa amb tots els fabricants, no? No només em donen respostes, sinó que a més em donen raonament. És a dir, per què em dius el que m'estàs dient? I et fan una cadena de raonament traçable. Per tant, aquell efecte d'em dius no sé què i no puc arribar a entendre per què ho formules, doncs és quelcom que es va avançant, no? I l'últim punt que crec que és molt interessant és que ara ja actuen, no?, amb tota la IA agèntica que se'n diu, no? I per tant, que actuen, què vol dir? Vol dir que no només em donen respostes a preguntes, sinó que els demano que vull que facin coses, que aconsegueixin coses i, per tant, es mouen. I això, des de l'exemple més evident, que és, escolta, vull anar a un restaurant xinès aquesta nit al Born, busca'm amb aquest pressupost i truca i mira si hi ha reserva, amb la qual comencen a interactuar amb la resta de sistemes. I això és algo que cada vegada s'està veient més.
2: Ara que parles de restaurants xinesos, és la Xina la que marca el camí, Josep Maria?
1: Home, jo crec que en aquests moments, diguem, dels tres grans blocs que hi ha al món, no?, que serien Estats Units, Europa i Xina, des d'un punt de vista més tecnològic, diria que malauradament Europa no estem al capdavant, ni molt menys, i per tant hi ha una dualitat, no?, i crec que fins i tot es pot veure geopolíticament, no?, tot plegat molt polaritzat, al voltant d'una cerca de lideratge molt potent entre Estats Units i Xina. De fet, si mireu els grans models, a dalt de tot, els números uns, hi ha els que coneixem, que són el famós ChatGPT i Claude, que és d'Anthropic. Després, durant molts mesos, hi ha hagut la resta de models estadounidencs. Avui ja no hi són. És a dir, els següents són models xinesos. I després d'aquests models xinesos, ja venen models estadounidencs de nou. Fixeu-vos que els models xinesos, a més, han crescut en un entorn de restricció. És a dir, durant molts anys hi ha hagut i encara hi ha bloqueig de l'exportació de xips cap a Xina, i per tant els xinesos han hagut d'estar especialment hàbils, més enllà de després discutir si compraven d'extraperlo, diguem, no? A través de tercers països, etc, que es rumoreja, però tampoc no està acreditat, no? S'han hagut d'espavilar amb menys recursos per obtenir models més barats, més eficients, que s'estan demostrant més competitius. I per tant, durant molt de temps, jo crec que els fabricants occidentals els han vist venir. Jo diria que en aquests moments els líders, els caps de carrera, ja els estan veient pel retrovisor, eh? Estan a propet, ja estan a propet.
2: Feies referència fa uns minuts a que efectivament aquests dies la IA ha estat notícia per moltes coses. Jo he escoltat que el ChatGPT ha contribuït a solucionar un dels problemes del mil·lenni, no?
1: Sí.
2: Una qüestió matemàtica, crec.
1: De fet, això és d'abans d'ahir, estàs al dia, clarament. Diguem, hi ha una fundació de matemàtiques, una fundació que es diu Fundació Clay, que va al principi del mil·lenni detectar 7 problemes d'altíssima complexitat de resoldre. D'aquests 7 problemes, només se n'ha resolt un, el 2003, i donen un premi d'un milió de dòlars a aquell que el resolgui. Doncs just abans d'ahir, no? doncs OpenAI diu amb el seu nou model, que és el model Astra, no? Aquestes coses que passen, treuen un nou model i al cap del no-re passa una cosa important, doncs han resolt el segon d'aquests problemes, no? Que és un problema, no vull entrar en la matemàtica, no? Però és de flux diguem, són unes equacions molt interessants per dissenyar avions, per veure com es mouen els fluxos de sang, és a dir, és un tema de fluids, per entendre'ns. I per tant, doncs bé, diuen que s'ha resolt, no? Que hi ha una certa controvèrsia, perquè hi ha doncs, científics que estan dient si ells havien treballat en ChatGPT i resulta ser que les eines han après del que els científics havien fet. Bueno, aquí hi ha una picabaralla que no entraurem aigua clara, però en qualsevol cas, jo diria, més enllà de la picabaralla, el que sembla evident és que a mida que els sistemes avancen, cada vegada són més capaços, crec que és innegable, i que ara estem en el punt en què comencen a fer contribucions científiques, doncs, importants.
2: Ha estat una picabaralla molt interessant aquesta que dius, perquè els propis responsables de l'empresa diuen, nosaltres no ho hem fet això, però no podem destacar-te que la IA hagi anat a consultar les vostres fonts. És veritablement sí, sí. Al·lucinant
1: és fantàstic,
2: qüestió.
1: Més tenint en compte que quan tu tens una llicència, no, les condicions diuen que això no servirà per entrenar el model, però en qualsevol
2: com
1: cas...
2: Evitar-ho, no?
1: Sí,
2: com
1: sí, evitar-ho, no? És un tema complex.
2: En fi, exacte, és que s'escapa, no? I s'escapa d'alguna manera de les costures que prèviament havíem cosit, no? També en aquesta línia em cridava molt l'atenció les declaracions que feia que era jo abans d'ahir, no? Un extreballador d'una empresa d'aquestes característiques molt sonades, no? Dient que la intel·ligència artificial podia acabar amb la humanitat fins i tot, no?
1: Sí, de fet, això ahir els mitjans nedàveu plens d'aquest tema. Crec que no són les primeres declaracions que es fan, potser sí unes tan sonades, no? En qualsevol cas és el cas d'un treballador, que jo no li trauria valor, aquestes afirmacions, però en qualsevol cas és unes afirmacions també molt singulars, Jo diria, no són els únics warnings, no? No són les úniques vegades que ens han donat avisos des d'aquest punt de vista. Ha parlat en sentit de la responsabilitat i d'anar molt en compte amb el que es fa i a posar freno de mà, en tot cas, per poder garantir que tot està sota control, persones tan importants com Bill Gates, per dir alguna cosa, o algunes persones de les organitzacions de les Nacions Unides. És a dir, jo crec que aquest tema de la prudència està al damunt de la taula, però tinc l'opinió que no serà senzill. No serà senzill per què? Perquè en aquests moments es donen dues circumstàncies complicades. La primera és que les grans empreses estadounidenques estan a punt de sortir a borsa i, per tant, estan competint de la forma més feroig que poden per obtenir les millors valoracions quan surtin a borsa. Això per una banda. I per altra banda, tenim la competència que hi ha entre Estats Units i Xina. I, per tant, jo crec que encara que algú pugui tenir en la seva esfera privada doncs, aquesta cautela i aquesta inquietud, en el fons cap dels dos blocs es vol quedar enrere. I, per tant, sembla difícil poder posar freno de mà a no ser que hi hagués un gran acord Estats Units-Xina. Hi han hagut diverses cimeres, etc, però és un tema que jo crec que es veu una mica llunyà. No?
2: Inquieta això, no, Gregori?
3: Ah, jo estic aquí. Tens la sensació de que això és no el futur, sinó que és d'aquí a una estona, tot ja. Això, no?
2: Sí, perquè tot... No perquè pots... tot disculpa, no, només una cosa. Tot està anant massa ràpid, no?
1: És que tot va molt ràpid. Sí, sí, efectivament.
3: Tens una de les... Jo diria que les dues característiques essencials de la tecnologia actual són aquestes. Primer, el que deia abans, que concebent el món no com un lloc per admirar-nos, sinó com un objecte manipulable, i després la rapidesa de la substitució. Et compris el que et compris, saps que hi ha en algun lloc una empresa que està fabricant un nou model més potent. Les coses s'envelleixen a les nostres mans d'una manera... Però això és el que... Ja t'he apuntat moltes coses, però l'única cosa que m'agradaria insistir és... Aquesta és la realitat. Aquesta és la realitat. Per tant, necessitem amb urgència un pla molt ambiciós de formació dels docents en intel·ligència artificial. Potser pues, hauríem de fer el que han fet a Estònia, que em sembla molt intel·ligent, crear un fons, un capital, que per una part està l'Estat i per l'altra part l'empresa privada, però saber que això no és una cosa que tu puguis dir que passi de llarg, que jo em quedo còmode a casa meva, no? Sinó que realment afectarà pues, les teves conductes quotidianes d'una manera molt notable, no? La realitat expandida és l'home, no és el que hi ha fora. I jo diria, és urgent, no és un caprici, és urgent trobar aquesta financiació i posar-nos a formar els docents a tot, des de preescolar fins a la universitat.
2: Imagino que estaràs d'acord amb això, no, Josep Maria?
1: I tant. I, de fet, nosaltres hem col·laborat amb algunes escoles que tenen iniciativa també per fer això, i crec que és un gran pla. La sensibilització, per una banda, i la formació a continuació. I tant, i tant, i tant.
2: Bé, no vull acabar la secció parlant del final de la humanitat. No, o dels grans problemes del...
1: Molt sensacionalista, aquesta notícia.
2: Però... No, però és el que hi ha. I a mi no puc evitar que no pari de venir-me Matrix al cap, segons anem parlant. No, però deies que havies anat a la Xina? I jo recordo que m'havies explicat alguna cosa sobre la Xina i vas tornar una mica impressionat amb el que et vas trobar allà, no?
1: Home, que, diguem, aquest últim viatge va ser molt interessant, no? Perquè veus com una societat s'ha anat transformant, com el país es transforma, i sense dubte aquells que tinguin una mirada antiga de la Xina com aquells que copien i poc més, jo crec que aquesta és una pantalla, diguem que segur que hi ha ingredients d'aquests, però és una pantalla ja bastant remota.
2: Deien que Pequín és espectacular ara mateix,
1: sí,
2: no?
1: Mira, just ara veia, perquè jo vaig estar-hi a finals de juny, a finals de juliol va haver-hi justament unes olimpíades, no? Unes olimpíades robòtiques humanoides, no? I la veritat és que va ser una cosa que em va resultar molt interessant de veure després d'haver-hi estat, perquè va confirmar moltes de les coses que vaig veure allà, sobretot en robòtica humanoide, no? Mireu, va haver-hi una competició on hi havia gairebé 700 equips.
2: 700 equips?
1: 700 equips.
2: I quants països?
1: I més de 2.000 robots, sí. 16 països.
2: 16 països?
1: 16
2: Caram.
1: Països.
2: Caram.
1: Clar, això quan ho mires dius, hosti, molts robots, molts equips, pocs països, no? Però quan ho mires, encara amb més detall, jo diria, és que d'aquests 700 equips, només 25 no eren xinesos. Wow. Per tant, era unes olimpíades, no? Era una trobada anual de competitivitat de robòtica, doncs gairebé era xinesa amb alguna representació externa, no? I mireu, els hi feien fer moltes proves diferents, no? Algunes des de endreçar una habitació fins a fer una càrrega d'un cotxe elèctric. I potser les més espectaculars, segur que alguna d'aquestes es va veure, no, va ser aquells robots que corrien els 100 metres llisos, no? I que va córrer els 100 metres llisos amb menys que el temps que l'Usain Bolt, no? Al seu moment, no sé si ho vau arribar a veure, ja unes imatges bastant espectaculars. El més graciós d'aquelles imatges, si les heu vist, no és com corrien, que ja era espectacular, és que no frenaven. I, per tant, la cursa acabava contra una lona amb xispes i extintors. No? Per tant, és una cosa graciosa. No? Però, en qualsevol cas, bueno, doncs aquesta potser va ser la imatge més graciosa. No? Però, més enllà de la imatge viral, una cosa interessant que es va veure és que, així com amb coses molt puntuals, aquesta robòtica començava a funcionar, quan la situaves a fer coses amb una certa complexitat, doncs hi havia problemes bastant evidents, no? Per tant, tenim robots que saben córrer molt, però que se segueixen doncs, trobant amb problemes quan han d'agafar alguna cosa que està al damunt de la taula i que resulta ser que li has mogut i no la troben on l'han de posar.
2: No facis cops a la taula.
1: Ai, sí, perdona, que se sent tot. Doncs això, no? És a dir, clarament estem en aquesta situació, no? I això va quadrar molt amb el que vaig veure a Xina. Perquè, mireu, ara que em parlaves de Pequín, hi ha un lloc que es diu el Robot Mall, superinteressant, que és un lloc d'exposició on el govern xinès i les empreses xineses posen l'estat de l'art dels robots. I allà és ben curiós, perquè jo m'esperava trobar una cosa que funcionés perfectament, i no era així. Hi havia una demostració en què veies robots que fallaven i en què veies gent al darrere de les bambalines, per entendre'ns, donant assistència als robots. Em va semblar honestament molt sincer, no? I per tant, coincideix molt amb això que us deia d'aquests Jocs Olímpics, no? Vaig veure, em va cridar molt atenció perquè, clar, resulta ser que estem posant a primera línia aquell problema més complex, que és el robot domèstic. En canvi, em va sobtar molt positivament veure com havia evolucionat tota la robòtica industrial, que estava molt més estable i d'una forma molt més assentada, no?
2: Déu-n'hi-do. Bé, estic molt content que estiguis al programa. Jo t'ho dic ara, Josep Maria, que de tant en tant doncs, anem parlant, efectivament, de la intel·ligència artificial des de diferents punts de vista. Hem d'anar acabant, Gregori Luri, amb quina... No sé, els darrers apunts que has fet...
0: El futur és menjar els porucs.
2: Oh, que bona frase és aquesta. El futur sempre es menja els porucs. No?
0: Sí, però ara amb una voracitat extraordinària.
2: Amb una voracitat i amb una velocitat.
0: Sí, sí, sí.
2: Segurament estaràs d'acord, segurament, que, no?
0: Sí, però fins ara tenies la possibilitat de trobar la teva cova i viure aïllat. Jo crec que això s'ha acabat. Que tots estem comunicats i probablement hem de veure com... quines són les noves formes de relació entre gent aliena, perquè ara pots parlar, no? Pots entendre amb qualsevol, sigui el que sigui el seu idioma. Però sí, crec que ens hem d'estimar la realitat, no tenir la por. S'hem d'estimar la realitat, com un amant una mica capritxosa, a vegades punyetera, però la realitat te l'has d'estimar, perquè l'alternativa és depriment i, a més, et condueix al fracàs.
2: I, a més... viure si no vius la realitat? On estàs vivint, aleshores, no? Gregori Luri, quin gust, de veritat. Ja és la segona vegada que t'acomiado. I ara sí que és la definitiva perquè estem acabant el programa. Un plaer, com sempre.
0: Gràcies.
2: Josep Maria Ribas, un plaer, de veritat. Estem encantats de la vida de poder treure el cap per aquest món que, efectivament, m'agrada molt a més com ho expliques, perquè ho fas fàcil. Aquella persona que li té una mica por a la tecnologia, crec que ha trobat el seu lloc aquí al Pla B. Moltes gràcies, Josep
1: Maria.
2: Mira,
1: crec que aquest és un dels objectius, no? Si els oients, quan arribin a casa, li poden explicar a un amic, no? De forma fàcil, és que haurem aconseguit el que volíem.
2: Ens trobem ben aviat. Gràcies, Josep Maria. Senyores i senyors, demà és 11 de setembre. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. És probable que vostès facin festa, però nosaltres no. Demà estarem aquí... No pot ser d'una altra manera. Estarem aquí a 7:45, com sempre, fins a les 10 de la nit, amb totes les manifestacions, amb tot el que passi, per compartir un nou Pla B. Que acabin de passar una molt bona nit, una mica de música i de seguida arriben les notícies de les 10. Fins demà, gràcies. Bona nit. Adéu.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la unitat del país per afrontar reptes com l'educació o la reforma del model de finançament. El president ho ha traslladat en el seu missatge institucional amb motiu de la Diada. Un discurs que ha seguit la nostra companya Lorena Enns. Bona nit.
2: Bona nit. En un missatge des del Palau de la Generalitat, el president, Salvador Illa, ha reivindicat el sentit de país per resoldre els principals reptes que té Catalunya. Reptes que, segons el president, no han rebut ni els recursos ni la prioritat adients i que ara, assegura, està determinat a resoldre.
3: L'educació, les infraestructures, l'accés a l'habitatge o el nou model de finançament autonòmic. En tots ells, si cadascú es limita al seu propi interès, Catalunya perd. Si tots pensem i actuem en el conjunt del país, Catalunya guanya.
2: Illa ha desitjat una molt bona diada als ciutadans, tot defensant que ha arribat el moment de renovar la confiança en el país, les institucions i les persones. Sense obviar el context internacional, ha reiterat que Catalunya està al costat de la pau i ha reivindicat que la comunitat catalana l'odi no té cabuda. El president ha demanat als ciutadans a defensar la convivència i no posar en dubte el sentiment de pertinença dels catalans, independentment d'on hagin nascut. Catalunya, subratlla, som tots i totes.
0: Gràcies, Lorena. I en paral·lel, a 600 metres del Born, el Parlament ha hissat la senyera gegant i ha obert els actes institucionals de la Diada amb la Cambra, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona conjurats per la pau, l'acord i l'entesa en el mil·lenari del parlamentarisme català. Helena García, bona nit.
4: Sí, amb l'absència de nou d'Orriols, la CUP, el PP i Vox. Bona nit. El Parlament hissa la senyera gegant de 54 metres a peu del Palau. Aliè a l'atenció a uns 600 de la pugna entre Aliança Catalana i l'esquerra independentista pel fossar de les Moreres. Conjurades les institucions, Rull, Illa i Collboni han aixecat la bandera de la pau i la dignitat humana com a símbol de la prosperitat en boca de l'actor Lluís Soler.
5: Vam fundar una fe en la paraula, en el diàleg, i una fe, una confiança, en la trobada i en l'altre, en aquell qui ens sembla diferent. Vam establir uns límits a la força. La pau és una obra col·lectiva.
6: I am a Catalan.
4: Amb el cant dels ocells i la reivindicació de Catalunya de Pau Casals al 71 a l'ONU, en un acte que obre la Diada i el mil·lenari de les assemblees de pau i treva de Déu, l'origen, al segle XI, del parlamentarisme català.
0: Gràcies, Helena. Doncs aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 10 de setembre, que també ens deixa altres titulars. Al fossar de les Moreres aquesta tarda s'han viscut moments de tensió arran la confluència de l'ofrena floral d'Aliança Catalana i la contramanifestació de l'esquerra independentista. Els Mossos d'Esquadra han separat amb dos grups amb un ampli dispositiu policial que s'ha saldat amb 3 homes detinguts i 7 persones investigades per desordres públics. Sílvia Orriols, líder d'Aliança, ha llançat consignes xenòfobes mentre l'esquerra independentista ha condemnat aquest tipus de missatges.
7: Ni l'islam o esquerranisme que amenaça de rebassar nos els valors i llibertats occidentals podran desviar-nos de la drecera que hem pres.
8: Estem aquí per rebutjar els discursos d'odi que l'únic que volen és assenyalar el de nostre costat.
0: El Congrés ha iniciat la tramitació per facilitar la recuperació de la nacionalitat espanyola als saharauis. La iniciativa ha tirat endavant amb l'abstenció del PP i Junts i el vot contrari de Vox. Els socis del govern qualifiquen d'històric el gir del PSOE en plena crisi diplomàtica amb el Marroc per Ceuta. Escoltem Teix Sidi, de Sumar, d'origen saharaui.
9: Con la aprobación de esta norma le devolvemos, y recalco, devolvemos el DNI español a aquellos saharauis que un día lo tuvieron y este estado se lo quitó.
0: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de persones nacionalitzades a través de l'anomenada Llei de Nets pot comportar un risc seriós per la transparència del procés electoral. El Tribunal ha justificat en dues interlocutòries, a què ha tingut accés en Ràdio 4, la decisió presa aquest dimarts de suspendre la inscripció al cens d'aquestes persones. I en clau econòmica, el Banc Central Europeu ha incrementat un quart de punt els tipus d'interès que ja se situen al 2,5%. Una pujada causada sobretot per l'augment de la inflació i l'encariment de l'energia arran la guerra al Pròxim Orient. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde,
10: that inflation stabilizes at our 2% target in the medium term.
0: Ha defensat que continuen amb l'objectiu d'estabilitzar la inflació al 2%. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
11: Bona nit.
6: Demà divendres, 11 de setembre i Diada de Catalunya, s'espera un temps càlid i estable. Pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Girona, 30 a Lleida, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i 14 graus a Girona i a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv.cat. Bona nit i bona diada.
1: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Sota sospita. Amb Laura González.
1: Hola, què tal? Com estàs? Espero que bé. Que tinguis ganes de coartada. Perquè t'oferim un pla perfecte. Entreteniment cultural per a ments inquietes, com la teva. Una experiència nocturna a Ràdio 4 de conversa i d'escolta.

Vinga, va, ho fem amb la música. És que aquesta és hipnòtica, eh? Avui de Galgo Lento anem a escoltar el single i ara et dono detalls dels continguts d'avui. Com he arribat aquí.

No és que vulgui mantenir el misteri i no explicar-te quins són els continguts d'avui. Te'ls dic ja, farem biografia criminal i abans arribarà el Carles Novelles amb el seu recorregut per pel·lis, sèries i moltes coses més. Però deixa'm que t'expliqui pel que fa a aquest senzill com he arribat aquí, Blenes, que és la cançó de nova cançó de Galgo Lento. L'artista terrassenc Martí Galán publicava aquest single a finals del juliol. Manté l'essència del seu projecte, no? Aquesta conjunció entre el pop metafísic, l'indie, el lo-fi, té aquest rotllo també experimental, pop d'autor, lletres introspectives, i ha estat editat sota el segell Polyglot Europe, que pretén també donar com més difusió i repercussió a una sèrie de cançons que venen d'altres idiomes i d'altres cultures i que es reinterpreten en doncs nous idiomes minoritaris, suposadament minoritaris, per donar-los, tot i que el nostre no ho és, per donar-los doncs això, no? més espai o més recorregut. El subtítol Blenes, aquesta paraula prové del letó, es tradueix com a ximpleries, bajanades, coses sense importància, i bé, és també un matís irònic, no?, que contraposa amb aquesta profunditat també de la crisi existencial de la que ens parla. És possible que ens preocupem de vegades massa pels detalls insignificants, però vaja, que ens proposa aquest dubte existencial, autoexploració, desconcert davant el pas del temps, davant les decisions, com et deia, davant el que fem amb la nostra vida. Pel que fa al projecte Polyglot Europe, és molt interessant perquè no és, són com, és una iniciativa musical, no és d'àmbit europeu, cofinanciada pel programa Europa Creativa de la Unió Europea, i s'hi han fet unes quantes cançons a través del talent local, no? Pues això, en aquest cas de Catalunya, però també de Letònia, de Portugal, d'Ucraïna, d'Hongria, i aquesta proposta d'avui amb la que hem arrencat Com he arribat aquí per part de Galgo Lento és una de les participacions, un dels artistes que doncs reconverteixen temes més tradicionals, registren cançons, tradueixen i la porten cap al seu propi estil musical, idioma i territori, i així doncs compartim i fem un espai comú a través d'aquest idioma universal com és la música. No m'enrotllo més, anem amb el Carles Novelles.

0: què li sembla al Carles aquesta sintonia que li hem preparat per aquesta nova temporada, aquest,
1: xula,
0: nou,
1: eh?
0: Aquest nou horari.
1: Està guapa, està guapa.
0: Sí,
1: m'agrada, m'agrada.
0: Sí?
1: Té molt de flow. És funky, no?
0: Clar, com estàs?
1: Bé, molt bé.
0: Sí, amb aquests, sí, beats.
1: Amb els?
0: Beats,
1: sí,
0: li hem posat,
1: sí,
0: 5,
1: sí,
0: beats.
1: Això podria ser Paral·lelo 3 perfectament, eh?
0: Benvingut.
1: Gràcies.
0: De nou.
1: Moltes gràcies.
0: En aquest estudi 32 de l'edifici RTV Roc Boronat, en aquesta nova temporada del Sota Sospita, ara a les nits. Què, com ha anat l'estiu?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Estava pensant, tercer any seguit ja o tercer?
0: Tercer, no?
1: Em sembla que sí, tercer o quart, sí.
0: No, no ho sé,
1: jo
0: no
1: perdo,
0: ho sé.
1: Perdo,
0: jo
1: ja,
0: també perdo la noció del temps.
1: Sí, eh? Això són les neurones ja que se'ns en van.
0: I més en aquesta època,
1: sí,
0: eh?
1: Ara no
0: tot... Doncs ara hem d'estar més frescos que mai.
1: Sí, sí. Bueno, aquí dintre s'està fresquet.
0: Massa, fins i tot.
1: Sí.
0: Massa,
1: sí, bé,
0: fins i tot.
1: Vens que portes la jaqueta i tot, sí, sí.
0: Què, vens moreno?
1: Bé, sí, clar, sí, l'estiu, a veure, jo sóc molt de platja.
0: Sí, jo també.
1: He estat gairebé 2 mesos de vacances, 2 mesos de fet, sencers.
0: Això és el que tenen els profes.
1: Sí, i he aprofitat, clar.
0: Clar.
1: Sobretot el juliol va ser passar-me mitja vida a la platja.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Com ha de ser.
1: Sí, sí, ja vaig, jo sé, a mitjans de juliol ja estava bastant, bastant fosc. A més, jo tinc aquesta pell ja una mica gitanada que de seguida m'hi poso.
0: Molt bé, què has fet, doncs?
1: Doncs molt bé, home, m'ha donat molt de sí, la veritat. 60 dies pels profes, clar, són molts dies, molts dies. He fet de tot, he fet de tot.
0: Que bé.
1: Sí, ja t'explicaré, sí, sí.
0: Val, d'acord.
1: I tu, què tal?
0: Jo molt bé, també.
1: Sí, tu també tens bon color, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, també he aprofitat força l'estiu. Molt mediterrani, el meu estiu.
1: Ah, mira.
0: Molt mediterrani.
1: Sí, eh?
0: És el que m'agrada més.
1: Però molta calor al Mediterrani, no? O què?
0: Ja, sí, és veritat. És veritat, el que passa és que quan estàs de vacances, quan estàs fent un bany o, no sé, o, doncs jo no el pateixo tant, vull dir, pateixo en el sentit d'aquesta ecoansietat de cap a on ens porta el clima, no? Però més enllà d'això, jo... Pues ara la platja, ara a piscina, ara...
1: A l'aigua tot el dia.
0: Sí, bàsicament.
1: Sí, sí.
0: Llavors,
1: sí, sí.
0: Doncs podem queixar.
1: Sí, sí, jo he fugit del Mediterrani, eh?
0: Ah.
1: El juliol, no? El juliol vaig estar molt per aquí, però a l'agost he estat dos terceres parts fora d'aquí, i a l'Atlàntic i als llacs de les muntanyes. Ara t'ho explicaré una mica.
0: Vinga, va.
1: Sí, sí.
0: Explica'm-ho ja.
1: T'ho explico ja?
0: Sí, no vull esperar.
1: Doncs posem aquesta musiqueta.

0: estiu, ja, perquè me'n vaig cap a l'Atlàntic.
1: Sí.
0: I això es nota molt, la veritat, o sigui, he notat molt pues, la frescura, el canvi d'aires, és molt diferent l'Atlàntic del Mediterrani.
1: Sí,
0: realment.
1: Sí que ho és.
0: I abans passava que l'Atlàntic era massa fred per ficar-me dintre de l'aigua, i ara, com el canvi climàtic és el que és, l'aigua no està tan freda,
1: uh-huh.
0: I m'estic poguent banyar ja sense problema, o sigui, que per, no és que siguin bones notícies el canvi climàtic,
1: ja
0: però almenys em puc banyar l'Atlàntic, abans no.
1: I és que soc de caldo.
0: Abans em costava, sí, sí. I aquí, clar, la temperatura del mar molt alta, clar, o sigui,
1: sí,
0: cada cop més.
1: Sí, sí, sí, es canvi, nota, es va notant, es va notant.
0: En canvi, a l'Atlàntic no. De totes maneres, vaig començar l'agost lluny del Portugal i lluny de l'Atlàntic, vaig començar a Salzburg, segona ciutat més important d'Àustria, perquè tinc un amic que ha viscut allà molt de temps i que coneix perfectament, i vam fer un viatge, a més interessant, de dos pares amb dos nenes.
1: Mm-hmm.
0: Per tant, érem dos amics amb les seves dues filles, la Candela i la filla del meu col·lega, i vam estar, doncs això, al Salzburg, caminant per la ciutat. A Salzburg hi havia, en aquell moment, un festival de música clàssica molt famós, estava molt plena la ciutat, molta gent visitant per aquest motiu la ciutat, i nosaltres ens vam escapar bastant, vam estar una mica per la ciutat, però ens vam escapar cap a un lloc que es diu Fuschel, que està com a 30 minuts, potser 25-30 minuts de Salzburg, on hi ha uns llacs meravellosos, i tot el dia llac, fresquets...
1: Que
0: bé! Bueno, el llac fresquet, però he de dir que em va sorprendre molt, i de fet els propis habitants, els salzburguians, que suposo que es deuen dir així, estaven molt sorpresos perquè feia una calor intensíssima.
1: Mm-hmm.
0: Àustria, en principi, no és un país especialment calorós, o no ho era. A més, estem en una... Salzburg està, doncs, gairebé a 1.000 metres d'alçada, i aquí on anàvem estàvem a més de 1.500, i tot i així una calor intensíssima, però molt, molt intensa, 34-35 graus. Mm-hmm. Ens escapàvem ràpidament cap al llac, no es podia fer gran cosa més, i allà vam llogar unes embarcacions que anaven amb motoret, i estàvem allà tot el dia dintre del llac, banyant-nos a la barqueta. Mm-hmm. Molt guai, molt bé, molt bé.
1: Que bé, i les nenes gaudint.
0: Les nenes gaudint moltíssim, sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: A més, anàvem un gos també, o sigui que érem 5, en realitat. No un viatge de 4, sinó de 5. I després me'n vaig anar cap a les Azores.
1: Oh.
0: Per això he posat aquesta música d'entrada, i per això, sí, estic parlant de Portugal amb aquests termes tan elogiosos, perquè les Azores formen part de Portugal, tot i que estan bastant més lluny de la part, diguéssim, peninsular
1: continental, sí,
0: del país. Les Azores, que era la primera vegada que hi anava, fins i tot algú d'aquesta casa de Ràdio Nacional em va passar alguns tips que hi havia estat fa un temps. Tinc dos o tres amics que hi havien anat, m'havien recomanat molt, i aquest any em vaig decidir anar cap allà. I clar, és que no vull dir gaire, perquè no sé quanta gent ens escolta i no sé fins a quin punt això
1: molta
0: pot ser un efecte crida, i aquestes coses a vegades s'han de mantenir una mica en secret, però molt bé.
1: Sí, eh?
0: Molt, molt bé, sí. És un espai... Jo vaig estar només a dos de les... Crec que són 8 illes de l'arxipiélag. Vaig estar a São Miguel i a Terceira, que són com les dos més grans, i ja he decidit que l'any que ve hi torno a seguir explorant.
1: Ah.
0: I va haver-hi un dia que estava a São Miguel sortint d'una platja meravellosa que vaig trobar, la platja de Lombo Gordo. Increïble, una platja que no m'ho creia. Després estava gairebé sol, o sigui...
1: que xulo.
0: Sí, una situació d'aquestes una mica miraculoses. I sortint de l'aigua vaig pensar, bueno, doncs ja està, ja tinc destí per l'any que ve un altre cop. Perquè em va faltar com la meitat de la illa gran per descobrir, i encara me'n queden com 4 o 5 per visitar.
1: Sí, clar.
0: Així que...
1: Ja. Pots repetir sense repetir.
0: Puc repetir sense repetir, exacte. Mm-hmm. I sabent-ho ja, doncs mira, doncs al febrer o al març em compraré uns bitllets per anar cap allà, i decidit.
1: I l'estiu vinent ja el tens, eh?
0: Ja està, a febrer segona part. A més, coses bones de les illes, doncs, bueno, la vegetació exuberant, o sigui, s'assembla una mica a les Canàries, s'assembla una mica al sud de Portugal, però amb un extra de vegetació. Vas conduint per les carreteres, bastantes curves, bastantes carreteres, molt de cotxe vaig haver de fer, evidentment vaig llogar-ne un, i magnòlies a cantó i cantó de cada una de les carreteres per les que passava, 1.000 magnòlies, o sigui, sense parar, tota l'estona. Que quan vaig arribar em va impactar moltíssim això. Després, boscos, salts d'aigua, clar, naturalesa, natura en el seu...
1: Màxim exponent, no? Vale.
0: Verge, preciós, les platges també. A Terceira no hi ha tantes platges, són més piscines naturals, però en canvi a São Miguel sí que es poden trobar platges molt boniques. Peix fresc, cervesetes, moltíssima
1: és
0: calma.
1: És que no es pot demanar res més.
0: Clar, és que no és que increïble. És el lloc ideal realment per anar de vacances. Si el que estàs buscant és calma, natura i fugir de la calor, que era una mica tres dels condicionants que jo tenia clars.

0: aquest estiu, perquè no fa calor allà. Estàvem a 25, 26, el dia que més potser vam arribar a 28, 29, però ja. Unes hores, i per la nit fresqueta, o sigui, molt, molt, molt a gust,
1: molt bé.
0: Realment, sí.
1: Doncs jo he anat a Sardenya.
0: A Sardenya? Molt
1: sí.
0: bé, no he estat mai a Sardenya. Què tal,
1: jo
0: Sardenya?
1: No havia estat mai, només he vist un trosset, perquè l'illa és molt gran, i jo no volia fer molt de cotxe. Llavors he fet el nord, diguéssim, des de l'Alguer fins a la Costa Esmeralda, i m'he anat movent per allà. Vull dir, tenia com dos hotels, els primers dies un lloc, els últims un altre, i el que m'ha resultat molt xulo, perquè hi ha platges meravelloses, estàs allà al Mediterrani més també més bonic, diguéssim.
0: Més paradisíac, eh?
1: Sí, molt. Però hi ha platges que són molt famoses que a mi no són les que més m'agraden. Per què? Perquè les més famoses són aquelles que estan urbanitzades, d'una banda, i són aquelles que tens aquelles hamaques i aquests parasols.
0: Ah, sí, clar.
1: No? Que la gent els lloga per un dia i s'hi passen el dia allà. I jo no buscava això. Jo buscava, doncs, no sé, platges més verges. I el que em va sobtar molt és que va ser molt fàcil trobar aquestes platges verges sense hamaques i parasols i sense gent.
0: Ah, sí, eh?
1: Em va sorprendre molt això. Em va resultar... Jo estava allotjada a Canigione i em resultava molt fàcil a 15-20 minuts
0: trobar això.
1: Trobar platgetes sense gent, completament naturals, sense instal·lacions al voltant. No sé, i això em va agradar moltíssim.
0: Vols dir que els italians o els habitants o fins i tot els visitants de Sardenya
1: sí.
0: no acostumen a anar,
1: no.
0: acostumen a anar a les altres, eh?
1: A les altres, sí, a les que són més famoses i teòricament més boniques, però clar, vull dir, 10 minuts més enllà d'aquella famosa en tens una altra que no canvia gens el paisatge i en canvi doncs no està massificada.
0: Canvia bastant perquè no està urbanitzat,
1: clar
0: és en
1: això
0: sentit,
1: en el
0: sí que canvia, clar.
1: Sí, però molt bé, molt fàcil, la Jana i jo, la meva filla i jo, doncs fem una estoneta de platja, vas a visitar un poble, fas un gelat,
0: vida d'estiu,
1: aquest era el plan, sí. No hi havia més. Llavors és veritat que té més visites, vull dir, em falta la major part de l'illa per descobrir.
0: Llavors tu podries dir que penses igual que jo, que igual l'any que ve
1: tornaràs
0: a fer
1: sí.
0: l'altra zona?
1: Sí, les altres zones, perquè encara me'n queden. Sí.
0: O sigui, podries fer encara fins i tot dos viatges més a Sardenya.
1: I tant, sí.
0: Clar,
1: perfectament.
0: Clar, jo igual també puc fer dos viatges més a les Azores. Puc tenir, o sigui, les vacances de l'any que ve i de l'altre, si
1: sí,
0: en un moment determinat. Sí,
1: i després,
0: sí.
1: com sempre, em vaig escapar a Menorca, que bé, hi ha gent que diu és que Menorca l'estiu està molt massiu. Jo no vaig ni a Macarella, ni a Turqueta, ni a aquestes, perquè...
0: Cavalleria també, no? És una
1: sí,
0: de les típiques.
1: Sí, però vull dir, la gran sort, perquè a la vida s'ha de fer això, i és tenir amics que tinguin coses.
0: Tenir amics en general, però si tenen coses ja...
1: Que tinguin coses. Llavors jo tinc una molt bona amiga íntima de sempre que viu allà, que té una casa enorme allà, amb la piscina, la barbacoa, els fills perquè hi jugui la meva filla, saps? La barca, ho té tot.
0: Jo vaig tenir una nòvia menorquina.
1: Veus?
0: No te'n recordes? Potser la vas arribar a conèixer, clar,
1: sí.
0: en el seu moment.
1: Sí.
0: I clar, era meravellós, perquè
1: clar.
0: Ens anàvem a Menorca a l'octubre, per exemple.
1: Ja.
0: No hi havia ningú, feia un clima perfecte, podies anar a la platja, podies anar a la Macarella sense ningú.
1: Sense gent, clar.
0: Ah, era ideal, sí.
1: Doncs clar, llavors poder, ara anem en barca aquí, doncs mira, avui anem cap al nord, avui anem a tal, avui anem...
0: Hi havia aquest meme, que em sembla que ho vam comentar aquí alguna vegada, no? Que com el maig o fins i tot a l'abril, bueno, hem d'anar trucant aquells amics que tenen piscina perquè no s'oblidin de nosaltres, no?
1: Sí.
0: Ei, què tal? Quant de temps? I tal, no?
1: Sí.
0: Però ja a l'abril, pensant
1: clar.
0: Ja en el juny, no? Diguéssim, que és això que deies tu ara, de
1: sí.
0: tenir amics amb coses.
1: Amb
0: no?
1: coses, exacte.
0: Amb llocs, amb piscines, amb
1: sí.
0: cases, els que pugui enxufar-te en un moment determinat. Sí.
1: Et vull venir a veure, no?
0: Sí, i escolta'm,
1: ja
0: què fas aquest estiu? Com ho tens, no? Fa
1: doncs...
0: molt que no ens veiem.
1: Bé, doncs...
0: T'he d'explicar tantes coses.
1: Doncs ja tenim enllestit, ja estem en un altre mood completament.
0: Sí, hem canviat ja de...
1: I anem a parlar una mica de cultura, de coses que hem vist hem i de coses que hem fet.
0: Sí, sí. Jo, clar, em vaig oblidar en el guió una cosa que acabo de veure, però bueno, la parlarem la setmana que ve.
1: D'acord.
0: No passa res. Com que també acabem de tornar, no fa falta que ho diguem tot ja de cop i volta el primer dia, no? Uh-huh. Tenim molts dies, tenim tot l'any per anar comentant
1: sí.
0: la jugada. Però clar, ja he vist la pel·li del Sorogoyen amb Javier Bardem.
1: Jo també.
0: Tu també l'has vist.
1: El dia de l'estrena la
0: genial.
1: Vaig anar a veure.
0: Genial, jo vaig anar, doncs, dos dies després, potser, sí. o així. Però bueno, la comentem la setmana que ve.
1: D'acord,
0: perquè
1: sí,
0: ens han quedat, clar, ens han quedat moltes coses de l'estiu que també està bé que comentem i ens guardem aquesta.
1: I a més, que no sempre dona temps de fer-ho tot. Quan toca o quan és novetat
0: i
1: donem temps també a la sí. gent que la miri, la peli.
0: Sí. Aquest és una mica el tarannà també, sí. no?, de les nostres
1: Exacte.
0: Col·laboracions aquí.
1: Bé, parlar des de l'anàlisi, des de la reflexió...
0: I ja deixar temps a la gent que ho vegi. A vegades que sí que ho fem així com ara mateix, aquí te pillo, aquí te mato, no?, ràpid, urgent.
1: I de vegades,
0: a vegades que no fa falta.
1: Segons com ens va i ens ve.
0: I... Jo volia parlar d'una de les pel·lis de l'estiu, si no la pel·li de l'estiu, probablement. Si fa dos estius, recordes que va haver aquell moviment, o aquell enfrontament, fins i tot, o jo crec que va ser més aviat simbiosi, entre Oppenheimer i Barbie, que
1: sí.
0: es va dir Barbenheimer, fins i tot.
1: Ho recordo.
0: Perquè hi havia dues pel·lícules que eren completament oposades, molt diferents l'una de l'altra, que van ser les dues molt taquilleres, que van ser com les dues pel·lis més importants d'aquell any, i les dues van coincidir també en l'època de l'estiu. Aquest any no hi havia Barbie, però sí que hi havia l'última pel·li de Christopher Nolan.
2: Odisseo. No lo recuerdas. El trueno. El fuego.
1: Bé, l'Odissea.
0: L'Odissea.
1: Que no s'ha dit res de l'Odissea.
0: No s'ha parlat gens, no?
1: No s'ha parlat gens de l'Odissea.
0: Ningú ha vist imatges, no s'ha fet promo d'aquesta pel·li, quasi. T'has fixat, no? Que
1: sí, sí, sí.
0: Han deixat
1: què
0: que...
1: és l'Odissea?
0: A més, és una obra poc coneguda, també,
1: no, exacte,
0: a la literatura
1: ja universal. Com a punt de partida.
0: De fet, porten, diguéssim, anava a dir acribillant-nos, però tampoc és tant, però porten parlant d'aquesta pel·li
1: sí.
0: des de fa més d'un any, no? S'ha parlat molt, també, i va haver-hi una mica de conflicte, perquè es va rodar en parts en el Sàhara, que també surt a la pel·li de Sorogoyen, el tema del Sàhara, precisament. Bueno, hem vist miniclips fins que no s'ha estrenat de tots els tipus, hem vist per xarxes, doncs, entrevistes amb Matt Damon, amb Zendaya, amb Pattinson, etcètera, etcètera, també comentant el propi Nolan, doncs, molts detalls del rodatge. Llavors, quan la vas a veure, sembla que ja, en part...
1: Ja saps moltes
0: ja
1: coses.
0: Ja saps moltes coses, ja no és que l'hagis vist, però te la pots imaginar. Jo vaig entrar amb ganes de que m'agradés i vaig gaudir moltíssim,
1: molt
0: he de dir, em va agradar molt, més enllà de si la història és fidel o no al llibre, que jo hi he llegit l'Odissea i a mi em sembla que és bastant fidel i a mi em va semblar que estava tot bastant ben explicat. Es pot discutir una mica la part del final, no sé si l'has vist la pel·lícula.
1: Jo no, encara
0: no l'has vist.
1: Ojo, deures pendents.
0: Però estaves a Sardenya, és que clar, a Sardenya un no va a veure l'Odissea. Si estàs allà fent un gelat amb la teva filla, dius, Anna...
1: Bueno, he fet altres coses, però
0: sí,
1: no he anat a veure l'Odissea.
0: Ja la veuràs, ja,
1: sí.
0: hi haurà un moment. Per... Bueno, una de les coses importants, ara tornarem allà al que estava dient, però una de les coses importants de l'Odissea és veure-la en el cine adequat, perquè també hi ha hagut molta polèmica al respecte i Nolan la va filmar d'una manera concreta que només es podia projectar tal com ell l'havia ideat en, no sé si eren 80 cines del món o una cosa així, amb un format IMAX de 70 no sé quants mil·límetres, bueno, una cosa, tampoc no soc expert jo en el tema, però sí que recordo molts crítics que van dir, home, això com ho fem ara? Perquè clar, si tu vas a un cine a veure una peli que s'ha rodat en un format concret i aquest cine on vas no té la possibilitat de veure aquest format, t'estàs perdent doncs franges de la imatge,
1: sí.
0: trossos de pel·lícula, no l'estàs veient tal com
1: ja,
0: la pensava.
1: Perquè
0: com
1: el pla queda retallat, diguéssim, no?
0: Sí, sí, sí, clar, no sé, la pluma del casc d'Odisseu igual no la veus sencera.
1: Ja, ok.
0: Home, i això, clar, s'ha de tenir en compte. Jo la vaig a veure al Fenòmena, que és un dels pocs cines que la poden projectar pràcticament igual, no és exactament igual, però pràcticament igual de com la va pensar o de com la va rodar Nolan. La pel·li és apabullant, absolutament. Ja des del principi, les imatges... t'has de deixar portar i has de saber també que vas a veure un blockbuster, una pel·li per a tots els públics, amb caràcter mainstream, amb un munt d'estrelles. Tu no vas a veure una pel·lícula d'autor. Bueno, sí que és una pel·li d'autor, és un mainstream d'autor, podríem
1: sí.
0: dir. Però clar, t'has de deixar portar una mica i has d'anar una mica amb aquests ulls, no? Has d'anar amb aquesta predisposició. Si tu vas a veure, vols anar a veure una pel·li i entres una mica amb una predisposició massa crítica i vols trobar-li els defectes, els hi trobaràs.
1: Entesos.
0: S'entén, no, el que estic
1: sí,
0: dient?
1: Sí, perfectament.
0: Clar, jo vaig entrar vaig a veure la pel·li d'Honduras.
1: Vaig a gaudir.
0: Vaig a gaudir i vaig a deixar-me portar per les imatges, per la monumentalitat, per l'èpica, i uau.
1: Perfecte.
0: Tremenda.
1: I gaudeixes.
0: Jo vaig gaudir molt.
1: Molt bé.
0: Molt. Hi ha escenes realment memorables, tota la part del cíclope de Polifem al principi, està situat sí com al principi de la pel·lícula, després tota la part de la bruixa, com es diu, ara no em vindrà el nom, bé, la bruixa que transforma els soldats en animals, i allò és increïble també, allò és una mica gore, hi ha una cosa d'impacte visual, mm-hmm, i d'impacte sensorial molt potent. I després hi ha coses que més o menys, bueno, no sé, hi ha algunes decisions de càsting que són discutibles, el paper de la Zendaya està una mica desdibuixat,
1: diluït,
0: sí. Surt només de tant en quant i és així com una mica, no acaba d'estar ben encaixat en la pel·lícula. Es pot discutir si Matt Damon és el millor actor com per fer un paper d'un personatge com Ulisses, per la qüestió física, per la qüestió també, bueno, s'ha parlat també de que Ulisses era un, clar, és un personatge grec amb una, no, amb una fesonomia mediterrània.
1: És la Circe, la bruixa?
0: Circe, exactament, sí, gràcies Esther. Sí, no em sortia el nom. I clar, Matt Damon és un actor de fesonomia absolutament americana.
1: Mm-hmm.
0: O sigui, no sé, vull dir, tu veus Matt Damon i dius, aquest tio és yanqui.
1: Mm-hmm.
0: Clarament. No? Vull dir, podries haver posat un altre actor, com per exemple, Javier Bardem.
1: Sí, però estava ocupat.
0: Tornarà a lligar una mica, no, les dues pel·lis.
1: Estava ocupat
0: en rodant del que parlarem la setmana que ve, sí. Però molt bé, molt, molt interessant, molt, molt potent, jo a mi m'agrada molt, jo la vaig acudir molt, sí.
1: Fantàstic.
0: Vaig anar amb una amiga i era, per exemple, no li agrada gens.
1: Ah,
0: i al sortir del cine em va dir, vaya xurro, no? I vaig dir, no, tia, què dius? Sí, m'ha encantat. Què dius? Em va dir, em va mirar i em va dir, però si tu no t'ha agradat aquesta pel·li, doncs m'ha agradat, saps? Estàvem així com la discussió post-pel·li,
1: sí,
0: també va ser interessant.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ja quan la vegis ja la comentarem.
1: Vale, ja comentarem. Sí. Va, més coses que hagis gaudit,
0: sí,
1: de culturalment parlant.
0: Aquest estiu he llegit molt, dos mesos donant molt de sí en aquest sentit, he agafat molts llibres. Vull parlar de dos llibres de dues autores espanyoles que he llegit, en parlarem la setmana que ve. Però dos dels llibres que m'han acompanyat més aquest estiu, sobretot la fase Salzburg-Azores, aquest agost, diguéssim, aquestes vacances que he fet, perquè a les Azores vaig anar sol, per tant tenia tot el temps del món per llegir, doncs són dos llibres d'anagrama, tots dos, un de la Delphine de Vigan i l'altre de l'enyorat Paul Auster.
3: Su novela me ha llegado muy adentro.
4: Gracias. Su libro me ha dado muchísima esperanza.
5: Este libro no es fácil para mí. El momento por el que pasa no debe de ser fácil. Venga, un último esfuerzo. Por su mayor admiradora.
6: ¿Qué tal la fiesta?
5: He conocido a una chica muy interesante. Hemos estado...
0: Estem escoltant el tràiler de la pel·lícula que va rodar Roman Polanski, mm-hmm, ja fa uns anys, que és la versió cinematogràfica del llibre que he llegit de la Delphine de Vigan. Delphine de Vigan és una autora francesa molt popular. Ara mateix, bueno, un dels llibres dels seus darrers llibres és un dels llibres més importants d'aquest 2026, que jo ara mateix estic llegint. Ara sí que estic a la meitat d'aquest llibre, Les Gratitudes, però el llibre que vaig llegir l'estiu es diu Basada en Hechos Reales. És una novel·la, podríem dir, policíaca. Té molt a veure amb... Saps aquella pel·li dels anys 90 que es deia Mujer Blanca Soltera Busca?
1: Sí.
0: Te'n recordes? La Bridget Fonda, que fica a una...
1: A una noia a viure amb ella, i després sí.
0: I la noia cada cop s'assembla més a ella,
1: sí,
0: i la va com absorbint.
1: Hòstia, molt inquietant aquella pel·lícula.
0: Sí, oi que sí?
1: Sí.
0: Bueno, d'aquests thrillers dels 90 que eren molt,
1: sí,
0: típics, no? Doncs té a veure una mica aquesta novel·la amb això. La història parteix d'una... És gairebé com una biografia, com una autoficció, de fet és gairebé una biografia, perquè la protagonista es diu Delphine, és una escriptora que està passant per una fase de bloqueig creatiu enorme, no sap què fer després d'haver escrit una novel·la superfamosa que ha tingut molt d'èxit, i la Delphine de Vigan va passar per aquí també. Ella també es diu Delphine, òbviament, també és escriptora, i també,
1: sí,
0: després de Nada suponer la noche, Resuposa la nit, que és el seu llibre més popular, va tenir un bloqueig molt important, no? Llavors sembla que sigui que estigui parlant d'ella mateixa. I de fet, podríem dir que sí, però no, perquè en realitat és ficció. Llavors introdueix el paper de la M, L, em sembla que és L, sí, amb la L, la lletra L, que és una noia que coneix en una festa, comencen a fer-se amigues, és com una admiradora i tal, comencen a quedar, fan un cafè i tal, i aquesta noia va com a poc a poc acostant-se molt a ella i la va com absorbint, sí, d'alguna manera. També té a veure una mica en Persona de Bergman, aquests personatges, dos dones que una comença a controlar l'altra i hi ha com una història allà, no? Com de cada cop s'assemblen més i llavors li va com usurpant la personalitat.
1: Sí,
0: poc a poc,
1: es va mimetitzant amb ella.
0: Sí, es va mimetitzant amb ella i va començant i comença a utilitzar com els, o sigui, fa passar-se per ella en moments determinats, i l'altra també és, en part, com que es deixa perquè no ho acaba de veure, no acaba de ser conscient del que està passant.
1: Sí.
0: És un llibre molt interessant i molt, molt hàbil, molt ben escrit, que em va donar moltes tardes de plaer literari i lector. I després vaig veure la peli de Polanski, la peli és bastant fluixa, la veritat. Podria haver tret molt més rendiment, tenint en compte el director, la classe del director. Però no, la pel·li no la recomano. Però el llibre sí que el recomano. Basada en hechos reales, de Delphine de Vigan. I ara estic llegint Les Gratitudes, que el tinc a la meitat, i que també m'està agradant molt, un altre plan completament diferent. I després vaig recuperar un llibre d'Auster que tenia moltes ganes de tornar a llegir, i a vegades això de rellegir és interessant.
1: I tant que sí.
0: Perquè t'ha quedat, no? T'ha quedat com un record.
1: Sí, perquè fa anys, perquè no
0: fa
1: recordes
0: anys,
1: bé,
0: no
1: perquè...
0: recordes bé,
1: però tens tornes... aquella sensació de que et va agradar.
0: Exacte, el tornes a veure, no? I dius, ah, vinga, aquell llibre. I vaig dubtar molt, de quins llibres, quan demàs de viatge sol, o quan demàs de viatge és igual, encara que sigui amb algú, quins llibres t'endús, no? No sé si tu hi penses molt, amb
1: I
0: això.
1: I tant, sí, clar, és molt important.
0: Clar, és molt important. Tens allà 5 llibres i dius, no, només em puc agafar 2, perquè no me'n duré 5 per 10 dies.
1: No,
0: que
1: perquè no m'hi caben a la maleta.
0: No t'hi caben, o sigui, a més pesen, i a més no els llegiràs, o sigui, és absurd, no? Bueno, doncs al final vaig acabar decidint-me per aquest, que és el llibre de les il·lusiones, que és una història interessantíssima, on explica un professor universitari que acaba de perdre la seva dona i els seus fills en un accident d'avió, explica de cop i volta estar mirant la tele un dia i veu un actor còmic, un curt còmic del cinema mut, i això li desperta un somriure, i és el primer somriure que té des de fa molts mesos, perquè està en una depressió i amb un, no sé, amb un impacte, amb un xoc després de la mort de la família molt gran, i aquest somriure li desperta, com li fa sentir com que torna a tenir ganes de viure, i comença a investigar aquest actor que l'ha fet somriure, no? I llavors escriu una biografia sobre aquest autor, que es diu Héctor Mann, i tot el llibre gira al voltant d'aquesta figura, d'aquest actor còmic. Un actor còmic que, després d'una sèrie de curts que va rodar, 12 curts que va rodar en un any i mig, va desaparèixer i ningú més va saber res d'ell. Llavors ell comença a investigar, li arriba una carta, sembla ser que Héctor Mann està viu, però ell no ho sap segur, i llavors això dona peu a un dels habituals jocs d'Auster, de història dintre d'una història, personatge que explica la història d'un altre, no? Llavors hi ha un present, hi ha un passat, no? I hi ha com una... ho lliga molt bé, i és un llibre tremendíssim, aquí pots comprovar que Auster realment era un mestre.
1: I tant.
0: Es pot veure algun... Hi haurà qui digui, ah, sempre escriu el mateix llibre, potser és una mica veritat.
1: Potser, bueno, té un estil bastant propi i unes temàtiques bastant habituals.
0: Sí, és veritat.
1: Habituals.
0: En aquest sentit sí que és veritat, però només de començar, jo l'altre dia recordo que vaig deixar el llibre al meu pare i li vaig dir, tu no recordes d'aquest llibre? No sé si l'he llegit, deixa-me'l. I el va començar, estàvem junts un cap de setmana, el va començar i em va venir i em va dir, aquest tio és un geni. Diu, porto només 5 pàgines i ja no, saps, ja no puc parar.
1: Sí,
0: ja estic, ja em té enganxat, no? I és una mica veritat, no?
1: És veritat.
0: Aquesta absoluta imaginació i com treballar una novel·la des de, no? des de inventar-ho tot. Inventa les pel·lícules. És molt interessant, perquè clar, t'explica les pel·lícules d'aquest còmic i te les explica, i són pel·lícules que no existeixen. I és més creïble aquest còmic i aquestes pel·lícules que moltes de les pel·lis i molts dels actors que veus a la vida real. I és realment fascinant com arriba a construir això. I també hi ha una pel·lícula que és un dels curts d'Héctor Mann. El propi Auster va dirigir una pel·lícula basada en un dels curts que ell mateix va inventar, que no existeixen, però que es va inventar, que es diu La vida interna de Martin Frost, però no la trobo per enlloc. No està a plataformes, he intentat fins i tot de forma il·legal descarregar-me-la i tampoc ha sigut possible, o sigui, ho he intentat per les bones i per les dolentes i no he sigut capaç encara de trobar-la i de poder-la veure. Però al final ho aconseguiré d'alguna manera o altra, ni que sigui anant a la filmoteca un dia i preguntant a veure si la tenen allà, no sé, o si està editada en DVD, buscar-la al mercat de segona mà. D'alguna manera o altra l'he de veure, perquè clar, l'estic com molt...
1: Sí, no hi és enlloc, és veritat.
0: No hi és, no hi és. La, els crítics diuen que la pel·lícula és fluixa també, que és dolenta, que no, bueno, que no acaba de funcionar.
1: Que et deixin decidir-ho per
0: sí,
1: tu mateix.
0: Sí, però m'és igual, m'és absolutament igual. A més, a mi una pel·li dirigida per Auster, ja, també ho van dir d'una altra de les pel·lis que va fer, Lulu on the Bridge, que també tothom la va criticar molt i és una pel·li que em va encantar. Així que sí, a veure si tinc oportunitat de poder-la veure.
1: Doncs que ja sàpigues que jo, ara que parles d'Auster, m'he comprat la setmana passada la trilogia de Nova York.
0: Ah,
1: clàssic. Perquè no el tenia, sí. Dic, home, això ho he de tenir, ho he de rellegir, per exemple.
0: Veus?
1: Que sí, és, sí, que és necessari.
0: És un autor que ve de gust
1: rellegir. I tant. Sí? I feia ja molt que no llegia res de Paul Auster i dic, ve de gust recuperar.
0: I tant. Sí, ara, per exemple, ara estàs dient tu la trilogia de Nova York i jo no me'n recordo només de l'inici. Me'n recordo de que és un tio que rep una trucada i és vostè el detective Paul Auster? I ell contesta i diu no. Després el tornen a trucar i diu, torna a dir que no. I a la tercera diu, sí, sóc jo. I es fa passar per un detectiu que no és.
1: Que no és.
0: I que es diu Paul Auster, que ell no és. I llavors ja comencem amb aquest joc. De fet, la trilogia de Nova York va ser com el primer llibre.
1: Sí.
0: Aquesta
1: idea de l'atzar, no? Sí, també juga un paper important.
0: Sí. Ai, jo també tinc ganes de rellegir-lo. Mira, ara
1: veus? Ja te'l passaré, si de cas. Sí. I també, mira, em vaig comprar...
0: Crec que el tinc, de fet.
1: Em vaig comprar perquè no havia llegit res de la Han Kang,
0: que
1: la que va guanyar el Premi Nobel el 2024,
0: sí.
1: I vaig comprar-me de butxaca Actos Humanos.
0: Què tal?
1: I estic en ello ara. És molt interessant com escriu, clar, només tinc de referència aquest llibre que m'estic llegint, sí que he llegit algunes poesies també, i dur, bastant dur.
0: Bastant sec, no?
1: Sí, té un punt com de mirar-s'ho tot des de la distància, però també el que t'està explicant és tan bèstia que potser és la manera de poder assumir-ho.
0: Entenc, sí, una mica Haneke.
1: Sí.
0: Aquesta mirada així com més clínica, no?
1: Sí,
0: més,
1: sí, sí, sí.
0: Més distanciada,
1: però
0: sense estalviar-se res, no?
1: Clar, és tan cruenta la realitat que explica que... Bueno,
0: m'ho apunto també.
1: Que es fa dur.
0: Jo no he llegit res d'ella, m'ho apunto perquè també m'interessa.
1: Mira, jo, no sé, va arribar a les meves mans el llibre mentre estaves allò que vas a la llibreria, no saps el què, i dic, mira, va, me l'emporto perquè no l'he llegida i és necessari.
0: Doncs mira,
1: no,
0: si vols atacar les gratitudes del Fin de Vigan, que són, res, 150 sí. pàgines, es llegeixen dues tardes o amb una, si tens temps, te'l recomano molt, està molt
1: vale,
0: bé.
1: Vale, doncs farem un intercanvi de llibres.
0: Sí, podem fer un intercanvi de llibres.
1: Farem un intercanvi.
0: Jo, de fet, el del Fin de Vigan el vaig comprar per la meva mare. Vaig anar a una llibreria a Torroella de Montgrí que es diu Cucut, faig una mica de propaganda gratuïta perquè és un lloc magnífic que m'agrada molt i s'ha de deslocalitzar i vull dir, si esteu a Torroella, visiteu la Cucut perquè és una llibreria molt maca.
1: Ai, saps que vaig veure? Que avui no parlem de sèries ni res, vaig veure que tenia pendent,
0: sí?
1: Des de feia molt de temps, Ripley.
0: Ah, Ripley, sí.
1: Ripley.
0: De la Patricia... Bueno, de Patricia Highsmith, sí, sí.
1: Clar, vull dir, però nosaltres recordem molt, per exemple, la pel·lícula, també, a partir dels llibres de la Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley, recordeu aquella pel·lícula... no era el Matt Damon,
0: sí,
1: també?
0: Sí, i tant.
1: Que...
0: Sí.
1: O sigui, estèticament és molt lluminosa, per exemple.
0: Matt Damon i Jude Law era,
1: sí,
0: la parella.
1: I ella, sí, i ella era la Gwyneth Paltrow, no?
0: Sí, em sembla que sí.
1: Doncs que estèticament és lluminosa.
0: Sí.
1: Sobretot tota la primera part.
0: Perquè passa l'estiu.
1: Sí, Mediterrani, Itàlia. Sí, però Ripley, la sèrie, la minissèrie...
0: És en blanc i negre, oi?
1: És en blanc i negre i no té res d'això. O sigui, és una altra manera de retratar i a mi em va flipar. És una mica lenta, però em va agradar moltíssim.
0: És molt estètica, no?
1: Sí, molt estètica, molt inquietant des de l'inici. Vull dir, no et relaxes en cap moment... Ell és tenebrós i carismàtic al mateix temps.
0: Clar, aquest personatge és meravellós, sí.
1: Sí, i una sèrie que he gaudit moltíssim.
0: També el va fer, crec que va ser, qui era el Ripley de Wim Wenders? Era Dennis Hopper, no? L'amigo americano, em sembla.
1: Ostres.
0: Sí, hi ha diversos Ripleys.
1: Hi ha diversos Ripleys.
0: Sí, hi ha molts Ripleys.
1: Doncs aquest de la sèrie m'ha agradat moltíssim.
0: Sí, Andrew Scott és un actor meravellós. Sí.
1: Doncs
0: mira, també m'ho apunto.
1: Apunta-te-la. I Tiptoe, l'has vist?
0: Han Kang i... No.
1: Tiptoe, no l'has vist, la sèrie?
0: No.
1: Oh, l'heu de mirar. Mira-la i en parlem.
0: Tiptoe,
1: sí.
0: Aquesta és més moderna.
1: De puntetes. És nova, aquesta és nova d'aquest estiu.
0: Ja m'estàs posant deures. Avui no sóc jo que et poso deures.
1: Ja,
0: aquí, eh?
1: Estem fent al revés.
0: Sí.
1: Tiptoe val moltíssim la pena.
0: Ja la tinc aquí.
1: Interpretacions,
0: ja
1: història, manera d'explicar la història...
0: Anglesa, eh?
1: Brutal, però brutal. reflexions que n'extreus, impressionant. Corteta?
0: Temàtica,
1: és un diumenge tonto, saps?
0: Temàtica LGBTQI, sí. No? Oi que sí? Queer, sí. I tal.
1: No, no, no siguis boomer dient les sigles.
0: Com ho he de dir?
1: LGBT.
0: LGBT.
1: Pots dir LGBTIQ+.
0: Gàbia, tu ja n'estàs dient totes, llavors, quasi.
1: Bueno, però sense dubtar, saps?
0: És que ho estava llegint. Ho tinc a la pantalla i no volia deixar-me'n no deixar cap,
1: sí,
0: saps?
1: Sí, sí, sí.
0: Queer i ja està, no? Potser
1: sí, exacte.
0: Determinat. Vale, el moviment, sí, ja, ja entenc. Vale, doncs sí, TikTok.
1: Però molt, molt necessària, molt interessant,
0: Hang,
1: eh?
0: Hang, Ripley i, i TikTok. Ja no sé si tu vacances un altre cop. I escolta'm, jo vull introduir aquí un tema musical, si tenim temps.
1: Tenim,
0: encara
1: tenim.
0: Que sigui,
1: vinga, va.
0: Res, 5 minuts, una pinzellada, perquè a l'estiu, em passa molts estius això, que jo això crec que t'ho havia comentat ja, clar, que surto de l'electrònica o de la música més actual o del que estic acostumat a escoltar pel programa i per, els articles i tal, i me'n vaig cap a altres músiques i cap a altres, cap a altres espais sonors per gaudir d'una altra manera de la música, i gairebé sempre acabo anant a Jamaica, i és una... És, trobo que encaixa molt bé amb l'estiu, realment, amb aquesta cosa lànguida, la calor de no fer res, de quedar-te tirat un
1: moment al sofà,
0: de mandrejar, etcètera, etcètera, no? I dintre de Jamaica hi ha el gènere que a mi més m'agrada ara mateix i que sempre he sigut molt fan, que no és el reggae, sinó que és el dub.

0: Això que estem escoltant és el dub, és la seva màxima expressió, perquè són dos dels més grans músics o productors de dub jamaicans, Augustus Pablo i King Tubby. El dub, que és bàsicament com va néixer el dub als anys 70-80, eren versions instrumentals dels temes de reggae, però no només amb els instrumentals, sinó passats pel filtre de la taula,
1: sí,
0: de mescles.
1: Sí, és el reggae d'estudi.
0: És el reggae d'estudi sense veus.
1: D'acord, sense...
0: És la cara B del reggae, per tant, sí, li trec la pista vocal, però no només em conformo amb treure la pista vocal, sinó que, a més, li afegeixo ecos,
1: efectes de so,
0: delays, potencio els baixos, per crear tota aquesta atmosfera, sí, no, que estem escoltant i que és molt, sí, seductora.
1: O sigui, pertany a la música electrònica, el dub.
0: De fet, gairebé es podria dir que és part de la invenció de la música electrònica.
1: Perfecte.
0: Perquè tu ho has dit molt bé, perquè realment, clar, no és una música d'instruments, no és una música de músics, sinó que és una música de laboratori, d'estudi, de màquines.
1: Sí, sí, sí.
0: I,
1: sí,
0: de fet, molta gent, o molts entesos musicals, considerem, ara m'hi estic ficant i no m'ho hauria de ficar.
1: Home, ets un entès musical.
0: Com a, el dub com a part de l'origen de l'electrònica.
1: Sí, de l'electrònica.
0: Dels anys 70, de la mateixa època que Kraftwerk, que estaven experimentant a Jamaica amb aquest tipus de materials. I he estat tot l'estiu escoltant això. Tot l'estiu, o sigui, no he parat. De fet, encara continuo. Ara ja s'acaba l'estiu, hauria d'entrar ja estic entrant, en la dinàmica habitual de preparar el programa, escoltar coses noves, de les novetats i tal, però em resisteixo encara. És com que, mentre vagi xancletes...
1: És que mantenir aquest ritme, sí, tot el curs, sí, seria meravellós, no?
0: Sí, sí, sí, sí. I de fet, avui, ara quan ens hem vist m'has dit, què, com has començat el curs, com estàs? Dic, no, bé, estic tranqui. I crec que en part és gràcies al DAP, saps?
1: T'ho preguntar d'aquí uns dies,
0: sí,
1: a veure què.
0: Seguiré escoltant DAP per poder-te respondre el mateix.
1: D'acord.
0: A veure quan aguanto.
1: Doncs, Carles, continuem la setmana vinent, si
0: I
1: et
0: tant,
1: sembla.
0: Clar, i parlem també de la Vuelta al Cole la setmana que ve, que aquesta setmana encara he començat, però encara no tinc alumnes, encara porto només uns dies així pocs, i ja de seguida que ho tingui... O, bueno, de fet, ja he tingut alumnes uns quants dies, la setmana que ve en parlem.
1: Sí, clar, deixem que reposar aquest inici de setmana
0: tenim,
1: i a veure
0: com. Tenim la peli del Bardem i a la Vuelta al Cole és seguríssim per la setmana que ve.
1: Molt bé. Bona resta de setmana.
0: Gràcies.
1: Fins d'aquí uns dies.
0: Fins d'aquí uns dies, ciao.
1: Canvi de terç. Ens n'anem als Estats Units. El segle XIX és el moment de la biografia criminal. Finals del segle XIX, els Estats Units viuen un moment de transformació radical i industrialització que ha convertit ciutats com Chicago en pols d'atracció per a milers de persones que arriben buscant feina, prosperitat o una nova identitat. Època de creixement, però també, per tant, de desordre. Sistemes policials encara molt limitats, registres incomplets... I és que desaparèixer en una ciutat en aquest context pot ser fàcil. Aquí ubiquem la història de Herman Webster Madgett, conegut com a H.H. Holmes. Havia nascut a 1861 a New Hampshire, família de classe mitjana, entorn rural, religiós... Tenim poques fonts fiables sobre la seva infantesa, molts relats sobre una suposada obsessió precoç amb la mort o comportaments psicopàtics que provenen de, en tot cas, fonts posteriors de premsa sensacionalista, és a dir, que no ho considerem verificat. Però sí que sabem que va estudiar medicina en una de les institucions, la University of Michigan, mèdiques més importants del país en aquell moment.

I durant la seva etapa de formació ja apareixen els primers indicis de comportament fraudulent. Hi ha constància que va utilitzar cadàvers del laboratori d'anatomia per simular accidents i intentar cobrar assegurances de vida. Això forma part dels primers fraus documentats associats a la seva figura. Després de graduar-se, Holmes inicia una etapa de mobilitat constant. Canvia de ciutat, canvia de nom en algunes ocasions i comença a construir una identitat flexible adaptada a cada oportunitat. Finalment s'instal·la a Chicago, en aquesta ciutat plena d'explosió demogràfica i econòmica, i allà treballa en una farmàcia de barri, a Englewood. Comença a desenvolupar una xarxa de negocis i relacions personals que tenien una estructura fraudulenta, no? En aquest període es documenten diversos matrimonis simultanis, de fet, ja és un delicte en si mateix, de bigàmia, però és que també participen estafes immobiliàries i financeres. Holmes no actuava com un criminal impulsat per un únic acte violent, sinó com algú que utilitzava el frau com a sistema econòmic. I és important entendre això, eh? El nucli de la seva activitat delictiva coneguda és el frau, no l'assassinat massiu. El cas que marca el seu punt d'inflexió, en tot cas, és el de Benjamin Petersel. Ell participa amb en Holmes en un esquema per simular la seva mort i cobrar una assegurança de vida, però el pla deriva en assassinat real. És a dir, que Benjamin Petersel mor a mans de Holmes. Clar, a més és que posteriorment els seus tres fills que havien quedat sobre la custòdia d'aquest senyor desapareixen. Bueno, serien localitzats els cossos dels menors, més tard. I tot el conjunt de fets és el nucli d'aquest cas criminal pel qual Holmes acabaria sent investigat, jutjat i condemnat. El 1894 va ser detingut. A més, el judici va tenir com una enorme atenció mediàtica i finalment seria executat a Pennsilvània el 1896. Clar, el cas de Holmes en termes estrictament judicials es fonamenta en estafes múltiples, bigàmia, l'assassinat d'aquest home i la mort dels seus tres fills. I el nombre total de víctimes no està establert amb precisió. Hi ha xifres que ballen, però és després de la seva detenció i posterior execució que el cas entra en una segona vida, la mediàtica, i és aquí on el personatge real comença a separar-se del personatge narrat. Perquè la premsa nord-americana a finals del segle XIX doncs viu una competició ferotge, no?, per captar lectors, per ser qui convertir-se en el narrador de les històries, i el crim es converteix en espectacle, i Holmes és un cas perfecte perquè ell és un perfil d'assassí educat, metge elegant, que operava en una gran ciutat moderna. Avui estic passant molt ràpid per aquest personatge perquè el que vull que entenguis és que bé, cada setmana farem una biografia criminal. Serà més extensa del que t'estic oferint ara, però no ens centrarem tant en la qüestió morbosa o escabrosa, sinó en el context social en el que un assassí creix o es fa, perquè moltes vegades es fan. Sí que hi ha gent del mal, diuen, no? Però moltes vegades són els contextes. Després, d'en quin moment i de quina manera el sistema falla per permetre o facilitar que aquest tipus de personatges actuïn amb impunitat o s'ho creïn durant molt de temps? Per què sempre les classes més desfavorides són les que són majoritàriament víctimes d'aquest tipus de personatges? Quina influència té el trauma, el desamor a la infantesa, l'abandonament en la creació del monstre? Com reacciona la societat davant un cas que es converteix en mediàtic i per què es converteix en mediàtic? Com s'escala en el crim? Com evoluciona el crim? És a dir, explicarem els crims no tant per centrar-nos en els fets, en els modus operandi, sinó en la societat, en per què es desenvolupen aquestes ments distorsionades, en quins contextes actuen, etc, etc. En el cas d'aquest home ja ho desenvoluparem, però té molt a veure amb aquest desenvolupament industrial caòtic que el va permetre

amb aquesta manca de registres, doncs mira, tenir diverses dones simultàniament o... Vull dir que els crims moltes vegades s'han d'entendre en el seu context social i històric. I això és el que estudiarem nosaltres a través de les nostres biografies criminals. Avui només un aperitiu, però aprendrem a entendre com es fan els monstres. D'allà, d'aquí, d'ara, d'abans, i quina és la responsabilitat i per què es poden considerar un fracàs del sistema. Demà entrarem en matèria, eh? De moment avui ens acomiadem. Arribarem a les 11 amb Aguanta Massa. Socat Vir és una adaptació oficial en català d'aquesta cançó Socat Vir, publicada originàriament per la banda de rock pop hongaresa Blaha Louisiana. I ja que abans et parlava d'aquest projecte Polyglot Europe, doncs també forma part d'aquest projecte. És un llançament per part de Gela, en català Aguanta Massa, però amb aquesta idea d'adaptar cançons entre diferents idiomes, diferents cultures d'Europa, per doncs establir o consolidar o contribuir a configurar la música com a llenguatge universal, que al cap i a la fi doncs és el que pretén també aquest projecte d'intercanvi. Gela Aguanta Massa, de seguida en uns minuts al Metrópoli amb el Xavi Collado. Nosaltres tornem demà aquí a Ràdio 4, la ràdio que t'escolta. Adéu-siau.

Bona nit. A partir d'aquest moment comença l'edició 2376 del Metrópoli. Benvinguts i benvingudes. Una nit que volem escoltar la música i la història de l'Oriol Saltor, però també parlarem d'un festival de música, un dels més importants de casa nostra, el Festival Altaveu. Tot fins a les 12 en punt de la nit, quan comenci la Diada Nacional de Catalunya. Salutacions de Xavi Collado i comencem.

0: Oriol Faltor, benvingut, bona nit.
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt feliç d'estar aquí amb vosaltres, aquí al Metrópoli.
0: I la teva guitarra?
1: Bé. bé, és la meva companya.
0: Quantes tens de guitarres? Sí.
1: Ah, doncs mira, dec tenir ara 10.
0: 10?
1: 10 guitarres, sí.
0: I cada una és per una cosa diferent?
1: Sí. Algunes s'assemblen més. Tinc una guitarra clàssica, bueno, mig clàssica, mig flamenca, és com un híbrid, que és guitarra de nylon. Llavors tinc un parell de guitarres acústiques, de ser, una acústica de 12 cordes també, i llavors tinc diverses elèctriques. Tinc una de caixa per tocar així jazz. Jo no toco jazz, però algú faig.
0: Per si de cas, no?
1: Per si de cas. I llavors tinc algun Strato també, i alguna Telecaster, que aquestes ja s'assemblen una mica més entre elles, però ja és la cosa aquella que només que soni una mica diferent ja té gràcia.
0: Com les cuides?
1: Com les cuido? Les tinc ben guardades, sí que netejo les cordes i tal. I tinc un luthier, un amic, que em fa una revisió l'any. És com tenir un cotxe, que has de portar-lo al taller, doncs la guitarra és el mateix. I cada any li faig una revisió a cada una.
0: Llavors entenc que els canvis de temperatura també influeixen amb la fusta de la guitarra.
1: Molt, molt. I la humitat també. Els canvis, per exemple, portar una guitarra a la maleta del cotxe ara a l'estiu és una tortura, perquè me'ls ha... Però és a dir, dins del cotxe 40 i alguna cosa, 50 graus, i la guitarra va... Sí, les guitarres són molt sensibles als canvis de temperatura. Quan surts per fer el...

0: Aquesta nit, Oriol, vens per presentar alguns singles que acabes de publicar de pop-rock, no?
1: Sí.
0: Però podríem dir pop-rock d'autor.
1: Sí, aquesta és l'etiqueta que crec que... Jo em considero un guitarrista. Soc un guitarrista des de sempre. Però sí que és cert que en l'últim temps tenia ganes d'explicar històries en paraules, que no només fos música. I llavors vaig estar fent aquestes cançons que estic presentant ara, que aniré publicant poquet a poquet, i sí que tenen un punt de cantautor. El que passa és que la guitarra té un pes, té un pes gran. I llavors, doncs, això, penso que és com un pop-rock d'autor. Jo dic que té un toc de guitarra Eric Clapton, en el sentit de que Clapton seria també un guitarrista, però que té un punt cantautor important, també. I llavors seria aquest estil, no? Aquest.
0: Com ha anat canviant la teva música? Com ha evolucionat? Des dels principis o des del 20? De l'any 20 també, perquè l'any 20 recordo que vas publicar un disc en 16 temes, però també vas publicar el Catalunya Triomfant.
1: Sí, jo sóc un guitarrista molt eclèctic, m'agraden moltes coses. Jo vaig començar a tocar als 11 anys, ara n'he fet 50, per situar així els anys que fa que toco, i els primers temps vaig dedicar-me a tocar... A mi m'agradava el hard rock i el metal, és el que jo tocava, i m'agradava la guitarra de tipus Joe Satriani, Steve Vai, guitarristes d'aquests molt tècnics, i vaig estar molt temps treballant amb això, que encara toco coses ara. Mm-hmm. Després, tota l'època de La Porta dels Somnis, que era un grup de pop-rock una mica radiofònic, i allà doncs vaig créixer molt com a productor, com a guitarrista més de pop-rock. I després, com a guitarrista acústic, que vam fer aquest projecte amb el meu germà, amb el Jaume, de la Catalunya Triomfant, que eren sí. Cançons tradicionals catalanes.
0: Recordo que vau estar aquí.
1: Vam estar aquí, i versionades així amb un punt folk, flamenc, pop. I llavors, sempre ha anat com navegant entre molts mons diferents. No? Llavors, més que una evolució, jo faig com fusions de diferents maneres de tocar i de maneres d'entendre la guitarra que m'aporten així com diferents registres, diferents colors. I així he anat fent sempre, tots aquests anys, d'anar com variant i unint aquests estils de música. Sigues feliç, pati-li el destí.

0: Estem escoltant On eres tu. És una cançó autobiogràfica teva. Aquella persona que s'apropa als 50.
1: Té un punt. Sí que el que intento explicar la cançó d'una manera divertida o és que a mi sí que almenys m'ha passat a mi que l'apropar... Ara ja tinc els 50, però quan la vaig fer estava a punt. Estava a punt de fer-los. Que sí que relativitzes algunes coses. Mm. És com si veus més grisos en les situacions vitals i de la teva vida, no? Les coses que abans les veies més, això és així, no? És blanc o és negre, hi ha més grisos, hi ha, bueno, potser aquella actitud que em semblava tan negativa, ara no la veig que ho sigui tant, o aquell amic que em va dir tal cosa en tal moment que em va semblar molt ofensiu, doncs potser tenia una part de raó, ara no m'hi sé, i potser actituds que abans em semblaven o que bé i s'ha de ser així, ara... Però almenys això és el que a mi m'ha passat, no? Que veus que tot té més grisos, té uns punts... I llavors la cançó, d'una manera irònica, vol explicar això, no? Aquest canvi de perspectiva de que les coses no són tan blanc o negre com ho havia vist fa uns anys.
0: Està molt bé parlar de colors i d'aquests blancs o negres, però... cada any també té els seus colors, perquè la primavera no és el mateix que l'hivern o la tardor o l'estiu, no? Quan és el teu moment per composar? Quins són els colors de l'any que tu agafes?
1: És cert que a mi m'agrada, jo sóc de primavera i estiu. Mm. En general, a mi l'hivern, la tardor, quan es fa fosc més d'hora, plou més, fa més fred, em costa.
0: És més trist.
1: És més trist. Però tinc alguns amics que els encanta, eh? A mi m'entristeix una mica. I llavors, però és cert que primavera i estiu també tinc més concerts i llavors estic més tocant. I componc més, precisament, a l'època una mica més de baixada, no? A la tardor i a l'hivern.

0: en aquesta temporada una mica més... Tot i així, crec que han sortit bastant lluminoses, per ser jo, crec.
1: Això vol dir que es compon millor des de la melancolia o la tristor, o no?
0: Potser segons

0: i de desamor, que normalment les cançons més que d'amor són de desamor, es fan més amb un... potser estar una mica baix ajuda, no? Però llum que val la pena compondre-les amb un estat anímic alt.
1: Què t'ha donat a tu la música?
0: A veure... Mira, gairebé tot és positiu. La música... gairebé tot és positiu. La música m'ha donat... És que la música, i quan l'agafes com a professió, o gent que la té com a hobby, però que hi dedica molt de temps també, encara que tingui una altra feina, és com un camí. És un camí, és una manera de viure. És com que no és només el fet de posar-te a tocar, posar-te a compondre, sinó que és una manera de viure. La música t'acompanya amb tot el teu dia a dia. Estàs caminant pel carrer, se t'acut una melodia, se t'acut una lletra, penses, o penses en unes escales que estàs estudiant, coses més tècniques. El que sí que és veritat, que en el meu cas, la part una mica o no tan positiva, és que és molt exigent. El tocar un instrument... si ho vius des de... Jo soc autoexigent, soc una persona autoexigent. A mi m'ha donat molta... una part obsessiva de tocar millor i vinga, i repetir, que potser ara en perspectiva potser no caldria tant. Yeah. Potser no cal tocar tan bé. A vegades és millor no tocar tan bé i poder-ho gaudir una mica més. Que hi ha la part aquesta obsessiva de practicar, de repetir... que es pot convertir una mica en algun moment una mica passat, també, no?
1: Ara que dius no toca bé, hi ha gent que no toca bé, però hi ha instruments o eines que poden fer que una persona pugui tocar o que sembli que toca bé.
0: Sí, a l'estudi ara... Bueno, i amb la IE no et dic res.
1: Exacte.
0: Et poden fer...
1: Ha revolucionat el món de la música, no?
0: És una passada. Jo tinc un germà que ens envia cançons que fa ell, que ell toca el piano, i podria fer-ho ell, però que ho fa amb la IA, no? I li diu, mira, doncs vull fer una cançó que parli de tal, i realment les cançons estan molt bé, o sigui, realment estan molt bé, i clar, està tot afinat perfecte, tot a temps perfecte, tot superben tocat, no hi ha la part de l'ànima de la persona, però és veritat que cada vegada més doncs es poden fer coses sense tocar massa bé. Ara, el directe ja canvia.
1: Clar.
0: Si vas a tocar en directe, llavors el directe és el que hi ha. També és cert que cada vegada hi ha més gent que porta coses gravades.
1: Sí, sí.
0: Que ara... Que...
1: Sobretot als grans concerts. Hi ha molta part que està gravada.
0: Molts coros. Vas a veure grups de versions a les festes majors i dius, si són quatre i sonen allà uns teclats, uns coros, i tu veus que allò està disparat amb un... Està gravat i hi ha algú que porta la seqüència i ho dispara. Cada vegada costa més que siguin les coses de veritat. I jo per això m'agraeixo quan vaig a veure un concert i hi ha algú que toca de veritat i que no hi ha gravat i que el que hi ha és el que hi ha, no?

0: Quina és la història d'aquest tema que estem escoltant sense tenir-la al seu costat?
1: Doncs és una història que no és autobiogràfica, però que jo el que intentava explicar és que generalment les cançons d'amor o de desamor estan explicades des de la perspectiva del que l'han deixat, del que s'ha quedat penjat sense la relació, que és molt típic, no?, de les cançons, i m'han deixat i estic trist, o el que sigui, no? I aquesta cançó és una cançó del que deixa, és una cançó del que de cop i volta se n'adona que la persona que té al costat no és la persona que vol tenir a partir d'aquell moment. I sense drames, perquè crec que tampoc no és una cançó dramàtica, però explica aquesta sensació que té aquella persona i que ens ha passat, a tots ens ha passat això. A tots hem estat deixats i tots hem deixat, no?, en algun moment. I em semblava interessant explicar aquesta vivència del que s'aixeca un dia al matí i diu: ostres, doncs aquesta parella, aquesta persona que tinc al costat, ara crec que la cosa ja no.
0: Clar. Escolta, tu practiques una tècnica, no? La tècnica dels dits i corda, d'alguna manera. Com és?
1: Sí, jo vaig començar tocant amb pua.
0: Pua i dits.
1: Amb pua, només amb pua.
0: Només amb pua.
1: Bueno, havia tocat amb dits un parell d'anys que vaig començar a fer guitarra clàssica, però va ser molt poc temps i m'hi vaig dedicar poquet i era molt jovenet. Era un crio. I després vaig començar a tocar amb pua. I després vaig començar a tocar amb dits perquè els dits et donen una altra sensació quan toques. Sents la guitarra més a prop. Més la pua, tens com alguna cosa entre la guitarra i tu. La peça de plàstic. I els dits tenen una altra sensació. I llavors vaig començar a desenvolupar, que ja hi ha molta gent, sobretot als Estats Units hi ha molta gent que ho fa, que toca amb la pua i els dits. Però l'índex queda, el pols i l'índex agafen la pua i al mig l'anular es fan servir de dits, el petit molt ocasionalment. I llavors tens tens una mica el millor de cada món.
0: Això es complica la cosa, no?
1: Es complica. Sí que es complica.
0: Es compliques bastant.
1: Sí, perquè a més tenir independència amb el dit mig i l'anular, tenint la pua agafada, costa molt. I tens una posició una mica estranya i tenir el punt i has de tenir una miqueta d'ungla en els dits, perquè la ungla, si no, els dits queden molt fluixos de volum en relació a la pua, i igualar aquests volums és molt complicat. I llavors jo he trobat aquest punt que em va bé perquè tinc la rapidesa de la pua, però puc acompanyar i tenir les veus de tocar amb dits.
0: I és més fàcil per un estil més americà, o amb el flamenc també es pot tocar dits i pua?
1: És més fàcil pel fingerpicking americà. Hi ha gent que toca flamenc amb pua i dits, però és realment molt complicat. El flamenc és molt complicat tocar-lo com sigui. O sigui, el flamenc és un estil molt complicat. Jo no toco flamenc. El que sí que toco és una mica de rumba i toco música mediterrània, que flamenqueja, que té un aire de flamenc. I sí que ho utilitzo, doncs, amb la pua i els dits. Puc imitar una mica l'alzapua, que és una tècnica del flamenc que el polze va avall i amunt. Algú mira vídeos del Paco Lucía, per exemple, es veu molt clar, que té un polze que puja i baixa d'una manera determinada. Això amb la pua ho pots imitar, però no és ben bé el mateix. Però realment és molt complicat.

0: El directe teu és molt diferent al que estem escoltant gravat?
1: Doncs encara no ho sé, perquè encara no he fet cap directe amb aquest format. Perquè és un format que he volgut començar amb preparar les cançons i treure-les. Ara ho vaig fer molt a poc. Ho faig perquè en tinc moltes ganes i em fa molta il·lusió. I a poc aniré preparant un directe que tinc previst amb dos formats. Un format acústic, perquè fa falta tenir un format petit, que hi haurà un guitarrista que m'acompanyarà i jo amb la guitarra i cantant, i llavors el format elèctric amb bateria, baix, teclat, una altra guitarra i jo. Aquest és més difícil de moure perquè és un format més gran. I jo, el format elèctric serà més semblant a la gravació dels singles. El format acústic, clar, com que no hi ha bateria, no hi ha baix, no hi ha piano, doncs s'haurà d'adaptar molt més.
0: Ja fa uns quants anys vas passar per al taller de músics.
1: Sí, vaig estar fent classes amb el Bubu Prats, sí. que estava de profe de blues i de rock, amb el Ricky Sabatés, que ja no hi és, que també vam fer classes de blues, i va ser una experiència, bueno, va estar molt bé. Molt bé. Era una altra època, fa molts anys.
0: Sí, fa molts anys. Ha canviat molt també el taller i hem vist moltíssima gent, artistes molt consolidats que han sortit del taller de músics.
1: Sí, sí, tenen... tenen... Allò s'ha convertit en...
0: Chicuelo, per exemple.
1: Sí, no? Que és una bèstia.
0: El Poveda, Miguel Poveda.
1: Me surt d'allà.
0: Rosalía.
1: Exacte. És que ara ja la gent que fa el superior allà surten amb un nivell altíssim, eh? Realment té un nivell molt alt. Molt alt. Bueno, és que Catalunya, en general, té un nivell musical altíssim. Afortunadament.
0: Afortunadament.
1: Afortunadament.
0: Però la gran pregunta, tota aquesta gent que estudia música després es pot guanyar la vida amb la música?
1: És molt difícil. És molt difícil perquè a nivell de classes, a nivell docent, també cada vegada hi ha més gent, hi ha més professors.
0: Clar.
1: I tampoc hi ha molt més interès que abans. Precisament, més aviat, l'interès per la música amb la gent jove més aviat baixa. Llavors, hi ha molta gent per ensenyar, pocs alumnes, i el món professional de bolos al circuit de locals, de locals per tocar jazz, per exemple, i blues... cada vegada hi ha menys llocs.
0: Menys.
1: El circuit més institucional de festivals està molt agafat per uns grups molt determinats que es posen de moda un temps que també després caduquen perquè en surten uns altres,
0: sí.
1: Però és com que hi ha uns grups que ocupen molt d'espai i hi ha molt músic professional amb poques possibilitats de guanyar-se la vida, amb nivells altíssims.
0: Altíssims, altíssims, perquè si parles, de, per exemple, del jazz, cada vegada hi ha menys llocs on tocar, escoltar jazz... Però sí que és veritat que cada vegada hi ha més gent estudiant jazz.
1: Sí, i que toquen,
0: que
1: tenen 20 i pico, 30 anys.
0: Impressionant. Sí, sí.
1: Impressionant. I llavors es crea aquí una situació complicada que és difícil de solucionar si no s'hi aboca molt de recurs públic. Al final aquest és el... Sempre acabem una mica al mateix punt, no? Que la cultura o s'hi aboquen molts recursos des de la part pública, o és realment molt difícil.
0: Ara hem presentat On eres tu i sense tenir-la al seu costat, però el mes d'octubre publiques un altre single, no?
1: Sí, publicaré una altra cançó. Encara estic pensant quina publicaré. Ho tinc gairebé decidit, però aniré... Segurament serà Les agulles del rellotge, que estic gairebé segur, però... És la que té quan vas fent singles, que t'ho vas pensant fins l'últim moment,
0: sí.
1: I és una altra cançó. Aquesta és una cançó... Potser és la més comercial, en el sentit més radiofònica, o més de que entra la primera escolta. I també és una cançó que parla de que ara està molt de moda gent que fa vídeos de gurús de canvia la teva vida. Si tu no estàs content amb la teva vida, canvia-la. Has de fer un canvi radical. Sembla que

0: que si et sents que no vas pel camí has de fer un canvi radical, no? La gent que canvia de feina, que canvia de país, que... I aquesta cançó parla una mica de que moltes vegades, quan un no se sent ben bé ell mateix, amb petits canvis es pot aconseguir molt. Que de vegades no calen grans canvis, cal a vegades un canvi de perspectiva, un petit, a lo millor, doncs, anar al gimnàs una estona o sortir a passejar o tenir, buscar un hobby. Mm. A vegades amb petites cosetes un pot guanyar amb molta felicitat, que no cal que faci el canvi de vida radical. És un tema que, com que em sortia en vídeos, no?, de gent de que ara està molt de moda tot el tema de la felicitat, no?, i de com ser feliç. I llavors se'm va acudir i parla d'això, de petites coses que un pot fer per sentir-se millor.
1: Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, Oriol, per passar aquesta nit pels estudis de Ràdio 4 a Barcelona.
0: No, moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat, per poder parlar del meu projecte.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Si amb...

0: Metrópoli, amb Xavi Collado.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant.

0: Víctor Partido, bona nit.
1: Bona nit, com estem, Xavi?
0: Bona nit. Director artístic del Festival Altaveu.
1: Sí.
0: De l'11 al 13 de setembre, Sant Boi de Llobregat acull aquesta nova edició del Festival Altaveu per donar ressò a noves veus i honorar aquelles que han marcat la història de la nostra música. Quina és la història del festival?
1: Jo crec que és un festival, són 36 edicions, en principi, crec que és un puntal d'allò que representava, quan va néixer en un moment complicat per la cançó d'autor. Diguem-ne que en el context dels anys 90 es va popularitzar molt més la música rock catalana, en aquell moment era molt més notòria i arrossegava un contingent de gent important, que era una gent jove, amb ganes també de sentir noves generacions d'artistes, i la música d'autor va quedar una mica en un terreny ningú no la impulsava cap tipus d'institució, i tampoc crec que la indústria estava per continuar amb una dinàmica que els 70 i 80 sí que era important, i l'Altaveu neix d'aquesta necessitat. Els propis músics, amb l'administració santboiana, d'alguna manera impulsen una iniciativa per donar visibilitat, veu, a aquelles músiques que començaven a no trobar espai. I penso que la veu, la cançó, la composició i la lírica són tan importants en el nostre festival, aquest posicionament.
0: Ara feu, entre altres coses, un concert 50 diades a Sant Boi, no?
1: Sí.
0: Com serà?
1: Això és prou especial, perquè al final Sant Boi el 76 és un puntal, perquè representa trobar moltíssimes sensibilitats a la catalanitat en un moment on hi havia una mica un limbo, sortíem d'un franquisme però no hi havia noves lleis democràtiques, i la gent torna a Sant Boi el 76, i 50 anys després el que volem bàsicament és visibilitzar Sant Boi com aquest punt de partida. Ens trobem amb molts músics de diferents, tot tipus de generacions, des del Kid Flux, que és el director musical d'en Joan Basnes Serrat, que serà amb nosaltres com aquella generació del 70, passant per David Carabén de Mishima, passant per Lluís Gavaldà dels Pets, passant per La Musca, passant per Naïm Smiley, vull dir, hi ha molt tipus d'artistes, són gairebé entre 4 i 5 generacions, podríem dir, recreant un repertori propi, però també de cançons que evoquen aquell 76. I pot ser una cosa que jo crec que molt important i molt interessant per la ciutat i per la cultura.
0: És a dir, el concert 50 diades és un concert reivindicatiu?
1: Jo crec que jo dono una perspectiva més lliure. Jo crec que ha de ser una mica més lliure. La perspectiva cultural ha de ser més lliure. Jo crec que és més de celebració, més de retrobar-nos amb què significava aquella diada per moltíssima gent i fer un pont entre aquell 76 i el nostre 2026, que també és un temps una mica que podríem dir que és un temps que té similituds també, on certes llibertats, on certes maneres de pensar s'estan tergiversant o els discurs estan canviant. I crec que és un pont intergeneracional important per fer una reflexió des de la cultura i crec que també des de la ciutadania.
0: Es fa a la plaça de l'Ajuntament, no?
1: Sí.
0: Com sempre, no?
1: Com sempre.
0: Com sempre. Com sempre. I a banda d'aquests 50 diades, què tenim més ara al festival?
1: A banda d'aquest 10 de setembre, que serà el nostre 11 de setembre, diguem-ne,
0: sí,
1: nosaltres ens avancem com a santboians, jo crec que tenim un festival enguany, una edició farcida de propostes que són pioneres. Hem volgut pensar una mica amb l'equip que aquest any era qüestió de reivindicar propostes que han estat arriscades i reivindicatives en un moment que potser era una mica... estava fora de context, i per això hi ha grups com 091 que formen part no formen part de cap generació en el fons, perquè estan entre el rock espanyol i l'indie dels 90, però que són líricament superpotents, tenen unes lletres, jo crec que tota la generació Lapido, diguem-ne, no? És superimportant per la música espanyola estatal. Crec que és una molt important reivindicar el Sirex com a única banda en actiu dels anys 60, amb probablement la seva última gira. Crec que és molt important veure un grup que comença l'any 63 o 64, sí. és una cosa inèdita a Espanya, fent tot allò que sonava amb els Shadows, amb els Beatles. Crec que és important rebre un homenatge. Senyor Chinarro, per nosaltres, per exemple, la meva generació, que ja comencem a tenir uns anyets, és molt important. Estan els Planetes, però probablement Senyor Chinarro, líricament també, i com a concepte, és el primer grup que va a gravar de l'indie a Estats Units amb un productor. I també tenim després grups com molt trencadors actuals, com Cid de Palma, la cantautora Cristina, que a mi m'encanta, que és una gran artista, o fins i tot la irreverència d'en Jordi Ganchitos, que en Jordi Ganchitos és un home que va començar una mica posant unes lletres irreverents i una mica fora normatives, i ara està omplint festivals. És un noi de Viladecans, que significa una mica allò que significava la cançó d'autor de fa 50 anys, però amb una base de hip-hop i amb una base, diguem-ne, i amb molta barra, saps? Mm. I una manera molt directa d'adreçar-se a la gent jove, no?
0: Mm. Parlem de història, però també podem parlar de futur, no? El futur, sí, del festival ja el teniu clar?
1: Jo crec que el futur del festival, com a festival públic i amb una línia editorial marcada, sempre passa per tenir un olfacte important a l'hora de visibilitzar aquelles propostes que formaran part del futur de la música del país. Mm. I ara que la música, els esdeveniments privats i la música cada vegada és menys accessible, més reivindicativa la nostra posició ha de ser, més activa ha de ser, més proactiva i fins i tot col·laborativa amb una xarxa d'artistes que cada cop els hi costa més tocar en directe, perquè cada vegada hi ha menys sales i els festivals, diguem-ne, més grans, els programen en hores en què probablement no tenen públic. Per igual, nosaltres, la nostra tasca i feina és visibilitzar, recercar aquelles propostes i donar-los un espai amb un escenari professional, amb un entorn professionalitzat i que treballin una

0: proposta a partir d'aquí. Per nosaltres és primordial i crec que és més important mai, que mai ara mateix.
1: Una de les coses més complicades deu ser programar, no?
0: Sí, programar i redistribuir bé recursos, perquè al final la música, jo crec que la indústria musical ara mateix està portant a unes xifres i a uns escenaris i a uns costos que estan fora de mercat. I crec que la funció pública va més enllà. La funció pública jo crec que és, sobretot, tocar a certa gent de la població de Sant Boi o la gent que vingui a veure'ns i fer-li canviar una mica aquest xip, o canviar-li la vida, fins i tot, a certs públics que són molt joves, perquè puguin emprendre una carrera artística. I l'última de les parts és que hi hagi un públic disposat a escoltar, perquè avui dia tothom s'està fent selfies, tothom està fent creat contingut, però qui escolta, qui mira, qui forma part de l'altra part de la cultura? Nosaltres reivindiquem aquesta part, perquè és que si no, no tindrem oients un dia. I crec que és prou important. Jo crec que aquest és el leitmotiv d'aquest festival.
1: És una cosa important el que estàs dient, no? Perquè moltes vegades a un concert la gent que hi ha com a espectador o espectadora està veient aquell concert a través del seu telèfon mòbil, no?
0: Sí,
1: la pantalla del seu telèfon mòbil.
0: O fins i tot ells mateixos, enfocant-se en ells mateixos, amb l'artista al darrere. Vull dir, la música i moltes disciplines artístiques formen part d'una part secundària, que és projectar un ego personal envers, per l'excusa és, he estat aquí, el famós FOMO, no? Tenim por de perdre'ns esdeveniments, i quan estàs a l'esdeveniment dius, bueno, doncs no sé quina era la raó principal. No, és que la raó era jo. I crec que hem de substituir aquesta part. Aquesta part és important. Quan som, quan escoltem música o formem part de la part, diguem-ne, no activa, sinó la part que rep aquesta informació, és molt important ser-hi com a públic i formar part, perquè si no, perdrem la part de la cadena es trencarà.

0: Estem escoltant la Perra Blanco, una altra de les propostes d'enguany.
1: Sí, jo crec que la Perra Blanco està en un moment magnífic. Crec que aquesta gira consolidarà la seva imatge i crec que és totalment un espectacle sònic, visual, i ella mateixa, com a intèrpret i artista, crec que val la pena veure-la moltíssim.
0: Hi ha molts artistes emergents a casa nostra ara mateix?
1: Sí, hi ha una corrent molt gran i hi ha una necessitat de... La vessant creativa de molta gent a nivell musical és gran i necessita ser visibilitzada per ells. És molt important expressar-se per molts artistes i moltes artistes. El problema és que els canals són petitons i hi ha una reiteració d'espais. I malauradament, l'embut estaria quan comencen no hi ha tant problema, perquè és una proposta nova i sempre hi ha cabuda per nous artistes en segons quins circuits. El tema és quan un artista passa un any o dos anys presentant la seva proposta i ha de créixer, ha de farcir-la de recursos o ha de donar un pas endavant, i aquí és on trobem el punt més important de les carreres dels artistes.
0: Com es prepara un festival com l'Altaveu?
1: Jo crec que és donar-li un cop d'ull a l'escena, veure una mica quin és el relat que volem aportar en cada any, perquè, clar, el nostre rèdit és un rèdit diferent a un operador privat. El nostre rèdit és un rèdit de ciutadania, és un rèdit de nous públics, és un rèdit de veure com ha funcionat algunes de les fórmules que hem implementat l'any anterior. El preparem una mica en funció d'aquests elements, i sobretot també... creuar corrents. És important creuar corrents. El que passa nou, no? A vegades propostes que poden ser disruptives, però també és important no oblidar-nos d'aquelles carreres que potser algú no està visibilitzant o posant-les sobre la taula i dir, potser l'Altaveu ens toca una... dir, ei, senyors, estem aquí per fer això, no? Uh-huh. I una mica és aquest mix de factors.
0: I molts mesos de preparació.
1: Sí, perquè al final, tot i que ara hi ha molts festivals que comencen al setembre, també tenim les Músiques Vives de Vic, a Barcelona tenim la Mercè, tenim el BAM, vull dir, estem farcidíssims de música al setembre. Nosaltres hem de començar a veure aquest treball, com el gener i febrer ja haurien d'estar com bastant aproximats una mica a la línia que hem de treballar, que l'edició.
0: Clar, difícil és escollir els grups. Suposo que en un festival tan consolidat com l'Altaveu hi haurà també grups que truquen per estar presents.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, per això tenim també... Hi ha una part activa en la que rebem les propostes i som totalment reactius. Això és una part fonamental, no oblidar-nos d'aquesta vessant. I l'altra és l'Altaveu Frontera, que al final és una mica aquell canal on nosaltres rebem més de 150-180 propostes, i una sèrie de professionals de la indústria ajuden a crear, no?, que dos propostes puguin formar part de la programació. I això jo crec que és molt important, perquè sempre és donar d'una manera justa i amb uns criteris, diguem-ne, objectius, cabuda dins del nostre line-up a dues propostes que treballaran activament per presentar-se allà, i de fet ho treballen molt, eh? Soc molt conscient que aquella gent i els artistes que venen treballen per presentar-se d'una manera el millor possible a l'Altaveu.
0: Llavors vosaltres heu vist créixer també grups, no?
1: Sí, sí, sí. Jo, mira, sempre recordo, no? Parlem de Sílvia Pérez Cruz, Maria Arnal, parlem de la Valeria Castro davant de 80 persones, parlem de Queralt Lahoz, parlem d'artistes que, i fins i tot ja et dic, quan a la vessant dels 80, George Mustaquí, tot el rock català, Sopa de Cabra, Pets, Maria del Mar Bonet, hem tingut, jo crec, una foto del moment, de cada dècada, bastant maca. Vull dir, alguns se'ns escapen, perquè és molt difícil, perquè avui dia també els catxets i com està formulat la indústria, a vegades no podem lluitar, i tampoc considero que sigui molt ètic amb una programació pública, jugar segons quins jocs econòmics.
0: Clar, és veritat. Una evolució important del Festival Altaveu que podem escoltar del dia 11 al 13 de setembre a Sant Boi de Llobregat. Evidentment, d'allà, doncs, com bé deia el Víctor, han sortit veus que després han tingut una molt bona carrera, carrera. Doncs artística i discogràfica, no? Que discogràfica avui dia és més complicada que artística.
1: Sí, jo trobo a faltar molt els discos. Jo, a veure, és que clar, jo la part de la meva vida l'he passat a una botiga de discos, treballant a Discos Castelló. Sí, jo quan estudiava la carrera estava a Discos Castelló, amb 18 anys. Per mi l'obra té un pes específic molt important. Avui dia l'algoritme mana sobre l'obra i és una llàstima, perquè a vegades recordo els temps, Xavi, que era més car comprar-te el disc en un concert.
0: Sí.
1: als 90 o als 80. I el disco tenia un valor. I això ara funciona d'una manera diferent, malauradament. Malauradament o no, no ho sé, no ho tinc molt clar, però és veritat que ens falta una part d'importància a l'obra. L'obra ha perdut pes específic.

0: Ha quedat gent fora a aquesta edició que volies que estigués?
1: Sempre
0: no
1: hi ha...
0: et demanaré noms,
1: sí,
0: però...
1: És interessant, això, que m'expliques. Sempre hi ha un remanent de gent, un petit reducte que queda, i a vegades aprofitem la idea i la proposta perquè ens agrada, però a vegades no pot ser. Sempre hi ha un 10-15% que queda fora. I també és normal. A vegades és per dates de l'artista, del grup, a vegades és perquè no trobem l'encaix, però sí, sí, sí, sí, hi ha una petita part que queda fora.
0: I el concert 50 Diades, que abans parlàvem, és una trobada de diferents generacions?
1: Crec que la idea és aquesta. Per això el que volem és establir una presència com la d'en Kitflus, que al final no deixa de ser un referent.
0: Molt.
1: Sí, per tota la música, la Ona, la Lletana dels 70, no? Vull dir, amb tot el seu pes.
0: Ha fet gairebé tot.
1: Sí. Jo crec que Kitflus és una persona molt important. I després, jo crec que troba generacions d'artistes als 80, als 90, als 2000 i fins i tot 2020, com el Naïm o la Musca, que crec que això el que fa bàsicament és veure una mica el reflexe de cadascun, i al final el que veus és cadascun és bastant conscient on està tot. Jo pensava que no, però la gent jove també fa una recerca important per veure qui són els seus companys de viatge en aquest exercici, i això m'agrada, i que els artistes joves alguns revisitin temes mítics dels anys 60 o 70 de la cançó també m'agrada, perquè posa un context i és un pont, i sí, sí, crec que és un bon exercici intergeneracional. M'agradarà veure la foto de veure a tots allà, serà curiós.
0: I evidentment, podem dir que l'altaveu és també la història de l'evolució d'un país.
1: Sí, l'altaveu, jo crec que per això té un punt, té encara una mica el ressò que té, perquè no deixa de ser un festival amb un àmbit 100% públic, amb una intencionalitat que va més enllà. O sigui, nosaltres no... Sí, és important l'audiència, però és que el que volem són els moments emblemàtics de connexió cultural amb el públic, tant amb la gent de la vila, de la ciutat, com la gent que ens ve de fora. I per mi aquest és el repte, eh? No n'hi ha molts més, ni en els espais, l'experiència. Ens agrada canviar perquè Sant Boi després, quan tu mostres un dels, no, els jardins de l'Ateneu Sant Boià, no? Que l'Ateneu Sant Boià era molt conegut al seu moment, però quan anem als jardins i la gent ho ve, no coneixia aquesta part de la ciutat. Però jo crec que és aquesta part emblemàtica de... Hem vist un concert, no? L'any passat era Remei de Calafresca, aquest grup que és tan reivindicatiu, i els hem vist amb molt còmodes, molt bé, en un entorn molt emblemàtic de Sant Boi, i hem viscut una experiència de no tant de ciutat, sinó d'àrea metropolitana, però molt agradable, com la millor part que podem oferir a Sant Boi.
0: És fàcil arribar al festival?
1: Sí, sí. És tan fàcil com agafar el tren a Plaça Espanya i arribar a l'estació de Sant Boi, el que nosaltres diem els ferrocarrils catalans, que és el famós carrilet. 4 parades, 5 parades.
0: Això 5 parades i allà estem,
1: i allà estem. I a més, adaptem bastant el recorregut. És un festival on podem començar la tarda a les 7 de la tarda a veure un concert i acabar a la plaça de l'Ajuntament, i hem pogut veure entre 3 i 4 concerts. No està malament. A uns preus totalment testimonials, perquè el teatre no deixen de ser 5 euros, l'Ateneu és simbòlic, és un gotet, un euro, i la plaça és gratuïta. O sigui que al final és cultura molt accessible, o lliure, si volem dir-ho així, i és una experiència de tarda nit que crec que a molta gent li agrada repetir. Ja ens trobem uns quants cada any. Mira, venim a Sant Boi i sempre aprofitem l'altaveu per tornar.
0: Doncs sí, i amb els Sírex també, com deies abans, no? Els Sírex que des del 64 porten a sobre dels escenaris, i ja estem al 26.
1: És que, clar, si comencem a pentinar una mica quines són les formacions que queden, realment com a tal, els Sírex són els únics que mantenen el nom. És veritat que en Carulla, no? En Santi encara està, i jo l'he vist.
0: Sí, però els Mustang...
1: Però els Mustangs com a tal ja no hi són. Los Salvajes ja no hi són. Ja no diem els Brincos, perquè tampoc, no? Que són potser els pilars més importants. És una època, els 60, que malauradament sí que ja estem ja a tocar, perquè és un tema totalment generacional, d'edat, i és que ells estan millor que mai.
0: Sí.
1: L'any passat van fer dos concerts que molta gent encara hi parla, i col·laboracions de luxe. Per mi és un honor. Vull dir, jo vaig començar a sentir molta música dels anys 60 quan era petit, i los Sírex no només són l'escova.
0: No,
1: vull
0: no.
1: dir, ells tenen discos allà, els que gravaran a Vergara, aquests singles, que per mi són importants, i a nivell sònic, aquella guitarra sonava fantàsticament bé. Vull dir, el Leslie era un showman durant molts anys, ha estat una de les persones més, amb més energia de tot el panorama. Ho hem vist a la tele, als 80, els Sirics donaven una canya que te cagues, encara. Vull dir, crec que és important que la gent vegi això. I també és un homenatge per molta gent que ha gaudit de la música des dels anys 60, la generació Yeye, la dels meus pares, no? I crec que és molt interessant trobar-nos amb això.
0: Doncs fins al dia 13 de setembre a Sant Boi de Llobregat, un gran festival com és l'Altaveu. Víctor Parrado, director, gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres.
1: Gràcies. Que vagi molt bé.

0: Ràdio 4. 50 anys en català i amb tu.
1: Ara sí, hem de posar ordre a la jornada aquest dijous amb el Carles Fernández i la Montserrat Nebrera. El periodista i la professora de Dret Constitucional de la UIC, que ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio 4. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Quina alegria.
2: Estornudint una mica, però és d'al·lèrgia.
1: Ara t'anava a dir, no te'n constipis ja.
3: No us espanteu.
2: Per fi,
3: per fi ens hem posat la jaqueta.
2: Seria el dia.
1: Al·lèrgia a què, ara?
2: Doncs mira, a tot. Perquè jo tinc al·lèrgia, tinc al·lèrgia al gat, a la pols, en fi. Però és que seria el dia de constipar-se, perquè Déu-n'hi-do, la temperatura...
3: Per fi, molt a favor.
1: El Carles ha entrat dient que teniu fred, que aneu tan abrigat.
2: Bueno, una manigueta sí que li han posat, no?
1: Bueno, Ramon, ets l'únic que va amb maniga curta, ets a dir.
3: Sí, però és igual. Hi ha molts mesos que les jaquetes a una altra banda.
1: Ahir sí que em vaig desabrigar per llegir-me tots els documents que es van desclassificar.
2: Déu-n'hi-do, jo estic
1: convençuda... Vau fer feina o no?
2: Bueno, vam mirar, jo vaig mirar, però bueno, al final un i altre anaven dient exactament, anaven pel mateix camí, no? Al final ja és el territori en si mateix vulnerable i els avisos estan clars. Una altra cosa és que el govern ens vulgui dir que el que hem llegit no l'hem llegit, però crec que majoritàriament fins i tot la premsa està d'acord en que allà es deia que això podia ser el que finalment va ser i que no es van prendre mesures. I si es diu, com sembla que està insinuant el govern, que el CNI no va fer el missatge de la manera protocolària adient, doncs el que no entenem és com no està acomiadant a la directora del CNI, a la ministra de Defensa i a qualsevol persona que sigui responsable de que això no s'hagi fet, com ell diu que s'hauria d'haver fet.
1: Clar, es van fer per la via i a les persones que tocava? Si era, com deien ells en aquest avís, risc extrem?
4: Sorprèn molt que la laxitud amb què és de la comunicació, això és el que a mi em va sorprendre. O sigui, amb uns un WhatsApp, els altres una nota informativa, que, o sigui, em sorprèn i m'espanta, diguem, que els serveis d'intel·ligència espanyols comuniquin així, diguem, no? Perquè fins que no veus el semàfor en vermell no t'atures. Yeah. Si te'l posen en àmbar, acceleres, que això també és un error, però vull dir, ja manteneu la comparació. Llavors, això em sorprèn molt. I el que em sorprèn molt és que el govern pretengui justificar que un moviment de 70.000 persones no era possible detectar-lo. Perquè si no era possible detectar-lo, qui és l'encarregat de detectar-lo ho ha de deixar córrer. Perquè és que, fins i tot, no sé, suposo que es deu veure la foto des del satèl·lit. De 70.000 persones.
2: Home, que sí. Poses el Google Maps, dius, ets d'anar a Ceuta, i s'aixur, segur.
4: I al final, després de tot el mes de la gestió i tot plegat, jo entenc, i crec que cal recolzar que abans de trencar relacions o de prendre mesures molt dràstiques en un país tan estratègic com era el Marroc, que és la frontera sud d'Europa, etcètera, i tots els condicionants que hi ha, i les amistats que té amb Donald Trump i les que té... Abans de trencar necessitis alguna cosa molt falcada. Una cosa que digui, aquí es veu i és clar que vostè va col·laborar. Però jo diria que és prou evident que, com a mínim, per inacció, Marroc té una part de responsabilitat.
1: Però enteneu per què el govern va desclassificar aquests documents si, com en teoria està passant, és tirar-se pedres a sobre la seva taulada?
2: Jo tinc la sensació de que pensava, primer, que una muntanya...
1: Que sabien què deien.
2: Sí, sabien què deien. El que passa és que han volgut després traduir el que nosaltres hem llegit que diu per una cosa que, efectivament, parla de que el to, probablement, o els canals no van ser el més ortodoxes possibles, però el missatge hi era. I qui ha de rebre i qui ha de prendre les decisions és el responsable directe. És a dir, tu has rebut d'aquí i d'allà el propi delegat del govern a la ciutat. Reps un WhatsApp i dius...
1: Ell diu que no el va rebre.
2: Ah, que no el va rebre. Bueno, doncs clar, aquí...
1: El va rebre algú del seu equip. Sí. Vull dir que també si es fan aquests missatges, això, però no arriben... És que si no arriba, qui ha de prendre una decisió?
4: Això és el que deia abans, no? Aquesta informalitat, aquesta laxitud...
1: El govern s'excusa dient això, clar, si no ens arriba a nosaltres...
4: Amb un tema crític. perquè és obvi que si fos un altre tema, doncs mira, potser... Però és
5: no
4: un
5: vam
4: tema...
5: valorar prou bé, no?
4: Potser. Clar, però és un tema crític. Llavors, aquest sistema de comunicació, com si jo et truco per telèfon, escolta, que em sembla que... S'informa que hi ha dos grups de WhatsApp que tenen 180.000 seguidors cadascun, i que... O sigui, hi ha molta evidència. Llavors, jo diria que el govern això ho ha gestionat, diguem, des del minut 1, tan malament que crec que no ens expliquen la veritat. Senzillament. I que hi ha altres condicionants més enllà de la gestió de la crisi. És evident, també, que des del punt de vista de la Unió Europea i d'Espanya, diguem, no pots fer veure que això es resol molt ràpid i de seguida, perquè llavors pots tenir un efecte crida, etc etc. Però hi ha casos que són molt flagrants, com el de les nenes maltractades i abusades, per exemple, no? Vull dir, aquestes nenes no poden tornar a casa seva. Ni pot haver un percentatge que diuen mentides, d'acord, però són menors. O sigui, hi ha col·lectius que és inaudit que no estigui resolt. És inaudit que no estigui resolt.
1: Però reconeixereu que llegint el que vam llegir, enteneu la picabaralla Marlaska Robles? S'entén? De com digués, a mi ningú em va dir res, no hi ha un informe oficial que m'avisés d'això i que defensa digués, perdoneu, sí, hi havia avisos.
4: Quan no s'aixeca d'aplaudir Robles ja s'ho veia venir. Quan en el ple...
2: Ara, si preguntes per què publicar-ho tot, clar, et presenten una allau de papers i, evidentment, abans de la IA això hagués estat més fàcil que produís una infodèmia, és a dir, tu no saps ni què tens allà, un diu una cosa, l'altre una altra, 50 coses diferents, no? Quin és establir, datar, i com la realitat va molt més ràpid, doncs hauria quedat sepultat. Diu, mira, jo tinc un exercici de transparència total. Ara bé, ara ja no, perquè ni que no tinguis el temps per fer-ho, tu entres i dius, li preguntes, aquí parla d'això, vas a veure on t'ho diu. I ho diu, i parla de greu, i parla de que està preocupat, i aleshores dius... Bé, a lo millor no funciona res dins del CNI, però si no funciona, és un altre tema que s'ha d'entomar, perquè ells són els responsables. No funciona, ho fan malament, no li diuen a qui toca, doncs tens un problema. Li han dit, tens un problema, no has reaccionat, tens un problema, reacciones dient que els repatriaràs a tota la península, tens un problema perquè Europa et diu ni pensar-lo. O sigui, no tens per on sortir. I aleshores diu a l'entrevista del president, diu, no es preocupin, com no tenim manera d'arreglar tots els papers a temps perquè no hi ha infraestructura, farem unes estructures de 6.000 perquè vindran més. Aleshores, que li estàs dient a Ceuta que es convertirà en un CETI de manera oficiosa? Clar, això des del punt de vista de la reputació de l'Estat i de la pròpia ciutat, si vol rescabalar d'alguna manera una situació absolutament demencial en la que es troba durant ja fa molt de temps, doncs no és la millor manera de fer-ho des del punt de vista.
5: També hi ha un element que, ara ho dèieu, no? Però que estem situats amb... O sigui, seguretat a Ceuta mateix, que és una de les coses que has d'estar especialment pendent que pugui passar allà. No és que en un territori et passi una cosa que, bueno, no, en aquell moment no és valorat, perquè no és habitual que allà puguis tenir aquestes situacions. I l'altra cosa, que és estem ja molt acostumats a que tot està polaritzadíssim i de tot se'n fa política, però en un tema d'aquests, que no hi hagi com un contacte govern principal partit de l'oposició, perquè si acaba arribant també haurà de gestionar situacions d'aquestes. És a dir, que aquí, no dic que no es faci polèmica o no, però que sí que són temes com molt greus, com perquè... hi hagi un acord o explicar, no?
4: Clar, de dir, i s'alimenta.
5: Doncs, si és un tema diplomàtic, hem optat per no sé què, doncs potser saps, no sé si s'hauria d'explicar.
4: Jo diria que Feijó no l'ha encertada. En el to. Quan ahir veia les intervencions a la sessió de control, i si tu li treus el volum a la sessió de control, a la bancada del PP, quan es pregunta, i a la bancada de Vox, hi ha odi en la comunicació no verbal. Ja ha arribat un punt que, o sigui, quan fan preguntes al Marlaska, quan fan preguntes al Tellado mateix o el to és extremadament diguem, dur i beligerant, i això també afavoreix Sánchez perquè en definitiva Pedro Sánchez diu, bueno, pues ja està, o jo o aquests de davant, no? Però l'evolució que va fer Feijó del principi de la crisi a final ha estat clara. El Vox li estava guanyant el terreny, diria, i s'ha anat com endurint, no?
1: Ara parlaves de la sessió de control al govern d'ahir i mencionaves, Tellado, que va acusar Marlaska de denegació d'auxili, dejació de funcions, negligència dolosa i mala fe. Ahí va ser molt dur. Mm. Sánchez va tenir també una frase de me llaman perro, però...
4: Sí, no tengo amo.
1: Jo seré un perro, però no tengo amo. I després, Feijóo, que el va acusar de desprotegir el seu país i que ho acabaria pagant, i la resposta de Sánchez de... Bueno, ja ho veurem, no? Després de les eleccions el tornaré a guanyar. Parlaves d'aquesta violència verbal.
4: Jo recomano a la gent que faci l'exercici de treure el so. I hi ha moments molt durs que dius, no pot ser un Parlament democràtic, això. No pot ser un Parlament democràtic.
2: Bueno, de tota manera, jo he vist apagar-se, directament apagar-se, als parlamentaris italians que vivien a Itàlia.
4: No seria el millor exemple.
2: No.
1: Però... Espero que no arribem a les mans.
2: No, no, però vull dir que n'hi ha, hem vist parlaments, dius, són democràtics, sí, però no saben mantenir les formes. Ja no dic en altres països de més enllà.
4: O sigui, quan n'hi ha algun que diu recorrerem a l'article 102 de la Constitució, al 100...
1: No, quan diuen recorreríem a l'article 8 per solucionar-ho, també us sembla una bona solució? Home, la que proposa l'oposició.
4: Enviar l'exèrcit allà, diguem, jo crec.
2: Bueno, diria a Perejil es van enviar dos tancs, no? O no sé què es va enviar. Jo no sé de... No, bueno, no conec la terminologia bèl·lica.
4: No,
2: és veritat, però si tu tens un avís i el tens malament cursat i veus que és imminent, perquè 80.000 persones, perquè ja anem camí d'explicar que són més de 80.000, però en fi, primer eren 72.000, que després... Bueno, doncs 80.000 persones, que és un camp de futbol sencer, es veuen venir segur, no? O sigui, has de tenir alguna mena de reacció. I arriben uno i després l'altre.
1: Però, Montse, és cert, i Carles, que dos grups que tinguin 180.000 seguidors, no has de donar per fet que 80.000
2: no.
1: intentaran saltar.
2: No, però quan els 80.000 recorren 40 quilòmetres, sí, eh? Perquè les imatges dels que van deixar aquests camions, que no sabem exactament per què la policia marroquina feia aquestes coses.
1: Això també queda dit als documents. Eren molt col·laboratius el dia abans,
2: sí.
1: No ho van ser aquell dia.
2: Sí.
1: Això també queda...
4: És que és una instrucció.
2: És que, clar, tu confiar en el socio fiable també és una responsabilitat.
1: I Montse i Carles, el Carles apuntava a la preocupació que tenies per com ho havia gestionat el CNI. Gabriel Rufián ahir apuntava que el CNI vol carregar-se el govern.
4: A veure...
1: Aquesta teoria...
4: Hi ha coses que són així, encara que, diguem, no s'expliquin. Per exemple, el ministre Marlaska té una relació pèssima tant amb la Guàrdia Civil com amb el Cos Nacional de Policia. Per què? Doncs perquè ha fet canvis en les estructures de comandament, ha pres decisions respecte a persones que no s'han entès, no s'han acceptat, o... perquè aquestes dues estructures de la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia estaven acostumats a funcionar al marge del ministre i aquest ministre ja... Sigui com sigui, no hi té bona relació. El CNI des del 2017 està tocadet. Des de les urnes està tocadet. Perquè el dia abans de l'1 d'octubre va dir que no hi haurien urnes. Recordem a la vicepresidenta de qui depenien dient-ho. Llavors... Tot plegat a mi em fa mal pensar en el sentit de que hi ha molta cosa que no se'ns explica. Ara, recórrer a l'exèrcit, bé, ja tenim una frontera d'Europa, diguem, amb tots els exèrcits allà disposats. A mi no em sembla una bona idea. Però també hem de ser conscients que Europa, diguem, funciona amb unes normes i amb unes regles de joc. Marroc no, eh? Marroc, quan vol, se salta les normes i punt. I no passa res. Diguem, perquè no és una democràcia, perquè no està controlat per ningú, perquè té socis aliats que li deixen fer, diguem, o ja li avalen el que sigui, encara que sigui per donar-li una cosa al cul a Pedro Sánchez amb el rei de Marroc, no? Diguem.
1: Què us sembla si... Digues,
2: no sé. Pensava, primer, que si algú pensa que el CNI el que vol és descabalgar aquest govern per el govern que és, que recordi que el CNI del 1 d'octubre era d'un altre color polític que el govern, i també va, d'alguna manera, posar contra les cordes aquell govern. Que recordi que Jordi Fernández Díaz, a la policia, suposadament, li havia posat els micròfons a dins del despatx. És a dir, que si la insinuació que fa Gabriel Rufián és que el CNI és de dretes i vol descavalgar el govern d'esquerres, que s'oblidi, que s'oblidi. No té res a veure amb tot això. Si és veritat que hi ha alguna cosa que en els àmbits dels cossos i forces de seguretat va per lliure, en el sentit de que és igual a qui s'hagi de cometes carregar. Aquesta idea de que, bueno, sobretot la gent que coneix com es va construir a partir del ministre Rubalcaba la policia, que s'oblidin absolutament. És a dir, aquesta manera victimista de pensar que les estructures de l'Estat, la policia, el poder judicial i tot plegat, el que està fent és conjuntant-se contra Pedro Sánchez i que per això, per cert, Gabriel Rufián i Esquerra Republicana continuen donant-li suport, pel que està dient implícitament Gabriel Rufián és, mira, jo diré que ho fas molt malament, Pedro Sánchez, però jo sé que en realitat hi ha una creuada contra tu i em mantindré aquí al costat. Apa, que s'ha de tenir poca vergonya. Ja sé que diuen que ho diu molt bé. El que diu molt bé és com continuo agafant-me a la meva cadira i l'única manera de fer-ho és dir que Pedro Sánchez és molt dolent però que els altres són molt pitjors perquè tenen el CNI i el poder judicial al seu cantó. Això és el que està dient.
1: Montserrat, abans de saludar el Josep Vila, president de l'ANC, que demà... Demà és la diada, per si no ho recordàveu.
5: Sí.
1: Avui comencen els actes oficials, també estem molt pendents de què passa aquesta tarda. I l'independentisme, per vosaltres, un titular, eh? Com arriba aquesta diada?
4: Jo crec que millor que l'any passat, per exemple, o l'anterior. I crec que la mostra va ser l'exemple com amb l'actuació policial que hi va haver amb el noi que duia l'estelada en el partit de futbol, això va fer que ressorgís i s'omplís el Camp Nou d'estelades. Vull dir, jo crec que arriba en millors condicions d'independentisme des de la seva perspectiva que l'any passat, s'ha mobilitzat més a la gent, però crec que encara és prudent en el sentit de que no s'atreveix, entre cometes, a convocar una única manifestació a un únic lloc. Perquè llavors és quan, clar, quan convoques a tres llocs diferents, doncs, diguem, a l'hora de fer les sumes i les valoracions és diferent que si només valores en un lloc, sobretot quan tens un passat no gaire llunyà de manifestacions gegantines, no?
2: Jo crec que continua a les casernes d'hivern per una raó justificada, i és que veu que una part de la crítica que s'ha fet al que va ser el moviment independentista quan era molt, estava molt mobilitzat i va acabar com va acabar tota la situació, ve d'un partit polític amb el que probablement hi ha sensacions contradictòries, que és Aliança Catalana, no? Que aquesta crítica es faci des d'aquell partit. I per tant, jo diria en stand-by, no per suposat mort en absolut, però en una situació, i aquestes espurnes que puguin significar doncs, el problema o l'afer de l'estelada i demés, són més anecdòtiques. Crec que des del punt de vista estratègic continua allà pensant. Imagino que gent que no hi parla també

0: la cresta de l'onada que havíem estat anys enrere. Tot i això, hi ha molts indicadors que dia a dia ens van parlant de que l'independentisme està tornant a guanyar pulsió social. I jo penso que estem animats que això es reflexarà als carrers de Catalunya demà a la Diada.
1: En quin estat es troba la ANC? Ara vostè ja porta uns mesos després de la presència de Lluís Llach. En quina situació tenim l'Assemblea?
0: A veure, en aquests moments absolutament abocats a animar la ciutadania a participar l'11 de setembre. Pensem que hi ha motius sobrats com per preparar l'estelada, com per sortir al carrer, com per dir ja n'hi ha prou de moltes coses i com per fer una proposta per tornar a guanyar força i canalitzar el desig doncs, de tenir un estat propi. En aquests moments l'ANC ens trobem en una alta, amb una forta cohesió interna, reactivant el que són les assemblees territorials, tornant a guanyar múscul, mirant de teixir bones complicitats amb tota la societat civil, evidentment, sobretot amb les entitats independentistes. Estem esperançats i estem decidits i compromesos a empènyer fort la lluita.
1: Hi ha un element com és Aliança Catalana, per vostès és un adversari, un aliat, un problema?
0: A veure, nosaltres l'11 de setembre de cap de les maneres volem que pivoti a l'entorn d'opcions polítiques. No és el moment per veure quina de les opcions polítiques m'agrada, quina em desagrada. L'11 de setembre ha de ser una expressió popular de la gent, o el protagonista ha de ser la gent, i no el protagonista no ha de passar a ser un partit polític. Cap partit polític ha de passar-ho. O sigui, fins i tot nosaltres a la manifestació sempre, no aquest any, sempre hem aconsellat que la gent no vingui identificada amb grups polítics. La gent vindrà com vulgui, però per nosaltres és una convocatòria popular a tota la gent i no és el moment de posar-se a discutir els plantejaments polítics.
1: Li preocupa que pugui haver enfrontaments durs al Fossar de les Moreres, en aquest sentit?
0: A veure, el que no ens agradaria en absolut seria que la imatge de la Diada fos algunes imatges que es poden produir de certa violència, que possiblement hi hagi doncs, interès en amplificar-les i en difondre-les. Nosaltres pensem que l'imatge de la Diada és la força de la gent i la força de la gent la veurem en el carrer. Si la gent surt, si la gent s'hi compromet, si la gent diu, doncs sí, em sento cridat a dir que ja n'hi ha prou, en tot cas ha de ser aquesta la imatge.
2: És que recordem, Ramon, que aquesta tarda hi ha convocada a les 5 de la tarda una mobilització sota el lema Unitat Antifeixista per una Terra de Tothom i a les 17:30 Aliança Catalana convoca els seus militants i simpatitzants a participar a l'ofrena floral al Fossar de les Moreres i és aquí on dieu que es poden donar aquestes imatges que no li agradarien que es veiessin, senyor Vila.
0: Sí, sí. A veure, nosaltres la convocatòria que fem està claríssim, tothom ho té ben clar, és el dia 11 de setembre a les 17:14, com fem sempre. Aquest any convoquem doncs, a Amposta, Terres de l'Ebre, a Barcelona i a Girona. Aquesta és la proposta que nosaltres fem. Aquesta és la proposta de la qual podem parlar i a la qual animem a la gent a participar-hi. Evidentment, els actes que acabes de citar en tenim coneixement, però no són els nostres actes.
1: Deia també en Carles si l'assemblea es veuria capaç més endavant de tornar un gran acte unitari a la ciutat de Barcelona i no fer-lo per el territori.
0: A veure, per nosaltres mai hem renunciat a tornar a fer un acte unitari, sigui a la ciutat de Barcelona o allà on sigui. La decisió de descentralitzar-la es pren escoltant les assemblees territorials. Les assemblees territorials acaben decidint ens interessa fer un acte, una manifestació en el nostre

0: nostre territori per anar vertebrant el territori, per anar guanyant múscul, per tenir un projecte que ens lligui amb les entitats més de la zona. Per tant, són les assemblees territorials les que decideixen i diuen no, nosaltres ens volem afegir a una de les que es convoquin o en volem proposar una de pròpia. És evident que la idea d'una única manifestació tots junts, de cap de les maneres l'hem abandonada. Segurament tindrem ocasió doncs, de tornar-la a plantejar. Aquest any ho plantegem d'aquesta manera, amb tres propostes, i en tot cas esperem que les tres propostes guanyin força.
1: Sí, també li volíem comentar, perquè està sortint avui ja diversos mitjans que estan fent ressò, i de fet Esquerra ja hi ha reaccionat, sí. A l'avenç en l'amnistia del Tribunal de Comptes, que doncs, exigeix la seva aplicació, Esquerra, que exigeix l'aplicació més de totes les causes, perquè el Tribunal de Comptes sí que ja ho tindria, estaria fent seu aquesta resolució de la justícia. Com ho valora tot plegat, que s'avanci en aquest punt?
0: A veure, la repressió amb totes les seves facetes ha actuat fort i també té molt a veure doncs, amb tota la desmobilització que hem patit l'independentisme. És una vergonya que en un entorn que anomenem democràtic encara hàgim d'estar parlant de girar pàgina, de resoldre tots aquests conflictes. Per tant, esperem que es puguin resoldre molt aviat tots els conflictes que lliguen amb la repressió, però no hi posem, en data d'avui no hi tenim massa esperança, perquè veiem fins i tot que hi ha accions que van a més. Per exemple, l'expressió doncs, de catalanofòbia davant de simplement lluir una estelada està en creixement. Per tant, aquí caldrà actuar-hi, caldrà respondre-hi amb valors democràtics, però amb molta fermesa i amb molta decisió.
2: De fet, és una diada amb la incertesa del retorn de Puigdemont. Va ser el propi president Illa que apuntava Nadal com una data i per rebre'l també com a expresident de la Generalitat de Catalunya.
0: Sí, a veure, primer de tot, el desig que el president Puigdemont pugui tornar quan abans millor, no només el president Puigdemont, sinó tots els companys que estan a l'exili. El retorn del president Puigdemont, alguns pregunta, solta, pot ser un revulsiu? A veure, benvinguts els revulsius que vinguin i que sumin a la lluita independentista. En tot cas, l'ANC és una entitat transversal i aquí som prudents en el sentit de dir si el retorn del president Puigdemont s'articula com el retorn del president de la República a l'exili, amb l'ANC hi pot comptar. Si s'articula com el president d'una opció política concreta, no ens pertoca a nosaltres definir com ha de ser aquest retorn. Per tant, d'entrada, tot el desig de que pugui tornar al país i, evidentment, només faltaria qui ha de marcar l'estil, qui ha de posar damunt la taula com vol tornar, ha de ser, no podria ser d'altra manera, el propi president Puigdemont.
2: Aquesta nit escoltarem el missatge del president Illa, missatge institucional per la Diada. Què li agradaria que digués?
0: A veure, nosaltres no tenim esperances amb un govern que el veiem absolutament a les ordres de Madrid, amb un govern que el veiem absolutament, és còmplice, forma part del mateix partit que continua espoliant d'una manera escandalosa el nostre país, tant és així, que pràcticament no tenim ni els recursos mínims necessaris per mantenir els estàndards de l'estat del benestar, salut, educació, infraestructures viàries. El país ens va caient a trossos. Mentrestant, el govern, qui governa, i per tant governa també en nom del PSC, a l'estat espanyol. Per tant, el primer que hauríem de demanar-li en el senyor Illa és, un, que reconegués que Catalunya té el dret a l'autodeterminació, que això el nega, dos, que planti cara, ell i tothom, aquest escandalosíssim espoli fiscal que està posant, mentre dit, el mateix futur del país.
2: Senyor Vila, el Carles Fernández li vol fer una pregunta.
3: Sí, tenia curiositat per saber la seva opinió d'aquesta iniciativa, diguem, original, per dir-ho d'alguna manera, del president de la Generalitat de celebrar la Diada d'Extremadura.
0: A veure, el mateix, a veure, nosaltres no ens pertoca qualificar l'aposta que fa el president de la Generalitat. Nosaltres diem que el president de la Generalitat deu tenir interès en posar el focus fora de Catalunya, perquè realment, si posem el focus en aquests moments, veiem una Catalunya que es revela enfront de molts mals estats. I, per tant, aquí hi té alguna cosa molt directament a veure la pròpia gestió de la Generalitat. El que està passant amb sanitat, què està passant amb educació, què està passant amb els trens, què està passant amb la policia. A veure, el país cau a trossos i hom diu, escolta, aniré a Extremadura a agrair als extremenys que van venir aquí, es van implicar, es van integrar i van ajudar a construir doncs, la Catalunya que coneixem. Evidentment, sempre és positiu ser agraïts, però ens sembla una maniobra absolutament escandalosa de treure el focus de la realitat del país. Aquí hi ha un país que està dient prou. Aquí hi ha un país que rebel·la contra aquesta decadència tan accentuada que dia a dia anem veient i, per tant, aquesta és la nostra anàlisi.
2: Montserrat Nebrera també vol preguntar.
4: Sí, senyor Vila, bon dia. Miri, jo bon li volia dia. Preguntar per la pròpia associació. És a dir, sóc conscient i, a més, he seguit des del pràcticament els inicis com es va gestar, l'èxit que ha tingut durant molts anys i després la davallada que després de tot el que va passar i, efectivament, estic absolutament d'acord amb vostè que una part importantíssima de com desarticula el moviment independentista tenia a veure amb els diners. Era clar que si hi havia una manera de desarticular des de l'Estat voluntats o desitjos o sobretot mobilitzacions, passava pel que van fer, no? Escollar la gent des del punt de vista patrimonial perquè la gent ha de sobreviure. Aleshores, ara, després de tot allò, podria fer una descripció de com està el paisatge? O sigui, l'ANC està cohesionada, hi ha debats interns respecte de com ha de funcionar. En quin moment es troba l'Assemblea ara mateix?
0: A veure, l'Assemblea bull de reflexió a nivell intern i bull en el sentit de dir ens cal anar definint quina és la línia en la qual volem transitar, en la qual volem proposar a la societat catalana. De fet, el mateix 11 de setembre, demà, aprofitarem per donar-ne més pistes d'això. En tot cas, per no esquivar la pregunta que em fas, et diré que nosaltres el focus on el posarem. Nosaltres pensem que cal empoderar la societat civil. És el moment de la societat civil qui ha de passar pàgina a aquest període tan improductiu per l'independentisme que hem viscut després de la frustració del 2017 i, per tant, ha de marcar un punt d'inflexió i dir, deixem enrere tota aquesta etapa i en comencem una de nova. La gran aposta nosaltres pensem que ha de ser la societat civil. Finalment, la gent organitzada, mobilitzada, conscienciada, i per fer això vol dir vertebrar nuclis arreu del país, vol dir aixecar un nivell de consciència, una crida a la participació, a la implicació molt més alt. Per tant, la nostra aposta passarà per aquí. Passarà per empoderar la societat civil perquè lideri des de la societat civil un nou embat. Explicat molt ràpidament i a grans trets, la nostra línia anirà per aquí. I el mateix 11 de setembre, com us explicava, alguna pista en començarem a donar.
1: Doncs li agraïm moltíssim el seu temps al senyor Josep Vila, president de l'ANC, per haver-nos atès. Molt bon dia i bona diada.
0: Molt bon dia i moltes gràcies per haver-nos deixat explicar.
2: Gràcies.
0: Bona diada a tothom.
2: Bona diada. Parlàveu del procés. En aquella època, si va haver-hi un nom sonat, va ser Trapero. Mm. Carles, com t'expliques la dimissió? No sé per què et pregunto tu.
3: Jo diria que és molt clara. Mira, sí? Vam viure una situació... Abans parlàvem de Ceuta, no? De com el govern intenta fer creure. Jo això, diguem, trobo que al final surt malament. I la comunicació ha de ser molt més clara. És evident que Josep Lluís Trapero no s'entenia ni amb la consellera ni amb la nova secretària general que s'havia imposat al departament després que fa uns dies l'anterior marxés per qüestions personals. Això de les qüestions personals es fa servir molt.
4: El comodín.
3: Però ja,
1: tot acaba sent qüestions personals al final, no?
3: Però sí. Vaja, diguem, llevat de casos, casos, no sé, de malalties o de situacions familiars particulars, la resta de les qüestions personals ja sabem a què obeeixen, no? I per això jo diria que havia arribat un moment en què el president havia de prendre una decisió. I ha pres la decisió de que Parlon segueix sent consellera. Però jo crec que perquè era una aposta... Recordem com és l'anunci de Trapero, que és en campanya electoral, en un debat electoral, on diguem que que podríem qualificar de personal tècnic, entre cometes, era l'estrella número 1 per damunt de tothom, fins i tot per damunt de molts consellers. I jo crec que la qüestió va arribar a un punt en què el president havia de decidir, i ha decidit.
2: L'escoltarem a Trapero?
3: Jo crec que a curt termini...
4: Bueno, pues adiós.
3: No. A curt termini, no. I a mig tinc dubtes. Jo crec que el seu, diguem, la seva manera i el seu tarannà, almenys mentre hi hagi aquest govern, no.
4: A mi, clar, no podia efectivament cessar la consellera, és a dir, es planteja com a crisi de govern, i entenc que em fico en un jardí perquè tampoc sé ara mateix com està ni el cos de Mossos ni la relació estranya que pot tenir qui ha estat en l'àmbit operatiu i ara té un càrrec polític com és el Josep Lluís Trapero, com estava en aquesta situació. Opino i crec que està bé que sigui una persona, i ara ho serà Ferran López, no sé com ho farà, però en tot cas també serà una persona que ha estat en el cos i ara té un càrrec polític. Jo, a diferència d'altres que creuen que això és un problema, per mi és un avantatge, perquè coneixen del que estan parlant, però, clar, té un altre, que és que es formen famílies a dintre dels Mossos, com a qualsevol altre cos policial, i ja hem dit abans que també en altres hi pot haver-hi problemes, endèmies i demés, però crec que és a la consellera a la que se li ha cremat tot. En l'àmbit de la protecció civil, en l'àmbit que diguin 25.000 vegades que la criminalitat ha baixat, quan tothom sap que la que ha baixat és la que menys interessa o que menys problema causa la gent i que l'altra no para de pujar. I estava pensant, cada vegada que es parla de la circulació dels trens i demés, diuen, hi ha hagut un altre robatori de cable. Però si no... Mai a la vida havíem vist robat en cable a les estructures de rodalies o dels trens i demés. Què vol dir això? Que aquest tipus de crim, que efectivament és un delicte i que afecta directament a la vida de la gent, ha pujat també. Han pujat moltíssim. I això s'ha intentat negar, dient que no, que des del punt de vista quantitatiu la cosa ha baixat, i per tant enfronta a la persona responsable políticament, que és la consellera, davant d'una realitat, i és que la gent no percep això, percep una altra cosa. Bueno, ha optat per treure el Trapero en comptes de Parlon, perquè crec que des del punt de vista polític la situació podia ser més complicada, però no acabo de creure que això resolgui res del que està passant i de poder, sí, des del punt de vista de la relació personal d'ells. No sé si amb el senyor López s'avindrà millor, però des del punt de vista dels problemes de la gent, que al final és el que a la gent li interessa, no crec que això resolgui res.
1: Hi ha un parell de coses, perquè això sí que l'oposició també n'ha fet crítica, i ara d'alguna manera en parlaves, que és aquest fet de si el càrrec tècnic ha d'atacar, o sigui, en la mateixa àrea ha de ser responsable polític. No?
3: L'oposició, especialment la de Junts li té jurada trapero, llavors, vull dir, a bodes em convides, que diuen. Uh-huh. Esquerra Republicana li tenia jurada trapero, o sigui, que a bodes em convida. Vull dir, clar, que aquí...
2: Però, sí, però el Jaume Cloteta ja ens ho deia, no? En un càrrec polític hi ha d'haver un policia.
4: Bueno, des de l'àmbit... No, en l'àmbit,
3: jo no, jo no, en l'àmbit sanitari, de salut hi ha d'haver-hi un metge o una infermera?
4: S'ha dit sempre que com a mínim que conegui de què està parlant. Perquè el que no pot ser, bueno, que no pot ser, sí, passa sovint, perquè de fet la consellera no és mosso d'esquadra, està clar, no? Però que en aquest fil tan prim, aquesta frontera entre la direcció operativa de Mossos i la direcció política d'Interior, jo sincerament crec que... Que sap el pa que s'hi dona i el tipus de personal que hi ha dins. Des de fora és molt difícil entendre les dinàmiques que es plantegen en l'àmbit policial, com a les dinàmiques que es plantegen en l'àmbit sanitari o en qualsevol altre àmbit. A mi no em sembla que sigui una mala opció.
3: No crec que sigui excloent. O sigui, pot passar que hi hagi algú polític que encapçali la Conselleria de Salut o la Conselleria d'Educació i que no sigui ni mestre ni professor, ni sigui infermera ni metge, i ho faci molt bé. I també igual, a mi no em sembla que això sigui excloent ni de lluny. És més, tal com està el panorama, que algú que té, per exemple, perquè ens entenguem, la vida de trapero millora moltíssim abandonant aquest càrrec.
4: I tant.
3: Cobra bastants més diners com a major del cos que com a director general, i la seva exposició pública i la pressió es redueix. Per tant, el negoci que fa Ferran López, diguem, des d'aquest punt de vista, quan accepta el càrrec, és un negoci que les escoles de negocis en dirien...
4: ruïnós.
3: Diguem, ruïnós.
2: L'important jo... també és el cos de policia, no, el cos de Mossos, què en pensa?
1: Clar. A mi hi ha un element que sí que no, jo no sé com estan les relacions, però que sí, aquest binomi Trapero-Ferran López amb les... No? Que quan van estar junts, quan López assumeix el moment del 155, no? Sí. Cada vegada imagino el Ferran López agafant els dossiers de Trapero com una cosa habitual. Sí, sí que és interessant aquesta relació, saber com és, també.
3: Sí, la relació va ser dolenta, al final.
4: Sí, al final sí.
3: Al final va ser una mala relació, ja està. I Ferran López té un aspecte que també segur que ha estat determinant en la decisió i que el president de la Generalitat ha tingut en compte, segur, que és que té moltíssimes bones relacions a Madrid amb les estructures de l'Estat, no amb els partits polítics. Però Ferran López té molt bones relacions amb la Fiscalia General de l'Estat, amb l'Audiència Nacional, amb el Tribunal Suprem, etcètera, etcètera. Que al final, t'agradi o no t'agradi, és on la policia, en molts casos, es juga als quartos. T'agradi o no t'agradi. I això, a Madrid hi ha molta satisfacció pel nomenament de Ferran López.
2: Doncs volem saber si li agrada o no li agraden aquests canvis a la Imma Viudes. La portaveu del sindicat sap fer pol, el majoritari, el cos dels Mossos d'Esquadra. Senyora Viudes, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Com valoren tot el que ha passat?
5: Doncs bé, nosaltres evidentment ens va agafar per sorpresa, que li va agafar a tothom, però en qualsevol cas aquí aprofitem per agrair també a Josep Lluís Trapero la gestió que ha fet, no? Perquè sí que és cert que, tot i la complexitat del moment, doncs ha deixat el cos en una posició, pensem que sòlida i reforçada, no? I, doncs, evidentment, esperant o demanant, no? que es doni continuïtat per part del nou director general a la feina que s'ha fet en aquests darrers anys i que es consolidi tot el que s'ha aconseguit, no? I que es mantingui una mica, doncs, la línia de treball. Ens ha agafat per sorpresa, però bé, s'ha de posar en valor la feina que s'ha desenvolupat per part de l'exdirector general.
1: Ho estem demanant perquè l'àmbit polític això ha sortit a nivell vostè sindical, doncs això, que una persona que és policia tingui una responsabilitat, un càrrec polític dintre el propi cos i no tècnic, quina valoració en fa? No consideren que no té cap incidència, o positiu o negatiu?
5: Doncs com ja apuntaven algunes persones en aquest programa, no? Per nosaltres el fet que el senyor Ferran López, doncs, coneix perfectament l'organització i l'estructura del cos, pensem que pot aportar valor en aquest sentit. Per nosaltres, evidentment, ens dona total confiança en aquest sentit. I ja s'ha demostrat, no? Va haver veus detractores en aquest sentit quan es va proposar el senyor Trapero com a director general, ja va demostrar doncs, sobradament que aquesta capacitat de lideratge funcionava, conèixer l'organització de forma tan interna, no? Doncs, ha funcionat i pensem que en aquesta línia doncs, res a dir.
2: Tothom especula sobre per què ha marxat Trapero. No sé si vostès en saben més coses.
5: Doncs no. La veritat és que també compartim, com s'apuntava ahir per part de la consellera, doncs, la necessitat de no especular, no? Sobre els canvis, però sí que esperem rebre doncs, les explicacions oportunes. Esperem que la setmana vinent, on tenim doncs, Consell de la Policia, en seu del Consell de la Policia, esperem que se'ns donin, no? Ja que podem coincidir en què ningú esperava doncs, aquesta notícia. Per tant, esperarem quins són els motius que se'ns traslladen, però respectar doncs, la decisió personal, no? El senyor Trapero.
2: Deia de la bona feina que ha fet, però ahir tothom també parlava de la multireincidència, de l'augment de les armes blanques, dels Mossos infiltrats a les assemblees, de la policia a les escoles. Què compensa més? Què s'ha fet millor? Què s'ha fet pitjor?
5: Nosaltres creiem que ha estat un moment molt complex, és un escenari molt complex i que els reptes que tenia doncs, eren molt importants, però insistim, creiem que ha deixat el cos en una posició doncs, reforçada. No? Pensi que, per exemple, en el nostre cas, no, i amb l'àmbit més intern, doncs, ha signat un acord de millores amb els Mossos, també ha tingut un caràcter pròxim, tot això ha fet que s'hagi pogut doncs, treballar. I sí que és cert que els reptes que tenim ara en endavant doncs, no són menors, però crec que hem d'estar treballat bé en l'àmbit de combatre la multireincidència, de combatre tots els problemes que tenim amb el crim organitzat i que esperem no, que es treballi també a partir d'ara doncs, en aquesta línia.
2: Carles Fernández li vol preguntar.
3: Sí, jo li volia demanar, perquè potser no tan centrat en el major Trapero, però sí en una problemàtica greu a la que s'haurà de fer front al cos de Mossos d'Esquadra, que és les jubilacions massives. Perquè quan va començar el desplegament doncs, hi havia promocions massives i ara hi haurà diguem, jubilacions massives. I també una pèrdua de talent, perquè evidentment la gent que ha estat durant en el cos doncs, espera aquest talent. No? Com creuen que s'hauria d'afrontar això?
5: Doncs ja s'està afrontant, perquè de fet s'estan fent convocatòries.
3: Però
5: no?
3: A vostè li agraden les convocatòries de 1.500, per exemple?
5: Jo no crec que hagi d'entrar a valorar si les convocatòries de 1.500 són adients o no, sempre i quan es facin amb garanties. No? I, per tant, tenim unes convocatòries adequades al moment que estem vivint, que és que necessitem, com bé diu vostè, doncs que entrin noves generacions, perquè, en qualsevol cas, sí que tenim talent, que es perd, però també hem de formar a les noves convocatòries. I el fet que hagi hagut doncs, aquestes promocions, l'únic que farà és doncs, que tinguem un cos doncs, com estem esperant que sigui, no? Que les persones el que volen al final és que quan van pel carrer doncs, tinguin presència policial, que tinguem estructura operativa suficient per poder resoldre tots els problemes que tenim dia a dia.
2: Digues.
5: No, diguin.
2: No, dic, parlava de jubilacions.
5: No, per nosaltres no és un problema que hi hagi grans convocatòries sempre i quan es facin amb les garanties doncs, que s'estan fent tots els processos electius, com no pot ser d'una altra manera.
2: El Carles parlava de les
5: promocions o les especialitats.
2: De les jubilacions, i precisament pel Miquel Esquius hi arriba la Sílvia Catà, la primera dona que serà cap dels Mossos, al capdavant dels Mossos. Com ho han rebut?
5: Doncs és un fet històric i positiu doncs, que una dona assumeixi per primera vegada la prefectura, però no volem que se la valori pel fet de ser dona, sinó doncs, per la seva trajectòria o per la seva capacitat professional. Té el repte de liderar el cos i nosaltres doncs, per nosaltres té tota la confiança i la valorarem doncs, per la gestió dels fets, la gestió que faci d'ara endavant. Però reitero la confiança plena amb la nova comissària i desitjar-li molta sort i molts encerts.
1: Sí, senyora Viudes, li hauríem preguntat ara, sortint d'aquests canvis, d'aquests relleus polítics, per un tema operatiu de demà, d'avui, perdó. No, és la diada des demà, però avui hi ha la prèvia al Fossar de les Moreres, amb aquesta coincidència d'Aliança Catalana, amb grups que s'hi oposen, grups antifeixistes que s'hi oposaran frontalment. No sé si el

0: tema els preocupa o implicarà un esforç important avui del cos per fer front a aquesta situació i que es puguin respectar els drets de manifestació de tots els col·lectius que hi vagin al Fossar?
1: Doncs ja hi ha un dispositiu planificat a tal efecte i, com ja hem demostrat doncs, en altres ocasions, esperem que es desenvolupi sense incidents i evidentment, doncs, que hi hem trobat altres situacions d'aquesta complexitat i, malauradament, doncs, l'escenari que tenim apunta, no?, a que tindrem doncs, altres moments. Per tant, doncs, treballarem amb total normalitat i esperant doncs, que no es desenvolupin incidents.
0: Doncs, senyora Imbayudes, portaveu del sindicat Safepol dels Mossos d'Esquadra. Moltíssimes gràcies i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Sí que, en fi, preocupa en aquest cas, perquè en parlàvem per l'ANC, no?, que no volen que sigui la foto. Mm-hmm. També hem de dir que el Fossar de les Moreres, o sigui, clar, històricament, clar, la nit abans han passat coses, diguéssim, hi ha hagut enfrontaments, però molt més residuals. El que passa que aquesta entrada en escena d'Aliança Catalana doncs ha fet que això creixi, potser, no?
2: Sí, i per què? Perquè... A veure, és el lloc de màxima, no?, reivindicació i d'on, diguem, les revolucions van més altes. Això ja és tradicional, diguem, no? Però, certament, Aliança Catalana el que fa és instrumentalitzar... És que Aliança Catalana viu d'aprofitar-ho tot. Llavors, ho aprofita. I en tant que, des del moment en què són representants públics perquè han accedit doncs a espais públics, perquè la gent els ha votat.
0: Parlament,
2: llavors,
0: ajuntaments...
2: Clar, ja poden comptar, han de comptar amb una protecció policial. Han de comptar, perquè són autoritats. Llavors, això encara escalfa més la cosa, perquè és ja sabrem el titular, que és que els Mossos protegeixen els d'Aliança Catalana, els Mossos protegeixen els feixistes, però és que són càrrecs públics, diguem. Llavors, i això, Orriols... vaja, ho té claríssim, si alguna cosa sap és de màrqueting, diguem, no? I per tant ho vendrà molt, ho vendrà molt. Però això passa que en el, diria jo, que fa més gran la divisió, perquè ara mateix, i jo crec que la demoscòpia ho demostra, ara mateix el missatge que el Fossar, la gent forana o nouvinguda, és perjudicial per Catalunya... pesa més a molts sectors que no pas la independència de Catalunya.
3: Però no és exactament això, No és la gent que ve de fora. És una gent concreta que ve de fora.
2: Són els magribins que venen de fora,
3: no
2: d'acord.
3: No és el mateix.
2: D'acord.
3: No és el mateix.
2: D'acord. Bueno, bé, però que pesa més.
3: L'homofòbia i el racisme són...
2: No, però l'homofòbia ella no ho és.
3: Són contingents.
2: Ella no ho és, d'homòfoba.
3: Ella ha dit que és islamòfoba, ella
2: sí,
3: ho ha dit
2: islamòfoba.
3: En directe.
2: No, pensava que havies dit homòfoba.
3: No, homòfoba no.
2: No, perquè no, però sí que ho dic perquè, mira, segons qui, votar Vox li costa. Perquè si ets...
3: Per això li preguntava al president de l'ANC com està per dintre. Perquè
2: Vox ha dit femelles a les dones des del faristol del Congrés.
3: Tu creus que no pot haver-hi gent d'Aliança Catalana, que voti Aliança Catalana, que estigui a dintre de l'ANC?
2: Sí.
3: Per això li he preguntat, com està per dins el moviment quan sabem que el Fossar de les Moreres s'enfrontaran dos moviments que reivindiquen la independència, però entre ells no es poden veure.
2: Sí, però Aliança Catalana...
3: Però no es poden veure molt més que mai.
2: Aliança Catalana jo crec que té molt més suport per la via d'anar en contra dels magribins i de l'islam en general, que no pas per la via de ser independentista.
3: No, de la via
2: si només fos independentista...
3: No, de la crítica, la mateixa crítica que ha fet en Vila, i per això li preguntava com estava, i ens ha dit, volem empoderar la societat civil. La mateixa crítica que fa Aliança Catalana als partits, evidentment no a ell, perquè això sempre l'últim que arriba diu, vosaltres ho feu molt malament, jo ho faig molt bé. Però el que està dient és Junts i Esquerra Republicana i la CUP i tota aquesta patulella són uns desgraciats que han fet de l'independentisme un fracàs. I jo estic dient això. Això sí que li va.
2: Això
3: I
2: cíclic,
3: això sí que va demà.
2: Això és cíclic.
3: Ja ho sé,
2: recordem
3: ja
2: que quan
3: ja
2: va...
3: Sé, però allò va per demà, per demà.
2: Quan la CUP va tenir els seus millors moments, tenia el suport de peti qui peti, que això és un desastre, que tomba que gira, no? Mm-hmm. Però que hi haurà votant d'Aliança Catalana que no és independentista?
3: Ah, i tant.
2: Val? I per tant, aquest suport ve condicionat per l'altra vessant, per la islamofòbia que tenen. Però, en canvi, hi ha altres partits independentistes que només recullen els que són independentistes. Mm. I això la demoscòpia ens ho està dient. els que, diguem, estrictament són independentistes, o principalment són independentistes, estan suant molt la cancel·lada i alguns patiran moltíssim. En canvi, aquest missatge de la invasió i dels que no, i de la islamofòbia, està quallant.
3: No, per això el gir de Junts, no? També, algunes de les coses que diu Junts...
2: Bueno, és que la candidata a Lleida d'Aliança Catalana serà una...
3: És juntaire?
2: No, no, de Unió Democràtica.
3: Ah, de Unió és...
2: O sigui, que n'hi ha de tots colors.
4: El president de l'ANC no tenia gaire confiança en el govern de Salvador Illa, i enllaço amb això per, amb Trapero una altra vegada, perquè és el cinquè al càrrec que, des que van tornar a vacances en 10 dies, ha plegat, o ha dimitit,
2: això ja no comença a ser una anècdota.
4: Se li està complicant.
0: Sí, reforçant el conseller, però les segones línies estan...
2: Ja no comença a ser una anècdota, ja està deixant de ser una anècdota. Avui l'excusa que dona el govern o l'explicació que dona, escolta, és que quan vam arribar vam haver d'incorporar moltes persones noves i tal, i no tothom serveix per la gestió pública.
3: Cosa que ha quedat demostrada àmpliament en aquest govern.
2: Sí, vull dir que no són aquestes cinc persones, o sigui, acusar aquestes cinc, o assenyalar aquestes cinc persones com a persones que no serveixen o no estan disposades a l'esforç del que significa el servei públic, a aquestes cinc persones jo crec que no l'encerten. Gens. Perquè cap d'aquestes persones crec que hagi deixat el seu càrrec o hagi estat cessada pel poc compromís amb el servei públic. Ha estat per una qüestió de gestió o d'animadversions personals. Però no n'hi ha hagut cap que sigui perquè ha estat un gandul i perquè...
3: Però la primera seria comprensible. Aquesta sensació que pugui tenir la ciutadania de que acaben qüestions personals, cometes, acaben traient d'un govern persones per les qüestions personals realment, és a dir, per una malentesa entre ells...
4: Però això no ha passat sempre.
3: Sí, però és que no ens podem permetre. De la mateixa manera que abans dèiem, i jo estic d'acord amb el que deia el Carlos, no he tingut ocasió, que endavant d'una crisi com la que tenim a Ceuta s'han d'entomar altres maneres, sabent que tenim un problema que és comú, és comú, i se l'ha d'identificar. La manera de fer oposició hauria de ser molt, molt primmirada. Ara, respecte d'això, jo crec que és una mica el mateix, no? Aquesta sensació de que hem de fer les coses de manera que aquestes qüestions personals no acabin significant, bueno, una imatge del govern que pràcticament, no dic en descomposició, estaria al central, però en tot cas en una certa sensació de qüestionament, no?
4: Ara que menciones el govern central, ahir el president va donar una entrevista a Televisió Espanyola i hem fet un recull d'algunes coses que va dir.
5: El tener una inteligencia lo suficientemente sofisticada como para que podamos ver en el mundo digital el cómo se pueden producir estos movimientos, a mí me parece una auténtica barbaridad. En primer lugar, porque no estamos hablando de invasores, estamos hablando de personas. Voy a contar con José Luis, como he contado siempre en las campañas electorales. Hay gente muy buena, muy capaz dentro del gobierno, pero bueno, yo en principio me veo con ganas.
4: Se ve con ganas. Bueno, per 4 anys més.
2: Segurament Zapatero li posarà fàcil perquè ja serà ell el que no voldrà anar a la campanya.
4: No sé ni que comptarà amb ell a la campanya.
2: Li posarà fàcil.
3: Començarà la campanya.
2: Jo quasi que no vinc, Pedro, quasi que no vinc, que no tal. I l'altre dirà, ah, jo ja el volia, però no ha vingut. Ja està. Sí, vull dir, no, i se ve con ganes.
3: Per una qüestió personal, no podia tampoc.
2: Sí,
3: no.
2: Se ve con ganes, l'estratègia claríssima que farà servir Pedro Sánchez quan a les eleccions és o jo o ells, que és la que porta aplicant des de fa 7 anys.
3: Què 7 anys? Si tu no vas, ellos vuelven, és ja...
2: Això ho va fer, Guerra, el primer anunci.
3: El primer anunci el va fer Zaragoza aquí, crec que va ser.
2: Sí, però estava Guerra de vicepresident, que eren els Dobermans.
3: Sí.
2: Que era l'anunci dels Dobermans. De fet, ara que l'esmentes, Pepe Zaragoza sempre surt a fer de portaveu del PSOE o del PSC quan hi ha follons molt grossos. Sí, molt grossos. Si no hi ha follons molt grossos, pot estar mesos sense aparèixer enlloc. Ara, quan hi ha follons molt grossos, doncs han de treure un estómac, i el que té estómac és ell. I llavors surt i fa el que considera que ha de fer.
3: No és un clàssic.
2: Però el que... I per això... tota la demoscòpia el que ens dona és que amb aquesta, diguem, estratègia de o jo o aquests que venen per davant, que abans Rufián, no? Rufián va dir clarament des del faristol, escolta, jo, o sigui, abans de que vinguin aquests, qualsevol cosa.
6: Ràdio 4, la ràdio que t'escolta.

0: Correr, correr,
1: correr,
0: correr, se hizo fra.

0: Ràdio 4. La ràdio que t'escolta. El matí de Ràdio 4. Amb Xavi Freixas.
1: Dotze i gairebé 6 minuts. Matí de Ràdio 4 amb el Pau de Pons, ara mateix també. Ara, Pau.
2: Sí, senyor, dis-me.
1: Parlarem amb gent de Lleida, ara.
2: Ah, sempre està bé, eh?
1: Sí, perquè diu que rescaten antics remeis de les Garrigues perquè no es perdin, lògicament.
2: Està molt bé, eh?
1: Es perd tot. La Universitat de Lleida ha recollit el testimoni de diversos veïns d'aquesta comarca i aprendrem moltes coses. Argila per unes quins, que això ho havia sentit, potser. Una infusió d'herbes, hauríem de saber quines herbes, per curar una ferida, diu que oli en un llum. No sé, i moltes altres coses. Per exemple, saludem a aquesta hora la Mari Carme Llobera, que és veïna d'Arbeca i una de les persones que hi ha participat aquí. Mari Carme, com estàs?
3: Hola, bon dia, Javi.
1: Bon dia i bona hora. Com esteu per Arbeca?
3: Per Arbeca, molt bé.
1: Tu sí que saps qui és el Pau de Pons, no?
3: Oh, i tant, perquè tinc relació amb la seva mare.
1: Ah, sí?
3: I amb el seu pare. Vam estudiar, som de la promoció de Biologia.
2: Ah, ja ho veus. Sí, sí. Ah, clar, ets biòloga, toques tot el tema aquest.
3: Ja la saluda. Javiera, sí, doncs sí.
1: És un mocador, això?
2: Pues ja li diré.
3: Doncs
2: això si no m'ho escolta...
1: Ah, t'anava a dir que vols dir que no ens està escoltant.
2: Podria ser que ens escoltés. Sí, home, ja li diré, coi. Així ets arbequina, vens d'Arbeca, t'ho diu.
3: No, bueno, jo, a veure, soc arbequina d'adopció, eh? Ah. Soc de Puigverd, de Gramunt.
1: Ah, Puigverd, de Gramunt.
3: Sí.
1: Molt bé. Deus conèixer la Roser Pereira, també.
3: I tant, periodista, clar.
1: Sí.
3: Sí.
2: Molt amics amb el cap del carrer.
1: Molt amics amb la Roser. No, veus, és que és gros, això.
2: Sí, no, és petit. És petit,
1: això.
2: Gros o petit?
1: Exacte, és petit. Però vull dir, és gros que al final ens coneixem tots.
3: I tant.
1: Ai, senyor. Molt bé. Això de l'argila, diu que ho expliques tu, Mari Carme?
3: A veure, ho explico jo perquè, evidentment, doncs, el vaig utilitzar. I, per tant, doncs, m'ho van demanar la col·laboració i no vaig saber dir que no, i, per tant, doncs, vaig explicar la meva experiència personal.
1: Ahà, molt bé. I com funciona això? Com va això?
3: Bueno, a veure, l'argila, doncs, tothom la coneix i té diferents colors en funció dels minerals que contingui i va molt bé. Per exemple, jo vaig utilitzar l'argila vermella per una inflamació.
1: Ahà.
3: Jo em vaig trencar una costella i llavors uns amics me van dir, escolta, prova el remei de l'argila.
1: Va, jo... Llàstima, perquè jo me'n vaig trencar una a l'hivern i no ho sabia, això.
3: Doncs pues mira, a partir d'ara
2: qualsevol...
3: Una cintida.
1: Espero que no em faci falta, perquè no me'n vull trencar mai
3: no,
1: més cap més.
3: No, però també serveix per un esquins o algun cop, alguna cosa d'aquestes. Llavors es tracta de que doncs, poses fas un fang amb l'argila amb aigua, barreges l'argila amb aigua, fas una mena de fang, i llavors això utilitzes com un cataplasma. Tu ho poses al damunt del lloc on tens tu la inflamació.
2: Ben enfangat.
1: Yeah.
3: I llavors què fa l'argila? L'argila absorbeix la calor interna, per un principi de termodinàmica. Ara no hi entrarem aquí.
2: N'hi ha que en tenen molta d'escalfor interna,
3: Bueno, però quan tens un cop fort, evidentment, hi ha una inflamació, per tant, hi ha molta escalfor interna. Llavors, què fa l'argila? Quan te la poses, doncs s'asseca i s'evapora la humitat. Per tant, extreu la calor interna cap a l'exterior.
1: Yeah.
3: I això té un efecte que en diríem antiinflamatori. Alleuja el dolor.
1: Ja, i tot això ho contrasteu amb la ciència, també, ara que feu aquesta, no? Recopileu tots aquests...
3: Nosaltres vam explicar el remei, i al darrere, doncs, la UDL doncs, ha buscat científics que corroboressin doncs, aquesta mena de remei natural. No?
1: Ah, molt bé, doncs escolta, d'això en prenem.